0: És el 9 vegades campió del món de motociclisme Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, sí, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, que és Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, campany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truqueu al 900-903-444.
1: Bravo. Gràcies.
2: Marc Márquez és de Cervera, sí, ho sabeu que és de Cervera.
3: Sí, és el tro de Cervera.
2: És el tro de Cervera, i avui han vingut una parella de Cervera, també.
3: Són el Llam i el Núvol.
2: Doncs. El Llam i el Núvol de Cervera.
3: Molt bé.
2: I tu fas anys, oi? Oi que fas anys? Bueno, no direm el número, però 53, vale? Per molts anys, un aplaudiment. Com et dius?
4: Bravo.
2: Perdona? Carme, doncs felicitats i per molts anys. M'ho ha dit el cabron aquest que tens al costat. Ah, tu també fas anys? Però tu no et dius Carme, no? Com et dius, perdona?
5: Màrius.
2: Màrius, 23 anys, el portes molt bé, moltes gràcies. Un aplaudiment pel Màrius.
6: Bon penso. I dels anys parlem d'altres qüestions. L'actualitat passa aquesta setmana pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest dijous el TJUE dicta dues sentències sobre la llei d'amnistia.
3: Sí, d'una banda, si el Tribunal Europeu valida la llei, obrirà la porta perquè el Tribunal Constitucional espanyol faci el següent pas, que seria obligar el Tribunal Suprem espanyol a amnistiar. O sigui que immediat, en aquest cas, no ho serà.
7: Vale. Escolta, amb tot això és molt complicat. Sí. Digueu més clarament. Uh-huh. Digueu, confesseu que el Carles Puigdemont us envia uns sobres de diners cada principi de mes, a dia 1, i vosaltres, doncs, bueno, ja feu el resto, no? I ja està, i qui no vulgui veure, doncs que no ho vegi.
3: I l'altra sentència és sobre els 13 CDRs acusats de terrorisme per l'operació Judas. Si el TJUE ratifica que els CDR han de ser amnistiats, aquesta amnistia sí s'aplicaria de manera immediata.
6: Molt bé, doncs farem una cosa, trucarem directament al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per veure si ens poden avançar en exclusiva la sentència sobre l'amnistia als afectats pel procés d'autodeterminació. Mm. Aquesta primera part, no sé si estem en condicions de trucar.
8: Sí, s'ha trucat. Mira, també el té jo,
9: Bonjour, merci d'avoir appelé la Cour de Justice de l'Unió Europea. Je m'appelle Soraide, comment puis je vous dire?
6: Soraide, bon dia, sóc l'Òscar Andreu, del programa de la competència de RAC1.
9: RAC1?
6: Sí.
9: RAC1?
6: Sí, RAC número 1.
9: RAC?
6: Sí, RAC número 1, sí.
9: Ah, RAC 1.
6: Ah?
9: 1, 2, 3.
6: No, 1, 1.
9: 1.
6: Eh?
9: I?
6: No, no ens entendrem. Avui costarà molt que ens entenguem. Nosaltres fem ràdio en català, no sé si ens entendrà, també.
9: Ah, d'acord, pas de problema. He estat moltes vegades a Menorca, eh?
6: Ah?
9: Parlo una mica de català.
6: Quina sort, el parla molt bé, a més.
9: Sí, aquí a Luxemburg parlem francès, però també parlem la llengua del cine.
6: Sí, clar.
9: I si on parlé la langage del piti-clin.
6: Ja,
9: sí. Si vol evadir impostos, sí, serà benvingut.
6: Bueno, molt bé. Està molt bé poder fer l'entrevista en català en un altre país.
9: Sí, m'encanta Menorca, sí. Cala Macarella.
6: Sí.
9: Cala Macarelleta.
6: Sí, molt bé, molt bé.
9: També Cala Turqueta.
6: Sí, no hi ha ningú mai. Sí.
9: Cala Mitjana.
6: Sí, Cala Mitjana.
9: I Tonsaura,
6: sí,
9: també.
6: Sí.
9: Trejolí.
6: Sí, Trejolí. És molt bonic tot allò. La veritat és que és molt bonic.
9: El camí de cavall.
6: Sí, tot, sí.
9: El talaiot.
6: Bueno, senyora.
9: Sí, el mitjorn.
6: Sí, sempre hi ha un mitjorn, sí. El castell, sí.
9: Fornells,
6: molt maco. Escolti, sí.
9: Caldereta llagosta.
6: Caldereta llagosta.
9: La Ginebra, Xoriguer.
6: Sí, tot a Menorca, sí, escolti, sí.
9: Sant Joan. Els jaleos. Cavalls negres que atropellen turistes.
6: Bueno, això s'hauria d'implementar aquí, també.
9: Sí. Sí. Em sento 100% menorquina.
6: Molt bé, doncs queda molt clar, moltes gràcies.
9: Perfecte, què volia?
6: Mira, em consta que aquesta setmana el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de sentenciar sobre l'amnistia als polítics del procés.
9: Ah, sí, doncs jo li puc avançar que no s'ha de preocupar gens.
6: No, per què ho diu?
9: Perquè vostè no és un polític del procés.
6: No, home, ja,
9: bueno. Que no li afecta en res.
6: Home, ja, però rellevant políticament pel país i com a notícia, és una cosa que...
9: Sí, jo crec que és una mica igual tot, eh? Pues acabarem morint tots.
6: Bueno, sembla que hem trobat la funcionària nihilista del TJUE.
9: Miri, aquí fa un mes que no treballa ningú al TJUE.
6: Ah, sí?
9: Ara mateix estem centrats en el Mundial.
6: Ah,
9: Jo he vist tots els partits, fins i tot hem fet una porra. De moment vaig guanyant jo.
6: Moltes felicitats i molt interessant, però si us poguessis centrar en el tema de les sentències de l'amnistia...
9: Vostè qui creu que guanyarà? Estaria bé Messi, però tampoc em faria res que guanyés França.
6: Bé, això no s'aguanta per enlloc. Ja està, deixem-ho aquí perquè crec que no en traurem l'aigua
9: clara. No, pateixi, li passo amb un company del departament de sentències que no interessen gairebé ningú. Un moment,
1: Europa, Europa, sí. Europa.
6: Europa, Europa.
1: Un cel estrellat de joies...
5: Bonjour, mes amis, je m'appelle Nelson.
6: Hola, sóc l'Òscar Andreu del programa La Competència de RAC1, a Catalunya.
5: Ah, sí, conec perfectament Catalunya. Sóc un gran apassionat de la Costa Brava, sí. Cada que... I el Cap de Creus.
6: Sí, molt bé. Quina sort que
5: Tossa.
6: Estem... Sí, Tossa, Tossa també. Estem tenint molta sort avui.
5: El Montgrí.
6: Sí, sí, sí. Sí, escolti...
5: Begú.
6: Begú, Begú, Begú, sí.
5: Calella de Palafrugell.
6: Sí, molt bé, molt bé.
5: I Empúries.
6: Bueno,
5: i Figueres.
6: I Figueres, molt bé, també. Bueno, sí, Figueres. Quan arrenquem...
5: El Museu Dalí.
6: El Museu Dalí, sí.
5: També li recomano molt venir a Luxemburg, si mai té temps. Jo sé que a Catalunya teniu Catalunya en miniatura, oi?
6: Sí.
5: Doncs aquí tenim Suïssa en miniatura.
6: Molt bé.
5: En diem Luxemburg.
6: Felicitats, eh?
5: És una broma de país petit.
6: Sí, per última vegada, ens poden avançar com anirà les sentències del TJUE sobre l'amnistia?
5: Doncs no, però sí que està temps de participar en la porra del Mundial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Qui creu que guanyarà el Mundial?
6: Doncs farem una cosa, que és penjar. Moltes gràcies.
5: Molta atenció, vagi... Anthony Gordon, el nou jugador del Barça. Sembla Lady Di de ressaca.
6: Prou, ja està, pengem. Fem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida. A la competència. Som-hi!
10: Compartir un meló d'alt i a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
10: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
15: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
16: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
15: O una nevera, la rentadora, el forn...
16: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
15: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
16: Consulta els models i marques que hi participen.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
19: Garantia vàlida per un any, subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
18: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
20: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
21: Però si aquesta hora la platja està buida.
20: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
21: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
20: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
21: Val més que en busquem un altre.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
4: Verisure.
23: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
24: Això, si tries comprar-te un Citroën com el meu. Citroën com el meu.
25: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
7: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà aquí a RAC1. Feu bon dia.
26: La competència.
27: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
28: Hola. Hi ha hagut.
26: Un programa basat en fets reals.
29: Malafarira.
26: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Ai, amb el Joel Fortú i l'Ernest Ferrester Romagosa, bon que te l'estàs. Avui ens acompanya una estrella, la cantant i compositora Judit Neddermann.
3: Què tal, Carina?
4: Molt bé. He de dir que comparteixo aniversari amb el Mariano Rajoy.
2: No! Sí. Ah, a la Vanguardia, allò que surt. Aniversari d'avui, Mariano Rajoy.
4: 27 de març.
2: Sí. Que mono el vestit que portes, d'on és?
4: Moltes gràcies, de Brava Fàbrics.
2: Home, per favor, sí. És moníssim. Bueno, escolta, també s'acompanya el Miquel Fernández, que és director del festival Portal Blau, i a més ves copropietari del Cangrejo. Home, però avui vens, només vols parlar del Portal Blau, eh? Sí. Posa't els cascos.
5: Ah, vale, me'ls cascos.
2: Posa't els cascos. Què t'ha de dir? Tu ets el que ha programat, és el teu pagador, diguéssim, és el teu empresari.
4: Exactament.
2: Eh? Paguen bé el Portal Blau o paguen el que demanes, no? I
4: sí, jo crec que sí.
2: Sí,
4: m'ho porta la mànager, que
2: la
4: està aquí.
2: La mànager on està? Paga bé o no? Sí. No faltava, no? Home, és l'escala, l'Empordà, no sé quant, com no hi hagi pas pel Portal Blau, jo m'hi cago ja. Bueno, Abraham Fínez de Noa, què tal?
6: Bon dia,
2: estàs
6: bon
2: apuntat
6: dia.
2: A un curs de català.
6: Sí.
2: Estàs ja, venga, submergit, com es diu això, assimilant-te, eh? Ja, sí. Jo crec que no acabis més assimilat del compte, eh?
6: Sí.
2: On t'has apuntat al curs de català?
6: És online.
2: Online, sí, online.
6: Consorci per la normalització lingüística.
2: Ara.
7: Ah, vas aconseguir apuntar, no? Va funcionar, la web va funcionar.
2: Sí, molt bé, sí, molt bé, sí. Molt bé. Bueno, abans de parlar de tots aquests temes, però abans, senyors i senyors, de la repassada esportiva amb Mireia Giró. Bravo.
7: Doncs la repassada esportiva d'aquesta temporada s'acaba avui.
2: Oh!
7: I, per tant, s'acaba abans de la final del Mundial el dia 19, i em sap greu perquè sense aquesta secció doncs us serà difícil assabentar-vos de què ha passat finalment, informar-vos d'aquest esport de nínxol que és el futbol, i espero que trobeu, us deixo orfes, espero que trobeu la manera de documentar-vos, perquè no se'n parla prou i és injust.
2: És injust, total, i tant.
7: Però jo no puc fer res. Demà, partit França-Espanya, semifinals.
2: Semifinals, què vol dir? Que ja després és la final?
6: Sí.
2: O sigui, el que
6: sí.
2: Surti d'aquí va a la final, eh?
7: Sí, i després juguen pel tercer lloc.
2: Com?
7: També.
2: Ah, sí, bé, rotllo, no?
7: Sí, juga, si també, dimecres.
2: De tu jugar pel tercer, de la tela, no, una mica?
7: Anglaterra contra Argentina jugarà
3: els
7: dimecres.
3: Els futbolistes sempre volen guanyar, encara ja que sigui entre el tercer i el quart.
2: O sigui, és tot la vella Europa, no? Això del Mundial acaba la pasta sempre
7: Messi,
2: està a Europa i, per tant...
7: I Argentina.
2: Ah, però Argentina que no deixa de ser Europa, no? Una mica perquè és europeitzada, no, Argentina? No, Argentina? Sí, vull dir, sí. Es imiten moltíssim els argentins. Sí.
7: Bueno, doncs jo us prometo veure aquest partit de França-Espanya, perquè no n'he vist cap i penso que com a expert en el Mundial
2: estaria bé que
7: se fos el primer aquest, no? Una mica.
6: Sí, ja.
7: Per, no sé, per dir-ho, almenys per tenir l'experiència. I espero saber qui són els d'Espanya i no em passi com a un amic meu que no en té ni idea de futbol i l'altre dia va decidir veure un partit amb el seu fill per fer alguna cosa, perquè a l'estiu l'onada de calor, doncs un partit et pot salvar la tarda. Encara que no sàpiga res. I resulta que fins que Espanya no va marcar el gol, no es va adonar que havien estat animant a Portugal en comptes d'Espanya.
2: És el nacionalisme, que et descuides.
7: Perquè els lusitans anaven amb una samarreta vermella. Vale. Llavors, clar, si es diuen la roja, els espanyols, què fan vestits de blanc? I els portuguesos de vermell. És que això és per confondre la gent, no? I llavors, el meu amic va molt peix, això és veritat, però clar, jo què sé, vull dir que es posin... Aquest embolic és, això.
2: Sí, aquest embolic és. Bueno, també és això del nacionalisme, que la que et descuides, cling, clong...
7: Bueno, Portugal formava part del Regne de Lleó, o sigui, són pràcticament espanyols.
2: Sí, exactament. Espanya jugava contra Espanya.
7: Aquesta mania de que les regions de la Península Ibèrica de no ser espanyoles.
2: Exacte, quina mania la gent de no ser espanyola amb lo bonito que és i lo bé que s'està, no, verdad?
7: Home.
2: I tant.
7: I els que esteu molt enxixats amb el Mundial...
2: Enxixats, guapa, aquesta paraula.
7: Això és una cosa d'una paraula jove.
2: Una paraula...
7: Ah, sí? Jo la dic tot això.
2: Però serà Ramon Llull.
3: Jo pensava que t'havies equivocat.
7: Enxixats.
2: Ah. Enxixats.
7: Bueno, enxixats, perquè jo, com que soc de Barcelona, dic enxixats, però...
2: Enxixats.
3: Seria enxixats, no?
7: No, animats, molt animats.
2: Però això que s'ho ha inventat, és una cosa increïble, està joveníssim. Això és jove.
3: Pensava que hi havia una falta i que volies dir enxutxats.
7: No, enxutxats, bueno, també. Podria ser, però mira...
2: Però d'on l'has tret aquesta paraula? Però qui ho diu?
7: De la vida, de la vida. Dels ambients on em moc.
2: Escolta, no et volem recordar la que tens.
3: És la gràcia.
2: Que no caiguis en el ridícul, que això a casa nostra ens faria moltíssima vergonya.
7: Clar, potser ho dic jo i llavors la gent deixa de dir-ho. La gent jove deixa de dir-ho.
5: Però el xixat, jo penso que el xixat era una cosa, però jo què sé, del Berguedà, de, no sé què, de Tuixent, diuen el xixat, o és una cosa com de...
7: No,
5: home,
7: però...
5: De, a les homilies d'Organyà, versicle 3,
7: a veure, el xixat. Sí, però està bé, en lloc de dir una altra cosa, una altra paraula, doncs diguem una que estigui...
5: Que
7: ens haguem inventat,
5: mira,
7: no?
5: Mira, tu que estàs aprenent català, ja te la pots apuntar. Li pots dir la teva professora online, que és professor o professora online?
6: Professor
5: online.
7: Doncs així quedes diu, molt jove.
6: Carles, i avui l'he dit Carlos, i m'he dit, Carles.
7: Home, sí, diu sí. Carles, aquí Carles. A la Xina Popular.
6: Exacte.
7: Bé, doncs els que estigueu molt enxitxats amb el Mundial, felicitats, però tampoc heu de voler que tothom estigui igual que vosaltres.
5: No.
7: I recordeu les paraules de Lamine Yamal quan li van dir al Larguero que devia sentir molta pressió jugant a un Mundial amb només 18 anys.
8: La gente la sufrió más, mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa, entonces eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que todos los españoles estén contentos.
7: Mira, que vaja, doncs si ho diu el mateix Lamine Yamal, li treu importància,
2: exacte,
7: no seré jo qui li doni importància.
2: Exacte, i tant.
7: Bueno, Mariano Rajoy, doncs que ja ho heu dit tot, no? O què?
5: No, però bueno, a nosaltres ens interessa molt saber la teva opinió.
7: Doncs ja no fa gràcia aquest home, perquè abans escrivia unes columnes...
5: Però quantes oportunitats
7: m'hi donarem
5: a Mariano Rajoy perquè ens faci gràcia? Quantes?
7: No, ja prou, ja
5: igual
7: prou.
5: Igual que en Feijó, quantes vegades... O sigui, quantes vegades... Per què aquests senyors heteros blancs tenen tantes oportunitats perquè ens fotin gràcia?
7: Bueno, aquest ens feia gràcia.
5: On escriu aquest home?
7: Al Debate.
5: I això, el Debate, què collons és?
7: Pues no ho sé, m'hauria informat.
5: Patrocinat per... Vés a saber. Ai,
9: jo crec que és l'excusa per sentir-lo, perquè escrigui un article que en realitat no parla de futbol.
7: I a més va d'aquest pal de... Ai, no sé què he fet, no? No m'assabento de res.
5: Filla.
7: Bueno, això, va dir que la selecció francesa té una plantilla d'altíssim nivell, però això sí, sense francesos. Llavors tothom se li ha tirat al damunt, ministre de l'Interior...
5: La qual cosa seria genial, diguéssim. O sigui, tenir una plantilla... França, que no jugués sense francesos, que és el món que volem, diguéssim, que no hi hagi espanyols a Espanya, que no hi hagi catalans a Catalunya, és exactament el món que volem, si en el fons la frase està bé. Una selecció francesa on no hi juguen francesos. Perfecte, escolti.
7: Però a part és que...
5: S'acaba ja amb la puta merda aquesta d'Europa, que no podem més. Panda de colonialistes. Europeus, go home. Cony.
7: Però a més és que dona la casualitat que 23 dels 26 jugadors a la selecció francesa a sobre van néixer a França. Però clar, Mariano Rajoy i els seus amics es veu que néixer en un país no és suficient perquè siguis d'aquell país, però, perquè no ets blanc. No?
5: Perdona, però a veure, hi ha moltíssima gent que ha nascut... És que tot això és paliogudíssim. Hi ha moltíssima gent que ha nascut a Espanya i que no són espanyols
7: bueno,
5: oficialment.
7: Bueno, ara ja en parlarem.
5: Ah, vale, perdona. Llavors què?
7: Però bueno, aquest és el pensament, no? La cadena de pensament és aquesta. Pues són negres, pues llavors no, encara que n'hi hagi nascut aquí no són.
5: Ja t'entenc.
7: Llavors per això alguns patriotes espanyols i muy espanyols van xiular i insultar Lamine Yamal quan va sortir a les pantalles grans que van instal·lar a Madrid l'altre dia per veure el partit, perquè clar, és negre però palestina i va celebrar un gol fent un assujut, que és una genuflexió que fan els musulmans. Llavors, clar, aquests, veus els Cayetanos i muy espanyols amb un curt circuit perquè van amb Espanya... Perquè són patriotes, no? Però veuen que l'Espanya que tenen al cap no és la real i llavors xiulen els jugadors de la seva pròpia selecció. Ai, és que fa molta gràcia, això.
9: Xiulen a la gran promesa de la selecció, que és la millor mala.
7: Clar, és
9: mala,
7: com un explota el cap, és que no sé.
5: Resulta que és catalana, també, no?
7: I a més català.
5: Que ho té tot, el xaval, joder.
7: I a l'altra banda de la moneda...
5: I doncs, pena que no sigui marica, perquè si no ja seria, vamos, el canonitzen.
7: A l'altra banda de la moneda hi ha altres patriotes espanyols però que són progressistes, com l'actor Javier Bardem, que va ser criticat per no portar cap símbol espanyol als partits.
5: Com?
7: Llavors, com que no es posava una bandereta i tal, suposo que els crítics són els mateixos patriotes que xiulen a Lamine Yamal. Total, que l'actor Javier Bardem al final es va posar la samarreta, va fer una foto i va fer un escrit llarguíssim a la seva xarxa social dient que el patriotisme no consisteix a imposar una única forma d'entendre el país, sinó treballar perquè totes les persones puguin viure amb dignitat, llibertat i igualtat d'oportunitats, i que en aquesta Espanya plural i diversa, de colors tan vius i que vem tots i totes totis, i sense importar l'origen, la llengua, tal a tal. I llavors, en fi, que ell creu que ens podem sentir tots parts d'un projecte comú.
5: Bueno.
7: Llavors jo, mira, prefereixo Javier Bardem perquè a un Cayetano, però sí, preferiria ell, però evidentment hi ha gent que no se sent part d'aquest projecte perquè no s'ha fet res per reconciliar-nos ni amb el colonialisme, ni amb el franquisme, ni amb el que va passar durant el procés.
5: Ara.
7: Llavors, un partit de futbol no és la manera de reconciliar-nos amb aquesta idea d'Espanya. És que no es fa així. I és aquesta cosa d'aquí cabem tots, tant si vols com si no, tu ja has de cabre, a cops de porra ja has de cabre aquí. O sigui, no hi vull cabre, Javier Bardem. Em sap greu perquè el seu discurs t'ha sortit molt bonico, però no, és que no cola això. I el futbol com a catalitzador d'espanyolitat i d'unió, a mi m'accelera el colon irritable, que se m'havia passat, però m'ha tornat el colon irritable.
10: És que ara m'estranya.
7: Durant aquest Mundial. I pues, jo no vull unir-me a l'espectacle kitsch aquest d'exaltació sentimental nacionalista que representen aquests partits. I si l'Espanya fos realment progressista i cabéssim tots, doncs no caldria estar tota l'estona dient que Espanya és progressista i que hi cabem tots, i no caldria empresonar tot el govern legítim de Catalunya, per exemple, sense anar més lluny, per mantenir-nos dins d'aquesta Espanya on hi cabem tots.
5: Totalment d'acord. Un aplaudiment per a mi, germana. Per a mi. Però és veritat que les persones aquestes que diuen que ara s'està posant molt de moda la cosa de l'Espanya plural, l'Espanya mestissa i tot això, a aquestes els hi ha de preguntar: escolti, vostè estaria a favor d'un referèndum per la independència de Catalunya, sí o no? I et diuen tots, no. Però llavors, perquè si és l'Espanya plural on hi cabem tots, també hi cabran les persones que es vulguin independitzar d'Espanya, o no?
7: Que no vulguem entrar.
5: Sí, que és que... I que a la millor no hi vols entrar, tampoc sortir, jo què sé, la gent, però això també s'haurà de respectar. Però que no, aquest pluralista vol que siguis espanyol, bàsicament el que vol és que siguis espanyol i muy espanyol, però mira, toca't els collons. I després una altra cosa, insisteixo, que hi ha gent, això us explicarà de Sirve a l'Obede moltíssimes vegades, tornant al tema de Mariano Rajoy, que han nascut, per sorpresa de molts, que han nascut a Espanya, però que no tenen la nacionalitat espanyola. És a dir, fills d'emigrants, de persones que han nascut a Espanya, com que els seus pares no són espanyols, tot i que porten aquí 450 anys, que ells tampoc ho són, però gent de 30 anys, 25 anys, 16 anys, 12, que encara no tenen la nacionalitat espanyola. Tot i haver nascut, que néixer a un lloc... O sigui, és que els trucs per expulsar la gent del benestar són infinits, diguéssim. O sigui, és una merda que t'hi cagues. Jo amb el patriotisme m'hi cago a sobre. Això també estic. Estic de patriotes fins al cap del món, escolti. Senyora, a veure, tres, a l'altra banda de la moneda hi ha...
7: No, no, això ja ho he dit. Bueno, jo aquest Mundial anava amb cap verd... Bueno, no anava amb ningú, la veritat, però em feia molta gràcia cap verd, cap perquè verd. Eren David contra Goliat, i també Noruega, perquè hi ha Erling Haaland.
5: Erling!
7: Erling! Erling! Posem la cançó, posem la cançó, que té una cançó, aquesta. Senyor s'ha fet, o aquest noi, perquè és un noi, viral aquests
5: aquesta
7: dies.
5: Aquesta Nedermaturi has de fer allò que feies o feies
4: les versions.
5: A les versions. A la...
4: Faig.
5: Fas? Hauries de fer aquesta.
4: Brutal.
5: Brutal, eh?
7: Pues aquest senyor té la canció pròpia, és un tio molt divertit i és bona persona, s'ha fet viral perquè és bona persona.
5: Pues ja,
7: i estem molt necessitats de referents de gent, que, gent bona que triomfa, no només els cretins i psicòpates. I, bueno, doncs, fins i tot hi ha dones, que no sóc jo, eh? Dones que fa anys que són adultes, obsessionades amb Haaland.
5: És que al final t'obsessiones.
7: I el seu algoritme, doncs, no para d'ensenyar-los vídeos d'ell i de la cançó clar. Que té...
5: Que no és tu, per descomptat.
7: Jo no, abans, de debò, això m'ho han dit. A mi el meu algoritme no m'ho ensenyava. Em van dir, mira't això. Llavors, ara sí, ara sí que ho tinc ple. Però... I tota l'estona em surt la cançó aquesta.
5: A veure, com és la cançó?
7: Vist, no, Marc, o què? Saps qui? No, ni idea.
5: Jo, per descomptar que sé qui és, jo sé tots els noruecs que estan bons, que són quasi bé tots, sé exactament tots com són. Com que no, a veure?
10: No està bo, el Haaland.
7: No està bo.
5: No està bo, el Haaland.
7: No està bo, però al final ja ens ho acabarà semblant.
5: Però té cara...
9: El busco.
5: Que sí, home, que sí. El Haaland va...
7: És viking, home.
5: Quan el van contractar, me'l van posar els d'esports...
10: No.
5: Que sí, home, que sí, que això,
7: sí, que
5: el Haaland,
7: sí,
5: tires
7: sí.
5: Endavant amb el Haaland.
7: Tires. Això sí. A la gent que el trobem lleig ens està agradant.
5: Que sí, home, que sí, Esther. Tires endavant amb aquest xaval perfectíssimament.
9: No, si has de tirar endavant, tires endavant.
5: Per anar al cine, per anar a sopar, per anar a treure'l... Que està boníssim, home, que és un tio que...
7: A més, li encanten els bolsos, li encanten els bolsos.
5: Li encanten els bolsos, però que li encanten els bolsos. Dic, home, fantàstic.
7: S'ha posat el cognom...
5: Està bo, no? Està bo,
4: guapo. No em diu massa res.
7: L'has de veure en moviment, l'has de veure en moviment.
5: Està buscant, vostè que està buscant el mòbil.
7: Però busqueu un moviment.
5: No el troba, no sap escriure. A veure, ensenya-li. Acosta-li la senyora al micro i al
7: Haaland. H-A-L-A-N-A-B.
5: A veure, vostè què diria? Senyora, és el seu marit que ha quedat al costat? Se l'ha vist? És que clar, és que al final... Home, de cara respecte, no.
10: A veure...
5: Parli al micro, senyora.
11: Estàs millor tu?
5: Vale, jo per descomptat. Però, perquè jo sóc el que no...
7: Home, però el seu marit no està mal, eh?
9: Ai, que s'aixeca el marit!
5: Senyora, el marit! Entre el Haaland aquest i el marit d'aquesta senyora, amb qui te n'aniries? A veure, imagina't que hi ha que ha de rescatar algú. La senyora, vostè imagina't que l'han de rescatar algú. Està, arriba Hala. Arriba Hala amb la seva música. Hala.
11: Hala. No, aquest no jala massa, eh?
5: Arriba Hala amb la música. Qui vols que et rescati, Hala o el teu marit? Jo ja t'ho dic, jo que et rescati el meu marit o el Hala, em rescata Hala, home, però no hi va bé. El veig amb més condicions.
7: Ara, bueno, també és molt...
5: A veure, el senyor, és molt jove. Aquest senyor reivindica la seva bellesa i la seva constitució física. Un senyor, un senyor... Masculinitat. I a veure, un senyor del Mediterrani típic, o sigui... A veure, vostè, com et dius?
11: Per favor.
5: Per favor, en defensa... La teva dona no t'està defensant, eh? T'està defensant.
11: Bueno, aquesta nit ja sé on dormiré, però bueno, jo ja sé on continuem.
5: Tu trobes que entre... ets més guapo tu i més interessant que Haaland. Haaland. Canta la cançó de Haaland, si vols dir Mirka.
11: No, no, no jalo, però jo crec que la meva personalitat no té res a veure amb...
5: No, si és el que estem parlant justament.
11: Per això que jo tinc un altre camí per, senyor, per explotar.
5: Bueno. Explota. Senyora, vostè
11: explota,
5: està contenta?
11: Explota.
5: A veure,
11: i de tot?
5: Ella vol agafar el micro de la senyora, agafa. Agafa, deixa-la el micro de la teva dona, mira el tio!
11: És que em posa la negra.
5: No,
11: ho
5: està, aguantes.
11: A
5: l'hort, diu, em posa la negra! Rajoy! Rajoy!
12: I el tema Rajoy, me cago davant d'un negre, més a més, hòstia, me cago teu, és que m'està sol, de cap, ara hi ha un plan de
11: demano silenci, per favor.
5: Ja ve, demana silenci. Deixa l'exil amb la teva dona.
11: És el meu complet. M'esteu fotent el complet en l'aire, eh? Plorem tots. Ja està, vinga, va, a dormir. Va.
5: No, a veure, la pregunta, com et dius tu?
13: Maribel.
5: Maribel, ara, com si el teu marit no estigués al costat.
13: No, no està mai.
5: Entenc que són una parella.
7: No està mai.
5: Si tu ara, t'ho vaig a fer clar i perdona, eh, Maribel. Quina edat tens?
13: 60 recién fet.
5: Mira, pues, felicitats als dos. Si tu ara ve Halal, i et diu, escolti, anem aquí, per favor, que tinc un tàlam de l'amor, pues tu li dius que sí, ràpidament, amb 60 anys. Què, tu calla. Que és el teu arriba. Sí o no?
13: Sí.
5: No,
13: sí.
5: Molt bé, carinyo. Com et deies tu? Com et dius?
11: Màrius.
5: I tu també! T'arriba aquí Hala i et diu, vinga, mirando per Cuenca. I allà que vas, hombre.
11: Última paraula.
5: A veure, última paraula, esclar.
11: Li vaig posar els 60 cumpleanys, ara fa dues setmanes, li vaig a regalar un boi.
5: Un boi què?
11: I no el va tocar.
5: Què és un boi?
7: Senyor, que li va agradar l'estriptis.
5: Mare de Déu, mira.
7: Però potser no li va agradar. Perdona, potser no li va agradar,
5: Home.
7: Eh?
5: Ja, Hala, tu li vas regalar a la teva dona un boi?
11: Sí, al seu complet.
5: Com es deia?
11: Un espectacle.
5: Jo l'altre dia vaig estar amb Magic Michael. Ai, Magic Mike.
7: Magic Mike.
5: El coneixes, el Magic Mike?
14: Només una pel·li.
5: Ah, sí? Ja us explicaré una altra circumstància.
7: Però perdona un moment, en quin moment el teu marit et regala això a tu un boi? Que li havies demanat?
13: No, sorpresa.
7: Però no li havies demanat?
5: Home, i la sorpresa va ser acollonant.
11: Toca, que això està pagat.
5: Mare de Déu, aquest home, a mi m'ha agafat.
7: Però com fas aquest regal?
5: A veure, la senyora. La senyora.
7: Regala-li una joia, regala-li un brillant.
5: Tu has d'anar a xocotxurro, mira, tens una mica de pupe, que l'encarregarem aquí una papelineta de...
7: I una cosa,
5: Mario, a veure...
13: 60 persones al davant.
5: A veure, para, aquesta dona, aquesta dona es farà el programa avui. Vine aquí, carinya, vine. I és el teu marit, i tant que te n'has d'anar amb el Halal, però vine. A veure, tu el teu marit et va regalar... Tu estaves amb 60 persones davant, on éreu?
13: Sí, celebrant un restaurant.
5: 60 persones.
13: Clar, ve un policia...
14: Ah, vestit de policia.
13: Sí. I me viene a buscar a mi, yo digo...
5: I ara, ara. Has estat independentista, tu? Eres independentista?
13: No,
5: bueno, no passa res. No, no passa res, independentista. Sí, sota et ve a buscar la policia, eh? Ets socialista? Sí. No passa res, tampoc. Sí. No passa res. Ja vindran a buscar-vos, també. Digues.
13: No, això, que et quedes com una mica i ja, sí, dius, sí. Hòstia, ara que foto jo aquí...
5: Ja t'entenc.
13: Amb aquest senyor que anava traient-se roba, jo dic, oh, això serà una broma, però no, va continuar.
5: I es va quedar amb pilota picada?
13: Sí.
5: El què?
7: I no ho va aprofitar.
13: No.
5: Home, perquè ets una senyora, perquè ella

0: porque todo no es malo. Llegó un momento donde yo casi pego un grito en la clase, ¿no? Cuando el profesor dijo las consonantes mudas. Claro, eso es Cuba, ¿no? Cuando dijo aná, supá, palá, que no se menciona la R. Yo dije, ara, claro. Yo dije, bueno, no, evidentemente los catalanes hay una relación con los cubanos.
1: Tirás, claro.
0: Pero cuando tuve ese momento de alegría, volvió el suplicio, ¿no? La L eliminada. Si yo no puedo decir una L, imagínate decir dos L con un puntico por en medio, ¿no? Claro. Es como, ya ahí ya siempre te...
1: ¿Tú la L como la dieu?
0: No la digo.
1: A ver, ¿cómo?
0: Es decir, cuando hay una L al final...
1: ¿Por ejemplo?
0: Actual... Bueno, ese es un buen caso. No sé, pongo un ejemplo.
2: Ahora claro,
0: no...
2: claro.
1: No, oh, claro.
2: Ahora final,
1: claro,
2: ¿no?
0: Sí,
2: ahora
0: sí, al
2: final.
1: Actual,
2: si udius, ¿no? Actualidad,
0: suena,
2: actual.
0: Suena muy, muy, muy baja, ¿no? Ni la CR, ni la CS. Por ejemplo, yo no puedo decir carne. Yo digo carne.
1: Carne.
0: ¿Sabes?
1: Mira como Paquirrín, carne.
0: Exacto. Sí.
1: ¿Te acuerdas?
0: Pero mira un buen ejemplo que tengo aquí, caldero. Yo, sí. no puedo decir caldero.
1: Sí, pero
0: yo digo caldero.
1: Caldero.
0: Caldero. No digo la L.
1: Abraham, pero tú has dicho ahora que ha sido la referencia a Paquirrín, ¿la tiene de carne? Me has dicho sí, sí, porque te has hecho el listo. Buscaba Paquirrín, carne. Mira. No, pero tens la... Esta es la madre. Pero tú tens el tall de Paquirrín dient carne. Busca, Joel, si et poguessis despertar i ajudar l'Ernest, el teu cosí.
2: L'Ernest fa una cara...
1: Quin cap de setmana has passat, Joel, mare de Déu. Tu sí que... Ai, Déu meu senyor. Què t'anava a dir? Busqueu-me, per favor. Ho he fet jo en aquest programa, de veritat. Als altres programes ja hi hauria algú que aquest tall ja estaria col·locat, però aquí jo no sé què passa, que és que... Paquirrin, carne, tal. Ja ho tens?
2: Això és molt dels anys 90.
1: Bueno, i jo tinc 51 anys, que vols que digui? Que dic que poder fer... L'altre dia vam parlar de Joan Martorell, vull dir-te que a mi si m'entén, vam parlar de coses del segle XII, XIII. Calla, no ho troben. Aquí tenim... Si veia llei sobre la peixera, mare de Déu. Dos persones intentant comunicar-se...
3: Seràs per a si... Seràs per a si...
4: Calle!
0: Oh!
4: Seràs per a si... Calle! Seràs per a si... Calle!
1: Ara!
0: Molt bé, molt bé. Sí, molt bé.
1: Què te la va dir? Però tu sabies aquesta referència, la tries?
0: No.
2: No, ni ell ni la referència de...
1: Pues mira, et vaig fer un encàrrec de cara a la propera temporada, vale. Que espero que ens acceptis com a programa. Hauries de fer una secció un dia dedicada a Paquirrín. Tu busques per lluny la informació, vale. I com a persona cubana que no sap qui és Paquirrín,
0: vale,
1: és Paquirrín. El fill de Paquirrín, i
0: venga.
1: Isabel Pantoja. I es fas un retrat del que tu...
2: Necessitaràs temps,
1: des de fora, diguéssim.
5: No, jo crec que ho tens resolt en 3 minuts o així, veiem quatre coses...
1: Vale, no, sí. Vale. Carne.
0: Pues, molt bé.
1: Andava, llavors, perdona.
0: Bueno, i per últim, les vocales neutres, ¿no? Porque claro, si no podemos ir L, ni S, ni R, nuestro fuerte son las vocales. Y claro, entonces ahora, que si una A es una E, que si una O es una U, ahí ya apete. Entonces, si alguien en estos días de Steve se encuentra conmigo por la calle y me ve hablando una miqueta extraña y hablándole a una vivienda...
1: No es Cuba, es catalá.
0: Es cubatalá.
1: Cuba-catalá. Escolta una cosa, moltíssimes gràcies. Després de la publicitat parlarem amb la Judit Niederman, que és exactament una estrella sideral. O sigui, això no s'ho salta un tres europisca, Judit.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Ara aquí hem tingut un conflicte durant la publicitat, ho heu dit tots, el matrimoni que t'han sortit una mica, jo crec que acabarà ja.
0: Sí.
1: Però com has dit això, en públic, l'altre no sé quant, ja ho veuràs tu. Ell, a més, ha dit, a mi més que halal, i el meu marit, el que m'agrada és l'Abram, aquest cubanito, ha dit, aquest cubanito, tot, embolica que fa fort, també,
2: eh?
1: Embolica que fa fort. Després, bueno, parlàvem també de strippers, estàvem parlant de Magic Mike, i hem descobert que, amb tots vostès, Miquel Fernández i Judit Niederman, però hem descobert, no, Judit, ho acaba de dir ell, que tu has anat a veure l'espectacle, Magic Mike.
8: No, he anat a veure, que existeix.
1: No. Ah,
8: però
1: sí.
8: Hi ha dues pel·lícules.
1: Ah, i tu has vist les dues pel·lícules, una sí, i dues, clar. Les dues, sí. Sí. I
8: Magic Mike... Els vols a Level, me'ls trago.
1: Els vols a Level, què vol dir?
2: Home, a l'avió.
8: A l'avió.
1: Ah, val, sí, esclar. Llavors, t'has tragat
8: molta pel·li dolenta.
1: Magic Mike, eh? Ara ho buscarem. Bueno, ara sí, eh? Senyores i senyors, amb tots vostès, Judith Nederman. Judith Nederman, tu, home, tenim músiques de Judith Nederman de punta pala.
2: Ernest, és que, no, t'he dit el punt.
1: Aquesta? Ah, això és Judith Nederman, ara. Això és tu.
2: Quan comença a cantar ella.
1: Ara.
2: Vale,
1: anem a fer-ho bé,
2: Però estava bé, eh? M'agradava.
1: Tu t'aguantes, tu diràs el que...
2: No,
1: Judit, o vens, o rema a favor...
2: Perdó.
1: A veure, amb tots vostès... Judith Nederman.

0: Però escolta, el tontolo tot, tenim aquí una de les millors veus i una de les millors artistes, jo diria que europees, catalanes per descomptat, espanyoles també, no? La Fuerza Orkan i sobretot europees. Escolta, participaràs a un concert de la Pere Llimonera al Festival Portal Blau. Quin dia és el teu? El teu és el 8 d'agost.
1: El 8 d'agost, exacte.
0: Però és un concert molt especial, Judit, per la gent que et conegui, perquè aquí ja ho fas amb la Gio Sinfonia, o sigui, és espectacular. Hi ha molts de recursos.
1: Aviam, és la cosa més gran i emocionant que he fet mai. Porto 12 anys de carrera, diguéssim.
0: Sí.
1: I aquest any em va arribar aquesta proposta de la Gio Sinfonia, que és una orquestra de Girona, que els agrada molt fer projectes híbrids de clàssic modern.
0: Molt bé.
1: I llavors em van dir que els hi venia molt de gust celebrar com la primera dècada que havia complert com a cantautora amb ells, o sigui, fent un projecte sinfònic. I llavors jo em vaig emocionar molt perquè, diguéssim que era un somni que jo tenia, però no m'atrevia a engegar per la magnitud, però que vingués la proposta per part d'ells,
0: clar, dir,
1: ho va facilitar molt.
0: Clar.
1: I es va sumar el mestre Joan Albert Amargós.
0: Mare de Déu, és increïble.
1: Una autèntica
0: passada. Però escolta una cosa, llavors, la Gio Sinfonia, diguem que és una orquestra, el que en diríem una orquestra, amb totes les coses, els
1: ells
0: violins,
1: funcionen,
0: amb tot.
1: Exacte.
0: Quantes gent hi ha? Et canten?
1: En el meu projecte n'hi ha 21, però cada producció doncs van sumant o restant depenent del que...
0: Tu és la primera vegada que toques a nivell sinfònic, diguéssim, i com et sones?
1: Les meves cançons, sí. Havia cantat amb la OBC als 20 anys o 25 anys del Club Super 3.
0: Mira.
1: Era no tinc por, que m'agrada molt. Però així, el meu repertori...
0: No tinc por, no sé quina és aquesta, jo.
1: Sí. A les 12 de la nit...
0: És
1: increïble, aquest tema. L'has d'escoltar.
0: Sí.
1: A més, va bé per no tenir por.
0: Ah, veus?
1: Sí.
0: I tu te'l cantes de vegades? Tu tens moltes pors?
1: Jo...
0: Ui, aquesta pregunta ha estat una mica com de presentador d'aquests que vas fer. Tens moltes pors? Saps aquesta pregunta? Jo ho dic.
1: No, però és que és molt interessant que em facis aquesta pregunta, sí, perquè últimament sento que m'he alliberat de pors que tenia des de feia molts anys.
0: Ah, sí? Anys. Mira, sí. És aquesta, la de la por. No.
1: Aquesta diria que és l'original del Super 3.
0: Clar. Què t'ha de dir? Quines pors t'has fet de sobre?
1: Doncs...
0: Quines pors t'has fet de sobre? Què miedos te has sacado de encima?
1: Uau, això és anar molt endins, eh? Anem així, profuns.
0: Mira, ara ens ha donat per aquí.
2: Sí, igual d'aquí 5 minuts.
0: És que jo crec que et convé anar a aprofundir, perquè si no, allò de la superfície, i quan ens posem superficials, és de volador, també. Sí. És que no tens opció, o sigui, no hi ha opció bona. En aquest programa no tens opció bona.
1: Per exemple, ja no tinc por d'encarar la meva vida sola.
0: Home!
2: Quin alliberament.
0: Total,
1: sí,
0: molt bé.
1: Em sento com de vacances, però crec que no són unes vacances, sinó que és una realitat.
0: Una realitat, i estàs comodíssima amb tu mateixa i tu anant tirant triscant sola.
1: Estic molt bé.
0: Clar, sí, un aplaudiment per això. Bravo. Escolta, sí, mira, aquest sí que ets tu. És que és boníssim, tu, fila, és boníssima la cara, t'ho dic. Alguna altra por? Bueno, aquesta déu-n'hi-do, aquesta por de...
1: Ah, sí, aquesta déu-n'hi-do. Alguna altra por? A veure, hauria de pensar...
0: Bueno, aquesta primer...
1: T'he dit la més important.
0: Aquesta, de totes maneres, clar, perquè deus haver fet moltes coses per aquesta por, diguéssim. Ja has aguantat moltes coses, ja has estat amb molta gent, ja has muntat projectes i cases i vaixelles i t'has hagut de fer... No?
1: Exacte.
0: Sí, per aquesta por, la por de la soledat o la por de no saber com un pot estar sol. I tant.
1: Sí.
0: Que és genial. Doncs mira, felicitats, escolta'm.
1: Moltes gràcies.
0: Què t'anava a dir? A veure, quin repertori faràs amb aquesta, al Portal Blau, el 8 d'agost?
1: Doncs...
0: Festival Portal Blau a l'Escala.
1: Sí, fem un recorregut pels discos que he tret fins a la data, que això, vaig començar el 2014, he fet 6 discos, un EP en català i euskera, que ahir estava presentant a Bilbao, per exemple, i llavors... Va ser molt maco per mi configurar el repertori, perquè vaig agafar cada disc i vaig fer com una llista de 2-3 cançons de cada disc i ha quedat una mica així. O sigui, és realment un recorregut per tot el que he fet fins ara.
0: I hi ha cançons, tu, que tenies clares, que dubtes del teu propi repertori? No que no t'agradi, però que diguis aquesta cançó...
2: Del primer disc, per exemple, que diguis ahir.
0: Clar,
1: del primer disc... Mira, el primer disc vaig triar una que es diu Pena, que és tristíssima.
0: Ai, Déu meu.
1: Però... Clar, ha fet un arranjament el Joan Albert, que jo cada concert m'emociono realment, aquella, i sempre penso, a veure si avui no ploro, no? Perquè quan plores és un lio, perquè se't fa un nus a la gola i
0: per
1: després
0: cantar,
1: has de seguir cantant.
0: Sí.
1: I sempre m'emociono. I una altra que es diu Com pot ser, que és la primera que vaig fer, que m'agrada molt cantar-la en aquests concerts, perquè va ser la cançó revelació, que dic jo, perquè jo em pensava que seria cantant de jazz. I vaig fer aquesta cançó i llavors vaig dir, què és això? Quina llibertat! O sigui, triar melodia, lletra, cors, tot... I...
0: Què vol dir això? Tu anaves per cantant de jazz i et vas fotre el lío, clar, clarament.
1: Sí, sí, clar.
0: Per què volies fer cantant de jazz?
1: Perquè jo estava estudiant jazz, m'encantava el jazz.
0: El taller de música?
1: Sí, el taller de música. I estava acabant el grau superior i havia de fer un TFG i tenia una idea molt xula que la, bueno, l'explico per si algú la vol fer.
0: Sí,
1: i tant,
2: segur que...
0: Sí, dona.
1: Sí, home, sí, perquè era com fer un recorregut per totes les dècades del jazz i llavors triar com una cançó icònica de cada dècada i llavors com un sol concert et anés portant des de 1890 a 2010.
0: Però que dius, el podries fer? Perquè...
1: Sí.
2: No, sí, perquè ara no
1: llavors, bueno, vaig tenir com la, no sé, la curiositat de dir, i si faig música pròpia? Perquè els profes també et deixaven fer música pròpia i que exploressis una mica les teves influències i veure com ho baixaves tot. I llavors vaig fer aquesta primera cançó que es diu Com pot ser, que bàsicament parlava de que me n'havia anat de casa me mare i jo vivia ja a Barcelona i jo estava com...
2: Com
1: al·lucinant
2: ser, no?
1: De la vida adulta.
0: Clar, perquè tu ets de...
1: Vilassar de Mar, sí.
0: Vilassar de Mar, clar.
1: I ja està, i aquesta cançó va ser com una revelació perquè vaig pensar, ostres, no vull seguir cantant, bueno, no vull seguir cantant versions, no, perquè en canto moltes i m'encanta, però crear, potser... realment crear, clar. O sigui, trobar el teu propi discurs, pues, és un camí molt fascinant que encara em té enganxadíssima, o sigui, m'encanta.
0: Anem a escoltar alguna cançó de la Judit.

0: qui la troba.
1: Mira, és que ets increïble, el teu és increïble. Escolta una cosa, com et tractes la veu? Anem a fer coses d'aquestes com de...
0: Com
1: si fos una entrevista de Vogue, de Vogue, mira, o de la Marie Claire. Que jo... esmorzes, que menges, saps? Perquè, clar, els que teniu veu heu de cantar.
0: Sí.
1: Perquè jo ara canto dues coses, així, tipus boja, una Nadala, allò el dia Nadal, i als dos minuts ja estic afònic.
0: Què dius? Però si jo sempre et sento i penso, mira quina que resistent. Sí,
1: ah,
0: perquè
1: sí,
0: tu
1: resistent.
0: Crides molt.
1: Jo crido
0: però
1: molt.
0: Sempre tens la veu molt bé.
1: Jo crido molt, és veritat, crido molt, no?
0: Bueno, no, però crides, vull dir que t'expresses amb energia i
1: energia,
0: amb volum.
1: Sí, és veritat, és veritat.
0: Però sempre la tens, se't sí. Sent molt sana, sí.
1: Ah, doncs mira, endavant, doncs em quedo amb això.
2: Sí, la col·loques bé, la col·loques.
1: Perquè ara menjo molta fruita.
2: Ah? No té res a veure.
1: Mira,
2: no
1: té res a veure. Spoiler, doncs ja de tot, tu queda llavors, com et tractes la veu? O sigui, fas el...
0: No faig gaires coses. Per exemple, bueno, sí, no bec aigua freda normalment.
1: Veus que tampoc.
0: Però altres begudes sí que les bec fredes, és estrany. O sigui, no tinc normes d'aquestes de dir, ai no, és que quan que canto... El que faig és no cridar.
1: Ah, doncs pues jo.
0: No, però perquè... bueno, ambients sorollosos el dia abans de cantar, no hi vaig.
1: Ja l'entenc.
0: O sigui, jo, depèn de quin bar, allò... Ai, quedem a aquest bar. Entro, i depèn del soroll, ja. Me'n vaig, literalment.
1: I jo, a part, de vegades amb cantants que estan tot el matí sense cantar, sense parlar, fins i tot.
0: Ah,
1: i
0: sí, això sí que faig. Reposos. Reposos, es diu? Sí. Reposos de veu.
1: Doncs ho digui la Bram, que ara és el nostre filòleg.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs de vegades... Bueno, i he acostumat a tothom a que no em truquin. Jo no vull que em truquin. Que a mi notes de veu i jo contesto escrit.
1: Perquè tu també ets d'aquesta nova generació que... Stop.
0: Sí, jo en xitxat ho dic molt.
1: En xitxat. Ah, sí, sí. Però és perquè jo ho crec de Vilassar de Mar.
0: No, jo crec, no sé, en xitxat és algo que en el meu entorn es fa servir molt.
1: Però
0: en
1: quin sentit? Perquè ets jove, perquè ets jove.
0: En xitxat.
2: Que estàs animat,
0: sí, que
2: entusiasmat.
0: Estàs a tope amb algo.
1: Mira, tenim el Com pot ser que l'ha trobat l'Ernest, està molt content d'haver trobat una cosa en aquest mare magno. Ah, l'ha trobat el Joel, vale. Aquesta és la cançó, aquesta fundacional, eh?
0: Sí.
4: Com pot ser passat el temps.
1: A veure, el Miquel Fernández era el director del Festival Portal Blau.
3: Sí.
1: Llavors, la Judith Niederman i el seu equip són pesades, perquè, clar, quan dieu d'allò que demana els actors...
3: No,
1: què demana?
2: El Rider.
1: No, aquest tipus de cosa.
3: No, però... I a més ha vingut ja, no és la primera vegada que actua al festival, ja. A altres escenaris, perquè el festival té diferents escenaris, i el festival i l'escenari on actuarà és la primera vegada, que és el Fòrum Romà d'Empúries.
1: I és... No, que difícil.
0: Allà vaig estar el 2019, talonejant el
3: Miquel. Ah, talonejant, però no com a principal.
1: Sí. I aquí sona bé, perquè sota la intempèrie és sí, una mica un embolic, no? Sona bé, sona
3: és molt
1: bé.
3: Bonic. Sí.
2: L'espai és meravellós, eh?
3: L'espai és meravellós. Les runes d'Empúries, el Fòrum Romà, dintre la part romana.
2: I preciós.
3: Sí, i serà allà.
1: Serà allà. I ella, i no som... Quina és l'artista més passada que ha passat pel Fòrum? Si no és la Judith Niederman, qui és?
3: Tots són molt
1: maris. Però digues la veritat, que no ho explico mai. Alguna cosa passada que els hagin demanat.
2: Mira, aquí tens la llista, a la Maria del Mar Bonet.
1: No, la Maria del Mar passada
3: però
1: no és.
3: L'altra,
1: sí, segur. Sí, és passada, la Maria del Mar Bonet? No.
2: L'Helena Adel i el Manu Guix?
3: No, també són molt estimats al festival.
2: Sopa de cabra.
1: Sopa de cabra, impossible que siguin pesats, no. De cap d'aquests és pesat.
3: No.
1: La Maria del Mar Bonet, ja l'hem dita, no.
2: Maria Jaume.
1: La Maria Jaume, tampoc, la Maria Jaume.
2: La Fúmiga, ara que estan a final de gira.
1: Simpàtics, per favor, la Fúmiga, és que ens encanten. La Clara Peia? No.
3: Són tots els magnífics.
1: Però alguna cosa rara que... A veure, tu segur que saps.
2: Alguna cosa extravagant que t'hagin demanat.
1: Divertida, que ens agradi. I tu, Judit, què demanes?
0: La gent que sapiguem.
1: Sí, que no cal dir el nom, eh?
0: Home, jo soc un artista que va demanar un lavabo recobert en or i que no...
1: Català?
0: No, internacional.
1: Ah, val.
0: Que no el podia fer servir ningú més.
1: Mira.
0: Ningú més de ningú més, eh? Un festival, o sigui, que mou milers de
1: treballadors. Era un lavabo i mai més. I després s'havia d'estudir, diguéssim. One shot.
2: Però era or massís o xapadet?
1: Ah, bueno, però tal.
0: Crec que xapadet.
1: Xapadet.
2: Ho deuríem pintar amb un spray.
3: Demana'ns alguna cosa.
1: Clar, que sosa.
0: Jo demano... Bueno, va haver una època... Va haver una època que vam demanar una ampolla de rom perquè els músics en volien.
3: Mare de Déu, això.
0: I que perquè a vegades va haver un...
1: Això ho diuen, no?
0: Un xupitet, sí, abans de sortir.
1: Tu te'l prens, un xupitet o no?
0: No, o sigui, el bolus molt concrets, però no m'agrada anar borratxa. No m'agrada.
1: No.
0: No. No.
5: m'agrada borratxa. No?
0: M'agrada borratxa en les estones lliures, a mi m'encanta.
1: Després, quan anava borratxa.
0: Però en els concerts...
1: Però no, ja t'entenc, sí, borratxa...
0: Estic concentrada, estic
1: obert. Ho has provat, no? A mi no t'agrada perquè no ho has provat, eh?
0: Sí, ho he provat, ho vaig provar un dia, que els músics em van dir, va, tu també, no sé què, i va ser d'aquells dies que el públic està una mica fred i que...
1: I va dir...
0: I llavors jo vaig pensar, per què he begut? Necessito totes les meves facultats.
1: Per què he begut? Però una cosa, i de vegades pensaves que el públic està dient aquesta. Aquesta tia està borratxa, no? Tot el públic pensa, està borratxa.
0: Crec que no se'm... Crec que no se'm notava, però sí. No, a veure, no sóc de drogar-me abans dels...
2: Estaves massa enxitxada per la gent, no?
1: Bueno, escolta una cosa. La Judit Niederman serà al Festival Portal Blau el 8 d'agost. El Festival Portal Blau se celebra cada que és una molt bona oportunitat per retrobar-se amb artistes...
2: Cada que és,
1: he dit a l'escala, no? Per què dic cada que és jo ara? T'imagines que
2: ara... Ara, a veure si desvies a tothom a cada...
1: Però he dit cada que és?
3: Sí. Sí,
1: vaja, eh? Bueno, a cada que és no està la...
2: Ah, no, perquè t'he posat els concerts de la Judit i n'hi ha un que actues a
0: cada que és.
1: Ah, sí. Però avui hem vingut... Tot el lio aquest, perquè... És que, clar, jo...
0: Però aquest de cada que és molt diferent. Avui hem vingut a fer promo del 8 d'agost amb la Simfònica.
1: Però vaja, el que jo volia dir és que, efectivament, el Festival Portal Blau se celebra a l'Escala, que és molt preciós, i Empúries, que és al costat de l'Escala. Això és el 8 d'agost, el de la Judit Niederman, però ella té moltes altres dates de concerts en distints formats, que no les vol dir, perquè nosaltres estem centrats al Portal Blau avui.
0: Clar, perquè som... Sí.
1: Però vaja, que cada aquesta bé hi anirà, eh? Precisament el 19 d'agost, he de dir, eh? Ja Sant Pere, hi ha Calella, hi ha Calonja, i els Jardins de Pedralbes, i tal, tal, tal. Bueno, escolta una cosa, Judit Niederman, t'estimem molt, moltíssimes
0: gràcies. Moltes gràcies, igualment, t'admiro molt.
1: Has de tornar, per favor.
6: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
7: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
7: I escolta el que vols.
6: Quan ho vols.
1: I ara, abans d'acabar, acabarem de la millor manera possible amb la veu cristal·lina d'Ester Romagosa.
2: Sí, perquè és hora de dinar i de pensar en les postres. I a la Sirena tens més de 200 gelats perquè cada migdia acabi
1: gelats,
2: de la millor manera. De bombons, de cons, polos, sorbets i moltes opcions més per combatre la calor. La Sirena...
1: Perdona, però això el con cruixent és fonamental, perquè arribes al cono i no està cruixent,
2: clar,
1: és una merda, allò.
2: Una merda.
1: I a la Sirena el tenen cruixentet, com ens agrada a nosaltres, un cop un cruixentet. Endavant, demà hi serem. Sí, home. Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Ho hem escoltat fa un moment, ho ha dit clar i català la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que l'incendi d'Aiguamúrcia pot haver estat provocat als tres que ha patit aquests darrers dies. A tot això hi hem d'afegir la detenció d'un presumpte piròman que hauria provocat també incendis a Tiana i Montgat. Aquests només són dos dels casos on l'autoria sembla clara, però durant l'any, i sobretot a l'estiu, es produeixen molts incendis que apunten a una intervenció humana. I la pregunta que ens fem és per què algú sent aquesta necessitat de cremar el bosc? Doncs potser trobarem les respostes per començar les preguntes de Marc Serra. Marc, bona tarda.
9: Bona tarda. Què porta una persona a trobar plaer, si és que és així? Perquè, segons ens indiquen, la qüestió és cremar per trobar plaer. Quin tipus de persona fa això i veu hectàrees de bosc cremades amb el patiment que això comporta a les persones que hi viuen o que hi tenen la feina? I l'altra pregunta és si hi ha un perfil que es repeteixi en el que podríem anomenar piròmans. Ara en parlarem d'aquest trastorn amb el metge psiquiatre de l'Institut Internacional de Neurociències Aplicades, el Josep Ramon Domènech. Senyor Domènech, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Gràcies per atendre'ns. Permeti'm una pregunta una mica diferent per començar, perquè ho hem comentat diverses vegades al programa. Quan una persona pateix aquest trastorn, pot sentir una mena d'efecte crida quan es presenta una campanya de previsió d'incendis? És a dir, quan veu que el risc és alt i que realment pot fer mal cremar en un bosc, es pot sentir més atret a fer-ho? Se li pot reactivar aquest trastorn o no?
10: Més aviat perquè es publicita, es dona a conèixer tot allò que amb ell el fascina, el el fa viure per això. El piròman és una persona amb unes característiques determinades, ¿vale? Però, evidentment, el fet de que se n'estigui parlant del tema li fa reviure els sentiments previs que ell ja té, aquestes característiques de personalitat que ell ja té.
9: És que aquí ho hem comentat alguna vegada, el senyor Marcelí ho ha dit moltes vegades, només falta quan anem anunciant, perquè
5: cada
9: ara la gent...
5: Cada vegada que dieu, hi ha un perill d'incendi màxim, cada vegada que dieu això, sembla que els crideu que vagin a cremar.
9: Més o menys, no, senyor Domènech? És a dir, com a mi...
10: Bueno,
9: s'ha reactivat l'interès.
10: O sigui... Més o menys, mira, la majoria d'incendis que es produeixen són incendis provocats per accident, per negligència, pel clima que tenim, sí, per les possibilitats d'adaptació amb aquest clima que no tenim, etcètera, vale? Això se'n diu incendis postprovocats casuals. Després hi ha els incendiaris, no? Els incendiaris són persones que calen foc per uns motius diferents als del piròman. És a dir, doncs, persones que ho fan per ira, per venjança, sí, per ideació política... Per tema econòmic o per amagar alguna mostra de delicte. Mm-hmm. Vale? El piròman en si, els estudis que s'han fet, els piròmans detinguts, i que vol dir que han provocat un incendi, corresponen a molt poca part d'aquesta població. Si ja és difícil trobar-nos amb persones que reconeguin que han provocat un incendi, els piròmans són al voltant d'un 2 o 3% com a molt d'aquest percentatge de tots. El piròman per ell mateix té unes característiques per poder ser diagnosticat com a tal. El piròman és una persona que pateix un trastorn mental, ¿vale? Aquest trastorn mental s'ha inclòs dintre del que diem trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta, ¿vale? Entre ells hi ha el trastorn negativista desafiant, un trastorn de personalitat antisocial, un trastorn explosiu intermitent, un trastorn de conducta i coses que potser us poden sonar millor, la piromania i la cleptomania, és a dir, les persones que van a robar a supermercats. És un perfil molt similar. Per exemple, i molt breu, què defineix? Per què un piròman pot ser definit com a piròman? Bueno, primer de tot, perquè existeix una fascinació, un interès, una curiositat o atracció pel foc i pels seus contextes situacionals, que és la pregunta que em feies abans.
9: Sí.
10: Després ha d'existir que hagi provocat un foc de manera deliberada i intencionada en més d'una ocasió. Què el caracteritza, sobretot? Doncs mira, una tensió o excitació afectiva abans de l'acte. Quan ho ha produït, doncs un plaer, una gratificació o un alleujament en fer foc o en presenciar o participar en les seves conseqüències. No són persones que fan el foc i ja està. Es queden, si poden, a observar la magnitud, entre cometes, de la tragèdia, ¿vale?
9: I disculpi, li faig un apunt perquè ho he llegit a la vegada. És a dir, són persones que es queden a veure el que han fet ells,
10: poden, però
9: a
10: més
9: a
10: més
9: he llegit que fins i tot de vegades han participat en les tasques d'extinció.
10: Exacte, és una de les característiques de que ells hi són allí, perquè el que els atrau, els motives això, i l'altra cosa és que no senten cap penediment ni cap res en quant al que han fet. També s'ha de valorar que no existeixi un altre trastorn mental que pugui ser primari o prioritari. O sigui, qui pot calar foc? Pues pot calar foc una persona que tingui un dèficit intel·lectual important, persones que tinguin, per exemple, dèficit intel·lectual, i després les persones aquelles que de vegades, víctimes d'una al·lucinació, d'un deliri, puguin sentir que han de fer això, o d'altres persones que, fruit de haver consumit drogues tòxics, perden el control i fan això, o persones amb deteriorament cognitiu. Vale? Aquestes serien les coses que s'han de diferenciar.
9: Però per què cremar un bosc? És a dir, tots els piròmans cremen boscos?
10: A veure, també n'hi ha que cremen contenidors o cremen qualsevol altra cosa, ¿vale? O sigui, recordo que fa anys existia, van sortir uns vídeos viralitzats de joves que anaven amb estat d'intoxicació etílica o d'altres tòxics, que anaven cremant contenidors, crec que pel Maresme o per Barcelona, no ho sé. És la fascinació del foc, o sigui, és que almenys nosaltres hem estat educats en un món on existeix una veritable fascinació pel foc. O sigui, ara potser no tant, però les verbenes, els focs d'artifici, tot el que fa les falles de la muntanya, quedar-te una nit fent el foc d'acampada quan abans es feia, etc. El foc ja de per si és fascinant, però hi ha persones que és fascinant i malaltís.
9: I això vol dir que no ho poden evitar, és a dir, quan vostè em parlava de trastorn, és a dir, ho fan perquè els hi dona un plaer, o sigui, cremen un bosc perquè els hi dona un plaer i perquè no tenen un filtre que els hi pari.
10: No, exacte. És el mateix que el cleptòman. El cleptòman és la persona que va robar a grans magatzems. Perquè és el que més s'assembla, amb les característiques així col·loquials. Són aquelles persones que aniran amb un Corte Inglés, amb un Decathlon i ho preparen amb cautela i, bueno, senten i no ho necessiten per a res, i senten una necessitat, una excitació abans de fer-ho i un plaer després de fer-ho, quan són coses que no necessiten absolutament per res. Però és l'excitació i el plaer.
9: Per tant, hem d'entendre que un piròman prepara aquest incendi i, per tant, va buscar zones més vulnerables. És a dir, ells pensen això.
10: Sí. Que el fet de que cali foc, com sembla ser que ha succeït últimament, en tres o quatre llocs diferents, vol dir que se'ho té estudiat perfectament.
5: Per tant,
10: ha
5: de conèixer la zona.
10: Sí. Segurament hi ha anat abans. I ha anat abans a mirar-ho i saber com fer-ho. Sol ser una cosa que es prepara.
9: Vostè diu, no senten remordiment, però quan veuen imatges de gent que explica que són colpidores, de gent que ho ha perdut tot,
10: res. No. En general, no hi ha cap sentiment de malestar. Això és el que permet el seu diagnòstic, o sigui, que no hi hagi cap sensació a posterior de cap...
9: I una persona que ha provocat un incendi quedarà saciada o cada quant voldrà anar cremant?
10: No, sol ser una cosa reincident. El més habitual és que una persona que, si no hi ha un procés de reforma del seu pensament, el més habitual és que existeixi una reincidència.
9: I això com es cura, si és que es cura?
10: És complicat de curar-ho. O sigui, aquí hi ha dues maneres de millorar tot això. Millorar-ho amb teràpia psicològica i fàrmacs, si en algun moment es veu que hi ha una marcada impulsivitat o una marcada ansietat, un marcat estat d'ànim depressiu, poden ajudar en un moment donat, però sobretot amb una teràpia psicològica i d'adaptació o fer treballs per la societat.
9: I un piròman anirà a la seva consulta i li dirà jo sóc piròman?
10: No, mai. Com un cleptòman, almenys a mi, que aquests casos sí que es veuen, no venen per aquest tema, o venen perquè algun familiar ho veu, o perquè ja es visitaven per un altre trastorn i diu, hosti, és que m'està passant això. I és que són persones, per lo demés, completament normals. Jo fins i tot faria la equivalència de que la piromania... és masculina, la cleptomania és femenina. El piròman en un 90% de casos és un home, el cleptoman en un 75-80% de casos és una dona.
9: Vostè abans ens deia que hi ha coses, no?, genètiques... Què marca més? Per exemple, una persona frustrada indica més, tira més a potser ser piròman, o una persona depressiva? Quin factor és el decisiu?
10: característiques de personalitat, ¿vale? O sigui, ser una persona amb dificultats amb les relacions socials, tímids, impulsius també. Ara es veu molt sovint, o es veu bastant sovint, perdó, amb persones diagnosticades de TDA. També és un factor que pot contribuir. Després s'han fet estudis analitzant certes àrees del cervell que es veuen afectades amb aquest tipus d'alteracions, com són l'amígdala i el còrtex prefrontal.
9: Senyor Domènech, digui.
10: Tot, la suma de coses, la suma de factors no és un únic factor, eh?
9: Doncs queda explicat, teníem curiositat per saber quines eren les característiques i va, també ens ha quedat clar que voluntàriament admetre-ho no ho admetran. No. Senyor Domènech, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bona tarda.
10: Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
9: Metge psiquiatre de l'Institut Internacional de Neurociències Aplicades.
8: A camí de les 6 de la tarda parlem d'una de les qüestions que generen polèmiques a les comunitats, ara que entrem de ple en aquest món de la comunitat i dels veïns que hi resideixen, que és la de, entre d'altres coses, la piscina, el dret d'ús de la piscina. A Catalunya hi ha gairebé 200.000 piscines, que es diu aviat, Jesús, registrades en total, comptant-ne de públiques, privades, unifamiliars i comunitàries. De fet, segons els registres, el 15,2% del total de piscines de l'Estat es concentren en territori català. Mònica Folquet, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
12: Hola, Mònica.
8: Tu tens piscina?
11: Jo no tinc piscina, no m'encantaria tenir-ne, però tinc amics que tenen piscina comunitària i, escolta'm, veïns que no paguen, però que van a la piscina, porten els amics, la família, el gos i el periquito, i és un
8: bueno,
11: problema.
8: El periquito que es banyi també té el seu al·licient, eh? Bé, la pregunta, una pregunta que és on arrencarem aquesta conversa és: es pot prohibir a un veí morós utilitzar la piscina? Perquè hi ha gent que... Això és una de les polèmiques que han esclatat a algunes comunitats de l'Estat espanyol. Saludem l'advocat i administrador de finques, expert en dret immobiliari, el senyor Josep Maria Aguilar. Senyor Aguilar, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
8: Bona tarda, benvingut. A veure, per entrar en matèria, li faig aquesta primera pregunta. Es pot... un veí és morós, no paga, però, en canvi, ara que arriben aquestes dates de tanta calor, doncs ell, sense cap mena de problema, baixa i fa ús de la zona comunitària que ell no paga i és morós dels diferents pagaments que s'han de fer. Es pot prohibir a aquest veí baixar a la piscina? Prohibir que es banyi?
13: Aquesta piscina està a Catalunya...
11: Sí.
8: Aquesta piscina, bueno, clar, sí, en principi, clar, està a Catalunya, sí.
13: Està a Catalunya. Però aleshores Catalunya té una llei pròpia, una llei totalment autonòmica, una llei que és el llibre 5è del Codi Civil Català, on no se li pot prohibir al morós poder tenir l'ús i gaudi de la piscina com d'altres elements comunitaris. Cert és que el resto d'Espanya tenen la llei pròpia, la llei de propietat horitzontal, i ell sí que a la resta d'Espanya el morós se li pot prohibir el gaudi de la piscina, se li pot prohibir el gaudi de l'ascensor, se li pot prohibir el gaudi del terrat, o sigui, tot el que sigui comunitari, hi ha un acord de junta i els comuns morós li prohibeixen aquest ús i gaudi. A Catalunya no. A Catalunya la llei és clara. Diu, perdoni'm, si hi ha un morós, vostè té els extres corresponents per posar-li judici perquè aquest morós intenti pagar la deute que té amb la comunitat. Però, mentrestant, ell és propietari d'uns elements comuns, és copropietari d'uns elements comuns i no se li pot prohibir poder disfrutar d'aquesta piscina, del terrat, del jardí, de la pista de pàdel, de la pista de tennis i dels ascensors.
11: Per tant, la via judicial és l'única que queda per...
13: L'única, però la via és única i exclusivament per reclamar-li el que deu, no per prohibir-li dins de l'ascensor. Tindria que ser una cosa molt especial i tindria que ser que el jutge donés la raó, però en un principi, com no està previst dintre de la llei catalana el prohibir el disfrutar d'un element comunitari, que vol dir comunitari que tu és propietari, no pots prohibir-ho. Únic i exclusivament és que la paleria judicial per reclamar la morositat que té el deutor.
8: Ara que parlem de piscines comunitàries, perquè hi ha molta gent que arriba a l'estiu i les viu, la normativa d'una piscina comunitària com es crea? És a dir, per exemple, exemples tan tontos com dutxar-se abans de banyar-se o arribar i instal·lar-te a la piscina amb un megaflotador o amb un, fins i tot amb un paddle surf a la piscina. Sí. És a dir, això com es regula?
11: Convidar
8: o sigui, la normativa d'una piscina comunitària, qui la fa? Com es marca aquesta?
13: Sí, si anem a normativa, una comunitat de propietaris, per més gran que sigui la piscina, no té obligació de tenir socorrista. O si fos, en canvi, les piscines, que són municipals, o que siguin d'una entitat, diguéssim, recreativa, sí que tenen que tenir el socorrista. Amb les comunitats de propietaris, per més gran que sigui la comunitat, o la piscina, no és necessari el socorrista. Ara bé, sí que tu pots posar unes normes, l'horari. Per exemple, doncs des de les 9 del matí o des dels 10 del matí fins a les 6 de la tarda o les 7 de la tarda. Totalment banyar-se per les nits. Totalment prohibit posar flotadors i posar el pelícano de color rosa o posar la ràdio a tope. Prohibit menjar, prohibit jugar a pilota. Tot això són normes comunitàries que sí que es poden acordar per la simple majoria dels propietaris. Simple majoria. Ara bé, quin és el gran problema? S'acorda prohibir jugar a pilota dins de la piscina.
8: Sí.
13: Què? Si estan els nens jugant, quin era? El president passarà olímpicament, que inclús possiblement el president tingui el fill que està jugant a la pilota. Tens que posar un vigilant, és innecessari. Per tant, vull dir, jo sempre dic el mateix, la vida d'una comunitat de propietaris podria ser perfecta si tothom fos educat, si tothom complís amb les mínimes normes de civisme, perquè si no, no faria falta, però esclar, malauradament no tots som iguals.
8: Aleshores, perdoni, si hi ha aquestes normes i allò, el que dèiem, un no es dutxa o la norma aquesta del pelícano que està surant i un va amb el pelícano tal, i un veí les infringeix?
13: Li pots inclús sancionar, pot acordar una
8: a veure aquí.
13: Econòmica, sí.
8: Però, perdoni, la mateixa comunitat el pot sancionar?
13: Sí, però té que ser un acord. Vull dir, s'acorda perfecte que la persona que infringeixi, que per les nits es banyi, o la persona que se descobreixi que s'ha defecat, que probablement algunes vegades passa expressament, s'ha defecat dins de la piscina, o la persona que menja o que porta el gos i no recull les caques de la piscina. Se li pot posar una multa. La comunitat és sobirana per posar un tipus de multes, un tipus de sancions, sempre quan s'hagin acordat i que tothom sigui notificat. Ara, prohibir l'ús i gaudi la comunitat avui per avui, amb la llei catalana no pot fer-ho.
11: I això de convidar gent, amics i tal, també aniria dins d'aquesta mena de...
13: Sí, però és que el de sempre, clar, si jo, per exemple, els meus fills tenen amics, jo no els hi puc dir només avui cada fill que porti dos amics. Sí, es pot fer, és clar que es pot fer. Però mira, el que no pots prohibir tampoc és limitar, diguéssim, el dret de poder disfrutar de la piscina, que són 4 dies a l'any. Ara, jo també ho comprenc,
11: I si tu
13: hi ha comunitats de propietaris, perfecte, hi ha una comunitat de propietaris que, per exemple, són nudistes. I aleshores vull dir que, o naturistes, millor, no sé, la diferència entre el nudisme i el turisme. Vull dir, es va crear una hora especial per ells per poder prendre sol despullats. Allò sí que no pots, diguéssim, renyar-los o sancionar-los perquè prenen el sol despullat. Si ho fan dintre de les zones que està prevista per la comunitat de propietaris.
11: Ah. Uh-huh. I si tu tens un pis llogat, és a dir, no ets el propietari, tens un pis llogat, jo sóc la llogatera d'una comunitat amb piscina, i passa alguna cosa, és a dir, el responsable qui és? Jo que
13: sempre és el propietari, sempre. Sempre és el propietari. El propietari sempre és el responsable. Després el propietari podrà revertir contra el llogater perquè si li han posat una multa, una sanció, li han fet un expedient, el que sigui. Però sempre qui respon davant de la comunitat és el propietari. La llei de propietat horitzontal catalana i l'espanyola és molt elitista, no permet barrejar propietari i llogater. És per això és la llei de propietat. Aleshores, sempre que hi hagi una sanció, sempre va a càrrec del propietari. Després el propietari podrà revertir contra el llogater.
11: Parlant de lleis, el Ferran Abad, una persona que ens escolta ara mateix des de Twitter, ens pregunta, Twitter o X, ens diu, podria dir, sisplau, quina llei és aquesta, sisplau? Ell ens escriu des d'una comunitat de propietaris.
13: Sí, és el llibre cinquè del Codi Civil Català, és just, concretament, és l'article 553, per això és el llibre cinquè, i l'última actualització és de 28 de 21 de desembre del 21, 21 de desembre del 2021.
11: Uh-huh. I suposo, no ho sé si és així, que cada comunitat estableix les seves normes, perquè hi ha sempre una persona que ens diu, es pot prohibir en una comunitat privada que la gent es banyi amb roba? Ara comentava això del nudisme, doncs tot el contrari. Això ho estableixen, suposo, els propietaris.
13: Sí, esclar, lògicament, sí. Uh-huh. Sí, es podria. La comunitat pensi que els acords es prendrien segons, hi ha molts pocs acords, precisen la unanimitat, la modificació de la llei aquesta que hem comentat, la unanimitat pràcticament va desaparèixer. Hi ha un tipus d'acords que es prenen per les 4 cinquenes parts de propietaris i 4 cinquenes parts de coeficient. Però són acords ja molt especials, molt concrets, el que fa obres a casa seva, el que fa modificacions, el que altera la configuració estètica de l'edifici. Ara, tot el que sigui de la vida ordinària d'una comunitat, el que manen són la majoria. Sempre és la majoria de propietaris i la majoria de coeficient. Hem de recordar un cop. Sí, perdó.
8: Digues. No, endavant, perdoni.
13: No, hem de recordar que també hi ha molta gent que té dos pisos i es pensa que té dos vots. No, tindrà el doble de coeficient, però només tindrà un vot. Una persona pot tenir dos pisos i només tindrà un vot. És sempre la majoria d'assistents.
8: Amb això, Josep Maria Aguilar, advocat i administrador de finques, expert en dret immobiliari, jo ho he viscut de gent que tenia dos pisos i ells deien que tenien dos vots. El que era realment sorprenent i que a mi em va deixar estupefacte, perquè després ho vaig mirar, és que l'administrador ho donés per vàlid. Això va ser una cosa d'aquestes que vaig pensar, com es pot ser tan poc professional de no saber que un pis, dos vivendes juntes és un vot, no són dos vots.
13: És un vot. Encara que sigui la meitat indivisa de marit i muller. Llavors, en picardia poden dir el segon segona vota el marit i el segon primera vota la muller. No. No. És la unitat familiar. I aleshores tenen un sol vot.
8: Deixem preguntar-li també per això, això que es fa, per exemple, ja a nivell privat, segons quines terrasses, segons quins terrats, no?, d'instal·lació de piscina d'aquesta muntable, que es munta la piscina de plàstic, s'omple d'aigua i la fa servir pues, els que estan més propers al terrat o els que tenen, per exemple, un pati perquè els hi toqui l'aire o una terrassa, diguéssim, d'una dimensió on s'hi pot posar. Això és també ha de ser per unanimitat de la...
13: No, aviam, això tu dins de la teva terrassa pots posar el que tu vulguis, sempre quan no perjudiquis a la terrassa. Si per culpa d'aquesta piscina, el pes que té aquesta piscina, lògicament amb l'aigua i la persona que està banyant, pot perjudicar la terrassa, aleshores jo és clar que ho puc prohibir-ho. És com la persona que té plantes a casa seva. Uns tindran piscina i l'altre hi ha testos amb grans plantes. Vull dir, se li pot prohibir un senyor que tingui plantes a casa seva? No. Sempre quan no em perjudiqui terceres persones, no perjudiqui les arrels, no perjudiqui les humitats. Per tant, la piscina, si tu em pots demostrar que no causes danys a la terrassa i que la terrassa està lo suficientment preparada per aguantar aquesta piscina amb l'aigua i la gent, tranquil·lament no se li pot prohibir.
11: Una persona que es diu Leni diu, tinc una filla amb discapacitat i la piscina comunitària no té cap aparell habilitat per persones amb
13: mobilitat. Pot demanar-ho.
11: Exacte.
13: Sí, amb tot el seu dret, eh?
11: Però la seva pregunta és, es poden negar a posar-ho?
13: No, de cap manera. Perfecte. I si es neguen, aquesta senyora va al jutjat i això ho té guanyat, vull dir,
11: perfecte. Jo
13: no he tingut assumptes d'aquests, vull dir, no, se li té que adequar. O sigui, la supressió de barreres arquitectòniques és per tothom.
11: Perfecte.
13: En tots els aspectes.
11: Vale?
13: Si aquesta senyora per la piscina necessita una escala diferent, necessita una rampa, necessita el que sigui...
11: Aquell seient, no?, per exemple, que baixa,
13: sí,
11: per exemple.
13: Sí. Però atenció, no perquè sigui propietari, inclús podria ser un familiar del propietari,
11: Ah?
13: O sigui, vull dir, allà ha de fer una cosa que no vol dir que dic que es molestés, que tinguis la sogra i que la sogra vagi en cadira de rodes.
11: Sí.
13: Pues el sol fet de que sigui familiar del propietari, la comunitat ve obligada a adaptar la piscina per la sogra.
5: I si és una finca vella que s'ha de fotre un ascensor que s'ha de fer una destrossa d'allò, també?
13: Bueno, esclar, però té ascensor? Té ascensor?
5: No, dic una finca vella que s'ha de posar, que viu en un tercer i la sogra s'ha tancat el fèmur...
13: I cap l'ascensor, i el més important, és això. Si realment hi cap l'ascensor, la comunitat no es pot negar.
5: Hòstia.
13: Si realment hi cap, el que no podem fer mai és inhibir dins d'una escala un ascensor que no hi cap.
11: No, hi cap.
13: No, perquè una caixa de morts no podem posar-la com a ascensor.
11: Perdoni, no, ja que hem entrat amb els ascensors, una cosa superràpida...
8: No, perquè ara avui ho centràvem en piscines comunitàries i piscines.
11: Però ara, com que
8: vostè... No, com que parlat d'això de la mobilitat...
11: No, és molt ràpid. És una persona que és propietària d'un local a Barcelona, ara hi treballa, però la comunitat ha dit, calla, que posarem ascensor. Diu, jo he de pagar la meva part encara que no faci servir?
13: Sí.
11: Ja està contestant.
13: Sí, sí, la llei catalana amb això, jo no sé què, de l'ús guard, dic que és el just o no injust, però ho diu, encara que no puguis disfrutar de l'ús i gaudi d'aquest ascensor, vens obligat a pagar. I què passa? Que la majoria dels locals tenen un coeficient molt més elevat que els pisos. I aleshores, sense que puguin veure l'ascensor, sense que puguin disfrutar l'ascensor, sense que puguin entrar ni tan siquiera posar una cigarreta a dalt del terrat, paguen el doble o el triple com un pis perquè tenen un coeficient molt més elevat.
11: A banda de les piscines, amb aquesta calorada també fem servir molt l'aire condicionat. Hi ha aparells que, al carrer...
8: Bueno, les que estan instal·lats a les, terrasses o a les
11: façanes.
8: Les terrasses, sobretot. Bueno, el que és el balcó, façanes, no?
11: Que gotegen.
13: Sempre. La llei, ho dic claríssimament, la normativa dels aires condicionats de Barcelona, que és el pla d'usos de l'Ajuntament de Barcelona, que tothom, tota Catalunya pràcticament és el mateix, tot el, sempre quan una comunitat de propietaris tingui un terrat transitable, que vol dir que tu puguis caminar i puguis passejar, tots els aparells d'aire condicionat tenen que anar dalt del terrat. Estigui de bon estigui. Si aquest terrat, si aquesta finca no té terrat transitable, té que ser a la façana trasera. Si el teu pis no dona la façana trasera, té que ser dintre d'un pati. Si el teu pis no dona pati, pots posar-lo davant, però sempre recolzat sobre el balcó. No el que es deia abans, tipus motxilla, penjats motxilla, això està totalment prohibit.
11: Doncs se'n veuen a patades. Per...
13: Ja. I l'Ajuntament, si volgués, el salador... Si tu ara, per exemple, fas la rehabilitació de casa teva i demanes una ajuda, o demanes la llicència per poder fer la rehabilitació de la façana, el primer tot que tira l'Ajuntament tregui els aires acondicionats.
8: Jo crec que el 70% d'aires acondicionats estan mal instal·lats amb la radiografia que ens acaba de fer el senyor
13: Ida. El que fan les empreses instal·ladores, i que no vol dir que ningú s'enfadés amb mi, la racleta, que va des de l'aire condicionat de dintre casa teva fins al compressor que se't posa al balcó, a fora, això està totalment prohibit. El que passa és que ningú vol tenir-lo dintre casa seva, per més cortina que després puguis apagar-lo. I tu diràs, fora. I no, vull dir, jo quan les veig, vull dir, m'esperveno, però penso, no és el propietari, és l'instal·lador que l'ha posat per fora.
11: I després hi ha aquesta condensació i aquesta aigua que es perd, que això també...
13: Sí.
8: Bueno, aleshores, d'aquesta aigua que va caient, per exemple, que a vegades cau a la via pública i que pot afectar, per exemple, botigues, això, el que li... Van caient les gotetes durant tot el dia.
13: Pot reclamar-ho, no seria la primera vegada.
8: Però pots reclamar
13: Pot anar al jutjat? Bueno, no, si jo m'he mullat, jo vaig i poso una denúncia, el que passa que, esclar, llavors, si els jutjats estan col·lapsats, ja no hi cabíem. Però sí, el que sí que és cert, si tu veus que aquell pis goteja contínuament, tu fas una petita instància a l'Ajuntament o telefones a l'Ajuntament i l'Ajuntament vindrà el salador, comprovarà que la goteja i li posarà una multa al propietari o al llogater, en aquest cas.
11: Això és competència municipal, doncs.
13: Sí, dels ajuntaments.
8: Doncs,
13: jo, per exemple, el meu despatx, perquè tenim porter, però moltes vegades senyor Aguilar vacia el balde. Per què? Perquè està ple i goteja, sense donar-se comptes, sí.
11: El Santi diu que és propietari d'un pis amb piscina comunitària. El pis està llogat. Ell té dret a utilitzar la piscina com a propietari?
13: Poden dir el propietari...
11: Independentment de tenir-lo llogat, eh?
13: Clar, seria un abús, però pot fer-ho, clar, ho pot fer-ho.
11: Molt bé.
13: Ara, salvo que la comunitat decideixi que aleshores tens que decidir o el propietari o el llogater. Però sí, entenc que sí, que tu més vas a veure els teus amics i vas allà i fas el banyet i després el teu llogater també es pot gaudir-se, per què no?
11: Clar.
13: No.
8: Només falta el propietari i el llogater. La piscina comunitària. Només falten els dos. Com que hi ha poca gent, vinga.
13: Es pot prohibir els gossos, això és fonamental.
11: Què diu ara?
13: Que entrin dintre el recinte de la piscina. Vull dir, avui en dia pensa que la llei de l'animal dona molt respecte al gos, o el gos o la mascota. Vull dir, tot això que abans es deia prohibido tenerse inquilino con perro, això avui dia pot ser sancionat totalment. Ara, jo sí que puc prohibir que els gossos vagin suelto per la zona jardinada.
8: Molt bé, senyor Aguilar, avui hem volgut fer aquesta consulta sobre les piscines comunitàries que són, en fi, entren en el seu cènit aquests dies amb tanta calor.
13: Ja.
8: I un cop més li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. Una abraçada molt forta.
13: De vosaltres, com
8: gràcies.
13: Sempre.
8: Gràcies. Advocat adéu. I administrador de finques, expert en dret immobiliari, el Josep Maria Aguilar. Amb ell fem una pausa i avui el que farem és...
9: ¿Quién baja la escalinata de las seis?
8: Avui viatjarem i ho farem amb el Dani Anglès. A on ens portarà?
11: Home.
8: No ho sé. Ara escoltarem la proposta.
9: Oi.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.

0: ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 13 de juliol, el dia que ha començat, ara ja ho podem dir, la pretemporada del Barça. De moment s'han posat a treballar 25 jugadors, 10 del primer equip, que aquest matí han passat les proves mèdiques i físiques. D'aquests 10 jugadors, n'hi ha 3 que estan pendents de resoldre el seu futur, són Ter Stegen, Casadó i Bardaggi, que tenen números de no començar la temporada com a blaugranes. Pel que fa a la resta, els altres 15 que avui s'han posat a les ordres de Hansi Flick són jugadors o bé del filial o bé del juvenil, entre els quals hi ha l'internacional egipci Hamza Abdelkarim, que ha renunciat a les seves vacances després de quedar fora del Mundial per participar d'aquesta pretemporada del Barça, quasi idèntic al de Xavi Espart, que fa només 2 dies es va proclamar campió d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola. Ho repassarem en temps de tertúlia. Avui amb el Fernando Polo, el Marc Guillén i el David Bernabéu, amb qui també parlarem dels possibles moviments de Mercato. En clau blaugrana, Roger Saperes, bona nit.
2: Hola, bona nit, Xavi.
1: I aquí posem la mirada sobretot en els davanters.
2: Doncs sí, el Barça està posant especial èmfasi en reforçar les posicions atacants, tal com va detallar ahir Joan Laporta, l'hem escoltat aquí en directe al Tu diràs de la seva arribada a Dallas. Avui explicarem al Tu diràs la situació de Ferran Torres davant l'interès del PSG i la clàusula que va incloure el Manchester City en cas de renovar contracte amb el Barça. Comentarem el que ha explicat el Basté també sobre l'interès de l'Atlético en el davanter valencià, també quan està previst que arribi Adeyemi al Barça i si Hamza Abdelkarim, de qui ara estaves parlant, és una opció que contempla el club per reforçar la davantera del primer equip. Com deies, ha estat un dels 25 jugadors que ha passat avui el reconeixement mèdic en aquest primer dia de feina del Barça.
1: Internacional amb Egipte i que ha jugat, això sí, els últims quarts d'hora de cada partit, però ha anat jugant els partits de la selecció egípcia, una de les revelacions d'aquest Mundial, una de les que va estar a punt, de fet, de donar la sorpresa contra l'Argentina, però no ho va fer.
2: Ens va fer patir, però no.
1: Perquè hi és Messi. Ho ampliarem d'aquí uns minuts i, evidentment, també serem a Dallas, on demà juga la primera semifinal d'aquest Mundial, Espanya-França. Durant el Tu diràs connectarem amb el Damià López per explicar l'última hora de totes dues seleccions i sentirem Lamine Yamal, avui que fa 19 anys i que cap a 1:15 de la matinada està previst que parli a la roda de premsa oficial juntament amb el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, entre d'altres coses per valorar la polèmica que ha precedit aquest Espanya-França demà, l'article d'opinió de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, en què deia que França és una selecció d'altíssim nivell, però sense francesos. No cal dir que tothom se li ha llançat al damunt, des de la Moncloa fins al govern francès, passant per molts dels actors del futbol mundial que també hi han dit la seva. Ahir mateix sentíem Pau Cubarsí durant la conversa que vam tenir al Tu diràs, i en les últimes hores també s'hi ha afegit el seu company a la selecció espanyola, el Borja Iglesias. Són declaracions a DAZN.
3: Me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas, porque, joder, entiendo ya la vida y la sociedad multicultural, ¿no? Y que cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera, y creo que esa es la riqueza que tenemos, y entiendo que, pues, Francia es tan rica en muchas...

0: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
1: Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
2: De forç del Sabadell en el seu retorn a la segona divisió. I parlant del Girona, Joel Roca podria tenir els dies comptats a l'equip blanquivermell. El jugador té pràcticament encarrilada la seva sortida a l'Olympiacos, que podria fer-se oficial en els propers dies. Ara bé, el moviment més sonat d'aquest dilluns, parlant de mercat, és la confirmació del fitxatge de Mapi León pel London City.
3: Mi intención aquí es llegar a lo más alto que se pueda, lo más rápido que se pueda. Entiendo que todos son que en un proyecto son etapas y todo necesita un trabajo. Pero bueno, quiero dar lo máximo y quiero que este equipo triunfe.
2: Per tant, 5 dies després de la presentació d'Alexia Putellas amb l'equip londinenc, avui s'ha fet oficial també el desembarcament d'una blaugrana a un dels equips de Michel Kang, i en canvi, un altre ex-blaugrana, Vicky Losada, torna al futbol català. La migcampista agarenca jugarà la temporada que ve al Badalona Women, cedida pel Bristol City. En resum, el que dèiem, dia intens als despatxos de futbol, mentre que en bàsquet el nom del dia és el de Justin Robinson, el base nord-americà de 28 anys. Es converteix oficialment en el segon reforç del Barça de bàsquet l'endemà que el club anunciés també el fitxatge de l'alè pivot finlandès Olivier Nkamua. Ara ja només falta la confirmació de qui agafarà el relleu de Xavi Pascual a la banqueta. A RAC1 ja us vam avançar que serà l'eslové Alexander Sekulic, i el club ho podria fer oficial també en qüestió d'hores. Ara passen 6 minuts de 10:45. Dit tot això, parlem d'una notícia que acabem de confirmar fa ben poca estona. L'Europa torna a jugar a Can Dragó la temporada que ve, o, si més no, això és el que han votat els seus socis. Si recordeu, fa cosa de 2 setmanes i més o menys a aquesta hora de la nit, el club gracenc va anunciar que engegaria una consulta entre els seus socis per demanar-los si volien que l'Europa es mantingués a la primera federació i, en cas de resposta afirmativa, on voldrien que jugués, tenint en compte que el nou Sardenya no era una opció. Finalment, l'Ajuntament de Barcelona va comprometre's a ajudar el club perquè pogués mantenir la categoria, i per tant els socis escapolats han hagut de votar finalment només quin estadi volen que aculli els partits de l'equip gracenc com a local. Aquest vespre s'ha fet el recompte definitiu d'aquestes votacions, dels gairebé 1.000 vots dels socis graciencs, i entre Can Dragó i el Narcís Sala ha guanyat Can Dragó. Héctor Ibar, president de l'Europa, bona nit, com estàs?
4: Oh, hola, bona nit, molt bé.
2: 2 setmanes intenses, suposo, no?
4: La veritat, sí, he dit que està sent unes setmanes molt mudetes, sí, sens dubte.
2: Can Dragó és l'opció més votada, amb un 63% dels vots, 37%, per tant, pel Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. T'esperaves un resultat així?
4: La veritat, sí, que amb la reacció que va haver-hi tant a l'assemblea informativa com després a través de xarxes, doncs ja ens va semblar que l'opció més majoritària era la que, doncs, bueno, venia molt condicionada per aspectes emocionals que són perfectament comprensibles i que, per tant, doncs la massa social de l'Europa, doncs, segurament es decantaria no tant per Can Dragó, sinó com l'alternativa que hi hagués al fet d'anar a jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu.
2: Per tant, ja podem dir que l'Europa jugarà la temporada que ve a Can Dragó. Recordem que era una consulta informativa, no vinculant, explicaves aquí mateix el Tobiràs, i per tant, supeditada la decisió de la Junta Directiva, ja podem dir que és oficial, que jugareu a Can Dragó?
4: La veritat és que nosaltres hem d'inscriure l'equip el dia 15 i demà tenim una reunió amb l'Ajuntament per acabar-ho d'ajustar, doncs, però efectivament, com a primera opció posarem d'estadi propi, posarem Can Dragó.
2: I l'Ajuntament?
4: La consulta, bàsicament el que buscàvem sobretot és saber l'opinió dels nostres socis, i òbviament per no prendre una decisió

0: amb una direcció, diguéssim, que anés en contra de, del sentit majoritari de, de l'aficionat escapulat. No?
1: Això no va dir, l'Ajuntament no ha de posar traves en aquest sentit.
0: No en tenim cap constància, no, no. Totes les converses que hem tingut doncs, van amb aquesta direcció. De fet, el propi Sant Andreu no podrà començar jugant al Narcís Sala, per tant, no sé exactament en quin punt es troba aquesta situació, però és obvi que l'opció que Andreu doncs, és la, que, la més plausible, la més lògica.
1: Doncs ara que ja està fet, o que pràcticament està fet, a l'espera d'aquesta última conversa amb el consistori, pros i contres, president?
0: A nosaltres el que ens semblava és que doncs, bueno, Can Dragó efectivament ha sigut és un camp provisional que l'Ajuntament ens ha condicionat. No podem dir res més que estar agraïts perquè hem pogut, diguéssim, competir a primera ref gràcies a que l'Ajuntament ens ha condicionat, però no deixa ser un estadi d'atletisme amb una capacitat diguéssim molt limitada, però a més a un ambient on és molt obert, no tenim, no és un camp de futbol, i per tant el fet d'haver-hi les pistes d'atletisme, per altra banda les instal·lacions en quant a vestidors doncs no són en absolut còmodes, n'hi ha uns que estan doncs, al gimnàs, els vestidors del gimnàs que hi ha a darrere el pàdel, els altres sota la graderia. Diguéssim que des del punt de vista de contres hi ha aquest aspecte. Quant a pros és que ens permetrà jugar a primera ref, continuar jugant a primera ref, i per tant és obvi que en aquest sentit hem d'estar agraïts.
1: Anar a Can Dragó suposa, crec recordar, que són més elevades les despeses que no pas jugar al Narcís Sala. Qui se'n farà càrrec d'aquestes despeses extres del fet de jugar a Can Dragó i no al Narcís Sala, lògicament, i no fer-ho també al Nou Sardenya?
0: Nosaltres el que tenim és un càlcul a partir dels 10 partits que hem jugat aquesta segona volta, de l'impacte econòmic que té, de la capacitat que hem sigut capaços de generar d'ingressos a Can Dragó i del que havíem sigut capaços de generar al Narcís Sala, perdó, al Nou Sardenya a la primera volta. Aquí la nostra estimació era de que possiblement doncs, si en lloc de jugar a Can Dragó haguéssim jugat al Narcís Sala, doncs aquesta doncs podia ser una opció que ens podia permetre a nosaltres doncs, generar més ingressos amb entrades, amb diferents aspectes. No? Llavors, del que es tracta és que doncs, lògicament haurem de buscar fórmules per tal de ser més atractius a Can Dragó i veure de quina manera doncs, podem... diguéssim, a minorar l'impacte econòmic doncs, per les menys entrades venudes, etcètera, etcètera.
1: L'Ajuntament ajudarà en aquest sentit?
0: L'Ajuntament es va comprometre a ajudar ja d'un inici en quant a lloguers i costos de Can Dragó. Després vam tenir una reunió després de l'assemblea informativa i hem de començar a veure de quina manera, i aquest és el propòsit, segurament no, el propòsit principal de la reunió de demà, per tal de veure com comencem a buscar aquestes fórmules per tal de poder-nos ajudar.
1: Si et pregunto quina opció preferies, m'ho diràs o no?
0: Jo he votat Narcís Sala, no ho vaig fer públic i ho vaig dir, i explico per què. Doncs lògicament a mi em semblava que el Narcís Sala, des d'un punt de vista futbolístic, el públic està molt més a sobre dels jugadors, i per tant és un estadi de futbol. Torno a repetir que el Can Dragó no és un estadi de futbol, és un estadi d'atletisme que s'ha adaptat doncs, per jugar a futbol, i gràcies a això hem pogut jugar, no? Però per això va ser la meva opció, però òbviament no accepto democràticament, per suposat, l'opinió majoritària del soci, i a més entenc que hi ha un component emocional molt fort, no? De que no deixa ser casa del rival esportiu doncs, de Barcelona, i per tant doncs, entenc que això pot és el que segurament ha condicionat per l'opinió que havíem sentit i per el que ens havia arribat doncs, el sentit majoritari del soci escapulat.
1: Entenc que també pesava la part econòmica que abans em comentaves, no? A l'hora d'escollir o que haguessis volgut que sortís l'altra opció.
0: I efectivament, a més també doncs, enteníem que allà l'impacte econòmic ho enteníem nosaltres a partir d'uns pressupòsits inicials. Òbviament, vista la reacció de segons quines penyes, etcètera, que doncs, no en cap cas haguessin anat al Narcís Sala, llavors ja ens vam posar, ja vam posar en dubte una mica les pressuposicions que vam fer en els escenaris econòmics del que podria suposar d'ingressos jugar al Narcís Sala en lloc de Can Dragó.
1: Clar, ara una temporada més doncs l'Europa jugarà a Can Dragó els seus partits com a local, i mentrestant què passa amb el Nou Sardenya?
0: Bé, el Nou Sardenya, el timing de les obres, doncs, entre els mesos de juny, juliol i octubre, novembre, doncs, s'han de començar a fer totes les cates per estudiar la, diguéssim, l'estructura, i hi ha tots uns timings, també s'ha de licitar el que seria l'obra de les Llars Mundet, i bueno, tot el que és la planificació de l'obra, entenc que començarà a executar-se o a implementar-se.
1: Per cert, durant aquestes dues setmanes que ha durat el procés de votació, t'ha sorprès alguna cosa? No sé, converses que hagis tingut amb els socis, o alguns dels socis, el mateix resultat, fins i tot, aquest 63-37?
0: El resultat no m'ha sorprès, perquè precisament he tingut aquestes converses. I d'una forma molt majoritària, el soci d'Europa no es veia jugant com a local al camp del Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. I per tant, nosaltres això, doncs, bueno, des d'un punt de vista potser més econòmic i potser menys emocional, doncs vam, de tota manera, menys mal que vam sotmetre-ho a votació, no? O que vam sotmetre-ho a l'opinió del soci, perquè d'aquesta manera hem pogut tenir, primer de tot, fer un exercici democràtic que crec que és molt interessant i molt sa i molt solar, perquè no s'acostuma a fer, i per tant nosaltres ara, quan s'hagi de prendre, si s'ha de prendre alguna decisió, doncs òbviament la prendrem amb el coneixement de causa del que pensa el propietari del club, que no deixen ser els socis.
1: No, i valent, t'ho vaig dir fa dues setmanes i continuo pensant.
0: És veritat que ho has dit.
1: És valent decidir que una opció pot ser extrapolant-ho. Imagina't que el Barça se li proposa a l'afició que si vol anar a jugar al camp de l'Espanyol durant una temporada. No sé què hagués passat, com també et dic que no sé què hauria passat si féssim aquesta mateixa consulta als socis del Sant Andreu per acollir a l'Europa. No sé si teniu constància de com podria haver anat la història.
0: Els socis no ho sé, la veritat sigui que
1: a
0: la
1: sí.
0: Xarxa social amb el club hem tingut converses, per suposat. Nosaltres crec que ja ho vam fer públic, portem un treball conjunt colze amb colze, doncs, de buscar empreses que ens vulguin esponsoritzar a tots dos amb un sentit de ciutat i treballant colze amb colze, i la veritat és que té una relació excel·lent, i aquest escenari, en alguna conversa de les que hem tingut, per suposat que va sortir. També entenc que els responsables del Sant Andreu, doncs, també es deuen als seus socis, i per suposat, pel que sembla, tampoc no ho veien amb masses bons ulls, no? Bueno, és una situació de normalitat. L'Ajuntament a un mig llarg termini està projectant la construcció d'un estadi, diguéssim, d'ús municipal per tots aquells clubs que en un moment determinat poguessin jugar a primera ref, no? I per tant, diguéssim que això doncs és possible que, pel fet de tenir unes instal·lacions en condicions, doncs potser haguem de s'hagi d'acabar sacrificant en un futur, diguéssim, aquest component emocional que dic, que entenc que és molt fort, no? En clubs, doncs, de l'arrelament que té, doncs, tant l'Europa com el Sant Andreu, com d'altres, de la ciutat,
1: sí.
0: Però que en un moment determinat la practicitat et porta a buscar aquella solució, doncs, més factible o més, diguéssim, plausible.
1: Deixa'm acabar amb dues, tres preguntes esportives o del vessant esportiu. Una notícia és també d'avui mateix, pocs minuts després, de fet, d'aquest comunicat en què heu explicat el resultat de les votacions entre Narcís Sala o Can Dragó, també heu explicat la sortida de Jordi Cano, que se'n va a un equip de futbol professional, per tant hem de preveure un equip de la segona divisió. Com ho valores?
0: La veritat sigui que quan va acabar la temporada amb els jugadors, que hem tingut converses, la nostra posició sempre ha sigut que ells han guanyat el dret d'escollir, i òbviament després de les temporades que ha fet, el Jordi ha fet una temporada, jo diria, brillantíssima, màxim golejador de la categoria, ha fet 25-26 gols, no recordo exactament, perquè no sé mai si compten els del play-off o no, però a més molts d'aquests gols han sigut determinants per guanyar partits i per aconseguir punts. I per tant, escolta, molt contents per, doncs, tant per l'Andane com pel propi Jordi Cano, Caravaca, aquells que, doncs, diguéssim, després d'haver-ho donat absolutament tot per l'Europa i d'haver donat un rendiment extraordinari, això els ha obert les portes, doncs, de poder, en el cas de l'Andane i el Jordi Cano, doncs, jugar al futbol professional. I això només pot complir-nos d'orgull. Òbviament ens debilita, no? Però és una qüestió que nosaltres, el nostre rol, a partir del nostre pressupost i de la nostra disponibilitat econòmica, doncs, és un rol que és obvi que en som conscients, i que, doncs, bueno, tant en Joan Maria Gené, el director esportiu, com tots nosaltres, doncs, som conscients que hem de seguir que hem de seguir pues, buscant aquest talent ocult, jove, o gent pues, que pues, ha estat jugant en categories pues, més de tercera ref, segona ref, i que en un moment determinat, doncs, si es donen les circumstàncies, pues, pot tenir aquesta explosió de rendiment i poder accedir al futbol professional.
1: Anaves bé, eh? 25 gols a la primera federació, més dos durant la base d'ascens, per tant, són aquests 27 gols en total que ha fet amb l'Europa aquesta temporada. I a la banqueta qui hi haurà?
0: Bueno, a la banqueta estem tots una mica pendents de la GAI. La veritat sigui que de la mateixa manera que ho dic dels jugadors, també la GAI té un any més de contracte, ell ha d'acabar de prendre una decisió, nosaltres per suposat respectarem la seva decisió. Entenc que aquesta decisió depèn de possibles alternatives que ell tingui pues de creixement des del punt de vista doncs, en el món del futbol professional i aquí doncs, estem tots una mica supeditats amb això. Si finalment l'Arai no continua, doncs llavors haurem de buscar alguna alternativa, que alguna tenim, i un cop tinguem resolt la situació de l'Arai, bé sigui que es quedi o bé sigui que no, que torno a repetir, la pilota en certa forma està sobre la seva taulada i hem d'acabar de... Nosaltres no li posem cap trava, per suposadíssim, només faltaria, eh? Al contrari, perquè igualment només podem fer que estan agraïts de la tasca que ha fet i de com ha conduït el club aquests dos anys, no? Que ha sigut una cosa pues, brillantíssima.
1: Mira,
0: I per tant, una mica de l'expectativa sí que estem, tots plegats, els europeistes, per suposat els de la Junta, però estem convençuts de que diguéssim que en Josep Maria Gené, que és una mica qui està pilotant tot el procés de creació de l'equip, amb els recursos que té, que com ja vam explicar a l'assemblea informativa, els hem hagut de retallar doncs, en un 25, gairebé un 30%, que si ara un pressupost dels més baixos, doncs aquest any vinent, jugant fora del Nou Sardenya, doncs això ens obligava a encara retallar-ho una mica més, doncs estem segurs doncs, que serà, diguéssim, estarà encertat i trobarà jugadors per suplir aquests que han donat tan bon rendiment.
1: Mira, això anava a preguntar-te com pinta la temporada que ve amb tot el que m'has explicat, no només a nivell esportiu, sinó també extraesportiu, amb aquest èxode un altre cop del Nou Sardenya cap a Can Dragó, però també amb aquests apunts que em feies ara de la plantilla i de la banqueta. Com pinta la temporada que ve la segona a primera ref?
0: Nosaltres portem tres temporades en els quals diguéssim, no entrem mai dintre cap quiniela, tenem situació, vull recordar que després del primer any a segona ref amb l'Ignasi Sanabra, que vam quedar subcampions i ens va eliminar el Betis al playoff, ens va marxar pràcticament el 90% de l'equip titular. I allà doncs, bueno, també última hora hi va haver una situació molt similar a la que estem visquent ara i doncs, bueno, vam fitxar l'Adai com a entrenador i després doncs, una sèrie de jugadors i el rendiment va ser extraordinari, per tant diguéssim que en base a aquesta història recent doncs, estem absolutament convençuts i malgrat les dificultats que en som tots molt conscients doncs que no sé si serem capaços de tornar a fer un miracle igual, però com a mínim que segur que competirem i que lluitarem fins a l'últim moment.
1: Lluitarem per què? Objectiu?
0: No, el nostre objectiu, donat els nostres recursos, ha de ser mantenir-nos, ja sé, doncs mirar a veure si som capaços de consolidar-nos a mitja taula. Aquest és l'objectiu més raonable. Mm-hmm. Això no treu que pues tinguem la màxima ambició, més que res per la història recent, no? No tant pel que, diguéssim, les expectatives en base al pressupost i en base a la disponibilitat de recursos marcarien, però sí que crec que des del punt de vista de l'esperit europeista aquest que hem creat podem aspirar, diguéssim, amb solvència a mantenir-nos a la categoria, que crec que pues, bueno, continuaríem fent història.
1: I tant. Héctor Ibar, president de l'Europa, per cert, dia 24 partit contra el Barça, oi? De fet, sou el primer rival de la pretemporada blaugrana.
0: Així és, molt, molt emocionats, la veritat sigui que, i molt agraïts. Hem sol·licitat a veure si fos possible fer-ho a porta oberta en vez de porta tancada. Això és un tema que ens han de dir alguna cosa. I si fos així, doncs fantàstic. I si no pot ser, jo entenc que els condicionants doncs, esportius del Barça doncs, segurament determinen si es pot o no. Però sí, primer partit amistós el 24 contra el Barça de Flick.
1: Però quina cara han fet quan els has preguntat? Perquè a vegades veus la cara i dius, mira, no cal ni que repregunti, perquè em sembla que han dit
0: que no. Va ser per WhatsApp. Vaig escriure al president Laporta i el president Laporta em va respondre molt amablement, com sempre, d'immediat, ho va traslladar a Mandeco i ara estem pendents a veure que ens contestin.
1: Avisa'ns. Quan arribi la resposta i així també sabrem alguna cosa. Héctor Ibarz, de veritat, moltíssimes gràcies per dedicar aquests minuts, ho fas sempre i per si t'ho agraïm, el tu diràs a explicar, jo crec que un procés impecable, el que heu fet per preguntar als vostres socis què volien fer. És a dir, davant d'una pregunta complicada, sempre és millor traslladar-ho al poble i a veure què diuen, i el poble ha parlat. El poble ha dit Can Dragó, doncs cap a Can Dragó. Que vagi molt bé la temporada, Héctor, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Igualment. A 5 minuts i les 11 farem una petita pausa i de seguida obrirem ja tertúlia amb els habituals del dilluns, amb el Marc Guillén, el Fernando Polo i el David Bernabéu.

0: D'aquí a 3 minuts seran les 11 de la nit. El que deia, obrim ja tertúlia amb els habituals del dilluns. De moment en tinc dos, per tant, a l'espera també que vingui el tercer. Però vaja, per això no tenim, eh? Vull dir que aquí, uf, falta aquí dues hores de programa encara. David Bernabéu, com estàs?
1: Què tal, Xavi?
0: Bé, i vos? Bona nit,
1: molt bé, molt bé. Jo crec que amb els dos que tens tires.
0: No, jo crec que ho saps. I segons com amb un, imagina't, perquè n'hi ha un que agafa la moto i, escolta, aquí no parem fins que veu l'estop i no el veu mai. O sigui, imagina't. Marc Guillén, bona nit.
2: Bona nit, no estaves parlant de mi?
0: No, parlava d'un altre.
2: Però bé, estem els habituals. Els habituals som jo i el David començant i després, bé, després nosaltres som els taloners i després ve l'Estrella.
0: Està bé, està bé.
2: Un deportivo.
0: Ara pujarà. Fernando Polo també, a més avui estava mitjà empiat.
2: Ara baixa,
0: és veritat, no me'n recordo mai.
1: Sí, jo soc molt perillós de taloner. Sí,
0: no ho assimilo. No ho assimilo.
1: Que jo soc molt perillós de taloner.
0: De taloner.
1: Perquè vol dir que me'n vaig a l'escenari, però puc irrompre en qualsevol moment.
0: Perfectament. Bueno, escolta'm, Déu-n'hi-do, no? Un dia amb cosetes, malgrat ser aquells dies d'entremundial, perquè ens hem acostumat també als dies d'entremundial. N'hem tingut molt pocs, però avui és un d'ells. Però clar, és que avui entre un dient barbaritats en un article d'opinió. Que encara cuegen, clar, perquè encara portem aquí l'acumulat de 48 hores i encara cuegen.
2: Deu que no deia res, que no hi havia cap frase amb teca, i doncs s'ha passat de la ratlla.
0: Però s'ha passat... Ha arribat a Noruega, és a dir...
1: Sí, és un troglodisme il·lustrat, en fi... Que no ens ha de sorprendre.
0: No, parlem evidentment de Mariano Rajoy, parlem evidentment i d'aquest article que porta cua des de fa 48 hores, des del moment en què el va escriure o el van publicar, i vam llegir aquella frase famosa que a la Moncloa no ha agradat, a França evidentment tampoc, tot el contrari. De fet, ja fins i tot veus que es plantegen de si això es podria arribar a denunciar, és a dir, si això té via jurídica per poder-ho denunciar, i després hi ha tots els jugadors que estan al mig que els hi pregunten i diuen, no, doncs, què vols que pensi? Què vols que pensi?
2: No sé, eren uns articles que tenies la sensació o sabies o t'havia arribat que no els escrivia ell, no? Que simplement que feia una trucada i que, com de vegades doncs, ha passat amb grans noms en el periodisme, etc., doncs que trucava algú i que li passava o li feia algun comentari al periodista l'explicava. Ara el Fernando que està arribant ens en parlava més que d'aquestes coses de diaris, en sap més. Però, noi, si ha sigut aquest el cas, el que ha picat, Déu-n'hi-do, deu estar en un campanar, perquè sé que són opinions que no són gaire contràries a certs partits que hi ha actualment, però no sé si s'hagués realment atrevit a dir una cosa així, perquè és que, vaja, és que és, no sé, és molt gruixuda, no?
0: Per si de cas hi ha algú increïble que no la té al cap, eh? Escrivia Mariano Rajoy, França és una selecció d'altíssim nivell, però sense francesos. Aquesta és la frase que ha donat la volta al món.
1: No sé si sorprèn, igual no em sorprèn, però el que és increïble és que no hagi demanat disculpes i a aquestes alçades, això per començar. Segon, es tracta d'una persona que és un aficionat a l'esport, al ciclisme molt, al futbol també, i només que s'hagués aturat a pensar durant un minut sobre el passat de la selecció espanyola, i el munt de casos que hi ha a la selecció espanyola de doble nacionalitat, de jugadors que no han nascut a Espanya, que no han nascut a l'estat espanyol i que estan defensant els colors d'Espanya perquè ho han volgut, perquè tenen doble nacionalitat, sense anar més lluny a Emèric Laporte, però és que tens a Catanya, tens a Donato, tens a Marco Senna, campió d'Europa el 2008, titular amb la selecció.
2: No he fet l'esforç, però a França ara n'hi ha gaires d'aquests?
1: No, 23 de 26. 23 de 26 nascuts a França.
2: És
1: que una cosa és que
2: no
1: tu...
2: No és ni aquest cas.
1: Una cosa és fer un debat sobre la diferent tipologia de la selecció francesa d'ara i la de fa 30 anys, la de Platini, no? Que ja tenia jugadors, ja tenia multiculturalitat, no tanta, però tenia Tigana, per exemple, tenia Màrius Tresor, ja tenia jugadors amb orígens africans, fins i tot orígens àrabs. Però és que ara això, la societat ha canviat i el futbol és un reflex de la societat. Llavors hi ha molta gent amb diferents orígens, nascuts a França, en la major part dels casos, alguns, pocs, nascuts fora de França, que pel que sigui, per orígens, per pares, per mares, per avis, com succeeix a qualsevol lloc del món, doncs tenen la nacionalitat d'on viuen, i decideixen jugar amb la selecció que vulguin. Aleshores, clar, vull dir, em sembla un exercici de tan absolutament retrògrad i que no hi hagi rectificat quan han passat ja més de 24 hores de tot això.
0: Ni rectificació, doncs, ni desautorització per part del partit. És a dir, aquí el PP tampoc no l'ha desautoritzat a cap moment, i, i aquestes paraules continuen vigents perquè no hi ha ningú que, de moment,
1: les hagi... Avui la Minyamal s'hi referirà, eh?
0: Avui, a dos quarts d'una, això anava. Avui sentirem la Minyamal, a veure què pensa la Minyamal. Lògicament, també sentirem què pensa el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, però aquí apuntem cap a la Mina avui, perquè al final ell també pot dir, però escolta'm, però què estàs dient? I aleshores, què passa?
2: Estaria molt bé. Ell normalment ha intentat no entrar gaire en aquests temes, quan l'han insultat, per exemple, en el camp, amb insults d'aquest estil, ell ha sigut dels de no m'hi vaig a ficar, que en part també entenc de vegades que, doncs, palabras necias oídos sordos, però també va haver-hi una vegada, no?, que es va posicionar una mica, va fer algun tuit o alguna cosa així, i la veritat és que estaria molt bé que hi entrés, perquè segons Mariano Rajoy i tots els que no l'han desautoritzat, a mi en llamar el nostre espanyol, no?
0: Per això mateix. Fernando Polo, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit.
0: Què en penses tu de tot plegat?
3: Sorprès, perquè aquest era dels moderats, no?, en teoria. Era de dretes, però moderat, que cadascú pot ser del que vulgui.
1: Saps la careta.
3: No, però clar, dic, aquest no era de l'extrema dreta, no?, en teoria, i era un tio allò, un talante, i també que era campechano, i que, bueno, feia uns articles sosos, molt simplistes, però fins ara no es ficava amb aquestes històries. Jo crec que és el que pensa. Perquè avui dia, amb aquests articles, sobretot que són a internet, rectifiques al moment, amb les xarxes socials, fas una disculpa o una explicació en dos minuts o en un minut, i tinc la sensació de que a vegades aquests personatges canten els articles, perquè nosaltres que ens hi dediquem als diaris, doncs hi ha gent que escriu, hi ha gent que prefereix cantar quatre idees i que nosaltres li donem forma. Diria que el senyor Mariano Rajoy no li agafa l'article al primer becari que està allà a la redacció, perquè és un expresident del govern, la qual són articles simplistes, però en aquest cas crec que ha fotut una patinada, o que és el que pensa i diu, escolta tu, doncs, a lo hecho pecho, estem en campanya electoral contínua, aquí es tracta de tirar del govern a Pedro Sánchez, i com que estem en disputa amb Vox, a veure qui la té més grossa i a veure qui la diu més forta, doncs tira milles, cabanilles, i així el PP es referma amb aquestes idees anti-immigració, i que el que no és nascut aquí o no té 8 cognoms espanyols de pura raça hispànica, doncs no ho és, i el que no les té francesos, doncs no ho és. És que la rada és de bulto, perquè mira, et diré una cosa, si ho hagués dit al Marroc, també estaria malament, però crec que el Marroc ha assimilat a la majoria dels futbolistes de la seva selecció. Ha fet una tasca de scouting, de bueno, Saibari és de Terrassa, no? Brahim...
1: I si ho va intentar fer amb Lamin, també.
3: Clar, és a dir, han fet una tasca, els ha sortit bé, perquè han arribat a, van arribar a semis del darrer Mundial, van guanyar, com la van guanyar, però van arribar a la final i van guanyar els despatxos a la final de la Copa d'Àfrica. S'han enfrontat a França al Mundial, bueno... En aquest cas de França, si són 23 de 26 jugadors nascuts a territori francès, i és un país que ha normalitzat la immigració del Magreb, de colònies seves africanes, de colònies d'ultramar.
0: Però qui fa aquesta afirmació crec, perquè no va a buscar quanta gent està és nascuda a França. És a dir, qui fa aquesta afirmació li és igual.
1: Jo crec, Xavi, estic d'acord amb el Fernando, jo crec que ell diu això perquè ho creu i està convençut d'això. Hi ha molta gent a Espanya, us hi fixeu, amb les xarxes socials, afortunadament, després surts al carrer i te n'adones que són minoria, però a vegades el soroll serveix també per valorar per on van segons quines tendències. A les xarxes socials hi ha molta gent que sanciona la Minyamal simplement pel fet de ser fill d'immigrants. I que no el vol amb Espanya, que hi ha una part de la molta gent que l'està esperant en aquest Mundial, que l'espera per això, i que el sanciona amb això.
3: I un rebrot de posicions extremistes.
1: Per tant,
3: hi ha gent que no convençut. Estava, que dona allà la cara explicant coses que dius, però com pot ser? Però és un reflex del que veiem en el
1: 2026,
3: on ha guanyat. Ha guanyat Trump, Milei, Meloni...
0: Puja l'extrema dreta tot arreu, a Europa també, lògicament...
3: En determinats casos, ara ja s'està moderant, perquè una cosa és dir quan estàs fora del govern, i una altra cosa és quan governes per tothom. Encara que no t'agradin bueno, les persones per qui governes, has de governar per la majoria. Llavors, jo crec que tot un president del govern té eines al seu abast. Per això dir que s'ha equivocat o que no li han agafat bé l'esperit del seu article i no hi ha cap tipus de rectificació.
1: Això sí que és racisme.
0: Oh, clar que
1: racisme. Això és racisme pur i dur. Molt més que, evidentment, sancionable i, evidentment, condemnable, però molt més que el que se li va a l'olla i li diu, no sé, coses que no li ha de dir al futbolista negre, rival, estrella, que li pot fer mal, i se li va a l'olla i dius coses que no has de dir, d'acord? Però el racisme, de veritat, és això.
3: Era millor quan la notícia Rajoy pels seus articles que eren
0: plans, sense cap mena de contingut, exacte, sí. Podríem quedar-nos en aquella taula, sí. No? Ens podríem haver quedat allà.
4: Bona nit, Sapi. No, anava a dir que el problema segurament és que ell no creu que hagi dit tampoc res gros, segurament, si continua callat. I com diu el David, per mi el problema és que ell simplement veu que hi ha jugadors negres allà que no són francesos. Ja està, simplement. Els negres no són francesos. Jo crec que d'aquí ve el pensament del que escriu.
0: Sí, i sap perfectament. Jo crec que ni s'ha aturat a comptar quants realment són nascuts.
4: Els blancs són francesos, els negres no ho són.
0: Ja està.
4: Racisme puriu.
0: Doncs aquesta empastifada és el que està manant a menys de 24 hores perquè es disputi aquest França-Espanya amb tota l'escalfada lògica que suposa això per uns i per als altres, sobretot per als altres, per a França, que no se'n saben a venir, és a dir, no tenen res del que està passant. Clar,
3: és aquella via abans que hi ha ara.
4: I és la part menys important de totes.
0: Sí.
4: La més important és la social, però fins i tot en la part esportiva, és a dir, no li fas un favor ni a la selecció a la que tu li dones suport.
0: Això de l'altra banda, evidentment. En fi, 8 minuts passen de les 11, després ja connectarem amb el Dami des de Dallas perquè ens expliqui la part esportiva d'aquesta prèvia, perquè lògicament som a una hora i mitja, menys d'una hora i mitja, perquè hi hagi la roda de premsa oficial de la selecció espanyola, amb, entre d'altres, Lamine Yamal, com comentàvem, que és qui acompanyarà avui a Luis de la Fuente. Ara estarà parlant justament França, també, i tindrem una orella posada per saber exactament què diu Deschamps i el jugador que parla, que no recordo qui és ara mateix, però en qualsevol cas, amb el Lamy, de seguida anirem cap allà i ens ho dirà. Abans, parlem de Barça, no?
4: Que sí.
0: Avui és el dia que esperàvem, feia tant de temps, aquesta tornada a la feina, amb la menys de la meitat dels efectius, però han tornat uns quants.
4: Sí, amb 25 efectius en aquest primer dia del curs, 10 del primer equip, Ter Stegen, Szczęsny, Balde, Christensen, Fermín, Casador, Gerard Martín, Bernal, Héctor Ford i Rooney. Bargi, i 15 de les categories inferiors, com comentaves abans, Aaron Jacobisvili, Jofre, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tomi Marqués, Orián Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Alex González, Shane Kloiber, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espar i Hamza Abdelkarim, que recordem va ser eliminat del Mundial dimecres passat,
0: sí,
4: just contra l'Argentina en el duel de quarts de final, i avui ja era a la Ciutat Esportiva. Recordem que hi ha també 10 jugadors que encara estan disputant el Mundial, 8 amb Espanya, Koundé amb França i Gordon amb Anglaterra, quan ell, segona jornada, saltarà la primera pel fet que tingui jugadors en aquesta fase final del Mundial. Demà la primera sessió, a les ordres de Hansi Flick, a partir de 9:45 del matí, i a partir d'aquí, el 24 de juliol, hi ha previst un amistós a porta tancada contra l'Europa, la Ciutat Esportiva del Barça.
0: Ara en parlàvem amb el president Héctor Ibar.
4: Del 27 de juliol al 3 d'agost l'equip farà l'estatge a St. George's Park, a Anglaterra. El 8 de juliol tindrem el triangular que vam explicar aquí al Tu diràs amb l'Udinese i el Nottingham Forest. El 31 de juliol un altre amistós contra el Birmingham. El 19 d'agost el Gamper, que en principi, si no hi ha canvi, serà contra l'Al-Ahly Egipci, precisament l'exequip de Hamza Abdelkarim. I vaja, aquest és una mica el planning que té el Barça.
0: Haurem d'estar pendents d'aquest Europa, el 24. Mm-hmm. Ara ens deia el president Escapulat que han demanat que sigui a porta oberta.
3: Clar.
0: I que esperen resposta al Barça. De fet, ho ha demanat directament amb el president Laporta. És a dir, que veure què li diuen i si és possible o no. Si
1: és
0: no
1: que és normal, jo no vaig veure. A més a més, el van fer un post sobre el partit, el van vendre públicament i a la vegada saben que és a porta

0: porta tancada. O sigui, no té cap sentit que un equip modest, però molt de renom a la ciutat i a Catalunya, històric com l'Europa, jugui un partit contra el Barça i sigui porta tancada.
1: Mm. Sí, el Barça no li volia donar volada, però és una ocasió perquè gent que està de vacances, no? que aprofiti a veure un bon partit. Hi haurà molts jugadors dels mundialistes que no hi seran, però n'hi haurà d'altres. I la gent de l'Europa, per exemple, podria passar una bona estona. Allà, i a més, si vols recrear un partit amistós, home, en públic...
0: Entenc que la idea original de fer-ho per tancada deu ser de Hansi Flick, no?
1: Deu ser de Hansi Flick per no donar el partit massa transcendència perquè potser porten pocs entrenaments, però escolta...
2: Deu anar per aquí, no? Per vendre-ho com una preparació pura i dura i no posar-hi públic, no donar-li no sé, les dots d'un partit com Déu mana.
3: Sí, sap greu per això, sap greu. Vull dir, el que pots fer avui en dia qualsevol partit es televisa, doncs escolta'm, no ho televisi si vols, si no li vols donar importància, però deixes entrar uns quants espectadors, els espectadors de l'Europa, que tampoc t'hi faran cap mal, no sé. Costa perquè justament és... Per un club com l'Europa, doncs clar, és un moment molt important i ja que fem la festa, la fem bé, no?
2: Sí, sí.
3: No
2: sé. Per cert, que parlàvem de Hamza Abdelkarim, que efectivament torna només 3 sí. dies després de l'eliminació, però és que Xavi Esparta està encara pitjor, perquè de fa 2 dies era campió d'Espanya sots 19, campió d'Europa d'Espanya sots 19.
0: S'ha fotut un recital.
2: Amb l'europeu que va fer.
0: Centre,
2: I també vacances fora, prefereix una amb el primer equip, a veure si sona la flauta, tinc sort i sí, acabo jugant la pretemporada amb ells.
4: I de tots aquests 15 jugadors de les categories inferiors que hi eren avui, avui ha vingut també el Jaume Marcet, el temps afegit, al Versió, i ha parlat també molt bé d'un d'ells, de l'israelià de 17 anys, Orian Goren, que també serà en aquests primers dies d'entrenaments amb el primer equip, i en deia això avui aquí a RAC1.
5: Jugo aquí des de petit, des d'infantil, i a mi m'entusiasma, em sembla un jugador fantàstic, és un migcampista que tots els tècnics estan encantadíssims amb ell, perquè és tècnic, perquè té bon físic, perquè juga bé, perquè marca gols, dona assistències, és un jugador supercomplet, molt intel·ligent, treu unes notes a l'escola fantàstiques, vull dir que el veus un noi molt estimat per tothom, i crec que pot ser la revelació aquesta pretemporada.
4: Ho té tot, futbolísticament i acadèmicament, perquè a sobre treu bones notes.
2: Jaume Marcet està vivint un somni des de fa 3 temporades, que és el que sempre ha demanat, és a dir, que com més joves millor cap al primer equip, i ara ja, clar, sí, doncs ja... quan 7-8 jugadors que no passen dels 20 anys
0: la notícia és que va beneir l'altre dia vaig veure un tuit que on beneïa l'arribada de Yemi va dir que li encantava aquest jugador va dir ser un jugador que donés bons resultats
2: és que la feina ja l'ha feta
0: perquè el Jaume normalment defensa que si són jugadors que no han de ser titulars indiscutibles millor trobar alguna alternativa de la Masia, que jo sempre li dic home, però hi ha casos i casos a vegades pots firmar un jugador de fora que aporti al grup encara que no sigui titular, no? I la veritat és que vaig veure que el seu veredicte era positiu, o sigui que...
2: Per tant, mira, ja anem bé. Són 25, però també són 25.
0: Tercera lliga consecutiva.
2: 24 anyets, és a dir, que no ve...
0: No, 24 anyets i amb una història.
2: Això, aquí està Flick. Però
4: mira, i ara que diu això el David de les incorporacions de joves o no, el Marcet també avui estava il·lusionat amb la possible arribada, s'està parlant, encara no està tancada, del jove extrem, Jess Visibu, del Bruges.
5: Jo amb aquest tinc bastantes esperances, no és que l'hagi vist molt, però a mi he parlat amb diferent gent i tothom em diu que potser de caràcter és una mica complicat, però que aquest és un, per entendre'ns, que la gent ho entengui, seria com un Dembélé quan el vam fitxar, que encara està verd, però que pot arribar a ser un gran jugador.
4: Doncs veurem si s'ha acabat encara o no, però una incorporació, considera el Jaume, interessant, perquè jugador que el Barça està disposat a fer un esforç econòmic important.
2: També parlava amb ell abans d'entrar al programa i em deia que Caicedo, aquest jugador que ha fitxat el Barça Atlètic,
0: lateral, no?
2: Diu que també li agrada, que pinta molt bé.
4: Equatorià, de 18 anys, que ha jugat...
0: S'ha regat de la Masia, el Jaume?
2: No ho sé.
4: A la màxima categoria del seu país amb el Liga Deportiva Universitària de Quito. És un lateral esquerre amb recorregut, que també ha jugat d'extrem. Arribarà cedit amb una opció de compra de 2,5 milions d'euros.
1: Està bé, si les apostes són d'aquest calibre, són barates.
2: Clar.
1: Si mira, són jugadors...
4: Així va arribar Araujo, també.
1: Clar, són jugadors que, home, han passat uns filtres, s'entén, per arribar aquí. És veritat que va haver una època que, no sé com eren els filtres, però no va quallar ni un. Aquella època dels brasileños del Barça Atlètic, que hi ha jugadors que, a més, portaven unes trajectòries anteriors una mica... complicades i a més
0: Marcelo i Triguinho, no?
1: No, però te'n recordes?
4: Més recent, parla Fernando.
1: Patrick, no? González, no sé si havia...
0: González, sí.
1: Diria que fins i tot diuen que va caure d'una carrossa d'aquestes del carnaval i mai es va refer, bueno, però vull dir, que valutable, o sigui, jugadors d'aquests...
6: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: Sí,
2: m'estàs va fent venir al cap ara noms que el meu cervell havia aparcat.
1: Sí, però n'hi ha...
0: I Maia, no, brasiler.
2: Sí. Home, i tant,
4: Maia. McWain, no?
1: També. McWain, també, sí. És a dir, és difícil que no surti ni un...
0: Sí, home.
1: Bo, és difícil, que no diguis ni
0: per... Però Visibu, Visibu ha acabat a l'11. A mi Visibu em sembla...
1: Bueno, aquest...
0: Aquí el comparàveu?
4: Amb Dembélé, ha dit.
0: Jo sincerament, del que he vist, em recorda més per l'altra banda el tipus de futbol que fa la Minyama, sense voler-los comparar, però és un jugador així, molt tècnic i molt creatiu.
4: Que arribi sense...
0: No, però li anava a dir el Fernando que
1: és encara...
0: No, però que Visibu ha estat en l'11 ideal de la Youth League d'aquesta temporada, vull dir que ja... Que, afortunadament, Fernando, ara jo crec que l'escouting ha millorat
1: i filtres,
0: ja fas coses amb més fonament.
1: Aquest noi va arribar a la final, a les semifinals de la Youth League amb el Final Four i estava castigat perquè no volia renovar. Sí. Crec que va jugar 3 minuts. Però era titular, el que passa que... Bueno,
0: perquè sabia que se'n volia anar.
1: Vale, van perdre contra el Madrid. Uh-huh. I si hagués jugat, potser haurien passat a la final.
2: Jo entenc que tothom té ganes que comenci a la Lliga, que comenci la competició, sí. que va, molt bé, està molt bé tot això, però...
1: Li trigarà el Barça aquest any.
2: Però falten, mira, ara falten dos... No, un mes i mig clavat, no? Perquè és el dia 22 d'agost, avui una mica menys d'un mes i mig... Per tant, encara falta, però d'aquesta pretemporada us interessa alguna cosa? Voleu allò veure alguna cosa d'adaptació, de veure com casen els jugadors que ja sabem que vindran? Alguna cosa que us cridi l'atenció en especial, Marc, per exemple?
3: Home, costarà, no? Costarà perquè el que realment jo crec que tens curiositat del que passarà aquest any és el que passarà davant, que és el que està pensant Flick, no? Perquè està fitxant aquests perfils tan específics que jo crec que més que els noms està buscant un perfil de jugador, amb el tema de Gordon, el tema de Diemi, de moment està buscant gent molt ràpida, extrems. Llavors, tens curiositat de veure com ho vol reformular tot això. Hi ha algunes coses que, evidentment, que podem sospitar, que si Rafinha s'està preparant pel dia que marxi, que si t'estàs preparant amb alternatives pel dia que la Minya mal hagi de jugar dins, i això ho sospites, però ho has d'acabar de veure, i això no ho acabarem de veure, clar, fins que tornin aquests, i aquests tardaran una mica, perquè dèiem i potser sí que quan se'l fitxi doncs podrà venir aviat, però fins que no arribin els Lamins, Gordons i tots plegats, doncs costarà de veure. Si no, doncs bé, aquests nanos joves, que sempre n'hi ha algun, doncs que bé, són moments importants per ells, i jo entenc perfectament que Xavi Espart doncs digui, jo no faig vacances, perquè per ell ara és un moment és un moment importantíssim, que ara tindrà minuts, que se'l miraran, que podrà provar i que podrà agafar certa embranzida que l'ajudi a l'inici de temporada. Veurem si passa, perquè ha passat moltes vegades doncs que jugadors que ens han agradat a la pretemporada i que hem vist clar que, ostres, sí, aquest se'n sortirà, i després quan arriben els del primer equip el passen pel costat i el passen ràpid, però si tu comences abans, el millor t'embales i tens aquesta inèrcia. Amb això estan tots aquests joves, tot i que després això el normal és que quan arriben els del primer equip doncs els hi passin per davant. Sobre aquests fitxatges que està intentant fer el Barça, a mi em sembla molt bé, sobretot aquests nanos joves, la majoria, per això hem de tenir clar que normalment són jugadors que venen gairebé més per revaloritzar-se que no pas per, jo crec que per anar al primer equip, o sigui,
2: I ara a més la diferència és tan gran entre el primer equip clar, i on juga el filial, no?
3: Hi ha clubs, per exemple el Chelsea és un dels grans exemples, però també ho fa el City, per exemple, tenim molts clubs per tot arreu, ho fa el Chelsea fitxant molts jugadors i cedint-los a molts altres llocs, els fitxen i els cedeixen perquè pugin de valor i després vendre'ls, és una manera de rentabilitzar els teus diners. Moltes vegades fitxen aquests jugadors pel filial, fan això. Fitxen un jugador que té talent, jo no dic que no tingui talent, que si et sona la flauta pujarà al primer equip, clar que sí, va passar Maraujo. Però el normal és que només per passar per aquí i amb el segell Barça, a poc que hagi jugat una mica, et puja el valor i d'aquí 2 o 3 anys doncs, trauràs no molts diners, però trauràs alguns diners.
4: Per exemple?
3: Exacte. I així en trobaries molts. En trobaries molts. Que hagin arribat al primer equip, jo que recordi, Araujo, tota la resta no hi han arribat. Però que haguessis guanyat diners, sí que n'has guanyat.
0: Digues, Fernando.
1: No, no, digues, digues, digues.
0: Ah, no, no, no, no, no, és que jo sé que...
2: Què vol dir això? Ara us sentiu les paraules
0: sí,
2: i tot?
0: Sí,
2: o què?
0: Sí, sí, sí. No, no, perquè m'ha semblat que volia intervenir.
1: Hi ha una elegància.
2: Però molt, molt bèstia, això no ho he vist.
0: Sàpigues que ara, si vas al remolc, et costarà millorar la...
1: Tinc arguments de sobre, no
2: mateix. Digues, David, sisplau.
0: No, no, no, que preguntaves si em crida l'atenció alguna cosa. Home, a mi, veure jugar jugadors joves, jo crec que, a més, en un moment com el que viu el Barça, on la sensació que tens és que en qualsevol moment pot entrar qualsevol futbolista jove a jugar amb el context que tenim, encara que no és fàcil, no? Òbviament, perquè el Barça ha d'aspirar tot i no és fàcil anar col·locant, no es tracta d'anar col·locant així com així a jugadors joves del planter, s'ho han d'enganyar. Però jo crec que és un gran moment i jo sé que em subratllo tres noms, no? Per exemple, a mi m'agradaria veure, no sé si referma la sensació que ens va deixar tots plegats en el tram final de temporada Álvaro Cortés, que ho va fer molt bé. Aquell partit, no sé si el camp de l'Alavés, que va jugar de titular, i realment va jugar molt bé. Ho dic perquè hem parlat molt de la possibilitat de fitxar un central, i sembla que si tot va bé, igual no fitxaran a ningú al darrere, i aleshores a mi m'agradaria veure com aquest nano respon a la pretemporada. Després ha primat un cara, que se n'ha parlat molt, que és un migcampista ofensiu, de molt talent, de molta qualitat. Bueno, s'ha de veure ja en partits, no diré importantíssims, però sí ja en un context més professional, no? I després sí que el club et parlen de manera increïble, fins i tot algunes veus ni te'l descarten com a possible segon punt a la plantilla si fa una bona pretemporada aquests camps a Abdelkarim. Estan molt convençuts del seu potencial, ha jugat ja minuts en aquest Mundial, i creuen que si fa una bona pretemporada i Ferran Torres finalment, que jo crec que és factible, acaba sortint, doncs en lloc de fitxar o de fitxar al mercat poguessin fer l'aposta per Abdelkarim. M'agradaria, tinc ganes de veure'l en un context així més de més dificultat, no?
2: Ara són dos noms que traurem quan parlem de Mercato i sí, d'aquest futur més aviat immediat que hi ve el Barça, els despatxos, que són Ferran Torres i Hamza. Però abans, Fernando.
1: Mira, Ibrahima Tunkara és un nom que sona allà dintre, que és bo. Uh-huh. Orian Goren, que s'ha parlat també, diuen que és un jugador que s'assembla de tant en tant. Algú diu a Iniesta, l'altre diu a Pedri, però sembla que... I des de la part més alta del club es parla d'ell, és a dir, que ja el nom ha arribat, pel que sigui. Home, l'esforç que ha fet Xavi Espart també, vull veure si hi creu, el
0: Joan
1: Molglic o no. Héctor Fort, que venia d'una bona sessió
2: i llàstima de les lesions amb l'Ells,
1: que es va lesionar, sí. Però que va fer coses que estaven bé.
4: Hi ha algun golaç.
1: I has de decidir qui és el substitut de Koundé. Si és Eric o si Eric es queda de central i apostes per Fort o per Xavi Espart, que no ha jugat a l'europeu aquest que ha guanyat de lateral, precisament. Ha jugat de mig centre. Un jugador que el mateix Flick va dir alguna cosa de que si era un estil Lam, que són paraules molt, molt gruixudes. El cas de Hamza també. Diarra, que és un jugador també que promet. Els Fernández, que són futbolistes que fa temps que han de fer un pas i a veure si se'ls creuen pel primer equip o no se'ls creuen. I més endavant, sí que, com deia el Marc, jo també tinc la curiositat de veure com encaixa Flick en aquest Barça 3.0 seu a dos dels jugadors més ràpids d'Europa.
2: Sí,
1: perquè tant Gordon com a De Jemi tenen aquesta marca de que són jugadors molt ràpids i que esprinten a una velocitat brutal, quan el Barça la majoria de partits pel seu estil de joc
4: jugant estàtic, no?
1: Clar, jugant estàtic amb defenses tancades en dues línies de 5 de rivals i allà el que fa falta és desequilibri en espais curts, bona combinació per tirar parets i entrada quan te la tornin, que vull destacar Dani Olmo, que està al Mundial i que és el millor en això, que és un jugador que de primera se gira i et dona una passada de luxe, ho tens, no? Però és veritat que dos velocistes, no un, dos,
2: i segons com a la mateixa banda,
1: clar, el que no sé és si és que Flick vol contracolpejar més, veu que la Champions atacant estàtic i amb la defensa avançada et penalitza més que et dona, si tu també vols fer transicions ràpides, com recordo aquell fantàstic gol, si us en recordeu, del camp del Benfica, de la primera temporada, que és un atac del Benfica, sí, i es converteix en una contra
0: de Rafinha, no? Perquè tots dèiem que era una moneda a l'aire permanent al Barça de Flick, i que algun dia, si no la claves, doncs te la claves, però acabes perdent.
2: Però aquell refús passada de Ferran Torres des de la frontal de l'àrea.
1: Si l'objectiu és la Champions...
4: Fot una passada increïble, Ferran, aquella.
1: Si l'objectiu és la Champions, perquè ell ho ha dit, no és que li hagin imposat, ho diu ell.
2: I no és una vegada.
1: I els jugadors li segueixen aquesta línia. Vull veure com vol assolir aquesta Champions. Mm-hmm. I amb aquests fitxatges...
0: És que hi ha un... Aviam, jo crec que Flick té una mica al cap la manera en com el Paris Saint-Germain ha dominat el futbol els dos últims anys, que juga amb tres extrems a dalt i apareixen per tot arreu. No juguen cap especialista en camp nou i apareixen per tot arreu. Aleshores, omplir l'atac de futbolistes polivalents, perquè és veritat que dèiem, jo crec que... pot jugar clarament a la dreta, el dia que la Minyamal no hi sigui, o com un dia que decideixis posar la Minyamal per dins, o decideixis donar-li descans de qualitat, esquerrà per anar cap a dins, però també pot jugar a l'esquerra, que és on tens, teòricament, Rafinha, si continua el club, i tens Gordon, no? Però sí que és veritat que no encaixa... Si alguna cosa havia fet bé el Barça Flick aquesta temporada, en quant a millora, em refereixo, era millorar la capacitat per defensar en pilota resultats que li eren favorables. O sigui, tenia una mica més de control jugant a camp contrari, no? I clar, Adeyemi i Gordon, doncs són jugadors que hauran d'entendre quan poden córrer i quan no. Aquest és el primer pas d'adaptació que han de tenir. I a mi, sincerament, sí que m'ha sorprès bastant el fitxatge d'Adeyemi. Primer perquè... Bueno, jo crec que ens ha sorprès a tots, o sigui, no teníem present fa 15 dies que podés ser un nom en el cap de Flick. I segon, perquè és un perfil, és a dir, si tu ja has fitxat a Gordon pensant que igual Rafinha es perdi partits com se'ls ha perdut aquesta temporada, però ja són dos perfils que els agrada transitar, d'acord? Clar, a sobre poses un altre perfil que també li agrada transitar. Jo hagués estat més partidari de buscar... un futbolista, bé, abans parlàvem de Visibu, no Visibu perquè és molt jove encara, però un futbolista que sigui capaç de trencar defenses tancades, amb el talent, amb el dribbling, amb el joc posicional, que d'alguna manera compensés l'única amenaça que tens des d'aquest punt de vista ara mateix, que és la Minyamal, no? Això sí que m'ha sorprès. Entenc que no és fàcil trobar-ho al mercat, però sí, a mi em deixa també alguns interrogants que haurem d'anar... revelant al llarg de la temporada.
2: Ara parlem d'aquest encaix d'aquests jugadors, alguns dels quals semblen perfil molt similar, si és que juguen en el perfil que li hem vist al seu equip de procedència, perquè potser Gordon aquí acaba jugant més de nou que d'extrema esquerra. També pot passar, perquè és un jugador que pot ocupar aquesta posició de nou o de fals nou, o dieu-li com vulguem.
0: Està jugant bé ara, eh?
2: En tot cas, ara parlem d'això, d'aquest encaix de davanters i també del que ha de passar els propers dies a despatxos del Barça per si en surt algun altre. Ara venim, dos minuts.
6: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
7: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento, pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça. Al revés, Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Bueno, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
2: Són algunes de les declaracions que feia el president del Barça, Joan Laporta, a la seva arribada ahir a Dallas. Ha viatjat per veure aquest tram decisiu del Mundial, per tant serà demà en aquest Espanya-França, i entre d'altres coses parlava de tres dels jugadors que tenen la llufa d'estar cridats a ser protagonistes en aquest estiu. Un ho és, evidentment, que és Julián Álvarez, de qui ha tornat a reiterar allò de... la oferta no és eterna, és a dir, que té caducitat, i en el moment en què creiem convenient, doncs la retirem. I els altres dos són dos jugadors que comencen a tenir, un ja ho havíem vist amb anterioritat, que és Rafinha, havia sonat ja aquella cançoneta de la possibilitat de marxar tanca la porta, definitivament la porta, mai millor dit, la porta diu que en absolut, que aquest senyor es queda aquí perquè és, concretament diu, un jugador puntal, parlant de paraules textuals que va fer servir ell, i l'altre és Ferran Torres, que ni li va arribar, això diu, però que no, que també és jugador del Barça i compta amb ell. Com tenim les carpetes de la davantera del Barça amb aquests tres noms que lògicament són els que conformen l'actualitat aquests dies?
4: Sí, doncs si et sembla comencem per Ferran, que potser és per qui al voltant d'aquí hi ha més novetats en el dia d'avui, perquè de fet avui hem sabut, ho llegíem a Mundo Deportivo, que si el Barça vol renovar el davanter de Foyos ha de pagar 8 milions d'euros al Manchester City. Aquesta és la clàusula que figura al seu contracte i a la qual haurà de fer front al club blaugrana si vol ampliar el seu compromís amb Ferran. La clàusula en qüestió obliga a aquest pagament si el Barça acaba tancant un nou contracte. El club no estan massa contents amb qui va incloure aquesta compensació, amb qui va negociar aquest contracte, és a dir, amb Mateu Alemany, llavors director de futbol, actualment a l'Atlético de Madrid, amb qui el Barça ha de negociar el fitxatge de Julián Álvarez i amb qui hi ha un cert distanciament, per ser suaus.
0: Però vull dir, quan dius el club, refereix a les persones que hi ha ara, que ja hi eren quan estava, sí. quan hi era Mateu Alemanya i quan es va fer el contracte.
4: Sí, però avui, vaja, avui quan en parlàvem recordaven que era Mateu Alemany qui va negociar, ho dic també en el context en el que estem amb Julián, perquè va crec íntimament lligat, precisament pel que deia el David. En tot cas, no descarten pagar aquesta quantitat si acaben considerant que Ferran ha de continuar, és a dir, no agrada haver de fer front a aquest pagament, però no és un obstacle insalvable si s'arriba a la conclusió que ha de seguir el Barça, perquè entenen que si marxa i s'ha d'anar a buscar algú, evidentment també s'hauran de pagar aquests 8 milions, o segurament bastants més per reforçar l'equip blaugrana. Encara sobre Ferran i Mateu Alemany, el Basté ha explicat avui aquest matí aquí a RAC1 que l'Atlético, a través precisament de Mateu Alemany, ha parlat amb l'entorn del jugador per demanar-li que aguanti un any i fitxi per l'Atlético a canvi d'endur-se, evidentment, si finalitza el seu contracte amb el Barça, una bona prima de fitxatge si arriba lliure. Tot això després del sarau, perquè el Barça ja ha contactat amb Julián mentre tenia contracte en vigor. En principi, si ens aferrem a la legalitat, l'Atlético no podria fer-ho fins a l'1 de gener. En tot cas, consti en acta el que explicava el Basté, que l'Atlético està mirant de contactar amb el jugador per fer-li arribar aquesta proposta. Tot això, mentre aquests dies sona amb força l'interès del PSG per fitxar-lo, tot plegat una situació força estranya, i més si tenim en compte com va respondre el mateix Ferran Torres a la pregunta que li feia al Ferran Martínez de Mundo Deportivo el dia abans de debutar al Mundial contra Cap Verd.
8: Ferran, solo para cerrar rumorología, porque y centrarte ya definitivamente en el Mundial, ¿tú el año que viene te ves jugando en el Barça?
9: Yo me veo jugando mañana el partido contra Cabo Verde.
4: I crida l'atenció perquè sobretot Ferran era un jugador que sempre havia deixat clar el seu desig de jugar al Barça i en pretemporades anteriors ha dit jugaré al Barça sí o sí, és a dir, no hi ha cap opció que jo marxi. Aquí la resposta va ser totalment diferent. Dies després hem sabut d'aquest interès i d'aquestes converses amb el PSG i amb Luis Enrique. Tot plegat, com dèiem, a Mateu Alemany, aquesta figura també, director esportiu de l'Atlético de Madrid, mentre el Barça, ho escoltàvem també de Joan Laporta, manté aquesta oferta de 100 milions que va presentar i aquest compàs d'espera. Vam explicar també aquí que la intenció del Barça és esperar fins que acabi el Mundial i a partir d'aquí prendre una decisió sobre aquests timings que es marcava Joan Laporta. Aviat explicarem quina és la data, però que el Barça més o menys espera al final del Mundial perquè entén que ja a finals de juliol s'hi ha d'incorporar un altre futbolista, un reforç important com és el nou, que sembla que és el fitxatge capital, doncs vol tenir temps també per moure's. Per tant, veurem un cop acabi el Mundial, perquè el Barça espera que hi hagi allà algun moviment més, veurem quin acaba sent, si fer augmentar una mica més l'oferta, si que Julián faci algun altre moviment, però un cop acabi el Mundial, que hi hagi alguna nova situació per veure si és, vaja, un caixa o faixa de si Julián acaba venint cap al Barça o si el club acaba buscant una altra opció.
2: Aparcarem Julián perquè és aquell jugador i aquell cas que tenim aparcat des de principi de l'estiu, però sobre Ferran i de retruc també Rafinha, fins a quin punt creieu que trastoca els plans, dic, una de les dues peces, que marxi una de les dues peces abans d'acabar l'any?
3: Home, Rafinha, jo crec que trastoca, jo crec que et prepares, evidentment, em deia a mi i Gordon, t'estàs preparant pel dia que marxi, vull dir que ara mateix doncs, no seria tan d'alta baix com a mínim que abans que arribessin aquests dos, però Rafinha ha sigut un dels tres jugadors més importants d'aquest equip, vull dir que sens dubte seria una baixa molt sensible. El tema de Ferran, home, trastocar-te no trastocaria. A mi no em molesta gens tenir-lo a la plantilla. Crec que és un jugador molt vàlid per tenir-lo a la plantilla, que fa molt vestidor, que es mou de meravella. Sé que ara m'estan començant a xiular les orelles perquè els oients m'estan insultant alguns d'ells, però que jo crec que t'acaba donant rendiment dins de la plantilla. No és un titular. Per tant, com que no és un titular, no trastocaria que marxés. Jo la sensació que tinc, i no controlo informació com ningú dels que està, o sigui que els que estan a la taula de control molt més, però tinc la sensació que Ferran, més enllà de que ja pugui interessar, que interessa vendre-li, que sobretot jo crec que interessa posar-li un valor per l'operació.

0: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo de Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeixi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
1: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
2: Rendiment sense ser titular indiscutible, també coincidint amb un Lewandowski que volia o no entrava en la seva fase d'ocàs, no? I en el cas de Lewandowski doncs ja ha trobat uns minuts per sentir-se més o menys important, no? Suposo que entén que si el Barça va per Julián i fitxa un jugador d'aquestes característiques, doncs el seu protagonisme baixarà. Però jo crec que hi ha un punt de decepció de Ferran. No estic criticant el club, que quedi clar. Parlo de la sensació que m'ha arribat per part de l'entorn del jugador. Hi ha un punt de decepció de Ferran perquè durant un temps, és a dir, ell ha anat veient renovacions de manera continuada a jugadors que en alguns casos també acaben contracte d'aquí poc temps, i ell veient que acaba contracte l'any que ve, a ell ningú se li ha dirigit. I de cop i volta sí que el club va manifestar interès per renovar-lo, però quan ja tenia coll avall, que Lewandowski no seguiria. Saps? Aleshores s'ha sentit una mica plat de segona taula. Al PSG hi ha Luis Enrique, és un jugador, és un entrenador que el va tenir molt en compte quan va ser seleccionador, i estem parlant del campió d'Europa. Llavors ajuntes totes les peces del puzzle i d'aquí aquest canvi de sensació, que és veritat que a mi fa 3 mesos m'arribes a dir si Ferran sortiria i jo tenia la sensació que ell era o renovava o exhauria l'any de contracte que li quedava, els es valorar si sortia lliure, però que volgués sortir ell. I aquesta pregunta li fa el Ferran a la contratació espanyola, quan diu allò Ferran Torres, vaig pensar, ostres.
3: No, és que allà ens va sorprendre.
2: La confirmació de que realment no està molt content.
4: Sí, sí.
2: I ha fixat
4: aquell
2: com...
4: era molt, ho era molt de contundent.
5: És que, sí, sí. És que aquella pregunta just se li fa poc després de que surti la informació, crec que ho dona un periodista italià, de que el PSG el vol. Mm. I la pregunta és per matar la rumorologia, sí, sí. Perquè com que ell sempre...
4: I ve d'un altre que també divaga, que ja li han fet una pregunta sobre el futur, divaga, i el Ferran l'enfoca encara més com donant-li l'oportunitat de dir, tu sempre has dit
5: per matar
4: el
5: rumor.
4: Segueixo el Barça.
5: Clar, era molt fàcil. Era molt fàcil de dir, escolta, ja em coneixeu, sabeu que jo el Barça és la meva prioritat, tinc contracte en vigor, s'ha acabat el bròquil, no en parlem menys, que estic, d'aquest tema no té recorregut i em concentro en el Mundial. Perfecte. Tu dius això i tema liquidat. No ho liquida. Pot no liquidar-ho per una qüestió estratègica també, de dir, escolta, poso la por al cos al club de que tinc nòvies i jo m'ho estic pensant per renovar o realment perquè pateixin una mica, com jo he patit, entre cometes, per el que deia el David, de que altres han passat per l'oficina per renovar i jo no, o perquè un cop se n'anava Lewandowski jo aspirava a agafar el lloc de nou titular i n'hi heu pensat en mi que porteu mig any parlant de Julián Álvarez. Vale? Aquí tothom té, tothom té faridetes.
4: No, la seva partida la juga
2: tothom. Ferran sap que està donant sempre en diverses operacions per part del club.
5: Tothom té pelusilles, tothom té mal rotllos. Igual que el club pensa que hi ha jugadors que han entrat en el darrer any de renovació i se'ls ha fet l'oferta, com el De Jong, que tothom pensava, aquest marxarà. I el De Jong, ja dintre del darrer any de renovació, se li va fer una oferta perquè Flick el volia i va firmar. I també, això també ho diuen, que el Ferran no és un jugador que estigui en una situació d'haver d'acabar amb una injustícia salarial amb ell. És a dir, que aquest contracte, i tornem a la figura de Mateu Alemany, que li va fer Mateu Alemany en el seu dia, i crec que ja fa...
4: 2021, no?
5: 2021, desembre del 21, ja ha plogut, ja era un contracte bo. Ja era un contracte bo, i que si ell veu que Fermín passa per oficines és perquè Fermín ha fet la tira de gols i cobra una misèria. Que si el Pau Cubarsí passa per allà és perquè té 18 anys i és central titular del Barça de la selecció espanyola. És a dir,
4: i un dels millors del Mundial.
5: I cobrava el que cobrava amb una fitxa del filial. És a dir, entre poc i massa. El Pedri sí, perquè el Pedri és veritat que va arribar també i s'ha consolidat com un titularíssim, però el cas de Ferran no és així, no? Jo crec que és una

0: situació de difícil resolució.
1: I ara potser Fernando hem entès també perquè el Barça li costava una mica més si ha de pagar els 8 milions. Ha arribat a aquest extrem.
0: Això és una clau que...
1: És un altre element que potser també...
0: S'escapava i... També s'ha de ser honest, eh? Aquesta clàusula la firma Mateu, però és veritat que la directiva ja els castan ara, és a dir... aquesta... És veritat que potser el directiu no va tant a la lletra petita i va més a l'executiu, però és veritat que amb 8 milions sí que potser alguna consulta t'han de fer, i si no te l'han feta abans de firmar el contracte, és veritat que puc entendre aquest mal rotllo, perquè no estem parlant de 80.000 euros, sinó de 8 milions. Pel club que ja et va cobrar 55 més 10 variables per vendre-te'l. Llavors, jo li veig difícil solució perquè Ferran no es veu titular aquí i crec que en el moment que hi ha obert els ulls i potser si vol més diners, el PSG el que té són diners. El que fa falta és que si el PSG el vol un any abans d'acabar el contracte, que paguin. Perquè tenen diners. I el Barça ha pagat per un jugador que va a contracte l'any que ve també a De Jemi, crec que parlen de 22...
2: 22 més 7, sí, vale? I doncs, es parlava d'un percentatge d'un 20% de...
0: Doncs jo, Ferran, per mi val el doble. I si no val el doble...
2: Dels guanys en una futura venda.
3: Perquè bueno, jugador... estàs parlant de com a molt 40 milions d'euros, vale, jo crec que pot treure el Barça per
0: però
3: Ferran.
0: Com a mínim són 40 milions, està bé, li va costar 55...
1: Si ells n'han tret 70 per Gonzalo.
0: Clar,
3: i si ells arriben a un acord, Fernando, amb el jugador, que suposo que quan facin l'oferta és perquè han arribat a un acord al jugador, jo crec que perdran el Barça. Perdran el Barça dient-li al jugador, està d'acord amb nosaltres i se'n vol anar.
0: El jugador,
3: per tant, no et pagaré.
0: És difícil que ho admetin des de la seva part, però sí que admeten que tenen molt bona sintonia amb el PSG. Mm-hmm. Que anomenar aquí el PSG fins fa poc era anomenar la bitxa. Mm-hmm. Ara ja han refet una mica les relacions.
2: Ha canviat, la història
0: però
2: ha canviat.
0: Però és veritat que era un
1: club... Eca...
2: Clar.
1: Allí, el Calaifi...
0: Sí.
3: És un jugador important al vestidor, eh? És un jugador...
2: Ferran.
3: No només per l'amistat amb Pedri, sinó perquè expliquen que és un... que és un company que es fa amb tothom, que és capaç de... Si hi ha un jugador que ho està passant malament o que no parla molt al vestidor, doncs qui li dona bola és Ferran Torres. Parlant a nivell humà, molt bé. I aleshores, bueno, això amb un... No, sincerament no crec que Flick tingui ganes que Ferran surti, el que passa és que jo crec que en el seu fons no el considera imprescindible, és el que jo crec.
2: El tema també és saber si és que de Ferran a disgust, fins a quin punt això et canvia aquesta bona sintonia que hi ha ara mateix al vestidor.
0: No oblidem la situació, que és que el Barça en 6 mesos pot quedar absolutament en fals amb el Ferran.
2: Sí, no, clar, el gener...
3: No, si vulgui... Hi ha més renovar-lo o vendre'l, eh? O sigui, des del punt de vista del club,
0: és
3: renovar-lo
0: o
3: vendre'l.
0: És una baula que has de dir, o caixa o faixa. O sigui, jo renovo amb el pH dels 8 quilos, en donar-li més pasta quan crec que no li ha de donar més pasta, o, escolta, el poso al mercat i trinco. Com jo vaig haver de pagar per ell, o com hem pagat per a De Jemi i per Gordon, doncs ara el que el vulgui que pagui.
3: Jo crec, Fernando, que el Barça el vol vendre. Des de fa temps. Considera que és una possibilitat real en el mercat que té ara mateix d'una sortida.
0: Jo crec que no és imprescindible. Jo crec que el valora Flick. Fins i tot el va valorar per davant de Lewandowski la temporada passada.
3: Però no el volen renovar per un preu més alt i l'han de vendre.
0: Quan tu vols fitxar un jugador com Julián i insisteixes i el Julián es mulla com s'ha mullat és perquè tu li has promès alguna
1: cosa. Jo sincerament crec que ell té la... Ell s'ha vist aquesta temporada en alguns moments que podia ser el nou del Barça.
2: Jo crec que ho ha estat, sap? Jo crec que alguns moments ho ha estat.
1: Sí, però i crec que és un futbolista, com diu el Marc, que Flick segur que el vol, si li dius, et suma a la plantilla, i tant me'l quedo, que és un jugador que t'aporta, però que ell potser es veu en un rol que no el veu l'entrenador.
3: Però és que jo sincerament haig de dir que aquest rol per mi no el té.
1: Clar, per mi
3: no el té, és a dir, el Barça si vol fer un salt de qualitat del Champions... i vol substituir Lewandowski, ha de firmar un futbolista...
1: Me'l quedaria, sí, crec que en suma, sí, crec
3: ara,
1: que
3: com a jugador
1: sí, crec que és el nou del Barça.
3: Clar, no? Com a jugador de plantilla, fantàstic.
0: És que jo crec que fins ara acceptava aquest rol de jugador de plantilla, de jugador que feia de pegamento del vestidor, que parla amb un, que parla amb l'altre, que fa bromes amb un, que si ha de dir-li alguna cosa amb algun veterano que va una mica pujadet, també pot dir-li. És un jugador que té un bagatge internacional molt potent. Jo crec que això ho acceptava. Ara crec que ja no ho accepta.
2: Ara vol més.
0: El dubte meu també és si anar al PSG serà titular també.
3: No.
0: Perquè
3: no.
1: A la Lliga. PSG,
3: però la Lliga, però jugarà molts minuts. Perquè allà farà sento pocs per més.
1: No, perquè com faci rotacions...
0: Possible.
1: Però està clar, els partits grans costaran.
2: Però segur que jugarà més minuts que Gonzalo Ramos.
3: El jugador de
2: la Champions. Perquè és un tipus de davanter que agrada molt a Luis Enrique.
0: És que Gonzalo juga molt poc, també.
3: I per donar descans?
4: És un jugador que és útil, sobretot es mou molt bé, que és molt competitiu, el que passa que, clar, és que és irregular perquè li falta aquest punt de talent, aquest punt realment de qualitat que per això, per ser un nou del Barça, del PSG, necessites. Vull dir, els que juguen amb el PSG al davant, tots són molt ràpids, tots entenen molt bé la tàctica de Luis Enrique, però tots tenen un punt de talent realment diferencial, els tres com a mínim que juguen, i fins i tot Barcola, que potser és el que menys talent té, però que també té molt gol. Ferran allà anirà a fer un paper més minuts que Gonzalo Ramos, sí. Però si els tres de davant estan sants, no serà titular segur.
2: Com el City, com en el seu dia van al City, sí, va fer aquest paper, sí, també. Sí. Vull dir que al final no deixa ser
4: és una mica el dilema que jo crec que té Ferran Torres, que ell té aquesta ambició de ser realment un pal de paller a qualsevol d'aquests grans equips, aquesta ambició això és el que l'ha fet créixer, és el que l'ha fet ser aixecar-se, aquesta mentalitat de tauró que ell deia. És veritat que això és la seva virtut, i jo crec que també de vegades ha sigut el seu gran problema. Vull dir, jo crec que moltes vegades el seu moment, quan ha estat tan irregular, quan ha baixat molt el seu rendiment, és perquè ell ha baixat la confiança quan se n'adona, quan veu que no se'n surt i que no li acaben de, acaben de valorar com l'haurien de valorar o com ell voldria que el valoressin, vaja, i que no té el nivell que ell voldria tenir. Té un nivell molt alt, juga a tot arreu, al final juga a tot arreu, tothom el vol, a la selecció espanyola, al Barça, tothom el fa jugar, però no acaba de ser.
1: És que, com diu el Marc, és un futbolista que té un excel·lent futbolista, però ja quan va arribar al Barça, recordem, arriba i té aquell episodi també del dia del Nàpols, ja, que no aconsegueix marcar.
3: Té 500 ocasions.
1: I després ha estat capaç d'aixecar-se, capaç de tornar, de revertir aquella situació, de ser un jugador capaç de marcar tants gols, però hi ha aquest punt de ser el nou del Barça.
4: Jo sempre he recordat una anècdota per mi, i hi ha coses de vegades que són definitives. Jo em van explicar que ell amb 19-20 anys al València,
1: sí, que ser
4: havia fet molt bona temporada, però quan vol renovar per no sé quants diners, no sé què, i vol ser capità.
3: I ho va explicar públicament en una entrevista.
4: Al València, tu que vens del València, és igual, del València de fa uns anys, escolta'm, amb tot el carinyo, però tu què penses que ets? O sigui, per ser el capità, per ser el millor jugador, el més ben pagat, el meu golejador, fantàstic, però per ser el capità. O sigui, que realment és un jugador que d'ego sempre ha anat,
0: es veu que, ha anat molt amunt. La clau d'allò, que al final les interpretacions, fins que no les escoltes, és veritat que ho demanava, el braçalet. Ell va explicar després una entrevista que li va donar Marca, que ell volia el braçalet perquè el capità que hi havia llavors allà al València, que no el tractava bé. I ho va dir, i era Parejo. Ell va dir que Parejo no s'havia portat bé amb ell com a capità. I suposo que ell deia, escolta'm, pues, si tu vas d'aquest pal amb mi, si em donen el braçalet a mi i jo estic una mica a la teva alçada,
2: tu tornaré.
0: Doncs, com a mínim, no aniràs tan a saco amb mi.
4: Aquesta personalitat l'ha tingut, sí, i en el vestidor. Això per això el vestidor també molt ha sigut molt ben vist, perquè s'ha encarat amb els capos i...
3: Ha tingut un ego, però que ha estat compatible amb les inseguretats. Ha estat un jugador que ha passat episodis de molta dificultat, de tenir autoestima.
2: Ho ha treballat, ell mateix ho ha
3: reconegut que ho ha superat. Però al final, vull dir, aquest rol que deia el Marc, que ell s'ha cregut que podia desenvolupar, ha estat perquè el cas de Lewandowski li ha obert la porta. O sigui, si Lewandowski hagués arribat al Barça amb 26 o 27 anys i hagués coincidit amb aquesta etapa de Ferran Torres, els dos últims anys, evident, no hagués pogut tenir els minuts que ha tingut. Ha anat entrant a l'equip fins a al punt de, a vegades, semblar-nos fins i tot el davanter titular, segons quins...
2: Va començar la Lliga com a titular,
3: partits, perquè Lewandowski ha baixat el seu rendiment, està clar. I això jo crec que amb ell li ha fet creure la possibilitat de guanyar galons dins del grup, fins i tot també el terreny de joc. Però jo crec que el Barça sempre ha pensat que si hi havia la possibilitat d'aconseguir una sortida, passava per Ferran Torres i per fitxar un davanter de més nivell per substituir Lewandowski.
2: Veurem què passarà amb Ferran ara mateix, i si s'acaba complint allò de o vindrà Julián o vindrà un nou, estarien totes les posicions de davanters doblades, és a dir, que estarien com estàvem la temporada passada, potser amb un salt de qualitat, no?
3: Si eren dos jugadors, jo crec que si se'n va Ferran eren dos jugadors, dos
2: això, ara parlarem d'això.
1: Perquè aquí has de veure també què passa amb Rooney.
2: O dos, exacte.
1: Respecte als que tenien.
2: Dos minuts.
0: I com catalogues...
2: Catalogueu després, però espera't dos minuts a catalogar-ho, eh?
0: Perquè Adeyemi és extrem, però ha jugat de nou.
2: Doncs ara ho debatrem. Anem a catalogar. Vinga, dos minuts, ara venim.
5: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Always fine lines, but you
2: D'aquí a 3 minuts arribarem a la mitjanit fent tertúlia amb el David Bernabéu, amb el Marc Guillén, amb el Fernando Pol. Ara parlàvem d'aquesta possible sortida, si s'acaba passant, de Ferran Torres. I passi o no passi, la situació de davanter sape quina tenim i què té el club al cap en el cas de que hi hagi alguna sortida més o si ha de fitxar a un o dos davanters.
1: A veure, el que expliquen des del club és que el desig de Deco seria el de doblar les posicions en atac. Això voldria dir més o menys, ara mateix tindries Lamine i Adeyemi, Ferran i Julián, si és que acaba arribant, eh?
2: Sí.
1: Fas un esquema ràpid del que t'agradaria, no? Tens Lamine, Adeyemi, Ferran, Julián, Rafinha, Gordon. És a dir, tindries les posicions doblades. Ara, és veritat que estem parlant en una situació en què encara hi ha algunes peces que poden ballar. I és encara Rooney, que és a la rampa de sortida. Cal veure com acaba el cas de Ferran, perquè això obligaria a tancar el desitjat nou i fitxar un altre davanter si és que es volen doblar posicions. Avui ens comentaven que el desig seria aquest, però que no necessàriament serà així. Pot ser que marxin Ferran i Rooney, que arribin a Adeyemi i un nou, però que no es fitxi un tercer davanter.
2: Perquè Hamza l'hem de considerar el primer equip, ara que estarà potser fent pretemporada, o com a mínim té opcions de que se'l consideri com a jugador del primer equip?
1: Tenir-les les té, ho comentava el David. De moment el que ens diuen sobretot és que molta paciència. Té fitxa del B, encara és molt aviat per pensar si podrà alternar el filial i el primer equip, però també ens remarquen que Flick se l'endurà a la pretemporada i que en funció del seu rendiment es decidirà quin serà el seu rol definitivament aquesta temporada, també en funció del que acabi portant el Barça o no en aquest mercat.
4: Jo crec que de manters, no, com que encara està tot molt a l'aire, però jo crec sincerament que si tenen nivell, nivell com Adeyemi, Gordon, o sigui, no un Rooney, un Rooney no el comptaria dintre aquest grup, tot i que evidentment pot jugar, però que jo crec que amb 5 per les tres posicions fas.
2: Perquè a més són 5 que poden jugar alguns amb dues com a mínim.
4: Exacte.
2: N'hi ha que en 3.
4: I si no 3. I ho dic perquè una mica perquè hi ha certs jugadors com Gavi, com Fermín, com Olmo, que et poden ocupar la posició aquesta de fals extrem, de fals nou, que ja la van fer molt la temporada passada, que vam acabar molt jugant amb això, que crec que tens molts migcampistes i que en aquest sentit, amb el tipus de jugadors que s'està fitxant, molt versàtil, jugadors ràpids que es poden intercanviar les posicions, que sembla que no anem a algo de les posicions tan fixes, crec que no seria problema i que segurament anirem pels preus que hi ha, que n'acabis tenint 5. Sé que es volen tenir les posicions desdoblades, però és que hauries de comptar un dels migcampistes que se'n va cap a dalt.
3: Sí, coincideixo perquè és veritat que la figura del Olmo com fals nou ja es va contemplar la temporada passada. I en algun partit diria que va haver una crisi de gols durant una època de Ferran i Lewandowski al mateix temps. Hi va haver una aturada de seleccions i estava a l'aire que Flick havia de fer alguna cosa i inventar-se alguna cosa perquè cap dels dos tirava i crec que va posar a Dani Olmo de fals nou.
2: Sí.
3: Tens a Fermín, que en un moment donat t'ho pot fer. Bueno, tens Gordon, tens a Adeyemi. La milla mal és aquella cosa que es diu que algun dia ho farà, però no sé si ja s'atrevirà a fer-ho. Bueno, alternatives tens i al final és veritat que la pasta et marcarà perquè, clar, tu vols, potser vols doblar, però doblar és gastar.
4: Clar, com a somni, no? Tindries Gordon, Adeyemi, Lamine, que aquests semblen clars, Julián, que el voldries, i Rafinha quedar-te'l, no? Si aquests 5 els tinguessis, amb aquests 5 vas a tot arreu. Ara, si no t'arriba Julián o Rafinha et marxa, bé, llavors veurem, no?
2: Si no t'arriba Julián, t'arriba algú altre, però que és el que no saps qui.
4: Sí, però que vull dir que Julián...
2: Algú arribarà.
4: Julián ocupa molt pes. Si em portes un davanter centre, jo què sé, sonava aquests dies o llegies a Slani, bueno, doncs molt bé, però no ocupa el mateix. No m'ocupa... Veurem si surt bé, però no és com Julián, que en principi jugarà sempre.
3: No, però és un perfil que et versiona.
4: Sí, però vull dir que perquè si comences a fitxar jugadors com Aslan, llavors sí que potser en vull 6, perquè sí. N'hi haurà algun d'aquests que no funcionarà.
3: Sí, però vull dir que és un perfil que dins de l'àrea, en el joc aèri et pot ajudar, i a part jo crec que té molt de talent també fora de l'àrea. Però bueno, aviam, és un puzzle i els puzzles es mouen i perds peces pel camí. I venim d'un any amb 18 lesions. I has de jugar 60-70 partits per aspirar tot. Si tu et compares amb els teus competidors a Europa, mirem plantilles cada temporada. Tenen una nòmina de 6-7 davanters mínim. Que és un problema per l'entrenador? perquè deixar jugadors fora, sí, però clar, és que...
6: Però
3: no pots amb una plantilla...
6: Per mi també la pregunta és...
3: És a dir, que jo compro no que tens complements al mig del camp. Semidavanters, semimigcampistes, jo vaig aquí, Paul, David, Fermín, jo vull que et saber, poden fer aquestes funcions,
2: d'acord? No, no quants, davanter, sí, quants davanters tens, sinó quants jugadors et poden jugar davanter. Per exemple, fa dues setmanes parlàvem amb Dani Olmo i li preguntàvem, Dani, tu et veus jugant davanter centre? Perquè venien d'aquelles declaracions, d'aquell òrdago de la porta, dient, no, si no, Julián, no passa res perquè tenim prou gent. I li preguntàvem a Dani Olmo, tu et veus jugant de davanter centre de nou? Diu, sí, hi he jugat. Però si no, també hi ha Gordon. És a dir, que ja no és només el fet que puguis tenir-lo o no, sinó quanta gent pot desenvolupar aquest rol.
3: El perfil d'una de les grans virtuts que tenia Lewandowski no el tens a la plantilla. No el tens.
2: Això és cert.
3: Si tu has de carregar l'àrea en un moment determinat perquè vas 0-0 o 1-1 i has de guanyar el partit i et falten 10 minuts, doncs igual necessites aquest perfil. És a dir, no et sobra.
2: Això tens
3: no
2: Araujo.
3: Sí, bueno, sí, home, però no...
2: Araujo
3: no està per trobar des del darrere, estarà per rematar.
2: Però quants anys hem tingut un Lewandowski al Barça? Dels últims 30?
3: D'acord, però al final el que es tracta és... Del que es tracta és de millorar la plantilla.
1: Aquests 30, en 20 era Messi.
2: D'acord.
1: Això no compta.
2: No, sí, però has tingut un altre rol de jugador.
3: Però Gordon,
2: si tu reportes Julián, no és un nou.
3: Gordon fa els nou. Gordon, que... Jo el vaig defensar quan el Barça va fer el fitxatge, i hi ha molta gent que deia no, és que sí, molta intensitat, molt d'allòs, però amb la pilota em sembla un molt bon jugador. Però Gordon de fals nou. Gordon és un jugador que aquest any, si ha fet 10 gols a la Champions, pensava que n'ha fet 5 o 6 a la temporada de la Lliga, a la Premier. Vull dir, clar, estem parlant de les xifres que estem parlant. Si t'has jugadors a dalt, si has de doblar la posició amb dos davanters, han de ser dos davanters que amenacin des del gol. És així de clar. Adeyemi Castany ha fet 7 gols a la Bundesliga. 10 en total. I, clar, si, ja entenem que en el Barça... És com el Julián. Julián també ve de fer una mala temporada a la Lliga a nivell numèric, però bueno, fa 2 anys tu saps que és un jugador que va fotre 30 gols amb la Lliga de Madrid. És a dir, entens que millorarà el seu rendiment al Barça a nivell de números. La resta han de pensar el mateix, que Gordon trepitjarà 1000 vegades més l'àrea que ho està fent amb Anglaterra a Tuchel, que l'altre dia practicarem jugant en bloc baix contra Noruega gran part de la segona part, no? D'acord? Ara, ostres, a mi no... Jo 6 davanters els tindria. És a dir, quantes més alternatives, millor. I li compro a Flick això que jo crec que, sense haver parlat amb ell, lògicament, jo crec que té al cap, que és tenir possibilitats de jugadors que no són directament davanters centres, però que puguin jugar en aquella posició. I lo de Lamin, no diré que està al caure, però és que tard o d'hora...
6: El que passa que...
7: Jo no sé si està al caure. El que passa que si tu fas una inversió forta amb Julián, que és un jugador, un davanter, que no és un estaquilota allà, sinó que és combinatiu, clar, no acabaràs posant a Julián, per molt combinatiu que sigui, en banda, perquè jugui la mina.
2: No.
7: Dic jo, perquè...
2: No.
3: Però Julián, per exemple, pot caure a la banda esquerra perfectament un partit, eh?
7: Jo no dic que no pugui jugar puntualment, però dic que l'aposta forta per Lamin és per apostar per Lamin, perquè me'n recordo quan es va fer l'aposta per Messi per dintre, que un any abans havia fet l'aposta per Zlatan i vas haver de malvendre'l un any després perquè xocaven.
4: Però Julián és un perfil que pot fer molt David Villa.
7: Sí.
4: És un David Villa de la vida.
2: Totalment.
3: Pot jugar tirat a l'esquerra perfectament.
7: Sí, però jo el que dic és...
3: Però clar, tens a Rafinha, tens a Gordon, hi ha molta gent que salta.
7: El tema és que no sé el que li hauran venut a Julián, però jo entenc que a Julián li has venut que vols que sigui el successor de Lewandowski.
3: Sí, clar.
7: Si a les primeres de canvi el fots en banda... Perquè en banda els golejadors fan menys gols, i el Julián suposo que hi vol fer números i vol fer gols i estar dintre de l'àrea i sortir, però també ser l'home gol del Barça, sí, dintre de l'aposta.
4: Jo
7: la idea de Lamin, si algun dia és i ha arribat el dia, jo em pensaria a veure què he de fitxar. Si és la meva aposta de davanter per dintre...
3: Tens moltes opcions. Lamin pot jugar de 10 per darrere el punta, per exemple.
7: Ja, que llavors igual voli un Diomandé. Per treure de la banda
3: a la Diomandé els hi van oferir, però clar, Diomandé tenia un preu tremendo i, a part, però... Flick, des del primer moment estava encatarinat amb Gordon.
4: Jo em sembla que la gràcia de Julián és que és un futbolista, que és un enorme futbolista i que sobretot juga i entén el futbol com un esport col·lectiu i que en aquest sentit s'associa, es mou, depèn d'on calgui. Va jugar amb el City al costat de Haaland,
3: és que ara
4: s'hi va adaptar, si va jugar de centre, doncs ha jugat de centre, si ha jugat amb Messi, juga amb Messi, si ha jugat fins i tot amb Simeone, juga amb Simeone. I si en aquest sentit Lamin, que ell no el podrà discutir perquè està clar la qualitat que té, ha de funcionar al mig, doncs ell s'adaptarà una mica i caurà a la banda. En el fons, per molt que comencis a la banda, si tens a la mina al mig regalant pilotes, tu com a davanter centre, o sigui, vaja, com a davanter, ets feliç, jo crec que ets feliç de començar a la banda i saber que quan et desmarques n'hi ha un que te la passa amb els ulls tancats.
7: Sí.
4: Jo crec que no.
7: Si no dic que no, jo el que dic és si és la mina, a la banda dreta has de tenir profunditat.
4: Sí. Bé, per això llavors tindries a Adeyemi, si és que per aquí és on acabem anant, no?
2: Fent-te la pregunta d'una altra manera, Marc, imagina't que ve Julián, que és el que vol el club, sí. Imagina't que ve Cancelo, que és el que vol el club, i no marxa ningú dels que hi ha. El Barça té plantilla per afrontar i per optar a tots els títols la propera temporada?
4: Per mi sí, amb l'asterisc del tema dels centrals.
2: Per tant, et faltaria un central.
4: Per mi sí. Per mi, per ser un equip de dir, patapam, tinc una plantilla de realment anar a ser la millor d'Europa, en principi, a mi em falta un central.
2: No ser que recuperessis miraculosament algun dels centrals que els últims dos anys no han funcionat, no? Perquè llavors...
7: Ara no,
2: de Christensen. Parlo de Christensen o parlo d'Araujo?
4: Sí, clar, jo el que vull dir és que a mi...
1: Un acte de feia, eh?
2: Clar.
4: A mi em faltaria un central realment que físicament sigui un animal...
3: Que guanyés duels.
4: Sí, que en aquell moment que el partit se t'ha descontrolat, que t'han enganxat l'esquena, que t'ha obert, que tens una bèstia al davant, que el que sigui, que en el cos a cos pugui recuperar i físicament, quan tàcticament la cosa no ha funcionat, doncs t'ho pugui solucionar. Perquè tots aquests grans equips, el PSG sense anar més lluny, doncs li passa, pot tenir uns partits molt ordenats, però hi ha un moment que Pacho ha d'anar allà i patapam, i prendre la cop, o Mendes, o fins i tot Hakimi. El Barça d'aquest perfil no en té. Llavors, quan el partit no el té molt controladet, quan la defensa no està més molt ben col·locada, quan la línia del fora de joc no està ben plantada, et poden enganxar. Llavors, quan t'enganxen i no pots corregir, és una mancança. És una mancança. Pots guanyar la Copa Europa? I tant que sí. Però, en principi, aquí et faltaria.
7: Aquí és si Flick volgués o creiés en Araujo. Perquè com a...
4: Jo crec que creure hi creu, però clar...
3: Però és que portem, aviam, Fernando, portem 4 anys amb aquest tema.
7: Sí,
3: és a dir, Araujo no arrenca.
7: Vull dir,
3: és a dir, de veritat,
7: parlo,
3: o sigui... Si,
7: parlo de la figura del central corrector.
4: Sí, hauria de ser...
3: Si el problema amb Araujo és no haver-li trobat una sortida pel bé d'ell, també.
7: Clar,
3: perquè
7: jo dic,
3: pogués ser important amb un altre club.
7: La pilota no és el millor, però jo crec que l'home amb més capacitat per ser un patxo de la vida...
4: Sí.
7: Que tothom... Però on va el Luis Enrique amb el patxo? Doncs pues mira el patxo si ha fet servei allà. Mira si ha fet feina. Doncs o un d'aquests que té el Tau o l'altre que té el que és... Koulibaly... No, Koulibaly no...
4: Upamecano.
7: Upamecano. Bueno, són alguns... Són centrals que alguns es rajen i tal, però fan una feina important. Llavors, t'has de creure l'Araujo? Jo crec que no se'l creu. Jo crec que no se'n creu, però el que té més condicions ara i té contracte fins 2031.
2: Sí.
7: Això no es pot oblidar. Que potser has de fer un moviment per revaloritzar-lo, però aquest jugador té aquí firmat 5 anys més.
3: És un problema, és un problema amb la sortida de la pilota. Si tots els clubs, tots els equips el floten. Però... Tots els equips el floten. Si és que és un problema, a mi em sap greu pel Ronald, perquè és un central que en un altre club, en un altre context... Seria un jugador molt important, però en el Barça,
7: desenganyeu-vos,
3: no?
7: Igual li feia un clínic, li feia una dedicació exhaustiva, deia, escolta, em dones molt a l'espai, però amb la pilota em manca. Escolta, crec en tu. Crec en tu perquè ets un capità i tens un contracte brutal. O sigui,
2: però aquí depèn de més factors,
7: ara,
2: depèn d'ell, també depèn de qui ens ho cregui.
7: Per el que ens sumem tots, jo crec que l'ha fet jugar més de davanter centre o de lateral...
4: Sí.
7: Cada central. I és veritat que ha vingut d'un episodi complicat d'un problema de salut mental, també s'ha de dir.
1: Al final aquesta era la idea amb Bastoni, no? Quan tu plantejaves l'opció de portar un central així...
2: Ni més ni menys.
1: Però potser per la situació econòmica de dir prioritzo la part del davant ara, a la part del darrere, posem tota la carn a la graella per portar els davant.
7: Però fixa't, centrals, Bastoni central esquerra. A qui podia fer ombra a Bastoni? Allà en Gerard Martín.
3: A Gerard Martín, mm. sí.
7: Que és un producte manufacturat com a central sí. per Hansi Flick.
3: Sí, perquè no l'atalant.
7: I el que no es creu a Araujo es sí. creu a Gerard
3: Flick
7: Martín.
3: Fernando creu que a la parella Gerard Martín, això, dit parella, no, no m'invento res, la parella Gerard Martín, Cobercí, està d'un nivell, per ell, absolutament espectacular.
2: Però si és que això ningú ho deixa.
3: I qualsevol que vingui ha d'igualar allò o millorar-ho. Jo crec que en el fons, ho vaig dir un dia aquí, jo crec que en el fons ell, si tingués un ventall d'una situació econòmica per obrir més finestres, jo crec que incorporaria un central.
1: Però veient el que hi ha,
3: tria. Però veient el que hi ha, tria claríssimament l'atac.
1: Sí, sí.
3: Ho ha dit claríssimament. I posar tots els ous en aquest cistell.
2: Ara seguim, però deixeu-me connectar amb Dallas, que tenim ja el Dami preparat. D'aquí a 20 minuts ha de començar la roda de premsa de la selecció espanyola, a roda de premsa oficial abans d'aquest França-Espanya de demà, i entre els que parlaran, a més del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, també hi ha Lamine Yamal, i això ho dic perquè ens intentem fer una idea de com està ara mateix la roda de premsa o la sala de premsa de l'estadi de Dallas, on es jugarà demà. Dami, com estàs? Bona nit.
8: Hola, Xavi, què tal? Bona nit a tots.
2: No hi falta ningú, oi, en aquesta sala de premsa?
8: No, no, només falta que t'agafis tu un avió ara cap a Dallas, que més ja vol directe des de Barcelona, i
2: et
8: plantes un moment. Tots els que esteu, que més jo crec que podeu arribar, és que no us ho podeu perdre, això. És que és un... Ja no és només el partit, és que és tota la parafernàlia que s'ha muntat. Fixa't que Espanya, en tot el torneig, no ha portat un jugador al costat de la Fuente, ha anat fent zones mixes com avui, que escoltarem, que ha parlat Pedro Porro i Àlex Baena, però, clar, l'esdeveniment és tan bèstia, aquest partit contra França demà, que la FIFA li ha dit a la Federació Espanyola que tregui un futbolista, i si pot ser, Lamine Yamal, el dia que compleix 19 anys. És un esdeveniment absolutament extraordinari, tot el que genera, tot el que envolta, tota l'aura que té Lamine Yamal, encara que no marqui, encara que algú digui que no està generant prou futbol, doncs si Espanya està arribat fins a aquesta instància, en gran part doncs és per l'aportació de Lamine Yamal. A França la FIFA també li ha demanat que traiés alguna de les seves estrelles, finalment qui ha sortit és Zaire Emery i Deschamps fa una estona, ara escoltarem Didier Deschamps, però la realitat és que el dia que Lamine compleix 19 anys, al costat de Luis de la Fuente, d'aquí a un quart d'hora 20 minuts, doncs Lamine Yamal compareixerà en roda de premsa el dia abans d'un dels partits més importants de la seva vida, unes semifinals d'un Mundial, a dos partits de poder guanyar una Copa del Món, al crac del Barça i de la selecció espanyola.
2: Està bé la conversa, de Federació Espanyola, podríeu treure un crac, si potser Lamine estaria bé, això, home, sí, tant, aquí el tens. Federació Francesa, podríeu treure un crac, no sé, Mbappé, per exemple, sí, home, mira, Zaire Emery. Aquí el tenim, endavant. Està bé, vull dir, és com s'ho prenen uns i altres. En qualsevol cas, no cal dir que és un partidàs el que estem a punt de viure d'aquí a menys de 24 hores, Dami.
8: Perdona, Xavi?
2: No, que et deia que estem a les portes d'un partidàs. Molts parlen, com diu el tòpic, de la final anticipada. Jo no sé si arribar a aquests extrems, però que és un tros de partit de mal que veuràs a Dallas, això no hi ha cap mena de dubte.
8: Sí, per posar context, Xavi, és que no t'havia entès la pregunta perquè la sala estava rotada, t'ho deia abans per línia interna. Mira que tots els que estem ara mateix en la conversa hem estat en sales de premsa, probablement n'he vist alguna igual, ara no t'ho sé dir, però aquí hi ha, si no hi ha 200 persones en aquesta sala de premsa, no n'hi ha cap, és a dir, és espectacular. Hi ha periodistes que lògicament durant tot el Mundial han seguit la selecció espanyola, periodistes que han seguit França, però a partir d'aquí, clar, quan tu estàs seguint una selecció hi ha periodistes que se'n van, que se'n tornen, però n'hi ha que es queden fins al final, i ara mateix aquí a la sala de premsa de l'AT&T Stadium s'apleguen periodistes de tots els països, no? D'argentins, anglesos, de Cap Verd. Bé, en definitiva, és que ara mateix l'atenció mundial la capitalitza aquest Espanya-França, per descomptat també l'Argentina-Anglaterra, i efectivament és un partidàs que ja no té a veure amb l'Espanya-França en si, sinó que és un duel entre grans futbolistes que s'estan desafiant des de fa unes quantes temporades. Fa dos anys a l'Eurocopa, quan Lamine va fer aquell gol increïble a l'Allianz Arena, encara que es tracti de la Nations League, també és un partit més que acumulen aquests futbolistes, que va guanyar també Espanya. Per tant, doncs, els francesos volen d'una vegada per totes doncs trencar aquesta dinàmica, i els espanyols impedir-ho, no? I seguir d'alguna manera sent hegemònics. Per alguns, doncs ja hem dit, la final anticipada, però ja ho veurem, perquè després doncs, si Argentina arriba a la final, les ha guanyat, i si arriba a Anglaterra i fos contra Espanya, doncs també suposaria una revenja. Però és un partidàs, és un partit realment, pels que hi són aquí, és un luxe poder-se en directe, i pels que no, poder-lo presenciar també, no?, una contraposició d'estils, la possessió d'Espanya, que haurà d'estar més fina que mai i més precisa, és a dir, qualsevol error aquí, Espanya és conscient que qualsevol error la penalitza, és a dir, això no, no... I mira que parlem d'equips importants, però el que en un moment donat Portugal, Bèlgica, ja no diem Àustria, cap vera, etcètera, et podia perdonar, França et liquidarà. I els errors d'Unai Simón, França te'ls liquida. Així que és un partit de precisió màxima, i per què no, avui ho comentàvem, Espanya encara no ha tingut una eliminatòria a pròrroga penals, doncs demà és una eliminatòria que és seriosa candidata a allargar-se fins al màxim.
2: A l'espera de la roda de premsa famosa, Dami, un parell de documents, oi, rescatem d'aquesta zona mixta de jugadors d'avui de la selecció espanyola?
8: Sí, avui hem tingut teca, perquè a banda d'escoltar a Luis de la Fuente i la Minya Mal, per cert, Xavi, t'obro un parèntesi molt ràpid, abans d'escoltar Pedro Porro i,
2: sí,
8: i Àlex Baena, la roda de premsa oficial està serà que parlin els dos alhora. La Federació Espanyola li ha demanat a la FIFA que, no, que sisplau, que no surtin els dos al mateix moment, perquè, clar, et pots imaginar, Luis de la Fuente, que a les seves rodes de premsa doncs, sempre
4: té
8: interès, és el seleccionador. No, no, està pintat a l'oli el bo de Luis de la Fuente.
4: Clar,
8: per cert, 37 partits sense perdre, Luis de la Fuente. És hora que es comenci a destacar. 37 partits sense perdre, Luis de la Fuente. Però avui, al costat de la Minya Mal, no li pregunten ni per això ni per res que tingui a veure amb Luis de la Fuente ni amb el partit, perquè la Minya Mal jo crec que va per damunt d'Mbappé, per damunt ara mateix de Messi fins i tot. Tu poses a la Minya Mal,
4: sí, sí,
8: bé, no sé, ara ho comentareu, però jo crec que poses la Minya Mal en una sala de premsa, va per damunt de qui sigui. Aleshores, ara ho veurem, perquè no ens han acabat de resoldre. Ara ja ves que estan, hi ha tres cadires, una és per Lamín, l'altra per Luis de la Fuente i l'altra pel cap de premsa d'Espanya.
2: Per tant, així segona que, derrota de la federació en el mateix dia, no? És a dir, escolta'm, que ens agradaria que sortís primer Lamín.
8: Doncs mira, no. Esperem a confirmar-ho, no? Esperem a confirmar, perquè realment, home, jo crec que si li vols una entitat al teu seleccionador,
2: clar,
8: aquí has de collar. Aquí has de collar i esperar que surti de la Fuente. Però bé, ara ho resoldrem. Dit això, et poso dos talls ràpids.
2: Sí.
8: Un de Pedro Porro, el lateral dret ja titular de la selecció espanyola, que, atenció, diu que la gent està sent massa insistent, demanant-li més i més i més a la Minya Mal en aquest Mundial.
9: La Minya es un trabajo grandísimo tanto en defensa como tanto en ataque, ¿no? Yo creo que si no ha sido el jugador que más balones ha recuperado, eso porque está también defensivamente metido y es un jugador muy completo. La gente, la verdad, le está dando una chapa que no es medio normal, ¿no? Pero también es muy bueno para él, sobre todo felicitarle hoy que es su cumpleaños, tanto a él como a Víctor, y esperemos que lo que necesite él mañana, estaré ahí atrás, o a lo mejor Marcos, ¿no? Pero bueno, estaremos para él y para el equipo, que es lo más importante.
8: Destacava Pedro Porro l'aniversari de la Minya Mal, avui 19 anys, també ha complert anys Víctor Muñoz. Els dos han rebut a l'habitual túnel de Calbots en iniciar l'entrenament al Cotton Bowl de Dallas. I escoltem Àlex Baena, que demà, si és titular, tindrà un interessant duel amb Jules Koundé, un duel ja habitual els últims anys a la Lliga, també parlant del que esperen de la Minya Mal el dia demà.
10: Bueno, pues espero lo que ha hecho hasta hoy. Si nos puede ayudar con algún gol más o alguna asistencia, pero creo que está haciendo un torneo magnífico. A lo mejor la gente se piensa que cada partido tiene que hacer tres goles, que lo puede hacer, pero creo que está ayudando muchísimo al equipo defensivamente, aportando muchísimas cosas en el juego que a lo mejor la gente no ve, pero creo que está haciendo un gran torneo y ojalá mañana pueda seguir así.
2: Doncs declaracions avui d'alguns dels jugadors de la selecció espanyola abans del gran moment del dia, evidentment, que és aquesta roda de premsa, que veurem si comença l'hora també o no. En qualsevol cas, n'estarem pendents d'una altra, ho diràs, per saber si podem acostar, esperem que tinguem temps de fer-ho, podem acostar alguna de les declaracions de Lamín, i si de cas també, doncs, el seleccionador. Però vaja, estem una mica com la premsa mundial, que ens interessa bàsicament avui saber què diu la Minya Mal, per moltes raons, per moltes. També, per exemple, per tota aquesta polèmica que hi ha hagut amb Mariano Rajoy. És una d'elles només, però per moltes raons, a veure què diu avui en la Min. Dami, ara venim cap a Dallas.
8: Perfecte, tenim quan vulguis una declaració, un tall de Deschamps. S'acaba de parlar fa un moment, quan vulguis l'escoltem, que ha sortit al costat de Zaire Emery. Quan vulguis el tenim ja preparat, Didier Deschamps, així que ja quan vulguis podem escoltar el seleccionador francès.
2: Tira, no, ja, doncs.
8: Massa sobre la qüestió de... Sí, el tirem i ho ventilem, no?
2: Sí.
8: Didier Deschamps, que vaja, que ha etiquetat Espanya com a favorita, directament, de cara al partit.
11: Con lo que ha hecho... El primer partido ante Cabo Verde, ok, fuera. pero todo el resto, España ha confirmado de ser el favorito. No, no quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Sabemos, puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo. Pero Luis, yo también pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo.
2: Tinc molta curiositat en saber què farà demà de Xams, perquè ara que parlava de la defensa tinc curiositat per saber què proposarà a França. En tot cas, farem una pausa. Dami, això és de roda de premsa, no?, aquest tall que hem escoltat.
8: De roda de premsa de fa, sí, res, 20 minutets, aquí a la CC.
2: No, ho dic perquè és clarament el missatge que ha volgut donar per terra, mar i aire, perquè ja en declaracions a la federació, ja aquest matí ens han aparegut unes declaracions a Deschamps, també amb aquest missatge de Espanya és la favorita per la semifinal de demà contra França. En qualsevol cas, ara en parlarem, Dami, i també tornem cap a Dallas, per tant, fins aquí una estoneta.
8: Molt bé, fins aquí una estoneta, pendents ja que apareguin De La Fuente i Lamin.
2: Fantàstic. Dos minuts i tornem.
12: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
2: D'aquí a 6 minuts arribarem a 2:15 de la matinada i ja és aquí l'estiu, que ho heu vist, ho heu comprovat, ho heu palpat, ho heu tot, sí, una mica. Provat, sí. I Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials, però afanya't, perquè aquesta promoció només és vàlida fins al 15 de juliol. Avui és dia 13, ho sabeu, oi?
13: Ja?
2: Dos dies, Marc, espavila, perquè només fins al 15 de juliol. Sí, però ara encara no han obert, però ara tens dos dies, demà, tot demà, imagina't, i tot dimecres. A partir d'aquí, doncs, és el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta
3: oportunitat. Tenen aire condicionat, no, Ford
2: Pro? Clar, això ho tenen tot, tens temps només fins al 15 de juliol, insistim, Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. I ara que som a 5 minuts de 2:15, és aquell moment ideal perquè aquella persona que tingui a bé de voler...
3: Home,
2: sí, jo, el ara pack ja. Wondergol,
8: jo.
2: Que comenci a trucar, 902-477-100.
8: Que em falta Argentina, que té la...
2: Sí. Ja ho sabem, sàpem.
8: L'Argentina té una empanada. La d'Uruguai té el mate, amb l'escut.
2: N'hi ha més d'un que té l'empanada, però...
8: La del Japó té un... vaja, com es diu això? Un nigiri o no sé què és.
2: Un sushi, vaja.
8: Un sushi. Aquests tres em falten.
2: Que ja...
8: Aquests tres em falten.
13: Quina truca, truca la caixa.
8: Quina, no, però no em deixa.
2: No, és que tu no pots trucar. No, és la primera persona, el primer oient, la primera oient que truqui al 902-477-100.
8: Ah, i el de Brasil, que té una palmera a l'escut.
2: Una palmera, no, sí. I no és maco,
13: d'això. Rescat una mica la butxaca, que he comprat algun nano, perquè... Clar,
8: sí, no, que saps, són 15, en tinc 11.
2: Va, doncs falta la primera 4. Persona que truqui, no se la'l sape, optarà aquest pack Wondergold. De moment, nosaltres, sobre aquest, ni que sigui per tocar de passada, perquè a veure si ens apareix la roda de premsa i no podem fer gaire cosa més, però aquest partit és de demà, aquest França-Espanya, Marc, per exemple, què n'esperes, què et sembla, què creus que pot arribar a passar?
13: La veritat és que, aviam, jo crec que per molt que digui Deschamps, el favorit és França. Jo crec que és la selecció que realment sobresurt de la resta i que té quatre davanters que no saps quin és millor que l'altre. Per tant, jo crec que França és la gran favorita. Ara, és veritat que França no s'ha trobat cap rival que l'incomodi, cap rival que li prengui la pilota o que li pugui realment prendre la pilota. Pensaven que Marroc ho podria fer, però Marroc no va tenir la personalitat necessària ni el joc necessari. Per tant, veurem, aviam, si demà Espanya realment doncs és capaç de tenir la pilota i sobretot saber, després de perdre-la, pressionar com ha estat pressionant, doncs veurem si França d'alguna manera no està tan còmoda i no és la França dels davanters que hem vist fins ara.
4: és, la veritat és que tinc molta curiositat per veure realment si la selecció espanyola doncs, sap fer el pas endavant, que de moment no li hem vist en aquest Mundial i que li falta doncs, aquest control, aquest joc que havia mostrat en altres campionats, però si demà ho pot fer una mica, doncs li pot treure molt color a França, que ara mateix per mi és la gran favorita per guanyar demà i el Mundial.
2: Fernando.
7: Favorita França. Espanya ha fet els deures, ha plantat a semis. Crec que el rànquing FIFA ara mateix és el que marca que aquestes quatre seleccions precisament són les quatre primeres del món. Partit molt complicat, tot i que és veritat que Espanya en defensa ho ha anat solvant també, i que en atac, amb la incorporació de Merino en els minuts finals, doncs té un jugador oportunista. I Lamine Yamal va millorant, i Nico Williams també, que és un jugador que era la base d'aquella davantera del 24 que va guanyar l'Euro. Jo crec que arriben millorant els d'Espanya, però crec que no o sigui, com deia Messi,
2: no alcança, no és suficient.
7: No dona encara per aturar aquella batedora que és en atac la selecció de França, perquè estan tots força bé.
1: Que a Espanya li ha costat molt el tema del gol, de recórrer aquesta carta de Miquel Merino en els darrers partits, i si alguna cosa té la selecció francesa és que t'arriba amb aquella força, sí. És a dir, segurament a nivell col·lectiu sí que Espanya anem millorant una mica el seu joc i segur que li pot plantar cara a la selecció francesa, però se'n fa molt difícil imaginar com frenar aquest poder ofensiu. Jo el veig una mica per davant a França, que com deia Fernando, per davant d'Espanya.
3: Doncs jo crec que Espanya és més favorita del que sembla. O França no és tan favorita com es diu. Jo crec que col·lectivament la selecció espanyola és la millor selecció del torneig. Mm. Així, clar, és un equip que ha encaixat un gol, que ha aconseguit poquíssimes ocasions en 6 partits, tenint la pilota, sent protagonista, que és el que realment té mèrit, perquè si estiguéssim parlant d'un equip reactiu que cedeix l'iniciativa als rivals, diries, bueno, han encaixat poc, però és que t'estan defensant allà en poc espai. No és un equip que intenta jugar camp contrari tots els partits i que domina la possessió gairebé sempre. I malgrat això, és un equip que no li han fet gairebé pessigolles. I l'altre dia el gol que li fan és perquè... jo crec que és Cucurella qui trenca el fora de joc, però és una jugada pràcticament aïllada. Recordo el gol aquest i recordo aquella ocasió amb el cop de cap de Bernardo Silva gairebé les acaballes del partit en Portugal. Poca cosa més, és a dir, no recordo grans parades d'Unai Simón perquè no he hagut d'intervenir pràcticament, no? Llavors, jo crec que això amb una cita curta com un Mundial és molt important. I després jo crec que Deschamps plantejarà un partit reactiu, vull dir, no que es foti en bloc baix, però bloc mig el veig perfectament, perquè deu pensar, ells tindran la pilota, si arrisco els jugadors que tinc a dalt, tampoc són jugadors de treball, la Maria, Mbappé o Lis, no són jugadors que treballin especialment.
2: Mira, perdona un segon perquè Minyamal? Em sembla que la federació ha guanyat perquè veig que hi ha el seleccionador espanyol a punt de contestar les preguntes dels periodistes. Encara no hi és Lamine. Sentim aquesta part de roda de premsa, punxem el senyal de Teledeporte que ens ofereix aquesta roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente.
14: Absolutely full in the room. I'm gonna kindly ask photographers after the second question to stop taking pictures and just stay in your place, okay? Thank you very much. Now I leave the word to
2: instruccions pels fotògrafs que a partir de la segona pregunta es retirin, a veure com són les preguntes. Sentirem que diu Luis de la Fuente.
15: Hola Luis, Antonio Muela, Radio Nacional de España. Mucha suerte para mañana. Ha dicho de Sams que lo siente por ti, pero que el favorito no es Francia, es España. ¿Tú cómo lo ves? Porque, bueno, da la sensación de que el Mundial que está haciendo Francia es extraordinario, ¿no? Vosotros también, evidentemente, pero que en ese catálogo de favoritismo parece como que Francia tiene más, ¿no? Pero, sin embargo, te está mandando a ti esa función de favorito. ¿Te gusta? ¿La aceptas? ¿Y estás de acuerdo?
16: Buenas tardes. Yo la verdad es que desde el principio os he dicho que a mí lo de que te digan que eres favorito o dejar de favorito, si eso no significa nada. Es decir, que es decisivo, no es decisivo. No, lo que sí es verdad, que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones, de igual manera que la otra semifinal exactamente igual. Pero el ser favorito no, yo no sé cuando dicen si quieren eso de la presión, es que no, creedme, de verdad lo digo desde el corazón, no lo entiendo. Y además, si me permitís, voy a empezar así para que un poco de tensión,
2: ara,
16: voy a relajar un
2: poco. Espera, que eso va a arreglar ahora.
16: Sí, tengo un recuerdo a mi gran amigo Joaquín Caparrós, que en estas circunstancias, cuando alguien te decía tanto halago, decía, al final, ¿tú crees que se presentarán? Pues es atendido. He dicho esto, que no vale para nada, el favorito o no favorito, no mete ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más. Gracias.
2: No ho entès.
17: Què tal, Luis Iván Martín, de Hockey Diario? Favoritos o no, lo que está claro...
1: Que al final s'ha de jugar el partit.
18: Que al final això ha de ser favorit o
2: no. L'anècdota no entès, però...
7: Que has de jugar.
18: Sí,
1: no, que l'altre equip també es presentarà, que encara que siguis favorit hauràs de jugar.
2: No, no, però vull dir que no entenc el valor de posar com si estiguéssim citant ara aquí...
3: A Caparrós no, perquè em sembla que té una relació especial.
16: Este campeonato, lo que nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años... Y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, si es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. La verdad, el tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro y, por supuesto, intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol. El que más equilibrado está en todos esos aspectos normalmente está más cerca de ganar, pero aún así no te lo garantiza. En cualquier caso, nosotros vamos a estar muy pendientes de estos jugadores, pues ayudándonos mucho, obviamente, en los duelos, ganando duelos, y luego siendo protagonistas del encuentro con nuestro estilo, intentando imponer nuestro estilo.
19: Ferran. Aquí Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. El otro día apostó por Fabián de inicio. No le voy a preguntar quién va a jugar mañana, pero sí que le quería preguntar qué matices en el juego de España da que juegue Pedri o que juegue Fabián. ¿Qué diferencias o qué matices le aportan uno y otro al juego de España? Gracias.
16: Los matices es que cada uno tiene sus virtudes, sus características diferentes. Dentro de eso, son jugadores que en esa posición nos ofrecen lo que nosotros necesitamos, de acompañamiento a ese 6 y de cercanía y de relación con el número 10. Cada uno, insisto, en sus características, pero lo más importante es que pueden jugar los dos juntos también. Entonces, si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema.
2: Claro. Está rumbeando, güey. Realmente ha visto la sala de prensa plena.
19: Vivimos un partido en Stuttgart tremendo, aquel 5-4. Si crees que se puede parecer, ¿y cuánto aprendiste de Francia aquel día? Gracias.
16: Yo creo, Miguel Ángel, que son partidos diferentes, por muchos motivos, ya explicaba el otro día un poco, ¿no? Pero, entre otras cosas, porque mañana es otra semifinal, creo que todos hemos aprendido, siempre se aprende de todo y se aprende mucho de esos partidos, de igual manera que Francia y de Sam habrá aprendido también, habrá sacado conclusiones, y nosotros lo que trataremos es de repetir esos escenarios en que nos fueron favorables las situaciones y otros que no lo fueron tanto, como recordamos los últimos 15 minutos, ¿no? En que de un 5-1 pasamos por un rato muy malo y se pusieron 5-4 en el marcador. Entonces, vamos a intentar que esas situaciones no se den y repetir las que nos generaron beneficios. Pero bueno, esta es la teoría. Luego ya veremos en el terreno de juego, efectivamente, un poco al hilo de lo que hablamos con Iván, quién es capaz de imponer su estilo. Como decía también ayer, estilos antagónicos totalmente. Y bueno, vamos a intentar que llevar la iniciativa y ser eso, sobre todo, y tener mucho cuidado con los contraataques, las transiciones de Francia, que son muy peligrosas.
2: Doncs amb aquesta última resposta,
3: sí, ja espera un equip reactiu.
2: Exacte,
3: que els deixi la pilota.
2: El que espera de França i el que proposarà Espanya, sí, sí. És a dir, ha vingut a explicar que Espanya sortirà a jugar com sempre i que s'espera la França de sempre.
3: Perquè és el que et deia, que si França va buscar molt l'Espanya, l'Espanya també és capaç de sortir amb la pilota i córrer. Mm-hmm. I aleshores, jo suposo que ell entén entendre, escolta, en bloc mig, quan robem, som avions, ja intentar fer mal, però no crec que amb el mig del camp que té, és un 4-2-4 pràcticament França el que fa, eh? No crec que amb el mig del camp que té pugui competir per tenir la pilota amb la selecció espanyola.
1: Jo crec que França és superior al darrere i al davant i Espanya al mig.
2: De moment aquestes quatre respostes crec que és suficients, ja, per saber una mica per on va la història.
3: Es nota que ha fotut l'equip entre els quatre primers i que està a punt de dirigir el partit més important dels últims 16 anys de la selecció espanyola, després del Mundial de Sud-àfrica. Ara, una semifinal de la Copa del Món contra França,
2: fixa't el detall,
3: i amb això ell ja ha complert, pràcticament, es pot dir.
2: De la Federació Espanyola, que tenies dos protagonistes, un és el teu seleccionador, per tant, teòricament, la persona més important de tota la concentració de la selecció espanyola, i un jugador que és Lamine Yamal.
3: El deixes pel
2: passes final. Per davant el seleccionador, sabent perfectament que si passes per davant a Lamine Yamal és possible fins i tot que d'aquests 200 periodistes que hi ha a la sala algun acabi sortint
7: estiguin
2: després
7: enviant, per enviant. T'imagines que es buida? T'imagines que ho fas al revés i es buida la sala de premsa?
2: Bueno, buidar-se no, però sí que potser algú hagués triat dir, mira, aprofito per enviar el que tinc de Lamine Yamal i després en tot cas ja m'explicaran què
1: passa. I molt hi-hi-ha-ha, hi-hi-ha-ha, molta broma, però encara posarà demà a Fabián i a Pedri.
2: Sí, ha dit que és una de les opcions.
4: Bé, jo
3: ja, però llavors no, que fas el molt a l'esquerra. És que el món no te'l pots carregar.
1: No,
3: estàs,
1: ara m'estava escrivint també al Marc Baer, em deia que no es carregui això a Baena i posi jo al món.
3: Ah, bueno, sí, clar.
4: Jo el que pensava és que es carregués a Baena i posés a Gavi. El que passa és que fa molts dies que no juga.
3: No,
4: però
3: Gavi no el posarà.
4: Bé, però jo crec, si no fos perquè no ha jugat ara tots aquests partits, etc, ficar el quart migcampista a Gavi demà contra França, per mi tindria molt sentit.
3: Però demà sí que és un partit, no sé si és Gavi, possiblement sigui Olmo, si ho fa, ja ho veurem, perquè Olmo de real punta està sent el millor al Mundial. Però demà, veus, sí que és un context de partit on et pots plantejar fer un quart migcampista.
4: 100%.
3: Per dir, jo crec vaig que assegurar aquí un màxim control perquè haig de ser molt cuidadós amb la bola, més que mai, per evitar les seves transicions, i vaig a fer aquí una superioritat numèrica al mig del camp tremenda. Això sí, el que no té sentit és contra Cap Verd fer el que vas fer quan saps que és un equip que t'aguantarà la línia de fons, no? Aleshores,
1: L'únic sentit que li veia fer-ho a Cap Verd era que tu estiguessis provant coses que volguessis fer més endavant i provar-les en aquell partit i crec que ho podrem superar amb una relativa facilitat i aprofito aquest partit, que ja no tindré potser en d'altres més marge, per provar-ho aquí.
4: Jo vaig sentir
1: no va sortir gaire.
7: Era un assaig. Era un assaig, s'ho van prendre molt en sèrio i després van demostrar els de Cap Verd que, home, com a mínim podien plantar cara.
1: És que els hi van al canto un duro que no es carreguen la campiona al món.
7: Això dic que jo crec que va ser un assaig general, queda molt temps, això ho guanyarem fàcil i provo coses. Sí que és veritat que De La Fuente és el que heu llibrat en el sentit que ell, suposo que l'objectiu que li marca la federació...
3: Home, aviam, clar, ell ningú cobert, podrà dir que Espanya ha fet un mal mundial, al contrari.
7: Semis de baix, et fotin quatre...
3: Les semis contra França les pots perdre, i per tant dona aquell...
7: Una derrota digna...
3: Bou de tranquil·litat.
2: I vols dir que es veu renovat i amb el càrrec...
7: Sí, que hi veu una continuïtat assegurada.
3: I com que continua pensant, no li falta part de raó, que va ser un seleccionador molt discutit al començament, el seu nomenament, hi ha molta gent que no el va entendre... Doncs, evidentment,
7: no s'ha d'admetre que
3: s'ha reforçat.
1: És que recordo,
7: ha fet una aquí,
3: i els resultats són incontestables. Guanyen. No els 30, o sigui, 37 partits sense perdre, com deia el Dami, però és que clar, campió de la Nations League
2: i de l'Eurocopa.
3: Sí, i estàs en unes semifinals del Mundial per segon cop a la teva història.
1: Crec que va ser el primer partit que va jugar contra Escòcia, va dirigir un partit contra Escòcia, i després d'aquell partit hi havia informacions a la SER i algunes d'això que deien que els jugadors ja no el veien gaire, que perillava...
3: Si demà no passa a Espanya, a De La Fuente el mataran. El que nicotitza com el mataran és a la Lamine Yamal.
2: Clar. D'això m'anava avançant feina perquè estic veient com va la nit i la veig perillosa la nit, perquè encara dura la roda de premsa de Luis de la Fuente, ha de parlar a la Lamine Yamal, deixant d'avançar coses com, per exemple, que avui també ha tornat al Madrid, és a dir, ha tornat al Barça, però és que també ha tornat al Real Madrid. Rubén Pérez, com estàs? Bona nit.
18: Bona nit.
2: Per tant, comença ja oficialment la segona etapa de Mourinho a la banqueta del Club Blanc, eh?
18: Sí, ha començat aquest matí amb les proves mèdiques i hores més tard l'equip blanc s'ha exercitat per primer cop. El tècnic portuguès, que ha tornat a dirigir un entrenament a Valdebebas 13 anys després, ho han fet amb 8 jugadors del primer equip: Lunin, Trent, Hausen, Asensio, Carreras, Camavinga, Gonzalo i Mastantuono, que s'han exercitat amb normalitat. En canvi, Rodrigo, Mendy i Militao, que actualment estan lesionats, s'han quedat al gimnàs on han continuat els seus processos de recuperació. També ha estat per Valdebebas Thibaut Courtois, que ha acudit a fer-se proves de les molèsties que va acabar el partit contra Espanya als quarts de final del Mundial. Finalment tot ha estat una falsa alarma perquè no hi ha lesió i el porter belga es podrà reincorporar amb total normalitat quan acabi les seves vacances. El segon entrenament està previst ja per demà a les 10 del matí. Durant les properes setmanes s'anirà incorporant la resta de jugadors, tant els que estan de vacances com els que encara estan disputant el Mundial. Recordem que ara mateix són 5, Jude Bellingham amb Anglaterra, Mbappé, Tchouaméni i Konaté amb França i Cucurella amb Espanya. I més enllà de l'inici de la pretemporada, Mourinho també ha estat notícia per l'anunci de Netflix d'un documental dedicat a ell on repassa la trajectòria, la seva trajectòria a les banquetes. Veurem si inclourà la intrahistòria del seu fitxatge pel Madrid o si la producció va ser prèvia a l'anunci del seu fitxatge.
2: També ha començat per temporada l'Atlètic de Madrid, que a més ha presentat fitxatge avui.
18: Sí, el migcampista danès Morten Hjulman, que arriba procedent de l'Sporting Club de Portugal i signa fins al 2031, és la segona incorporació del club matalasser després d'Alejandro Grimaldo. El català encara no ha pogut ser presentat per estar disputant el Mundial amb Espanya. La presentació, Hjulman ha dit que no li ha costat gaire prendre la decisió d'anar a l'Atlètic perquè és un club passional i que vol aportar la seva mentalitat, que consisteix en lluitar per guanyar tots els títols possibles. Més enllà del Madrid i l'Atlètic, també han tornat a la feina avui el Racing de Santander i el Màlaga, que ja preparen el seu retorn a la màxima categoria.
2: Amb Sergio Canales, per cert, el Racing de Santander, que és, ostres, és tornar a no sé quants anys enrere, perquè què deu fer, 10 anys, 12 anys potser que estava al Racing.
4: Sí, sí.
2: I ha robat el món
4: l'última temporada, sí, sí, tot just debutava, ha sigut un fitxatge

0: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
1: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: No, hem tancat el cercle perfectament aquí, amb aquesta, efectivament, aquesta entrevista que, de fet, ahir fèiem aquí al Toliràs amb l'Oriol Jové i en Cobercí. Doncs, Maria Lluïsa, no pengis, t'agafarem les dades que falten perquè pugui arribar al PAC i moltíssimes gràcies per escoltar-nos i, lògicament, per voler participar.
3: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i per l'entreteniment que ens doneu, els que tenim una mica d'insomni.
2: Ah, mira, no,
3: vinga,
2: ja
3: molt...
2: I tant, ens va més, molt bé. Són nits difícils de dormir aquestes, a més, amb els 58 graus que vam estar ara mateix a fora. Mare Lluïsa, gràcies.
3: Vinga, una
2: bona
3: abraçada,
2: nit.
3: Gràcies, bona nit.
2: Una altra per tu. 3 quarts d'una i pots punxar un moment encara. Aquest home ja avui no va dormir, tampoc. Ah, avui aquest motivat. Home està... A veure, una mica.
4: Uh-huh. Esa es una de las expresiones que me gusta y siempre traslado a los jugadores y a mi gente. Si quieres conseguir algo importante en la vida, hay que dejar siempre algo en el camino y sufrir mucho. Entonces, y venimos dispuestos a sufrir.
2: Atenció, que ja està còmode, a més, perquè colze, esquerra, sí, sobre la pula, mà dreta, extesa...
5: Està sèrie.
2: Ja, ara ja, vull dir... La Mira avui no parla, Mira, ja t'ho dic ara. Perquè fa ben bé un quart d'hora que està parlant Luis de la Fuente i amb moltíssima gent, no sé si hi ha torn de preguntes delimitat o no, en qualsevol cas continua la compareixença del seleccionador espanyol davant dels mitjans de comunicació. Farem l'última pausa que ens queda i de seguida tornem ja esperant també que aparegui Lamine Yamal en escena. Ara venim.
6: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
7: Siempre te acuerdas mucho de ellos, son tus padres y tu hermano Óscar.
2: Cara dura,
7: ¿Cuánto te has acordado de ellos en los últimos?
2: Rueda de premsa, Luis de la Fuente, 21 minuts de rueda
8: per la família.
2: Sí, ara estem ja amb els germans i cosins. Per tant, això va una mica per llarg, a l'espera de Lamine Yamal, el que farem és anar tancant tertúlia, perquè si no el que us tancaran són els carrers. A vosaltres, aleshores, m'anirem deixant aquí, no?
9: I ja... A mi te'l veig còmode, eh?
2: Sí. Està més que Luis de la Fuente.
8: O sigui, és l'escena ideal per qualsevol presentador, qualsevol programa, Rocamora.
2: Segur?
8: Que tinguis ara. Acabant de la Fuente i la Minyada per davant. Sí.
2: No, és que és un somni.
8: Els papers.
2: És un somni fer realitat, ja. Tens tota la
8: raó. Papers, per què els vols?
2: No, jo estic creuant els dits, tots els que tinc, ja. És a dir...
8: Està repentint ganes de gent, aquest tio no té ganes de sortir.
2: Jo ho he vist clar, fa estona que ha agafat aquesta posició, què et dic, de... suport del braç esquerre amb el colze.
8: Fem brometes. Sí,
2: no, sí. Això pot ser etern. Intentarem arribar a la Min. Evidentment, si són les dues, potser hi anirem posant punt i final. No?
9: O esperem i enllacem amb el Basté. L'esperem aquí per valorar la roda de premsa de Lamine Yamal.
2: Xoquem de mans i endavant, sí. I canvi. David Bernabéu, moltíssimes gràcies.
8: Vinga, gràcies a tu, Xavi.
2: Fins dilluns que ve.
8: Home, i tant. Deixarem.
2: Marc Guillén, gràcies. Fins dilluns.
8: Exacte.
2: I Fernando Polo, millora't.
8: Gràcies.
2: Amb una bona embriucada.
8: Mira com estic, eh?
2: Ja ho veig, ja.
8: El frenador.
2: Sobres.
8: Això de l'aire condicionat...
2: Quina complicada.
8: Deixa d'aquí que...
2: Cuida't, per l'amor de Déu. Cuida't molt. Mentre no surt la Mina, el que sí que farem és repassar altres històries que ens venen del dia d'avui, com per exemple que l'Espanyol ha arrencat la seva segona setmana d'entrenaments de pretemporada. Roger Jofre, bona nit. Com estàs?
10: Bona nit, tot bé. Sí, els blanquiblaus continuen preparant la nova temporada i dimecres l'equip es desplaçarà a Bata, on es concentraran durant una setmana. El migcampista Pol Lozano ha parlat sobre com ha vist la plantilla durant aquests primers dies.
11: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
10: Aquest dissabte els de Manolo González tindran ja el seu primer partit de preparació, que serà davant l'Olot.
2: Doncs això pel que fa l'Espanyol. Anem a la segona divisió amb els dos catalans, que avui també són notícia. El Sabadell ha fet oficial aquest matí

0: Vinga, va, PJR, que és dimarts. Dimarts 14 de juliol del 2026. El dia comença amb temperatures d'entre 22 i 27 graus i el migdia farà tanta calor com ahir. Aquesta nit algun núvol baix i boires durant tota la jornada. El cel estarà enterbolit per la pols africana de les punyetes. A la tarda no es descarta algun ruixat al Pirineu i demà serà el dia del pic d'aquesta tercera onada de calor. Creix el malestar per les paraules racistes de l'expresident Mariano Rajoy sobre la selecció de França. Els governs espanyol i francès li demanen que rectifiqui, però a les crítiques s'hi ha sumat aquesta nit Lamine Yamal, que recorda que el futbol ha de ser una eina integradora. Però també la ultradreta, tant la francesa com l'espanyola, han carregat contra Mariano Rajoy. Mentrestant, avui és el dia del partit. Espanya i França es veuran les cares a les 9 del vespre. Ho podreu seguir en directe en un Tu diràs de RAC1 especial. A casa nostra ja tenim estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Ja no hi ha cap municipi confinat. Les flames han arrasat més de 150 hectàrees i han deixat 5 persones ferides lleus. En parlem a la tertúlia Ot Bou, Isabel García Pagán, Joan López Alegre, Toni Aire i el Tian Riba, trepitjant aquest matí l'ull de polla. Amb ells també comentarem que el Tribunal Suprem obre la porta a incloure el castellà en la retolació de les escoles i instituts públics catalans. El Tribunal ha acceptat un recurs de l'Assemblea per una escola bilingüe contra una resolució del Tribunal Superior de Justícia. És esgotador. De debò, ser català és esgotador. A tot això, el CNI admet que va espiar David Fernández i Carla Riera amb el programa Pegasus. El Consell de Ministres ha ordenat la desclassificació parcial de l'espionatge que van fer durant 2 anys a Carla Riera mentre era diputat al Parlament i al David pel Fernández el 2020 durant mig any. Avui que també estem pendents de l'Ajuntament de Girona perquè Junts eleva la pressió sobre els seus socis i amenaça de fer saltar pels aires el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis diu que se'ls ha acabat la paciència i reivindica el partit per liderar un projecte propi. El govern que aprovarà una llei per agilitzar les llicències d'obres. Bona notícia, es podran aconseguir en un mes en lloc de en un any, com fins ara. És a dir, es menja burocràcia. L'objectiu és accelerar la construcció de nous habitatges. En parlàvem amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, aquest matí aquí al Món a RAC1. Per cert que, teòricament, avui ja us podreu baixar l'aplicació Bizum Pay per poder pagar amb aquesta app en comerços físics, en bars i en restaurants. Alguns bancs encara, però, no la tenen en servei. En cultura, el Mago Pop i la cantana Aitana han comprat el Teatre Aquitània de Barcelona, que està aquí al costat de RAC1, a l'Avinguda Sarrià. El volen dedicar a produir i exhibir espectacles de nous creadors. I a la resta dels esports, el Barça té coll avall, que haurà de fer una altra oferta per Julián Álvarez i sembla que també moure peça per renovar Ferran Torres. I avui, a les 11, al Món a RAC1, els millors vins per l'estiu, amb el gran Quim Vila de la Vila Vinideca, que avui, com sempre, ens aportarà, ara que arriba l'estiu, els millors vins. I per acabar parlarem de l'òpera Falstaff, que es pot veure fins diumenge al Gran Teatre del Liceu, i ens en parlarà el Marc Balcells, el nostre expert en òpera, i amb el Joan Ferrer i la segona semifinal del diàleg al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
4: Sí, que la Minya Mal s'ha sumat a l'onada de crítiques contra Mariano Rajoy després que escrivís El Debate que a la selecció francesa de futbol no hi juguen jugadors francesos. A la roda de premsa prèvia a la semifinal del Mundial entre Espanya i França, el jugador del Barça ha volgut deixar clar que el futbol és una gran eina integradora.
5: Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
4: Però, en canvi, Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol, ha apuntat en una entrevista aquesta nit a la SER que les paraules de Rajoy estan tretes de context.
6: Yo no soy dudoso en ese sentido porque soy muy amigo de Mariano Rajoy y, por lo tanto, yo lo que digo es una verdad muy grande, que es lo que más une hoy en España es la selección española de fútbol masculina e incluso la femenina. Que no venga la política a dividirla y a separarla. Esa quizá más sacado incluso de contexto que otra cosa.
0: Y es intolerable. És intolerable que això, aquest sotacarro, digui aquesta barbaritat. que l'ha sacat de context, que és el que dirà demà Rajoy, eh? M'ho veig a venir amb l'article del debate, ja t'ho dic, eh? Que demà sortirà dient, no, pues sacar el context, perquè esto yo no quería decir, ¿cómo voy a decir yo? Que ja, ja ho veuràs, ja ho veuràs. És intolerable, és intolerable. I que surti algú, si ets amic, o calles, que és una opció que, escolta, si millores el silenci, calles, o dius, he parlat amb ell, mira, se'n penedeix, o dius el que vulguis, però no, és amigo mío, y entonces yo lo tengo que defender, y entonces esto es un ruc a l'Ouzan aquest, un ruc. És a dir, és aquesta cosa antiga, rònega, d'allò que dius, Tito, prou ja, prou ja. Estan tretes de context, lo que más unes aquestes coses de la selecció espanyola, i el, per favor, tu. I diu, la masculina e incluso la femenina. De debò. De debò. Calla! Això mentre el govern francès ha sortit en tromba contra Rajoy.
4: Sí, en una entrevista a la televisió francesa BFM, el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, ha acusat Rajoy de racista i fins i tot d'estúpid, i la portaveu del govern francès, Maud Bregon, creu que les paraules de l'expresident d'Espanya són indignes.
2: Une bonne fois pour toutes.
3: D'una vegada per totes, França no té color de pell. Qualsevol afirmació contrària és simplement estúpida, racista o una combinació de totes dues. Estic encantat que aquest equip estigui enviant una imatge tan bonica al món del nostre país.
7: Aquestes declaracions són menyspreables i repugnants i demostren un gran desconeixement del que és França. Això, evidentment, és racisme. Aquestes declaracions són menyspreables.
4: Els eurodiputats espanyols i francesos de socialistes i demòcrates també creuen que Rajoy és un racista i que el seu escrit no era ni una broma ni tampoc una provocació innocent.
0: Però és que fins i tot l'ultradreta, però tant la francesa com l'espanyola, han qualificat d'indigne l'article de Rajoy.
4: Sí, el portaveu de Reagrupament Nacional, Julien Odul, ha dit a France Info que el que ha dit és lamentable, el que ha dit Rajoy, i es fa creus que un dirigent polític pugui dir aquestes barbaritats.
8: El senyor Rajoy és un racista, ras i curt. Les seves declaracions són escandaloses, vergonyoses i lamentables. Tothom les hauria de condemnar i, per sort, la gran majoria de polítics ho estan fent.
9: Bon nombre de responsables polítics.
4: Mentrestant, un dels fundadors de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha publicat a Twitter que tots els jugadors de la selecció francesa són francesos, i el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, també ha volgut desmarcar-se de la polèmica i ha explicat a La Vanguardia que qui juga amb Espanya és espanyol.
0: És... És desdigna tot plegat. Com veieu, la polèmica provocada per la passada frenada de Rajoy ha monopolitzat tota la prèvia de la primera semifinal del Mundial entre França i Espanya. Això no treu que esportivament és un partidàs que podria ser perfectament una final anticipada.
10: Sí, és a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe en un Tu diràs de recu especial. Kylian Mbappé és el líder indiscutible de l'equip francès, mentre que Lamine Yamal encapçala la selecció espanyola. Fa només unes hores, el davanter del Barça ha assegurat que els escenaris grans li agraden i ha aprofitat per passar comptes amb alguns mitjans.
5: Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
10: Per la seva...
0: No, totalment d'acord. És més, ahir va haver-hi, o abans d'ahir, va haver-hi una discussió que va sortir a la SER, que va sortir l'àrbitre Iturralde,
10: sí,
0: que Iturralde a vegades les fot pel broc gros, i li va dir tota la premsa que hi havia allà, tota la premsa de, que tot era de Madrid, li va dir, si vos, pues si estáis esperando. Si va dir, saps què passa? Diu, és negro, negro, no sé si vas dir negro moro o negro, negro musulmán, i del Barça. Diu, només faltava dir que fos català. Diu, si estàs esperando, lo estàs esperando. I jo pensava, mira, mira, li tenen moltes ganes, és que li tenen moltes ganes, perquè és això, és l'Espanya aquesta de... A mi quan em diuen, jo estic, dic, és que avui ja, però que m'hi ha el convento, saps? Vull dir que dies de vacances. Jo el que dic és que... és que jo soc dels que penso que avall va, perquè és que no vull cap... No, saps? Lesionats, cap ni un, saps? Lesionats, cap ni un. Perquè tens aquella por que no facis un Rafinha, que algú es pugui trencar, que els jugadors acabaran... Escolta, va començar la pretemporada, ja. Si ha començat la pretemporada, el Barça. I encara aquests encara no han agafat vacances, tots aquests. Bueno, va, és igual, va. Què més? Bola, bola.
10: Doncs mira, que si vols et dic que el seleccionador francès Didier Deschamps ha posat la pressió sobre la selecció espanyola. En tot cas, si no hi ha cap sorpresa, Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Dani Olmo seran titulars. En canvi, el gran dubte és si Pedri jugarà d'inici després de la seva suplència als quarts de final contra Bèlgica.
0: Portem com 15 dies parlant de foc, calor i bombers aquests dies, i avui ho fem parlant de Rajoy i de futbol, perquè perquè arriben bones notícies, que és que, com ja vam saber ahir, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia al camp.
4: Sí, en total ha cremat 154 hectàrees, s'ha convertit en el tercer pitjor foc de l'estiu, ara no n'hi ha cap d'actiu. Hi ha tres municipis que han quedat afectats per aquest incendi d'Aiguamúrcia. El que s'ha endut la pitjor part ha estat Querol, que és on s'han cremat més hectàrees, en segon lloc Pontons, a l'Alt Penedès i finalment Aiguamúrcia. Els bombers esperen donar-lo per controlat avui mateix i Protecció Civil ja ha aixecat el confinament de les 2.500 persones que estaven a casa seva a Querol. No hi ha danys materials, tot i que aquesta nit les autoritats han informat que han hagut d'atendre 5 persones, totes en estat lleu, i mentrestant el govern demana a la població que no s'acostin a la zona de l'incendi.
0: I a Los Gallardos, a Almeria, ja el foc ja està controlat després que hagi cremat 7.000 hectàrees.
4: Sí, s'han pogut identificar 9 de les 13 persones que han mort i, com es preveia, tots, excepte un home espanyol, eren estrangers. Encara queden 3 víctimes pendents de confirmar, però ahir Pedro Sánchez i Juanma Moreno Bonilla van visitar la zona afectada i, sorprenentment, es van posar d'acord sobre la importància de combatre el canvi climàtic.
9: Lo he dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia.
11: Y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas.
4: El PP andalús, doncs, que avisa sobre els riscos de l'emergència climàtica, tot i que Juanma Moreno acabi de pactar amb Vox, que són negacionistes del canvi climàtic.
0: I a casa nostra, avui com ahir, no?
7: Sí, més o menys temperatures semblants a les d'ahir o un palet més altes, però moltes màximes. De nou entre els 32 i els 38 graus, arribant als 39 en algun punt de ponent i amb vent del sud que ho farà durant la tarda. Es mantenen els avisos de calor semblants als d'ahir, al Pla d'Urgell, a la Noguera i també al Segrià. Amb alguns núvols, també algunes boires, ara bon matí, no es descarten 4 gotes al matí en punts de l'Ebre i a la tarda algun ruixat al Pirineu i també amb aquesta pols en suspensió que es mantindrà. Demà és quan arriba el pic d'aquesta tercera serà una onada de calor, pugen les temperatures i ho faran de manera més accentuada, sobretot en punts de la costa, del prelitoral, també sectors de la Catalunya central, comarques de Girona, es poden superar els 40 graus, sobretot en molts punts interiors, i ho farà el vent de ponent, que és un vent que és sec i que fa enfilar les temperatures, especialment en aquestes zones que comentàvem. I demà hi ha avisos per calor a moltes comarques, amb el perill més alt a les comarques de Lleida, a l'Ebre, també costa i prelitoral de Barcelona i Catalunya central. Per tant, demà la calor s'intensifica a tot arreu i a partir de dijous comencen a baixar les temperatures, ho aniran fent de manera progressiva i al cap de setmana la calor serà molt més suportable i amb dies que sense pluja ni divendres ni al cap de setmana, però dijous sí que a la tarda hi haurà alguns xàfecs al Pirineu i al Prepirineu. A partir de dijous millor, respirarem millor. Després... ho notarem progressivament, divendres, cap de setmana.
0: I cap allà?
7: I cap allà, doncs, es manté la temperatura. Potser puja una mica a principis de la setmana que ve, però ja no fins als límits d'aquesta setmana.
0: No, no vol res allà baix, ni res.
7: No, una gran baixada no, i pluges tampoc.
0: Tampoc, bé, doncs mira. Avui tenim una nova croada contra el català. El Tribunal Suprem ha obert la porta a haver d'incloure el castellà a la retolació de les escoles i els instituts.
4: Sí, ha anul·lat una normativa del 2022 que establia que aquesta senyalització s'havia de fer en català. De moment, el pronunciament de la justícia no obliga el Departament d'Educació a canviar tota la cartelleria, però el recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que considerava que la normativa actual discrimina el castellà, posa damunt la taula que les escoles noves tinguin el seu rètol en totes dues llengües, ho apuntava la presidenta de l'entitat, Anna Losada.
12: El que també farem és vigilar qualsevol centre que s'obri a partir d'ara nou a Catalunya, no podran tenir cap excusa per posar regulació només en català.
4: Losada ho ha dit en declaracions a RAC1.
0: Bueno, i això... El privat no, el privat només en castellà. Tot el que sigui privat en castellà. Públic no, públic en les seves llengües, clar, perquè tot el món de lo que quiera en castellà ho direm. Mentrestant, la CUP demana la desclassificació sencera dels documents del Centre Espanyol d'Intel·ligència després que el mateix CNI hagi admès que va espiar David Fernández i Carla Riera.
4: Sí, ho hauria fet amb el programari Pegasus, amb el qual es pot inspeccionar els telèfons mòbils dels objectius. En canvi, el CNI no ha reconegut haver espiat Albert Botran. Aquí també li van trobar aquest programa al telèfon. Després de la desclassificació d'una primera part de la paperassa, la portaveu de la CUP, Su Moreno, ha demanat que es publiqui tota la informació que falta.
13: Exigim ja és aquesta desclassificació de tota la informació i que hi hagi absoluta transparència. Que caldrà una compareixença, com a mínim, no?, dels màxims responsables del CNI i també del govern espanyol.
4: Tot plegat s'ha sabut per una querella que van presentar Riera, Fernández i Botran.
0: I a tot això el govern de Girona, el municipal, podria saltar pels aires en qualsevol moment.
4: Sí, la vicealcaldessa Gemma Geis, de Junts, ha amenaçat de sortir del govern després que diumenge publiqués un article d'Opinió al Punt Avui en què assegurava que se'ls havia acabat la paciència. Al ple d'ahir, Geis no va tancar la porta, abandonar l'executiu i va dir que si han de passar a l'oposició ho faran.
14: Aquí hi ha hagut 3 anys que hi ha hagut pressupostos, hi ha hagut inversió en habitatge, hi ha hagut molta generositat per tothom i, per tant, per pactes raros, els que es poden fer a moltes administracions i a molts llocs de l'Estat. I crec que nosaltres tenim tota la legitimitat per poder exigir més i per poder fer les nostres valoracions. I si hem de passar al govern o a l'oposició, ho veurem nosaltres.
4: Avui Junts ha convocat una roda de premsa que en principi és per analitzar l'actualitat municipal, però a la convocatòria ja no presenten Gemma Geis com a vicealcaldessa, sinó com a portaveu de Junts a la ciutat.
0: Mira. I mentrestant, la Fiscalia demana ara l'absolució de Josep Maria Argimon i Alba Vergés pel cas de la vacunació als polítics durant la pandèmia del coronavirus.
4: Els exconsellers de Salut ja esperen la sentència per la suposada discriminació a policies i guàrdies civils. Ho fan una mica més tranquils perquè a l'últim moment la Fiscalia ha fet marxa enrere i ha retirat l'acusació. Ha passat de demanar 12 anys d'inhabilitació a demanar que els absolguin. Per tant, els sindicats policials s'han quedat sols defensant que cal condemnar-los.
0: I sobre l'eclipsi del pròxim dia 12 d'agost, l'Agència Catalana de Consum alerta que hi ha moltes ulleres a la venda que suposadament han de servir per poder-lo seguir, però que en realitat són de fusta, o sigui, són d'aquells perjudicials.
4: Sí, llegim a La Vanguardia que Consum està revisant 75 models diferents d'ulleres en una campanya d'inspeccions que estan fent conjuntament arreu de l'Estat. Estan examinant tant les que es venen per internet com les de les botigues, comproven si compleixen la normativa vigent i, evidentment, si tenen els filtres necessaris perquè siguin segures per als ulls. El Departament de Salut avisa que mirar l'eclipsi sense unes ulleres homologades o fer-ho amb unes que no compleixin la normativa pot causar lesions irreversibles a la vista.
0: Es fotran unes ulleres d'aquestes amb el nas incorporat del pallasso. És a dir, clar, vigileu les que és la que... Que això d'anar... Hi ha vegades que... Com deien en castellà, lo barato será caro. No sé, li passa com buscar unes ulleres d'aquestes de no sé quantos i unes homologades que valdran 2 euros més. No tinc ni idea, perquè segur que algú fot l'agost amb aquestes ulleres. Però clar... Sí.
15: És millor anar a una òptica, per exemple, no? Una botiga especialitzada en astronomia, que no pas
0: que no
15: a qualsevol altre lloc. O comprar per internet, que a vegades no saps per on venen, no?
0: Sí, o internet o altre tipus de botigues. I una de les notícies sonades de les últimes hores és la detenció de l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, que l'han arrestat per masturbar-se en una piscina davant de menors.
4: Sí, el jutge ja l'ha deixat en llibertat provisional, l'acusen d'un delicte d'exhibicionisme en una piscina d'un hotel a Santa Susanna, al Maresme, on s'hauria començat a masturbar davant de desenes de persones, moltes de les quals menors. Fons municipals apunten que l'home semblava desequilibrat i fora de si, i després d'aquest episodi el partit l'ha suspès de militància i ha obert un expedient per investigar-lo.
0: I a Barcelona el 70% de les persones que s'intenten suïcidar llançant-se a les vies del metro sobreviuen.
4: Sí, això sí, tal com llegim al periòdico, la majoria els queden seqüeles molt greus. Per prevenir aquestes situacions i per ajudar les persones que es volen suïcidar, TMB ampliarà la campanya de prevenció a més de 120 estacions de les línies 1, 2, 3, 4 i 5. Actualment només hi ha cartells informatius en una desena d'estacions.
0: Per cert que teòricament avui ja ens podem baixar l'aplicació Bizum Pay per pagar amb Bizum en comerços físics, en bars i en restaurants.
4: Sí, ara fa un parell de mesos, a mitjans de maig, ja es va estrenar l'aplicació, però fins ara només la podien fer servir els clients d'un grapant d'entitats bancàries. Des d'avui, l'APP ja la pot descarregar tothom, tant si teniu Android com si teniu Apple, tot i que encara hi ha alguns bancs que no la tenen en servei.
0: O sigui, ja podem baixar-lo. Sí.
4: Depèn del banc del qual formis part. Aquesta nit ho hem estat mirant amb el Pol Prats i no, nosaltres encara no podíem, els nostres bancs no podíem, però em sembla que n'hi ha alguns que sí.
0: Va. I de la plana cultural, el Mago Pop i la cantant Aitana han comprat a l'Aquitània Teatre de Barcelona.
4: Sí, en un comunicat asseguren que el seu objectiu és consolidar la ciutat com una gran referent de les arts escèniques. L'Aquitània és una sala de poc més de 300 butaques, situada a l'Avinguda de Sarrià, amb una programació centrada fins ara en monòlegs i espectacles familiars de petit format. Amb aquesta sala, el Mago Pop ja té el Teatre Victòria del Paral·lel i també el Branson, a Missouri.
0: És veritat que avui el TV3 emetia aquesta nit una pel·lícula amb, que es diu el Saben Aquell, amb el gran David Verdaguer i amb la Carolina Juste i amb uns actors secundaris de luxe. I, però és que a la U s'emetia aquest programa que és que a mi em té... Seguint el miro, eh? Però alguna vegada que l'havia mirat, però és que pensava, m'estic rient. Estem parlant del Gran Prix amb la participació de Polinyà, que ha apallissat al municipi rival, que era Cantalejo.
16: Ganadores de esta noche, los de Polinyà en Barcelona.
4: Sí, Aquest era el moment, passada la mitjanit, en què Ramon García proclamava Polinyà com el guanyador del primer Grand Prix de l'estiu. Aquest municipi del Vallès Occidental ha derrotat els representants de Cantalejo, de Segòvia, i ho han fet còmodament, guanyant 6 de les 11 proves del concurs que s'emet a Televisió Espanyola. Polinyà ha sumat 36 punts, que es veu que en són molts perquè estableix un rècord de puntuació, i això fa que ja tinguin assegurada una plaça a les semifinals.
0: Què? Tu t'encantava?
10: La meva infància. Sí, sí, Grand Prix del verano, i tant.
0: Tu miraves o no?
15: Sí, també, i plorava de riure.
0: Mira, jo em proposo de debò, va haver un estiu que el recordo a casa, allà tots dos mirant i dient, però que estem rient, però que és... I a mi m'agrada, he de dir que m'encantava, l'han tret ja, però el número de la vaca, no l'han tret, no, la vaquilla?
4: Sí, l'han tret. Sí?
0: L'han tret, no?
4: Ja no hi ha animals.
0: Però sí, no hi ha animals, però també dic una cosa que l'altre dia la Gemma Herrero m'ho va dir el diumenge, tenia tota la raó, que es veu que van, mentre anàvem fent la pel·lícula aquesta de... aquesta que ha produït Minoria Absoluta, de l'Enrique Auqué, del metge... ai, del metge, del mestre... Saps aquesta, el mestre que parla de la Guerra Civil? Del, bueno, pues anava sortint al cap de la... una pel·lícula que és un drama, tal, anava sortint al cap de la vaca anunciant el Gran Prix per aquest dilluns, que diria, home, tampoc calia. Per cert, que aquesta nit ha mort l'escriptor barceloní Luis Goytisolo.
4: Sí, tenia 91 anys, feia més de dues dècades que era acadèmic de la Reial Acadèmia Espanyola, com a reconeixement de la seva extensa obra literària, i va destacar sobretot per la seva tetralogia Antagonia.
0: Val. Pel que fa a la resta dels esports, el Barça, que té coll avall, que haurà de fer una altra oferta per Julián Álvarez.
10: Sí, el club està convençut que l'Atlètic de Madrid no acceptarà la proposta de 100 milions que té sobre la taula, és per això que pujarà l'aposta. Pel que sabem, a RAC1, el Barça tornarà a l'atac pel futbolista argentí a finals d'aquest mes. I també moure peça per Ferran Torres. El club apunta que no ha rebut cap oferta pel davanter valencià, ni del PSG ni de l'Atlètic de Madrid, i que la seva idea és renovar-lo perquè no se'n vagi enlloc.
0: I el Tour de França, parlem del Tour de França.
10: Sí, perquè avui reprèn després de la primera jornada de descans. A més, és un tros d'etapa, el d'avui, amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria. El líder, el de sempre, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons de marxa sobre Jonas Vingegaard.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: I a les 6 i 22 minuts arriba el diàling. Hola, Joan Ferracuri, bon dia.
17: Bon dia.
0: Bon dia.
17: Sé que fa molta calor.
0: Molta.
17: Però heu de vigilar amb els aires acondicionats, sobretot si feu ràdio.
18: I el sistema d'alertes als mòbils no permet, diuen, discriminar en una mateixa zona. Una polèmica que, per cert, ja ha traspassat a l'àmbit polític.
19: Tengo que beber un poco de agua.
18: Gràcies, Roger.
0: Mònica Usar, bon dia.
20: Bon dia.
21: Buen pollo.
20: Perdó. Aquesta setmana torna a pujar la temperatura i...
0: A La Vanguardia parlen de la xenofòbia de Rajoy i creuen que s'ha obert un conflicte diplomàtic entre l'exlíder del PP, perdoneu, i l'Elisi.
22: Quiero que saques lo que tienes dentro, dale.
0: Qualifiquen la polèmica de tempesta.
23: Aquest any crec que és l'any del pollo.
17: I recordeu que avui farem la segona semifinal del diàling,
0: sí.
17: Que ahir van fer la primera i va guanyar el paquetón de l'Eduardo Casanova. Que jo després em preguntava, això ho passes com a equipatge de mà o factures ara quan viatges?
0: Doble bossa. Ja està, vinga.
17: Que mal repartit. No per mi, Bueno, va, què ens tens preparat?
0: Avui és el dia de la República Francesa. Avui és el dia de la República Francesa. I home, hi ha molta gent que ho sap, però hi ha molta gent que no en tenia punyetera idea. I és que una de les millors cançons de la història de la música francesa és una cançó que tothom o molta gent canta al karaoke, pensant que ho canta bé. I avui, que és el dia de la República Francesa, aquí on França Espanya, vosaltres sabeu que hi ha una cançó que es diu My Way. Però My Way no era de Frank Sinatra ni de Paul Anka. My Way és una cançó francesa. I avui, que és el dia de la República Francesa, Claude François és qui va posar aquesta cançó que es diu Com d'habitude, que vol dir com és habitual, en lloc de My Way, com és habitual. Doncs l'original és aquesta. Je...

0: RAC 1.
1: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornada Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
4: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm, qualitat, traçabilitat i territori.
3: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
4: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
3: Lletera Campllong, la llet de casa.

0: vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
3: Verisure.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
5: 23.785-23785.
4: Sèrie
5: 18018.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Lamine Yamal s'ha sumat a les crítiques pel comentari racista de Mariano Rajoy, tot i que el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lauzan, ha dit que no n'hi ha per tant.
2: Si el davanter del Barça ha reivindicat el futbol com a eina integradora al govern espanyol, per cert, estudia obrir la via judicial contra Rajoy per dir que la selecció francesa no hi juga cap francès.
0: El govern francès també ha redoblat les crítiques i s'hi ha afegit fins i tot la ultradreta.
2: Membres del govern francès titllen Rajoy de racista, d'estúpid i el comentari d'indigne, i tant Reagrupament Nacional com Vox a l'estat espanyol han criticat l'expresident espanyol.
0: L'estracanada de Mariano Rajoy, doncs, que ha marcat de dalt a baix la prèvia de la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França.
3: És un partidàs amb regust de final anticipada, el podreu seguir a les 9 del vespre, el tu diràs de RAC1 en la prèvia. Lamine Yamal ha passat comptes amb els mitjans que diuen que no està al seu millor nivell, i a l'altre costat el seleccionador francès diu que Espanya és favorita.
0: Mentrestant, els bombers han estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp després de cremar 154 hectàrees.
2: Durant la nit l'han remullat una seixantena de bombers i esperen controlar-lo avui mateix. L'incendi ha baixat 5 ferits lleus, però ja no hi ha confinats ni desallotjats.
0: El Suprem obre la veda per incloure el castellà a la retolació d'escoles i instituts.
2: El tribunal ha tombat una norma del 2022 que establia que s'ha de fer en català. La decisió no implica canvis immediats, però obre la porta a una pila de reclamacions contra el govern.
0: A Girona, Junts per Catalunya podria sortir del govern municipal avui mateix.
2: El grup ha convocat una roda de premsa en què presenten Gemma Geis com a portaveu i ja no com a vicealcaldessa. Fa uns dies Geis ja va dir al Punt Avui que se'ls hi havia acabat la paciència.
0: I Consum està fent inspeccions per retirar del mercat les ulleres que no són segures per mirar l'eclipsi solar del 12 d'agost.
2: Ho llegim a La Vanguardia, estan revisant 75 models diferents. Salut recomana comprovar sempre que les ulleres estan homologades.
0: I el jutge ha deixat en llibertat l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, detingut per exhibicionisme.
2: La policia el va arrestar acusat de masturbar-se en una piscina davant de menors. L'exalcalde i exdiputat era membre de Mescat, però el partit l'ha suspès de militància.
0: A la resta dels esports, Hansi Flick dirigirà el primer entrenament de la pretemporada del Barça després de les revisions mèdiques d'ahir.
3: Hi haurà 10 jugadors del primer equip, en canvi ahir José Mourinho ja va fer el primer entrenament amb el Real Madrid. Hi havia 11 jugadors del primer equip, inclosos els 3 lesionats, Militao, Mendy i Rodrigo.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui puja una mica la temperatura, però el pic de calor arriba demà.
4: Exacte, avui pugen lleugerament els termòmetres en punts de l'interior, però moltes màximes encara es mouran entre els 32 i els 38 graus, i demà sí que puja aquesta temperatura tot arreu i de manera més marcada, sobretot en punts de la costa, del prelitoral, comarques de Girona i Catalunya central. Demà podríem tenir valors que superin els 40 graus. I de moment avui dia cel mig ennuvolat, també enterbolit amb aquesta pols en suspensió, i ara al matí amb 4 gotes a l'Ebre i després a la tarda amb algun ruixat al Pirineu.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 23

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Kuga Hybrid per només 22.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
3: 010.
4: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
6: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
7: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
8: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
9: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
8: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
9: Ah, sí?
8: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
9: Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
10: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
11: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
12: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
13: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
12: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
14: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
16: Descarrega.
15: Podcast exclusius.
16: Streaming.
15: Doble reproductor RAC1 i RAC més 1.
16: Contingut a la carta.
15: I escolta el que vols quan vols.
16: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
17: El món a RAC1.
18: 6:37, el conflicte diplomàtic amb França, provocat per Mariano Rajoy, continua embolicant-se amb les declaracions de Lamine Yamal i les crítiques de la ultradreta francesa a l'expresident espanyol.

0: L'article que Mariano Rajoy va escriure divendres a El Debate, posterior al partit entre la selecció espanyola i Bèlgica, s'ha convertit en una bola de neu que va fent-se grossa a mesura que passen les hores. Després que l'expresident del govern espanyol assegurés que a França no hi juguen jugadors francesos, finalment, avui ha arribat el dia, Espanya i la selecció francesa s'enfronten a les 9 de la nit en un partit que decidirà qui és el primer finalista del Mundial de Futbol, i aquesta matinada qui s'ha referit a la polèmica encetada per Rajoy ha estat l'estrella de la selecció espanyola, Lamine Yamal. El futbolista del Barça comparegut des de Dallas, al costat de Luis de la Fuente, i més enllà de respondre a les preguntes purament esportives que li han traslladat als periodistes, tot seguit també les repassarem, ha volgut criticar les paraules de qui va ser líder del Partit Popular, tot i que Lamine Yamal no hi ha volgut entrar de ple, se li ha entès tot.
1: Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: Però en canvi, Rafael Louzán, que és el

0: president de la Federació Espanyola de Futbol, ha apuntat també aquesta nit, en aquest cas en una entrevista a la cadena SER, que les paraules de Mariano Rajoy estan tretes de context.
1: Yo no soy dudoso en ese sentido porque soy muy amigo de Mariano Rajoy y por lo tanto yo lo que digo es una verdad muy grande, que es lo que más une hoy en España es la selección española de fútbol masculina e incluso la femenina. Que no venga la política a dividirla y a separarla. Esa quizá más sacado incluso de contexto que otra cosa.
0: Lozan, doncs, que surt al pas a les crítiques contra Rajoy, tot i que ja són tres els jugadors de la selecció espanyola que han carregat contra ell, Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Borja Iglesias. Tot plegat mentre el conflicte entre l'expresident del govern espanyol i les autoritats franceses també continua escalant. En una entrevista a la televisió BFM, el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, ha acusat Rajoy de racista i fins i tot d'estúpid. I la portaveu del govern francès, Maud Brisson, creu que les paraules de l'expresident d'Espanya són indignes.
2: Une bonne fois pour toutes.
3: D'una vegada per totes, França no té color de pell. Qualsevol afirmació contrària és simplement estúpida, racista o una combinació de totes dues. Estic encantat que aquest equip estigui enviant una imatge tan bonica al món del nostre país.
4: Aquestes declaracions són menyspreables i repugnants i demostren un gran desconeixement del que és França. Això, evidentment, és racisme. Aquestes declaracions són menyspreables.
5: Ces propos sont abjects.
0: I els qui també n'han volgut dir la seva han estat els de la ultradreta, tant la francesa com l'espanyola. A França, Julien Odul, que és el portaveu del partit de Marine Le Pen, el reagrupament nacional, ha dit en una entrevista a France Info que l'expresident del govern espanyol, les paraules de l'expresident del govern espanyol, són lamentables.
6: El senyor Rajoy és un racista, ras i curt. Les seves declaracions són escandaloses, vergonyoses i lamentables. Tothom les hauria de condemnar i, per sort, la gran majoria de polítics ho estan fent.
7: Bon nombre de responsables polítics.
0: I a l'estat espanyol, un dels fundadors de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha dit a Twitter que tots els jugadors de la selecció francesa són ciutadans francesos i el portaveu dels ultras al Parlament, Joan Garriga, ha explicat a La Vanguardia que qui juga amb Espanya és espanyol i que el seu únic deure és defensar la samarreta amb l'orgull que mereix perquè representen tots els espanyols. D'altra banda, els eurodiputats espanyols i també els francesos de socialistes i demòcrates també creuen que Rajoy és un racista. Els membres del Parlament Europeu creuen que no es tracta ni d'una broma ni d'una provocació innocent. En un comunicat conjunt han dit que les paraules de l'exlíder del PP són inadequades i d'un expresident d'un gran país europeu. I tot i que el PP evita desautoritzar el seu exlíder, diversos ministres del govern espanyol també han aprofitat les últimes hores per afegir-se al carro. N'han parlat la ministra portaveu, Elma Saiz, y al ministro de Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
8: Cuando el Partido Popular quita la careta, bueno, pues aflora ese racismo y esa xenofobia, mensajes racistas y xenófobos que parece que catalogan a los ciudadanos en diferentes categorías.
9: Exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación.
0: Álvarez ja ha dit que el govern espanyol no descarta la via judicial contra Rajoy, però confia que amb unes disculpes n'hi hagi prou per tancar la polèmica. 6:41, la polseguera que han aixecat les paraules de Mariano Rajoy han eclipsat el partit d'avui entre Espanya i França, però això no treu que esportivament és un partidàs que podria ser perfectament una final anticipada. Com deia, més a les 9 del vespre, Pedrol, i el podreu seguir en directe en un Tu diràs de RAC1 especial.
10: Sí, Kylian Mbappé és el líder indiscutible de l'equip francès, mentre que Lamine Yamal encapçala de totes la selecció espanyola. Fa només unes hores, el davanter del Barça ha assegurat que els escenaris grans com aquest li agraden i també ha aprofitat per passar comptes amb alguns dels mitjans que estaven allà presents.
0: Enviat especial de RAC1 a Dallas, Damià López.
11: Sí, Lamine Yamal va ser el gran protagonista i en la prèvia de l'Espanya-França, no només perquè va ser el seu aniversari, Lamine va fer 19 anys, sinó perquè va sortir en roda de premsa menys de 24 hores abans de disputar la semifinal del Mundial contra la selecció francesa. A banda de dir que no té cap por del combinat francès, que es veu campió del món i que el d'avui és el partit més important que haurà jugat fins ara, Lamine diu que no sent la pressió, tot i que està a punt de jugar una semifinal d'un Mundial.
12: Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
11: El partit entre Espanya i França a les 9 de la nit a l'AT&T Stadium de Dallas. Pedri és la gran incògnita. Als quarts contra Bèlgica va ser suplent per primer cop en tot el Mundial. La resta estan clars. Cubarsí, Olmo i Lamine tenen plaça assegurada a l'equip inicial de Luis de la Fuente per enfrontar-se a la França de Jules Koundé.
0: I per la seva banda, el seleccionador francès Didier Deschamps posa la pressió sobre la selecció espanyola.
10: Sí, segons ell, l'equip de Luis de la Fuente té més números de passar a la gran final perquè diu és més sòlid al darrere.
5: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. Con la calidad de los dos equipos al nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular.
10: Encara queden entrades a la venda pel partit al web oficial de la FIFA, però la més barata s'enfila ja fins als 12.700 euros.
0: Dos minuts i arribarem a 3:45 del matí. Després de 24 hores treballant a contrarrellotge, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha estat el tercer incendi en aquesta zona en menys d'una setmana. En total ha cremat 154 hectàrees i els bombers esperen donar-lo per controlat avui mateix. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament de les 2.500 persones del municipi de Querol. No hi ha danys materials, tot i que aquesta nit les autoritats han informat que han hagut d'atendre 5 persones, totes en estat lleu. El govern també demana a la població que no s'acostin a la zona de l'incendi. I mentrestant, un altre incendi, en aquest cas el de Los Gallardos, a Almeria, ja està controlat després que hagi cremat 7.000 hectàrees. S'han pogut identificar 9 de les 13 persones que han mort i, com es preveia, tots, excepte un home espanyol, eren estrangeres, Pol.
7: Encara queden 3 víctimes pendents de confirmar perquè la 13a víctima va morir a l'hospital. Ahir Pedro Sánchez i Juanma Moreno Bonilla van visitar la zona afectada i sorprenentment es van posar d'acord sobre la importància de combatre el canvi climàtic.
13: Lo he dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia.
14: Y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas.
7: Tot i que el PP andalús avisa sobre els riscos de l'emergència climàtica, ara fa pocs dies que Juanma Moreno va pactar amb Vox, que són negacionistes del canvi climàtic.
0: Ara són 3:45 del matí. Nou cop judicial contra el català a les administracions públiques. El Tribunal Suprem ha obert la porta a haver d'incloure el castellà als rètols de les escoles i els instituts. Ha anul·lat una normativa del 2022 que establia que aquesta senyalització s'havia de fer en català. De moment, el pronunciament de la justícia no obliga el Departament d'Educació a canviar tota la cartelleria, però, com dèiem, posa damunt la taula la possibilitat que hi hagi una pluja de litigis contra la Generalitat, Audal Martínez.
15: El recurs l'havia presentat l'Assemblea per una Escola Bilingüe que considerava que la normativa discriminava el castellà. I ara el Suprem li compra bona part dels arguments. El Tribunal remarca que com a llengua oficial no es pot excloure el castellà de les comunicacions amb els ciutadans. I això interpreta, inclou també els cartells i les senyalitzacions que permeten orientar-se en edificis. La presidenta de l'entitat denunciant, Ana Losada, celebra la decisió i avisa al departament que estaran atents que això tingui efectes pràctics. Són declaracions a RAC1.
16: En una situació normal, la Generalitat faria un planning de regulació dels centres d'una manera, diguem-ne, amb sentit comú. I sobretot, el que també farem és vigilar qualsevol centre que s'obri a partir d'ara nou a Catalunya, no podran tenir cap excusa per posar regulació només en català.
15: En canvi, Educació defensa que la resolució no l'obliga a fer cap pas. Remarca que el Tribunal ha anul·lat un article de les instruccions que va enviar als centres el 2022 i que la normativa actual ja no recull aquest apartat.
0: Encara de la plana judicial, la CUP demana la desclassificació completa dels documents del CNI sobre l'espionatge amb Pegasus als membres del partit. Això després que el Centre Espanyol d'Intel·ligència hagi reconegut que va utilitzar aquest programari maliciós, Pegasus, per espiar els mòbils dels exdiputats Carles Riera i David Fernández, que és actualment tertulià i col·laborador del món a RAC1.
7: Segons el CNI, ho van fer amb l'aval del Tribunal Suprem per investigar activitats contràries a la seguretat espanyola. L'organisme, però, no reconeix l'espionatge a una tercera persona, Albert Botran, a qui també se li van trobar aquest programari en el seu mòbil. Per això ara la CUP demana que es publiqui tota la informació que falta, ho deia la portaveu Su Moreno.
17: Exigim ja és aquesta desclassificació de tota la informació i que hi hagi absoluta transparència. Que caldrà una compareixença, com a mínim, no?, dels màxims responsables del CNI i també del govern espanyol.
7: Ara fa mig any, un jutjat de Barcelona ja va imputar per primer cop dos exdirectors de la Guàrdia Civil per l'espionatge amb Pegasus.
0: I a tot això, el govern municipal de Girona podria saltar pels aires en qualsevol moment. Avui mateix, de fet, la vicealcaldessa Gemma Geis, de Junts, ha amenaçat de sortir del govern després que diumenge publiqués un article d'opinió al Punt Avui en què assegurava que se'ls havia acabat la paciència.
7: Avui Junts ha convocat una roda de premsa que en principi és per analitzar l'actualitat municipal, però en la convocatòria no presenta en Geis com a vicealcaldessa, sinó com a portaveu de Junts a la ciutat. De fet, al ple municipal d'ahir, Geis ja va deixar clar i va deixar la porta oberta que podrien sortir del govern.
18: Aquí hi ha hagut 3 anys que hi ha hagut pressupostos, hi ha hagut inversió en habitatge, hi ha hagut molta generositat per tothom i, per tant, per pactes raros, els que es poden fer a moltes administracions i a molts llocs de l'Estat. I crec que nosaltres tenim tota la legitimitat per poder exigir més i per poder fer les nostres valoracions. I si hem de passar al govern o a l'oposició, ho veurem nosaltres.
7: Mentrestant, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa que el tripartit actual és la millor fórmula per continuar endavant el proper any, fins al maig del 2027, que és quan hi ha les properes eleccions municipals.
0: Ara són les 6:48. L'Agència Catalana de Consum ha engegat una campanya per detectar ulleres que no són segures per mirar l'eclipsi del proper 12 d'agost. Són ulleres que s'anuncien a les xarxes com una opció segura, però que realment incompleixen tots els requisits bàsics de salut.
7: Ho llegim a La Vanguardia. De moment, aquest organisme ja està revisant 75 models diferents d'ulleres. Forma part d'una campanya d'inspeccions que estan fent conjuntament amb 7 comunitats més. El Departament de Salut avisa que mirar l'eclipsi sense unes ulleres homologades pot resultar en lesions irreversibles a la vista i recomanen comprovar que estem comprant material de qualitat.
0: De la plana de successos, el jutge ha deixat en llibertat provisional l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, detingut diumenge per masturbar-se en una piscina del Maresme davant de menors d'edat. L'acusen d'un delicte d'exhibicionisme.
7: Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel de Santa Susanna i allà va començar a fer-se tocaments davant de diverses persones, entre les quals hi havia diversos menors. Segons fonts municipals, l'home semblava desequilibrat i fora de si i la policia local va detenir-lo. Albó va ser alcalde socialista a Sant Feliu, al Baix Empordà, i també havia estat diputat de Junts al Parlament. Fins ara era membre del partit MESCAT, però va entregar l'acta de regidor a l'Ajuntament al desembre, i després d'aquest episodi, el partit l'ha suspès de militància i li ha obert un expedient.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. Avui, teòricament, ja us podeu baixar l'aplicació Bizum Pay per pagar amb Bizum en comerços físics, bars i també en restaurants. Ara fa un parell de mesos, a mitjans de maig, ja es va estrenar aquesta aplicació, però fins ara només la podien fer servir els clients d'un grapat d'entitats bancàries. Des d'avui, aquesta app, Bizum Pay, ja la pot descarregar tothom, tant si teniu Android com si teniu Apple, tot i que encara hi ha alguns bancs que no la tenen en servei. I encara un últim apunt abans de la resta dels esports, perquè Polinyà, el municipi de Polinyà, és el primer guanyador del Gran Prix del 2026.
19: Ganador! Esta noche los de Polinyà en Barcelona.
0: El municipi del Vallès Occidental ha estat el triomfador del primer Gran Prix de l'estiu després de guanyar per golejada el municipi de Cantalejo, a Segòvia. Ara Polinyà té una plaça assegurada a la semifinal del concurs de Televisió Espanyola. Nou minuts i les 7.
20: EMA Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: A la resta dels esports, el Barça té assumit que haurà de fer una altra oferta per Julián Álvarez. El club està convençut que l'Atlètic de Madrid no acceptarà la proposta de 100 milions que té sobre la taula i és per això que el Barça pujarà l'aposta.
10: Pel que sabem, a RAC1, el Barça tornarà a l'atac pel futbolista argentí a finals d'aquest mes, no ho deixarà per més endavant i també mourà peça per Ferran Torres. El club apunta que no ha rebut cap oferta pel davanter valencià ni del PSG ni de l'Atlètic de Madrid i que la seva idea és renovar-lo perquè no se'n vagi enlloc.
0: Això el dia que Hansi Flick dirigirà el primer entrenament de la pretemporada del Barça després de les revisions mèdiques d'ahir.
10: Sí, hi haurà 10 jugadors del primer equip. En canvi, ahir José Mourinho ja va fer el primer entrenament amb el Real Madrid. Hi havia 11 jugadors del primer equip, inclosos els 3 lesionats, Militao, Mendy i Rodrigo.
0: Més coses, al London City d'Anglaterra continuen duent-se jugadores del Barça.
10: Després d'Alexia Putellas, l'empresària Michel Kang ha fitxat Mapi León. L'excentral blaugrana va acomiadar-se del Barça després de 9 temporades i ara jugarà a la capital anglesa. Michel Kang, la propietària del London City, també ho és de l'Olympique de Lió, que és el gran rival europeu del Barça en les últimes temporades.
0: I alguna cosa més?
10: Sí, que avui es reprèn el Tour de França després de la primera jornada de descans. Hi ha un tros d'etapa més amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria. El líder continua sent Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons de marge sobre el seu gran rival Jonas Vingegaard.
21: El nou Moda Nou Superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 7 minuts i les 7.
22: RAC 1.
23: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
2: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
3: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
22: Ametller Origen. El gust és nostre.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança. Melons Brutal!
1: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900-903-743.
4: Verisure.
5: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
6: 18 de febrer del 1933
5: i el número de la sort, el
6: 7.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Món a RAC 1.
8: 4 minuts i les 7.
9: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
8: A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
10: Mira, no sé si t'havia recomanat mai una aplicació d'aquest tipus, però n'he trobat una que pot valdre la pena. I mira que normalment dic que són una bestiesa, una tonteria, però aquesta, i especialment ara que la gent se'n va de vacances i va a passejar, a veure llocs i a moure's molt, n'hi ha una que et paga per caminar, per córrer i per fer reptes. Es diu Macadam. Macadam, com les nous de macadàmia. I et paga, doncs, per fer tantes passes al dia o, per exemple, un repte de has de fer 3.000 passes abans de les 10 del matí. Coses d'aquestes que tu has d'anar fent i complint i et va donant punts i aquests punts els pots transformar en targeta regal de marques conegudes, que si Amazon, que si Nike, que si PayPal. Està molt bé i a més té una interfàs gràfica que és molt xula. Em recorda molt a Hora d'Aventures. La mascota de l'aplicació sembla el Darwin. Recorda, es diu Macadam i la pots trobar a la teva botiga d'aplicacions. Que potser no et mouràs de casa, ni l'has de fer servir, però no està de més saber-ho.
11: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
12: Sona bé.
11: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
12: Sona el nou Micra.
11: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno Nissan.
11: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: I a 2 minuts i mig per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
14: La minissèrie documental de 4 capítulos denominada de origen celebra la diversidad y descubre los orígenes de los jugadores de la selección española que hoy disputan las semifinales del Mundial. Con anécdotas, curiosidades, con el testimonio de los futbolistas y de sus familiares, descubre intimidades y el camino que han recorrido los meses anteriores al Mundial, que ya es de por sí interesante. Pero es que además pone el foco en la salud mental y en la toxicidad de las redes sociales y revela cómo les puede llegar a afectar. Se muestran accesibles y vulnerables, lo que no suele ser muy común. Denominación de origen resulta muy entretenida y está disponible gratis en RTV Play.
8: Y al diàling.
9: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
8: Joan Ferrer, bon dia.
15: Bon dia, Víctor Cullell. Al Via Lliure, Carlos Zanón demostra que és de lletres.
16: Als Estats Units podríem estalviar 1.748 milions de litres de benzina a l'any.
17: Quanto?
16: 1.748 milions de litres de benzina a l'any.
17: La pureza de los números.
16: Si augmentessin...
18: No, crec que la xifra és 1.748 milions de litres.
19: Vas a aprender de carrerilla. Yo te voy a enseñar.
18: 1.748 milions
16: bueno,
18: de litres.
16: Bueno, molts.
20: Se trata de un genio.
21: El Mundial tot just
17: just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
20: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: RAC 1.
23: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
24: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 14 de juliol del 2026. Torna a ser un dia de calor i de xafogor. En temperatures que al migdia seran com les d'ahir, el cel estarà enterbolit per pols en suspensió i també hi haurà alguns núvols. Al matí no descartem 4 gotes al sud i a la tarda també algun ruixat al Pirineu. Dia gros al Mundial de Futbol en la primera semifinal, França-Espanya. El partit arriba escalfat per les paraules racistes de l'expresident del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, que acusava la selecció francesa de jugar sense francesos. L'últim a sumar-se a les crítiques ha estat el jugador del Barça, Lamine Yamal, que recorda que el futbol és una eina integradora. En canvi, el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, defensa Rajoy, diu que és amic seu i creu que les seves tracanades s'ha tret de context. Polèmiques al marge, la semifinal arrenca a les 9, en directe a RAC1, a Catalunya, un matí més, continuem pendents dels incendis. Els bombers ja han aconseguit estabilitzar el d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, que ha acabat cremant 154 hectàrees i ha deixat 5 ferits lleus. De tot plegat en parlarem a la tertúlia, Ot Bou, Isabel García Pagán, Joan López Alegre, Toni Aire i avui amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. A Madrid, el Tribunal Suprem fa un pas més en la seva ofensiva contra la llengua catalana. Ha acceptat un recurs de l'Assemblea per una escola bilingüe contra una resolució del TCJ que autoritzava el govern a incloure només el català en la retolació de les escoles i dels instituts públics. Ahir que de Madrid ens va arribar un altre titular per llogar-hi cadires. El CNI admet que va espiar els exdiputats de la CUP, David Fernández i Carles Riera, amb Pegasus, perquè els considerava un risc per la seguretat de l'Estat. I a Girona, el govern municipal de Lluc Salella sembla que va pel Pedregà. La vicealcaldessa Gemma Geis, de Junts per Catalunya, amenaça de sortir-ne i passar a l'oposició quan falten tot just 10 mesos per les eleccions municipals. Encara en pàgina política, avui el govern de Catalunya aprovarà una llei per agilitzar les llicències d'obres i garantir que es puguin obtenir en un mes i no en un any, com fins ara. A partir de les 8 en parlarem amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, d'aquest canvi que pretén accelerar la construcció d'habitatge. En plana cultural, el Mago Pop i la cantant Aitana compren l'Aquitània Teatre de Barcelona per produir i exhibir espectacles de nous creadors. I a la resta dels esports, el Barça prepara una altra oferta per Julián Álvarez perquè té coll avall que l'Atlètic de Madrid no acceptarà la proposta de 100 milions que té sobre la taula. La Junta Joan Laporta també sembla que vol moure fitxa per Ferran Torres. La idea és renovar-lo perquè no se'n vagi enlloc. El problema és que li queda només un any de contracte. El Barça i el Real Madrid, per cert, que ja han començat la pretemporada. I avui que, a partir de les 11 del matí aquí al Món a RAC1, en Quim Vila, de la Vila Viniteca, ens ajudarà, com cada any, a elaborar i a tastar els millors vins per gaudir d'aquest estiu. I després, el gran Marc Balcells ens dirà què pensa de l'òpera Falstaff, que fins aquest diumenge es pot veure al Gran Teatre del Liceu. I amb el Joan Ferrer i la segona semifinal del Diàling al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa en aquesta nit o matinada, Grandet?
2: Sí, que les paraules de l'expresident Rajoy sobre la selecció francesa continuen aixecant polseguera aquesta nit. A les crítiques s'hi ha sumat Lamine Yamal des de la concentració de la selecció espanyola als Estats Units. A la roda de premsa prèvia a la semifinal del Mundial entre Espanya i França, el jugador del Barça ha volgut deixar clar que el futbol és una gran eina integradora.
3: Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
2: En canvi, Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol, ha apuntat en una entrevista a la cadena SER que les paraules de Rajoy estan tretes de context.
4: Yo no soy dudoso en ese sentido porque soy muy amigo de Mariano Rajoy y por lo tanto yo lo que digo es una verdad muy grande, que es lo que más une hoy en España es la selección española de fútbol masculina e incluso la femenina. Que no venga la política a dividirla y a separarla. Esa quizá me ha sacado incluso de contexto que otra cosa.
0: Tinc son. És que... Quan algú diu, sense cap de contexto, estàs acusant a qui llegeix de ser un ruc i un cretí i un miserable i de no saber llegir. perquè les hemos sacado de contexto. És un tòpic que utilitzi, saps allò que et trec de la butxaca, bueno, això, s'han sacado de contexto. Què vol dir s'han sacado de contexto? Aquest home ha llegit l'article? O sigui, tu una mica el pots defensar, o no.
5: Uh-huh.
0: O no. Al contrari, la millor defensa d'una mica és dir les veritats. Per tant, és dir que no s'ha sacado de contexto, que s'ha leído perfectamente y se entendía perfectamente lo que has escrito. Quins presidents de la Federació Espanyola? Jesús. I després diu, perquè la selecció espanyola és el que més nos une, que és una frase que em posa els pèls de punta, és el que més nos une la selecció masculina i que, més a dir, com ha dit, i també la femenina.
6: Sí, incluso la femenina.
0: Incluso la femenina.
2: I que no venga la política a romper esto.
0: Ah, sí, exacte, la política. La política aquí, sí, Rajoy ha venido a romper... Els que han malentès a Rajoy hem vingut a trencar això. Bueno. Bueno, i tot això el govern francès, que no en té res tampoc, perquè deu haver llegit, s'ha sortit amb tromba.
2: Exacte, sí, en una entrevista a la televisió francesa BFM, el ministre d'Exteriors francès, Jean Nouvel Barreau, ha acusat Rajoy de racista i fins i tot d'estúpid. I la portaveu del govern francès, Maud Brechon, creu que les paraules de Rajoy...
0: Però... Són indignes, clar.
7: Une bonne fois pour toutes.
8: D'una vegada per totes, França no té color de pell. Qualsevol afirmació contrària és simplement estúpida, racista o una combinació de totes dues. Estic encantat que aquest equip estigui enviant una imatge tan bonica al món del nostre país.
9: Aquestes declaracions són menyspreables i repugnants i demostren un gran desconeixement del que és França. Això, evidentment, és racisme. Aquestes declaracions són menyspreables.
10: Ces propos sont abjects.
2: Des de la Moncloa acusen el PP de torpedinar la relació amb França i els eurodiputats espanyols i francesos de socialistes i demòcrates també creuen que Rajoy és un racista.
0: I per acabar-ho de dubar, l'ultradreta, també francesa i espanyola, titllen d'indigna l'article de Rajoy.
2: Sí, el portaveu de Reagrupament Nacional, Julien Odul, ha dit a France Info que el que ha dit és lamentable i se'n fa creus que un dirigent polític pugui dir aquestes barbaritats.
11: El senyor Rajoy és un racista, ras i curt. Les seves declaracions són escandaloses, vergonyoses i lamentables. Tothom les hauria de condemnar i, per sort, la gran majoria de polítics ho estan fent.
12: Bon nombre de responsables polítics.
0: Què més? La polseguera que han aixecat les paraules de Rajoy han eclipsat el partidàs d'avui entre França i Espanya. Té regust de final anticipada, es juga a les 9 en directe aquí a RAC1.
6: Sí, Kylian Mbappé és el líder indiscutible de l'equip francès, mentre que Lamine Yamal encapçala la selecció espanyola. Fa només unes hores, el davanter del Barça també ha assegurat que els escenaris grans li agraden i també ha aprofitat per assenyalar alguns mitjans que eren a la sala.
3: Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
0: És un... M'encanta perquè és un descarat.
6: Sí, sí.
0: Amb 19 anys se li fot a la premsa perquè, a més, torno a repetir el que deia els de la secta de la 6, que és que escoltin el que els hi va dir a uns periodistes al litoral de González, el Tadi Alcer, que diu, esteu esperant... Diu, perquè és musulmà, és negre i és del Barça, esteu esperant que caigui per fotre-li castanyes, i és veritat.
6: Sí, sí.
0: És tal qual. És tal qual. Per cert, atenció als collars que portava... la Lamine Yamal. Sí, sí, jo crec que pesen.
2: Sí, sí.
0: Sí, o sigui, d'aquests de... Saps allò que quan érem petits ens penjàvem? Abans hi havia unes cortines a la... per sortir per anar a les eixides, dels cases que hi havia aquelles.
2: Sí, sí.
0: I llavors agafava una que quan es trencava i ens l'embolicàvem al canell. Doncs sí. No són d'aquestes. No, no són d'aquestes, no. A casa nostra ha estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp.
2: Que ha cremat 154 hectàrees i ha deixat 5 persones ferides lleus. A aquesta hora ja no queda cap municipi confinat, tot i que el govern demana a la població que no s'acosti a la zona del foc. I a Almeria, l'incendi de Los Gallardos ja està també controlat, després que hagi cremat 7.000 hectàrees. Ahir Pedro Sánchez i Juanma Moreno Bonilla van visitar la zona afectada i, sorprenentment, es van posar d'acord sobre la importància de combatre el canvi climàtic.
13: Lo he dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia.
14: Y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas.
2: I sorprèn que el PP andalús avisi sobre els riscos de l'emergència climàtica, tot i que Juanma Moreno Bonilla, recordem, acaba de pactar amb Vox negacionistes d'aquest canvi climàtic.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Bueno, demà pitjor i avui com ahir.
10: Doncs exacte, avui les temperatures es mantenen sense grans canvis, potser pugen lleugerament a les comarques interiors, però moltes màximes encara es mouran entre els 32 i els 38 graus, arribant als 39 a les comarques de Ponent, en un dia de cel mig ennuvolat i enterbolit per aquesta pols en suspensió, amb quatre gotes ara al matí a les Terres de l'Ebre i després a la tarda algun ruixat al Pirineu i amb vent que bufarà vent del sud, sobretot durant la tarda. Avui es manté l'avís per calor al Pla d'Urgell, la Noguera i el Segrià, però demà s'estén per moltes més comarques, amb l'avís en perill més alt a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, Costa i Prelitoral de Barcelona i Catalunya Central. De fet, demà ho farà el vent de Ponent, que és un vent que és càlid, que és reescalfat i que dispararà les temperatures que pujaran clarament respecte a les d'avui, sobretot a la costa, prelitoral, comarques gironines, punts de la Catalunya Central i en molts sectors, sobretot de l'interior, es podrien superar aquests 40 graus. Després dijous, matí tranquil, tarda amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu i comença a baixar la temperatura i al cap de setmana afluixa clarament aquesta calor i l'ambient serà més agradable, podríem dir, i no tan insuportable com el que tindrem, per exemple, avui demà amb aquest ambient tan càlid i avui també xafogós. I ara mateix temperatures de 22 a 26 graus a Barcelona, 26 també a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Girona, 26 a l'Ametlla de Mar i 23 a Terrassa.
12: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I atenció a aquesta notícia, el Tribunal Suprem obre la porta retolant castellà a les escoles i instituts de Catalunya.
2: Sí, el Tribunal anul·la l'apartat d'un document sobre l'organització dels centres del curs 2022-2023 que establia que la retolació dels espais dels centres s'havia de fer en català, occità i aranès. El Suprem estima així el recurs que ha presentat o que va presentar l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del TCJ que els va donar la raó, en part, sobre altres aspectes del document, però va deixar fora la retolació en considerar que no formava part de l'activitat educativa. Ara el Departament d'Educació, però, sosté que la sentència no obliga a la retolació en castellà als centres.
0: Joder, el sis també és esgotador ser català. Sí. És esgotador, sí. Ja no saps per on arribar, i per on et sortirà cada dia. Mm. Per on et sortirà, és dir, és esgotador. És que no saps per on vindrà. Ja, avui, què ve avui? És que no és un problema de si català i castellà, que és un problema que l'estem perdent. És un problema que l'estem perdent.
15: Sí.
0: Als 8 en parlaré. Ahir mirava un document d'un text d'en Francesc Vallverdú, que precisament anava de l'any 76. Vaig buscar textos de fa 50 anys, i és que estem allà. Wow. Estem allà. Sí, estem allà. A tot això, el CNI ha admès que va espiar els exdiputats de la CUP, David Fernández i Carla Riera, i aquí no passa nada.
2: En concret, Riera va tenir intervingut al mòbil durant 2 anys i David Fernández 6 mesos. El Consell de Ministres ha acceptat desclassificar aquesta informació a petició del jutjat d'instrucció 32 de Barcelona, que investiga l'espionatge als copaires. Després d'aquesta desclassificació d'una primera part de la paperassa, la portaveu de la CUP, Su Moreno, ha demanat que es publiqui tota la informació que falta.
16: Exigim ja és aquesta desclassificació de tota la informació i que hi hagi absoluta transparència. Que caldrà una compareixença, com a mínim, no?, dels màxims responsables del CNI i també del govern espanyol.
2: Per primera vegada el CNI ha reconegut que ha estat espiant David Fernández, que no estava a la llista dels 18 espiats, que va admetre en la Comissió de Secrets Oficials del 2022.
0: Tampoc passa res, eh? T'espien el telèfon 2 anys i... Tampoc passa res. I mira, i passem a una altra notícia. I avui estarem molt pendents de l'Ajuntament de Girona perquè el govern municipal podria saltar pels aires.
2: Sí, perquè Junts se li ha esgotat la paciència i podria trencar la coalició de govern que forma amb Esquerra i Guanyem. L'alcaldessa, la vicealcaldessa Gemma Geis, ha convocat un acte avui per explicar el seu malestar que atribueix al fet que diverses demandes del seu grup no han estat escoltades. Al ple d'ahir, Geis no va tancar la porta, abandonar l'executiu i que si han de passar a l'oposició, va dir, ho faran.
17: Aquí hi ha hagut 3 anys que hi ha hagut pressupostos, hi ha hagut inversió en habitatge, hi ha hagut molta generositat per tothom i, per tant, per pactes raros, els que es poden fer a moltes administracions i a molts llocs de l'Estat. I crec que nosaltres tenim tota la legitimitat per poder exigir més i per poder fer les nostres valoracions. I si hem de passar al govern o a l'oposició, ho veurem nosaltres.
2: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha sortit en defensa del govern municipal i ha posat en valor la feina feta pel tripartit. Segons Salellas, és la millor opció per a la ciutat fins al maig del 2027, quan es faran les eleccions municipals.
0: Vinga, un altre. A Cambrils, el portaveu de Junts a l'Ajuntament, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana en aquest municipi del Baix Camp.
2: El partit de Sílvia Orriols ha fitxat també les altres dues regidores de Junts, Laura Mallau i Teresa Requesens, de manera que el grup municipal passa a integrar-se a la formació ultra des d'aquest mandat. Fons del partit han indicat que tècnicament es pot fer perquè les llistes van registrar com a Compromís per Cambrils i no pas com a Junts.
0: Per cert, si teniu previst seguir l'eclipsi del dia 12 d'agost, heu de saber que l'Agència Catalana de Consum investiga 75 models d'ulleres insegures per mirar-lo.
2: Sí, llegim avui a La Vanguardia que Consum està examinant tant les ulleres que es venen per internet com les de les botigues. Comproven si compleixen la normativa vigent i, evidentment, si tenen els filtres necessaris perquè siguin segures per als ulls. Recordem que una observació directa del sol pot provocar lesions tèrmiques i fotoquímiques greus als nostres ulls.
0: Jordi Ramos està buscant, aviam si trobem algú que ens pugui explicar quines són les ulleres bones o no, perquè, com pots imaginar, no en som... No
10: som experts.
0: No, clar, esclar, no. Tu sí, però nosaltres no. Ah. Tu, a tu no t'enganyaran amb les ulleres, però a mi em fotran unes enredades de nassos.
10: Clar, una de les coses importants jo crec que és anar a una botiga de confiança, una òptica, per exemple, una botiga especialitzada en astronomia, suposo que aquest expert que trobem ens dirà quin és el certificat que hi ha d'haver, perquè n'hi ha un que es diu ISO 123-12-2, que és el número que hauries de trobar, però clar, pot ser que això ho puguin falsificar. Llavors, a veure si aquesta persona ens pot explicar o donar més detalls sobre aquest tema. Sí, sí. És important, eh? Perquè si no podreu veure l'eclipsi.
0: Són les 7 i 17 minuts, que per cert que si sou usuaris del trenc, heu de saber que els robatoris de coure, els grafitis... Trenc, sí. Això deia el meu avi, el trenc. Els grafitis i els atropellaments són els principals maldecaps de Rodalies.
2: Per exemple, s'ha robat el doble de coure que l'any passat. Catalunya és la comunitat autònoma amb més atropellaments i Renfe inverteix cada cop més en la neteja dels combois. Tot plegat ho ha alertat el conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà, que a més ha insistit que després del traspàs de l'R1 es tancarà el de l'R3 i el de l'R2 Sud.
0: Per cert que, teòricament, avui ja ens podem baixar l'aplicació VisumPay per pagar amb Bizum en comerços físics, amb restaurants i en bars.
2: Sí, recordeu que ara fa un parell de mesos, a mitjans de maig, ja es va estrenar l'aplicació, però fins ara només la podien fer servir els clients d'un grapat d'entitats bancàries. Des d'avui, l'app ja la pot descarregar tothom, tant si teniu Android com si teniu Apple, tot i que encara hi ha alguns bancs que no la tenen en servei. Serà progressiu.
0: I el Mago Pop i la cantana Aitana han comprat a l'Aquitània Teatre de Barcelona.
2: En un comunicat asseguren que el seu objectiu és consolidar la ciutat com un gran referent de les arts escèniques. L'Aquitània és una sala de poc més de 300 butaques situada a l'Avinguda de Sarrià i amb una programació centrada fins ara en monòlegs i espectacles familiars de petit format. Amb aquesta sala el Mago Pop ja té el Teatre Victòria del Paral·lel i també el Branson a Missouri.
0: I aquesta nit ha començat el Gran Prix de Televisió Espanyola amb la participació de Polinyà. Estem fotent una notícia sobre el Gran Prix, aquest programa de les vaquilles, que ha apallissat el municipi rival Cantalejo.
15: Ganadores de esta noche.
0: No.
2: Però no recordes que l'any passat, o fa un parell, ja hi va haver un municipi català?
6: Cervelló.
0: Sí, Cervelló. Sí.
2: També van fer notícia.
0: Però, sí, ja, però no, és que tu no l'has vist mai?
2: Sí, he vist algun fragment, però no m'he assegut a mirar un programa sencer.
0: Jo, un estiu, un. Mira, esperava que vingués perquè em moria de riure.
2: T'ho vas passar bé, ho he sentit
0: molt,
2: abans.
0: Molt. I ells també. Diu que és el programa de la seva infantesa.
6: A mi em va marcar la infància. Sí,
0: em va marcar la infància aquí a la vaquilla.
6: Ah. No, el Gran Prix en general, sí.
2: Ara ho entenc tot.
0: Bueno. Pel que fa a la resta dels esports, el Barça té assumit que haurà de fer una altra oferta per Julián Álvarez.
6: Sí, el club està convençut que l'Atlètic de Madrid no acceptarà la proposta de 100 milions que té sobre la taula, és per això que pujarà l'aposta. Pel que sabem, a RAC1, el Barça tornarà a l'atac pel futbolista argentí a finals d'aquest mes i també mourà peça per Ferran Torres. El club apunta que no ha rebut cap oferta pel davanter valencià, ni del PSG, ni tampoc de l'Atlètic de Madrid, i que la seva idea és renovar-lo perquè no se'n vagi enlloc.
0: No s'ha acabat el Mundial de Futbol. No l'hem acabat encara, eh? De fet, aviam, queden 5 dies. I el Barça comença a entrenar. Vol dir que la majoria de jugadors del Barça encara no han començat vacances.
6: Exacte.
0: L'immensa majoria. Això és un nyap, això és un desastre i ja ens ho trobarem. Però, en fi, amb això ja ens ho trobarem, tots plegats.
6: Sí, de moment hi haurà 10 jugadors del primer equip En canvi, ahir José Mourinho ja va fer el primer entrenament amb el Real Madrid, hi havia només 11 jugadors del primer equip, els no mundialistes, també hi havia els 3 lesionats, Militao, Mendy i Rodrigo. I en ciclisme, avui es reprèn el Tour de França després de la primera jornada de descans, a més és un tros d'etapa, amb 7 ports de muntanya puntuables, 2 de primera categoria, el líder continua sent el de sempre, Tadej Pogacar, amb 2 minuts i 42 segons de marge sobre Jonas Vingegaard.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 7 i 20.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
18: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb 3 avaries actives. La primera, que des d'ahir al vespre, encara a hores d'ara, deixa el vehicle al voral de la C58 a Ripollet en direcció Sabadell. La segona avaria talla un carril de circulació des d'aquesta matinada a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida. La tercera avaria, en aquest cas a la A26 a l'altura de Sant Ferriol, en direcció Olot, també talla un carril de circulació. Totes elles, doncs, sumen un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues en tot el Sant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat. De retruc també a les dues rondes en sentit sud. El Llobregat, congestió habitual també des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, per últim, també cues en sentit sud, al punt de Montornès i també al tram entre Mollet i Barberà del Vallès. En sentit nord, també destaca un quilòmetre de cues al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
19: Kia. Movement that inspires.
0: 7 i 21. Adiós. Hola, Joan Ferreguri.
20: Hola, bon dia. Com que avui juga la selecció espanyola contra França, tirem un tall de la persona que canta millor els gols d'Espanya.
21: Han dit que és el xicot, el nòvio de la filla Luis Enrique. Gol d'Espanya.
22: Compte,
21: gol d'Espanya, gol d'Espanya, gol d'Espanya.
22: Mira, no,
23: ja que hem arribat.
22: El gol cantat per Marta Gato, visionària.
21: Gol d'Espanya, gol d'Espanya, gol d'Espanya, gol d'Espanya.
20: Jo no penso sentir el partit si no hi ha la Mar Poyato.
0: Efectivament, molt a favor de que hi sigui la Mar Poyato. Campanya a favor de... auspiciada per el món arrecull, especialment Joan Ferrer. I nosaltres al darrere aplaudint. Sí, senyor.
20: Si no entra, la truco.
0: Va, va.
20: 7 i 22. Gol d'Espanya, gol d'Espanya.
1: RAC 1.
24: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
25: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
27: Xafogó, calda, sol de justícia, torrada, foguerada, caloreta... Hi ha moltes maneres de dir-ne calor, però només una de plantar-li cara. Vine a fer obert i recarrega l'aire condicionat Sensiva per estar ben fresquet, de luxe, de chill. Feu verd, ens movem amb tu.
28: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
29: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
30: Jo? Cada dia?
29: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
30: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
31: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
32: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
3: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
4: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
5: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
7: Som la gent blaugrana.
4: Això és una realitat.
5: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
8: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites. Només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
9: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
11: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
12: Propera parada, plaça Lesseps.
13: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 7:27.
1: Cada dia, una idea.
0: La del Xavi Puig.
14: Escriure les memòries d'un amnèsic.
16: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: La proposta d'aquest dimarts del Pep Prieto.
17: Sam Neill va tenir una llarga i productiva carrera en què va fer tot tipus de papers. El millor va ser, segurament, el que interpreta a El cor de la por. Encarna un detectiu que és contractat per trobar l'escriptor Sutter Kane. Creu que és un muntatge publicitari per vendre el seu proper llibre, però a mesura que investiga, el protagonista descobreix que Kane tenia uns secrets molt obscurs. John Carpenter homenatja el clàssic A les muntanyes de la follia en una pel·lícula tan imprevisible com immersiva. És hipnòtica i terrorífica, però també amb unes gotes d'humor negre i brilla per un Sam Neill molt entregat a la causa. Trobareu El cor de la por de lloguer a Amazon i Apple.
23: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: Santibal, més bon dia.
33: Hola, bon dia, Catalunya. Els qui dormen sobre el costat esquerre recorden més els malsons. Els del costat dret potser també en tenen, però fan com amb les factures o les multes. Miren cap a una altra banda. El Santify d'avui és de Mishima, tot torna.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món pels que us acabeu de llevar. Sapigueu que... hem de saber Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia. Que la semifinal del Mundial entre Espanya i França arriba més escalfada que mai per l'article de Mariano Rajoy. Lamine Yamal ha criticat l'article de l'expresident espanyol a El Debate, però el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, creu que tot plegat s'ha tret de context.
2: La passada de frenada de Rajoy ha marcat la prèvia del partit, que és pràcticament una final anticipada. El podreu seguir a les 9 del vespre a RAC1. En la prèvia, Lamine Yamal ha assenyalat que els que diuen... els que diuen que no està al seu millor nivell, mentre el seleccionador francès Didier Deschamps afirma que Espanya és favorita.
3: Els bombers han estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ha cremat 154 hectàrees. El foc ha deixat 5 ferits lleus, però ja no hi ha ni confinats ni desallotjats.
1: El Suprem obre la porta a incloure el castellà als rètols de les escoles després que hagi tombat una norma que deia que s'ha de fer en català. La decisió no implica canvis immediats, però obre la porta a una pila de reclamacions contra el govern.
3: El govern de Girona podria tenir les hores comptades. La vicealcaldessa Gemma Geis, de Junts, amenaça de sortir-ne i passar a l'oposició quan falten tot just 10 mesos per les eleccions municipals.
1: I el jutge ha deixat en llibertat l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó. L'havien detingut per masturbar-se en una piscina d'un hotel.
2: I a la resta dels esports, enmig del Mundial de Futbol, avui Hansi Flick dirigirà el primer entrenament de la pretemporada del Barça, després de les revisions mèdiques d'ahir. En canvi, José Mourinho ho va fer ahir amb 11 jugadors del primer equip del Real Madrid.
0: I el temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia de calor i d'aixafogor, amb temperatures semblants a les d'ahir, i demà pugen més aquests termòmetres i s'intensifica la calor, amb un dia marcat pel vent de ponent a moltes comarques. Avui dia de cel mig ennuvolat i enterbolit per aquesta pols en suspensió, i ara al matí amb 4 gotes a les Terres de l'Ebre i després a la tarda algun ruixat al Pirineu. I a partir del migdia bufarà el vent del sud a moltes comarques. I ara mateix entre 22 i 26 graus a Barcelona, 26 també a Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Girona, 21 a Solsona i 25 a Alcanar.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb nàtors, i com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui hi ha semàfors vermells i grocs amb qualitat desfavorable i irregular per concentració de partícules. Per exemple, en el cas de Rubí, tenim un semàfor vermell.
9: 15:40, seu central de l'equip estalvi de nàtors.
10: Senyora rentadora.
11: Dim, dim, dim.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
9: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
4: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes és el RAC. Allà ens espera com cada matí en Ferran Arandiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, el nus de la Trinitat, les dues.

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: Esther Palomera assegura que Rajoy ha entrat als grans clàssics de l'extrema dreta i argumenta, ell no s'ha inventat res, simplement s'ha sumat a la deriva reaccionària, xenòfoba i racista que ja existeix i que amenaça la convivència i els valors sobre els quals s'ha fundat Europa.
5: En aquesta línia, el País, Marc Bassets afirma, Jean-Marie Le Pen, un polític condemnat per racisme, aplaudiria Rajoy. Entén que França estigui desconcertada en veure un expresident espanyol teòricament moderat desbordant per la dreta fins i tot el mateix regrupament nacional.
6: A El Español, Beatriz Becerra escriu que el problema no és que Rajoy hagi ofès França, sinó que la frase revela que la dreta no sap parlar de nació, el recorda. La pertinença a una nació no es mesura pel color de la pell. I Lorena Maldonado resumeix la polèmica així. Cunyat Rajoy, la història d'un feliç curt de gambals, de barra de bar o d'un poeta surrealista incomprès.
4: A El Confidencial, Josep Martí titula Rajoy no és del Ku Klux Klan, però s'ha equivocat i molt. I sosté inclús atribuint-li la millor i més innocent de les intencions, la seva afirmació ha de ser reprovada. No s'hi val això de protegir-se sota el paraigüe de la cunyeta.
5: A La Vanguardia, Jordi Juan defensa que l'obligació de Rajoy és demanar disculpes. Creu que està trigant massa a reconèixer que es va equivocar i que la seva frase va ser del tot desencertada. I Màrius Carol escriu, és possible que l'expresident intentés fer gràcia sense entendre que hi ha expressions que la societat ben pensant no accepta. I acaba, el paradigma ha canviat més que l'articulista.
6: I a l'editorial de l'Ara diuen que un expresident no pot deixar anar un comentari racista en tota regla i després amagar el cap sota l'ala. Creuen que no és un assumpte minimitzable i es pregunten, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams, negres i fills de famílies immigrants africanes? O per ser espanyol has de ser blanc i tenir molts cognoms castellans? I acaben, Rajoy, amb la seva frivolitat gens graciosa, no fa altra cosa que donar ales a la xenofòbia i al racisme.
7: De fet, avui a l'ABC, l'Emeric Laporte, el defensa de la selecció espanyola, titula Nacionalizarme ha sido lo mejor que he podido hacer. Ningú el matisa, Mariano Rajoy?
4: Sí, ho fa, per exemple, Arcadi Espada, El Mundo, que treu ferro a l'assumpte i diu que és una broma feta amb la seriositat del que no es riu dels seus propis acudits. Argumenta que Mariano Rajoy en cap moment va parlar de negres, sinó simplement de jugadors que no han nascut a França, i lamenta que se l'hagi llegit com un racista. I afirma, si el comentari s'hagués fet amb la selecció del Marroc, que té 19 futbolistes nascuts fora, les reaccions no haurien sigut les mateixes.
5: I l'ABC i La Razón passen avui de puntetes per la polèmica i aposten per no sucaripar i no publiquen cap opinió del tema.
7: Tret de l'editorial de l'ABC, que parla de que el clavo ardiendo se llama Mariano, com dient que, bé, dir que l'article és molt poc subtil, però que el PSOE i el govern d'Espanya s'hi han enganxat ben fort. L'altre gran tema que aixeca polseguera avui a la premsa és la nova plantofada de la justícia al català a l'educació.
6: L'Ara llegim nou cop del Suprem contra el català a les escoles. El diari també recull l'onada de crítiques que ha provocat la sentència, que sobretot demanen al govern que blindi el model de l'escola catalana i que s'aturin els atacs injustificats de la judicatura articulada, diuen, des de l'espanyolisme més ranci. Ara bé, el diari deixa clar que no s'obligarà a retolar en castellà.
4: I a VilaWeb, Vicent Partal escriu, quan un estat proclama que una llengua val més que una altra, el que està fent és dir que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona, i això assegura és supremacisme, i demana al govern de Salvador Illa que no converteixi la llengua del país en una cosa prescindible.
7: Són les 7:38 minuts. Cuideo. Hola, què tal, Polls? Bon dia.
8: Bon dia. Cuideo. Mira, si tens pensat contractar un cuidador o una cuidadora aquest estiu, tingues en compte que fer-ho de manera irregular t'exposa multes, maldecaps i imprevistos d'última hora. Segur que no val la pena. Fer les coses bé és molt més fàcil si confies en Cuideo. Amb ells tindràs la garantia i la tranquil·litat de saber que els teus estan en bones mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Minuts i les 8.
9: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen.

0: Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
1: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
3: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia, movement that inspires.
12: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit, i els mosquits fugen disparats. Filbit, utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
13: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
14: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se l'entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
15: Aquest matí els usuaris que no paguen el transport públic si llegeixen la carta de Tuli Márquez de La Vanguardia. Lamenta veure com mentre la majoria de passatgers passen la targeta al pujar al bus, moltes persones ni tan sols fan el gest de pagar. Lamenta les pèrdues que això comporta i acaba carregant contra aquesta acció incívica. Diu, fa feredat aquesta injustícia entre els que complim i aquells que per picaresca o desconeixença eludeixen o es desentenen del pagament.
14: La notícia que fa la volta al món.
16: Hollywood prepara una nova versió de Malson a Elm Street. La productora Paramount ha arribat a un acord amb els hereus de Wes Craven, creador i director de la primera pel·lícula de la saga, per reviure la història original. Una operació que farà tornar als cinemes Freddy Krueger, un dels personatges més icònics del cinema de terror. El projecte encara no té títol i tampoc hi ha detalls sobre la trama, però tot apunta que la nova versió partirà de la pel·lícula original de 1984. Malson a Elm Street va acabar sent una saga amb nou pel·lícules, l'última de les quals es va estrenar l'any 2010. Ho destaquen el Hollywood Reporter i Variety.
14: Martí Esteban, bon dia.
17: Bon dia.
14: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
17: Que Lamine Yamal ha dit que enviarà Messi a casa i que si no guanya el Mundial es canviarà la selecció del Marroc. Són dues declaracions que corren per les xarxes. Les publicacions asseguren que ho ha dit en diverses entrevistes, però és totalment fals. N'informa Maldita Punesa.
14: Mònica Usar, bon dia.
18: Bon dia.
14: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria afectar el desenvolupament cerebral.
18: Sí, les temperatures altes durant els mesos de gestació i en la primera etapa de la vida s'associa amb un creixement més lent del tàlam. Aquesta part del cervell processa i transmet la informació sensorial i motora cap a l'escorça cerebral i pot augmentar problemes de conducta durant l'adolescència. L'estudi l'ha liderat l'Institut de Salut Global de Barcelona.
14: I quina notícia li agradaria a la Mary Poppins?
19: Que l'origen de l'univers va necessitar una mica de sucre. Un equip d'investigadors ha detectat per primera vegada molècules de sucre al medi interestel·lar. Aquesta molècula s'anomena eritrulosa i és la mateixa que està present als gerds i altres fruits vermells.
14: Marc Margarit, bon dia.
20: Bon dia.
14: Quina teoria conspiranoica s'inventa avui Jorge Fernández Díaz?
20: Que el partit d'aquesta nit entre França i Espanya està arreglat. L'exministre insinua al seu article a La Razón que no és cap casualitat que el partit del Mundial es jugui justament avui, 14 de juliol, dia de la Festa Nacional de França, i remata, la FIFA no és una ONG. Com bé sap Donald Trump.
14: Sí, aquest home ha sigut ministre de l'Interior d'Espanya i diu que hi ha una teoria conspiranoica, té una teoria conspiranoica que diu que no és casualitat que avui es jugui el partit de la selecció francesa. Vull dir, de debò que hauríem de veure si aquest home estava bé quan era ministre de l'Interior. I què viurà Fernández Díaz de qualsevol aficionat de futbol durant el partit?
16: Doncs notaran com els augmenta l'estrès fisiològic un 41% i el cor els batega 9 cops més per minut de mitjana. Segons un estudi de la Universitat de Bielefeld, a Alemanya, veure el futbol provoca tots aquests efectes des d'hores abans del partit. Sumat amb l'alcohol, amplifica un 5% el risc cardíac. Ho llegim a la revista Wired.
14: Els lloguers de temporada a Catalunya van en clar retrocés.
21: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
17: Cau en un 32% respecte al primer trimestre de l'any passat. Barcelona lidera la baixada amb una reducció similar, amb un de cada tres lloguers de temporada menys. La contrapartida és que el preu del lloguer convencional segueix pujant amb un augment de gairebé el 4% en zones tensionades. A l'Ella es converteix en el municipi més car. Ho llegim a diversos mitjans.
22: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
23: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
24: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
14: I anem a les xarxes socials.
25: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
14: Doncs mira, cada dia, en Guillem Tarrés. Bon dia, Guillem.
26: Bon dia. Avui us vull recomanar el perfil de Moderno de Z, un creador que fa divulgació sobre disseny a Instagram. Parla amb dissenyadors, ensenya peces icòniques i explica la trajectòria d'alguns dels noms més importants del sector. Ha dedicat vídeos a figures com Miguel Milà, André Ricard o Jordi Clotet i explica la història d'objectes tan emblemàtics com la làmpada MBM2.
27: Se l'has vist centenes de vegades i és molt possible perquè és una icona del disseny català. Estem parlant de la làmpada MBM2 de l'estudi MBM, d'uns dels més influents d'aquí a Catalunya i sobretot d'aquí a Barcelona.
26: Últimament també ha publicat un vídeo sobre la Casa Rovira, l'edifici on es va rodar Casa en Flames, explicant-ne la història i alguns dels seus detalls arquitectònics. Si us interessa el món del disseny, el podeu seguir a Instagram buscant Moderno de Z.
25: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
14: Els esports, Albert Pedrol, bon dia.
19: Bon dia.
21: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
14: Escolta una cosa, Albert Pedrol. Amb quin souvenir sorprenent ha tornat a Erling Haaland del Mundial?
19: Amb un os rentador dissecat sota el braç. L'animal, a més, portava una ampolla entre les potes, tot i que encara no ha transcendit el que hi havia dins.
14: Pots imaginar.
19: Sí, l'escena va sorprendre especialment perquè Haaland va aparèixer amb tota naturalitat, carregant l'os rentador dissecat com si res, mentre baixava de l'avió que tot just havia aterrat a Noruega.
14: I un investigació revela que si ets d'esquerres t'agrada Messi, en canvi si ets de dretes prefereixes Cristiano Ronaldo.
19: És una investigació científica internacional amb la participació de la Universitat Carlos III de Madrid. Segons llegim El Mundo, l'equip de recerca va dur a terme una enquesta en línia entre els mesos d'abril i maig, amb més de 10.000 participants seleccionats de tot el món. El resultat, la rivalitat entre Messi i Cristiano va més enllà del futbol i es relaciona amb la ideologia política dels aficionats, amb progressistes inclinats per Messi i conservadors per Ronaldo.
28: Aquest juliol estrena una moda o un Jaeco i gaudeix d'un regal molt especial. Una experiència gastronòmica per a dues persones valorada en 500 euros. Descobreix el teu nou vehicle a carretera nacional 2 número 16 a Fornells de la Selva. O moda Jaeco. M Automoción Girona.
14: La notícia freak.
29: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
14: Jordi Saumell, bon dia.
30: Bon dia. Un pilot d'avió britànic va escriure la frase «Estic avorrit al cel» mentre sobrevolava la frontera entre Anglaterra i Gales. El pilot es va enlairar a Liverpool en un vol de prova després de substituir una peça de l'aparell i va dedicar 20 minuts a dibuixar la frase, que va quedar capturada al web de seguiment de vols Flight Radar. La companyia aèria ha dit que no prendrà mesures contra el pilot. De fet, valora la destresa d'aquest professional amb 20 anys d'experiència per poder fer una cosa així.
14: On ja salmó aquest matí?
30: A diversos mitjans que avui es fan ressò de la imatge imatge de Victoria Beckham quan la selecció anglesa de futbol va fer el gol que la classificava per a la semifinal del Mundial. La cantant i dissenyadora es va mantenir asseguda i inexpressiva mentre tot el seu entorn, inclòs el seu marit, l'exfutbolista David Beckham, aixecava els braços cridant d'alegria. Davant la viralització de l'imatge, David Beckham ha dit: "En secret estava encantada, ho juro. La seva reacció va arribar una mica més tard que la meva."
14: I avui, que Sant Camil és l'aniversari de...
30: L'actriu Candela Peña, Te doy mis ojos, Todo sobre mi madre, que fa 53 anys. La directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Colell, Frontera, Elisa K, 58 anys. L'actor Matthew Fox, el Jack de la sèrie Lost, 60 anys.
14: Hosti, i el director... 60 anys, ja?
30: Sí, sí, sí. I el director de Jazz Music and the Mall, Tinet Rovira, avui fa 63 anys.
14: Per molts anys el Tinet, el Tinet no vaig trobar. Depèn de la vida, 63 anys, per molts anys.
0: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
1: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Marc?
20: Amb la de l'Expansión, que explica com Airbnb ha guanyat la partida als hotels pel Mundial dels Estats Units. Desenes de milers de nord-americans han aprofitat la competició per anunciar les seves propietats a la plataforma i han fet créixer l'oferta d'allotjaments privats un 12%. Els preus són un 63% més d'alts de l'habitual, però tot i això, molts aficionats han preferit aquesta mena de lloguer als hotels, que registren una ocupació força inferior a l'esperada.
2: Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
3: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. 9 i les 8.
4: Tens entre 18 i 30 anys? Torna al Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
5: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
6: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
7: Sí, digui'm.
6: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
7: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
8: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
9: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses: soc on vull i, sobretot, amb qui vull.
10: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
32: No ho comparteixo.
31: El que he dit?
32: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
31: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
33: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
34: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
13: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
15: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
13: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
15: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
13: Important, en un refugi climàtic natural.
15: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
16: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
17: RAC 1.
18: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
19: Òscar Andreu, de la competència, RAC 1.
18: Sí, sí, sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
19: Sí, però...
18: Va arribar tard a fer el programa.
19: Sí, dilluns.
18: M'equivoco?
19: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
18: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
19: no
18: sé que vulgui que les fem públiques.
19: No.
18: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
19: No,
18: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
19: A veure, un moment, no vaig fer...
18: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
19: No és veritat.
18: A la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a cala John Cole.
19: Escolti, que no.
18: Snorkel, El busseig d'Escobar.
19: No!
21: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
22: RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
14: 4 minuts i les 8 del matí. I a aquesta hora, com sempre, la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, 40,9 graus.
23: Sí que se n'ha parlat, però crec que és del que n'hauríem de parlar a totes hores. Barcelona va registrar la temperatura més alta des de que hi ha dades, amb 40,9 graus centígrads a l'Observatori Fabra. La calor extrema d'aquest estiu, en portem uns quants, no es limita a la capital. Per posar-ne un exemple, Vinebre va arribar a 44,1 graus. 44 graus! Quants graus es necessiten perquè un cos comenci la combustió espontània? És realment fascinant sentir partits polítics defensant l'ampliació de l'aeroport, en declaracions ben encorbatats i ben guapos i amb un somriure ben postís. Em sembla bé, però la meva tímida proposta, si se'm deixa, és que en lloc d'ampliar l'aeroport, si som més efectius, jo ampliaria d'una vegada per totes el cementiri de Barcelona.
14: Tres minuts i les vuit.
24: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
14: I que ens porta la Isabel Vinaixa.
25: Què passarà a Catalunya a l'agost? Entre festivals, espectacles i festes majors, segur que ja sabeu que el dimecres 12 d'agost Catalunya mirarà cap al cel per veure l'eclipsi solar. El cel s'enfosquirà per donar pas a un fenomen espectacular. Ja podeu anar fent cua. El primer que arriba, el primer que seu. Sonant de fons, la gran Bonnie Tyler amb la brillant Total Eclipse of the Heart.

0: Hi ha un moment de l'any que els tomàquets són espectaculars. Ens ho explica l'Elsa Grau, tècnica agrícola de Manlleu Origen.
1: Ara és quan el tomàquet mediterrani arriba al seu punt perfecte. Cruixent, carnós, dolç i amb un toc d'acidesa molt agradable. El collim als nostres camps del Penedès, només quan toca. I és que quan la natura marca el ritme, el gust parla per si sol.
2: Temporada de tomàquets a Manlleu Origen. El gust és nostre.
3: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: L'any 1976, és a dir, fa 50 anys, el sociolingüista Francesc Vallverdú advertia d'una cosa que avui fa una mica de vertigen rellegir. Deia que una llengua no es manté perquè sigui oficial, es manté perquè sigui la llengua normal, la llengua de cada dia, la que no necessita demanar permís. 50 anys després, el debat continua sent exactament el mateix. 50 anys. Ahir, el Tribunal Suprem Espanyol va decidir que el castellà no pot quedar exclòs de la retolació de les escoles sostingudes amb diner públic. És a dir, que allà on fins ara els rètols eren en català i en aranès a la Vall d'Aran, també hi haurà de ser present el castellà. Hi haurà qui pensarà, quin problema hi ha, si tothom entén les dues llengües? I aquesta és precisament la qüestió, perquè el debat no és si una criatura sabrà llegir biblioteca o secretaria. El debat és quin missatge transmet una societat sobre quina és la seva llengua de referència. Vallverdú explicava que una llengua minoritzada no desapareix perquè la prohibeixin. Desapareix quan deixa de ser imprescindible, quan deixa de ser la llengua normal i dels espais públics. Quan els seus parlants assumim que sempre hi ha una altra llengua que ja farà la feina. Això és el que més sorprèn. Fa 50 anys lluitàvem perquè el català pogués tornar a entrar a les escoles després de dècades de franquisme. Avui la discussió és encara si el català pot continuar sent la llengua vehicular dels rètols de les escoles catalanes. Algú dirà que és només un cartró, però les llengües no viuen de grans discursos, viuen de petits gestos, d'un bon dia, d'un llibre de text, d'un pati, d'una reunió dels pares i també d'un rètol. Les llengües no desapareixen en un sol dia, es van diluint decisió rere decisió, excepció rere excepció, fins que un dia allò que era normal passa a ser opcional. I potser la pregunta no és si el castellà ha de ser els rètols. El castellà no corre ni el més mínim perill a Catalunya. La pregunta és una altra. Quin és l'únic lloc del món on el català pot ser, sense haver de demanar perdó, la llengua normal? Perquè si ni tan sols és l'escola catalana, aleshores Francesc Vallverdú tenia tota la raó. El problema mai no ha estat la legalitat d'una llengua. El problema sempre ha estat la seva normalitat. I aquí rau un altre problema. Quan una decisió del que passa a Catalunya es pren novament un dia més amb uns jutjats de Madrid. Un dia més confirmem que això de ser català és esgotador. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 14 de juliol del 2026.
2: I avui tornarà a ser un dia de calor i de xafogor, amb el cel enterbolit i algun ruixat de tarda al Pirineu, i a la tarda amb vent del sud, que bufarà moltes comarques.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que continuem a hores d'ara amb tres avaries actives. La primera, des d'ahir al vespre, que encara deixa el vehicle al voral de la C58 a l'altura de Ripollet, en sentit nord, en direcció Sabadell, amb un quilòmetre de lentitud. La segona avaria continua tallant un carril de circulació, en aquest cas a la C25 a l'altura de Vilobí d'Onyar, en direcció Lleida. La darrera avaria, en aquest cas la tercera, ha estat a la A26 a l'altura de Sant Ferriol, en direcció Olot, que també talla un carril de circulació.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El sisme diplomàtic que ha obert l'estracaranada racista de Mariano Rajoy escalfa la primera semifinal del Mundial de Futbol, que és un autèntic partidàs. França, Espanya, aquest vespre.
1: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC 1.
0: Si divendres Mariano Rajoy no hagués decidit despenjar-se amb un article impresentable, avui parlaríem de com les seleccions espanyoles i francesa encaren un duel a caixa o faixa aquest vespre a partir de les 9. A França es volen assegurar el passe per la gran final del dia 19 per treure's l'espina que l'Argentina els va clavar ara fa 4 anys al Qatar. En canvi, Espanya assegureix un dia històric fa 16 anys des del Mundial de Sud-àfrica que la seva selecció no arriba a una semifinal. Però la lectura esportiva del partit ha quedat totalment eclipsada per les paraules que dissabte, després del partit de quarts, Mariano Rajoy va deixar escrites negres sobre blanc al digital El Debate. L'expresident del govern d'Espanya va assegurar que la selecció francesa està formada per jugadors d'un gran nivell, però va afegir una postila racista que ha obert la capsa dels trons. Creu que el problema és que els jugadors de Didier Deschamps no són francesos. No explicava els motius, però tothom interpreta clarament que a Rajoy no li feia el pes que siguin negres. Des que el Debate va publicar el refotut article, la bola de neu no ha parat de fer-se grossa. La classe política francesa ha aparcat les diferències i ha saltat en bloc al coll de Rajoy, que de moment s'atrinxera i es nega a recular. Ans al contrari, ahir recordem que el diari El Mundo ni tan sols feia l'esforç d'explicar-se o d'intentar-se justificar. Es limitava a avançar que no rebaixarà a respondre cap de les crítiques que li estan plovent per terra, mar i aire. L'última li ha etzibat un futbolista. Un futbolista que, si fem cas del Sadast en particular que fa servir Mariano Rajoy, segurament no podria jugar amb Espanya. És Lamine Yamal. El jove jugador, la jove estrella de la selecció espanyola, ha comparegut des de Dallas al costat del seleccionador espanyol Luis de la Fuente aquesta matinada. Sobre el paper, la roda de premsa havia de servir per parlar de la semifinal d'avui, però Lamine Yamal ha aprofitat la vinentesa per sucar pa en les polèmiques de les últimes hores i criticar obertament les paraules de Mariano Rajoy. Sense anomenar-lo pel seu nom, se li ha entès tot. L'estrella del Barça recorda que el futbol és una eina intrigadora i aplaudeix que països com França o com Espanya en siguis dos grans exemples.
4: Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: 19 anys. Ell va fer 19 anys, Lamine Yamal, i amb la mà plana li ha fotut un clatellot a Mariano Rajoy. Abans de Lamine Yamal, ja Pau Cubarsí i Borja Iglesias havien picat el crostó a Rajoy. En canvi, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lauzán, en unes declaracions vomitives, ha intentat treure-hi ferro. A la cera aquesta nit ha optat per allò tan clàssic de culpar el missatger. Lauzán creu que les paraules de Rajoy, quin cara dura, s'han tret de context.
5: Yo no soy dudoso en ese sentido porque soy muy amigo de Mariano Rajoy y por lo tanto yo lo que digo es una verdad muy grande, que es lo que más une hoy en España es la selección española de fútbol masculina e incluso la femenina. Que no venga la política a dividirla y a separarla. Esa quizá me ha sacado incluso de contexto que otra cosa.
0: Treure de context. Una frase dita que treure de context és el Joker dels miserables. Però a París no se'n passen aquestes excuses i encara avui, que és el Dia Nacional de França, treuen foc pels queixals. A les últimes hores, en una entrevista a BFM, el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Bagot, ha tillat Rajoy de racista i d'estúpid.
6: Une bonne fois pour toutes, la France.
7: D'una vegada per totes, França no té color de pell. Qualsevol afirmació contrària és simplement estúpida, racista o una combinació de totes dues. Aquest és un equip excepcional que mostra la millor cara de França. En comptes de retratar-la com un país conqueridor i audaç, al qual res ni ningú pot resistir-se, estic encantat que aquest equip estigui enviant una imatge tan bonica al món del nostre país.
0: I de la seva banda, la portaveu del govern francès, Maud Brechon, també se'n feia creus.
8: Aquestes declaracions són menyspreables i repugnants i demostren un gran desconeixement del que és França i de l'orgull que els francesos senten sobre la seva selecció nacional. Això, evidentment, és racisme i nosaltres combatem el racisme allà on sigui i vingui d'on vingui. Això és tot. Aquestes declaracions són menyspreables.
9: Ces propos sont abjects.
0: Fins i tot l'extrema dreta francesa, que anys enrere també va qüestionar la selecció nacional i juguessin tants futbolistes negres, ara fa pinya amb el govern. La líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, ha qualificat les paraules de Mariano Rajoy d'indignes. El seu portaveu, Julien Odul, ha anat encara més enllà i ha carregat amb duresa contra l'expresident del govern d'Espanya.
10: El senyor Rajoy és un racista, ras i curt. Les seves declaracions són escandaloses, vergonyoses i lamentables. Tothom les hauria de condemnar i, per sort, la gran majoria de polítics ho estan fent.
11: Bon nombre de responsables polítics.
0: Però no només l'extrema dreta francesa s'endú les mans al cap. Un dels fundadors de Vox, Aleix Vidal Quadras, també s'ha desmarcat de les paraules de Mariano Rajoy. En una piulada, l'avisa que s'ha posat de peus a la galleda i li recorda una obvietat, que tots els jugadors de la selecció francesa són ciutadans francesos de ple dret. El portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha evitat qüestionar directament Rajoy, però sí que ha subratllat en declaracions a La Vanguardia que tots els jugadors espanyols han de ser considerats espanyols, sigui quin sigui el seu origen. La polèmica ha escalat fins a Brussel·les. Ahir els eurodiputats de França i d'Espanya, del grup Socialistes i Demòcrates, van firmar un comunicat conjunt que censura en contundència l'estracanada racista de Mariano Rajoy. Lamenten que no es tracta ni d'una befa ni d'una provocació innocent i li recorden que aquesta mena de sortides de to són impròpies d'algú que ha ostentat càrrecs tan importants en una de les principals potències d'Europa. Quatre dies després que l'article veiés la llum, queda clar que el vendaval no amaina, però el PP evita desautoritzar Mariano Rajoy. Els populars creuen que se n'està fent un gramassa i veuen un rerefons sarcàstic en les paraules del seu expresident. Des de Madrid té tota la informació l'Adrià de las Heras.
9: Torna a ser Borja Semper l'encarregat de pagar un incendi provocat per un dirigent del PP. Sense corregir Rajoy, el portaveu dels populars respon a la polèmica amb una frase que sembla treta del llibre d'estil de l'expresident espanyol.
11: Le voy a dar mi opinión. Voy a hacer algo que probablemente el señor Rajoy esté de acuerdo conmigo y probablemente ustedes también. Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional de Francia. Esto es una expresión y una frase que probablemente le corren más propia de Rajoy que de mí, pero es que es así.
9: Això per després dir que les paraules de l'expresident espanyol s'han tret de context.
11: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
9: Amb els micròfons apagats, però, el PP són menys prudents. Asseguren que és millor tenir un expresident amb una columna d'opinió que una amb joies amagades en referència a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Una cosa altra, comparar una cosa amb l'altra. Però el govern d'Espanya no pensa desaprofitar l'oportunitat de furgar en la ferida del PP. Ahir la ministra portaveu de la Moncloa, Elma Saiz, s'afegia al carro de les crítiques.
12: Cuando el Partido Popular se quita la careta, bueno, pues aflora ese racismo y esa xenofobia, mensajes racistas y xenófobos que parece que catalogan a los ciudadanos en diferentes categorías.
0: Aquest matí bona part dels diaris de Madrid i de Barcelona també se sumen a la llau de crítiques. No tots, per això se'ls ha llegit el Marc Segués.
13: Sí, a el diario.es, Esther Palomera assegura que Rajoy ja ha entrat als grans clàssics de l'extrema dreta, sumant-se a la deriva reaccionària i xenòfoba que amenaça la convivència i els valors d'Europa. A El País, Marc Bassets entén que França estigui desconcertada en veure un expresident espanyol, teòricament moderat, desbordant per la dreta a la mateixa Le Pen. A La Vanguardia, Jordi Juan defensa que l'obligació de Rajoy és demanar disculpes i creu que ja està trigant massa. A El Confidencial, Josep Martí titula Rajoy no és del Ku Klux Klan, però s'ha equivocat i molt. I sosté, inclús atribuint-li la millor i més innocent de les intencions, la seva afirmació ha de ser reprovada. No s'hi val protegir-se sota el paraigua de la cunyeta. I hi ha diversos diaris, però, que el matisen. A El Mundo, Arcadi Espada defensa que és una broma feta amb la seriositat del que no es riu dels seus propis acudits. Argumenta que Rajoy no va fer cap comentari racista i afirma, si l'hagués fet amb la selecció del Marroc, que té 19 futbolistes nascuts fora, les reaccions no haurien sigut les mateixes. I a l'editorial l'ABC admet que l'article és poc subtil, però res més, i lamenta que la Moncloa n'hagi creat una falsa polèmica i l'hagi elevat artificialment en qüestió d'estat. Diu, s'entén que els socialistes s'hagin agafat aquest clau ardent com a cortina de fum desesperat per tapar els seus escàndols de corrupció.
0: De tot plegat, escolta'm el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RQ, Iu Forn.
14: Sarcasme, manera de parlar o d'escriure en què s'utilitza la ironia, sovint amb la intenció de ridiculitzar, burlar-se o expressar menyspreu. Doncs bé, sarcasme és l'excusa inventada pel PP per no desautoritzar qui fou el seu líder, M. Rajoy. No, és que ell escriu amb sarcasme. Doncs bé, repassem frases sarcàstiques de Don Mariano als seus articles postpartit d'Espanya al Mundial. Apunti. El futbol, el que de veritat importa és fer més gols que el rival. Si no els fas, perds. La qüestió ara és què succeirà als quarts de final. Els avanço que no ho sé. I ara la gran frase sarcàstica, ui sí, que fa dos dies distreu la diplomàcia mundial, i que és aquesta, França té una plantilla d'altíssim nivell, això sí, sense francesos. Per tant, doncs, actualitzem la definició de sarcasme. Ridiculitzar, burlar-se o expressar menyspreu, això sí, això queda exactament igual, però afegim. Però en aquest cas usada contra els francesos que al Pantone no donen el número de color 11-4800TCX que l'he buscat i és aquest, i que rep el nom de blanc de blanc. Vaja, sap allò de los vecinos del alcalde de los vecinos del alcalde de los vecinos? Sí, sí, vecinos, pero nada oscuritos.
0: Gràcies, Iu. Per cert, quin govern d'Espanya hi havia en aquella època que Mariano Rajoy va deixar anar aquesta estracanada racista al debat? Però és que hores més tard, Jorge Fernández Díaz, que va ser ministre de l'Interior a Mariano Rajoy, ha fet un article al diari La Razón on diu, acaba dient el seu article, que no ocultamos que nos llama la atención que el de calendario de la FIFA haya hecho posible la coincidencia, para de la coincidència de que la Festa Nacional de França es jugui el partit entre França i Espanya de les semifinals del Mundial. No olvidando que no existen meras coincidencias, como recordó el presidente Roosevelt, quien afirmó que en política no hay casualidades, y si las hay, están muy bien preparadas. Y la FIFA no es una ONG, como muy bien sabe Donald Trump. Es decir, que Jorge Fernández Díaz s'inventa una teoría conspiranoica, conforma, no hay casualidades, que facin que, quina casualitat, diu Jorge Fernández Díaz, França jugui les semifinals del Mundial el dia de la República Francesa. Buf! Més enllà de l'enrenou que ha provocat tot això, avui a les 9 del vespre jugo un partidà, es parlem d'un duel que podria ser perfectament una final anticipada, França-Espanya. Els dos últims precedents van acabar amb victòria de la selecció espanyola, les semifinals de la Lliga de les Nacions i l'Eurocopa. La prova que la cita ha generat una gran expectació és el preu de les entrades. Les més barates que queden disponibles al web de la FIFA s'enfilen fins als $12,700. Enviat especial de RAC1 a Dallas, Damià López.
15: Sí, Lamine Yamal va ser el gran protagonista ahir en la prèvia de l'Espanya-França, no només perquè va ser el seu aniversari, Lamine va fer 19 anys, sinó perquè va sortir en roda de premsa menys de 24 hores abans de disputar la semifinal del Mundial contra la selecció francesa. A banda de dir que no té cap por del combinat francès, que es veu campió del món i que el d'avui és el partit més important que haurà jugat fins ara, Lamine diu que no sent la pressió, tot i que està a punt de jugar una semifinal d'un Mundial.
4: Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
15: El partit entre Espanya i França a les 9 de la nit a l'AT&T Stadium de Dallas. Pedri és la gran incògnita. Als quarts contra Bèlgica va ser suplent per primer cop en tot el Mundial. La resta estan clars. Coversió, Olmo i Lamine tenen plaça assegurada a l'equip inicial de Luis de la Fuente per enfrontar-se a la França de Jules Koundé.
0: En canvi, el seleccionador francès Didier Deschamps posa la pressió damunt de la selecció espanyola. Segons ell, l'equip de la Fuente té més números de passar a la gran final perquè és més sòlid en defensa. Deschamps recordava que només ha encaixat un gol en 6 partits.
16: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. Con la calidad de los dos equipos al nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular.
0: La primera semifinal, avui a les 9, demà a la mateixa hora a les 9, la segona, un altre partidàs, Argentina-Anglaterra. Delicients, el partit no en falta. Resulta que encara que sent amb el mentida, Leo Messi encara no ha jugat mai contra Anglaterra. Fort, eh? I si encara no hi veieu prou ingredients perquè el partit sigui interessant, també n'aportem un altre. El de demà és la reedició de les mítiques semifinals de fa 40 anys, aquella de Maradona, que va decidir amb el gol icònic de la mà de Déu. Per commemorar l'efemèride, la Federació de Futbol de l'Argentina, l'AFA, ha demanat jugar amb l'equipació suplent, que és de color blau. Amb el Mundial com a taló de fons, deixeu-me dir que les últimes hores s'han instal·lat a Dallas Joan Laporta i el director de futbol del Barça, Deco. Tots dos treballen des dels Estats Units en la planificació esportiva, amb dos noms ara, Julián Álvarez i Ferran Torres. El club té assumit que haurà de fer una altra oferta per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid i a la vegada assegura que no ha rebut cap oferta del PSG ni de l'Atlètic de Madrid per Ferran Torres. Damià.
15: Sí, Joan Laporta fa un parell de dies que és a Dallas i les últimes hores hi ha arribat també Deco. La Federació Espanyola ha convidat a la semifinal d'avui dirigents, exfutbolistes i tota mena de personalitats relacionades amb el futbol perquè assisteixin al partit d'avui. Els plans de Laporta i Deco són quedar-se als Estats Units si la selecció espanyola es classifica per la final. Cas que Espanya superi França, s'instal·larien a partir de demà a Nova York. És per això que aquests dies el Barça treballa des dels Estats Units la planificació de la pròxima temporada. Segons ha pogut saber RAC1, Julián Álvarez continua sent la màxima prioritat a l'espera que l'Atlètic de Madrid respongui sobre l'oferta que el Barça té sobre la taula. Ja va dir Laporta abans d'ahir que aquesta oferta no és eterna. Des del club blaugrana intueixen que l'Atlètic de Madrid rebutjarà aquesta proposta i que caldrà fer-ne una última. S'espera que el cas es resolgui a finals de juliol. Pel que fa a Ferran Torres, el club no consta cap oferta formal pel futbolista i ara mateix la idea és renovar-lo perquè Hansi Flick tingui més opcions a l'atac la temporada que ve.
0: Mentrestant, a Barcelona, avui Hansi Flick dirigirà el primer entrenament de la pretemporada. Podrà comptar amb 25 futbolistes, però només 10 del primer equip. Per cert que acaba de piular fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de les imatges de Lamine Yamal pronunciant-se sobre les paraules de Mariano Rajoy, ha posat literalment el tuit Salvador Illa, ben dit i ben jugat. Molta sort aquest vespre.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: 8 i 19, a Catalunya, aliens a la polseguera que han aixecat les paraules de Mariano Rajoy. Continuem pendents de l'evolució dels incendis que l'últim mes ja han devorat més de 5.000 hectàrees arreu del país. 3.800 en tan sols 10 dies. L'últim foc que ha fet anar de corcoll els bombers és el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ahir a la tarda ja van poder estabilitzar després que en cremés 154. Contenir l'avenç de les flames era vital per impedir que avancessin cap a una àrea boscosa de més de 2.000 hectàrees. Ara que els bombers de la Generalitat ja tenen el peu al coll aquest incendi, Protecció Civil ha aixecat el confinament dels últims veïns que estaven tancats a casa. Unes 2.500 persones de Querol. També han pogut tornar a casa les poc més de 200 que havien evacuat per precaució. Finalment, les flames no han engolit cap casa o masia aïllada, l'altre gran mal de cap que inquietava els bombers. Ara bé, el govern de Catalunya recepta molta paciència i demana no acostar-se a la zona de l'incendi, que ahir encara va deixar 5 ferits lleus. Pendent d'aquesta evolució del foc, des del centre de comandament avançat dels bombers, hi tenim la corresponsal de RAC1 Tarragona, Marina Pérez Got.
18: Diferents dotacions de bombers han continuat treballant durant aquesta nit fent tasques de control. L'objectiu era observar si hi havia alguna represa significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció de bombers.
19: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que el dematí ja es pugui donar també per controlat.
18: Agents rurals i Mossos d'Esquadra treballen en la hipòtesi que aquest incendi i també els dos altres que hi ha hagut al llarg d'aquesta setmana haurien pogut ser provocats.
0: Ara ho apuntava la Marina, els agents rurals i els Mossos d'Esquadra tenen coll avall que al darrere dels tres incendis que han declarat a Aiguamúrcia l'última setmana hi ha un piròman amb ganes de sembrar el caos. Ahir ho confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde d'un dels pobles afectats, Torrelles de Foix, Sergi Vallès.
20: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
21: Està claríssim que hi ha algú. Contem que hi ha hagut tres incendis. A més, amb un fet que va passar ahir al vespre, em sembla que era sobre 2:45 de la nit, estàvem en un punt de control amb les ADFs i a uns 300 metres va començar un altre petit incendi que era impossible que hagués arribat algun amb el vent o el focus de l'incendi principal.
0: Aquest no seria el primer cop que un piròman en fa de les seves. De fet, els agents rurals calculen que un de cada quatre incendis forestals a Catalunya han estat provocats. Ara també investiguen què hauria desencadenat el que hi va cremar a Lladurs, al Solsonès. Per sort, els bombers el van poder estabilitzar molt ràpidament després que calcinés tot just 3,5 hectàrees. També ens arriben bones notícies del gran incendi de Los Gallardos, Almeria. Els ha costat 4 dies de feina intensa, però finalment els equips d'extinció ja l'han aconseguit controlar. El balanç és devastador: 13 morts, 7.000 hectàrees arrasades. De moment, els forenses han pogut identificar 9 de les 13 víctimes. Són 3 ciutadans del Regne Unit, 3 de Bèlgica, una dona de França, una dona dels Estats Units i una d'Espanyola. Ahir Pedro Sánchez va visitar la zona 0 i va exhibir una sintonia molt gens habitual amb un baró del PP com és Juanma Moreno Bonilla. Tots dos van coincidir a alertar dels perills de l'emergència climàtica, tot i que no oblidem que el president d'Andalusia acaba de pactar amb Vox, un partit que nega el canvi climàtic. Enviat especial de RAC1 a Almeria, Roger Perciba.
22: Pedro Sánchez y Moreno Bonilla fan pinya per llançar un missatge clar.
23: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, la emergencia climática mata.
22: Sánchez renova la proposta de pacte d'estat sobre l'emergència climàtica.
23: Un tercio de la superficie calcinada el año pasado en Europa se produjo aquí en España.
22: I Moreno Bonilla, que acaba de formar govern amb Vox, demana als ciutadans que siguin conscients que el canvi climàtic existeix.
24: Y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas.
22: Poc després arriba Núñez Feijóo, que aconsegueix fer un discurs sense mencionar les paraules canvi climàtic.
25: Blindar a España en la medida de lo posible de este riesgo que cada vez va en aumento.
22: I per reiterar que suposa el pacte d'estat que proposa Pedro Sánchez, que si governa, diu Feijóo, ja té pensat un acord per millorar la coordinació de les emergències.
0: Una de les raons que explica que s'hagin multiplicat els incendis és la calorada que ens està fent suar la cansalada des de fa ben bé una setmana. Si no voleu caldo, dues tasses. Avui els termòmetres encara repunten una mica més i ja podrien superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya, però demà per acabar de posar la cirereta al pastís, arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui serà calor, xafogó, sí, però és que el pitjor arribarà demà.
1: Exacte.
0: Diguem el punt positiu, que és per començar a baixar.
1: Començaria a baixar a partir de dijous, ho farà lentament i després al cap de setmana haurà fluixat aquesta calor, però de moment hem de passar doncs, aquest impàs entre avui i demà especialment. Avui dia de calor, de xafogó, amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 32 i els 38 graus o arriben als 39 en punts de les comarques de Ponent, amb un cel mitjà nuvolat, algunes boires ara de bon matí, perquè aquesta onada de calor és una onada de calor que ve acompanyada d'humitat, per tant s'han format aquestes boires i també fa que l'ambient sigui més xafogós. Dia de cel mitjà nuvolat i enterbolit amb aquesta pols en suspensió i ara al matí amb 4 gotes a l'Ebre i després a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. Avui tenim avís de calor diurna al Pla d'Urgell, a la Noguera i també al Segrià, amb vent del sud que bufarà sobretot durant la tarda. I com deies, demà repunten aquestes temperatures i pujaran amb un vent de ponent sec, reescalfat, que bufarà amb força a moltes comarques i dispararà especialment els termòmetres en punts de la costa, prelitoral, comarques de Girona, sectors de la Catalunya central, podríem tenir valors demà doncs per sobre dels 40 graus, sobretot en aquestes zones de l'interior. Hi ha avisos per calor a moltes comarques, amb el perill més alt a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, costa i prelitoral i també Catalunya central. Matí de cel enterbolit i tarda amb alguns ruixats entre Girona i Barcelona i també cap a l'Ebre. I com dèiem, a partir de dijous comença a baixar la temperatura, matí tranquil i tarda de ruixats al Pirineu i al Prepirineu, i divendres i el cap de setmana sense pluja.
0: Les altes temperatures també han rostit a Europa a base de bé. De fet, un estudi d'Euromomo calcula que la gran onada de calor de finals de juny va provocar més de 10.000 morts, la majoria majors de 65 anys. Les temperatures extremes poden causar la mort per un cop de calor o bé perquè agreuja malalties cardiovasculars i o respiratòries. Ara bé, els experts avisen que les dades són inusuals perquè parlem d'una xifra realment molt elevada. No en va cada vegada més estudis demostren que la calor extrema ens passa factura. Per exemple, una nova investigació de l'Institut de Salut Global alerta que les altes temperatures poden afectar el desenvolupament del cervell dels infants durant l'embaràs. L'informe apuntaria que l'exposició a la calor alenteix el creixement de la regió encarregada de processar la informació motora i sensorial. Joel Penya.
2: Els científics han mirat a quina temperatura estaven exposats als cervells de més de 3.000 infants dels Països Baixos des que eren fetus fins que van fer 8 anys i mig. Després d'analitzar-ho, han pogut associar l'exposició a la calor amb un creixement més lent del tàlem entre els 9 i els 15 anys. Per això, la investigadora i crea de l'Institut, Mònica Guixens, fa una crida a les institucions perquè facin tot el que puguin contra l'escalfament global.
3: Podrien ser mesures polítiques doncs, per frenar el canvi climàtic, com seria reduir contaminació ambiental, i després també per mitigar-lo, no? Doncs més espais verds, més refugis climàtics a la ciutat, intentar millorar les característiques de la vivenda amb la pobresa energètica perquè les cases estiguin preparades tant pel fred com pel calor.
2: El desenvolupament lent del tàlem també està associat a adolescents més agressius o que tenen més tendència a trencar les normes.
0: Avui que de Madrid ens n'arriba una nova plantofada d'un tribunal espanyol al català, ara és el Suprem el que s'assuma a l'ofensiva per a reclamar-lo a les escoles i instituts públics del país. Els magistrats han anul·lat una normativa que el govern català va aprovar el 2022 per demanar a les direccions dels centres que escrivissin els rètols educatius en català. El Tribunal Suprem se la carrega perquè entén que discrimina el castellà i obre la porta a una pluja de litigis que forci la Generalitat a canviar bona part dels senyals dels centres educatius. Audal Martínez.
5: El recurs l'havia presentat l'Assemblea per una Escola Bilingüe que considerava que la normativa discriminava el castellà. I ara el Suprem li compra bona part dels arguments. El tribunal remarca que com a llengua oficial no es pot excloure el castellà de les comunicacions amb els ciutadans. I això interpreta, inclou també els cartells i les senyalitzacions que permeten orientar-se en edificis. La presidenta de l'entitat denunciant, Ana Lozada, celebra la decisió i avisa al departament que estaran atents que això tingui efectes pràctics. Són declaracions a RAC1.
6: En una situació normal, la Generalitat faria un planning de rotulació dels centres d'una manera, diguem-ne, amb sentit comú. I sobretot, el que també farem és vigilar qualsevol centre que s'obri a partir d'ara nou a Catalunya, no podran tenir cap excusa per posar rotulació només en català.
5: En canvi, Educació defensa que la resolució no l'obliga a fer cap pas. Remarca que el tribunal ha anul·lat un article de les instruccions que va enviar als centres el 2022 i que la normativa actual ja no recull aquest apartat.
0: Junts, Esquerra i Òmnium ja han posat el crit al cel, han reclamat al govern català que faci tot el que pugui per blindar el model educatiu de l'escola catalana. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la periodista, escriptora i col·laboradora del món a RAC1, Marta Alòs.
7: Que el Tribunal Suprem espanyol validés ahir el recurs de l'Associació per a una Escola Bilingüe no crec que hauria de sorprendre a ningú. I si alguna ànima càndida encara ho troba escandalós, li recomano, si us plau, que obri la mà i deixi caure el lliri. La matemàtica moderna ens va ensenyar que la intersecció és l'operació que identifica els elements comuns entre dos o més conjunts. I quin és l'element que identifica Tribunal Suprem i l'AEB? Doncs que ambdós són espanyols i defensen una Espanya monolítica amb una única llengua i una única identitat cultural. La presidenta de l'AEB és l'Anna Losada, una mare que va tenir els sants bemolls d'assegurar que no havia estat conscient que la immersió lingüística existia fins que la seva filla va començar el col·legi i se n'adonà que no estudiava ni una paraula en castellà. Darrere d'aquesta colla de pinotxos hi havia el Partit de Ciudadanos amb l'exdiputat José Domingo i també Rafael Arenas, ara president i vicepresident d'Impulso Ciudadano. Res de nou sota el cel. Recorden el manifest del 2300? El grup Crisol? El Foro Babel? I així reculant i reculant fins al decret de nova planta.
0: En espera de saber com resol aquest nou front que s'ha obert amb el català, el govern posa la directa en la seva croada contra la burocràcia. I això és una molt bona notícia. Hi havia posat en marxa diverses mesures per agilitzar la relació entre els ciutadans i l'administració, però ara posa la banya en el moll de l'os. Els tràmits urbanístics i ambientals, que normalment s'eternitzen mesos o anys. Avui mateix surt a Informació Pública l'avantprojecte de llei per simplificar-los, intentar accelerar la tan lenta construcció d'habitatge com la reindustrialització del país. Tot per simplificar-ho. Laia Colomer.
8: La futura llei s'aplicarà en tres àmbits: les llicències d'obres, els planejaments urbanístics i les llicències i autoritzacions ambientals, per exemple. En el cas de les llicències d'obres, l'avantprojecte simplifica el procediment perquè es concedeixin en només un mes i no en 9 o 12 com passa ara. S'habilitaran entitats privades per alliberar de feina els ajuntaments. Tres quarts del mateix passarà amb els planejaments urbanístics derivats perquè es tramitin en poc més de mig any i no en dos com passa ara. I també, com dèiem, en el cas de les llicències ambientals, perquè es concedeixin en un mes i no en 24. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, explica que s'agilitzen els tràmits, però no es toca ni una coma dels requisits.
9: Que el que estem fent no és desregular. El que estem dient és que mantenim el mateix estàndard d'exigència en la regulació, però el que fem és canviar el procediment per poder anar més ràpid. Nosaltres no volem baixar la nostra exigència ambiental, la nostra exigència sobre la seguretat, però el que volem és fer-ho més ràpid.
8: El govern confia en aprovar el projecte de llei a finals d'any perquè abans de l'estiu vinent el Parlament l'aprovi definitivament.
0: Ara escoltàvem Albert Lamou, precisament, en directe 8:45 del matí aquí al Món RAC1, el conseller de Presidència del Govern. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
10: Molt bon dia.
0: Per tant, la llei no es toca, el que sigui, el que es toca bàsicament són els terminis, és a dir, la burocràcia, és a dir, que una cosa que abans durava no sé quant de temps, ara en durarà menys de la meitat.
10: Bueno, aquest és l'objectiu, no? Jo crec que partim d'una premissa que a Catalunya tot va massa lent i que no pot ser que si diem que calen llocs de treball de qualitat, que hem de dependre menys de sectors de poc valor afegit i que, per tant, que l'indústria, doncs tardem 4 o 5 anys a autoritzar que una indústria s'instal·li a Catalunya, no? Sembla contradictori, no? No és possible que si diem que cal habitatge perquè és una emergència habitacional, ens passem més temps fent papers que construint l'habitatge. I això és una de les qüestions que el govern doncs vol acabar, donar-li la volta en aquest sistema i fer que la burocràcia doncs no sigui un impediment per posar el país en marxa, no? I intentem resoldre l'equació aquesta de que a Catalunya, en comptes d'anar lent, doncs intentem fer que aquesta Catalunya les coses vagin ràpid, no? Passar de la Catalunya del no a la Catalunya del sí, bueno, ser, fer que el país voli, per un país que té 8,2 milions d'habitants i que moltes vegades tenim la sensació que encara ens falten, no?, els habitatges, les infraestructures per la població que som.
0: Perquè ens fem una idea, ara quan trigarem a tramitar una nova promoció d'habitatge i quan es trigava abans?
10: Doncs mira, poso un exemple, no? Les llicències d'obra que canviem de forma radical al sistema, doncs ara mateix, com a mínim, s'està tardant entre 9 i 12 mesos i el nostre objectiu és baixar-ho a un mes, no? El planejament urbanístic, que és essencial per desenvolupar una nau industrial o per desenvolupar habitatge, no? Doncs ara mateix estem tardant un mínim de 2 anys, això no vol dir que hi ha llocs on es tarda 3, 4 o 5, i el nostre objectiu és deixar-ho en 6 o 8 mesos, no? I el mateix en les declaracions d'impacte ambiental, doncs que tenim declaracions encallades al conjunt del país que porten més de 2 anys i el nostre objectiu és baixar-ho a un mes. En definitiva, intentem enviar un missatge que és possible regular millor, fer les coses d'una forma més eficient, sense baixar els estàndards de qualitat amb els que nosaltres hi creiem, no? I per tant, doncs, empoderarem les entitats col·laboradores de l'administració perquè puguin tramitar elles aquests projectes urbanístics, empoderarem els ajuntaments per no tenir que fer després un tràmit duplicat o una cosa que és nefasta, no? Que és que actualment un vol instal·lar una indústria o vol instal·lar o vol fer una promoció d'habitatge, li demanem que ens presenti 5 o 6 informes i després no serveixen per res perquè els hem de tornar a fer una altra vegada des de l'administració, no? I en aquest cas, doncs, diem, escolta, faig un exercici de confiança, em crec els informes que tu em presentes i, per tant, jo et donaré la llicència en un mes. Ara, això sí, si tu fas aquests informes i jo t'he de donar la llicència, has de ser responsable, no? I, per tant, has de tenir responsabilitat civil de la mateixa manera que la té un funcionari. I, per tant, també intentem

0: Aniversari de Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Transit Courier per 14.900 euros més IVA.
1: O un Ford Ranger per 28.500 euros més IVA.
0: 50è aniversari de Ford Covesa a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
3: En una altra comunitat. Això no ens ho podem permetre, no? Nosaltres, perquè no pot ser que els altres siguin més ràpids que nosaltres i, per tant, doncs, intentem tocar el moll de l'os d'un país que necessita més indústria, que necessita més habitatge, que necessitem fer les coses ben fetes, però més ràpid.
4: Ara estem parlant de la construcció d'habitatge, també la reindustrialització del país, també a través dels tràmits urbanístics i ambientals, però li pregunto, el conseller Dalmau sempre posa la banya des que va arribar en la idea de la burocràcia. Què els diria a tota aquella gent que es queixa sistemàticament de que el sistema públic té un excés de burocràcia a l'hora de demanar, a l'hora d'exigir, a l'hora de buscar?
3: Bueno, doncs que els entenem, perquè també la patim els polítics i també la patim la pròpia administració, que voldríem anar més ràpid, no? Però jo li diria a la ciutadania que, mira, en comptes de preguntar-nos com hem arribat fins aquí, que suposo que tothom n'és corresponsable, perquè al final això és el resultat de moltes lleis i moltes normes que s'han anat fent en els últims anys, ens hem de plantejar com volem anar a partir d'ara, no? I el govern, en aquest sentit, ha fet, crec, una aposta decidida. Hem eliminat la cita prèvia obligatòria, hem reconegut el dret a l'error, hem modificat les normes urbanístiques pels municipis rurals, no? Com hi anem a demanar a un municipi que està integrat en un parc natural unes compensacions de zona verda, per si està envoltat de zona verda, que fan impossible que es pugui construir habitatge, no? I per tant, doncs, hem pogut aprovar aquestes modificacions pels municipis rurals, que es pugui, per exemple, rehabilitar una pallissa, un graner que està abandonat i es pugui reconvertir en habitatge o en activitat econòmica, no? Si volem arrelar les persones en el territori. Bueno, crec que cal la valentia política d'un país que ha de reconèixer que no podem posar les coses tan difícils a la gent, no? Però que, en comptes de mirar com hem arribat fins aquí, que ho podríem fer, no? Doncs ens toca tot plegat generar els consensos per anar més ràpid, no? I enviar aquest missatge de que això no vol dir desregular, no vol dir la llei de la selva, que també altres vegades doncs, ha generat, no? Desastres en el nostre país i, per tant, doncs, mantenir el mateix nivell d'exigència, però fer-ho per la via ràpida, no?
4: Un parell de preguntes per acabar que no tenen res amb el tema. No em puc estar de preguntar-li al conseller de Presidència. Fa un moment parlàvem d'aquesta última sentència del Tribunal Suprem que qüestiona el català a l'educació ara resulta en la retolació. Intentaran esquivar l'aplicació de la sentència o com es fa això ara?
3: Sí, bueno, a veure, jo li he de reconèixer que és esgotador tenir que estar cada setmana tenint que defensar algo tan normal com que a Catalunya parlem en català, no? I per tant, doncs, que l'escola és en català, que la rotulació de l'aula és en català i que la nostra vida normal ha de ser en català, no? I això no va en contra de ningú, si no a l'inrevés, va a favor de tothom, no? Va en favor d'un país que el volem cohesionat, que la llengua és un element central, no?, de la nostra vida en comunitat, i per tant, doncs, el govern, en aquest sentit, doncs, ja ho hem estat analitzant amb els serveis jurídics. La llei no obliga, no? però no prohibeix que seguim com ho estem fent i, per tant, nosaltres, doncs, evidentment, seguirem aplicant la normativa que tenim actual, que és que les escoles de Catalunya, els rètols de les aules estiguin en català, no? I això no va en contra de ningú, no va en contra del castellà, no va en contra de cap persona, dels drets de ningú, a l'inrevés, va a favor dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya de poder parlar en català a Catalunya, no? I en això el govern ha fet una aposta molt clara i molt decidida.
4: I l'última, què li semblen les declaracions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa?
3: Bueno, doncs li diria que completament fora de lloc, no? És així, i crec que ja s'expliquen per si soles, no? La diversitat és un fet del nostre país, no? I es veu en el futbol, sigui en la selecció espanyola, sigui en el Barça, que no ho són, Nico Williams o Lamine Yamal, no? I per tant, doncs aquest és el país que nosaltres tenim, França doncs també té la seva realitat. També li he de dir que algunes persones s'escandalitzen quan es parla, no?, com quan això afecta el futbol, però en canvi miren cap a un altre cantó si això afecta doncs a una infermera, algú que ha vingut a recollir fruita en el sector agroalimentari o al conductor de l'autobús, eh? I que aquesta reflexió també l'hem de fer. Diguem, això serveix per tothom, el nostre país és el que és, i per tant, bueno, crec que les declaracions del senyor Rajoy estan fora de lloc completament.
4: Conseller, que tot sigui fi de...

0: Bé, moltes gràcies i fins molt aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bon dia. És Albert Dalmau, el conseller de presidència del Govern de la Generalitat, en directe a 9:15 al Món a RAC1. De la crònica judicial, avui tenim la confirmació que el CNI va espiar en Pegasus els exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. El Centre Espanyol d'Intel·ligència ha admès que va utilitzar aquest programa maliciós per espiar els mòbils dels dos. Segons el CNI, ho van fer amb l'aval del Tribunal Suprem per investigar activitats que posaven en risc la seguretat espanyola. El CNI, però, no reconeix l'espionatge a Albert Botran, a qui també li van trobar aquest programari al seu telèfon. De fet, tots tres formen part de la 60ena de víctimes detectades per Citizen Lab, que va estar pel cas ara fa 4 anys. En el cas de David Fernández, el van espiar durant mig any, uns mesos abans, i a Carles Riera, 2 anys. Tot plegat ho sabem perquè el govern espanyol ha desclassificat una part dels documents que confirmen de dalt a baix l'espionatge. Ara la CUP demana que es publiqui tota la informació que falta, i bé que fa. D'aquest cas, escoltem el comentari que afirma el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Pere Cullell.
2: No hi ha hagut el rebombori que es podia esperar quan s'ha sabut que el CNI va estar espiant durant mig any el diputat de la CUP, David Fernández, i gairebé 2 anys a Carles Riera, també de la CUP, quan era secretari de la mesa del Parlament. No es pot dir que hagi estat una sorpresa, perquè el treball que van fer els Mossos d'Esquadra ja va determinar que havia restes del software Pegasus en els telèfons de tots dos diputats, de manera que el pas endavant que s'ha donat és el reconeixement explícit de l'espionatge. Arribats a aquest punt, tocaria posar el crit al cel perquè estem davant d'una investigació prospectiva, és a dir, no es vigila ningú perquè sigui sospitós de res, sinó que se l'investiga per veure què se li pot trobar. Però no hi ha espai pel clam, perquè aquest control clandestí comptava, atenció, amb el vistiplau d'un jutge del Tribunal Suprem, i per tant estarien davant d'un espionatge legal. I hasta aquí puedo leer, que deien abans a la tele, com més fortes demanin dimissions i conseqüències, més fortes seran les riallades que s'obtindran com a resposta. El CNI reconeix que ha espiat 2 diputats i només els ha faltat afegir sí i què.
0: Gràcies, Pere. En política municipal avui estarem molt pendents de l'Ajuntament de Girona, perquè el govern de la ciutat pot saltar pels aires. Tot plegat després que abans d'ahir la vicealcaldessa Gemma Geis obrís la caixa dels trons amenaçant de sortir del govern de la ciutat format per Junts, Esquerra i Guanyem. A Junts se li acaba la paciència i la bola se l'ha fet grossa en poques hores. Ahir, durant el ple, Gemma Geis va deixar la porta oberta a sortir del govern.
3: Aquí hi ha hagut 3 anys que hi ha hagut pressupostos, hi ha hagut inversió en habitatge, hi ha hagut molta generositat per tothom, i per tant, per pactes raros, els que es poden fer a moltes administracions i en molts llocs de l'Estat. I crec que nosaltres tenim tota la legitimitat per poder exigir més i per poder fer les nostres valoracions. I si hem de passar al govern o a l'oposició, ho veurem nosaltres.
0: L'alcalde, mentrestant, Lluc Salellas, va sortir al pas de les crítiques i defensava que el tripartit és la millor fórmula per continuar endavant el pròxim any, fins a les eleccions del maig.
4: Això ha sigut gràcies a la generositat de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Guanyem Girona. Evidentment sempre es poden fer les coses millor. Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, continuar-ho fent així fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
0: Avui Junts ha convocat una roda de premsa sobre actualitat política, però és que la convocatòria ja no presenta a Gemma Geis com a vicealcaldessa, sinó únicament com a portaveu de Junts a Girona, i aquest gest ha fet saltar totes les alarmes. Això a Girona. A Cambrils, al Baix Camp, el grup municipal de Junts ha decidit passar-se en bloc a Aliança Catalana. Ho heu sentit bé? El partit d'extrema dreta ha fitxat el fins ara portaveu de Junts a l'Ajuntament, Enric Daza, que serà el candidat d'Aliança a les eleccions del maig vinent. Les altres 2 regidores de Junts també han decidit sumar-se a aquest projecte. El degoteig de males notícies a les files de Junts sembla ser un no parar. Segons acaba d'avançar fa uns minuts el diari Ara, el partit ha reobert la investigació a l'eurodiputat electe Toni Comín per assetjament psicològic, físic i sexual. Segurament recordareu que el gener de l'any passat, 2 assessors de Junts al Parlament Europeu van denunciar a Comín per aquests fets. Fa 4 mesos la Comissió de Garanties de Junts va congelar la causa fins que hi hagués la sentència del TJUE sobre l'amnistia, que sabrem demà passat, però el partit s'ha contradit i fa un mes va reobrir la investigació contra l'exconseller. Fons del diari Ara s'han posat en contacte amb Junts i l'entorn de Comín per treure'n l'entrellat, però no han explicat els motius de la reobertura del cas. Tornant a la crònica judicial, els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon ja esperen sentència per la suposada discriminació a policies i guàrdies civils durant la vacunació del Covid i l'esperen una mica més tranquils perquè a l'últim moment la Fiscalia va fer marxa enrere i va decidir retirar l'acusació. Benet Iñigo.
5: Les defenses van insistir tot el judici que la vacunació a les forces de seguretat de l'Estat va començar més tard perquè volien fer-ho amb un dispositiu propi. Ahir ho van recordar els advocats en els seus informes finals, però també un dels acusats, Adrià Comella, aprofitant el torn d'última paraula.
6: Tinc amics que són policies i que són guàrdies civils. I els he hagut donar l'explicació que és, senzillament, els vostres comandaments van enviar els censos més tard i no ha passat res més.
5: L'exconsellera Alba Vergés i l'exsecretari general Marc Ramentol també van aprofitar l'última oportunitat per treure pit de la feina feta i agrair que durant el judici han pogut explicar bé que tot es va fer pensant en la salut pública.
7: Em sento molt orgullosa de tot el que vam fer.
8: Aquestes actuacions van ser motivades exclusivament per la voluntat de salvar el màxim de vides.
5: Van expressar-se amb la tranquil·litat de tenir una acusació menys, la més important.
9: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
5: Però els sindicats policials no baixen del burro, insisteixen que els van discriminar.
10: La decisió de desprogramar la vacunació no fue impuesta por el Consejo Interterritorial ni por ninguna estrategia. No es un error de interpretación, es una decisión consciente.
5: Les defenses demanen ara que siguin aquests sindicats qui pagui les costes del judici.
0: 3:15 del matí, d'aquí uns moments parlarem de les famoses ulleres, que d'aquestes de les del Clipsi, es veu que hi ha una quantitat de falses i de perilloses que Déu-n'hi-do. Ho comentem de seguida aquí al Món RQ, entre altres temes, quan encara queda un quart d'hora per arribar a les 9.
11: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I en tota una comunitat. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència amb la Sara va ser molt
12: ambient
11: bona.
12: Top i ho pots fer a peu.
13: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
14: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
15: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
16: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
17: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
18: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
19: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
20: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
21: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
22: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
21: I se't transmet el fred a la mà?
22: Suposo.
21: Oh.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
26: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
25: De veritat?
26: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
27: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
28: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
0: 11 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Si sou dels que el pròxim dia 12 d'agost teniu previst veure l'eclipsi solar total, però encara no us heu comprat unes ulleres per mirar-lo amb seguretat, això us interessa. Llegim avui a La Vanguardia que l'Agència Catalana de Consum examina 75 models d'ulleres que s'anuncien a les xarxes com una opció segura per mirar l'eclipsi, però que incompleixen tots els requisits bàsics de salut i alerta perquè mirar l'eclipsi sense ulleres homologades pot causar lesions irreversibles a la vista. En la plana de successos va força carregada, comencem al Maresme, perquè ahir vam saber que havia quedat en llibertat provisional l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, detingut per masturbar-se en una piscina al Maresme davant de menors. L'acusen d'un delicte d'exhibicionisme. Segons fons municipals, l'home semblava desequilibrat i fora de si. Albó actualment era membre del partit més cat que la suspès de militància. A Sant Cugat del Vallès investiguen un monitor de natació d'una escola privada per presumptament abusar de dues criatures d'entre 3 i 5 anys. Segons avança Cugat Mèdia, el centre ja l'ha apartat i no té previst tornar-lo a contractar. I a Tàrrega, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual entre dos menors. El cas s'ha derivat als serveis socials perquè el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys. Des de Lleida informa Rubén Carbonell.
1: Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge quan una menor de 13 anys va denunciar una presumpta agressió sexual atribuïda a un altre menor de la mateixa edat en el dispositiu i van intervenir tant la policia local com els Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques. De fet, les autoritats recorden que com el presumpte autor té menys de 14 anys, la legislació estableix que és inimputable i, per tant, no se li pot exigir responsabilitat penal. Per aquest motiu, el cas ha estat derivat als serveis socials mentre els Mossos continuen les diligències per aclarir els fets.
0: Gràcies, Rubén. I atenció al cas que llegim avui al País. És el cas d'una dona que va ser violada a Esparreguera per dos homes l'any 1995. Quedem-vos amb la data. Aleshores, la justícia va condemnar dos homes, però posteriorment se'ls va declarar innocents. Un d'ells va morir a la presó i l'altre, el Tribunal Suprem, l'acaba d'indemnitzar en 2,5 milions d'euros. Finalment, sí que van trobar un dels seus agressors a qui van condemnar, però de l'altre home mai se'n va saber res. Doncs bé, 32 anys després, 32 anys, una investigació periodística ha descobert que la Fiscalia té una investigació oberta sobre el cas i que l'Institut Toxicològic té un perfil genètic del segon violador. Però, segons explica avui El País, no han creuat la informació ni tampoc han accelerat la investigació perquè el delicte hauria prescrit. A Barcelona, una dona de 60 anys ha mort i 5 més han quedat ferides en un incendi d'un pis del carrer Comte Borrell. Va ser ahir al matí. Els Mossos investiguen l'origen del foc i encara a Barcelona el 70% de les persones que s'intenten suïcidar llançant-se a les vies del metro sobreviuen. Això sí, tal com llegim al periòdico, a la majoria els queden seqüeles molt greus. I una altra notícia sobre la problemàtica als transports. Baixen un 24% les pintades de grafitis a Rodalies i el govern atribueix a l'augment de mesures de seguretat i les noves sancions econòmiques. En canvi, els robatoris de coure s'han duplicat en un any. També sobre mobilitat, avui El Diario explica que la DGT impulsarà ja les multes per no portar la balissa B16 al cotxe. Després de donar uns mesos de coll per adaptar-se a la nova normativa, ara ja passen a l'acció, i és que la meitat dels vehicles que circulen per l'Estat encara no la tenen. Per cert, a Gibraltar, després de més d'un segle, aquesta mitjanit es desmantellarà la tanca i el pas fronterer que separava aquesta colònia del Regne Unit i l'Estat espanyol. És la reixa que des de l'any 1909, fa 117 anys, feia de frontera física entre Gibraltar i la línia de la Concepción i que fins ara alentia el pas de desenes de milers de persones que sovint havien de fer cues llarguíssimes per passar el control de passaports. D'aquí a menys de 18 hores, però això, sortosament, ja serà història. I si sou usuaris habituals del Bizum, a partir d'avui ja us podeu descarregar l'aplicació per pagar en comerços físics, bars i restaurants. L'APP ja la pot descarregar tothom, tot i que encara hi ha alguns bancs que no la tenen servei. Per baixar-la heu de buscar Bizum Pay a la botiga d'aplicacions, sigui d'Android o d'Apple, la descarregueu i a partir d'aquí, si el vostre banc ja s'ha integrat al servei, només haureu de reconfigurar-la i ja podreu fer-la servir per pagar amb el telèfon mòbil. En plana de salut, un de cada 20 pacients atesos a l'Institut Goodman han desenvolupat una lesió neurològica arran d'un tumor maligne. Són casos en què el càncer els ha afectat la medul·la, o els ha provocat dany cerebral. Joel Penya.
2: Quan el Nico detecta un pacient amb problemes neurològics derivats d'un càncer, avisa els professionals de l'Institut Goodman perquè el visitin durant el tractament. Així poden anar posant fil a l'agulla a la rehabilitació per fer-la a domicili. La coordinadora de l'equip d'avaluació i suport especialitzat de la Goodman, Cristina Bonet, explica a RAC1 que així els dos equips poden combinar les feines de rehabilitació i oncologia.
3: Fins ara ingressaven aquí al nostre centre i estaven molt interferides per tractaments actius de quimioteràpia, de radioteràpia, i ara, al no poder fer el tractament intensiu, doncs nosaltres li podem fer d'una manera molt adaptada en el seu domicili.
2: Un d'aquests pacients és en Marcos, que viu a Gelida i va tenir un càncer que va deixar-lo paraplègic. Aquesta setmana acaba la quimioteràpia i assegura que ja ha començat a recuperar la mobilitat de les cames.
4: M'estan ensenyant a fer cosetes que jo mai pensaria que faria, que és simplement el trasllat de la cadira a la cama, a poc a poc, i ara pues, al bany.
2: En total, l'Institut Goodman fa 10 sessions a domicili. En el cas del Marcos ja han començat, i si cal, continuen més enllà integrant el pacient al centre.
0: 5 minuts i les 9, en plan econòmic, els treballadors de Pasqual Agurb a Osona han passat la nit en una tancada a la mateixa planta de la companyia en una nova jornada de vaga. És per l'acomiadament col·lectiu que la direcció va presentar a tota la plantilla ara fa poc més de 15 dies. Després d'uns dies de negociació, el personal considera que les converses no van enlloc i que l'empresa no els ha presentat cap proposta amb cara i ulls. Obrim plana cultural amb el Mago Pop, que continua ampliant el seu imperi teatral. Ara, per sorpresa de tothom, s'ha liat amb la cantant Aitana per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. El volen dedicar a produir i exhibir espectacles de nous creadors, informa Adrià García.
6: Sí, després de comprar el Teatre Victòria del Paral·lel i el Branson a Missouri, als Estats Units, el Mago Pop fa un pas més en la seva aposta pel món teatral, ara unit forces amb la cantant Aitana per convertir-se també en el propietari del Teatre Aquitània i obrir una nova etapa en aquest espai del barri de l'Eixample. En un vídeo, tots dos artistes expliquen que amb aquest projecte volen impulsar les arts escèniques a la ciutat i donar més oportunitats a creadors i companyies de casa nostra.
7: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
8: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro.
7: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
6: Recordem que més enllà del Teatre Aquitània, els últims mesos el Mago Pop també havia mostrat interès pel Regina. Aquesta sala de Gràcia va baixar la persiana al cap de setmana passat, després de gairebé 40 anys de funcions.
0: I una última hora que ha avançat BTV i que ha pogut confirmar RAC1. El piromusical de la Mercè i les campanades de cap d'any canviaran de casa. Les obres a la Fira de Barcelona han obligat l'Ajuntament de Barcelona a reubicar dos dels espectacles més especials de la ciutat. Per això, aquest any el piromusical serà a la platja del Bogatell i les campanades de cap d'any es podran veure a l'Anella Olímpica. Els habituals concerts de la Mercè, però, continuaran tenint el seu lloc a l'avinguda de la reina Maria Cristina. I a 3 minuts per les 9 del matí, amb pantalles. És així, és aquest concurs que em té fascinat i que i té un èxit bestial. Polinyà és el primer guanyador del Gran Prix de Televisió Espanyola del 2026.
9: Ganadores de esta noche, los de Polinyà en Barcelona.
0: El moment, passada la mitjanit, en què Ramon García proclamava aquest municipi del Vallès Occidental com el guanyador del primer Gran Prix de l'estiu. Els catalans han derrotat els representants de Cantalejo, que és un municipi de la província de Segòvia, Castella i Lleó, i ho han fet còmodament, guanyant 6 de les 11 proves del concurs de Televisió Espanyola i sumant 36 punts. Per cert que ahir l'audiència del programa a nivell espanyol va ser el lideratge, amb un gairebé 17% de share en el conjunt de l'Estat. De fet, és un rècord en la puntuació i l'han aconseguit en part gràcies a haver encertat les tres paraules de la prova del diccionari, una de les més complexes, una victòria que fa que Polinyà ja tingui assegurada una plaça a les semifinals i que han seguit en directe molts veïns del municipi. L'Ajuntament de Polinyà havia instal·lat una pantalla gegant a la plaça de la Vila. I en cinema, Hollywood ja prepara el retorn de Freddy Krueger al cinema. Carai. Paramount ja prepara una nova versió de Malson a Elm Street, la saga que va veure néixer un dels personatges més icònics del cinema de terror. Paramount ha arribat a un acord amb els hereus de Wes Craven, el creador i director de la primera pel·lícula de la saga, per reviure la història original. El projecte, encara sense títol, començaria amb la pel·lícula original de 1984 i que es va acabar convertint en una saga de 9 pel·lícules. A tot això, una altra gran saga de terror, divendres 13, estrenarà aviat la seva prequela en forma de sèrie. It's like someone put a curse on this town. El 15 d'octubre s'estrenarà Crystal Lake, que explicarà l'origen de la maledicció al voltant de Jason, una altra de les grans icones de terror, i també posarà llum als assassinats al voltant del llac on es va ambientar la primera pel·lícula d'aquesta saga. I atenció, perquè Digger, la nova pel·lícula que protagonitza Tom Cruise, arribarà als cinemes el pròxim dia 2 d'octubre.
5: Everything changes. You know, one day you're a cat.
0: I es parla ja dels Oscars i que Tom Cruise, i que, bueno, la dirigeix el mexicà Alejandro González Iñárritu i explica la història d'un magnat del petroli que ha de salvar el món d'una catàstrofe mundial que ell mateix ha creat. Tom Cruise, de fet, està irreconeixible. Amb hores de maquillatge i pròtesis i apareix convertit en un home d'edat molt avançada, amb panxa i el cabell ple de canes. I Netflix també ha publicat el tràiler d'una sèrie documental sobre qui? Sobre Mourinho.
10: Welcome to my little box. This is my history.
0: De fet, Netflix aterrarà a vigílies de que comenci la Lliga, concretament l'11 d'agost. Per cert, que aquesta nit ha mort als 91 anys l'escriptor barceloní Luis Goytisolo. Feia més de 2 dècades que era acadèmic de la Real Academia Espanyola com a reconeixement de la seva extensa obra literària. Va destacar sobretot per la seva tetralogia Antagonia. I amb música, a Teràpia de Xoc, aquesta nit són el plat fort del Festival Nits Occident.
11: Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.
0: Els Garrotxins actuen als jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. El concert forma part de la seva gira solidària de retorn als escenaris. I a la resta dels esports, el Tour de França reprèn aquest migdia després de la primera jornada de descans. L'etapa d'avui és apassionant, amb 7 ports de muntanya.
12: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Dels 7 ports de muntanya que hi ha a l'etapa d'avui, són 2 de primera categoria, 1 de segona i 3 de tercera categoria. El líder continua sent el de sempre, Tadej Pogacar, que té 2 minuts i 42 segons de marge sobre el seu gran rival, Jonas Vingegaard. En futbol, a London City d'Anglaterra continuen duent-se jugadors de Can Barça. Després d'Alexia Putellas, ara és Mapi León, que ha fet les maletes cap a la capital d'Anglaterra. En canvi, l'excapitana del Barça, Vicky Losada, ha tornat a la Lliga Espanyola després de 4 anys a Anglaterra, ha firmat pel Badalona, una temporada cedida. També s'ha reforçat l'Espanyol, amb la defensa de 35 anys, Patri Ojeda. Mentrestant, l'Europa jugarà finalment al Municipal de Can Dragó, a Barcelona. El club ha fet una consulta entre els socis davant la dificultat per posar gespa natural al Nou Sardenya i l'opció guanyadora ha estat continuar a Can Dragó i no marxar temporalment a l'estadi Narcís Sala. I s'ha retirat una de les més grans del waterpolo. Es tracta de Clara Espar, que ha decidit plegar amb 31 anys una carrera esportiva plena d'èxits. En 20 anys ha aconseguit 8 medalles amb la selecció espanyola i una 20ena de títols de clubs. I als Estats Units, el 4 cops campió de la IndyCar d'automobilisme, Àlex Palou, ha visitat la Casa Blanca durant la presentació del nou Gran Premi de Washington. El pilot català li ha regalat a Donald Trump un cas personalitzat i ha explicat què li ha dit el president dels Estats Units.
13: Yeah, we got to talk a little bit.
14: Sí, hem pogut parlar una mica, sobretot de com d'emocionat estava ell de veure els cotxes i l'IndyCar córrer per Washington DC, veure com podem anar de ràpid pels carrers sense tenir problemes. I per cert, m'he quedat molt sorprès de com d'haver pronunciat el meu nom. No sé si algú li ha ensenyat o ell ha practicat, però la veritat és que m'he quedat molt sorprès.
0: Àlex Palou ha encapçalat la visita d'aquesta competició nord-americana a la sala oval de la Casa Blanca.
15: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
16: Prova-ho ara.
0: I a les 9 i 3 minuts...
17: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: El trànsit, anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí ens espera allà el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dimarts amb quatre accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. El primer ha estat a la N150 a Ripollet amb un carril tallat en direcció Barberà del Vallès. El segon ha estat a la C63 a Lloret de Mar, que provoca un quilòmetre de cues en ambdós sentits de la marxa. També a l'enllaç de la Pota Nord i la Ronda de Dalt, a la B20, un altre accident que talla un carril, deixa retencions de Santa Coloma de Gramenet en sentit Llobregat. També a la mateixa ronda hi ha cues des d'Esplugues fins a Collserola en sentit Besòs. Per l'altra banda, el quart accident, en aquest cas, ha estat a la C25 a Arbúcies, que en direcció Lleida doncs talla un altre carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, tenim encara retencions habituals en tot el nus de la Trinitat i també de retruc a la ronda litoral, amb cues precisament des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. També des del Llobregat tenim retencions per l'A2 i la B23 des de Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona. Al Vallès també encara hi ha retencions, sobretot a la AP7 en sentit sud, entre Mollet i Barberà, i en sentit nord al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant d'avions. Un pilot d'avió britànic ha sorprès els aficionats a rastrejar vols a través del web Flightradar. Aquest pilot en qüestió es va enlairar de Liverpool amb la missió de fer un vol de prova. A l'aparell li van canviar una peça i calia comprovar que tot anés bé. I així va ser. El vol de prova va ser tan fàcil que un pilot amb 20 anys d'experiència es va avorrir profundament. Tant que va decidir manifestar la seva sensació al cel. El professional va dedicar 20 minuts a resseguir al cel una trajectòria que, vista des del web Flightradar, s'hi podia llegir perfectament la frase «M'avorreixo». Veieu? Res de pantalles. Només un pilot vivint el moment.
19: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
20: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
19: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Les 9 i 6.
21: Salut! Però brindes amb aigua? Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut! Salut! Salut! Salut! Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
22: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
23: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
0: Són les 9 i 7 minuts i aquesta hora saludo. Hola, Tian Riba, com estàs? Bon dia.
24: A fer veu femenina per veure que era la Laura, però no...
0: La Laura
24: m'hagués quedat ridícul.
0: No, sortim, no. La Laura surt.
24: Sí, festival. Jo,
0: perquè
24: sí.
0: Si la vides Instagram, escolta'm tu.
24: No,
0: està...
24: La vida no és Instagram.
0: No, però que va de festes i de sí. Concerts i de tot.
24: No, sí que ho té.
0: Però... Tots fem el mateix, ja no et pensis, eh?
24: Bon dia, molt content de ser aquí un dimarts després de no sé quants anys.
0: Sí. Ai, sí. I passa, sí, també passa una cosa, que és que passa els que... Quan tu comences, o al principi comences vacances, tens una cosa que, és que passa a Nadal també, que l'última setmana tens aquella sensació de que s'acaba el món. I llavors fas dinars i sopars.
24: Sí.
0: Hi ha gent que no podem fer sopars.
24: No.
0: Ni sopars ni afegits als sopars, perquè llavors acabes molt tard.
24: També t'hem vist, eh?
0: Ja. Hola, Otbo, bon dia.
25: Hola, bon dia.
0: Hola, Isabel García Pagán, bon dia.
29: Tinc moltes preguntes sobre la teva activitat nocturna.
0: No et pensis, que bo.
24: Tot això és per dir que no ens convidaràs a sopar?
0: No, això no tinc temps.
25: No, ni a dinar.
0: Ni dies.
29: Ni
0: Joan López Alegre, bon dia.
24: Ja.
0: El dia. I Toni Aire.
30: Ja molt bon dia.
0: Molt bon dia, mitiquisme. Com està? Hola, Joan Ferrer.
30: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Anem a escollir el millor, el segon tall finalista.
30: Oh, ja. Sí, perquè el primer ja el tenim.
1: Eh? Paquetón?
0: Oh! El millor diàleg de la temporada que passarà a la gran final. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@raco.net amb la paraula clau que us donarem a l'assumpte. Així de senzill. Posem en joc. Atenció, avui. La tombola d'avui. Una tauleta Samsung Galaxy A11 Plus amb una pantalla d'11 polzades, 128 GB de memòria i 8 GB de RAM. Dos abonaments anuals per anar al Cinema Girona de Barcelona per veure totes les estrenes. Una subscripció de mig any a Filmin. Que, per cert, obro parèntesi, estan fent, i ho vaig dir l'altre dia, tornen a fer l'Spitting Image.
2: Mítics.
0: Britànic, sí, sí. I el pots veure a Filmin.
2: Sí, sí, sí.
0: Val. Tanco parèntesi. Un pack de 4 abonaments pel Festiuet, que es farà divendres i dissabte a Salou, i on actuaran La Fúmiga, Juan Magán, Figaflaues, L'Exambusto, Els Pets, entre molts d'altres. Podeu anar a festiuet.cat i això. Pues un pack de 4 abonaments. Avui que és el... Ah, sèrio? Hosti. Avui és el Dia Internacional del Tauró.
24: Sí. Ferran Torres.
0: Sí.
2: Ai.
0: Ah? Ah, mira, un pack de 4 entrades per l'Aquàrium de Barcelona on viureu una experiència entre taurons i tota la fauna marina. Un cofre 100% aventura de Wonderbox amb el que podreu gaudir d'una experiència d'aventura a triar entre rafting, surf, escalada o kayak, entre molts d'altres. Una ampolla de cava 1917, gentilesa de Cellers Maset i reconegut com el millor cava del món als campionats del món de xampanys i escumosos. Atenció, eh? Aquesta ampolla de cava, aquest cofre d'aventura de Wonderbox per fer... aventura, 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona, 4 abonaments pel Festiuet, una subscripció de mig any per Filmin, 2 abonaments anuals al Cinema Girona de Barcelona i una tauleta Samsung Galaxy A11 Plus. Això, un o una oient s'ho endurà avui cap a casa. Aquests són els talls semifinalistes d'avui. El primer és un diàleg que hem triat a la repesca.
14: És el Clapés, que està enganxat a una droga. La droga de les xarxes.
3: Joder, està peor que jo.
4: I de cocaïna ja anem directament a la...
7: Cavall.
4: A la DSL, no? A la DSL, no?
8: Últimament me'n prec massa.
7: A DSL, eh?
4: Com es deia aquella droga? Que era LSD?
29: LSD.
25: Mientras lo controles, todos son ventajas.
4: Sí, ADSL en anglès, que giren les sigles, podria ser ADSL.
8: Sí, sí.
4: Bueno, no t'estranyi que hi ha una droga que es digui ADSL.
26: Però natural, eh?
0: Correu a dialing@raco.net, assumpte droga. El segon finalista, també repescat.
14: Sí, al Cat Info estan entrevistant el cardiòleg Valentí Fuster, ho recordareu, un home que ha batallat tota la seva vida contra el tabac, però hi ha algú que no se'l fuma ni a ell.
27: En països com mediterranis, i com que perquè els estudis va fer...
4: És infumable, aquesta entrevista.
28: Com?
4: És infumable, aquesta entrevista.
0: Ai, ai.
30: Doncs, a més, doctor Fuster, estem... Potser analitzant d'aquesta manera que teniu un problema...
0: Sí, que teniu un problema. Sí, sí. Assumpte fum. El tercer finalista, atenció, ja és el primer tall del mes d'octubre.
14: Són el Toni Clapés i la Marta Romagosa que ens expliquen els secrets per tenir cura d'una relació de parella.
31: El Toni és un rotllo que se m'ha complicat. Està pobre, que està més dormit que jo. Jo quan el vaig veure ja vaig pensar, hòstia, aquest tio és interessant. Però sí, és el típic que vol fer gràcia sempre i es pensa que em farà riure. I bueno, a mi no.
32: Quan la vaig conèixer, el primer moment que ens va presentar el català, vaig pensar, i aquesta és la típica que s'espera que jo faci 55 minuts de relleno de nata per venir ella a fer el seu informatiu, l'estrella de l'informatiu.
31: Ui, quina gràcia que fa tot el que diu.
32: I com pots veure, es ven caure molt bé. Vaig pensar, aquesta tia, no sé, la típica informatiu, la típica llesteta...
31: Jo vaig pensar el mateix, d'ell.
33: Que s'ha d'enamorar el metge. Esos dos s'han d'enamorar.
14: S'enamora a primera vista.
0: Així. Assumpte amor. El quart també l'hem tret de la repesca.
14: El Jordi Bosch esmorza metàfores i es fa les ungles molt fort, amb paper de vidre.
34: Hi ha hagut ara la guerra dels tuits. Hi ha un senyor que s'està fent les ungles, no sé si de les mans o dels peus, que és Santiago Abascal.
35: No, és el pis de dalt que fan obres.
36: S'ha debió dar un golpe en la cabeza.
34: No.
31: Era una metàfora.
34: Del Santiago Abascal. Era una metàfora del Santiago Abascal, no?
31: Vinga,
34: no, no.
31: El diàling.
34: Vas al diàling. 9:31 minuts.
37: És un corrupto, un traïdor i un indefens.
35: És el pis de dalt que fan obres.
0: Assumpte ungles. I el cinquè és un altre diàling repescat.
14: Sí, és el Toni Clapés, que en aquest cas es queda trabat amb el nom de la presentadora del programa Anatomia D.
0: Saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Bendizábal.
31: Manen!
0: Sí, vull dir, Manen. És que m'ho han escrit malament.
31: M'ho han escrit?
0: Sí, vull dir bé, no?
31: No.
0: Manen.
31: No, que no dius malament.
0: Manen Bendizábal.
31: No.
1: Però si és que és a... Però és que ho ajunto amb la M següent.
2: Montserrat.
1: Ho deixarem amb Manen i ja està.
2: Manen Mendizábal, bona tarda.
1: Ara ja no m'atreveixo a dir el nom. Ara, assumpte nom. He de dir que la Manem i la Manem Mendizábal i la Rosa Lucha estaven les dues per terra.
5: No m'estranya.
1: Però per terra. Assumpte nom. En joc, una tauleta Samsung Galaxy A11+, dos abonaments anuals al Cinema Girona de Barcelona, mig any a Filmin, un pack de 4 abonaments pel Festiuet, un pack de 4 entrades per l'Aquàrium de Barcelona, un cofre Aventura de Wonder Walks i una ampolla de cava 1917, gentilesa de Cellers Maset. Vinga, pràcticament un quart de 10 del matí. Ha parlat al Bares de Rajoy. Mira, acusa el PP Álvarez de ser un destorb per la política exterior d'Espanya i retreu Alberto Núñez Feijó que envereni la relació amb França, tot plegat després d'aquest article de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. Ho ha dit Álvarez a la SER.
6: Uno no puede envenenar esas relaciones. Es que son, se lo digo muy en serio y le hablo, y sopeso mis palabras, como ministro de Asuntos Exteriores de España, son realmente un estorbo el Partido Popular para la política exterior de España. Están día a día intentando entorpecer la etapa más brillante de la política exterior de España en democracia. Es en estos momentos que tenemos una política exterior reconocida y aplaudida por el mundo entero.
1: Álvarez ha explicat que ha hagut de traslladar personalment a les autoritats de França que les paraules de Mariano Rajoy no representen ni la posició oficial del govern d'Espanya ni el sentir majoritari de la ciutadania espanyola. Aviam. Això va sortir, pels que no ho saben, els que aterren del planeta Piruleta, un article que va sortir l'endemà al Debate, el dissabte, al Debate de... el Debate, que és un digital, on Mariano Rajoy, des del Mundial de Qatar, escriu... Ara ja riu el Joan López Alegre. A l'endemà dels partits de la selecció espanyola, que aquí què fem? Doncs molts dimarts, quan jugues els dilluns, ens en fotem directament, perquè són articles d'una obvietat que fa esgarrifar. Però l'altre dia va escriure allò de que si foren franceses, no com era la frase exactament...
5: Són molt bons, però no tenen francesos.
1: Sí, no juguen francesos, no? Llavors, clar, això, quan ho vaig veure, vaig pensar... Hòstia, va fort aquest home. Va fort. Què ha passat? Conflicte internacional, bueno, conflicte europeu i bàsicament conflicte amb França. França està que es puja per les parets. Clar, aquest senyor va ser president del govern d'Espanya. La seva, de les primeres frases que va dir, recordem, va ser que jo el que leo és el Marca. No, això una cosa porta a l'altra. Però avui ja hi afegim una segona opinió, que és... Segona opinió, que és el seu ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
5: Íntims amics, no?
1: Ja, sí, per això. Bueno, però és que escolta, és que aquests dos van ser president... És que és el Spitting Image de debò. Sí. Parla avui al seu article diari de La Razón, que sempre es titula El Trípode.
5: Per què? Es titula El Trípode.
8: Millor no saber.
5: Ah, no ho sabem, eh?
1: No.
5: No és que no m'ho vulgui.
1: No.
8: Bueno,
5: però sempre es titula El Trípode?
1: Sempre.
5: O només la secció de...
1: La Isabel està agafant un atac.
5: Només la secció de Fernández Díaz?
1: Es diu El Trípode.
5: Això que tingués Nacho Vidal una secció...
8: Ah, per l'altra, alegria.
5: Trípode tindria més sentit.
1: Escolta, me necessitem vacances, ja ho sabem, però...
8: Només quan escriu Fernández Díaz és El Trípode o sempre és El Trípode?
1: Sempre és El Trípode. Amb Jorge Fernández Díaz.
8: Ell
9: podia triar qualsevol sintagma del món i va triar El Trípode.
5: Voleu fer el favor de trucar aquest senyor i preguntar-li perquè la seva secció...
8: Mira que n'hem parlat,
1: però no sabíem. Però pot ser també... Aviam, perquè vosaltres sou com sou, penseu el que penseu. Però normalment un trípode és a sobre si palplanta una càmera...
5: Perquè tu has pensat una altra cosa, eh?
1: Jo sí. Llavors...
2: Era fàcil dir pal de paller, eh?
1: Sí, no. L'altre, vinga, vamos, vinga. Aviam qui supera això ja. 14 de... Avui es titula
0: la columna del trípode.
8: El trípode de Fernández Díaz. Sí.
0: Es titula 14 de julio i casualmente Francia semifinal con España. I el més bèstia és que acaba escrivint, és que és molt bèstia. Diu, considerada como el día de 1789 en que se desencadenó la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla por los revolucionarios y que actualmente es la fiesta nacional de Francia, avui. La coincidencia de esta fecha con la disputa de la semifinal del Mundial de Fútbol contra España le aporta una significación especial que esperemos nos sea beneficiosa. Aunque no ocultamos que nos llama la atención que el de calendario... Está mal escrito, porque pasa que el de calendario... Bueno, traía mal de... El calendario de la FIFA haya hecho posible esa coincidencia. No olvidando que no existen, entre cometas, meras coincidencias, como recordó el presidente Roosevelt, quien afirmó que en política no hay casualidades y si las hay, están muy bien preparadas. Y acaba bien el trípode, y la FIFA no es una ONG, como muy bien sabe Trump. O sigui, està dient que la FIFA ha fet que el calendari li toqui a França jugar el dia 14 de juliol. Que si França hagués quedat segona o Espanya hagués quedat segona de grup, no hagués jugat 14 de juliol.
8: Però no hi ha casualitats.
3: Bueno. Però de veritat creieu que el resultat d'avui depèn de que sigui festa a França o no? O sigui...
30: No, això li has de preguntar a ell. Sí.
3: Bueno, que si no, ho voleu trucar per preguntar què es diu el trípode, ja li podeu fer dues preguntes.
0: No cal, però realment, un partit que havíem de parlar de futbol, perquè serà un partidàs i en principi seran dues semifinals meravelloses i magnífiques futbolísticament parlant, portem 36 hores, 48 hores parlant de en lloc d'enfotre-se'n del que normalment riem, d'aquests articles gairebé còmics de Mariano Rajoy, ens estem parlant d'aquesta frase i d'un debat que fins i tot Alejo Fernández Díaz, Alejo Cuadras, que precisament no seria un escarranós, va dir que era intolerable i li pràcticament racista.
3: Però jo crec que Rajoy li ha fet el primer favor al PP, no sé si dir de la seva vida, però com a mínim dels últims temps.
0: Sí?
3: Sí.
30: Per la competició amb Vox?
3: No, perquè en realitat el que ha escrit Rajoy al debate, a part de que jo estic d'acord amb Borja Semper, que és sarcàstic...
0: Tu creus que és sarcàstic?
3: Sí, i que no té major importància i de que escoltes a Napoleonxo amb la seva veu angulada dient que Espanya viu la seva època d'exteriors.
0: Qui és Napoleonxo?
3: El ministre d'exteriors. Álvarez, més brillant de la història, el qual és patètic. I tal, però si el govern no tingués tots els problemes que té, no estaria fent en això com una cortina de fum. Però a banda d'això, el que ha escrit Rajoy, sigui sarcàstic o no, ho pensa la majoria de la gent i ho pensa una gran part dels francesos. No oblideu que a França... La majoria de la gent, i ho pensa gran part dels francesos, no oblideu que a França van tenir que suspendre...
0: Espanya pensa això?
3: La majoria de la gent ho pensa.
0: Que no són francesos?
30: Ha fet una enquesta.
3: Que no són francesos, sí. Jo crec que molta
0: estàs
3: gent...
0: Estàs dient, Joan López, que la majoria de ciutadania pensa que la selecció francesa, els que juguen... La Minya Mal no és espanyol?
3: La Minya Mal és tan espanyol com els jugadors de la selecció francesa. I la realitat
0: per tant,
3: social...
0: Per tant, no és espanyol.
3: Jo no estic dient que Rajoy tingui raó, no m'esteu entenent. Jo estic dient que Rajoy li ha fet un favor al PP, perquè...
0: No, has dit que tothom pensa com
8: en realitat,
0: Rajoy.
8: Estàs d'acord?
3: Tothom a la majoria de la gent.
8: Però t'ho dic que estàs d'acord, perdona, Joan, eh?
3: No, jo he dit que li ha fet un favor. I que la majoria de la gent pensa el que ha dit Rajoy. No us equivoqueu. I acabo la frase. No us oblideu que França van tenir que suspendre un partit de futbol de la selecció francesa perquè on es juga en l'Estat de France, on es juga la selecció, va començar a sonar la Marsellesa i la majoria del públic va començar a xiular i van suspendre el partit. Vale? O sigui, que la realitat social de França ha canviat, que França està planíssima de gent que ha migrat d'Argèlia, de les colònies franceses africanes i que la gent que ha vingut de Senegal, de Gàmbia, d'Argèlia i de Marroc i que han nascut a França són francesos, és una obvietat, igual que és una obvietat que la Minya Mal, que és un senyor del meu poble, té un pare marroquí i una mare de Guinea Equatorial, i que la Minya Mal és tan espanyol com Mbappé és francès, això.
34: Sí, clar.
3: Això és una obvietat.
34: I com tu et consideres espanyol.
8: I és tan espanyol com Marcos Llorente? No digues com Mbappé és francès. La mínima mama és tan espanyol com Marcos Llorente?
3: És evident, ja t'ho he dit. La societat ha canviat. I és evident que la mínima mama és tan espanyol com Marcos Llorente.
34: Però Rajoy diu que no són francesos.
3: Però que Rajoy ha dit una cosa que molta gent pensa i que en el fons li ha fet un favor al PP.
30: Val, però...
3: Vale? No us equivoqueu. És una realitat, i a partir d'aquí ens podem sumar a la campanya aquesta de donar-se cops al pit, que ha muntat Álvarez i Sánchez...
34: Però no, però oblida't d'Álvarez i Sánchez. És que
3: la gent de Marine Le Pen ha criticat
34: Rajoy. Però Mariano Rajoy no pot dir, de debò t'ho dic, Joan.
3: Mariano Rajoy escriu articles, no sé dir-ho en català, jocosos al debate... Vale?
34: Que són indignes,
3: on
34: tu.
3: On te diu un grapat de votats i d'obvietats, i que aquí, efectivament, ens n'enfotem, i de cop i volta, d'una cosa que ens en veníem enfotent i que és una frivolitat i que ell mateix s'ho pren com a tal, perquè ja m'ha explicat com els fa, ho convertim en una qüestió d'estat perquè ens convé mirar si li toquem els nassos al PP. I la realitat... És que li estan fent un favor al PP, no us equivoqueu, perquè molta gent diu, si tiene razón Rajoy, en realidad, todos son negros y moros, no nos equivoquemos. És la realitat de lo que hi ha al carrer. Us podeu enfadar o no, però és lo que hi ha.
34: Però escolta'm, l'Espanyol tenia un jugador de bàsquet magnífic que es deia Pepe Collins. I era més català que tu i que jo.
3: I l'Omar El Hilari, que és un lateral de puta mare que tenim a l'Espanyol, que és d'Hospitalet, parla un català millor que el meu.
34: Val, perfecte. Llavors aquest senyor no és català?
3: Jordi. Que jo no t'he dit que no siguin francesos i que no t'he dit que no siguin catalans o que el Lamine Yamal no sigui tan de Mataró com jo.
34: No, és que Rajoy ha dit que siguin franceses.
3: Jo el que t'estic dient és que això és una polèmica artificial que el PSOE l'intenta magnificar convertint un article que és el que és en una qüestió d'estat, vale? I que en realitat, que no ens equivoquem, que hi ha molta gent al carrer que pensa el que ha dit Rajoy i que jo crec que li ha fet un favor.
34: Hi ha molta gent al carrer que es pensa que la Terra continua sent plana.
30: Bueno, i també hauríem de tenir la xifra, perquè és el que em falla del Joan. Del que diu el Joan, que evidentment és un recurs retòric el que et diré ara, no, però no es pot dir, digues el que vulguis, però no es pot dir a la vegada que això ho pensa tothom i alhora que és sentit de l'humor, és sarcasme, és a dir, o fas broma amb una cosa o estàs defensant una tesi instal·lada. És a dir, el concepte és, primer, quina enquesta tenim per dir que tots els espanyols pensen això? O que la majoria d'espanyols pensen això? És a dir, no sé quants hi ha, no sé si han sortit al carrer els d'Ipsos o els de tal a preguntar a la gent, creuen que els jugadors de la selecció francesa són francesos? No existeix, això és un prejudici, és un prejudici que de vegades hi ha bombolles.
3: Deixa'm acabar l'argument. Un directiu de Marroc dient, no conec a cap espanyol que es digui com el de...
30: Molt bé, però és que aquest senyor llavors coneix a poca gent, té una bombolla molt àmplia o un racisme important com el cas del Mariano Rajoy. És a dir, jo crec que sobre... No, és a dir, lligar, Joan, és a dir, jo t'he escoltat, però i puc entendre el teu enfoc que li dones, però és molt senzill. Lligar una nacionalitat o una ciutadania a un color de pell és racisme. A partir d'aquí, si ho poses en joc amb un teòric sarcasme o una teòrica ironia, home, doncs t'has d'explicar. Jo ho he dit mil vegades, a mi les columnes de Mariano Rajoy no em fan punyetera gràcia, no me l'han fet ara, no me l'han fet mai, perquè és una persona que, fent-se el personatge campechano, en vam tenir un altre de campechano a la política espanyola, que també després fotia el que li sortia de l'Arc del Triomf, i resulta que era la persona simpàtica que tothom se li havia de reure les gràcies. Bé, Mariano Rajoy és una persona que va aplicar a Catalunya un 155, que va derivar la política als jutjats i encara ho arrosseguem, i que és el responsable, entre altres, Jorge Fernández, no, em sembla que hi havia Zoido i companyia, de pallissar gent gran que anava a manifestar-se amb unes urnes. Per tant, aquest senyor a mi no m'ha fet punyetera gràcia des de fa molts anys, i els seus articles tampoc, com els de Jorge Fernández Díaz, que és una persona que, en comptes d'escriure això en format de teràpia, hauria d'estar i desfilant davant d'un jutge, que és el que està fent, i tant de bo sigui condemnat per una operació que va fer en la que utilitzava les clavegueres de l'Estat i la policia per destrossar vides de rivals polítics. Dit això, si fos humor, hauríem de parlar dels límits de l'humor, i el que diu aquest senyor a dia d'avui és el que deia Jean-Marie Le Pen, el pare de Marine Le Pen, fa 30 anys, quan posava en dubte que haguessin de jugar persones de color negre, o sigui, negres, a la selecció francesa. És a dir, estava lligant-ho fa 30 anys. El problema és que certs discursos, i aquells es lligaven a l'ultradreta, després es van normalitzant, passen les dècades, i potser sí que fan pòsit entre una part de la societat. I ara sí, la seva filla potser serà presidenta de França. Això sí, evolucionant el discurs que no ha evolucionat Mariano Rajoy. Un personatge que fa unes setmanes jo veia a Torrente Presidente i algú deia, oi, està desubicat. Doncs no, no està desubicat. Val, és un personatge que aquest entorn li agrada, perdó, i que competeix, jo crec que no tontament, amb Vox. Perquè quan el Joan deia que aquí li ha fet un favor al PP, jo crec que aquí coincidia. Perquè el PP està amb la cosa aquella del maricón Plejines, que està complexat per la prioritat nacional de Vox, i ara arriba aquest senyor i te'l supera per la dreta, perquè això no s'ha atrevit a dir-ho ni a Abascal.
1: Val. Joan, breu, sisplau, anem amb la Isabel i l'Ot, i el Tian s'ha dit alguna cosa.
7: Dic una cosa molt greu, de veritat, però ja que el Toni s'ho pren tan en sèrio, i això sembla de cop i volta una qüestió d'estat i una llei...
30: És un expresident del govern
7: d'Espanya. I una llei orgànica, i voleu entrar en el debat de fons, plantegem-nos el debat de fons, i us he ficat l'exemple. França va fer una cosa que va ser suspendre un partit de la selecció francesa perquè amb un partit que jugava a França es va començar a xiular la Marsellesa quan va sonar l'himne nacional. Ja que vols tocar el tema de fons, toquem el tema de fons.
1: Qui va xiular?
9: Aquí el públic.
7: Deixa'm acabar, que acabo molt curt. Ja que voleu tenir aquest debat de fons... Ja que voleu tenir aquest debat de fons, si voleu, el tenim, que és... És francesa, se sent francesa i és representatiu de França que hi hagi un partit de futbol on hi ha milers i milers de persones que xiulen l'himne nacional del seu propi país i tinguem aquest debat de fons. La gent que està en una segona generació, per exemple...
30: Perquè xiulin ultres, no pots deixar...
7: Per exemple,
1: deixeu que vagi Joan vist, i ara anem cap allà, que no
7: hem debat de fons. Hem vist a Lamine Yamal jugar amb la selecció espanyola amb la bandera del Marroc, que és el país del seu pare, posat a les botes. Se sent de veritat Lamine Yamal, ja que tu has ficat l'exemple de Llorente, tan espanyol com Llorente, preguntem-li. O sigui, perquè...
1: Llavors,
7: perquè,
1: clar, Emeric Laporte...
7: No, també, Emeric Laporte. Avui surt una entrevista, la que ja explica...
1: Sí, que diu que el mejor que l'ha passat, sí.
7: És fer-se espanyol.
1: Ha de fer el jurament a la portada del diari ABC, per tant. O és igual, de la Vanguardia.
30: Manifestar els seus sentiments.
7: És que jo merament ho veia com una frivolitat, com tot el que ha fet, que després el govern ho estira com un xicle, perquè així no parlem de totes les merdes que té el govern.
30: Això és una mirada...
7: A vosaltres sembla que això us converteix a Rajoy en una espècie de monstru.
30: Dels que ho sentiu uninacionals. És a dir, i ara sobre dient que els altres aprofiten la rada. La rada i...
7: Si voleu tenir el debat de fons, tinguem-lo.
1: Un segon, Joan.
7: I el debat és, les noves generacions que tenen pares estrangers realment s'integren als països que estan i se senten part d'aquell país?
30: Estan jugant a la selecció, que és el més espanyol que hi ha.
1: Un segon.
7: I la resposta és molt dubtosa.
1: Aviam. Isabel García Pagán.
7: Jo no volia tenir aquest debat, eh?
1: Doncs mira, no és obert, per sort, no tenir-lo.
29: Doncs, no sé. A veure, anem al començament. El senyor Mariano Rajoy no escriu perquè sigui un gran literato, sinó que escriu perquè és expresident del govern espanyol. Si no, no li donarien una columna, més enllà de que amb ell li vingui de gust escriure. I, per tant...
1: Perdona. Joan López Alegre, pots dir, sisplau, com fa els articles...
30: Amb notes de veu?
1: Gràcies.
29: Ja, aquí anava a afegir les notes de veu, que una cosa és escriure directament i una altra cosa és passar notes de veu. I el negre sobre blanc no ho aguanta tot. I probablement això és el que ha passat. Si tu tens la conversa amb Mariano Rajoy i diu i fa aquesta frase, probablement nosaltres ens haguéssim sorprès i li haguéssim dit alguna cosa. Però un cop l'has posat negre sobre el blanc, ja no s'aguanta. I el que s'oblida el senyor Mariano Rajoy és que és expresident del govern d'Espanya. I, per tant, té unes responsabilitats que no té el senyor que passa per la cantonada i que probablement li molesta que hi hagi algú que tingui un color de pell diferent. I que és tan espanyol com ell mateix, però bueno... Sobre el tema, o sigui, el tema racial, perquè estem parlant de, ja estem parlant de, no, hem superat el debat i estem en el debat ètnic ja directament. Que França xiulin la Marsellesa no és tan diferent com que a Espanya, com deia l'Ot, hi hagi anys i anys i anys que la selecció no passa per determinades comunitats autònomes perquè no el xiulin, i que quan passa després de 20 anys resulta que el que es crida des de la grada no és el lololo de l'himne espanyol, sinó que es crida musulmán el que no vote. És igual de perillós i igual de problemàtic. I a mi em sorprèn que tinguem aquest debat sobre els futbolistes i no l'haguéssim tingut mai, per exemple, sobre els atletes molts d'ells d'origen marroquí, que no són ni nascuts aquí i que nacionalitzem per tenir unes medalletes.
3: I cubans, i cubans. Sí, sí. Espanya sí, sí. guanya bueno, medalles de atletisme. Espanya guanya medalles d'atletisme des de que nacionalitzem.
29: I això, per això és per guanyar medalles.
3: Sí, senyor. Saps que viu als Estats Units?
10: Un segon, Joan.
29: I això és per guanyar medalles. I aquí ningú qüestiona la seva espanyolitat perquè et porten una medalla. I en canvi, resulta que hem de qüestionar l'espanyolitat o el que siguin francesos o no, de persones que han nascut en el país amb el qual competeixen. I si algú vol portar la bandera del Marroc a les botes, és el mateix que molts futbolistes feia molts anys s'amagaven la bandera espanyola de les mitxetes quan jugaven amb la selecció espanyola. Pues
3: malament uns i malament els altres.
30: Per què malament? És a dir,
10: un segon. Otbou.
11: Jo hi afegiria una cosa sobre la figura del personatge Rajoy, que és que això que ha passat és perfectament coherent amb tota la seva trajectòria. Sí. És a dir, el senyor Rajoy és un personatge polític sinistre amb una agenda programàtica radical que durant anys i anys s'ha emmascarat amb aquesta pàtina de personatge monologuista simpàtic que fa rimes amb Aitor Esteban per parlar de que Aitor te voy a dejar mi tractor quan en realitat està implementant una agenda política radical. I això no se circumscriu primer al 155 que deia el Toni, sinó que va molt més enllà. Va anar més enllà amb el desmantellament de bona part de l'estat del benestar, va anar més enllà amb l'aplicació de la llei Mordassa, que per cert el PSOE no ha derogat, va anar més enllà amb la destrucció i la perversió del mercat de l'habitatge que encara ara en paguem les conseqüències, i segon, no és una cosa fortuïta, és una cosa que es planifica des del seu equip íntim, diguem-ne, i des de la direcció del Partit Popular, que veuen que en un moment de crisi forta, l'única manera de fer sobreviure un personatge tan impopular, tan autoritari i tan de dretes com ell en un moment de crisi, com deia, és revestint-lo d'aquesta mena d'imatge de còmic que explica acudits de 3 al quarto. Per tant, això ha estat una operació. Segona, Joan, no hi ha prova més evident que no és sarcasme que el fet que tu hagis fet servir aquest suposat sarcasme per obrir una discussió de fons, que no és una discussió de fons. No és una discussió de fons en aquesta tertúlia. És una discussió de fons del moment històric i del moment de la batalla ideològica que travessem en aquests moments.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I així, fins a 10.
2: Això serà difícil de veure, aquest Mundial. Tret que et compris un Hyundai, perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
3: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
4: A la condició de ciutadania, que és una condició jurídica. No van associats a la militància ideològica ni a les preferències sentimentals. I em sembla, francament, pobre i contradictori amb el que fa anys que et sentim dir en aquesta tertúlia, com deia la Isabel, cada vegada que hi ha una polèmica sobre, per exemple, com es xiula l'himne d'Espanya en les finals de la Copa del Rei, i el Toni o jo, qui sigui, expressem que no ens sentim espanyols, i surts tu a la primera de canvi sempre a dir-nos que sí que som espanyols perquè resulta que no ho decidim nosaltres. No hi ha una, no hi ha cap reflexió de fons que en realitat vulgueu fer. Simplement és una qüestió de poder. Que voleu mantenir el poder de l'Estat per decidir qui té drets i qui no té drets en funció de la vostra, el vostre perfil i el vostre ideal de què és un bon espanyol.
5: Va, Joan López, una cosa que és que no ens hem fixat aquest matí, però també hi ha articles avui al Debate. Jo he estat buscant el Debate i he trobat dos articles que parlen de l'article de Rajoy dient, bueno, hi ha alguna excusa que hi hagi això, no? Diu, és concretament, qui ho escriu això és Luis Ventoso, articulista del Debate, que diu...
6: No, és el subdirector.
5: Bueno, però és articulista també.
6: Sí, sí. Coi.
5: Parla la polèmica que en el ràdio, lo de sin franceses le ha ganado la acusación de racista, algo que evidentemente no es. En puridad es incorrecto decir sin franceses, cierto, pues todos los jugadores de Francia lo son, incluidos los tres que no nacieron en el país. Pero las críticas interesadas que hacen el gobierno y sus satélites no tienen en cuenta un factor clave. Rajoy está escribiendo un artículo de opinión, no un ensayo legal. Y cualquiera que lo haya seguido mínimamente sabe que el sentido del humor impregna su forma de ser, tanto escribiendo como hablando. Es evidente que cuando dice lo de sin franceses lo hace con un claro animus jocandi, con el eximente de una intención jocosa, la misma que ha animado a infinidad de autores amigos del estilete de la ironía y el humor, y me estoy acordando de Alfonso Usía, como no, que con tantas chanzas políticamente incorrectas nos deleitaba, o de ilustres comediógrafos como Molière o Marivaux. O sea, hasta en comparar a Molière con Rajoy. Las palabras de Rajoy han sido sacadas de quicio por pura ansiedad política. Urge intentar tapar la mugre de Pedro Sánchez como sea, crear cortinas de humo que retraten a la derecha como unos energúmenos a los que hay que frenar. Será su mantra en la próxima campaña electoral. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. En este mundial relacionó un humorista de la izquierda militante, Manu Sánchez, en televisión española a los equipos de Austria y Alemania con los nazis. No creo que ambos gobiernos vean con agrado que se les insulte así desde la televisión pública española. Pero desde luego no ha habido condena de Sánchez y Álvarez, el doble rasero de siempre. Eso dijo un de los articulistas. Torno a repetir. Primer de todo, yo no me imagino a José María Aznar escrivint un article com aquest a qualsevol lloc.
6: És que és un altre caràcter.
5: Val, perfecte, jo sé que és un altre caràcter i és un altre tipus de presidència, efectivament. Val, i després un altre. El sentit de l'humor, el sentit de l'humor s'ha de notar. I no és Groucho Marx, Mariano Rajoy. És a dir, no és un article d'humor. No fa xascarrillos de riure cada article, Mariano Rajoy. I ja que parlen del cas d'Usía, Usía feia xascarrillos a cada paràgraf. Ah. Aquest no. I és a dir, has d'interpretar que fa humor.
6: Jo demano la paraula.
5: Ho has d'interpretar. Perdona, Joan, a l'Hospital de Parlar als Òmies. Endavant, Joan.
6: Conec a Ventoso, crec que sóc amic de Ventoso. Moltes vegades hem discrepat en molts aspectes polítics, sobretot sobre Catalunya. Però en aquest cas estic bastant d'acord amb el que diu Ventoso. Però de lo que has dit tot, jo només voldria dir tres coses. Primera, pensar que els articles de Rajoy al Debate són una operació política, crec que
5: no,
6: has vingut a dir,
5: ningú diu,
6: concertada. No, has dit alguna cosa així, no. Concertada amb el PP per així parlar d'immigració i tal.
5: Cada vegada fas

0: Passa el mateix, no?
1: És no conèixer Rajoy.
0: Dic que el personatge del còmic monologuista és un estratagema per dissimular l'agenda política real que
1: té. Tot és més senzill.
0: Que no és un idiota, home, que ha governat Espanya durant 7 anys, aquest senyor.
1: Escolta'm,
0: el debate... No és un pagès.
1: Escolta'm, el debate...
0: Amb tots els respectes i perdó per l'estima.
1: Crec que conec una mica la situació, perquè el debate és un diari propietat de la...
2: Ningú es critica el debate.
1: No, però ho explico per... per deixar-ho clar, a nivell d'audiència funciona com un tiro, perquè us ho dieu. Però el debat és un diari que és propietat de l'Associació Catòlica de Propagandistes, que és a la vegada el propietari d'un grapat d'universitats en aquest país, per exemple, aquí a Barcelona, la Universitat Abat Oliva o el Col·legi Loreto. ¿Vale? El director del diari, que és un senyor que es diu Vieito Rubido,
2: que havia estat director de l'ABC,
1: és amic personal de Mariano Rajoy. ¿Vale?
2: I per això està final, el debat.
3: Igual com Paco Maruendas, amic íntim de José Fernández i de Mariano Rajoy.
1: Que al darrere d'això hi ha una operació política, que algú ha parlat amb no sé qui, li han dit, haz esto, dilo otro...
2: Jo no ho crec.
1: Ja us ho dic jo.
2: Jo no ho crec.
1: Segon element.
4: Aquí només hi ha un element. Mariano Rajoy és expresident del govern espanyol.
1: Segon element. Tu, Ot, amb tota la meva consideració, tothom veu la vida com la vol veure, però fer aquest dibuix de Mariano Rajoy com una espècie de tio, amb una agenda ultraradical que va enfonsar un país, honestament... Què vols que et digui? Jo tinc una visió una mica diferent d'això. Mariano Rajoy és una persona...
0: Moderat, ja ho sé.
1: Mariano Rajoy és una persona que agafa un país arruïnat, és una persona que traeix el seu programa electoral perquè ell promet baixar els impostos a les classes mitges i fer una sèrie de reformes, i el que fa a continuació, ell, registrador de la propietat, i la seva mà dreta, Soraya Santamaría, advocada de l'Estat, és protegir l'Estat i matxacar les classes mitjanes que l'havien portat una majoria absoluta aclaparadora i brutal, ¿vale? I d'aquí apareixen altres opcions polítiques que enfonsen el Partit Popular fins deixar-lo amb 66 escons. Vale? Però Rajoy té alguns aspectes de la seva governança que són bons perquè econòmicament va aconseguir que Espanya no acabés, per exemple, com Grècia, i això jo crec que se li ha de reconèixer, i d'altres aspectes on jo crec que el seu caràcter de persona que no pren cap mena de decisió va portar aquest país a un col·lapse, per exemple, la seva no intervenció a Catalunya en un moment que hagués fet falta que intervingués i que va deixar que aquí tot es podrís.
0: D'aquí a presentar
1: Rajoy, que jo crec que és una persona que comet molts errors, i crec sincerament que la moció de censura, la seva estança en un bar, el bolso de la Soraya i el seu final és patètic, és patètic, però d'aquí a dibuixar-lo com un tio radical...
5: Però és que...
1: Ostres,
2: Joan,
1: hi ha un món.
2: I darrera qüestió.
1: Escolta'm, el debat de la immigració no l'ha posat a sobre de la taula Mariano Rajoy en un article sobre un partit del Mundial en el debat.
2: Què es pensa?
1: El debat de la migració i sobre què és espanyol i què no és espanyol, qui té el nostre DNI o qui no té el nostre DNI, l'ha ficat a sobre la taula per conveniència política d'un acord del PSOE amb Podemos. Exactament, el govern de Pedro Sánchez. Avui el Mundo explica que la policia diu que les naturalitzacions arribaran a 3 milions de persones. És aquest un debat que tenim que tenir? Tu dius, és que no, és que algú vol que no siguis espanyol,
5: Joan,
1: per haver nascut a Espanya. És que jo estic d'acord.
5: És que no és
1: espanyol algú només per néixer a Espanya. És que aquest és un debat que hem de tindre. És que és normal que es puguin naturalitzar 3 milions de persones de cop i volta.
2: Tenim temps. Quiets, Toni.
5: A veure, aquest és un debat que no és que calgui tenir, sinó que ja l'hem tingut i no és necessari tenir-lo a partir d'una racistada. El concepte no és si Mariano Rajoy obre o tanca debats, és si un expresident del govern d'Espanya, un senyor registrador de la propietat, que molta gent no entén com va treure's aquesta oposició tan
2: bona
5: difícil,
2: pregunta,
5: quan no sap ni filar dues frases amb una mínima lògica, o quan intenta fer passar això, el sentit de l'humor, per una racistada... Molt bé, no, perquè té altres habilitats, segurament, entre altres, les de fer-se el ruc quan no en té un pèl de ruc. I per fer passar certes coses que diu o fa, amb una tranquil·litat i una patxorra, que altra gent, com José María Aznar, fa d'entrada antipàtiques, però que hi fa que entraven d'una altra manera, i mira, aquí dia passa llampeny, i escolta, és Mariano Rajoy perquè és d'aquesta manera. El concepte és, el que va dir Mariano Rajoy, el que ha escrit un expresident del govern d'Espanya fent de columnista visitant, és a dir, perquè no és un columnista, no és un fino estilete, entre altres coses, el que apuntaven aquí, com tampoc Jorge Fernández no ho és, i escriuen on escriuen perquè han estat qui són, no només en clau de repercussió pública, sinó en clau també d'amistat amb els respectius directors d'aquests mitjans escrits, un digital i un de paper, i perquè les diuen de l'alçada d'un campanar. I estan per aquest motiu. Aleshores, dit això, ho ha dit amb sentit de l'humor o sense sentit de l'humor, no m'importa, ha lligat nacionalitat amb color de la pell. Això és racisme, hi posis humor o no hi posis humor. És el, hem parlat aquí, Joan, mil vegades dels límits de l'humor, i d'això se n'ha parlat. I per tant, hi ha gent que sí, que jugarà amb això, però amb sentit de l'humor, però que entrarà en aquest registre. Dit això, el debat de fons que jo crec que...
6: Perquè posen... aquesta regla de 3 al Real Madrid, per tant, no podria... Bueno, jugar amb 90% de jugadors negres, que la majoria de jugadors... Sí. El Rajoy hauria de convertir-se en...
5: Hosti, clar, i segurament no saps quin seria el problema, Jordi, que aquesta gràcia el Mariano Rajoy al Madrid no la fa. La fa amb els jugadors de la selecció francesa, que ni li ve ni li va, però ficar-se amb el Madrid allà... Però, en tot cas, la selecció espanyola, que jo sàpiga, és l'única que obliga a jugar als jugadors que juguen a la selecció espanyola, que són espanyols. Clar, els de França no, per exemple. És a dir, aquells jugadors de França, siguin negres, siguin blancs, siguin del color que sigui, si hi van és perquè ho volen i perquè se senten interpel·lats per aquella selecció. Què ha de venir un senyor de fora a dir-li el que pensen o no pensen? Clar, a més, un senyor que els hi ve a explicar als francesos el que és el jacobinisme, el que és el nacionalisme, que és una absurditat, perquè aquella gent en va sobrar de tot això. Però sí que viu en una societat complexa, que han tingut molts problemes i que els segueixen tenint i que els intenten trampejar com vulguin. Avui el Jordi passava pel matí les declaracions, no m'acordo com es diu el nom del senyor president de la Federació...
6: Rafael Lozano, intolerable.
5: Sí, sí, intolerable, però ha dit una veritat, però de l'alçada d'un campanar també. Lo que más une a día de hoy en España es la selección.
6: Inclús la femenina.
5: Pels que es pensen, pels sí, que es pensen que això és només...
6: Inclús la femenina. Que ho empitjora tot.
5: Ho empitjora tot. Però té tota la raó del...
7: Jo no estic tan segur de si és la selecció en aquests moments la que une a tota Espanya.
5: Qui creus que és?
7: No, m'agradaria saber quanta gent no li agrada aquesta selecció, gent que se sent molt espanyola... Mira,
6: perdona, perdona, l'altre dia...
7: I més espanyola. És a dir, tu... Perdona, Jordi. A mi m'agrada una selecció on hi ha molts jugadors del Barça, molts jugadors catalans, ah, sí, sí, jugadors bascos, jugadors negres, jugadors francesos, aquesta barreja, perquè crec que és l'Espanya real, ja està, és sí, l'Espanya sí, que existeix. Ara, hi ha molta gent que creu que Espanya és una altra cosa,
5: saps quan...
7: i que potser no se senten tan identificats amb aquesta selecció.
5: Saps quan s'hi senten?
7: No sé, Joan, tu et sents identificat amb aquesta selecció?
1: Jo sempre vull que guanyi Espanya.
5: Clar, i saps quan se sentiran identificats?
4: No t'ha preguntat això. T'està preguntant per la identificació.
5: No, però contestar-lo bo. És a dir, la gent, Dian, se sentirà identificada amb la selecció tota quan guanyi Espanya, quan arriba als punts que arriba ara. És a dir,
7: exactament com els aficionats que estaven al camp de l'Espanyol insultant a la Lamine Yamal.
5: Segurament, però el concepte
7: el dia que jugava a Espanya. Se sentien identificats amb aquesta selecció?
5: Jo el que dic és el de fons, és les seleccions, i l'Espanyola concretament, i ho hem parlat aquí en aquesta taula fa no gaire, al final és un gran instrument polític, no és només un element esportiu. A tot arreu, no només la selecció espanyola, és a dir, a tot arreu, és com un element d'un orgull nacional, d'una compactació darrere d'una bandera, és a dir, és com un antic exèrcit, per dir-ho així. Quan va bé, ja veuràs com tots els acceptaran.
7: Sí, ja ho sé, perquè quan es guanya tothom està content.
1: Un moment, que has dit una cosa important. Sobre la Lamine Yamal i xiular-lo en el camp, i també sí, heu dit abans lo del musulmà i el que no voté. A veure, el musulmà, jo estava en aquell partit de la selecció, lo del musulmà i el que no voté, que és una afirmació intolerable, vale, es produeix en un context no d'una Espanya a Xipre, sinó d'una Espanya a Egipte. Igualment intolerable, però donem el context. I sobre el tema de xiular Lamine Yamal al camp de l'Espanyol quan juga amb la selecció, efectivament. Vale? I jo també el vaig xiular, Lamine Yamal. Però, ull, perquè igual que jo he xiulat a Lamine Yamal quan ha vingut a jugar amb la selecció espanyola al camp de l'Espanyol, i ha aplaudit Andrés Iniesta, jugador del Barça. Vale?
4: Però llavors per què xiulat? Perquè
1: escolta'm, un moment, deixa'm acabar, que t'ho dic en un moment, deixa'm acabar la frase. Perdó. Si tu, quan el Barça guanya la Lliga et dediques a cantar des d'un bus, dime perico lo que se siente i no sé què de segona divisió, no pots esperar que a continuació vinguis a casa del senyor o que li has dit dime lo que se siente i vés-te'n a segona divisió i que li facis un petonet i una abraçada. I si en canvi hi ha un altre senyor del Barça que quan marca el gol més important de la història del futbol espanyol aixeca la samarreta i a Jarque, és lògic que el mateix que xiular la mala en el camp de l'Espanyol aplaudeixi Iniesta. I és del Barça. Per tant, tot té un context.
7: Et preguntava una cosa i t'ho pregunto amb tota, diguem-ne, la serenitat del món. És a dir, l'altre dia Javier Bardem va sortir, es va posar una samarreta de la selecció espanyola perquè l'havien criticat, perquè no l'havia dut en un dels partits que van a veure, i es va posar la samarreta de Borja Iglesias. Es va posar la samarreta de Borja Iglesias perquè Borja Iglesias representa un tipus de futbolista que no és l'habitual, perquè defensa unes coses que la majoria de... Sí, sí, senyor. Que la majoria de futbolistes, no sé si no les pensen, però com a mínim no les diuen públicament. Val? Es posa aquesta samarreta. I diu que li agrada molt aquesta selecció justament amb els arguments que més o menys jo t'he posat sobre la taula, de que és una selecció que transmet una idea determinada d'Espanya. Jo et faig la pregunta, que no és si vols que guanyi Espanya, és si tu, per exemple, et sents identificat amb aquesta selecció, amb el que transmet aquesta selecció, i ja està, o sigui, és tan senzill com això.
1: Sempre, sempre. I tant, faltaria més. Però no sé, també puc opinar, no? I puc acabar, i deixa'm acabar la frase.
7: És que només faltaria.
1: Et dic, sempre, sens dubte, vale? Segur. Ara, dit això, a mi em sembla bé que un jugador com Lamine Yamal jugui amb Espanya amb la bandera d'un altre país a la bota? No. No em sembla bé, vale? No em sembla bé i ja està, puc dir-ho, no?
6: Sí, sí. Home, i tant,
1: no ho trobo bé.
6: Perdona,
1: jo em sento identificat amb Espanya, del tot. Ara, va. A mi em sembla bé que Luis de la Fuente no convoqués a Joan García fins que el va convocar, fins que el va fitxar al Barça, que perdessin diners.
6: Pues,
1: això em va fer que la meva opinió d'aquest home, el de la Fuente, canviés. Okay. Dit això...
6: Tens raó.
1: Dit això, a mi, que l'altre dia de la Fuente tingués, que s'han de tenir uns pebrots com una casa, perquè jo crec que és un dels millors centrals del món, i em sap greu dir-ho, perquè és del Barça, com Pedri, i canviar-lo per Fabián...
6: Central no.
1: Ai, migcampista, perdó. I es va atrevir a canviar-lo, i vaig pensar, hosti, aquest tio... Del que jo tinc una mala opinió per lo que ens va fer nosaltres, els té molt ben posats, i li va sortir bé. Mira,
6: vaig a fer una cosa, que és que vaig agafar un vídeo del TikTok, però que ha agafat l'àudio del que l'altre dia va passar a la SER, quan l'àrbitre, exàrbitre Iturralde González, parlava amb... Hi havia allà la gent del Larguero, bàsicament tots, la majoria de Madrid, la majoria, i va dir això que vaig dir, hosti, interessant.
8: Donde opina...
6: Això és el que diu el de Llons, escolteu. Atenció, ara ho sentirem, espera't un segon que ho estic buscant, Espera't un moment. Espera, aviam,
7: la ràdio en directe.
6: Mira, aquí.
8: Políticamente correcto.
6: Sergi Iturralde.
8: Es un tema sociológico. El tema de Lamine es que es musulmán, es negro y juega en el Barça. Y viviendo en el país que vivimos, es lo que es. Lamine, si es...
9: ¿Quién ha dicho algo de
8: Lamine? No, te digo que Lamine por detrás...
9: ¿Quieres competir con Mariano Rajoy?
8: No, te digo que Lamine por detrás tiene mucha carga política en nuestro país. Lamine por detrás tiene mucha carga
9: que le
8: política.
9: Le están esperando.
8: Es que es así de claro.
9: ¿Quién ha hablado mal de Lamine?
8: En España, la mitad. En España están esperando que Lamine se...
9: Hombre, no,
8: ¿dónde vivís?
9: No,
8: ¿pero
9: no,
8: dónde
9: no,
8: vivís?
9: No.
8: ¿Que vivís en el mismo país que yo? ¿Dónde vivís? A Lamine están esperando.
10: Que Lamine, por así decirlo, tiene mucha carga.
6: ¿Tal? Es decir, lo están esperando. Y estoy de acuerdo.
7: Sí.
6: Es decir, primer, perquè és un... Per què? Aviam, perquè el futbol és el que és. A mi si em dius, tu vols que guanyi la selecció espanyola? Jo et dic en sèrio, em sap molt greu per molta gent, amics meus i tal, jo m'hagués agradat que l'haguessin eliminat al primer partit. I em diràs per què? Perquè a mi m'agrada el futbol de clubs. I perquè jo no vull que em tornin lesionats, com ja passa amb Rafinha.
7: Sí, tal qual.
6: Saps què vull dir? Jo estic esperant, i ho sap tothom, i ho sap la redacció d'esports d'aquesta casa, que sempre els hi dic, hosti, tu, això dels Mundials i les Eurocopes, tu que pesats, i la Copa de les Nacions.
1: L'altre dia parlàvem tu i jo de la primera jornada de Lliga i dels partits que no es faran.
6: És el que jo vull. i miraré l'Espanyol Llevant perquè tinc unes ganes boges de que comenci la Lliga.
7: És que jo he dit que m'agrada aquesta selecció per com està composada, però jo no vull que guanyi Espanya al Mundial, jo vull que guanyi Argentina, vull dir que...
1: Bueno, doncs ja està, jo vull que guanyi Espanya.
3: D'una manera, el que deia aquest senyor té tota la raó, jo ho hem dit més una vegada, la Minya Mal té càrrega política, sí, però com tot el que passa en les seleccions. Les seleccions de futbol tenen càrrega política, i tu, Joan, ets molt hàbil, i has dit que la Minya Mal, doncs això, té una reacció, genera una reacció per part de la gent de l'Espanyol per la seva, pels seus càntics, però diguem-ho tot, no havia nascut així el tema que hem parlat de la Minya Mal. Li van dir musulman el que no vote,
6: un moment,
3: i aquest estem, era el problema de fora, el racisme.
6: Podem un moment, aquest cantó de la taula per un moment? Ara anirem a l'altre cantó de la taula, amb l'Ot Bou i la Isabel García Pagant. Però abans, un segon, si us plau, un segon. Passat.
11: RAC 1. Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I ha anat a una altra mica. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència amb la Sara va ser molt ambient bona. Top i ho pots fer a pèl.
12: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
11: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
13: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
14: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
15: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
16: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
17: Tria el tomàquet de branca a 1,29 i estalvia't un 40%. I síndria sense llavors a un superpreu imbatible. 0,55 al quilo. Lidl, val la pena.
18: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
19: Yo, Bolivia, Bolivia.
20: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
21: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
22: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
21: De veritat?
22: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adéu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
23: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
24: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
25: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroën.es.
26: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
27: ara que podem fer el que volem,
26: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
28: I escoltarem els contes de RAC1.
26: A la piscina,
28: al cotxe
26: o a l'hora de la migdiada.
29: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
30: I, oh?
26: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims.
31: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
28: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
30: RAC1 Podcast.
26: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: tot plegat.
1: Pràcticament a les 10 hi ha un segon article al Debate, que també ha escrit un altre periodista, que, perquè, esclar, aquí l'únic que sabem de Rajoy és el que va dir ahir al diari El Mundo, que va dir que no va entrar... O sigui, que demà l'article, demà el Debate, rebentarà l'audiència digital, perquè, esclar, el que farem tots a primera hora és quan s'acabi el partit. Con la ironía que le caracteriza, digo, el articulista Rajoy habló de la selección francesa como una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Porque parece evidente que todos los jugadores de la selección son fruto de la inmigración a Francia. Y supongo que esta afirmación no es discutible. Porque tendrán nacionalidad francesa todos, no lo dudo. Yo tengo el honor de tener nacionalidad colombiana, pero no he pasado más de 15 días seguidos allí en mi vida. Pero sospecho que de los miembros de la selección de Francia, raíces franceses no tiene ni uno de ellos, incluso habiendo nacido en tierras de la Gàlia. Això no, és a dir, aquest humor que li caracteritza, que està bé, l'únic que dic jo és que per tenir sentit de l'humor i per escriure has de veure, la ironia l'has d'escriure molt bé perquè s'entengui. A França no l'ha entès ningú, i precisament no crec que siguin tots de l'esquerra sanchista. I no l'ha entès ningú, fins i tot l'ultradreta amb Marine Le Pen han criticat aquest article.
2: No, si ha vingut de conya, perquè l'ultradreta francesa, si té una cosa que és evident, és el seu antiespanyolisme, és per ells una oportunitat d'or. Vamos, bueno, s'ha passat una vida buidant camions a la frontera.
1: Hòstia. Isabel García Pagán.
0: No, ara sí,
1: clar, com ho seguir?
2: Clar, és que és evident que els he vingut de conya. I o sigui, els ultras francesos el que són és antiespanyols.
0: Els ultras francesos sobretot són antiespanyols. No hi ha cap mena de possibilitat de que considerin que fa 30 anys Jean-Marie Le Pen es va equivocar i deuen pensar que fins i tot hi ha fills de la immigració francesos, no sé quanta fundària han de tenir els arrels, si 3 metres, 4, 5 metres, perquè es considerin francesos de veritat, fins i tot igual n'hi ha que els voten.
2: Caram, com que guanya el tio Perpinyà, de golejada.
0: Vale, però llavors el que caracteritza els ultrafrancesos no és que siguin antiespanyols i per això en reaccionen d'aquesta manera, sinó perquè la frase de Mariano Rajoy és intolerable. I és evident que a França ningú no podia deixar de criticar aquest tipus de comentaris, ni tan sols els xenòfobs del partit de Marine Le Pen. A mi el que em preocupa són coses... O sigui, jo crec que no podem amagar-nos amb la suposada ironia de Mariano Rajoy per oblidar, insisteixo, és un expresident del govern espanyol amb responsabilitat, malgrat hagi deixat la Moncloa o deixés un bolso al seient quan el feien fora. I la pregunta és quan un espanyol és espanyol si els seus pares no ho són. Què són? Quan els seus avis ho són? Hem criticat durant anys allò dels 8 cognoms catalans o els 8 cognoms espanyols. I ara resulta que els reclamem. És que estem reclamant. O sigui, el debat que estem tenint aquí em sembla bastant... Crec que ara no vull equivocar-me en la literalitat, però has dit que no ets espanyol per no haver nascut a Espanya. És que critiquem que Donald Trump tregui la nacionalitat dels nascuts dels immigrants a Estats Units, que fins i tot el Suprem més conservador de la història dels Estats Units li rebat, i ara resulta que nosaltres reclamem arrels de 80 generacions per considerar que algú sigui espanyol o que algú sigui francès.
3: Amb aquesta regla de tres, el senyor Juan Carlos de Borbó o la senyora Sofia de Grècia no serien espanyols.
0: Efectivament. No sé, ningú qüestiona l'espanyolitat de Sofia de Grècia, tampoc no crec que se senti espanyola.
4: Igual se sent més espanyol la ment que la reina emèrita, vols dir?
0: No ho sé, però clar, si ho hem de qüestionar...
2: Truqueu a la reina i pregunteu-li.
5: Fem una enquesta dels espanyols.
3: Jo crec que és important entendre aquesta discussió, que aquesta discussió no passa en el buit. Aquesta discussió passa perquè hi ha un debat mundial i particularment europeu sobre la immigració que permet reobrir-ne un altre, que és el debat sobre el subjecte polític. Qui és el subjecte polític espanyol? És a dir, qui és espanyol? Qui té drets a Espanya? Qui té dret de governar Espanya? I aquest debat, a l'espanyolisme més ranci, dic el més ranci perquè tot m'ho sembla, però el del PP i Vox, aquest debat sobre qui és espanyol i qui té dret de governar Espanya li interessa. Per què li interessa? Perquè tenen la sensació, tenen la impressió, la forta i profunda impressió política, que Espanya està segrestada, que el govern d'Espanya està segrestada per un enemic exterior, que són els musulmans que venen a islamitzar Espanya, i per un enemic interior, que són els catalans, que venen a trencar Espanya o que han nascut per trencar Espanya. Llavors, la configuració d'aquests dos enemics, que són un enemic polític que, que està orientant tota la política discursiva de bona part del PP i Vox, per més contradiccions internes que tinguin en aquest sentit, està profundament vinculada amb aquest debat. Perquè el que esperen de la pròxima legislatura i el que esperen que passi quan recuperin el poder és que ni l'enemic exterior ni l'enemic interior tinguin ni veu, ni vot, ni poder en la configuració en el marcatge de les línies estratègiques de la política espanyola. I tots els debats que hi està havent sobre la prioritat nacional, sobre la majoria nacional del senyor José María Aznar, que segurament no s'expressaria en els termes tan frívols com ho fa Rajoy en un article, però que a més diu que està a favor de les regularitzacions perquè té una altra posició sobre la immigració, però mentrestant parla d'una majoria nacional cèntrica, diguem-ne, que és la manera d'enviar cap als marges la part dels ciutadans espanyols que no li sembla que té dret a governar. La discussió sobre la majoria nacional, sobre la prioritat nacional, sobre la llei de nets, sobre quin és el topall dels partits independentistes per entrar en el Congrés espanyol si hi ha una reforma electoral en la pròxima legislatura. Tots aquests debats estan vinculats amb això. Estan vinculats amb què? L'espanyolisme està intentant aprofitar el moment històric d'un debat sobre les ètnies i els subjectes polítics a través del debat sobre la immigració per conservar un poder que ara mateix no tenen, perquè Espanya o l'estat espanyol no és exactament com els agradaria.
2: Jo crec que això no és un debat sobre espanyolisme. Clar, tu parles, fas un dibuix, caram, que no l'havia vist venir, i està bé, suposo, sobre l'enemic exterior islamista i l'enemic interior català. Clar, penso en l'enemic interior català, agafo el CEO, que crec que es va publicar dijous, i veig que la tercera força política més votada per als catalans al Congrés dels Diputats, segons el CEO, fet per un govern de la Generalitat, socialista amb suport d'Esquerra i els Comuns, és Vox, i penso, deu estar encantat Vox de tenir un enemic interior que el vota de forma tan massiva, i penso que la província d'Espanya que crec que té més població de confessió islàmica és Almeria, que és la província espanyola on a la dreta té un percentatge de vot més alt. Per tant, no tinc molt clar això, però jo crec que el debat no és sobre qui és espanyol o no, això és el segon pas, i jo no estic incòmodo perquè la realitat és la que és. Intentar canviar la realitat no té, és una tonteria. O sigui, els carrers a Europa, per els motius que sigui, ara no és el tema d'aquesta tertúlia, han acabat siguent com són, però el debat és un altre. El debat és el fet de que vinguin cada any centenars de milers de persones, que arribin de forma irregular o que se'ls naturalitzi, provoca una tensió o no en els serveis públics, a la sanitat, als serveis socials, a l'ensenyament. Això com es pot finançar? Un país com el nostre pot sostindre això? Tenen que haver-hi normes que estableixin qui té dret a tenir la nacionalitat, com es financien els serveis públics? Tot aquest és el debat. I la realitat i la resposta a això és: ha vingut molta immigració massiva, això ha provocat que els serveis públics avui siguin un desastre, que les coses no funcionin, i per tant hi ha uns responsables d'això, que són els polítics d'un costat i de l'altre, que han deixat que això passi i que ara no aporten solucions. Posaré només un exemple molt fàcil, que jo el poso sempre. Escolta'm, Jordi Pujol va inaugurar un bon dia un nou hospital a Mataró. Com va fer això? A començaments del segle XXI, la meva ciutat tenia 101.000 habitants. A dia d'avui, 25 anys més tard, vale, Mataró segueix tenint exactament el mateix hospital, però té 40.000 habitants més. Vale? Per tant, i la majoria d'aquestes persones, només cal anar un dissabte a la tarda al Mataró Park, vale, són procedents de Marroc. És una realitat, no és una declaració racista, és una realitat. És una... En base amb la realitat d'agafar el carro del súper i anar-me'n un dissabte a la tarda, perdoneu que digui la marca comercial, al Mataró Park. La majoria de gent que hi ha per allà voltant són veïns meus, segurament tant espanyols com jo, procedents del Marroc. Pot una societat dir que pot oferir els mateixos serveis en un lloc que ha multiplicat un 50%, o ha crescut un 50% la seva població amb els mateixos serveis públics? Té això conseqüències? Ho podem seguir admetent sempre? No és un problema de ser més espanyol o menys espanyol. A mi se me'n refot, t'apreciaré igual que tu no et sentis espanyol, i espero que tu m'aprecis a mi igual, perquè jo em senti molt espanyol. No és aquest el problema. El problema és tot el que s'ha fet
6: Joan,
1: quines però, conseqüències té?
7: Jo el que crec que...
1: Toni, Isabel, Ot.
7: Jo el que crec és que, a veure, ara quan deies això... Per exemple,
1: I tallem
7: jo
1: una miqueta,
7: jo espero que em respecti, espero que em respectis per sentir-me espanyol. Fixa't si l'independentisme, per exemple, a Catalunya respectava això, que va proposar un referèndum on es podia votar sí i no a ser espanyol. La diferència és que l'espanyolisme no deixava votar ni sí ni no, i el respecte, llavors, mutu no era. La idea, de totes maneres, és que jo crec que no és propi d'un país seriós, i amb tot el respecte, Joan, si hem d'obrir debats de fons sobre el racisme a partir d'una racistada i d'una votat sobre la selecció espanyola. No, això ho has fet tu.
1: Jo no.
7: Des del principi, nosaltres hem, o com a mínim jo he intentat comentar, i crec que els companys també, les paraules d'un individu que és un expresident del govern d'Espanya i ha deixat anar una racistada. I que el seu partit, crec que en el fons, el PP, ja li ha estat bé, perquè té una competició electoral amb Vox per veure qui ara posa més la nota o l'accent amb la procedència de la gent, amb la qüestió migratòria, etc. I això, ara, paradoxalment, doncs sí, Mariano Rajoy, estic d'acord amb tu, amb el que deies abans, li ha fet un favor al seu partit. Núñez Feijóo no diu res d'això, ni ho ha de dir, el missatge ja està més. Perquè vivim una societat, lamentablement, que no té una tendència a anar molt als debats de fons. Ens quedem força, tots plegats, amb la part més de crosta i més epitelial. I a partir d'aquí també la justificació que han fet ells. I aquí, Jordi, jo he fet com un exercici de lingüista, però no, de periodista, perquè ens dediquem a les paraules i té sentit. Quan l'han intentat justificar han dit que és sarcasme i que és ironia. No és el mateix, el sarcasme i la ironia. I ho he buscat. La idea és, ironia consisteix en dir el contrari del que es vol expressar, sovint amb un to subtil o humorístic, no necessàriament pretén ferir. No han utilitzat això el PP per referir-se a Mariano Rajoy, han utilitzat el sarcasme, que és una forma d'ironia amb una intenció burlesca, crítica o feridora, busca ridiculitzar o mostrar menyspreu. Molt bé, doncs amb la mateixa definició que ells utilitzen per dir què ha fet el senyor Mariano Rajoy, hi ha com a mínim la voluntat de ridiculitzar o de mostrar menyspreu. Ells ho vestiran de que ho fa amb la selecció francesa, que és el gran rival, i això, Espanya, França i tot el que vulguis. Però ho ha fet ficant-hi la raça pel mig, el color de les persones. I això algú en sentit institucional no hauria de
1: fer. Aviam, Isabel.
0: Sí, a veure, aquí jo crec que al final podem obrir 4.000 debats paral·lels arran de les paraules de Mariano Rajoy. Però la pregunta continua sent la mateixa des d'inici, diguéssim. Els nascuts a França són francesos, els nascuts a Espanya són espanyols, perquè el Joan parla d'atenció dels serveis públics, per a l'augment de la immigració, de les naturalitzacions, de les regularitzacions, de... l'escenografia o la visibilitat que té aquesta immigració als carrers de tota Europa, però la pregunta és, insisteixo, és, els fills d'aquests immigrants continuen sent immigrants o són espanyols o són francesos? Fins quan els fills d'aquests immigrants, els nets i els besnets, són immigrants? O són espanyols o són francesos? Els podem deixar sentir-se espanyols o no poden sentir-se espanyols perquè els seus pares eren immigrants?
2: Depèn de moltes coses, les
0: teves preguntes. Depèn de moltes coses? O sigui, tant, són depèn. O no són?
2: Han arribat a Espanya de forma il·legal o no?
0: Si els seus pares són il·legals o han aconseguit la nacionalització, els seus fills no són espanyols.
2: Quines han de ser les normes d'integració d'aquestes persones?
0: Els seus fills no són espanyols.
2: Depèn. Depèn, com t'estic dient.
0: Jo
2: crec que no tothom, per néixer en un país, ja de cop i volta té que tenir el passaport d'aquell país.
3: No sé
2: si és trumpisme.
0: No, ho és. I fins i tot, insisteixo, quan ho he dit abans, el Tribunal Suprem dels Estats Units li ha dit que per aquí no.
2: Depèn.
0: Doncs,
2: depèn.
3: Quin
0: llavors, quin passaport ha de tenir?
2: El dels seus pares. Així és d'entrada. Si tu em preguntes jo què opino personalment, Joan López.
0: O sigui,
2: si un senyor és dels Estats
0: comptes...
2: Units i l'altre de Canadà i neix a Barcelona perquè estan aquí de vacances...
3: La llei no va així,
2: Té... No, per tu m'estàs dient la meva opinió.
3: El problema de fons...
4: No estem dient això.
2: O perquè estan aquí una temporada treballant, o perquè siguin irregulars, si un és americà i l'altre canadenc, serà americà i canadenc, no espanyol.
0: Joan, poden tenir doble nacionalitat i tot el que tu vulguis, però els podem donar l'oportunitat de sentir-se, si volen, espanyols o donar sentir-se espanyols
2: sí,
0: i sentir-se catalans?
2: Pues que,
0: I són o no són? Les condicions legals per ser espanyols depenen de què? De que són negres, de que són musulmans, de que els seus pares o els seus avis eren musulmans, de que els seus besavis eren del Marroc, de què depèn?
2: Tinguem el debat. de què se sent la gent, de com, de quina nacionalitat se senten la gent que viu a tants barris de Badalona, d'Hospitalet, de Mataró,
0: però per què hem de parlar de
2: sentiments?
0: És que no són els sentiments.
2: Perquè és una realitat. Abans, perdoneu que explicaré una cosa que parlàvem durant la publi. Perdoneu que explicaré una cosa que parlàvem durant la publi. El darrer Mundial a Qatar, com recordareu tots, com a mínim jo recordo, Espanya ens va eliminar Marroc, vale? Molt bé, i jo estic a Mataró i crec que hi ha molta gent que ens pot escoltar de Mataró, afortunadament, que ho podrà dir. Era com quan el Madrid guanya la Champions. Hi havia una celebració majoritària a la ciutat. Se sent. La pregunta no és només si aquesta gent han de ser espanyols. La pregunta és, la gent que arriba aquí i viu a casa nostra i gaudeix dels serveis que li dona aquesta societat, se senten espanyols?
0: Joan, però... acabo, no estem parlant dels que arriben aquí.
2: Es volen
0: estem
2: sentir espanyols?
0: Estem parlant dels que han nascut aquí.
2: Perquè malauradament la resposta és, cada vegada més, una part més important d'aquesta gent i els seus fills... No, es senten d'aquí.
1: Però la pregunta és molt interessant, la que diu la Isabel, és els que han nascut aquí.
0: O sigui, sí, no estem parlant d'aquí. Estem condicionant les seves vides en funció del que senten els seus pares, del que senten els seus avis, d'on volen.
2: A part de per gaudir dels serveis,
0: Joan,
2: jo ho tinc clar...
0: Joan, no els hi donem l'oportunitat.
2: A part de per gaudir dels serveis, mira, es volen sentir d'aquí?
7: Joan, és que tu
0: estàs... Tu els estàs negant l'oportunitat.
6: Un segon.
4: És que jo, com que l'Ot ja ho ha dit dues vegades, això de que hi ha una part del debat que és que hi ha una part d'Espanya que no li agrada que el qui mani siguin els partits catalans, per entendre's, que governi. Siguin...
2: Com a qui no us agrada que mani el PSC els que no sou socialistes?
4: Bueno,
2: doncs que mani igual.
4: Tu,
2: és que es diu la vida, això.
4: Però jo vull, a partir d'aquí vull estirar i vull fer una pregunta, que és una evidència, que és una evidència històrica. Quants presidents del govern d'Espanya catalans hi ha hagut? Durant la Primera República n'hi va haver dos, diria, Estanislau Figueres i Pi Margall. Crec que el general Prim, com a molt, va ser president del Consell de Ministres, però acabar. Ja està. Llavors, la meva pregunta és, per què creus que no hi ha hagut mai un president del govern d'Espanya nascut a Catalunya?
2: Pues serà perquè no hi ha hagut un... Hi ha hagut candidats a la presidència del govern i ara ho vol
7: perquè
2: ser...
7: Perquè ho han hagut fer fatal.
2: Ara vol fer-ho,
7: dir-te una cosa. Sí. Barreges ciutadania i nacionalitat, que són... I reiteres l'error. Jordi Pujol fa molts anys deia allò de que és català, qui viu a treballar a Catalunya i té voluntat de ser-ho. Parles de la voluntat. En un país com és Catalunya, que no té un estat propi, no pot donar DNIs de ciutadania.
2: Bueno,
7: Espanya sí que hi ha la ciutadania i, afortunadament, hi ha gent unineuronal i uninacional. Efectivament. Però hi ha altra que no. Se sent, té un sentiment que no té que necessàriament que ser l'espanyol i té la ciutadania, el DNI espanyol. A mi el que em flipa és que dels de la factoria de què ponen tu DNI, ara es discuteixi que els que tenen DNI espanyol, doncs, com que igual no se senten espanyols, no ho són.
2: Però
7: no,
2: si
7: perdona.
2: És
7: que ponen tu DNI és tu ciutadania. I per tant, tu t'agradi o no, et menges que ets espanyol. Molt bé, però no tens per què tenir el sentiment que ets espanyol. Pots tenir un altre sentiment nacional. I a França passa el mateix. Ara estàs barrejant una cosa amb l'altra. Els senyors que juguen a la selecció francesa entenc que tenen els papers, no?, en regla, perquè han arribat fins allà. Per tant, tenen la ciutadania francesa. Per tant, no hi ha discussió. El que ha dit Mariano Rajoy és una racistada, és una butad, digue-li X, però ha incidit en l'error de barrejar la nacionalitat i la ciutadania, que és el que es fa aquí moltes vegades. La gent no té per què sentir-se espanyola perquè tingui el DNI espanyol. I jo, a mi m'agradaria viure en un estat on, si tu no et sents espanyol i no vols jugar a la selecció espanyola, doncs no et veiessis obligat a fer-ho, per exemple.
1: Que també, deixa'm dir una cosa, també hi ha molts petards quan guanya la selecció espanyola, però n'hi ha molts com perd. Sí, vol dir que això és un tema de...
4: Espanya és una cosa complexa, clar, sí, com totes les societats. Afortunadament...
0: És perquè no hi havia jugadors del Madrid, home.
1: Ah, això també és veritat.
3: En tot cas, estem barrejant tres debats diferents. O sigui, un debat és...
2: Cucurella,
1: ara. No, per exemple, el tema del Rajoy...
0: Que hagin jugat amb el Madrid.
1: Quan diuen que no, que és ironia, quan surta el faristol i diu «cuanto peor, mejor», allò, aquella barbaritat que diu, allò no és ironia, ni és sarcasme, ni és... perquè és així, i li surt així, doncs que en aquell moment devia fer una nota veu dient «i no són franceses». És que me l'imagino, i no són franceses. Llavors, clar, tu has d'interpretar, perquè... De la mateixa manera que diu el Joan, que evidentment tot el PSOE s'ha llançat i el govern d'Espanya s'ha llançat en contra de Mariano Rajoy perquè li interessa electoralment, sí, hi ha molta gent que ha sortit a defensar Mariano Rajoy, perquè li interessa electoralment, però jo quan llegeixo allò, et juro, amb tota la meva bona voluntat, que hagués pensat el mateix si ho hagués escrit qualsevol altre, perquè no li vaig veure la ironia.
7: Ni la gràcia.
1: No li vaig veure, és que t'ho asseguro. És més, et diré una cosa, Joan. Dissabte estava en un dinar on hi havia 20 persones. Molts d'ells, aquí presents els coneixeu. Molts d'ells. Ningú s'havia fixat en això i ho vaig llegir. Tothom es va posar les mans al cap, ningú no va riure dient que això era un humor del Rajoy. Ningú. I dic jo que d'allà que votin Podemos, zero. M'atreviria a dir, potser m'equivoco.
3: Però si el mateix Joan ha començat dient que el Rajoy estava fent un favor al PP perquè tu mateix saps que això connecta amb una remor de fons d'un debat que ja està ben, per tant no ho podem eximir a través del sarcasme. És tan fàcil com això. Ara, jo crec que amb aquest últim tram de la conversa estem barrejant tres debats diferents. Una cosa és els sentiments. L'altra cosa són els drets i els drets associats a la ciutadania. I una altra cosa és què fas amb el model productiu, quin tipus d'indústria promociones, quin salari mínim tens i com finances les pensions. Són tres coses diferents. El que no es pot fer és promoure el model econòmic i el model productiu i, de fet, el sistema econòmic que, entre altres, han defensat el mateix senyor José María Aznar, que no té sentit en cap tertúlia qüestionar, i en bona part del Partit Popular, promoure un model productiu que aspira a enriquir determinades empreses i determinats sectors industrials a través d'incorporar treballadors per tenir-los pràcticament en una situació d'explotació permanent i de semiesclavatge, deixa'm-ho dir així, i a més voler en paral·lel construir una lògica de la ciutadania i dels drets que els deixi sense drets. Això, o sigui, la perversió absoluta d'aquest raonament és estar defensant un estat que es basa en una mà d'obra que no té drets reconeguts a través de la ciutadania, perquè a més se li imposen uns requisits de concurrència ideològica i de militància política i d'adhesió de principis, d'adhesió sentimental als requisits de ciutadania que vosaltres determineu, els quals preteneu de subordinar la resta de drets d'aquesta gent. I això és una defensa velada d'un règim de
1: semestre vaig a
3: modern, que és cap on van, és cap on
1: l'extrema dreta vol portar. Tot i que en parlarem, Joan, un segon, tot i que en parlarem la temporada que ve, sí que hi ha una cosa que diu el Joan, que amb això és veritat que és el gran debat i els grans deures del segle XXI i del que ens ve per davant. Tu tens una societat que s'ha multiplicat i els serveis públics no s'han multiplicat, amb la qual cosa hem d'encabir molta més gent en un espai reduït.
0: Però això no ho nega ningú.
1: No, per això et dic que aquest és un debat... Aquest és un debat que, és un debat que ningú o no en troba respostes o s'amplien els serveis públics.
3: Sí.
1: D'una manera que no saps com pot arribar-te, perquè, evidentment, tota l'empresa pública està alimentada, però els recursos són els que són. Com aconsegueixes més recursos perquè tinguem un país d'11 o un país de 8,5 quan érem fa uns quants anys 6 i estem encara amb els de 6 i per tant la gent s'emprenya perquè ha de fer cua. Hi ha gent que s'emprenya perquè ha de fer cua i perquè els problemes no els hi arregla. Llavors, això no només a la sanitat pública, és que també a l'ensenyament...
2: El transport.
1: Infraestructures,
7: clar.
1: Les infraestructures que estem és a dir, i tot això... No hi ha solucions.
7: Afortunadament d'això n'hem parlat, Jordi.
1: Sí, a més una cosa, sí però no hem trobat, però no hi ha solucions.
7: No, ens hem sortit de l'atzucac. A mi el que em sap greu és que acabem parlant d'això per culpa d'una resistada i d'una votat. Però sí, és a dir, que vivim una... I ho deia el Tian ara. És a dir, vivim una societat complexa en la qual, jo me'n recordo, mira, el primer estiu del 2000... El primer estiu del tripartit va ser el 2004. Jo hi vaig anar pel diari Avui, llavors, a cobrir-ho, i era la primera vegada que Jordi Pujol hi compareixia, diguéssim, com a expresident. I va fer una intervenció any 2004, que han passat 22 anys, que era interessant, i deia jo, de tu, escolta, en un país, o en un got, era una metàfora, amb un got, tu té un got d'aigua, i tires una cullerada de sucre, remenes i es dissol. En tires dues, remenes i es dissol. En tires tres, remenes i es dissol. En tires quatre, remenes i es dissol. Però al que li fots un sac de sucre, allò, la cullera queda allà clavada. El problema de la integració, any 2000, 4, fa 22 anys. No era només una figura com Jordi Pujol o geògrafs o sociòlegs, etc, parlant de la dificultat de la integració, diguéssim, segons els volums i les velocitats. En parlem des de fa molt de temps i ens n'hem trobat, la societat francesa se n'ha trobat ja fa moltes dècades també, amb aquesta dificultat. El meu dubte, la meva revolta avui era si n'hem de parlar a partir del futbol i de racistades com les de Mariano Rajoy, però n'hem de parlar, i ho fem, afortunadament, però m'agradaria que fos futbol a banda.
4: Ara que treus el 2004, aquest és un país, i quan dic aquest és un país, vull dir Catalunya en aquest cas, on hi havia gent que discutia que un president de la Generalitat hagués nascut a Andalusia.
7: Sí, vull dir, però que, el vam tenir, que i en canvi el que tu deies abans, Andalusia han tingut un de nascut a Catalunya ara, per exemple.
4: Sí, però vull dir que aquest és un debat que no hi ha cap societat que se'n deslliuri. Catalunya és un país d'integració, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i tots els tòpics que vulguis. Va, però hi ha hagut aquesta discussió i hi ha una quantitat de gent que pretén votar Aliança Catalana que en riu tant tu de la contra Vox.
1: 10 i 24 minuts... Hi ha altres temes, eh? Demà en parlarem més ampliat, si es confirma tot plegat, però fa pinta que la líder de Junts per Catalunya, Girona, Gemma Geis, ja hauria comunicat a l'alcalde Lluc Salelles que el seu partit abandona el govern municipal. Hi ha una roda de premsa a 11:15 per explicar-ne els motius. Salelles farà roda de premsa aquesta tarda. És a dir, el que acostuma a passar també... ja va passar a Barcelona, això.
7: Sí, ja
0: és un collboni.
1: Ha fet un collboni, efectivament.
4: Em falta un any, no?
2: 10 mesos.
1: Efectivament, 10 mesos, exacte. Són les 10:25, vaig a la publicitat i de seguida... Marxeu de vacances?
4: No. De moment no.
0: No, en general, o...
2: Amb el teu permís, no, dic, el teu permís sí.
1: Sí, no, dic, però marxeu, vull dir marxar. No, marxar.
4: Marxar a on?
1: Fora. Fora del vostre domicili habitual.
4: Fora del domicili, sí.
1: On sereu a mitjans d'agost? Fora, molt lluny? No tan lluny?
7: Ni idea.
4: Europa. Ho dius per l'eclipsi?
1: Ho dic per l'eclipsi. Veureu l'eclipsi?
4: Jo veuré l'eclipsi en una bonica illa. Sí, sí.
1: Molt bé.
4: I vaig a comprar unes ulleres, no? Vols dir?
1: Ara, molt bé, Tian. Ha rematat de cap molt bé.
0: Quines ulleres?
1: Però aquí hi ha un problema, és a dir... Clar, aquí hi ha coses
4: que... És com l'OB16, hi ha dos debats.
1: I els ous?
4: Com?
1: I els ous? Home, és clar, els ous que porten el zero al davant, avui m'explicaven, és que amb les ulleres passa una cosa, és a dir, et donen les ulleres i tu et penses que les ulleres que hi ha a la botiga del costat de casa, perquè ens entenguem, te les poden donar bones i no et pot fotre aquí un mal als ulls que et mors, i per tant hi ha reglamentàries.
4: Però això ens ho contestarà algú?
1: Sí.
4: Val, perquè jo a vegades miro el sol i no em passa res. Aquell dia sí que em passarà alguna
7: cosa.
1: La Mònica Usart també que vingui, sisplau. Si pots, la Mònica Usart que vingui. Pobre Mònica Usart, de debò. Santa apostòlica i romana i sàvia. Un segon, sisplau.
8: RAC 1.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
11: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
12: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
11: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
12: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
11: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
13: Puja o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
8: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
14: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
8: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
14: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
8: Amb el cofinançament del programa Interreg POC-TEFA de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
15: La Perla 29 presenta L'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi, 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. Fins al 30 de juliol, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
16: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
17: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
16: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
17: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
16: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
17: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
18: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
20: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
21: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
22: Escolta, navega, descarrega, informa.
21: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1.
23: El perquè de tot plegat.
1: 2:15. Queda menys d'un mes per l'eclipsi del segle, que ens deixarà totalment a les fosques durant més d'un minut. Hi ha un element, però, que és imprescindible per poder-ne gaudir amb seguretat, que és unes ulleres homologables. Sense elles podríem arribar a patir danys irreparables. Per saber, ara en parlem, però... Hola, Mònica Usar.
24: Hola, bon dia.
1: Aviam, des de tot arreu es podrà veure aquest eclipsi?
24: Si vols veure la totalitat, és a dir, que durant uns segons tinguis el cel totalment fosc i el sol totalment tapat, doncs hi ha zones de Catalunya on es veurà millor. Sobretot són comarques de Tarragona, sud de les comarques de Lleida, i en canvi a la resta es veurà un 98-99%, que no és la totalitat.
1: Sí, però la gent que ens està escoltant des de l'Empordà,
24: clar, veuran clar, menys,
1: ho veuran menys, ho veurà, però molt poc,
24: exacte,
1: menys.
24: Exacte, molt poc menys. El que passa és que aquest efecte de que de sobte es faci de nit i després es torni a aclarir, doncs seran aquests punts on és el 100% de la totalitat.
1: A quina hora és l'eclipsi?
24: Cap a les 8:20 del vespre, aproximadament.
1: 8:20 del vespre, sí. Val. I es veurà tot el món?
24: Vaja, no.
1: Perdó, un moment. A tot el món on hi hagi, on sigui de dia?
24: No. És, això dels eclipsis és una cosa que és molt, està molt buscada per la gent que és apassionada a aquest fenomen, perquè és en llocs molt concrets. Tenim una franja que va des del nord de la península i enganxa després a punts del centre-nord de la península, bàsicament. És com una franja que va en diagonal, com si diguéssim entrant per Galícia, i llavors desemboca la zona entre Tarragona i València, passa per les Balears, i aquesta és la franja on podrem veure la totalitat. No es podrà veure tot arreu de la península aquesta totalitat.
1: Sí, Andalusia
24: tenim
1: no
24: molts
1: veuran,
24: mapes que corren per xarxes socials que els podeu buscar, o fins i tot hi ha pàgines web aquí a Catalunya, a Espanya, vull dir que t'ho mostren claríssimament i et diuen fins i tot els segons que tu tindràs aquesta totalitat en cada punt on tu vagis, i és aquesta franja, i penseu que vindrà gent de tot el món a veure-ho, perquè ja us dic que és un fenomen que és dels més espectaculars si parlem a nivell astronòmic. Què passa? Que és al vespre. Això fa que no sigui tan espectacular com si ho tinguéssim al migdia.
1: Oh, esclar, perquè es fa de nit al migdia. Esclar.
24: Clar, tu imagina't que es fa de nit, doncs, ja quan s'està ponent el sol, però això dificulta una mica la visió, perquè vol dir que heu de tenir un horitzó ben net. Ja vam dir a finals d'abril que us fixéssiu allò com volíeu ser aquell dia, si realment veieu el sol cap a quarts de nou del vespre, recordo, perquè si teniu una muntanya davant, doncs no ho veureu, perquè estarà molt poc, respecte a l'horitzó, doncs molt poca altura tindrà el sol.
1: El dia 16.
24: El dia 12.
1: Perdó,
24: 12 d'agost.
1: 12 d'agost, una cosa.
24: Exacte.
1: Els mapes diuen que serà un agost plujós.
24: Ja, sí, sí. Bueno, és un dia que veurem, perquè realment si hi ha núvols, doncs ens quedarem amb les ganes. Sí, que, òbviament veuràs el cel enfosquint, però no veuràs la imatge espectacular del sol quedant tapat per la lluna. Això no, no es podrà veure si hi ha núvols. A més, també depèn de la zona, si creixen tempestes de tarda, pot ser que les encluses, que és la part de dalt de la tempesta, acabi arribant i tapant aquest sol. Veurem els dies abans, i jo crec que la meteo serà molt important. De fet, des del Meteocat ja estan preparant tot un dispositiu per tenir la gent informada.
1: El Meteocat no diu res sobre què sembla que pot passar
24: no,
1: aquest dia?
24: No, no, no, ens hem d'esperar.
1: No. No, i una altra cosa, clar, això estem parlant que es veurà de determinades zones de Catalunya i amb alguna potència i tot plegat, no sé què anava a dir ara. Bueno, aviam, tu tens les ulleres
24: ja? El tema
1: ja?
24: De les ulleres, jo sí, jo ja les tinc. Són unes ulleres que són típiques d'eclipsi. Per altres fenòmens, eclipsi parcial, recordo fa uns anys en vam retransmetre un des del terrat d'aquí,
1: sí,
24: de l'edifici, va ser un parcial, doncs aquell dia em portava unes. El que passa és que tenen caducitat, per tant s'han d'anar renovant.
1: Ah, sí?
24: Sí, sí, crec que tenen un parell d'anys, perquè el filtre que tenen doncs es pot anar desgastant i fent malbé. I aleshores el que sí que no podeu fer servir és radiografies, ni negatius, ni vidre de soldador, ni històries vàries, no.
1: Explica el que has dit, Tian.
0: No, però jo a vegades miro el sol, no? Tots anem a veure postes de sol i aquestes coses que fem, i no, no passa res.
24: Però no et quedes fixat mirant el sol durant una estona, perquè si no et farien molt mal als ulls. Segurament mires un moment al sol i retires la mirada. Aquell dia estaràs molt fixat amb el sol perquè veuràs un fenomen que serà diferent, i aleshores estaràs mirant directament al sol bastanta estona, sí. No, no ho miris sense protecció. Home, si fas així un moment, sí, saps? És diferent.
0: No, no, jo, que si quedes fixat. Jo totes les teves recomanacions els hi faig
24: cas. Fes

0: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
2: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
1: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
2: La Salle, Universitat Ramon Llull.
3: Les ulleres són adequades per veure l'eclipsi.
4: Doncs les ulleres han de portar un etiquetatge i han de portar un seguit d'indicacions, que és molt important que les tinguin, com ara han d'indicar que hi ha el marcatge CE. El marcatge CE, que encara algú es confon, no significa Comunitat Europea, és un marcatge que indica que és un certificat que acredita que es compleix amb la normativa que ha de complir. Després, ha de complir amb una norma UNE ISO, i aquesta norma no només l'han de complir, sinó que ha d'estar indicat en la ullera. O sigui, aquestes indicacions les hem de trobar en la ullera. El CE, la norma ISO, que és la 12.312-2, ha d'estar ben senyalada a la ullera, i a més ha d'indicar qui és el fabricant o qui és l'importador amb l'adreça i el NIF, és a dir, ho ha d'indicar perquè hem de saber la traçabilitat i hem de saber qui és el responsable d'aquella ullera. A banda, doncs han d'anar acompanyades de les instruccions d'ús i de les advertències de seguretat.
3: Val. Dic això perquè, hi ha vegades que les imitacions són calcades, clavades. Mm. Clar que no... Què pot passar? És a dir, com puc... Segurament hi haurà la CE, hi haurà l'ISO 12.312-2... Però serem dolentes, no? També ens pot passar això, o no?
4: Bueno, nosaltres des de l'Agència Catalana del Consum fem una campanya que mirarem aproximadament uns 15 models de ulleres diferents, no? Que compleixin tot això, tot l'etiquetatge que us estic dient. A banda, aquesta campanya la fem dins del marc d'una campanya estatal on participen altres comunitats autònomes, i al final hem de pensar que tampoc hi ha tants fabricants ni hi ha tants importadors. O sigui, que al final estem parlant sempre de les mateixes ulleres. I nosaltres, en aquesta campanya, fem preses de mostres, les portem al laboratori i verifiquem que efectivament compleixen amb tot el mal que han de complir. I és una mica també mirar el conjunt, no? És a dir, si falten algun dels elements que acabem de dir, no? Que li manca la normativa o el CE, pensem que el CE, a vegades, només mirant el símbol de la C i de la E, ja podem veure si allò és fals o no. En la nostra web ja tenim una foto on indiquem un CE que és el bo, diguéssim, i un que és la imitació, no? Bueno, mirant el conjunt, no? Que no hi haguin faltes d'ortografia, que això passa, eh? O que ens manquin alguna d'aquestes, l'adreça, el NIF del fabricant, de l'importador, és un conjunt de coses que ens pot fer veure que allò no està bé.
3: Ja. Yeah. El preu? Quin preu és, més o menys, perquè segurament deu haver-hi marcat, aquell lliure marcat, per tant, el preu que hi ha, quin és? Ho dic perquè si unes ulleres ens costen 15 i les trobem per internet per 3, ens estan fotent la cartera.
4: Bueno, no sé si és indicatiu el preu, eh? Jo sí, el que sí que recomanem des de l'agència és, per exemple, que es comprin a òptiques o establiments especialitzats, després els museus i els centres científics també en tenen, associacions astronòmiques també, i en els comerços electrònics, per exemple, perquè nosaltres també fem una inspecció a banda de física en els establiments, també estem mirant per internet. Totes aquestes dades que acabem de dir, que les podeu trobar al nostre web, han d'estar a internet a l'hora de comprar les ulleres i abans d'efectuar el pagament. Eh? Hem de trobar tota la informació.
3: Val. Clar, no sé si els infants han de portar, Mònica, no sé si ho saps, unes ulleres diferents.
5: Ah, ostres, jo et diria que les mateixes.
3: Sí.
5: Sí.
3: Val. Per tant, el que recomaneu és òptiques, que jo crec que la gent que està fora, el primer que has de fer és òptiques, perquè evidentment llocs on sigui del tema astronòmic serà més complicat de trobar, però si estàs fora, buscar òptiques, perquè les òptiques sí que en tenen, i en tenen molt.

0: Escoltes, no, d'aquestes?
1: Sí, sí, sí. La, bueno, a veure, moltes. La veritat és que jo crec que els comerços estan una mica tard perquè els inspectors no estan trobant gaire cosa en el mercat, eh? Vull dir, pensa que ens hem marcat com uns 15 models a revisar i estem trobant molt poca cosa.
0: Mm. Ai, l'última hora.
2: Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Ai, l'última hora. I a més això deu venir fabricat de... No? Suposo d'altre punt de món. I... Clar, és que... Per tant, i recomaneu directament a òptiques. I per internet, mireu molt bé i sobretot ens hem de fixar amb el logo CE i amb l'ISO, sí, que és el 12312-2.
1: Sí, i que vagi el nom del fabricant o de l'importador, és a dir, del responsable, però no que l'indiqui i ja està. No, no, el nom de la raó social, l'adreça física completa i el NIF. Això és important. I després que vinguin amb les recomanacions, fixant que no tinguin ratllades, ni forats, ni hagin estat manipulades.
0: Mm. Queda clar. Judit Pujol, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bon dia. L'eclipsi del segle que ens agatxarà a tots amb el pas canviat. Jo ho vaig a venir.
3: Quant dura això, Mònica? Quan és, tota l'experiència, quant
2: és,
3: dura?
2: És com a màxim minut i mig en els llocs on es vegi més estona. Ja, ja, la totalitat, ja, però pensa que tindràs una bona estona que aniràs veient com la lluna va tapant el sol, si després queda totalment tapat aquest minut i mig, és sí, glòria, eh? Aquest minut i mig.
4: Minut i mig tapat.
2: De totalitat.
4: I de foscor.
0: No.
2: I de foscor.
0: Però foscor, minut i mig?
2: Sí, això en els llocs on es veu més estona, eh? Ja. Aquesta foscor.
4: Però tot el procés, o sigui, des de això que dius de la lluna i que es va acostant i després va, tot el procés que més o menys...
2: El tinc ja està el xiringuixó.
4: Sí,
2: m'estic
4: imaginant.
2: Va, deixa'm que t'ho miri bé.
3: Una rebequeta per...
2: No, una rebequeta?
4: I després, ara em contestaràs això, però també sí, tinc una altra pregunta, perquè cap a les 8 i 20 ja no falta gaire perquè hi hagi la posta de sol.
0: Aquesta és una altra pregunta, sí.
4: Vull dir que igual no ho veurem gaire, no?
2: Per això, espera, et contesto primer això. Per això vam dir a finals d'abril que la gent anés a mirar el lloc on ho veuria, perquè depèn del lloc, si tens un edifici davant, una muntanya que no cal que sigui gaire alta, qualsevol obstacle, un arbre fins i tot davant, doncs pot ser que no vegis aquest eclipsi. Per tant, has de tenir un horitzó molt net i, sobretot, hi ha llocs que ja estan localitzats, eh? És a dir, que hi ha experts que ja fa temps que estan treballant en això i ja tens llocs que dius, aquí segur que sé que es veurà.
4: Però aquests llocs estaran a rebentar.
2: Sí, home, això sí.
5: No serà una experiència solitària, diguéssim,
2: no,
5: en
2: això
5: aquests
2: no,
5: llocs.
2: Això no, això ho veureu amb...
5: faré publicitat del producte, però els companys de disseny digital de La Vanguardia van fer fa uns mesos, i el podeu trobar a la web, una eina perquè poguessis controlar des del punt on et situes si hi haurà res que et tapi un arbre, un edifici, això que deia la Mònica ara, que et tapi el que puguis veure.
0: Doncs aneu a la infografia de La Vanguardia, que allà ho trobareu.
6: A mi em segueix sorprenent l'entusiasme que desperten aquest tipus de fenòmens encara a dia d'avui.
0: Bueno, jo no n'he vist ni un. Quants anys fa, Mònica?
2: Aquí, a Catalunya, 112 anys que no es veia un eclipsi d'aquest tipus i no, crec que no ho tornarem a veure. Aquí a Catalunya, us podeu desplaçar per tot el món. L'any que ve, al sud de la península, enganxa un eclipsi total i crec que coincideix amb el migdia, per tant serà espectacular, però aquest és el nostre. És a dir, per què en parlem tant aquí a Catalunya? Doncs perquè ens cau a sobre i això és com que et cau la grossa.
0: Aquí que estigui fora, perquè sí, té millors comprats a fora que l'any que ve pot anar a Andalusia a veure-ho. És com una gira de música.
2: Ah, mira, una hora i 45 minuts et dura.
0: Tot
2: l'espectacle. Sí, sí, sí.
5: Pot prendre alguna cosa.
2: Sí, pots anar veient com es va tapant. Ojito, sí, i el moment màxim són aquest minut. I...
0: Mònica, ha canviat algun mapa d'aquest matí cap avui de respecte a la calor?
2: No, avui calor i xafogó i demà calor més forta i un vent una mica més sec, que haurem d'estar al cas amb el tema dels incendis demà. Bueno, cada dia, però demà la situació es complica.
0: Quina mandra, aquesta calor, tu, per favor. I aquesta xafogó,
2: ja,
0: aquesta humitat.
2: El cap de setmana fluixa.
0: Bueno,
2: i hi ha bones vacances.
0: Gràcies, Mònica. Són 3:15 i d'aquí uns moments saludarem. A veure. Hòstia. Ahir vam parlar dels apunts. Una persona que... No, mira, ja li diré la marca que me'l truqui ja. Mira, anem a trucar-lo ja. Sí, anem a trucar-lo ja. És una persona del món de la cultura que fa cinema, que fa teatre...
6: Català.
0: Que resulta que va fer una pel·lícula que li van comprar els drets als Estats Units...
7: i la pel·lícula a Estats Units ha tingut un èxit molt per sobre el remake que han fet, molt per sobre del que els propis americans esperaven. Han hagut d'ampliar sales per tot arreu dels Estats Units perquè aquest remake en fi, ha tingut un èxit espectacular. D'aquí uns moments saludarem aquesta persona que és director, que és català, que la seva parella és actriu catalana, també, i que jo no sé si s'esperava aquest èxit de la pel·lícula. El tenim en línia? Sí. Cesc Gai, què tal? Bon dia.
8: Molt bon dia, com estem?
7: Molt bé, i tu?
8: Madrid. Enganxes a Madrid.
7: A Madrid.
8: Sí, assajant.
7: Assajant.
8: Assajant teatre, perquè no sé, el teatre ha entrat a la meva vida últimament i mira...
7: Què estàs assajant ara? Què estàs assajant, Cesc?
8: No, estic assajant la versió del 53 diumenges que vaig fer a Barcelona, que després em vaig fer una pel·lícula, doncs ara fem la versió castellana. I m'ha enganxat aquí. I bueno, un procés com això que comentes, com el dels veïns de dalt, que ha acabat després jo mateix filmant-lo i ha acabat a Hollywood.
7: Sí, per cert, en qui estàs fent l'obra de teatre? Amb quins actors? Amb quin càsting?
8: Estic amb el Julián López,
7: sí,
8: i el Xavi Mira, la Candela Serrat. Estic fent la versió en castellà, sí, que ja vindrem a Barcelona també.
7: Ja m'ho diràs. Els veïns, sí, de dalt, Cesc.
8: Sí.
7: Tu quan escrivies et pensaves que acabaria com estem ara o no?
8: Bueno, és que aquest text, curiosament, és el text, és la cosa que he escrit de forma més irresponsable, sense pensar, sense... Normalment, quan me'n poso a escriure és perquè penso, bueno, em faré una pel·lícula, m'ho prenc en sèrio, saps? Tens unes expectatives, i aquest era un... Estava en uns mesos d'espera per fer Truman, estàvem intentant financiar la pel·lícula just abans que entrés el Ricardo Darín, que tot ho va fer més fàcil, i estava avorrit, i la veïna no feia més que gemegar, i vaig pensar, bueno, em vaig posar a escriure, però no tenia un objectiu. I després ho va llegir l'Àgata, va dir, això podria ser una obra de teatre, no sé, es va fer una bola, i...
7: Mira, tot comença aquí.
9: Estem esperant algú.
10: Els nostres veïns.
9: Ah, els nostres veïns.
10: Sí, t'ho vaig comentar ahir, ja no
7: te'n
10: recordes.
7: 2015.
9: Recordo
7: que... El Cesc va estrenar al Romea la seva primera obra de teatre, era Els veïns de dalt, Àgata Roca, Pere Arquilluer, Nora Navas, Jordi Rico, i es converteix en l'espectacle teatral amb més recaptació a Catalunya aquella temporada. L'èxit va animar el Cesc Gai a fer-ne una adaptació pel cinema que arribaria 5 anys després amb... Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan y Griselda Siciliani.
11: ¿Os gustan los temas conflictivos?
12: Nos encantan los temas conflictivos.
11: Pues pasad, pasad. Se vayan a un hotel a follar, pero no.
7: Doncs bé, aquella història ha travessat fronteres i als Estats Units s'ha estrenat l'adaptació que n'ha fet l'actriu Olivia Wilde, que ella mateixa protagonitza, al costat de Seth Rogen, però l'altra parella és Penélope Cruz, amb un actor que a mi fa anys m'entusiasmava, però que li vaig perdre bastant la pista, que era Edward Norton.
13: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
7: Aquesta, la traducció de Els veïns de dalt al cinema sentimental, en anglès es diu The Invite, i es va estrenar no fa ni un mes, el 26 de juny, en només 7 sales. Una setmana després es va ampliar a 28 sales i el cap de setmana passat va saltar ja més de 1.600 sales. El resultat és pel·lícula amb crítiques excepcionals i ja porta recaptats més de 6 milions i mig d'euros. Has pogut veure, Cesc, l'adaptació americana o no?
8: Pues mira, no, perquè els americans amb això són molt... El productor, amb qui tinc molt bona relació, perquè és el que va... adquirir el producte d'aquests de tota la vida. Va veure la pel·lícula, em sembla que al Mercat de Canes o algun lloc d'aquests que es venen, no? Els festivals sembla que estiguin un lloc de premis i alfombres roges, però l'important dels festivals són els mercats que hi ha darrere. I quan la va adquirir s'ha passat 5 o 6 anys per tirar-la endavant. I jo encara no l'he pogut veure, s'estrena... M'enviaran un link un dia d'aquests. Però s'estrena aquí a l'octubre, m'han dit.
7: Et fa por?
8: No, al contrari. Pensa que he vist 7 remakes, jo, ja, de la meva pel·li.
14: Sí, d'aquesta pel·li se n'han fet 8 remakes.
7: Ah, hi ha 8, ja?
14: Extraordinaris al Corea. Hi ha 8 remakes fets, se n'estan fent 3 més. Mm. I el més espectacular és el coreà. O sigui, el coreà és...
7: Espera, espera, espera. Mira, mira, Cesc, mira, Cesc. Efectivament, com em diu... Mira, s'han fet pel·lícules de sentimental a Itàlia.
15: Fosse el momento di affrontare l'argomento, non pensi?
16: Giulio, ti prego.
17: Ma l'occasione è perfetta.
7: A França.
18: Tenez simplement à s'excuser.
19: On est bien conscient que on doit vous embêter.
18: Quand on fait l'amour.
7: A Tchèquia.
20: Je moc hezké, že jste nás pozvali. Jste psycholožka?
7: Psycholožka. Ah, sí. A Rússia.
21: К нам никто не ходит, и мы никому не ходим.
22: А мы что, кого-то ждем?
21: Соседи.
7: И а Корея del Sud.
23: Ушёндео.
24: Здравствуйте.
25: Здравствуйте.
24: 너무 잘 어울리세요, 두 분. 어떻게 처음에 만나셨는지.
7: Aquesta és la que t'agrada més, Cesc?
14: Bueno, aquesta és que és una cosa tan estranya el món de Corea i la seva manera, no?, tan diferent de fer i de ser i tot, que em va fascinar, ja ni que sigui la casa on vivien i tot plegat, clar.
7: Buah. Què et sembla el repartiment de l'adaptació nord-americana? Perquè, clar, estem parlant de que Olivia Wilde, que és la directora, però també intèrpret, sí, és el que feia el paper de l'Àgata Rock al teatre i la Griselda Siciliana, sí, al cinema. El Seth Rogen és el Pere Arquillué i el Javier Cámara. La Penélope fa el paper que feien la Nora Navas i la Belén Cuesta. I l'Edward Norton és qui fa el paper de l'Alberto San Juan a Sentimental i el del Jordi Rico als Veïns de Dalt. El càsting com a tal t'agrada?
14: Sí, la veritat és que molt. Abans va haver-hi una primera versió, un primer intent de fer la peli, però que va enganxar amb la vaga, no sé si te recordes, de guionistes,
7: sí, tant,
14: que va haver-hi durant mesos, i al parar-se tota la producció a Hollywood es va parar el projecte. Hi havia una actriu que m'agrada molt, que es diu Amy Adams,
7: sí,
14: i ella anava a protagonitzar-ho amb el Paul Rudd, que és el nòvio de la Phoebe, sempre explic jo, de Friends, perquè la gent, si no, no li posa cara. Mm. Bueno, i era un càsting ja molt maco, però va caure, i després jo crec que l'encert del productor va ser entregar-li la peli, confiar-li la peli a l'Olivia Wilde, perquè per les poques converses que he tingut amb ella ha sigut una tia molt, molt, doncs, molt, no sé, molt respectuosa amb el que era l'original, i a la vegada doncs fent els canvis que va considerar, no? Mm.
7: Li tenies la pista perduda a l'Edward Norton, tu també, o no?
14: La veritat és que m'ha agradat sempre molt, a mi també.
7: Molt, molt.
14: I la vida és últimament. Em va agradar molt fent de Pitesis i l'adaptació amb la pel·lícula del Bob Dylan, que va fer el Timothy Chalamet, ell feia de Pitesis. I ara ja, sí, és un tio molt curiós. No, em va sorprendre, perquè era una figura per mi, la que feia aquí l'Alberto San Juan, o d'algú com més aparentment sexual, per dir-ho d'alguna manera, perquè és el que ve amb tota l'energia del poliamor, no?, d'alguna manera, que és el que planteja en algun moment l'obra. I el Norton, doncs, el veig un tio com més calladet, i això. Però suposo que la Penélope, en aquest sentit, equilibra la parella, i pel que em va explicar la Penélope, que quan ens vam parlar abans de filmar, no, després del rodatge, va haver-hi una química entre ells, bueno, que va funcionar molt bé, i suposo que això es deu notar.
7: Per qui no sàpiga de qui estem parlant, té una pel·lícula que és la primera que va fer quan era petit, que es deia Les dos cares de la veritat, al costat del Harrison, del Richard Gere. I després va fer, sí, un paperot fent de nazi a American History X, i després, sí,
6: poc a Glass Onion sortia.
7: No recordo,
6: amb
7: i després
6: amb
7: va fer
6: Daniel Craig i companyia.
7: Després va fer El club de la lucha també amb,
14: sí, exacte,
7: amb el Brad Pitt, que era un actor, a mi em sembla un actor excepcional, al marge de la Cala Penélope, que ja no fa falta que digui res més. Suposo que t'han pagat bé els de Hollywood, no?, pels drets.
14: Sí, home, això és una cosa que es fa, evidentment, a través de la, en aquest cas, de Filmax, que és qui ens representa i fa totes les ventes, i sí, la venda de la producció americana potser és la més, la que s'ha cobrat més, no?
7: És més.
14: Però, bueno, després, els meus amics es pensen que m'estic fent milionari, i no és així, en el sentit que el cine és dels productors i la pel·lícula, doncs, l'han produït, i si està funcionant és cosa seva, no? Ja m'agradaria. Aquí et van liquidant, no? Depèn dels diners que van guanyant ells, et donen, bueno, doncs, un percentatge.
7: Mm. Escolta'm, quantes adaptacions portes ara en total, al marge de les que hem escoltat, alguna més?
14: De teatre, sí, moltes, clar. De teatre, em sembla, són 25 o... Bueno, no sé, mira, hi ha coses que no saps per què, doncs funcionen i tenen aquells elements que fan que sigui fàcil d'engrescar, no?, un productor o un director. I escolta, així, Cesc, cas, els veïns.
7: Sí. Cesc, els veïns de dalt, no creus que hauria de tornar al teatre?
14: Mira, saps què passa? Sí, jo crec que és una d'aquestes coses que, si jo fos un productor més que director, potser ja amb el Dani López, amb el soci, ja ho diem, no? Però jo ara, per exemple, li estic donant forma, bueno, a l'adaptació ara, els diumenges, però jo, sobretot, tinc un nou projecte que es diu Aniversari, que farem d'aquí un any i pico, i això és de teatre, eh? Vull dir, i això és el que em fa il·lusió, són coses noves. Repetir fórmules a mi m'avorreix més. Llavors jo penso que potser més endavant doncs ja hi tornarem, saps?
7: I pel·li?
14: I pel·lícula, el que passa que ara m'he fet del club de Netflix, que he començat una relació amb Netflix que no havia tingut mai i que me'n van tractar molt bé proposant-me fer l'adaptació dels 53 diumenges. I es va generar un vincle de treball molt maco. Em van dir, dà-nos les idees, els vaig passar i llavors l'any que ve filmaré una minissèrie amb ells de 3 capítols.
7: Sobre?
14: I sobre, es diu Aventura, és un joc entre un home i una dona diferent del que va ser mi amiga Eva, més juganer, i ja ho veureu, ja s'anunciarà perquè no em deixen parlar gaire encara.
7: Ni el càsting tampoc.
14: I el càsting tampoc, perquè això ja saps qui els agrada anunciar.
7: Sí.
14: És un actor, puc dir que és un actor de Barcelona i una actriu de Madrid, això és el que vol dir.
7: Perfecte.
14: I que farem a Barcelona, rodarem aquí. El que passa que, no sé, són èpoques. A mi m'agrada seguir una mica la corrent i les coses que et van passant a la vida. Mai m'hagués pensat que treballaria per Netflix, no sé per què, i ara pues, realment m'entenc molt bé amb ells i estan confiant, em donen llibertat, i llavors estic preparant una pel·li potser però per més endavant, saps? Sense pressa. Pensa que el cine ara costa molt més de fer, molt més de produir i pateixes molt.
7: Per acabar, el Jordi Jaume, que és molt punyetero, em pregunta des de la redacció. La veïna del Cesc Gai que va inspirar la història sap què ha passat en tot plegat?
14: No. Saps què passa? Que tinc por que em demani drets d'autor o alguna cosa. Llavors, hem decidit no dir-li res. No, i saps que també el tema amb la veïna és que, primer, que és alemana. Llavors, ella viu una mica en una altra galàxia. I després que ja fa 2 anys se'n va anar... Viu al barri, me la trobo, de fet me la vaig trobar l'altre dia. I em diu, com estàs, Cesc? Què estàs haciendo? Jo penso, si t'ho expliqués. però, i ja em dóna morbo, que no ho sàpiga, em dóna morbo, perquè allà, ella va generar els gemecs, mai van baixar a proposar-nos una orgia, no? Però sí, els gemecs va ser l'origen de tot, les discussions amb l'Àgata sobre el que passava, bueno, va ser tot el que va inspirar això. I després ja em va donar la... Suposo que hagués tingut una relació més fàcil amb ella, li hagués explicat, però hòstia, ara ja m'agrada.
7: Perdona, Cesc, tens un guió aquí?
1: Sí.
7: Tens un guió aquí? Buah, tens un guió aquí?
14: Sí. A més, una tia molt curiosa, de la meva edat, sí, no tenia 50 llargs, però no ho sé, sempre hi ha quedat aquest vincle i al marxar, pues, no sé, suposo que si ens haguéssim entès més, saps? Hagués acabat explicant. I jo crec que el fet que sigui alemana i com que mai, no sé, mai s'enterava gaire, saps? Del que fèiem o deixàvem de fer.
4: Un títol, Jordi.
7: El títol?
4: Els gemecs de l'Alemanya.
7: Però no és títol, no és gaire títol pel Cesc.
1: Ja t'ho dic jo.
14: Que no, però bueno, escolta. No, ella va deixar de gemegar, eh? De cop, llavors va agafar nòvio i es va acabar.
7: Sí. I viu pel barri encara,
4: però,
7: eh?
4: Home, però sí. Hauria d'haver continuat o fer-ho més sovint,
14: no,
4: si
14: va
4: agafar nòvio.
7: Bueno, el nòvio també té drets d'autor, eh? No et pensis.
14: Bueno, era el nòvio era més conflictiu. Era més conflictiu, per això et dic que deixem-ho estar.
7: Vale. Per cert, no hi ha dret. Un dia amb el Jaume Ripoll de Netflix... de Filmin, sí. Vam parlar de fer un dia les pel·lícules que vols veure i que no trobes a les plataformes. D'ara, o d'abans, o de sempre. Per exemple, Mel Brooks, que jo soc un debut de Mel Brooks, la majoria de les pel·lícules de Mel Brooks no estan a les plataformes.
5: Enlloc?
7: No. N'hi ha un parell o tres que sí, però la resta no hi són. O sigui, la Jovito Frankenstein no hi és, la història del món no hi és... És a dir, n'hi ha moltes que no n'hi ha. Sí. No n'hi ha. Hi ha una pel·lícula que em va encantar, britànica, que tampoc hi és, que es diu Beautiful People, no hi és. Bé, és igual. Però és que sentimental no hi és.
14: Bueno, no hi és ara, i serà d'aquí un mes. És a dir, les pel·lícules també... Saps què passa? Que tu negocies... Vam, per exemple, no? Nosaltres ara, Sentimental, com et pots imaginar, amb tot
7: clar,
14: aquest lío, pues, està renegociant... I està a Netflix, em sembla, però llavors ha estat a Llatinoamèrica, o sigui, és un merder, i llavors tu com a productor és una cosa nova que hi ha ara, que està molt bé, que és que vas poguent vendre els teus productes que has generat i el vas
7: col·locant. Escolls tu això?
14: Com a, clar, bueno, jo no directe, però
7: la productora,
14: clar, perquè a la distribuïdora teva et diu, escolta, ens ha arribat una oferta per estat d'Estats Units que volen posar Truman, i la volen per 2 anys, vale, doncs els hi vens per 2 anys, però clar, quan acaben aquests 2 anys, doncs llavors estàs totalment, constantment renovant, saps, les llicències que tu dones, i és veritat que ara és una mica que dius, home, potser ara la gent aniria a mirar el Sentimental si no la van veure, per curiositat, ja que es parla d'això, i sé que s'està negociant, no sé amb qui, la veritat.
7: El que sí que puc veure ara que parlaves de Truman és que la podeu trobar tant a Movistar Plus com a Sky Showtime, o sigui que aquesta és una altra
14: cosa,
7: això és una obra d'art. Moltes gràcies, Cesc, i moltes felicitats.
14: A vosaltres, una abraçada.
7: Una abraçada. 11 i 2 minuts. Què, n'acabem?
4: Sí.
7: Vinga, va. Felicitats, que et tenia ganes de felicitar el Cesc Gai avui.
4: Sí, home,
7: la persona que escolta amb tu.
4: No, a més, avui és un dia especial per tu, Jordi Basté, el nostre far, perquè vas vestit de vermell. Això ja ho he vist quan hem arribat. El que no sé és si és per la roja... I unes bambes guapíssimes. Si portes unes Nike guapíssimes que van a joc amb la camisa vermella, no sé si això és per la roja o per RAC1.
7: No.
4: Ni roja ni RAC1.
7: No, mira, això sí.
4: Bueno, jo pensava que t'havies preparat pel debat d'avui, que ha sigut què és ser espanyol. Debat que, com cada dimarts, ha generat moltes bufetades, però molt professionals, mica com Pazos. Està bé, vull dir que us veig aquí, us assento els dimarts, penso, hòstia, no sé si es porten bé, això la gent s'ho pregunta molt, la gent que escolta la ràdio, vols dir que tal, i després, en realitat, som gent pues, que us enteneu molt bé fora d'aquí, esmorzeu junts i totes aquestes coses. Ens han quedat dues preguntes per respondre, com és possible que Mariano Rajoy aprovés les oposicions del registrador de la propietat, això ens ho ha dit el Toni Aire, no sé si aquesta teoria de la conspiració, si ve d'algun lloc.
6: Diuen que és molt difícil aquesta oposició i aquest senyor a vegades té lapsus, no ho sé. Sí, potser sí, hi ha teoria de conspiració.
4: I l'altra pregunta per respondre, per què la columna de Jorge Fernández es titula El Trípode?
6: Sí.
4: Tenint en compte la biografia de Jorge Fernández Díaz, que explica... Bueno, la biografia de Jorge Fernández Díaz, que explica que tenia una vida dissipada i un dia a la llum a Las Vegas, doncs potser això del trípode té alguna cosa... No ho sabem. No ho sabem.
7: Jo, de bo, tia...
6: Sí, que t'ho passa.
7: Som tots, de bo.
4: El que ha quedat clar
7: és que... Sempre esteu pensant
4: en
7: l'únic.
4: El que ha quedat... Parla el senyor que és conegut ja com...
6: El paquetón.
7: Bueno, va, per favor.
4: Bueno, el que queda clar és que els francesos no són...
6: Van dir així.
4: Els francesos no són una bona gent perquè ens tiraven camions de fruita a la frontera i ha estat bé que acabem, fixa-t'hi, com ho has tancat el cercle, està bé que acabem parlant dels veïns de dalt.
7: Efectivament.
4: Que és un... Està molt bé.
7: Que era un llibre que va fer l'Albert Om.
4: Jo també, efectivament. I acabo amb 4 frases. Una de Joan López Alegre. No és espanyol algú només per néixer a Espanya.
7: Cert.
4: L'altre és de Lot. El debat és qui té dret a governar Espanya. La Isabel ha dit, no sé si la reina Sofia se sent molt espanyola. Això s'ha dit aquí. I una frase de Cesc Gai. Estava avorrit i la veïna ho va... No, espera, tu t'ho dic, que no m'entenc la
6: lletra.
4: Ara...
6: Rajoy. Igual no s'entén la lletra. A veure...
4: Ah, vale. Estava avorrit i la veïna no feia més que gemegar. Ara.
7: És molt maca la història que ens ha explicat després, el Cesc Gai.
6: Sí.
7: En fi, és esgotador, però és meravellós estar amb vosaltres els dimarts, o no sé si és meravellós, però esgotador, és dir, la perspectiva a vegades marca la realitat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, passeu bon estiu, Toni Aire, Isabel García Pagán, Joan López Alegre, Ot Bou. Quan tornes, Tian?
4: Dijous.
7: Sí. Oh!
4: Què?
7: Home!
4: Hi ha allò del Puigdemont. Però ja haurà sortit el dematí?
6: Sí, a dos de, diuen que a 2:50.
7: A 2:10.
4: Hòstia, no sé, ja vols dir que no sabem a quina hora sortirem d'aquí? Portes un dia...
7: Bona, sí.
4: A vegades tens tendència a allargar la tertúlia.
7: Mira, un moment. Hola, què tal, Polls?
1: Hola, va, que vinc a parlar-vos de Verishur.
0: Sí, senyor.
1: I és que han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes, i un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes Verishur. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truca al 900-903-744.
7: Molt bé, aquí... Això, ara sí que ho deixem, que hem d'anar a preguntar. Ah, sí, d'aquí uns moments... No hi ha volta enrere, marxeu. Entra Quim Vila, de la Vila Viniteca, per provar a tastar vins d'estiu. Vins d'estiu. I després... No sé si heu anat. No sé si tu, Toni, has estat a veure el Falstaff ja del Liceu o no?
6: No, encara no, però hem de fer.
7: Hi ha de tot, hi ha de tot. Fa, el Marc Balcells està per allà i fa una cara com
6: dient... Ui, tothom en parla, com a mínim en parla. Sí,
7: s'acaba diumenge. També el Marc Balcells, abans d'arribar a les 12 en punt del migdia. Senyors, un gran estiu.
6: Igualment.
7: I descanseu molt, en nom de Déu i en pau.
3: Gràcies.
7: Fins ara a tots, fins ara. Ara tornem.
16: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. El perquè de tot plegat.
17: RAC 1.
23: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
25: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
26: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
27: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verishur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
28: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verishur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
27: En Marc Márquez confia en Verishur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
28: Truca al 900-903-743.
29: Verishur. Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora, i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
30: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
31: Però si a aquesta hora la platja està buida.
30: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
31: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
30: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
31: Val més que en busquem un altre.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
35: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
36: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
35: A més, té un 98% de carn.
36: És natural que es noti, oi?
35: Doncs sí, natural.
37: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
2: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
3: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
2: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
3: Android Auto
2: i a Apple CarPlay.
3: Tots els podcasts de RAC1.
2: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
3: Noves funcionalitats premium.
2: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1.
5: A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
8: Bon dia, són les dues.
5: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
9: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
5: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2: RAC1, tots som un milió. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 11:10. Mira, ja han vingut els del... Ja han vingut els del Xumeli i ja estan aquí. Espera, espera, no, tens raó, Marc, tens raó. Anem a escollir el segon tall finalista, el millor diàling de la temporada, que passarà a la gran final. Si voleu participar, diàling@rac1.net, diàling@rac1.net. En joc, una tauleta Samsung Galaxy A11 Plus amb una pantalla d'11 polzades, 128 gigas de memòria interna i 8 gigas de RAM, dos abonaments anuals al Cinema Girona de Barcelona per veure totes les estrenes, una subscripció de mig any a Filmin, un pack de 4 abonaments al Festiuet, que es fa divendres i dissabte a Salou, aquest pròxim cap de setmana, i on hi ha la Fúmiga, Juan Magán, Figaflaues, Els Pets, L'Ax en Busta, entre molts altres que podeu descobrir a festiuet.cat. Avui, que és el Dia Internacional del Tauró, 4 entrades per l'Aquàrium de Barcelona, un cofre 100% aventura de Wonderbox amb el que podreu gaudir d'una experiència d'aventura triar entre rafting, surf, caiac o escalada, entre molts altres, i una ampolla de cava 1917, gentilesa de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món als campionats mundials de xampanys i escumosos. Tot, la tòmbola per una persona que d'aquí a 3/4 d'hora no sap que li tocarà tot això. Per tant, diàling@rac1.net i la paraula clau a l'assumpte dels talls que vosaltres veieu que és el millor que passi a la final d'enguany del diàling. El primer és un diàling que hem triat a la repesca.
10: Sí, és el Clapés, que està enganxat a una droga, la droga de les xarxes.
11: Foda, està peor que jo.
12: I de cocaïna ja anem directament a la...
13: Cavall.
12: A la DSL, no? A la DSL,
14: eh? Últimament me'n prec massa.
13: A DSL,
12: eh? Com es deia aquella droga que era? LSD?
15: LSD.
18: Mientras lo controles, todos son ventajas.
12: Sí, ADSL en anglès, que giren les sigles, podria ser ADSL.
19: Sí, sí.
12: Bueno, no t'estranyi que hi hagi una droga que es digui ADSL.
20: Pero natural, eh?
21: L'has identificat, aquest últim, o no? De Torrente?
0: Sí. Correu a diàling@rac1.net, assumpte droga. El segon tall.
10: Al Cat Info estan entrevistant el cardiòleg Valentí Fuster, un home que ha batallat tota la vida contra el tabac, però hi ha algú que no se'l fuma ni a ell.
22: En països com mediterranis, i com que perquè l'estudi es va fer...
12: És infumable, aquesta entrevista.
24: Com?
12: És infumable, aquesta entrevista.
37: Doncs, a més, doctor Fuster, estem potser analitzant d'aquesta manera que tenim un problema...
0: Ja. Sí que el tenim. Assumpte fum. El tercer finalista és el tall guanyador del mes d'octubre.
10: Són el Toni Clapés i la Marta Romagosa que ens expliquen els secrets per tenir cura d'una relació de parella.
13: El Toni és un rotllo que se m'ha complicat. Està pobre, que està més dormit que jo. I jo quan el vaig veure ja vaig pensar, hòstia, aquest tio és interessant. Però sí, és el típic que vol fer gràcia sempre i es pensa que em farà riure. I bueno, a mi no.
37: Quan la vaig conèixer el primer moment que ens va presentar el català, vaig pensar, ui, aquesta és la típica que s'espera que jo faci 55 minuts de relleno de nata per venir ella a fer el seu informatiu, l'estrella de l'informatiu.
13: I jo, ui, ai, quina gràcia que fa tot el que diu.
37: I com pots veure, es ven caure molt bé. Vaig pensar, aquesta tia, no sé, la típica informatiu, la típica llesteta...
13: Jo vaig pensar el mateix, d'ell.
38: Que s'ha d'enamorar, metge. Esos dos s'han d'enamorar.
0: Assumpte amor, el quart.
10: El Jordi Bosch esmorza metàfores i es fa les ungles molt fort, amb paper de vidre.
39: Hi ha hagut ara la guerra dels tuits. Hi ha un senyor que s'està fent les ungles, no sé si de les mans o dels peus, que és Santiago Abascal.
40: No, és el pis de dalt que fan obres.
41: S'ha debió d'haver un golpe en la cabeza. Però...
39: No.
13: Era una metàfora.
39: Era una metàfora del Santiago Abascal. Era una metàfora senzilla
1: com
39: escal, no?
1: El diàleg.
39: Vas al diàleg, vas al diàleg.
0: 9:38
39: minuts.
0: Assumpte ungles. I el cinquè és un altre repescat.
10: Sí, torna a ser el Toni Clapés, que es queda trebat amb el nom de la presentadora del programa Anatomia D.
39: Ens saludem a la directora i presentadora Manen... Ai. Manen Bendizábal.
1: Manen!
39: Manen! És que m'ho han escrit malament.
1: Manen!
39: Manen Bendizábal. Però si és que és... Manen Bendizábal. Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen Bendizábal.
1: Montserrat.
39: Ho deixarem amb Manen i ja està. Montserrat.
1: Manen Bendizábal, buenas tardes.
39: Ara sí.
1: Bona tarda.
39: I bona, ara ja no m'atreveixo a dir el nom.
1: Mamen.
39: No.
1: Mamen.
39: Manen.
1: Jo...
39: No! No! Mamen. Assumpte nom. I en joc això, la tauleta Samsung Galaxy, els dos abonaments anuals al Cinema Girona de Barcelona, mitjanya Filmin, quatre abonaments pel Festiuet, un pack de quatre entrades per l'Aquarium de Barcelona, el cofre Aventura de Wonderbox i aquesta ampolla de cava gentilesa de Cellers Maset. Un quart i un minut de 12. Per cert, han sortit els horaris de la jornada 1 i també la 2 de la Lliga de Futbol. A veure, pel que fa al Espanyol Llevant, que és el primer que jugarà d'equips catalans, és diumenge a les 7 de la tarda. Mira, bon horari. Diumenge, dia 16 d'agost, a les 7 de la tarda, Espanyol Llevant. El Barça debutarà el dijous, dia 27 d'agost, toca't els nassos també un dijous, 27 d'agost, a les 9 de la nit, contra l'Atlètic de Bilbao. Barça-Atlètic de Bilbao, 27 d'agost. I el Real Madrid-Real Societat serà el dia abans, dimecres, dia 26, també a les 9. I, per qui vulgui saber també, l'Atlètic de Madrid-Màlaga es jugarà també dimecres a les 9. Però el 19 d'agost, en aquest cas. Plegat és una... És, o sigui, la jornada 1 és, va des del dissabte 15 fins al dijous 27. Però perquè ho tingueu clar, equips catalans, Espanyol Llevant debutarà diumenge dia 16 a les 7 de la tarda i el Barça amb l'Atlètic de Bilbao dijous dia 27 d'agost a les 9 de la nit. Ja està. Dit això, hola, Quim Vila, què tal?
4: Molt bé.
39: Molt bé.
4: Molt bé, bon estiu.
39: Bon estiu. Que t'avorrim o què, Mònica?
1: No, estic aquí gestionant l'equip, ja saps, tot el dia. Sí, sí. No parar.
39: Se'ls porta malament, el Joan Ferrer.
1: El Joan Ferrer, uf, dels pitjors.
39: Ja.
10: No, que ara em sap greu marxar, perquè heu tret aquest bé de Déu,
1: sí,
10: de pernil.
1: I ell estava dient sí, que segui.
10: Que tinc diàling per fer.
39: Ah,
10: si em permets no fer el diàling, jo em quedo.
39: Hola, Marina Arbós, bon dia.
6: Hola, bon dia.
39: Val, ja ha marxat, perquè evidentment no li permeto. Hola, Mar Balcells, què tal?
7: Molt bon dia.
39: Ara parlem del Falstaff d'aquí una estona. Ets de Xumeli, no veig?
7: Bueno, escolta, tot el que vingui és acceptat.
39: I aquí, Suelen 1 i Suelen 2, sí, també, no?
1: Sí, perquè jo no me n'amago, a mi m'agrada.
39: Sí,
1: veure vi, sí, i del país.
39: Aquí portes una ampolla de cava.
4: Bé, és un escumós que no està dintre de la denominació d'origen cava, elaborat a l'Empordà, per l'Anna Espelt, que és una de les grans... vinyarones d'allà de l'Empordà.
39: Sí, aquesta senyora ja saps que és del Penedès.
1: La conec, la vaig entrevistar, té un projecte brutal, l'Anna.
39: Sí? Sí.
4: Doncs és un escumós que es fa en un lloc, neix en un lloc molt bonic, que és el camí que va de Roses a Cala Montjoi, que ens en recordem els que havíem anat al Bulli. I en allà va plantar unes vinyes en un lloc impossible, on la tramuntana doncs, hi pega ben fort i la terra és molt pobra, per recuperar un paratge històric, no?, en ple Parc Natural del Cap de Creus, ara que estem parlant tant de... cada estiu, no?, del desastre dels incendis, doncs ell ha fet un projecte...
39: Que xulo,
4: de vi,
39: no?
4: Però que, a més, és un projecte que s'ha estudiat i s'estudia en molts llocs, perquè com la viticultura pot preveure o pot fer de tallafoc en aquest moment tan complicat, no?
39: Carai.
1: No coneixies, tu, no, aquestes bodegues? Doncs té alguns vins, més enllà d'escumosos, té també alguns vins dignes de posar-los a qualsevol taula.
4: Sí, sí, fa uns vins magnífics. I, bueno, he portat aquest vi també perquè dic, ostres, ara que és l'estiu, que molta gent anirà cap allà dalt, cap a la Costa Brava, jo recomano fer aquest camí i acabar el Bulli, que està tancat com a restaurant, però és un museu excepcional, i és un lloc de retrobada per la gent, doncs, que vam tenir la sort d'anar-hi, però no només per la gent que va conèixer el Bulli, no?, i que va conèixer el millor restaurant del món i tot l'equip del Ferran Adrià i pels bullinians, sinó també per la gent que li agradi, doncs, tot el tema de creativitat, tot el tema d'estudi. Doncs hi ha un treball allà absolutament bestial, que ara a l'estiu, doncs, està obert pels matins i és fantàstic. Vas al Bulli, cal a Montjó, i després et fas un banyet i després tornes a Roses i menges amb algun dels restaurants magnífics que hi ha.
39: Sí, allà, efectivament. Aviam, Quim Vila, el propietari de Vila Vinoteca, com sempre...
4: Bueno, obro l'ampolla, no?
39: Obre l'ampolla, sí, perquè aquí estan les catadores oficials del regne i el catador. Aviam, atenció.
4: A més, és un escumós fet amb un raïm negre, no? És blanc, però està fet amb un estrell per recuperar, doncs, aquestes varietats històriques.
39: A quina temperatura li fots els escumós?
4: A mi a l'estiu m'agrada molt fred, perquè després a la taula ja pren la temperatura, diríem, de servei, no? A l'hivern m'agrada prendre els caves com els blancs. Hi ha gent que els pren gelats, sí. Jo crec que no.
39: Sí,
4: jo crec
39: que la meva cunyada se'ls fot que gairebé d'haver-hi gel.
4: Jo crec que els caves, els corpinats o els xampanys, tot tipus d'escumosos, estan bé a temperatura de vi blanc. Gelat, allò que molta gent diu, no, sortit del congelador, a mi no m'agrada. Crec que s'han de gaudir com un blanc, perquè realment els escumosos són caves, són blancs, que a més tenen bombolles, no? Però els hem de gaudir amb copes com aquesta Riedel.
39: Quina és aquesta, perdona, pots dir el nom exacte?
4: Aquest es diu Anaspel Cap de Creus 2017.
39: Què tal?
1: Boníssim. Quina varietat és?
4: Monestrell.
1: Monestrell, és aquesta negra, que has dit, sí. Que és raïm negre.
4: Sí, que el premses molt ràpid, treus les pells, perquè el color del vi està a les pells, sí. I llavors, doncs, el premses molt ràpid i el suc surt blanc, no?
39: En recomanes algun més d'escumosos, estimat?
4: Sí, he portat una llisteta bastant llarga, però anirem una mica ràpid. Mira, doncs, ens en anem al Penedès. Josep Maria Ferret Guas, Brunature 2023, Xarel·lo, Macabeu, Parellada, 13,50 € per un cava, que sí, és un cava, amb més de 30 mesos de criança. Continuem al Penedès. Un dels cellers capdavanters de la zona, Reventós i Blanc, Blanc de Blancs, 2024, de la Conca del Riu Anoia, també Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Malvasia de Sitges, per 21 €. Un celler clàssic, Torelló 225 Brunature 2018. Aquest porta el toc de que el vi s'ha criat una part amb botes de roure de 225 litres, que d'aquí pren el nom del cava. Una raresa, que està també fora de denominació, Colet Navazos, és un projecte del Sergi Colet amb els seus amics d'Andalusia, de l'Equipo Navazos, l'Eduardo Ojeda i el de Jesús Barquín, que en el seu chardonnay li posa un toc de manzanilla. Llavors és aquest acord entre el Penedès i Jerez, no? Boníssim, 2021, aquest ja val 36,95 €. I per acabar, dos grans ampolles de festa major per grans àpats, un Recaredo Finca del Serral Vell, un corpinat fantàstic, Xarel·lo, Macabeu, amb 8 anys, i una festa gastronòmica, un Mestres Masvia Gran Reserva del 2009, un dels caves més emblemàtics, també amb Xarel·lo, Macabeu i Parellada. 17 anys, 17 anys d'un cava criat amb les seves mares. Això és per grans àpats.
39: Anem als vins blancs? Els blancs.
4: Vins blancs. Doncs mira, començarem pel sud, per la Terra Alta. Una garnatxa blanca del celler Bàrbara Forés, que val menys de 10 €. Ai. El Penedès, un projecte del Salvador Batlle, que també fa uns vins fantàstics a l'Empordà. Per la gent que li agraden els vins sense sulfits, els vins poc intervinguts, Còsmic, Connexió Còsmica 2025, un Xarel·lo fantàstic que per 15 € podem gaudir. Ens n'anem al Montsant. Vinyes Domènec, que és un celler que està molt focalitzat amb la garnatxa i elaborant magnífics vins al Montsant, però en aquest cas presentem el seu Macabeu, les Vinyes Velles de Macabeu 2022. Ara pugem cap a dalt i fem una cosa completament diferent. Ens anem a Calonja. A Calonja hi han elaboradors molt petitons, però hi ha un celler també que en el seu dia va renovar i va apostar i amb varietats forànies, que és el celler Clos d'Agon, i ells van apostar per les varietats Roussan, Marsan, Viognier, doncs el Clos d'Agon Blanc del 2020. I tornem al Penedès, amb dos cellers emblemàtics. Un és un microceller, l'Enric Soler, és un dels grans especialistes a casa nostra i dels vins més desitjats de Xarel·lo, que tots els restaurants volen tenir, que sempre s'exhaureix, i el seu vi, que es diu Improvisació. Realment, d'improvisació no en té res, perquè l'Enric és un tio que tot ho té allà controlat i cuida cep per cep, i és una de les persones més absolutament perfeccionistes que conec en el món de la viticultura. Doncs a l'improvisació 2024, si el trobeu en algun restaurant, és fantàstic. I del Penedès també, un pioner, un projecte del Carlos Esteve, el Can Ràfols dels Caus, un vi...
39: Coneixes, Mònica?
1: Sí, Can Ràfols... Els Caus tots són bons, tots la veritat, bons. Negres, blancs... Estic sorpresa, Jordi, perquè veig que conec molts vins dels que menciona el Quim, per tant, n'he tastat molts, però a la vegada vol dir que tinc un bon olfacte i un bon paladar, perquè tot el que ell ens recomana és de qualitat. Per tant, tinc una mica una sensació dicotòmica.
39: Ara. El que ve ara,
4: ets especialista, tu ets especialista.
39: Sí. El que ve ara, el que ve ara.
4: Bé, doncs, del Gran Caus, la vinya al Rocallís, que és amb una varietat diferent, que es diu Incrocio Manzoni. I per acabar, un blanc del Priorat, de la Daphne Glorian, que és una de les pioneres d'aquesta renaixença del Priorat dels finals dels anys 80, i és, que és la propietària del celler Clos Laurel, Clos Erasmus, el seu Laurel Blanc 2025, Garnatxa Blanca, Chenin i Viognier. Un blanc fantàstic.
39: Anem als rosats, ara. Els blancs, bueno, jo soc de blanc...
4: Tu ets molt de rosats.
39: Aviam, jo soc de tot. De blanc, de rosat i de negre. El rosat, el problema que hi havia, si t'ho he dit més d'una vegada, és que hi havia una època que el rosat no existia, era com de... Anava a dir perdó, eh?
1: Sí.
39: Era com de... Bleh. Quedava lleig anar amb una taula i demanar un vi rosat. Mm. Semblava de iaia. I en canvi... Sí, i en sí, canvi, de cop i volta... Així. Sí, de cop i volta, sempre explico la gran anècdota amb el Miquel Suqué, que un dia anant a sopar amb el Miquel Suqué fa molts anys, però molts vol dir molts, em va dir, en un restaurant, em va dir, què vols, blanc, negre o rosat? I clar, venint d'una persona com el Miquel Suqué, vaig esperar, hòstia, està demanant rosat? Com si sapigués que a mi m'agrada el rosat. Diu, no, és que s'està posant de moda una altra vegada el rosat. I el rosat a l'estiu ve molt de gust.
4: Sí, el rosat, i ara s'estan posant de moda també els vins brisats, que avui
39: brisats?
4: Es diuen orange. Els vins que es feien antigament... Eren vins blancs que es deixaven amb la pell, una maceració més llarga, en comptes de premsar i treure ràpidament el suc, doncs es deixaven, i llavors agafaven un color una mica de la pell, de blanca, i eren els vins que abans es deien brisats, no? I són vins una mica... Són blancs, però com amb una mica d'ànima de negre, no? I aquests són els que ara es diuen vins taronja, orange wines, no? O sigui que ara ja tenim els rosats, tenim els oranges, tenim... Bueno, això no s'acaba.
39: I en rosats què tenim?
4: Mira, rosats. El primer rosat... un rosat que val 7,95 €, fantàstic, del celler Josep Foraster, de la Conca de Barberà del Montblanc. El projecte del Josep Foraster, que ara segueix el seu net, el Ricard, i la seva mare, la Julieta. Un vi fantàstic, fresc, d'aquests que t'agraden a tu, Jordi. Un altre vi fresc, boníssim, del Montsant. El Sindicat de la Figuera, un petit celler cooperatiu, una microcooperativa del poble de la Figuera, un rosat del 2025 exclusivament amb garnatxa. També boníssim, per una miqueta més de 10 euros. I ja, per acabar, dos rosats, una miqueta més de cos, una miqueta més per acompanyar tota la gastronomia. Un és el Partit de Bellvisos Pedrer Rosat de la Sara Pérez i en René Barbier del Priorat, un rosat del 2022, ja té una llarga criança, fantàstic per acompanyar grans peixos, per acompanyar, bueno, tota la cuina d'estiu, però no és un rosat light, és un rosat més seriós. I l'altre, ens n'anem a Costers del Segre, ens n'anem al Pirineu, un rosat també molt especial del Raül Bobet, que és el gran viticultor enòleg tècnic del país, i aquest està elaborat amb Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot i Merlot, o sigui, varietats com de Bordeus per elaborar un rosat a casa nostra a molta alçada, són vinyes plantades a més de 900 metres al Pirineu. I es diu Jana 2024, Castell d'Encús, Jana 2024. També un rosat important.
39: Pràcticament 2:15, anem als vins negres, important. Bé, tu li poses, jo a l'estiu l'hivern, un punt a la nevera?
4: Sí, els negres sempre s'han de servir frescos, i més amb aquestes temperatures tan increïbles que tenim a l'estiu, més val passant-se de fred i després ja ens el prendrem a temperatura que cadascú li agradi. Jo sóc partidari, si som uns amics, l'ampolla freda, quasi com un blanc, i ja pren la temperatura i cadascú que se'l pregui com vulgui. Perquè si ens el prenem a temperatura ambient o en temperatura calenta, surt més l'alcohol, el vi no està tan bo. el vi no està tan bo. I més aquests vins, que en els darrers anys han anat augmentant, degut a les canvis de temps, la graduació, doncs millor sempre baixar-los una miqueta de temperatura.
0: Val.
4: Tant els vins frescos com els vins seriosos, eh? Els vins seriosos també m'agrada una miqueta més fresquets.
0: Ah, val. Anem als negres, va.
4: Vinga, doncs els negres. Comencem a l'Empordà amb el senyor la vinyeta, el seu Eus Negre 2025, un vi fantàstic per 8,40 €, que es pot prendre inclús més fred del compte i per prendre amb aperitius, amb embotits, mentre t'esperes que arriben uns amics, que prepares allò, una carn a la brasa, perfecte. I un altre vi una miqueta amb aquest esprit, també un esprit de desenfadat, però no molt de cos, un priorat dels cosins, l'Inconscient 2024. També és un vi que el podem prendre una miqueta fresquet i també ens pot acompanyar tot tipus de cuina d'estiu. Dos negres amb una miqueta més d'entitat. Un vi de Costers del Segre, del Tomàs Cusiner, el Cèrboles 2023, elaborat amb raïms de la Pobla de Cèrboles. És un vi que ha guanyat en finor, té una frescor magnífica. L'altre dia el vaig prendre a Lleida amb uns cargols i amb una botiu, i amb unes botifarres, i estava absolutament increïble. I un altre clàssic que hem de tornar a redescobrir del Priorat, les Terrasses 2023 de l'Álvaro Palacios.
0: Álvaro Palacios és un geni.
4: És una finesa, garnatxa, carinyena...
0: Geni, aquest home.
4: I bé, crec que la collita 23 està francament magnífica.
0: Uh-huh.
4: I per acabar, ja si teniu allò, una bona carn, ara a l'estiu, i feu allò, una bona carn a la brasa, allò, un filet, un xuletó, aquestes coses que a vegades es fan a l'estiu, doncs dos vins importants, molt seriosos, que acompanyaran molt bé. Un és un vi de la Irene i el Loren, Alemany i Curiós, Sot Le Friec 2021. Un penedès amb una base de carinyena i una miqueta de merlot i cabernet sauvignon, fantàstic. Un vi que ja té 5 anys, que s'ha de deixar que el vi respiri. Jo recomano que el decanteu. Si no teniu un decanter, doncs amb una gerra d'aigua, que el vi prengui una mica d'aire, i això sí, com parlava abans, amb una temperatura una miqueta fresqueta. Fantàstic. I una altra opció, un priorat d'una altra família, de l'Ester i el Carles, i el fill del Carles, l'Andreu, està allà també, de la família Nino Ortiz, del Priorat, la Coma d'en Romeu 2023. Una garnatxa absolutament excepcional, també per prendre, jo crec que ara, amb les grans carns.
0: Buah. Dona gust, això, eh?
4: Quin seguit de rotllo, no?
0: No,
1: hem agafat idees,
7: eh? No,
0: i estarà penjat a la web de RAC1. I una altra cosa, Quim. Els patosos, els ànecs que no tenim capacitat per moltes vegades, que quan obrim ampolles de vi, se'ns trenca el tap. Què fem? Aviam, el tirem cap avall?
4: Mira, jo si el tires cap avall és el més pràctic, i llavors saps que va molt bé, agafes un colador de la cuina,
0: sí?
4: I el coles, i no passa res.
0: I no passa res, perquè si el deixes allà...
4: Home, en un restaurant no es fa així, no, el sommelier té eines i té traça per recuperar aquest tap, no tirar-lo dintre, però a casa podem fer moltes coses. Diríem que no és l'ortodoxa, però el tires cap a dintre, agafes un colador i acabes abans.
0: Quin és el millor...
1: obridor.
4: N'hi han de molts tipus, depèn de cadascú. Hi ha que prefereixen un obridor tradicional, hi ha que prefereixen el pull taps o el pull tex, que són aquests obridors que tenen, que això ho va inventar un senyor de Sabadell, que pobret, ja va morir fa uns anys, el senyor Brucar, i un altre ideat per un altre senyor, també un amic del Penedès, en Josep Puig. I aquests obridors tenen com dos temps. Llavors la palanca s'adapta i el tirabuixó no va torçat, amb la qual facilita que no es trenqui tant el tap. Però hi ha molts mètodes. Ara hi ha un altre, per exemple, que són aquells dos, que hi ha qui li diu lladre, hi ha qui li diu obridor de lames, que són com dues... com ho diríem? Com dues lames que entren al tap i l'agafen pel costat. O sigui, no el punxen. I llavors això va molt bé per ampolles que el tap, doncs, és ja molt vell, no? I hi ha un tercer, que és una barreja... dels dos tipus. Primer punxes amb un obridor com normal, després agafes i passes aquest de lames, i amb tot plegat treus el tap. Però cadascú s'adapta a la...
39: Pues clar.
4: Va bé també, per exemple, si es trenca el tap, si tens... Sabeu aquestes pinces que es fan servir per quan menges en un restaurant, en una marisqueria, un llumant, una llagosta, aquella eina que és com tan llarga que té com a la punteta una miqueta de ganxet? Doncs allò va molt bé perquè ho poses a dintre l'ampolla i pots recuperar el tap. Si se t'ha trencat mig tap, pots recuperar el tap. Jo ho tinc a casa i és fantàstic.
39: Després, una altra cosa, amb el tema de les ampolles de cava, hi ha ampolles de cava que per obrir has de cridar a la Guàrdia Urbana, a la policia local. Llavors, clar, aquí hi ha... Què fas tu normalment amb el drap?
4: Home, no, l'obres amb el drap. El que has de fer, en comptes de girar el tap, és fixes el tap i gires l'ampolla de cava pel cul.
39: Ah?
4: O sigui, al girar l'ampolla de cava pel cul fas molta més palanca i és molt més fàcil. En comptes de girar el tap, gires l'ampolla de cava pel cul, mantens el tap fixat i tal. I si amales en alguns caves molt antics, que a vegades passa, o amb ampolles que porten molts anys de gorjades, també les pots obrir amb el tirabuixó normal. Punxes, si se't trenca el tap, tu punxes i la treus amb cura perquè, evidentment, hi haurà carbònic. Ja. Però tu la treus amb cura com si fos un vi.
39: Ha de fer soroll?
4: Fer soroll... O sigui, teòricament no ha de fer soroll perquè no es perdi el gas, no? I perquè... Això és per fer festa i, bueno, si estàs de festa i vols fer una rebetlla i ho fas així, doncs mira, cadascú fa el que li sembla, no? Però teòricament la manera d'obrir l'ortodoxa és sense fer soroll, però ha de tenir gas. Si obres una ampolla molt vella, pot ser que hagi perdut el gas o que no tingui tant de gas, no? Però si és un

0: Vinga, doncs hem triat aquí unes quantes coses molt diferents. Mira, un vi que per mi és imbatible de preu, que si voleu el podeu tenir obert, el guardeu a la casa, idealment a la nevera. Ja sé que no estan de moda els rancis, però aquest és un vi que a mitja tarda, fred, amb unes ametlles, amb unes avellanes, està fantàstic. O a l'aperitiu, o si vols, per exemple, amb unes anxoves, no? Doncs és un celler històric, és el celler de Müller, el seu ranci sec. És un vi que val 8,35 € i que és un xollo, és un vi fantàstic. I pots tenir a casa oberta l'ampolla 3 mesos, 4 mesos, i no et passarà res. Jo recomano tenir-la ara a l'estiu a la nevera. Una mistela blanca de la Terra Alta, dels germans López, del restaurant Villarretiro de Xerta, que també tenen la catedral del vi, fantàstica. Una mistela blanca que es diu Gamberrillo, del 2018. Ara ens n'anem a Costers del Segre. El projecte d'en Claret Serraïma, un dels grans dissenyadors gràfics que tenim en aquest país, i el seu projecte amb una microcooperativa, que no m'encansaré de parlar d'ells, que són absolutament una gent meravellosa i que fan una labor social increïble, que es diu l'Olivera. Un vi amb les vinyes d'en Claret, elaborat a l'Olivera, que es diu Resim Vi Pensit. És un vi dolç per gaudir també fred a petits xarrups, per acompanyar, per exemple, ara que és bona època, de préssecs, ostres, o de meló. Doncs una miqueta de meló, una miqueta de préssecs amb aquest vi és fantàstic. O per prendre, per exemple, si voleu, no sé, amb un milfulls amb crema o amb un braç de gitano. Fantàstic. I per quasi acabar, tornem al Priorat amb un vi absolutament brutal de meditació de mitja tarda, si fes una miqueta més de fred, ara al setembre segurament, doncs un arrels del Priorat de 30 anys, un projecte dirigit pel René Barbier pare, de recuperar antigues soleres, antigues botes de vins rancis que hi havien escampades pel Priorat, no? I ja deixem acabar amb un licor, perquè aquí parlem molt de vi, que està molt bé, però hi ha alguns licors també a casa nostra excepcionals, i aquest és un licor que a mi m'encanta, que fan els germans Roca, del celler de Can Roca.
1: El de... En tenen un de xocolata.
0: En tenen un de xocolata, ara fan un destil·lat de garrofa, fan una ginebra de te de roca... Però jo avui vinc a parlar del licor de cacau, del 2023.
1: Licor de cacau.
0: És absolutament excepcional. Amb xocolata, després del cafè, a mitja tarda... Té 20 i pico graus, no és com una ginebra, com un brandi, que estem parlant ja de 40 graus, estem parlant de... I te'l prens,
1: perillós,
0: mi, fred, i és absolutament...
1: I perillós.
0: Deliciós.
1: Deliciós i a la vegada perillós, perquè li vas fotent.
0: Deliciós. Però és molt bo, i això ho elaboren ells... bé, ara ho elaboren a la destil·leria que tenen en el nou restaurant Esperit Roca, no? I, bueno, és una cosa que jo crec que hem de promocionar, no? D'una família absolutament meravellosa i amb una creativitat.
1: Quins genis. Quim Vila, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres, i espero que us hagi agradat aquest magnífic escoltar.
2: No ens ha agradat.
0: I penseu anar-hi, sí, perquè, aquell camí... es pot anar, em sembla que és des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda, val la pena anar a visitar el Bullí.
1: Sí, val molt la pena. 20 minuts i les 12, d'aquí uns moments tornem, però abans, hola Albert Pedrol.
3: Hola, què tal?
1: Em pots arreglar el merder que li he dit jo amb els horaris?
3: No,
1: aquí
3: ha... no, que has liat tu, no, que s'ha liat molta gent, perquè realment això del Mundial està trastocant del tot la primera jornada, ja se sabia, però cal recuperar-ho, perquè efectivament la Lliga comença el 15 d'agost, i és veritat, efectivament, que l'Espanyol debuta el diumenge 16 d'agost contra el Llevant a Cornellà al Prat. Però compte, perquè el Barça i el Madrid no debuten a la jornada 1. Per què? Perquè tenen futbolistes a les semifinals del Mundial. Debuten a la jornada 2. Per tant, el Barça debutarà diumenge 23 d'agost al camp de l'Elx, 9:45 de la nit. I el Madrid...
1: Quin dia?
3: Mira, això és el Elx-Barça, diumenge 23 d'agost a 9:45 de la nit. Però és que el Real Madrid debuta al camp de l'Espanyol, a Cornellà al Prat, el dia abans, el dissabte, també a 9:45 de la nit. Aleshores, la gent que es pugui preguntar, d'acord, i el Barça i el Madrid quan recuperen els partits de la primera jornada? Doncs el Barça recupera el partit de la primera jornada contra l'Atlètic de Bilbao entre setmana.
1: Aquells dos que he dit jo, no?
3: Dijous 27 d'agost, a les 9 del vespre. I el Real Madrid el recupera el dia abans, el dimecres,

0: dia 26 d'agost contra...
1: O sigui, el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i companyia jugaran dissabte, dimecres, dijous, cap de setmana una altra vegada, no?
0: Sí.
1: Jornada 2, jornada 1, jornada 3.
0: Correcte, juguen entre setmana. I aleshores, la jornada 3, que és quan nosaltres, quan RAC1 comença la temporada d'hivern, el dilluns 31 d'agost, dilluns 31 d'agost, 2:15 de la nit, Barça, Rayo Vallecano.
1: No puc creure. No ho puc creure.
0: Sí.
1: El dia 31 d'agost.
0: Sí.
2: Ja comencem dormint poc i malament, eh?
3: Sí, sí,
2: amb aquests horaris.
4: Bueno, ja dormiries malament.
1: Bueno, va. Va, aquella que sento de fons és la Marina Arbós, que li anava fotent aquí entre el Xumel i el Mandruco.
3: Vinga, va, té més coses.
1: Va, va. Està bo, què?
3: Molt.
1: Ah, ja, ja.
3: I aquest pernil que ha portat...
1: Oh.
3: No tinc paraules.
1: Bon estiu, Quim Vila. D'aquí uns moments parlem amb el Marc Balcells i el Falstaff. Et va agradar?
5: Em va encantar. Un 10, de debò, que hi vagi tothom.
1: Ara ens ho explica.
6: RAC 1.
7: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
8: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
9: En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles. Preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ehrn.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natura, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Aquest agost, deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost, emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
17: Entrada ja a la venda a balanyaenviu.com.
18: Quina calor. Vens a l'aigua?
19: No, no, em quedo la tovallola. És que... Estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
18: Ja, això passa.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure.
13: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 12:15. Avui tanquem temporada d'òpera al món a RAC 1 parlant d'una obra de Verdi que es va estrenar al Liceu el 9 de juliol i que hi serà fins al dia 19, és a dir, fins diumenge. Què m'expliques de Falstaff, Marc?
5: Bé, abans de tot, dir-te que és la meva fantasia, estem aquí tots dos amb un cava.
1: Sí, no, ja...
5: És a dir, Catalunya sóc...
1: La diva.
5: La diva més feliç de tota Catalunya. I estem el Jordi, jo, amb el cava, parlant del Falstaff. Doncs escolta, mira, us dic que sí, que s'hi ha d'anar. És una producció preciosa, la de Laurent Pelly. És una òpera molt, molt bonica. És a dir, és l'últim Verdi. És el comiat també del Josep Pons com a director titular. De l'orquestra. No. És que tots són plusos. Per tant, com a espectadors hi hem d'anar. És a dir, jo us dic que val molt la pena. És una comèdia, el Liceu actua com un refugi climàtic fantàstic, és a dir, que si estareu hi estareu fresquets, i és una tarda que podeu passar, un tarda vespre nit, la mar d'interessant. Tot i que jo he pensat, calla, com ho enfoco, no? Perquè siguem nosaltres així, tinguem aquest punt diferencial respecte a altres programes que estiguin parlant d'aquesta òpera. Mm. Et vull explicar, més que el Falstaff, com arriba Verdi al Falstaff, per fer-ho una mica diferent.
1: Vale.
5: Això que esteu escoltant de fons és la primera òpera que va escriure Verdi quan tenia 26 anys.
1: Hòstia.
5: I això que sona és el Oberto Conte di San Bonifacio, que la va estrenar a l'Scala l'any 1839, imagineu-vos. Va ser un èxit normal i corrent, van dir, però escolta, van dir que aquest jove, amb 26 anys, promet, imagina't, doncs jo què sé, doncs tu a la teva primera entrevista,
1: sí.
5: Doncs Verdi a la seva primera òpera, no? És a dir, la llegenda estava tota per venir. Però li van dir, escolta, com que ho ha fet prou bé, anem a encarregar-li una propera òpera que estrenaria al cap de pocs mesos a l'Scala i que sona així. Això és el final d'aquesta segona òpera. Té molt a veure aquesta òpera amb el Falstaff. Per què? Perquè és la primera comèdia que va composar Verdi. La segona òpera que fa és una comèdia, per tant. Però va tan malament, hi ha tants bus a l'acabar la primera funció, que no tindrà més vida que la primera funció. No va agradar, la comèdia no va agradar, i això el va marcar per vida, sumat al fet que quan la va composar, en una successió d'un any, se li va morir un primer fill, un segon fill i la dona.
1: Carai.
5: És a dir, que les circumstàncies eren molt nefastes. Però ja et dic, l'òpera no va aguantar i llavors doncs, ella es va quedar i això el va marcar per vida amb el tema comèdia.
1: O sigui, el primer... El segon, horrible.
5: Fatal. I el tercer serà el gran èxit, que és el famós Nabucco de Verdi, sí. Amb el coro del Vapensiero. Però la comèdia li ha generat tal rebuig que ell farà tota una gran carrera de drames. Alguns d'aquests drames seran drames shakespearians, com el que se suposava que era el gran final de la seva vida, que era aquest final d'aquesta òpera, que és l'Otelo. Això que esteu escoltant aquí és un final meravellós. L'Otelo s'acaba de clavar el punyal perquè ha matat a la Desdemona enganyat i ja està. Aquí ja té 73 anys. Amb aquesta òpera, que amb aquests últims acords que sentim, se suposava que aquí s'apagava el geni de Verdi, era la seva última òpera, té 73 anys, s'ha guanyat el dret a anar-se'n a la seva vila de Santa Àgata, però va ser un final apoteòsic, bueno, el treien a volant des de l'Scala, és a dir, que va ser meravellós, però escolta, és el que passa tu, que no et deixen ni descansar a la tercera edat, no? El llibretista d'aquesta òpera, de l'Otelo de Verdi, en Boito, li va dir, escolta, Verdi, jo ja sé que tu estàs retiradíssim a la teva vila, però jo et proposo fer un darrer ball junts. Una òpera que també tindrà un tema shakespearià, i serà el famós Falstaff, no? I llavors, clar, això és lo bonic que té aquesta gran òpera, que comença ja com una gran onada de... Però que diguem que ell va trigar, va estar els seus anys composant, perquè saps allò que agafes un projecte i dius, però ja tinc 70 i pico anys, no vull, estic cansat... Doncs la va anar fent a poc, molt en secret, perquè això no saltés a la llum pública i a la vida operística de Milà i de tota Europa, i escolta, ell li va posar fins i tot com si fos un espia a un codi secret. No deia estic composant l'òpera Falstaff. Ell deia la mia panxa, perquè el Falstaff representa que és aquest personatge en l'imaginari de Shakespeare, així grassonet, com molt cara dura, etcètera, etcètera.
1: La mia panxa.
5: La mia panxa. Llavors, ell no va dir res fins que arribem al 9 de febrer de l'any 93, té 79 anys, per tant, ha estat 6 anys escrivint l'òpera, i treballant en aquest projecte, i escolta, comença, s'estrena l'òpera, i de nou és un èxit tan esclatant, tan esclatant, tan esclatant, que ha de sortir a saludar cada vegada que acaba un quadre. És a dir, ara ja, a més que l'escala, la nit de la inauguració, està saturada de dignataris, de compositors, de monarquies europees, és a dir, que tothom estava esperant el que ara sí que serà l'última òpera de Verdi, que comença així. És a dir, aquí tenim un tipus d'òpera, com t'ho explicaria, que ara ella, Verdi, ja estem en un moment que ja diu que no vol continuar més. És a dir, ell ja està en un model d'òpera molt... Ja ha passat Wagner, i aquest tipus d'òpera que fa ell així de, com t'ho diria, d'àries, les que tenim al cap, com la Traviata, com el Rigoletto, etcètera, etcètera, doncs aquestes òperes ja han passat. I el Falstaff de Verdi és una òpera molt coral. Qui va a buscar-hi àries les trobarà, però d'una manera molt perduda entre aquest mar de música fantàstica que és el Falstaff de Verdi, no? Llavors, doncs, està, ara sí, ara surt un i té una ària, però ja veureu que no aplaudirem durant la representació, perquè el que estem fent és, bàsicament, estar escoltant aquest mar de música, no? I, bàsicament, tenim un personatge molt divertit, molt shakespearià, que és aquest personatge que ha anat sortint en diferents obres de teatre de Verdi, que és el Sir John Falstaff. És un senyor que, com diríem, amb el marc de mitjans aquí de RAC1, putoleja molt, pobret, perquè és un senyor una mica brutot, que ja està al final de la seva carrera, panxut, però que és aquell que es creu el més guapo de tota la colla d'amics. Sempre n'hi ha un que és el més lleig, és que era el més guapo.
1: Efectivament, sí.
5: Doncs és aquest, no? I llavors diu, calla, mira, doncs anirem... I té dos pretendents. El seu gran error és lligar amb les dues pretendents alhora, de tal manera que les dues se n'adonen i acaben tan emprenyadíssimes que fan una venjança contra ell, l'acaben tirant al riu, etc etc. Pel mig també estan tots els personatges, el marit d'una de les dones, que també s'han enterat, que també va mig d'amagat a demanar-li a ell una mena de venjança, el Falstaff, i bueno, el Falstaff, clar, li diu, no pateixis, que jo, sense saber que és el marit de la dona aquesta, bueno, me la lligaré i serà meva, perquè m'han dit que el marit és un cornut, que no està mai a casa, i jo ho tinc tot preparat. I clar, imagina't, l'altre es va posant... I, a més, també hi ha la parella d'enamorats, que, evidentment, el pare no vol que estiguin junts, però que, al final, tot acabarà molt bonic. Per tant, imagineu-vos, ja em diràs tu si amb la calor que està fent no ve de gust anar a veure. Sí. Una òpera ben cantada, ben escenificada, l'escenografia és absolutament espectacular.
1: Sí?
5: Sí, perquè ell, el Falstaff, té com la seva mena de quarter general en un bar, la fan passar a l'actualitat, però us he de dir que aquests que em diguin ara ui, està dient que això passa a l'actualitat, no hi ha cap cosa que quedi desajustada ni desarreglada. Passen al típic bar de barri d'aquests que ja els anem perdent, aquests així bars que brotegen, ell està allà, no pot ni pagar el compte, està mig begut, i de cop i volta les escenografies s'estiren, les parets se separen... Bueno, és que és tan espectacular de veure, és superbonic, i al final, doncs, la gran xarada passarà en un bosc màgic, que ell li fan creure que, bueno, és un bosc rodejat de fades i follets. És superpreciosa de veure. La veritat és que us he de dir que l'escenografia és genial, l'argument és divertit, per tant, jo us ho diria d'anar a veure. I després, una cosa amb la qual també m'agradaria explicar-vos és que l'òpera acaba amb una gran fuga on el qual els personatges se van sumant fins que acaben tots cantant a la vegada, que diu un subtext de l'òpera i també un subtext de la nostra vida en general que diu que tutto nel mondo è burla. Mireu, sona així.
1: El set.

0: Se van sumant tots els personatges i diuen bàsicament això, que el món és una gran broma i que en el fons hem vingut aquí per ser enganyats, per riure'ns els uns als altres, però sempre amb aquesta finalitat com més de positiva, no? De que tot acaba bé i que, bueno, que hem de treure una mica la gravitas de les nostres vides. I això és una cosa que ha fet escriure molts rius de tinta als estudiosos de Verdi de per què va decidir acabar la seva carrera tan il·lustre amb aquestes paraules, no? De tutto en el mundo de burla. Doncs vés a saber si era un senyor ja cansat que el que volia era acabar la seva òpera amb una nota molt positiva o què de què, però la veritat és que de debò que jo hi era ahir i surts...
1: I la gent?
0: Estava ple i surts amb un somriure d'orella a orella. T'he de dir que, pels que ens agrada Verdi, a mi em resulta una òpera trista. Sé que és una comèdia, però això és una cosa que em passa a mi. Em passa a mi perquè és, jo què sé, com si... No sé, digue'm tu el teu gran ídol ara a l'actualitat.
1: No sé.
0: Que diguis...
1: No sé, per
0: un que et fes molta il·lusió, de música.
1: Ah, de música?
0: Sí, exacte.
1: Hòstia, no ho sé.
0: Un que et vingui al cap,
1: digues,
0: però encara estigui...
1: Digues un nom.
0: Ara és que jo ara mateix...
1: Springsteen, que no,
0: vale,
1: eh?
0: Doncs,
1: que no,
0: doncs, no. Imagina que et diguessin, Jordi, que és l'últimíssim concert.
1: Va.
0: Clar, en el meu cas, perquè ja està mort, pobre, jo puc repetir aquesta òpera tantes vegades com sigui, no? Però sempre la veig amb aquesta cosa de que és el cant del cigne, de que és aquest adeu...
1: Sí, al final.
0: ...d'un gran geni de la música. I per mi, tot i que és una òpera còmica, i que per fi sí que se'n surt, i surt amb aquesta comicitat, i aquest cop sí que ha triomfat respecte de la primera òpera que no li va funcionar gens bé, doncs hi ha aquest punt de melancolia. Però, repeteixo, estimades i estimats de l'audiència, és un efecte Marc Balcells que em fa aquesta pena. Exacte, però, dit això, és que us prometo que passareu una tarda, vespre, nit tan divertida, tan interessant, que jo no m'ho deixaria perdre.
1: En què s'estrena la temporada que ve?
0: Home! Bueno, mira, ja estic nerviosa. Amb la ida de Verdi.
1: Ah.
0: I ara diré una cosa molt poc popular. Estem hiperfeliços, molts liceistes, perquè la inaugurem amb una producció que no és la del mestre Escabanes, dels talons historicistes, que aquests pobres talons tenen més quilòmetres que tu i que jo junts a la vida, i aquests talons estan ja que cauen a trossos, i fins i tot per un punt de vista de preservació, escolta, s'havien de deixar. O sigui que no us la perdeu. Us la vindrem a explicar...
1: Efectivament.
0: ...perquè serà meravellós.
1: Val. 2:12. Hola, Berisur.
2: Què tal? Mira, Berisur, que han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 que vol acompanyar en aquesta nova cursa és el 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Berisur t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truqueu al 900-903-744.
3: Mary Shore.
1: 12:00. Ja tenim el segon tall finalista que se'n va a la final, gran final de la temporada. És aquest. Ens saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Bendizábal.
4: Manen!
1: Manen... T'ho he dit,
4: Manen.
1: És que m'ho han escrit malament.
4: Manen.
1: Qui s'endú la tòmbola d'avui?
5: Tota la tòmbola, tot sencer, la tauleta, els abonaments, la subscripció, el pack de 4 abonaments, el pack de 4 entrades per l'aquàrium, el cofre... Home, ja que ho hem comprat,
1: sí,
5: escolta...
1: Sí, i una ampolla de cava, sí.
5: L'Aranxa Pujol, que ho disfruti.
1: Aranxa, enhorabona. Tenim algun tall del diàleg d'avui o no?
5: Mira, tenim a la Mònica, que amb l'ensofatada de vi que s'ha fet ja deu parlar francès com Déu mana.
6: En una entrevista a la televisió francesa BFM, el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot... Oui, c'est vrai, je rêve de l'île de folie. Ha acusat Rajoy de racista i fins i tot d'estúpid. I la portaveu del govern francès, Maud Brechon, creu les paraules de Rajoy.
1: Ah, bueno, bon acabem. Demà tornem amb la fresca. Bueno, fresca. Si Déu vol. Fins demà a les 6:00. Bon dia i bona hora.
7: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
8: Bon dia, són les 12. Crisi a l'Ajuntament de Girona. Junts abandona el govern de la ciutat i el deixa en minoria. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis argumenta que després de mesos d'incompliments han perdut la confiança en els socis i que a partir d'ara faran d'oposició. Anem directe cap a Girona des de l'Ajuntament. Sandra Florença.
9: Bon dia. Gemma Geis acaba d'anunciar, tal qual. Expliqueu que Junts abandona el govern municipal perquè considera que s'ha esgotat la confiança amb els socis i que han perdut la paciència. La formació denuncia la falta d'avenços en qüestions com l'estat dels carrers, la neteja, alguns desallotjaments d'algunes naus, el campus de salut o el futur del Trufó. Sentim a la vicealcaldessa anunciant aquest trencament.
10: Vaig dir que obria un període de reflexió. Aquest període de reflexió s'ha acabat i, per tant, volem anunciar que nosaltres hem pres la decisió de deixar de formar part del govern de la ciutat de Girona. Òbviament és una decisió molt, molt meditada i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
9: Amb la govern queda uns dels 27 regidors del ple a l'espera del paper que decideixi assumir Esquerra Republicana.
8: Amb més coses, el govern insisteix que no tocarà ni una coma dels cartells de les escoles i instituts, això malgrat l'última resolució del Tribunal Suprem que prohibeix excloure el castellà de la retolació dels centres educatius. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa que la justícia simplement anul·la un article d'una normativa que ja no està en vigor i que, per tant, no cal fer cap pas per incloure el castellà a la senyalització de les escoles. Ho ha dit aquest matí el món a RAC1.
11: Ho hem estat analitzant amb els serveis jurídics. La llei no prohibeix que seguim com ho estem fent i, per tant, nosaltres seguirem aplicant la normativa que tenim actual, que és que les escoles de Catalunya, els rètols de les aules estiguin en català. I això no va en contra de ningú, no va en contra del castellà, no va en contra de cap persona, dels drets de ningú, a l'inrevés, va a favor dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya de poder parlar en català a Catalunya, no?
8: Dalmau ha lamentat la resolució de l'alt tribunal, diu que és esgotador haver de defensar el català constantment i ha reivindicat que la llengua fomenta la cohesió. El govern, per cert, també obre la porta a indemnitzar els afectats per l'esvoranc del Putxet. Són més de 80 veïns d'aquest barri de Barcelona que, com a molt d'hora fins divendres, no podran tornar a casa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no descarta compensar-los, ho ha dit a TV3.
12: El que calgui. El govern de la Generalitat farà front en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona i llavors ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats i de veure qui paga què. Però en aquests moments tant l'Ajuntament de Barcelona com nosaltres mateixos estem posant tots els recursos econòmics de moment en el reallotjament i farem front perquè el que és evident és que els veïns i veïnes no tenen cap responsabilitat.
8: Ara els operaris estan fent revisions finca per finca abans d'autoritzar el retorn dels veïns i de moment tot està en ordre. No ens movem de Barcelona. Aquest any el Piro Musical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell. És un trasllat obligat per les obres a Fira de Montjuïc que s'intensificaran passat l'estiu. Els treballs també forçaran a exiliar un altre gran esdeveniment que tradicionalment es fa a l'Avinguda Maria Cristina, la festa de la nit de Cap d'Any que donarà la benvinguda al 2027 a l'Anella Olímpica. I el govern espanyol insisteix que el PP fa més nosa que servei en matèria de política exterior. El ministre José Manuel Álvarez acusa el partit de Feijóo d'entorpir les relacions, especialment amb França, el Marroc i Algèria.
13: Uno no puede envenenar esas relaciones. Es que son, se lo digo muy en serio y le hablo, y sopeso mis palabras, como ministro de Asuntos Exteriores de España, son realmente un estorbo el Partido Popular para la política exterior de España. Están día a día intentando entorpecer.
8: En una entrevista a la SER, Álvarez ha subratllat que el racisme que destila el polèmic article de Mariano Rajoy és una barreja d'estupidesa i odi. Per la seva banda, Salvador Illa ha aplaudit les paraules de Lamine Yamal, que aquesta matinada deia que el futbol serveix per integrar. En una piulada a X, el president li ha desitjat molta sort pel partit d'aquest vespre. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
14: I justament el partit d'aquest vespre entre la selecció espanyola i França és a les 9. Si no hi ha cap sorpresa, Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Dani Olmo seran titulars. En canvi, el gran dubte és si Pedri jugarà d'inici després de la seva suplència contra Bèlgica. Espanya, França, primera semifinal del Mundial a les 9 del vespre. Fora del Mundial, la Lliga ha fet públics els horaris de les 3 primeres jornades de la temporada. El primer català que entra en joc és l'Espanyol, que debuta diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda contra el Llevant a Cornellà al Prat. Dit això, com que el Barça i el Real Madrid tenen jugadors a les semifinals del Mundial, no debuten fins a la segona jornada de Lliga. El Real Madrid, de fet, comença dissabte 22 al camp de l'Espanyol a 2:15 de la nit i el Barça arrenca l'endemà, a la mateixa hora, al camp de l'Elx. Pel que fa als partits de la primera jornada, el Real Madrid el recupera dimecres 26 contra la Real Societat, mentre que el Barça juga l'endemà, dijous 27, a les 9 del vespre contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou. I el Tour de França reprèn aquest migdia després de la primera jornada de descans. L'etapa d'avui és interessantíssima, amb 7 ports de muntanya, i d'aquests 7, 2 són de primera categoria, un de segona i 3 de tercera. El líder continua sent Tadej Pogacar.
15: Aquest estiu, els veritables hits no només s'escolten, també es mengen. A La Sirena tens més de 200 gelats per enamorar-te'n. Bombons irresistibles, cons cruixents, polos ben refrescants, sorbets i molt més. Vine a descobrir els veritables hits de l'estiu. La Sirena, cosa bona.
8: I el temps, les temperatures a aquesta hora es mouen entre els 28 i els 32 graus a bona part del país. La calor i la xafogor s'accentuaran més durant la tarda. Bufarà el vent del sud i el sol es combinarà amb alguns núvols i amb pols en suspensió. Al Pirineu i Prepirineu s'espera algun ruixat amb fang i no es descarta tempesta. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la 1 i també el portal de notícies RACU.cat.
7: Minut a minut de RAC1.
3: Més fàcil.
7: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
3: Actualitzada.
7: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
3: Renovada.
7: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
3: Escolta.
16: Ciutadans de Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Arenys de Mar!
19: Sí!
18: Santpedor!
19: Sí!
18: Sarrià!
19: Sí!
18: Nou Barris!
19: Sí!
18: Sant Antoni!
19: Sí!
18: Rovella de Montgrí!
19: Sí!
18: Sagrada Família!
19: Sí!
18: Maria Pau Tordera!
19: Sí!
18: Genoa Vilageltrú!
19: Sí!
18: Molins de Rei!
19: Sí!
18: Grat de Mar!
19: Sí!
18: Sant Pere de Riu de Vinyes! Sí!
20: A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
17: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
20: Heu de saber que el Tribunal Suprem ha obert la porta perquè els cartells de les escoles catalanes hagin d'estar en castellà.
17: Molt bé.
20: Eh?
17: La meva pregunta és...
20: No.
17: I...
20: Home, a Catalunya la llengua oficial de l'ensenyament... Bueno, estic fart ja de donar explicacions.
17: Espera't.
20: Tota l'estona. Si aquesta energia que gastem...
17: Estàs massa nerviós.
20: No, bueno, és que comencem el programa, és que s'acaba la temporada i vostè està amb aquesta merda tota l'estona.
17: No.
20: Senyor, que bastant.
17: Jo no he pujat el to de veu.
20: No necessita perquè té un exèrcit al darrere.
17: En cap moment no necessito... Efectivament, sí. No ho necessito.
20: Fa'm riure molt, vostès.
17: Efectivament, molt.
20: Eh?
17: Estàs nerviós. S'acaba la temporada, home.
20: Tranquil. No s'acaba mai, aquesta temporada.
17: Jo crec que tu una mica nerviós estàs.
20: Pot ser que estic una mica nerviós.
17: Què et passa?
20: No ho sé.
17: Tens por que Espanya no passi a la final? Deu ser això, això.
20: Deu ser això. Uri, explica'm
21: això.
20: El
21: tema és que hi ha una agrupació, que ja n'hem parlat altres vegades, que es diu Assemblea per a una escola bilingüe, perdoneu.
22: Bon dia a tothom.
17: Bon dia,
22: bon dia a tothom. Recordeu que quan diuen escola bilingüe, volen dir en espanyol, coño.
17: Sí.
22: El bilingüisme no surt mai per dir, mire, això...
17: Podria ser en català.
22: Això podria ser en català, no surt mai a dir això,
17: no,
22: m'entén?
17: No,
22: és el bilingüisme sempre en un sentit el que defensen, eh?
17: Sí. Escolta, potser esteu tots nerviosos.
22: Oi, tant que estic nerviosos. No, per gent com vostè, aquests que estan a favor del bilingüisme mai defensen el bilingüisme a les plataformes com Netflix.
20: M'he d'igual que no hi ha català, eh?
22: Mai surten a defensar el bilingüisme a la televisió espanyola, la 1, que la paguem entre tots. Només defensen el bilingüisme quan el català treu una miqueta al cap. Aleshores agafen el martell del bilingüisme i diu que te pego en cabeza. Aquest és el bilingüisme que defensen.
21: Bé, el que deia, aquesta associació que acumula ja moltes denúncies contra el català a l'escola, el 25%, totes aquestes coses, ha aconseguit ara que el Tribunal Suprem anul·li una part de l'ordenança de la Generalitat sobre la senyalització a les escoles, a
22: les
21: aules.
22: Els cartells,
21: els rètols.
22: Sí,
23: la senyalística.
22: La senyalística.
21: Es diu senyalística, no es diu senyalètica? Molt bé, doncs...
0: Vaig haver de buscar l'altre dia.
21: Sí, és que realment...
0: Optimat.
21: Es troba molt a falta.
0: Busqueu Optimat, eh?
21: Es troba molt a falta.
22: Això, el problema és el bilingüisme. Com que no estudiem bé la nostra pròpia llengua, diem coses com... Això als espanyols no els hi passa. No, no, un tio per la ràdio no diu de color amarron. M'entens?
17: Que el farien fora. Perquè,
22: clar que el farien fora. En canvi, aquí... Bueno, senyalítica, senyalet, gent que té tres carreres.
17: Sí, sí.
22: Tu vas començar a Telecos.
21: Jo vaig començar a Telecos, sí, eren tot números. Tot, bueno, algunes lletres també, però...
17: Escolta, però quina carrera s'ha d'estudiar per pujar lavabo? Lavabo al fons de l'esquerda.
22: No, és que clar,
21: si lavabo es diu igual en català que en castellà.
17: Doncs ja està, home, escolta'm. Veus com ens hem posat d'acord? Posem-ho en castellà,
21: tots,
17: ja
21: no, pensava que deia tots en català i no passa
17: res. No, vull dir, escolta'm, allà on posa escuela, doncs bé, bueno, ja sabeu.
21: Bé, en tot cas, el que fa el Suprem, doncs és això, obrir la porta perquè s'hagin de posar cartells en castellà a les noves escoles que es facin a Catalunya.
22: No, el Suprem no obre la porta. El Suprem, en realitat, sent nosaltres catalans, ens tanca la porta. Tanca la porta al català. Tanca la porta a l'amnistia, tanca la porta a un referèndum i tanca una porta a que els nens puguin veure els Minions en català a una hora que no siguin les dues de la matinada en un cinema tancat a 95 quilòmetres de casa teva. Volem veure els putos Minions en català, m'entens? Encara que parlin poc, m'entens? I no és exactament català.
17: No parla en català, sí.
22: Però... Oh, però diu papaya, i jo amb el pell de gallina, ja, mira, ja l'ha pres, ja l'està prenent perquè diu papaya.
17: Cabon dis, a veure quan estem per les fruites d'aquí, no la papaya.
22: No,
17: sí. I la banana.
22: Aquest seria un altre pas, eh? Vull dir, que digui mullarero, no, el Minion, doncs ja ho trobarem. Santa.
21: El ritme que anem de canvi climàtic, crec que la papaya serà una cosa que posarem també a Vilanova de la Franja.
0: Sí, a mi, nenes, no ho sé, la papaya va molt bé per l'estom, eh?
22: Sí,
0: jo no sé si em preneu de postres, però jo la papaya la trobo...
21: Què?
0: La trobo sosa.
21: Ah, sí?
0: Noelia.
21: Sí. Per què Noelia?
0: Bueno, per la Noelia m'entén. Amb això de la fruita.
2: Menja fruites i verdures.
0: És l'únic que puc menjar.
21: Home, també menja por expan.
0: Home, doncs la papaya per mi és una mica por expanosa.
22: I la guayaba, també.
0: No té gust.
22: I la guayaba, papaya i maracuyà. Són les tres fruites que te transporten a Amèrica Llatina, no?
17: I les transporten d'Amèrica Llatina.
22: I les transporten, sí. Deixa molta empremta, però a mi m'agrada. Encara, o sigui, jo, a mi, on me posis una bona torrada d'alvocat, sabeu que un
17: també,
22: dia me vaig esforçar... Sabeu que un dia me vaig
17: esforçar... Sí, d'advocat, sí. Vas explicar-nos-ho ahir.
22: No,
17: jo amb aquesta història.
22: Sí, però jo em vaig equivocar. Jo vaig anar d'advocat
17: sí.
22: I tota la classe anava d'advocat.
17: Ja, sí.
22: No veu sentir el programa
21: d'ahir. No, eres l'advocat dels advocats, eh?
22: Exacte. Que vaig dir, no, jo vaig a Men in Black. M'han dit, no. I aleshores vaig dir, busca't una altra cosa. I com que anava vestit, ben vestit, vaig dir, pues soc el de la caixa d'en Matlle Origen. I
17: de la caixa, el que està cobrant.
21: El primer caixer d'en Matlle Origen que va amb corbata i amb americana, eh? Però...
22: Exacte, molt bé.
21: Molt bé, fantàstic.
22: Bueno, no, deixeu-vos de bajanades i de ximpleries, eh? Sí. Mentre us estan bilingüitzant, perquè no, Catalunya no és un país bilingüe. Catalunya és un país bilingüitzat, a la força. I mentrestant, els partits independentistes preocupat per veure si poden fer que Pedro Sánchez continuï de president d'Hispània. Hispània, te quiero. Te chupo los huevos, ¿me entiendes?
17: Ah, Mohamed, va.
22: Gràcies. Perdoneu pels nanos que hi ha avui.
17: Sí, és igual.
22: Però, bueno, com que no entenen el castellà, no passa res.
17: Sí, home,
22: gràcies a tots els partits independentistes per aquest somni, que heu dilapidat un capital polític que aneu a cagar la via. I a veure si hi ha sort i passa un Rodalies, però no hi haurà sort. Tindreu aquesta sort.
21: Pots cagar tranquil·la la via, perquè no passa el
17: temps. Va més coses avui a la competència.
20: Sí, si us pensàveu que l'activitat política s'aturava a l'estiu, esteu equivocats.
17: Home, normal, Mariano Rajoy no descansa mai.
20: No, sí.
17: Mariano Rajoy és Batman, eh?
22: Sí.
17: Ojo, eh?
22: És Batman amb un 20% més de racisme, eh? Una miqueta.
17: No, perdona, Mariano Rajoy no és racista.
20: Ah, no?
17: Ell és ordenat.
20: Bueno, a veure, què ha de ser ordenat?
17: És el típic que té l'armari ordenat per colors.
20: No va regit.
17: I ara ja deu estar escrivint l'article de la victòria d'Espanya d'aquesta nit contra França.
20: Home.
17: Francia, que juega sin franceses...
20: Això ha creat una polèmica.
17: Ha perdido contra España.
20: Sí.
17: Que juega sin españoles, porque la mitad son catalanes.
20: Sí, després parlarem de Rajoy, em refereixo a l'actualitat política, quan parlava d'actualitat, a l'actualitat de debò, que no s'atura l'estiu.
17: Ah, vols dir que els diputats del Congrés de Diputats estan treballant a tot gas?
20: No, bueno, el Congrés espanyol, fins on sé, estan de vacances des del 23 de juny.
17: Ah, sí?
20: Eh?
17: Hòstia, em pensava que anaves a dir des del 23 de F.
20: No. Des del 23 de juny...
17: Imagina't.
20: Doncs això...
17: I quan tornen de vacances els diputats de Madrid?
21: Doncs miri, en teoria encara no hi ha data, però seria cap a la segona setmana de setembre.
20: Bueno...
4: veure, és del 23 sí. de juny. Eh? Sí.
20: Algú ha dit molt bé.
4: Molt bé.
20: Sí. Molt vostè, bé. I no, crec no. que...
17: Pues que... 12 setmanes de vacances.
21: Sí, 12 setmanes de vacances.
17: No una.
20: No, clar.
17: No dues.
20: No.
17: Ojo, eh? No tres.
20: No, sí, ni quatre.
17: Ni quatre.
20: No, sí.
17: Ni cinc.
20: Sí, ja està, ja està. No, no cal que arribi a 12. 12 setmanes...
17: 12 ni set. Fixa't, si se l'està fent llarg, imagina't de vacances, eh? Sí. Ojo, eh?
20: 12 setmanes
17: ni
20: sense...
17: 8.
20: 12 setmanes...
17: 12 setmanes encara venem per la nou. Encara, encara. Encara
5: són unes tenen... setmanes que et fan tenir... necessitar vacances de les vacances.
17: Efectivament, sí, senyor.
20: I encara en queden... Va per la nou? Doncs
17: 10.
20: Acabi... 10. 10. Va per la 10, doncs queda
17: 11,
20: un mes.
17: Eh?
20: No, un mes de vacances.
17: 12 vacances.
20: Bravo,
17: setmanes. Sí, sí, un aplaudiment per les 12 setmanes. Bravo.
20: Espontani.
17: Per això ja els vam votar.
20: Bueno, vostè, per
17: vosaltres ja els vau votar, jo no voto.
20: No, no, jo tampoc.
17: Camí...
20: 12 setmanes sense activitat parlamentària a Madrid, que és el somni unit de Franco.
17: Sí, sí. M'equivoco si dic que 12 setmanes de vacances són 3 mesos de vacances.
20: No, no s'equivoca, són 4 setmanes cada mes, 4 per 3, 12. O sigui, és,
17: pues escolta'm, al Congrés de Diputats, en lloc de dir-li la cambra baixa, els haurien de dir la cambra de baixa.
20: Sí, sí, bueno,
17: si estan tots de baixa, 3 mesos,
20: no,
17: això...
20: No els baixes pagat.
17: O sigui, 3 mesos treballen menys que un mestre, o sigui...
21: No, no es fiquin els mestres, que prou feien.
17: Perquè després, quan mesos seguits treballen?
21: Doncs miri, després la cosa comença això, cap a mitjans de
17: setembre.
21: De setembre.
17: Sí.
21: Sí, llavors octubre treballen, sí. Novembre treballen...
17: Però ve Nadal.
21: Exacte.
17: Nadal foten també vacances.
21: Abans. Al començament abans. De desembre, cap al dia 10...
17: El 10 ja foten festa,
21: però, tu. Però recordem, ja font, recordem ja que el dia 10...
17: Però ¿cuándo nació Jesucristo? A l'11?
21: No, també li diré una cosa. El dia 10 és quan comença, quan cessa l'activitat parlamentària, però abans ve el pont de la Constitució.
20: Sí, i de la Puríssima.
17: Hombre,
20: si tires enrere, jo crec que si no tornen mai més, ningú notarà.
17: Ningú
20: notarà.
21: Però cal cost... no.
17: Estem parlant del Congrés de Diputats.
21: Sí.
17: M'agradaria veure el calendari del Senado.
20: Sí,
21: És un refugi climàtic.
17: No saben ni ells. No saben ni ells on para.
21: Bueno, també li
17: he vist
21: que...
17: senadors per Madrid preguntar, no? Oiga, el Senado.
20: ¿Dónde está lo mío?
17: ¿Dónde tengo de ir? No sé, no,
21: que
17: tengo ningú que sap on està.
21: El Senado que tengo que colgado.
17: Sí.
21: En tot cas, també li diré una cosa. S'acaba l'activitat cap al 10 de desembre, és a dir, cap al pont de la Puríssima, però no tornen fins al 10 de febrer, eh?
17: Hòstia santa. Tot el que fan pràcticament mig any de vacances, els diputats. I la resta de mesos, doncs, pues, bueno, no sé, escolta, anem a un restaurant a fotre'ns uns huevos estrellados.
20: Sí.
17: No m'estranya que el Gabriel Rufián no vulgui tornar.
20: No.
17: És que és de calaix.
20: No.
17: Jo tampoc hi tornaria.
20: En tot cas, no parlem del Congreso, de los diputados, sinó de la política catalana, perquè a l'Ajuntament de Girona hi ha crisi de govern.
17: Però Girona no s'havia independitzat, ja.
20: Vol callar un moment.
21: A veure, Junts ha sortit al govern municipal de Girona deixant en minoria l'alcalde, que és en Lluc Salelles, Gemma Zeis, que fins ara era la vicealcaldessa de Junts, ha fet un article dient que les coses no s'estan fent bé i que se'ls hi acaba la paciència.
20: I han deixat el govern una mica, no?
21: Sí.
20: Perdoneu una cosa.
21: Sí.
20: Ara que parleu del calendari, quan falta per les eleccions municipals?
17: Doncs menys d'un any. Seran el 31 de maig de l'any que ve.
20: I casualment, ara els Junts se'ls acaba la paciència, un any de les eleccions, estan molt enfadats, és això?
17: Sí.
20: I surten de l'alcaldia de Girona. Sí, sí. Sabeu com en dic, d'això?
17: Com?
20: Teatre.
17: Teatre.
20: Benvinguts a la programació del Teatre Municipal de Girona. Acte primer.
17: Escolti, avi, ara què?
20: Casa Molí a Pagès. La cuina. Al fons, banda esquerra, una porta sobre dos graons que estarà coberta per una cortina.
17: Avi, sisplau. No,
20: al fons, banda dreta, porta gran, que dona un porxo.
17: Avi, si vol fer una obra de teatre...
20: Més al fons s'ha de dir tot.
17: Home, però no descrigui el decorat, escolti, si
20: podeu fer fora aquesta senyora que està cridant?
5: Està obrint un caramel.
19: Jo no he dit res, eh?
20: Més al fons...
19: Ara sortirà em fa el fet que el protagonista surt el com si fos ahir.
21: Sí.
19: Que treballa molt bé.
20: Més I en aquell moment la gent fa... Més al fons, un polític de Junts que ja està en pre-campanya electoral...
17: Molt bé, avi, quan comença el teatre?
20: Calla un moment.
17: Ah.
20: Comença. Estevet! Estevet! M'avisa al Google Calendar que queda un any per les eleccions a l'Ajuntament de Girona.
23: I a la resta d'ajuntaments.
20: Ràpid!
1: Corre a fer obres a tot el poble, que la gent pensi que votar-nos va bé perquè fem moltes obres i fem moltes coses. Obrirem forats, rases, sols, cavitats, enfons, bencs i sopalmes. Que es noti que estem gastant els diners públics de tothom per coses com fer forats i omplir-los. Passejarem per tots els mercats, farem articles de propaganda al Diari de Girona, a la revista Tot Girona, i sobretot no t'oblidis que ens hem de discutir entre els partits que manem a l'Ajuntament per demostrar que són partits diferents i que el nostre és el partit bo. D'acord?
0: Bo.
1: Fosa Negra, cau el taló, cau una tramoia, cau l'escenari, cau el director, un senyor, un borratxo, cau l'alcalde, cau el Salvador Illa, cau el país, cau un invent, i tothom se'n va a la merda, afortunadament, perquè la merda va bé per adobar el camp. I si adobes amb bona merda, surten uns arbres ben forts. Silenci. El públic comença a aplaudir. Primer només una persona. Després dues persones. I després tothom aplaudint molt fort. La gent cridant bravo.
6: Bravo.
1: I que en tornin els diners.
6: Bravo.
1: Que fins aquí el microteatre, que cada cop és més teatre i menys micro.
0: Sí, s'ha acabat la funció, avi,
1: Gràcies.
0: Va, i aquest vespre, França juga la semifinal del Mundial de Futbol contra Espanya. Mohamed, tu això ja... Què passa?
22: És que has dit les paraules prohibides, França i Espanya, ja, totes dues,
0: Tu no vas amb cap de les dues seleccions,
22: Jo vaig contra. O sigui, si ja ho vaig dir ahir, França contra Espanya, jo que guanyi contra, Vull dir que com he d'anar jo amb França o amb Espanya? No em pots fer triar entre els dos estats que treballen o han treballat per la desaparició del meu país? És com si fan triar entre el pare o la mare, però tant el pare com la mare t'insulten, t'estomacat i et fan esmorzar xupitos d'orujo des que tens 3 anys.
0: Però quina és la part dolenta? Jo vaig educar així els meus fills.
22: No, sí, ja, no m'estranya. En tot cas, no és la mare i el pare, perquè, bueno, paradoxalment, som nosaltres el pare de determinades idees que ens han sortit malament, perquè... que no sóc jo.
0: No, Mohamed, tu en principi no pateixes narcolèpsia, jo és l'avi.
22: He agafat la tele de casa i l'ordinador ahir quan vaig veure que Jan Laporta havia anat a Dallas.
0: És veritat, Jan Laporta,
22: Ja
5: havia
22: anat
5: a Dallas i havia dit obertament que anava a donar suport a la selecció espanyola.
22: No vaig acabar el titular.
5: No, però ja t'ho dic jo.
22: Ho vaig llegir en diagonal i vaig llegir Laporta, selecció espanyola a Dallas, vaig tancar l'ordinador.
0: Pot ser que parles en primera persona, també?
5: Tenemos que apoyar.
22: Tenemos que apoyar, què vol dir? No entiendo.
0: Ganaremos
22: el què?
0: No, que parlava en primera persona de la selecció espanyola, com si ell també...
22: A primera del plural, vols dir?
0: Sí.
22: Val. No, és que no ho vaig sentir, ni ho vull sentir. Li vaig calar foc a l'habitació i vaig tirar tot per la finestra.
0: O sigui que no veuràs el partit, perquè no.
22: Sherlock Holmes.
0: No tens manera.
22: No tinc manera. Bueno, sí que tinc manera, uns petards.
0: Escolteu-me, avui el que heu de fer tots els homes que seguiu el Mundial, i si no el seguiu, no sou homes.
20: Sí.
0: Avui el que heu de fer, aquesta nit... El que heu de fer és convidar la dona a sopar.
20: Què diu ara? Home, avui hi haurà poca gent.
0: El que sents.
20: Sí,
0: Avui és la nit de convidar la dona al restaurant del barri que fa temps que us recomanen els amics.
20: Sí?
0: Heu d'anar a tastar la llesca 3.
20: Ara la llesca 3.
0: Que és dels mateixos amos que la llesca.
20: No cal
0: que
20: ho digui.
0: Que la llesca 2. I fan molt bones amanides i uns còctels finets. I escolta, amb relació qualitat-preu. Escolta, es menja de meravella. I casualment, al fons del restaurant, hi ha una pantalla de televisió gegant on pujaran... l'Espanya a França i podràs veure la minya mal de la mida dels gegants d'arreu.
20: Ja deia jo que eres tan romanticisme per part seva, per una persona com vostè...
0: Bueno, és la teva opinió. No la comparteixo, però tampoc la respecto.
20: Perdoneu una cosa, ara que m'heu cridat, tot, perquè això és un misteri.
0: Professor de debò, bon dia.
10: Bones i màgiques nits. A mans de la màgia, a mans del misteri i a mans del futbol de seleccions.
0: Ve a parlar del partit d'avui, Espanya contra França?
10: No, vinc a parlar del partit de Marine Le Pen.
0: Ah!
10: Agrupació Nacional, un partit gens sospitós de ser racista que acusa Mariano Rajoy de ser racista.
20: Sí. Com de malament...
5: Dos Spidermans.
0: Spidermans, sí, senyor.
20: Com de malament has d'haver fet les coses.
0: Sí, arran de l'article que Rajoy ha escrit al diari digital El Debate, on diu que França és un gran equip, però sense jugadors francesos.
10: Ens trobem davant d'una paradoxa.
0: Quina paradoxa?
10: La paradoxa que heu nomenat l'ambient és ben racista. Qui l'enracistarà? El racista que l'enracisti, bon racista serà.
0: Una mica llarg per ser un títol, trobo.
10: El veritable França-Espanya d'avui és entre Marine Le Pen i Mariano Rajoy, o hauria de ser entre Mariano Le Pen? O potser Marine Rajoy.
20: Marine Rajoy.
10: Marine Rajoy, Le Pen, Le Pen, i què li pon? Misteri no resolt.
17: Misteri no resolt. Va, que avui a la competència també hem de parlar dels canvis de llei.
20: Sí, canvis de la llei per fer més fàcil, atenció, la construcció d'habitatges a Catalunya.
17: Ah, mira, veus? Per fi bones notícies pels grans tenidors i pels constructors, molt bé.
20: Sí, vostè és propietari d'un bloc de pisos a l'Eixample de Barcelona,
17: sí,
20: si ja
17: ho sabem. Sí, però se m'ha quedat petit.
20: Sí.
17: M'agradaria fer més diners.
20: I per, no ha pensat a densificar, que és crear habitatge infernal dins l'habitatge?
17: Això ja ho faig, això.
20: Però sí,
17: això ja ho faig, si he dividit els pisos, però de cada pis n'he fet 8.
20: Sí, això és infrahabitatge.
17: Soc la
20: és...
17: mestra del pladur. No. Vas posar en pladurs, sí. Escolta, van sortint habitacions que no sabies que tenies.
20: Bueno, és increïble, però a Barcelona, si us hi fixeu, ara ja comencen a haver-hi uns llocs on no hi viurien ni les rates, hi ha persones que viuen a dins, que tenen la porta oberta, són baixos que normalment eren fleques, sí. Hi ha gent allà bueno, dormint sí, de qualsevol sí, manera, sí, sí. Van sortint... No, però ara una mica més, si t'hi fixes, hi ha gent allà, i això és la densificació. Hi ha llocs on han posat tant de pladur que la gent viu en un lloc on no pot dormir, bueno, dorm però drets.
17: Sí,
20: o sigui, no hi ha
17: sí,
20: manera
17: no hi ha espai
20: no hi ha per estirar-se.
17: Per posar
20: de cap de les maneres.
21: Això és, de pladur, no?
20: És la densificació, sí, sí senyor, sí. No volíeu, però té
17: pues
20: tres tasses.
17: A mi se m'ha quedat petit i a l'edifici m'agradaria començar a fer la paperassa per construir un altre edifici al costat, que hi ha un solar.
20: Construir.
17: Un solar que hi ha rates que dius, sí, però això clar, i això, però quin terreno més mal ha guanyat?
20: Més mal ha guanyat, sí. O sigui, vostè vol construir un edifici?
17: Sí,
20: o sigui, vostè...
17: però és que la gent jove ho tenim molt complicat per trobar habitatge avui en dia.
20: Sí, no, clar.
17: Avui en dia, si no t'ho fas tu, escolta, sí. No t'ho faran. Vull dir, és així, i per això m'he hagut d'espavilar. Soc una dona emprenyadora.
20: No, sí. Bueno, sí, una mica ara? Sí, però entenc què vol dir emprenedora. El govern canvia unes quantes lleis d'urbanisme, hem llegit, per facilitar la burocràcia i que no hagis d'esperar fins a 9 mesos que et donin un permís per fer obres.
17: Ah,
20: i per
17: fixa't tant... que has dit burocràcia.
20: Sí.
17: Hi ha una cosa molt, molt divertida amb aquesta paraula.
20: No,
17: perquè
20: no.
17: Has dit burocràcia.
20: No, sí, sí.
17: Però a mi aquesta paraula m'agrada fer un petit joc lingüístic,
20: sí.
17: Que és molt subtil.
20: Veig un paràgraf, eh?
17: Només afegint una lletra de més, sí. Canviarem tot el significat. Ja veureu que... Jo no dic es diu burocràcia, no? Tu mires al diccionari i posa burocràcia, no? Jo...
20: Sabem on...
17: Jo no dic burocràcia.
20: No.
17: Jo... En lloc de i afegeixo una lletra més,
20: sí.
17: I canvio tot el significat de la paraula, eh?
20: Com qui...
17: La paraula que és? Burocràcia,
20: sí.
17: Eh?
20: I vostè afegeix una
17: R? Jo hi afegeixo una U.
20: Sí.
17: No, en lloc d'una U, i n'hi poso... Burocràcia.
20: No, no, és
17: no era una U.
20: No,
17: calla, un moment, ara me'n recordo. No. I poso una R. Si a burocràcia li dobles la R, es diu burocràcia.
20: No és aquesta R.
17: Burocràcia.
20: No, però no té gaire sentit.
17: Ah, no.
20: No.
17: Ah, no, és la segona R que heu d'afegir? No, la segona R que l'heu d'afegir. L'heu d'afegir a la primera.
20: La gent ho sap des de fa 3.
17: Burocràcia té dos R, si s'heu fixat.
20: No, de fet...
17: Doncs la primera...
20: De fet, en té 3.
17: Si en lloc de buro hi poses dues R, dius burocràcia.
20: Sí.
17: Ara. Com us heu quedat?
20: Ha sigut una...
17: S'ha de saber explicar, eh?
20: Sí.
17: Si no, no ho fareu gràcia.
20: Bueno, dèiem que...
17: Tingueu al cap que si fa gràcia, si fa gràcia també podeu dir burogràcia, saps?
20: Burogràcia.
17: Estaria tot el matí jugant amb el llenguatge.
20: Estima que la gent no... Dèiem que el govern de Salvador Illa ha presentat mesures perquè les administracions no triguin vora un any en concedir les llicències d'obres. La idea és que ho resolguin en un mes, d'acord?
17: Sí, segur. Els
20: planejaments urbanístics que triguen 2 anys a resoldre's, ara ho faran en 6 mesos. I les autoritzacions ambientals passaran de 24 mesos a un de sol.
17: Escolta'm, jo no sé quin problema hi ha amb els permisos d'obres. Escolta'm, aquí s'ha de fer el que s'ha fet tota la vida.
20: Què és?
17: Que és fer obres... sense avisar l'Ajuntament, no?
20: Home, això... És que,
17: això ho has fet tots.
20: No és veritat. No, escolti.
17: Escolta'm.
20: No es pot fer això.
17: No, sí que es pot fer.
20: No.
17: Mira, tio, aquí la gent, hi ha molta gent que fa que així amb el cap. Això ho han fet tothom. Vull dir, escolta'm, t'has d'esperar ara 9 mesos o un any a que et donin un paper.
6: I allò
17: que
6: s'acobelles.
17: Escolta'm, que jo vull tirar... Escolta'm, és que des de luego, és que fins i tot per construir cases.
20: Cases, això després passa que hi ha cases construïdes enmig del bosc,
9: Rieres,
20: com si fossis...
17: No, és que això és il·legal, aquí no vostè no podia construir... Ja està feta.
20: No, clar. I consolidada.
17: Tiri-la vostè, eh? Vingui amb una retroexcavadora a tirar-la.
9: Fets consumats. Sí,
20: fets consumats, ja construïs el bosc, el qual és una bogeria, tenir cases perquè després passa el que passa.
17: Escolta'm, ja està.
20: En fi, això ja li dic que no es pot fer. En principi...
17: Que sí que es pot fer, que jo ho he fet. Si jo a la meva casa de l'Empordà vull tirar 4 parets i 2 pladurs per fer-me una zona chill-out, sí. Tu te penses que vindrà l'Angela Merkel amb bicicleta a comprovar... Aviam...
0: si les parets que queden, a veure si cauen o no, a veure si les obres que estic fent són ajustades a la llei.
21: També li diré que a tirar quatre parets a terra no sé com s'aguanta el sostre, eh? Vull dir que...
4: Això en parets...
5: Saps quin és mestre, no? Si et fiques una mica...
0: Però em passen les tuberies.
20: Sí, home, en principi, Jep, tot el procés estarà acreditat per la Generalitat.
0: Que saps el que està acreditat per la Generalitat?
20: El què?
0: El que tinc aquí penjat.
20: Bueno, deixi-ho estar.
0: Imagina't que vius a la Segarra, allà a Cabralunya, i et vols fer una piscina perquè fot una calor de mil dimonis.
20: Sí, un altre problema molt comú.
0: Tu creus que vindrà un inspector de la Generalitat amb una lupa allà a mirar el poble de Can Colló de Malabufa? Vindrà amb un metro a veure quan fa la piscina olímpica que m'estic fent i allà en un terreno que és meu.
20: Sí, un terreno.
0: Terreno no l'ha comprat l'inspector.
20: Bueno,
0: jo mai he gastat els diners en comprar-me un terreno allà.
20: Sí,
0: jo puc fer el que jo vulgui, és propietat privada.
21: Sí, una piscina olímpica són 50 metres.
0: Escolta'm, i en cas que vingui un inspector a supervisar les obres de casa, un inspector d'aquests amb mala llet... Sempre pots evitar el conflicte dient, escolta'm, ja ho trobarem, tu.
20: Ja ho trobarem.
0: Ja ho trobarem. Però com quan entres en un bar que hi posa aforo màxim.
20: Sí.
0: 18 persones.
20: Sí.
0: I tu, des de la porta, quan vas comptant, dius, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 taules, 24 taules de... Un, dos, tres, de quatre persones.
20: Sí.
0: Bueno, fas números i es va mullar. Són 80 persones.
20: Clar.
0: Hi ha una cantonada un nen jugant al domino i fumant-se el cartell de prohibit fumar.
20: Però no sé quin flars va vostè, però bueno, felicitats.
0: I en aquest bar... Sí. En aquest bar tan ple que sembla la plaça Artós un dia de partit de la selecció espanyola, mires el jefe, tu des de la porta, i li dius, tens lloc per sopar? Som... Comptes,
20: sí.
0: La gent que ve amb tu, diu, bueno, entre 2 i 17. I el jefe, l'amo del bar, fot una ullada a l'espai i contesta les paraules màgiques. Escolta'm, ja ho trobarem. Passeu que ja ho trobarem.
20: I això,
0: tota
20: per vostè,
0: la vida.
20: I això per vostè és civilització.
0: Això
20: no?
0: És civilització, sí, sí senyor. Sí, sí, senyor. Escolta'm, i si per fer-te una mica més de porxo,
20: sí,
0: de dir, hòstia, és que no tinc prou ombra ara de cara a l'agost, doncs escolta'm, si has d'enderrocar una església romànica que hi ha al costat, però et fa nosa, no, és que a la església romànica hi ha el Pantocleto.
20: Quin Pantocleto?
0: Mira...
20: Però què és aquest personatge d'Ibáñez?
0: Pantocleto.
20: Gente secreta.
0: Sí, una pintura de...
20: Pantocrator, no sé. En tot cas, i no és un Pantocrator, però no entraré aquí.
0: Escolta, no pateixis, fi, ja ho trobarem.
20: Ja ho trobarem. En fi, nosaltres hem de continuar el programa. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem.
6: No cal moure't de recu per escoltar La Competència.
0: Va, canviem de tema per parlar del CNI i l'espionatge, els telèfons mòbils. El CNI ha admès, finalment, que va espiar David Fernández i Carles Riera de la CUP amb el programa Pegasus.
20: Home, el programa Pegasus, eh? Això és el software aquell que fabrica l'estat d'Israel, eh?
0: Sí,
20: que...
0: i el ven als estats, va venint.
20: Perfecte, va venint. Bueno, hi ha un senyor com un amb corbata...
0: I deu haver una llicència freemium,
20: sí. Exacte,
0: amb la qual cosa no pots espiar més d'un telèfon alhora... I...
20: Bueno, aquí van ser com 1.000, eh?
0: Per això et dic, això són premium, ja tenen...
20: Aquí van comprar la bona, eh?
0: Han comprat la llicència
20: bona. I aquí
0: bona.
20: Crec que tot el password el tenia el CNI, els de la UCO, els de la ICI, bueno, el de la Casa Reial, aquí tenia tothom els diaris, l'IBEX 35...
21: En tot cas, és veritat que és d'una empresa privada d'Israel, però per poder tenir aquesta llicència, el govern d'Israel t'ha de donar permís.
0: Bueno, tant, és allò de... Ja ho trobarem.
20: Hi ha molts independentistes també que diuen que no, Israel és el nostre amic. Si aquests són els nostres amics, potser no calen anar...
0: No, avi, avi, sisplau, no s'adormi.
20: Vols veure com faig scroll al mòbil sense mans?
0: Va, avi, va, home, va, quin fàstic.
5: Deia, el CNI ha admès que vas
20: no, no, no, jo estic dormint, però jo no he dit amb què el feia, eh? Potser amb el dit gros, potser amb el dit gros del peu,
0: sí,
20: sí. O amb l'altre dit gros. Bueno, sí,
5: fa pràcticament el mateix fàstic que ens havíem imaginat. Sí. Però el CNI ha admès que va espiar Carla Riera durant 2 anys mentre era diputat al Parlament i a David Fernández el 2020, en aquest cas durant mig any.
9: Mare meva, bro, espero que a mi no m'espiï mai el mòbil,
0: No crec que passi, Jean-Paul, eh? En principi no sembles una amenaça
5: passa per cap estat.
22: Tu que saps, pavo. A més, jo tinc un mòbil ple de coses molt heavies.
5: Ah, sí?
22: Tinc converses de WhatsApp amb moltes paves. Rotllo, pues, pujat de to. Mm. Bueno, en realitat només amb una pava. I en realitat és la meva àvia.
20: Com?
22: No, bueno, però envia uns stickers que flipes.
5: Molt divertits, eh?
22: Però ha fet stickers que posa el dit a sobre, s'il·lumina la imatge i guarda tot.
5: Molt bé, doncs escolta, ànims, Jean-Paul.
22: No, ànims a vosaltres. És molt guai la meva àvia. És com un casal.
5: És com un casal, ella sola.
22: Ella és un casal.
5: Sí. És la primera vegada que el CNI admet haver espiat David Fernández, però nega haver espiat Albert Botran, que també és de la CUP.
0: Tu t'imagines? Aquells del CNI, que és la Policia Nacional...
5: Internacional d'Intel·ligència.
21: Els espies espanyols.
0: Tu t'imagines uns policies...
22: Que paguem nosaltres també amb els nostres impostos, però no passaré contínuament.
0: Però si això és una condena.
22: Com?
0: Dir-li a un policia que ha d'espiar el telèfon mòbil d'Albert Botran. Primer ha d'anar a l'ordenador a pujar qui és Albert Botran.
20: Albert Botran, entre altres coses, era...
0: Per la mort de Déu, David Fernández, però... Pobre nano, aquest Albert Volcán...
20: Botran, Albert Botran.
0: El que sigui. Aquest, l'Albert Volcán aquest, de la CUP, és el que s'assembla al Novita, no?
20: Bueno, és una...
0: Un que estava a la CUP.
20: Estava a la CUP
5: i li van trobar el Pegasus dintre el mòbil. Vull dir que...
0: sí, I ara on està? Ja deu estar a la presó.
20: No.
5: Les seves coses.
21: Encara no. És un bon humorista, també. I ens escolta, Albert Botran. Vull dir que en aquest moment és possible que Albert Botran, o Albert Volcán, com li diu vostè, estigui sentint el programa.
5: I, per tant, un espia del CNI, també.
21: També, exacte.
20: Al final, el país és el que és, molt petit, i entre tots, no?
5: No suma la GM, quan ens escolta la gent.
21: Pues
20: pobre... Tant de bo, seríem 300.000.
0: Però pobre xaval, aquest Albert Volcán, no?
5: Botran.
0: Hòstia,
5: Botran.
0: Han espiat a tots els companys de la CUP, i de cop i volta la policia arriba al final de la llista i hi ha Albert Volcán.
20: No.
0: Diu, no, este no.
20: Este escribe libros.
21: El Pegasus el tenia instal·lat, eh?
0: Este no se merece ni...
20: Aquest cas, deies, Manel...
5: Va esclatar fa 4 anys després que una investigació privada descobrís que almenys 65 persones vinculades a l'independentisme havien estat espiades amb el programa israelià Pegasus.
20: Bon dia, bon jour, bon Nadal, i si no em veiem, bona festa. Què tal, com esteu?
5: Duque de Fayer, bon dia.
20: No, bon dia, tu també, com esteu? Esteu bé? La veritat és que...
21: Vols un aplaudiment, Duque?
20: No.
5: Vinga, va.
20: Ja ho sé, gràcies, ja ho sé.

0: controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
4: Tria el tomàquet de branca a 1,29 i estalvia't un 40%. I síndria sense llavors a un superpreu imbatible. 0,55 al quilo. Lidl, val la pena.
5: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i sobretot amb qui vull.
6: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
8: Sí, digui'm.
7: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
8: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
9: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.
8: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
9: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
10: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
11: Citroën. Consulta citroën.es.
12: Hola, bon dia.

0: Ah, sí.
1: Ja tornem a ser aquí, passa un minut a tres quarts del migdia. Avui, a la competència, també hem de parlar de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: No, parleu amb propietat, no es diu aeroport del Prat.
1: No?
2: No, gràcies al govern del PSOE, sí. Es diu aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat.
1: Sí, la qüestió...
2: Fixa't, tot
1: sí.
2: Així, una sí. Mica més llarg, ara que ja sap tothom de què parlem.
3: Sí.
2: Digues, què diu el president Illa?
4: Doncs Illa justifica la possible ampliació de l'aeroport dient que lluitar contra el canvi climàtic no va en contra de la prosperitat a Catalunya.
5: Però la prosperitat de Catalunya... On és la prosperitat? Que jo la vegi, la prosperitat de Catalunya. Suposo que prosperitat per als socialistes és omplir el país de turistes que col·lapsa les ciutats, que fan girar l'economia al voltant dels serveis i generen beneficis per Sánchez Llibre i uns quants amics seus. Ara, el d'arreglar la PC. Els trens de Rodalies, doncs ja ens ho mirarem quan tinguem una estoneta, que això ara això ja no és, no és prosperitat.
0: No és prosperitat, no. Doncs això, el president Illa creu que no és, no és incompatible ampliar l'aeroport amb el compromís de preservar el medi ambient.
6: Sí, clar, clar, clar. 9 de cada 10 científics recomanen no ampliar aeroports davant l'emergència climàtica i un de cada 10 sí que ho recomana. I aquest un es diu Salvador Illa, eh? Endavant. I, bueno, sí. Ja farem unes obres.
0: De fet, tenim dades del nombre de turistes sí. Que han passat per l'aeroport.
4: Sí, l'any passat el Prat va batre el rècord de passatgers amb 57 milions i mig, que són molts més turistes que la capacitat màxima de la infraestructura, que és de 55 milions.
1: Sí.
4: I és el segon any consecutiu que supera aquell llindar.
2: Visca! Estem batent rècords!
1: Sí, home,
2: catalans, clar, per sí. Fi guanyem en alguna cosa. No esteu contents?
1: Esclar.
2: Home, 57 sí, milions de turistes, eh?
0: I mig.
1: I si alguna cosa ens fa falta en aquest país són turistes.
2: Clar.
1: No, molt sí. Bé, molt bé, molt felicitats.
4: Doncs amb l'ampliació de l'aeroport, la capacitat de passatgers passaria de 55 milions a més de 70 milions.
6: Però això seria ideal. Ja posats, per què no ampliem l'aeroport i convertim la P7 en la nova pista d'aterratge dels avions?
0: Sí,
6: eh?
0: Home, sí, bona idea.
6: No,
0: sí.
6: Que vagin lentament i que passin per sobre els cotxes que hi ha sí. A la cua, eh?
1: Bueno...
0: Avi,
1: va, home, la,
0: la pastilla, avi.
6: Vols veure una cosa que són l'aire?
0: Va, home, va.
4: Recordem també que el govern vol allargar mig quilòmetre la tercera pista, però aquesta ampliació alteraria part de l'espai protegit de la Ricarda.
0: Bueno, ara l'ampliació afectarà un espai protegit. La meva pregunta és... I què?
3: Bueno, home...
0: Home, ara us importen els ànecs?
3: Ja vam parlar moltes vegades, no només són els ànecs.
0: Però penseu que si els avions es carreguen uns quants ànecs...
3: Escolta... Què?
0: Tindrem més foie gras, tu.
1: Foie gras?
0: Sí, sí, sí. Què
1: és el foie gras?
0: El foie gras, vull dir, és el fetge de l'animal.
3: Espera, ara calli un moment, que sembla que l'Àlex...
0: Disculpeu, però sí. El nostre tècnic, l'Àlex Arbiol, quan dic l'Àlex, vull dir l'Àlex...
4: Arbeloa.
0: Exacte, ens avisa...
7: Arbeloa Arbeloa.
0: Sí, Arbeloa Arbeloa, que el tenim al control tècnic. Ens avisa que tenim una trucada. Sembla que un veí del Prat truca al programa per queixar-se.
8: Hola, bon dia, amb qui parlo?
0: No, però si ens ha trucat vostè. La pregunta li hauríem de fer nosaltres.
8: Perdoneu, és que la calor em deixa el cervell desfet, com un Nesquik, eh?
0: Ja. Yeah.
8: Nesquik, que no porta grumolls. Quin fàstic els grumolls, escolti, me fan fàstic els grumolls.
0: Sí, es pot centrar un segon. Qui és vostè?
8: Soc un veí de l'aeroport.
0: Com es diu?
8: Josep Tarradellas.
0: No, l'aeroport no. L'aeroport no. Com es diu vostè?
8: Josep Tarradellas.
0: Ah, com l'aeroport?
8: No, com el president de la Generalitat. Tot sí. Que no soc família del Tarradellas president,
0: sí.
8: Que va ser ministre de la guerra, que després va tornar...
0: Sí, sí, dir,
8: bueno,
0: sí,
8: bueno,
0: sí.
8: Al final Espanya no estava tan malament, ara sí. Si em donen alguna cosa. Jo soc família del Tarradellas de les pizzas. Cosí segon.
0: No, és igual. És igual, això, no cal.
8: El que posa el bacon, vamos.
0: Val. D'acord, doncs escolti...
8: Estic aquí al costat d'un cosí que s'ha fumat un porro i està...
0: Ja.
3: Està rient, eh?
0: Escolti'm, vostè dirà...
8: Que ri, eh?
0: Eh?
8: Ri, eh?
0: No, que no ens en riem de vostè. Ens riem amb vostè, riem amb vostè.
8: Bueno,
0: escolti'm, sí. Vostè dirà que li preocupa, per què truca?
8: Sí, miri, gràcies per donar-me l'oportunitat.
0: Sí, ha trucat vostè, sí.
8: Jo sóc un veí del Prat de Llobregat, jo sóc l'únic veí que està a favor de l'ampliació de la pista... Doncs sóc jo, eh?
0: Ah, sí? Vostè està content?
8: Sí, perquè estic muntant un duty free a dins de casa meva, al menjador.
0: Com? Però...
8: Si allarga la pista 500 metres...
0: Sí?
8: No cal que siguin 500 metres, mig quilòmetre, per exemple.
0: Sí, sí.
8: Els avions aterraran pràcticament al menjador de casa. Així que faré un negoci. Ja hi he tret tots els mobles, he posat molta llum blanca d'aquesta de fluorescent.
0: Home, molt maca,
8: que,
0: sí.
8: Que els passatgers agraeixen molt sí. En un duty free.
0: Sí.
8: He posat dos paquets de... dos muntanyes de paquets de tabac sí. I he ruixat tot amb 45 litres de perfum que sembla un videoclub de l'any 2000.
0: Molt bé.
8: que la gent no pugui respirar és importantíssim. Que només pensis comprar capitalisme. Això ho he après jo a SADE, el primer curs, el primer dia. I ho vaig deixar.
0: Anava a dir, quants anys hi ha anat? No, ni un any.
8: No cal, capitalisme. Sí, capitalisme. Ja, sí. Jo sento capitalisme i se'm posa la pell de gallina.
0: Ja, però què hi vendrà el duty-free de casa?
8: Lo clàssic, tabac, perfum, Toblerone, moltes barres gegants de Toblerone, todo Toblerone.
0: Tot Toblerone.
8: El que passa és que encara no tinc neveres i amb aquesta calor se m'ha de fet el Toblerone. Tinc el menjador que fa fàstic. i farten esporcs.
0: Ja ho imagino, sí, mare de Déu.
8: Perquè vaig ficar a la nevera, perquè el Toblerone s'acabé de consolidar, però se consolidó...
0: Però si diu que no té neveres.
8: Ha fet ja una bassa, una pasterada.
0: Ja, escolti'm, i a banda de xocolata desfeta, vendrà...
8: No m'estàs cortant, no?
0: Sí, que dic que a banda de xocolata desfeta, vendrà alguna cosa més al duty free de casa?
8: Sí, turrons. Jo guardo tots els turrons que em va sobrar de la festa de Nadal i això als guiris els encanta. Però sí que hi ha turistes que venen de països on s'alimenten a base de patata. Mm. Els alemanys, per exemple, que mengen col fermentada, que tenen una dieta molt trista.
0: Sí.
8: I menjar turró, doncs, els dona alegria. Yeah. Són feliços amb tan poc, aquesta gent d'Alemanya.
0: Ja. Molt bé, gràcies,
8: Si us interessa, ja sabeu on soc. Sí. Si veniu al duty free de casa, doncs aneu en compte amb el trànsit, amb el trànsit aeri. No creueu amb el semàfor en vermell perquè potser us enxampa el morro algun avió i aterreu a Sarajevo. I Sarajevo, pues, no hi ha gaire cosa bonica per veure. Ja. Però...
0: Bé, escolti, moltes gràcies, ho deixarem aquí, farem uns quants anuncis i tornem de seguida aquí a la competència.
7: Nosaltres som la competència.
9: Tremendo loco.
7: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars. RAC 1.
10: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
16: ara que podem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de RAC1.
15: A la piscina!
17: Al cotxe!
15: O a l'hora de la migdiada!
18: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
19: I, oh!
15: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
21: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
15: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
23: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
24: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
2: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
2: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
1: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
5: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
19: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
25: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
26: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
25: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
26: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
25: Important, en un refugi climàtic natural.
26: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
27: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
28: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
29: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
30: Sona bé.
29: 4,3 litres de consum al 100.
30: Sona a Qashqai e-Power.
29: I el 0% TAE.
30: Sona que estreno un Nissan.
29: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
33: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
34: Què et passa?
35: Que no em tanca la maleta.
34: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
35: Bé, si trec uns quants banyadors...
34: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
36: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
34: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
37: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
39: Mary Short.
0: Doncs ja no hi ha...
40: Imagina't aquests jugadors amb la selecció,
0: que sí,
40: amb la selecció
0: que sí.
40: Catalana.
0: Que sí,
40: o sigui, tots aquests catalans que estan jugant amb l'Espanya,
0: és que
40: serien pràcticament... No.
0: S'acaba el programa. Ja ens ho expliques demà. Nosaltres tornem demà. Feu bondat. Va, que aprofitem els aplaudiments per donar pas als companys dels serveis informatius. Núria Travessa, bon dia.
41: Hola, bon dia.
0: I Albert Bassas, bon dia.
42: Bon dia.
0: Recordeu que després, Marc Giró i el vostè primer.
41: L'Audiència de Badajoz condemna el germà de Pedro Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir cap càrrec públic durant 9 anys perquè el tribunal ha considerat provades les irregularitats en la seva contractació a la Diputació de Badajoz, però esquivarà la presó que demanaven per ell les acusacions populars. La Fiscalia, en canvi, n'havia demanat l'absolució. El tribunal, que ha pres la decisió per unanimitat, també ha condemnat a 9 mesos d'inhabilitació l'expresident de la Diputació de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Acaba de parlar d'aquesta condemna la portaveu del PP, Esther Muñoz.
43: Es verdad que la sentencia no da por acreditado el tráfico de influencias porque no se puede dar por probado la influencia de Pedro Sánchez, pero yo me pregunto como ciudadana, ¿se creó una plaza 2 para una persona? De todos los que hay en Extremadura, curiosamente le cayó el hermano de Pedro Sánchez. Y yo lo que le pregunto a los españoles es ¿cuánta gente le pagan por no ir a trabajar? Por no saber dónde está su puesto de trabajo. Es lamentable, ¿no?
41: El PSOE i els seus socis, socis com a Esquerra, de moment parlen d'un altre cas de Lawfare. Veurem què en diu el govern espanyol a aquesta hora. Està en marxa la roda de premsa del Consell de Ministres. Mentrestant, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, haurà d'anar a declarar davant del jutge Santiago Pedraz pel cas Leire Díez, l'encitat el 9 de setembre, igual que l'advocat Ismael Oliver, que està vinculat al PSOE i que va treballar per Koldo García. Pedraz ha pres la decisió arran d'un informe de l'UCO que defensa que els diners per pagar les maniobres de Leire Díez sortien del Partit Socialista, concretament parla de pagaments de més de 43.000 euros. A Girona, Junts surt del govern municipal i deixa Lluc Salellas en minoria. Recorda que hi va pactar per evitar un govern socialista, però retreu als fins ara socis de Guanyem la falta d'avenços en temes com l'estat dels carrers, la neteja, el campus de salut o el futur del Trufó. I també us explicarem que la música en directe ha tornat a batre rècords a Catalunya. L'any passat els concerts i els festivals van facturar més de 240 milions d'euros, 242 concretament, gairebé dos punts més que el 2024. Es van fregar per primera vegada els 20 milions d'espectacles més que mai. Ara bé, la programació d'artistes que canten en català s'ha estancat i s'han perdut també reproduccions a les plataformes.
1: Escolta, i ara els esports.
2: Els esports avui es juga la primera semifinal del Mundial. Espanya-França, a les 9 a Dallas, en joc el primer bitllet per la gran final, amb només un dubte l'equip espanyol de si Pedri recupera o no la titularitat a l'equip de Luis de la Fuente. Farem tota la prèvia del partit i també posarem dia i hora a l'inici de la temporada per Barça, Espanyol, Madrid i també els catalans de segona, Girona i Sabadell. La Lliga els ha donat a conèixer fa una estona i com que el Barça té jugadors al Mundial, no arrencarà fins diumenge 23 d'agost a 2:15 de la nit al camp de l'Elx, corresponent a la jornada 2. Un Barça que avui ha fet el segon entrenament del curs, mateixos que ahir amb Fermín al marge. I a banda de la Lliga i del Mundial, en el terreny poliesportiu també tindrem...
1: Què passa? Per què fas mans?
2: Un ull posat perquè s'ha posat a cridar per,
1: no, línia, sirena.
2: Per línia interna.
1: Per línia interna ens ha dit l'Ernest Ferrer sirena.
2: I m'ha espantat.
1: T'has espantat, sí. Veus, si és que al final seràs humana. Senyora, vostè per què no seu, com està posant? A veure, espera, aquesta senyora, per favor, que li fa mal el cul, això ens interessa moltíssim, un cul... Nosaltres no volem, aquí volem els culs respingons.
3: No.
1: Senyora, li feia mal el cul, no? Per què? Però és vostè o...
3: No, perquè tanta estona sentada em fa mal el cul i ara m'he aixecat una mica per...
1: Però si portava asseguda una hora, no?
3: Bueno, però és que vinc amb un autocar que feia molta estona que estava asseguda.
1: D'on ha vingut
3: asseguda.
1: Vostè?
3: Jo he vingut aquí a les 11, he arribat...
1: Però vull dir, d'on ha vingut?
3: De Manresa.
1: Ah, de Manresa, esclar.
3: Bueno, que... de Sant Padó he agafat un autocar fins a Manresa i de Manresa fins aquí.
1: Carai, noia, carai, doncs ja són ganes, també.
3: Sí, tant.
1: I tant. I n'estàs estat el mismíssim, Clar, no pots més. Per això estaves dreta. I et fa mal el cul. Sí. És habitual això que no tinguis almorranes, ara?
3: No. Són les galtes del cul.
1: Ah, les galtes, no és interior, no és la galta. Bueno, perquè tu també estàs seca, una mica.
3: Bueno, noi, escolta'm.
1: Estàs secada.
3: No et pensis que no mengi.
1: No, però dir que estàs atlètica, dinàmicament atlètica.
3: Sí, perquè camino i faig exercici.
1: Ah, veus que això se't nota? Jo veig una constitució aquí d'esportista. Però veja que estàs seca. O sigui, estàs...
3: No estic prima.
1: Prima, però com diuen d'això, no? On fit, com es diu això? Una persona...
4: En forma.
5: Sí, en forma, sí.
3: En forma, bé.
1: Però, però hi ha gent que està grassa, que està en forma, també. O sigui, hi ha gent que està més rodona, que està en forma. O sigui, no té res a veure, està en forma. Aquesta senyora...
3: Bueno, és la genètica. A casa meva tots
1: això
3: són prims.
1: Però és que sou socs. Jo hi he res.
3: És que, de veritat,
1: Que no pots tirar enrere i tires endavant i tires endavant. Senyora, vostè reconeix que vostè està seca i li fa mal el cul perquè tens els ossos del cul. Ho dic perquè
3: tens
1: una persona
3: seca. Exacte, perquè no tinc cul.
1: Ah, doncs això em passa igual a mi, per tant.
3: No tinc cul.
1: Perquè no tinc cul. Tu estàs seca, llavors tens els ossos del cul que t'estan fotent a tu un martiri. Et passa sovint això o no? Si et passa sovint.
3: Bueno, quan estic molta estona sentada em passa, sí.
1: Ja t'entenc.
3: Que m'entens.
1: Bueno, has vingut sola o has vingut acompanyada?
3: No, he vingut sola.
1: Sola. Ah, sí? I aquests que tenen al voltant no els coneixes
3: de res? No els conec de res.
1: O sigui, tu has fotut tota aquesta perorata, tu t'ha patat animal al cul al final, això de la ràdio. O sigui, això sí que és un aplaudiment per aquesta senyora, perquè això sí que és...
3: Gràcies. Gràcies.
1: Com et dius? Com et dius? Sacallona, com et dius?
3: Sara.
1: Bueno, escolta, has...
3: Vols saber l'edat?
1: Sí.
3: Aviam?
1: Sí.
3: Digue-me-la tu.
1: Tu deus tenir 60... 7, 8...
3: 70.
1: 70, sí, bé, això te la va dir. Molt bé. Aquest dediques o que t'has dedicat professionalment?
3: Administrativa.
1: Molt bé. Home, aquí també t'havia de fer mal el cul, perquè les administratives han d'estar...
3: Mare de Déu,
1: aquest cul, sí que hem patit pel cul. Jo també he patit de vegades pel cul.
2: Escolta, només em falta dir que el Tour també els hi farà mal al cul, perquè avui toca etapa gran. Avui etapa...
1: Si és que al final tot porta al cul.
2: Fins a 7 ports de muntanya. Dos de primera categoria, un de segona i tres de tercera. Continua sent líder Tadej Pogacar.
1: Molt bé, escolta una cosa, i ara la sirena, la sirena.
4: Aquest estiu, els veritables hits no només s'escolten, també es mengen. A la sirena tens més de 200 gelats per enamorar-te'n. Bombons irresistibles, cons cruixents, polos ben refrescants, sorbets i molt més. Vine a descobrir els veritables hits de l'estiu. La sirena, cosa bona.
1: I ara el temps.
41: S'espera una altra tarda marcada per la calor i l'aixafogó amb temperatures d'entre 32 i 38 graus per sobre, fins i tot a ponent, vent del sud que reforçarà amb algun cop més fort al Pirineu i entre les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. També s'esperen ruixats al Pirineu i al Prepirineu acompanyats de fang i no es descarta alguna tempesta, cel enterbolit a la resta.
1: Ara estava mirant aquí que tenim les pantalles aquestes de l'estudi que està preguntant l'Helena García Melero, que està fent programa, aquesta parla d'on està bastant els monyo, diguéssim, tenim casa cada que és i vegi d'estar treballant el ple mes de juliol. Però escolta una cosa, i està preguntant als seus tertulians, ho dic de cara als tertulians que esteu aquí, Albert Elfa, la Begoña Bozuzay i la Sara Benoza i tots els que ens estigueu escoltant i que sigueu tertulians treballadors d'això que cada cop hi ha més gent. No, nosaltres no sou tertulians, però imagina que estàs en un programa i la pregunta que et fan a la taula és com eren les vostres vacances i com són ara? I t'has de posar a pensar a puta TV3 a una tertúlia li has de contestar a la presentadora la pregunta aquesta, jo agafo i me'n vaig.
5: I també es pregunten, descans o estrès?
1: Descans o estrès, què vol dir?
5: Allà,
1: no,
5: allà
1: sí, estrès. Sí, sí. Bueno, escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi Rocamora, al Xavi, tu, sí. Xavi Albert. Avui juga a Espanya, no?
2: Avui, és el primer que
1: he dit.
2: Ah,
1: sí,
2: el Barça,
1: Espanya,
2: exacte, sí, a les 9. El miraràs o no?
1: No, no, no, no crec que el miri.
2: Però és en França, és un bon partit.
1: És que m'és igual.
2: Però hi ha algun dia que dius que no t'és
1: igual. M'és igual a Espanya, m'és igual al futbol. Són iguals.
2: Demà Argentina.
1: M'és igual a Espanya, m'és igual al futbol, m'és igual tot. Què t'anava a dir? Moltíssimes gràcies a tots. Núria, tu miraràs el futbol o no?
5: No ho crec, la veritat.
1: Estem fartes ja d'això. Que t'anava molt bé. Escolta, 14-15 a les 14, etc. Visca.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Hola, amb el Joel Fortú i l'Ernest Ferrer, Esther Rumaosa, bon què tal està? La Begoña Omer d'Urzai, com estàs?
2: Què tal?
1: Sira Benoza, a tope, eh? Filosofia tope. Sempre. Amb tots vostès, Albert Elfa. Bravo. Albert Elfa és un periodista de la pera llimonera, completament heterosexual, diguéssim, no sé què collons hi fots en aquest programa, però, bueno, mira, estàs resistint, no? Estàs resistint,
3: no n'hi ha d'altres, eh? Veig.
1: Sí, sí, crec. Heterosexuals, tant com tu, crec. Ja et dic jo que no. Què tal? Sento un soroll, sento un soroll. Què és això? Ah, que estàs encara amb la tertúlia, encara ens ha col·locat la tertúlia de la Melero, que efectivament la pregunta ara és quan les vacances estressen més que la rutina. Bueno, però si no és que ets idiota.
4: Estàs tan acostumat, tan escalatat.
1: Sí, mira, no, la publicitat de TV3 és que la facin a l'altra cadena, sí, que la facin ells. Què te la va dir?
2: Una abraçada per tots els que no poden fer vacances,
1: sí,
2: i han de treballar.
1: Sí, una abraçada, absolutament, i també els que els estresseu per les vacances, que sou idiotes, ja t'ho dic sincerament, perquè clar, no, és increïble. Albert Elfa, tu vols fer una secció avui, que és l'hòstia en patinet, que és el nou desordre mundial.
3: Això mateix.
1: Endavant!
3: Jo l'havia titulat abans.
1: Has notat un cert desordre mundial, tu, eh? Què vas picar?
3: L'havíem titulat, en principi, el nou ordre mundial.
1: Ja, esclar.
3: Però hi hem posat el des al davant.
1: Molt bé, perquè
3: ve per aquí, no? Podíem començar per el gran desordre que hi ha hagut en el món del futbol.
1: També és veritat que l'ordre anterior, aquest, era l'ordre colonial, que també era una merda. Vull dir que a vegades també, quan ens posem a ordenar, ordenem també d'unes maneres que són increïbles, heteropatriarcalment, i perdonin, que jo insisteixi, i colonialment, vull dir que millor aquest desordre tampoc no està massa bé, però vaja que el que hi havia també s'havia de desordenar des del meu punt de vista. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies Catalunya, fins ara.
3: Que aquest desordre trenca les normes, és una mica anarcocapitalista i aquestes coses, no?, que ha instaurat Donald Trump. I començaríem això pel futbol, aquest tema que potser no t'agrada massa.
1: No, sí que
3: però que com a desordre és potser de les coses més importants i que afecten moltíssim a la societat i a tots els seguidors, que és això de que Donald Trump de repent truqui al senyor Gianni Infantino, que és el president de la FIFA, i li digui, escolti, en el meu jugador de la selecció nord-americana me li treu la targeta vermella aquella, l'anula i que pugui jugar, i l'altre sí senyor. Bueno, clar, això són unes normes absolutament rígides que existien fins ara i que la gent seguidora del futbol sabia que, per on orientar-se i què fer, no?
1: Yeah.
3: Amb això es trenca tot, amb aquestes... I no només amb això, amb aquesta institució com és la FIFA dirigida...
1: Però no ho havia vist a venir, que això passaria? O sigui, que entre mascles això ja estava passant? És que, esclar, moltes vegades us esteu sorprenent de que Mariano Rajoy sigui racista i de que entre mascles, us truqueu entre
2: totalment,
1: vosaltres,
2: sí,
1: perdona,
2: sí.
1: Que t'ho digui tu com a mascle representant, perquè avui us tocarà, tocarà. Però dic, a veure si serà que ara ens... Però pot ser que jo del tram hagi trucat en aquest patre o la targeta? Si això s'ha estat fent històricament tota la puta vida heteropatriarcal i capitalista en la que estem, que els mascles us trucau entre vosaltres i resolíeu l'assumpto, perdona.
3: El que passa que no era públic.
1: Persona,
3: no era públic.
1: Esquerra, m'acabo, maricón. Digues. No era públic, no era clar, públic. Però és que ara ja hi ha la desfatxatesa.
3: I ara ja
1: no,
3: s'ha trencat tot.
1: Vale.
3: Com Eurovisió.
2: No dissimulen, no, ara ja.
3: Els que manen Eurovisió. Que
1: no,
3: mantenen...
1: no havien dissimulat massa, perdona, Albert, que mantenen... tota la secció,
3: No, Eurovisió, per exemple, no dissimulen gens. Mantenen a un estat que ha estat qualificat de genocida per part de les Nacions Unides el Tribunal Penal Internacional, com és Israel, i no passa res. O els guanys que també amb una cosa que era sagrada, com que era la informació privilegiada en borsa. Donald Trump diu, faré una guerra contra l'Iran. Els valors cauen tots. Llavors ell i els seus amics compren.
1: Clar.
3: Baratíssim. I l'endemà tots ho saben, ell i els seus amics, que dirà, no, ara faré una treva o faré la pau. Llavors, al declarar la treva o la pau, els valors pugen moltíssim,
1: sí, sí.
3: Ells venen i en un dia o dos o tres s'han guanyat milers de milions de dòlars.
1: No t'ho feguis al parlar, que
3: fa un
1: heterosexual que tenim, però sí que s'ho feguin en directe. O sigui, i llavors
3: ja
1: sí que ens acusarien de woke, eh? S'estaven quitando de cima los heterosexuals haciéndoles hablar rápido. Què t'ha de dir? Estic mirant jo la sèrie, ens la va recomanar la Quintero Boneta aquí en aquest programa, la sèrie Industry. No sé si la mireu algú, que és una sèrie que no s'entén res, perquè són gent que treballen en una banca d'inversió, que no sé exactament què és, i compren i venen, i el del flujo de capital, i tal, tal, tal, tal. I ara s'està veient en una de les trames, perquè van cagant llets, i més que me la veuen en anglès, que no entenc res, ni del que fan ni com ho fan, no paren de fotre ratlles de coca, de follar malament entre ells, o sigui, de posar-se en risc, o sigui, és tot una cosa increïble. Però ara s'està veient com, això que dius de la informació privilegiada, o sigui, abans els mercats se sabia, la gent que feia finances, o que treballava en la banca i tal, i la informació privilegiada no es podia utilitzar. Uh-huh. O no es podia utilitzar descaradament. És a dir, i a més, si tu la tenies, no podies dir que la tenies ni fer-la córrer segons com, per exemple, que era un error de becaris, de la típic becari que té un becari al banc d'Anglaterra, això passa a Londres, eh? És a la City de Londres, que li explica no sé què, no sé quantos, i lliga fils i tal, i li diuen, no, això és una informació que no la podem utilitzar, ni tu la pots fer córrer, ni pots dir que la saps, perquè va contra els principis. No sé què. O sigui, hi havia una sèrie, bueno, me'ls passo jo pel mismíssim, no? Els principis que tinguessin, però hi havia un cert ritual de... I ara estan introduint ja que aquestes informacions que, en el fons, acaben tenint tots privilegiades sobre això que dius tu, no? De que ara tanca això, compro aquí, compro allà, compro aquí perquè sé que baixarà, compro aquí aquestes accions perquè sé que el sistema de salut britànic farà, no sé, aprovarà una llei demà perquè m'ho ha dit tot aquest tal, i ara ja comencen a la sèrie mateixa es veu com introdueixen aquestes informació privilegiada que abans s'utilitzava o s'utilitzava d'una forma molt subtil i amb molt de compte, doncs ja em sembla que comença a ser
2: la forma barruera, no?
1: La forma barruera i el palostre de cada dia, i es veu que es fa...
3: Bueno, és que s'ha obert la veda, no?
1: S'ha obert la veda, sí,
3: amb Donald Trump als Estats Units i aquest capitalisme salvatge i anarcocapitalisme que li diuen, no? I és això, una mica.
1: Això fa pena, perquè l'anarquisme que està... O sigui, anarcocapitalisme que serà, no? Serà... Nosaltres estem a favor de l'anarquisme, o no?
3: Sí, però amb el Cira, capitalisme enganxat, no? És una altra cosa.
5: Sí, hi ha principis de l'anarquisme que defensaríem, però no de l'anarcocapitalisme.
1: Clar, de l'anarcocapitalisme cap. Llavors, perdona.
3: Bueno, no, més coses negatives, o més coses de desordre mundial. Israel, que sempre ha desobeït l'ordre mundial, però ara, per primera vegada, desobeeix el seu Tribunal Suprem. Això no havia passat mai. Oh. El Tribunal Suprem d'Israel va decidir que el Consell Assessor d'una cadena, que és la més important de televisió d'Israel, que es diu Cadena 13...
1: Ah, sí.
3: Es pogués vendre, m'estic emocionant,
1: Estàs emocionant, clar, que sí que...
3: Es pogués vendre, tot i que el Consell s'havia reduït molt perquè hi havien hagut unes dimissions. Però llavors, qui és el principal comprador? Un grup de l'oposició. A Netanyahu. Llavors el govern ha dit, pues no, la decisió del Tribunal Suprem ens la passem pel forro i no la obeïm. I clar, és la primera vegada. Ell ja, a Israel estan acostumats a desobeir tot el que vingui de la ONU, de l'ordre internacional.
1: I ara desobeixen a ells mateixos. Netanyahu, de totes maneres, perdona, Esteve.
2: No, dic que tot passa per la informació, eh? La informació és poder,
3: exacte,
2: és a dir, faig el que sigui per mantenir la informació.
1: El discurs general, la narració. Mm. Una cosa, i el Netanyahu ara està a les portes d'una sèrie de judicis per corrupció...
3: Sí. I té eleccions, finals d'any...
1: Que és increïble que es pugui presentar aquest home, no?
3: Bueno, ara està buscant una nova guerra, que és enfrontar-se amb Turquia, i les guerres el promocionen amb ell, i el mantenen en el poder, perquè mentre hi ha una guerra no se'l pot jutjar, ni poden haver eleccions, etcètera, no? Per tant, aquí també està... buscant ara, ja l'han iniciat amb l'Iran, amb el Líban, amb Síria, amb el Iemen, doncs ara busca Turquia.
1: Mare de Déu, senyor.
3: I a Espanya també tenim una mica aquest de desordre.
1: En sèrio?
3: Iniciat pels jutges. Els jutges al poder, que fan que la gent, doncs, ja no tingui, no es cregui la judicatura com un defensor de la democràcia, de la protecció, de la llei, etc. No? I en contra de tot això...
1: Perquè això és així, no, Albert, segons tu? És a dir, que sí, sí. Hi ha jutges que estan manipulant... políticament...
3: Jo no sé si ho puc dir així en antena, perquè després em pot caure el peso de la llei, però en principi...
1: Supuestamente,
3: hi ha jutges que...
1: Tot apunta.
3: Que miren unidireccionalment... Vull dir, això de buscar el germà del Sánchez, o la dona del Sánchez, o el Zapatero, etc., segur que han delinquit en petites coses, però és que ho ha fet tothom. Tots els polítics que han passat, el Rajoy, l'M. Rajoy, no sabien qui era, el fill de l'Aznar no el van investigar mai, etc. No? Vull dir, és unidireccional cap a l'esquerra.
1: Ja t'entenc. Ja t'entenc.
3: La judicatura considera, aquesta judicatura nostra, que si l'esquerra està al poder són uns ocupes. Mm-hmm. I no poden estar al poder.
1: Però nosaltres estem a favor de l'ocupació, eh? Que és el que s'han oblidat.
3: Claro.
1: Clar.
3: Ells consideren que el poder és de dretes.
1: Ja.
3: I qui defensa aquest poder de dretes? Doncs la policia, la Guàrdia Civil, l'exèrcit, el poder econòmic...
1: Que tot això deu ser
3: jutges,
1: de no haver fet una reflexió sobre el franquisme i el feixisme que va operar aquí a Espanya durant ben bé 50 anys, diguéssim, sí, entre pitos i flautes.
3: Hi va haver un canvi així d'avui per demà. Els jutges que avui condemnaven a un membre de Comissions Obreres per estar afiliat a Comissions Obreres, l'endemà l'havien de... Quan va canviar la truita, no? El 78, amb la Constitució, el defensaven perquè era part de la democràcia, etc. Però no s'ho van acabar de creure mai.
6: No, no, clar.
3: En fi.
2: De totes maneres, jo vull afegir una reflexió que a mi m'està esparverant, que és, més enllà de l'ús que fa la justícia, l'ús polític que fan els jutges o els tribunals, és els periodistes, els mitjans de comunicació. O sigui, les trinxeres que s'estan produint a les televisions, a les ràdios... Jo crec que això és terrible.
6: Avui hi ha un article de l'Eva Gumil al País apuntant això, que aquestes tertúlies... Nosaltres, per exemple, encara el Xou a la Sexta...
5: A partir del cas de Ràdio Nacional.
6: Nosaltres competim un programa de 4 infectes, els dos, aquí ho puc dir, perquè jo quan faig encara el Xou no ho puc dir clarament, però que són infectes, diguéssim, que els fan a 4, els fan seguits, i me'ls menjo tots jo, i la gent s'està mirant això.
2: És seu d'informació.
6: I és increïble. És increïble. Si tu te'ls mires, jo abans me'ls miro i dic, no m'ho puc
2: creure.
6: I
2: abans era una franja curta, petita, molt a la matinada, però ara s'estan estenent a la tarda, al matí.
3: Fins i tot els programes informatius. Allò de la tertuliana, o sigui, aquella que no recordo com es diu, que va dir que preferia comer mierda a continuar...
6: Això va ser a la 2.
5: Que ha tornat, eh?
6: Que ha tornat per descomptat.
2: Però totes les cadenes, perquè totes les cadenes estan... Llavors em sembla que tenim un problema molt greu quan els periodistes no estan informant. És a dir, si Begoña Sánchez no ha delinquit, collons, que hi hagin investigacions periodístiques de rigor i que ho publiquin, que es publiquin els pocs diaris que quedin fiables, de fiar, que no tinguin... No? És que em sembla increïble.
3: El que passa és que hem construït unes bombolles informatives en les quals la gent s'hi col·loca dintre, i en la teva bombolla tens els teus diaris, les teves teles i les teves ràdios, que són afins a la teva manera de pensar, i t'ofereixen, gràcies també a les xarxes de comunicació, t'ofereixen el que creuen que tu vols.
2: Clar, però per això crec que la professió dels periodistes ens hauríem de fer mirar i hauríem de fer una reflexió col·lectiva i començar a explicar la veritat de totes les informacions.
6: Que és el del periodisme, clar. Que és la funció principal del periodisme.
2: Clar, que és fiscalitzar els poders, els poders de l'Estat. I aquí ho estem deixant en mans...
6: I encara que es faci a la televisió privada, home, molt malament, francament.
2: Però a la pública també
6: hi ha una sèrie de tertúlies que realment...
2: Que són... De part, molt de part.
6: Era millor Sálvame, ja que t'hi poses, preferia amb Sálvame.
3: Sí, sí, sí. Ja saps el que estàs veient amb Sálvame.
6: Més o menys.
2: Bueno,
6: per
2: això se'l va encarregar, perdona.
6: I a més hi havia una certa ironia i una certa...
2: I Sálvame estava presentat per una persona d'esquerres i gay, obertament gay. Se'l va encarregar i van posar una persona de dretes i hetero, blanca, cis i tota... Vull dir que...
6: Tota la patranya. Bueno, escolta, perdona, bueno, què
3: jo,
6: més?
3: Jo crec que de tot això ens ha de salvar el Zoran Mandami, que és la gran esperança blanca, negra...
6: Espera, hi ha una senyora que està remugant. A veure, posa-li el... Perdona, senyora, vostè... Ja... Hòstia puta, diu. Ha dit hòstia puta, la senyora? Senyora, a veure, què estava remugant vostè? Digui.
7: No, era jo.
6: Sí, que era les dues. Vostè estava remugant perquè això a les tertúlies, què opina vostè?
7: Bueno, pues depèn del que escoltis.
6: Clar.
7: Has d'escoltar de les dues bandes, no? Has d'escoltar d'un lloc, has d'escoltar un altre i comparar.
6: Ja t'entenc.
7: De moltes coses que heu dit no estic d'acord. Per exemple, el que has dit del Vázquez aquest, el van cessar perquè el programa no funcionava, però quants anys va estar allà?
6: També té raó, la senyora té raó.
7: I homosexual ho ha sigut sempre i tots ho sabien que era homosexual. Sí. No crec que el traguessin per homosexual, simplement perquè el programa... Ja era cansino.
6: Apropes al micro.
7: Sálvame, allà...
6: Però si era etern, senyora, allò era etern. Però ara em diuen que les audiències de Sálvame són millors dels que hi ha ara, eh? O sigui, segueixen millor. El que eren millors audiències de Sálvame quan va cessar-lo que les d'ara.
7: Bueno, és igual, però jo no ho sé, perquè no és un programa que realment no ho veuré mai. No, Telecinco per mi és...
6: Ja l'entenc. Doncs imagini's ara, eh? Pues ara se l'hauré de mirar perquè encara està pitjor del que estava.
7: Bueno, si encara és pitjor, doncs amb més motiu està
6: motiu.
7: Ocupada a casa
6: ara.
7: Vull dir, no existeix Telecinco a casa meva.
6: Clar.
7: Però que jo deia que no estava d'acord amb el que ella deia, el motiu de que l'han cessat.
6: Ja t'entenc.
2: Hi ha molts motius darrere que no sabem. Molts
7: segurament, motius. Però després de tants anys que ella estava allà, no crec que fos perquè fos d'esquerres ni perquè fos homosexual. Homosexual, en les ràdios i en la televisió, n'hi ha molts.
6: En sèrio?
7: No sé, són per això. Avui en dia...
6: Sí, però, perdoni, això que diu... Ara em quedo parat, que ja he citat maricón, però ai, suelto. Però, de totes maneres... No, perdó, sí. Home, i tant que presumeixo d'això. Exerceixo d'això. A què li anava a dir? Però, vostè també presumeix de tera, no? O no? Vostè és tera o és bullera?
7: Jo?
6: Sí.
7: No, cullera no.
6: Però llavors és...
7: heterosexual.
6: Heterosexual, per això, però presumeix també, no té cap problema amb això.
7: Tampoc, clar.
6: Per això.
7: Per què?
6: Pues exactament això. Tant, aquí estàvem. No, el que jo li anava a dir és que el fet de ser homosexual o de ser dona o de ser qualsevol altra cosa d'aquestes anormalitats, diguéssim, sí que és veritat que mentre es convé no hi ha problema, però sempre pot acabar sent... sempre és una carta que es pot treure a col·lació, no? Això sí que m'ho reconeixerà.
7: Sí, home,
6: suposo. Que no està superat, diguéssim, l'homofòbia no està superada. No, ara que parlem...
7: Què més voldria?
6: Val. Però, escolta, li dic una cosa, vostè de Bullera hagués triomfat, eh? Pretegi-s'ho. Ara, li dic si serà bé, eh?
7: Pues mira, ara com ho diu...
6: Ara, pretegi-s'ho perquè vostè... Ara és 5 cèntims,
7: no? Mai és tard.
6: Mai és tard, senyora, aplaudint, mira, tenim una nova Bullera, veus? És que t'ho dic, eh? Bueno, Albert, digues, perdona, per rematar...
3: Per rematar, jo et volia dir que la gran esperança blanca, negra i groga és el Zoran Mandani.
6: Sí.
3: És un seguidor de Bernie Sanders, que era l'ala esquerranosa del Partit Demòcrata dels Estats Units. I ho dic que és la gran esperança perquè ell ha convertit els pobres i marginats nouvinguts en els autèntics protagonistes del somni americà. I els MAGA, des d'aquest sector, i cada vegada es va fent més gran aquest sector... no només són les dues costes, sinó cada vegada són més estats, en els MAGA se'ls veu com a provincians primitius i esclaus feliços de les grans corporacions. I els socialdemòcrates, que ja, fins i tot es deixen dir, o es van dir, socialistes, i sí. Ja no els hi fa vergonya ni
6: sí.
3: Por,
6: sí.
3: En canvi, doncs, avui en dia encarnen el nucli emancipador del somni americà i són els veritables patriotes. Vull dir, algo està canviant als Estats Units per a bé, no?
6: Aquesta operació de l'alcalde de Nova York de reivindicar, diguéssim, les persones migrants, les persones desafavorides, etc., s'està analitzant, o s'hauria d'analitzar més profundament, no? Perquè...
3: Sí, perquè a més està triomfant, perquè és la... És, bueno, sobretot als Estats Units, és allò del país de les oportunitats, el país que rep a tothom, el país que dona...
6: És ell recupera aquesta idea dels americans com a Amèrica...
5: El somni americà, clar.
6: Que és tal qual.
3: Bueno,
6: i llavors, una cosa, tu dius, per acabar, que qui és que ha dit que el primer pas per...
3: Desempallegar-nos dels Estats Units i constituir un nou ordre.
6: És sortir de l'OTAN? OTAN no? Que ja sí. Ho dèiem nosaltres en els 80, per cert.
3: Però... Està començant a agafar una certa força, això de l'OTAN no.
6: No dèiem nuclear no, gràcies, i OTAN no. Però bueno, aquí va haver-hi això... Felipe González ens la va colar perfectament.
3: Sí. D'entrada no, no? Va dir?
6: D'entrada no, i luego no, ja veran que ustedes que sí.
3: Quan estem dentro. No, això ho està començant a popularitzar el Yanis Varoufakis, que era el ministre de Finances de Grècia.
6: Molt atractiu.
3: Molt atractiu, de l'euro.
6: Guapo, no, senyora? Les senyores que remugaven... Vostè, senyora, no? És que, clar, vostè s'ha fet bullera i ja no... Que ara vostè ja no... Però, bueno, home, és que, esclar, s'ha fotut bullera, ara quina ràbia. Ja hagués pogut esperar una mica? Què? Ara li he complicat la vida, ja ho veuràs. Perdona.
3: El Varoufakis diu que l'OTAN és una base avançada per a guerres que Europa no tria, contra adversaris que Europa no té, i al servei de les ambicions globals d'una potència cada cop més en desacord amb els interessos i valors europeus. I els líders del continent europeu sempre han sabut que l'aliança de l'Atlàntic Nord, l'OTAN, era un matrimoni desigual, però l'havien acceptat a canvi de la promesa de seguretat. Ara que el compromís dels Estats Units amb la seguretat europea està en dubte, ja només queda Mark Rutte, que és el pilota oficial i secretari general de l'OTAN, defensant la figura dels Estats Units. Home, com a protector d'Occident.
6: I deu tenir un sou bo, aquest. Una cosa, i Macron, ha dit el president francès, ha dit que, que s'ha de defensar Europa, era titular avui al País, em sembla, s'ha de defensar Europa fins i tot vessant sang. Pues mira, Macron, aquí no s'hi trobaràs, eh?
3: No. Por la boca muere el pez, una mica, eh? El Macron fa grans declaracions i és molt europeista, però després, a l'hora de la veritat... De totes maneres, Europa es troba amb una disjuntiva molt gran, i és que a l'hora de prendre decisions, com ara volien boicotejar tots els productes que venen dels assentaments jueus, a Cisjordània, doncs s'han trobat que no poden perquè hi ha el boicot d'Alemanya i d'Àustria que s'hi oposen, i si clar, és per una altra cosa s'hi oposarà una altra, i com que necessiten majories, no molt majories àmplies, absolutes, clar, sinó unanimitat, doncs és molt difícil avançar.
6: Jo t'entenc. Bé, bueno, doncs escolta, Europa, estarem atents. Moltíssimes gràcies, Albert Telfa, moltíssimes gràcies. Bon estiu amb tots vostès, Sira Benoza. A veure, seguim tu, estaves ara, tens l'RQR amb la cosa de la justícia, no? Què és la justícia,
5: que sí,
6: com podem ser justos...
5: Amb aquest desordre mundial que hi ha, el que hem de fer és parlar de justícia.
6: Exacte.
5: I entendre
6: exacte
5: com la podem promoure.
6: I llavors, ens vols parlar d'una senyora, anirem fent algun altre més capítol sobre la justícia,
5: sí,
6: però avui volies parlar d'una filòsofa que resulta que és la teva favorita,
5: sí,
6: tot i que és una gilipolles,
5: sí,
6: que es diu Martha Nussbaum.
5: Ella mateixa, sí.
6: Neix al 47 a Nova York, va ser o és professora de Harvard,
5: va ser.
6: I tu dius que aquesta senyora, anem a fer una mica per mi de cotilleig, ens fem una mica el perfil d'aquesta senyora, tu l'has arribat a... t'hi has creuat?
5: Jo
6: no?
5: M'hi he creuat.
6: Martha
5: Nussbaum. Sí, la meva filòsofa de capçalera, el meu sí mite filosòfic, vaig tenir la mala sort de conèixer-la a Nicaragua. El 2013 jo estava allà donant classes. Carai, i noia, allà es va celebrar el Congrés Mundial de la Human Development and Capability Association, val? Que és una associació que van crear Martha Nussbaum i Amartya Sen, de qui en parlarem més endavant.
6: Amartya Sen és un filòsof d'origen indi.
5: Exacte, Premi no? Nobel d'Economia, amb teories sobre la justícia fascinants, que en parlarem...
6: No hem de parlar, eh? Amartya Sen.
5: Amartya sí Sen.
6: Amartya Sen,
5: Amartya
6: exactament.
5: Sen, Premi Nobel d'Economia. És qui va descobrir que el problema de la fam no és un problema de manca d'aliments, sinó un problema polític, un problema d'accés als aliments. I per això va guanyar totalment el Premi Nobel d'Economia. Intel·ligentíssim. Bueno, doncs ell i la Nussbaum van ser amants.
6: Toma!
5: Ja ho tenim.
6: Ja ho tenim.
5: Bueno, però la cosa és això, el drama de conèixer un mite i que et caigui als peus.
6: Però això no t'ha passat amb mi, per exemple, no? Perquè tu em vas conèixer...
5: Amb tu encara no. Què et va fer la Nussbaum? Doncs la Nussbaum, bé, doncs això, ens vam conèixer allà al congrés aquest a Nicaragua, i Nicaragua és el segon país més pobre del continent americà, val? Doncs aquesta senyora va dir que acceptava anar-hi només a condició de que l'hotel on s'allotjaria, que era el millor hotel de Managua, òbviament, fins aquí tot bé, ella va demanar l'informe al llistat de les màquines que hi havia al gimnàs. Llavors, quan es va adonar que en aquell gimnàs d'aquell hotel de 5 estrelles no hi havia cap màquina amb què poder treballar bíceps i tríceps,
6: no,
5: va dir, jo només vindré si compreu aquesta màquina.
6: Oh, Marfa!
8: Escolta, unes pessigades, no?
6: De totes maneres, un hotel sense màquina per fer tríceps i bíceps, que quina merda d'hotel és, però tanca el gimnàs, filla, no? No, trobes que jo de vegades trobo... Jo estic amb la Marta amb això, eh?
5: Tu estàs amb ella?
6: Home.
5: Bueno, deixa'm explicar-te alguna cosa més. Doncs, clar, això li va comprar la Universitat de Nicaragua, una universitat...
7: Ai, pobres.
5: Jesuïta, que durant la Revolució Sandinista educava els pobres que no tenien recursos. Doncs aquesta universitat va haver de comprar una màquina,
6: ja t'entenc,
5: de gimnàs per poder tenir a la senyora Nussbaum, que cada dia arribava amb uns aires i uns modelitos que no te'ls podies creure.
7: Ai,
5: que va arribar a empènyer el rector de la universitat perquè li anava a dir alguna cosa mentre a ella li estaven fent una foto, i el va empènyer el rector. Però el moment
6: forta
5: estel·lar del congrés va ser el vestit que portava per rebre a Amartya Sen, el seu examen. Ella, amb els seus prop de 70 anys, es va vestir aquella nit amb un vestit de lentejuelas, que anava mini vestit, a ras de xotxo i lentejuela.
8: M'està caient bé, t'estic
6: dient. M'està caient bé, aquesta senyora, perdona.
5: I amb taconazo a una universitat que és
6: en Llambordada.
5: Exacte, en Llambordada, i llavors se li va trencar el tapó.
6: Oh! És que diu que estigues sense totxo.
5: I va haver de tornar a l'hotel. Clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon.
8: Ella s'havia posat, saps com es diu això? Un revenge dress.
6: El vestit de la venjança. Clar, va rebre la mà amb un revenge dress.
8: Quan tu t'has de trobar amb el teu ex, la pregunta és,
7: va tornar sola? Va tornar sola a l'hotel?
5: Va tornar solíssima. Home, Amartya Sen ja tenia 80 anys. Hòstia, mira, Marta, ja no estem per aquests trotes.
6: Sobretot ell, ella clarament sí, eh? Bueno, Martha Nussbaum, contra tot pronòstic, ens ha caigut molt bé aquesta senyora, la teva un personatge. Genial.
8: Porta'ns més arguments, sí, perquè sí, sí.
6: Joel, passa'm una llista totes les màquines del gimnàs d'aquí de RAC1, que ja veuràs. Que no sigui que hi vulguin algun dia. No ho prometo, però vull veure allò. A veure, llavors, però aquesta senyora, amb tot aquest gilipolla, diguéssim, tot aquest gilipollisme, total, però és una especialista en, ets la teva filòsofa favorita,
5: sí,
6: i a més especialista en justícia.
5: Entre d'altres, ha escrit temes... molts llibres sobre justícia.
6: Som-hi.
5: També ha escrit sobre literatura i sobre altres temes, però sobre justícia ha escrit molt. I ella fa una crítica feminista a Rawls, que és de qui vam parlar el mes passat, aquest que deia que la justícia és això del vel de la ignorància i que tots hem de triar els principis sense saber qui serem, etc.
6: Va. El Rawls aquest, perdó, de quina època era?
5: John Rawls és del segle passat.
6: Del segle passat,
5: sí,
6: eh?
5: Segle
6: del segle XX.
5: Sí,
6: val, val, val.
5: Sí, sí, sí. Llavors, ella el que fa és dir, per poder construir justícia al món, el que hem de fer és anar a mirar en quina situació es troben les persones que estan en una situació més complicada i més desfavorida. Sí. I aquestes persones són les dones de països en vies de desenvolupament, diu ella. Per tant, haig d'anar allà a veure com viuen per, a partir d'aquí, pensar. No? Llavors se'n va a l'Índia i escriu Les mujeres i el desarrollo humano. Mm-hmm. Val? El Sen també devia estar per allà. Però bueno. Llavors, allà el que fa és dir, val, molt bé, aquí figura que les dones tenen molts drets, però la realitat és que no disposen de les condicions mínimes per exercir-los.
6: Ah, amiga.
5: I per tant s'adona que els drets no serveixen de gran cosa, és a dir, són paper mullat, clar, són un paper mullat si no van acompanyats de les capacitats bàsiques que ella enumera i que són les necessàries per aconseguir que una societat sigui justa. És a dir, en una societat hi ha d'haver, o sigui, les persones han de tenir la capacitat de tenir una vida amb una durada normal, és a dir, no morir de mort prematura.
6: Són 10 capacitats, eh?
5: Sí, ella en llista 10, que ara no cal que entrem en totes 10, eh?
6: Però, no, però citar-les.
5: Sí, o sigui, posa l'accent en això, en poder tenir una vida amb una durada normal, en poder tenir salut, en la integritat corporal. Mm. Clar, ella diu, de què et serveixen els drets si tu, quan surts al carrer, vas amb por, et sents amenaçada de que t'agredeixin.
6: Totalment.
5: Clar, tu has de poder sentir-te capaç d'anar pel carrer i que la teva integritat corporal no estigui en perill. O, per exemple, la teva vida emocional. Tenir la capacitat de dur una vida emocional en la que tu no sentis por o potencial repressió per les emocions que tens, clar, per exemple, perquè estimis una persona del teu mateix sexe.
6: Que mira, no? Com aquesta senyora d'ara.
5: Exacte, com ella.
6: Aquest bollera.
5: Has de poder rebre educació, has de poder participar políticament i has de poder controlar la teva vida. Llavors, és la capacitat teva de fer això el que farà que la teva societat sigui justa. No que et reconeguin els drets. Tu pots tenir molts drets, però si vas al carrer i t'agredeixen, ja de què et serveixen aquells drets, no?
6: Totalment, mm-hmm. Totalment. Oh. Mm-hmm.
5: Això és una mica el resum d'aquest llibre, de Les mujeres i el desarrollo humano. I llavors hi ha un altre llibre central en les teories de la
6: perdona,
5: justícia.
6: Estan editats en castellà?
5: Estan editats en castellà tots dos, Les mujeres i el desarrollo humano, com el que comentaré ara, que es diu Les fronteres de la justícia. Sí. Tots dos estan en castellà, sí. I a Les fronteres de la justícia el que fa ella és dir, aquest senyor, John Rawls, com tot home blanc, pensa en la justícia pensant en homes adults, autònoms, iguals...
6: Els seus col·legues.
5: Exacte, una mica amb els seus col·legues.
6: Que Boys Club.
5: Sí, és com tots els homes filòsofs blancs havien pensat en la justícia fins aleshores. Uh-huh. I ella diu, quan pensem en la justícia hem de pensar en altres perfils. O sigui, hem de preocupar-nos per la justícia de persones que no cauen en aquesta categoria en la que esteu pensant vosaltres. Com, per exemple, i d'això parla a Les fronteres de la justícia, les persones amb discapacitats profundes, o bé les persones nascudes en països molt pobres, uh-huh, o bé fins i tot els animals. Clar, això són éssers que no tenen la capacitat de cooperar i d'entrar en la lògica de jo faig això per tu i tu faràs això per mi. Sí? Són éssers que estan desprotegits, o sigui, que són fràgils. Llavors ella diu...
6: I que per tant tampoc es poden defensar.
5: Exacte, i que per tant no es poden defensar. Llavors diu, la pregunta per la justícia no pot ser la pregunta que es feia a Rawls, de com repartim recursos entre iguals. No? O com repartim de manera equitativa. Això és irrellevant, diu ella. Bé, no és irrellevant, però no és la qüestió més important. El que ens ha de guiar a l'hora de definir la justícia és com garantim una vida digna a totes les formes de vulnerabilitat.
6: Ah, amiga. Ostres, però això canvia molt les coses.
5: Clar, clar.
6: Si el saque ha de ser aquest, no? Si el punt de partida és aquest...
5: Clar, exacte.
6: Per tant, perquè Rawls, perdona, deia que sí. A veure com redistribuïm o com és. Com
5: clar, a Rawls el que el preocupa és aquell exercici, aquell experiment de pensament que diu, posem-nos tots al vel de la ignorància i a partir de no saber si seré ric o pobre, home, dona, jove o vell, a partir d'aquesta ignorància decidir quins principis i quins béns hi ha d'haver per cadascú en aquesta societat.
6: Per o sigui, tothom.
5: Està fixat en la, en l'equitat i en la imparcialitat. És no, millor no saber qui ets per decidir.
6: Uh-huh.
5: I en canvi Nussbaum, no, és de la mirada contrària. Diu, no, no, és que justament el que hem d'atendre són les vides concretes, les necessitats específiques. No és que tots siguem iguals, sinó és que cadascú que és diferent, hi ha una persona que té una diversitat funcional, hi ha una persona que viu en un país on no hi ha recursos, hi ha els animals, etc. Hem de pensar en la seva...

0: vulnerables, amb els que més pateixen, i dissenyar polítiques a partir d'aquí. Perquè a partir d'aquí estarem tots inclosos. Si ho fem a partir dels autònoms, o no autònoms, sí, que paguen quota d'autònoms, sinó
1: o
0: de les persones...
1: O dels falsos autònoms, fins i tot, també.
0: si pensem en la persona que no necessita de ningú, llavors dissenyarem una societat que exclourà a moltes persones que no tenen aquest privilegi, no?, d'alguna manera.
1: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
2: Per tant, qui menys té és qui més ha de rebre.
0: Qui menys té és qui més ha de rebre. Sobretot, però és interessant, la mirada de les capacitats a mi em sembla molt interessant perquè et diu no és tant qüestió del que tens sinó del que tens la capacitat de desplegar i d'utilitzar.
1: I que et serveixi.
0: I que et serveixi, clar, perquè si et donen béns que tu no pots utilitzar, això ja és sent, eh? Sent, sent diu...
1: Però en parlarem, de sent també,
0: sí,
1: perquè,
0: clar... Sí, en parlarem un altre dia, però...
1: És allò de per què li dones per què li dones bicicleta a un que no té cames?
0: Clar.
1: Bé, escolti, vostè té el dret d'anar en bicicleta, carrils, bicis per tots, i et apareix un que no té cames. Que, a més a més, no tenir cames et pot passar en qualsevol moment a qualsevol de nosaltres, també et dic.
0: Exacte.
1: Seria una mica això.
0: Sí, és això.
1: Escolta, següent capítol, la manda. Ara ja sí, la manda. Marta, jo aquesta Marta Nata em faré una foto i me la posaré, eh? Marta Nussbaum, com ho pronuncies?
2: L'he anat a buscar i té uns braços, perdona.
1: Oh, va, sí? Però, però m'estranya, com per no tenir-los.
2: Té uns braços.
1: Com per no tenir-los, la tia.
0: Cal dir que poc després d'aquest congrés de Nicaragua va escriure un llibre sobre envellir.
1: Clar, clar.
0: Perquè va dir sobre com
2: podia
0: envellir
2: amb dignitat. Molt bella, no?
3: Sí, ja què deia? Te la creus? Perquè igual deia...
1: Ja en parlarem. Bueno, passa el temps, també seria un tema, eh?
0: Oi,
1: per favor.
2: Sí, explica'ns
0: un altre dia.
1: Després de publicitat, la Begoña Bosdulzaide. Bravo, bravo.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
3: ¡Valorado!
2: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
4: Y otra...
3: ¡Valorado!
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Escolta una cosa, bueno, ratifiquem, que la filòsofa aquesta Marta Nausen és suposadament una imbècil integral, la Cira Virosa és molt discreta, l'admira moltíssim, però a nosaltres, el tu Begoña de Mitz, encantada. Com es diu, Marta Nausen?
12: Nussbaum.
11: És que jo aquesta senyora la vaig veure a un article, no sé on, vaig fer una foto per comentar-t'ho, per veure, i és que estem connectades, no cal sempre. Que ja parlem, perquè sempre estem connectades. Bé, bueno, escolta una cosa, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay. A veure, filla, que avui vens...
12: Sí, sí, sí, radioteatre. Anem a endinsar-nos en un món fosc, literalment fosc, vale? Visualitzeu una habitació poc ventilada, un sofà cutre, rònec, per algun motiu hi ha samarretes de futbol, aquest sofà.
11: Però això és l'habitació de qualsevol adolescent de...
12: Sí, és com un cau fosc. I enmig d'aquesta habitació hi ha un home amb una samarreta de futbol, mitjons, d'aquest... mitjons cutres, menjant fideus d'un contenidor de Port Spain. Com de takeaway, no? Yeah. Amb un mòbil recolzat en dues llaunes.
11: Yeah.
12: I diu això, aquesta persona diu això.
13: Es mejor estar con ustedes, te lo aseguro.
12: Aquí, aquesta persona està fent una pausa perquè està menjant els fideus de l'envàs de Port Spain. Mentre es grava, Quan sentim mastegar, sentim la forquilla i després afegeix.
13: Yo te pongo a Snoopy mil veces por encima de esa tía, a mi chica. Pero mil, no diez, mil. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por...

0: Por supuesto, porque está buenísima.
1: Snoopy és la seva nòvia, li diu Snoopy.
2: Es perdona un moment, la llauna aquesta de, que s'estava menjant, que jo és una cosa que més fàstica em fa.
3: I ha fet tant de soroll menjant.
2: Estava fent publicitat, a més?
1: Pot ser, perquè ell és propietari d'una empresa de dinar a domicili, de menjar a domicili.
2: Val.
1: Per tant, no és casualitat que mengi en directe.
2: Aquest paio qui és, perdona?
1: Ja ho sabreu, molts oients ja ho sabran, és el Xocas, és un influencer i streamer, és un gallec de 35 anys, té la criatura, tampoc és tan jove, té gairebé 4 milions i mig de seguidors a Twitch, que
2: és
1: la plataforma... Sí, és molt. És la plataforma aquesta on et graves fent coses, que pots estar hores... Ell es va fer famós jugant a videojocs.
2: Que t'entenc.
1: Que ells juguen i van parlant,
2: com
1: i van llanos, o mengen, i llavors fan coses, parlen i s'estan... La cosa és la durada, és molt important a Twitch.
2: Tenia la gent trincada allà.
1: Que estàs moltes hores. Els streamers poden fer... moltíssimes hores seguides de contingut, sí. Són dels influencers.
2: Això també, com a exemple de...
3: Sí, meravellós.
2: De cosa laboral, o sigui, d'allò dels drets laboral, la jornada, reducció de la jornada laboral en la qual estem tant a favor, tot aquest, o sigui, al fons, i aquest remor de fons, de que més hores estiguis davant d'un ordinador treballant, per dir-ho d'alguna manera, millor,
1: seuen,
2: no?
1: Ells seuen aquelles cadires que són molt, molt identificatives de la nostra era estètica, horroroses.
2: Horroroses,
1: les cadires
2: que
1: teòricament
2: són còmodes, que quasi preferíem la incomoditat del minyac.
1: Sí, com aquesta senyora, sí. Una cadira de gamer, no, sisplau.
2: No, exacte.
1: En tot cas, ell va fer aquest comentari parlant d'Esther Expósito, ja ho sabeu. Va dir
2: no, si gràcies a tot això, m'estàs parlant res.
1: Ja, és que és un món fastigós. Això ha sigut molt polèmic.
2: Perdona, és que vull saber-ho tot.
1: Ell estava dient que ell no es liaria amb Esther Expósito.
2: L'actriu?
1: Sí. Ell és un tio molt lleig, com ell mateix diria, que ell diu que millor està amb una tia que sí amb sis. Això és vocabulari de la manosfera, del món incel, que s'ha traslladat al mainstream. Això ja ho diuen persones normals, eh? Valorar les persones, donar un número, del 0 al 10, segons el teu físic. Tu ets un 7, tu ets un 8, tu ets un... Tal persona és un 5.
2: Com valorant el físic?
1: Clar.
2: I només són tios que valoren les senyores?
1: Sí. I llavors ell diu que prefereix estar amb una tia que sigui un 6 que amb Esther Expósito, que suposo que ell mateix veu que
2: Snoopy
1: és un 10.
2: Snoopy és un 6, no? La seva noia és un 6.
1: Bé, clar, implícitament està dient que Snoopy és un 6. Però després diu que està bueníssima. En tot cas, ell va fer aquest comentari i després ha estat molt polèmic. L'ha replicat,
2: cosa,
1: per exemple, a Irene Montero. Javier Bardem ha repostejat el vídeo d'Irene Montero replicant-li.
2: Però una cosa, perdona un moment. Però a Esther Expósito, o sigui, la pregunta és... Jo sé, el xoques aquest...
1: No el tocaria ni amb un pal.
2: Però Esther Expósito, potser aquest senyor, és que ni amb un pal el tocaria, que aquesta també seria la cosa. No?
1: I això, aquesta ha sigut la reacció més habitual, no? De dir, Esther Expósito no tocaria ni amb un pal, no siguis flipat. Reacció que suposo que ell ja mateix sabia i va provocar la viralitat.
2: Ja t'entenc.
1: Al marge d'això, clar, la gent s'ha quedat amb aquest xascarrillo, diguéssim, no? De fer aquesta gràcia de dir, tu t'has vist, criatura... Aquest home, ja et dic, o sigui...
2: No, però això és igual, perquè hi ha senyors que no són canònics, i a mi m'han encantat també, vull dir que això tampoc vindria a ser...
1: Bueno, però ja et dic, la pudor de tancat, en fi... Però hi ha uns quants fenòmens que podem analitzar a partir d'aquesta polèmica tan ridícula, no? La primera és que això que diu el Xocas, de prefereixo una dona, això, perquè ho diu perquè Esther Expósito es declara feminista
2: és
1: i pro-Palestina i fa declaracions polítiques, es refereix a això. Diu que perquè després no hem deixat tot el tall, però diu...
2: Criteri propi. Clar,
1: diu, prefiero un 6, però que no tenga idees loques, que no esté loca.
2: O sigui, que sigui una...
1: Que no pensi.
2: Lela.
1: I això que diu no és un exabrupte, diguéssim, d'un tio flipat, és una cosa que està passant. Vull dir, surt enquesta rere enquesta, del 6, ja ho sabeu, també de... No? Vull dir, tot tipus
3: bueno,
1: de...
3: i diguem que això dels incels són aquests homes que consideren que les dones estan al servei d'ells i que ells, si volen tenir sexe, qualsevol dona ha d'estar a la seva disposició.
1: Exacte.
3: I l'ha de donar. Llavors, com que és gent que no són molt afavorits, diguéssim, o no tenen
1: habilitats
3: socials i no poden lligar-se a les dones, consideren que tenen dret a tenir-ne a qualsevol, no? I llavors justifiquen la violació, justifiquen tractar les dones com a objectes, vull dir que...
1: I a mi el que més em preocupa és que aquest pensament no és tan minoritari com creiem, no? I és això, i s'està provant. L'any passat el King's College de Londres i l'Institut Ipsos va fer una enquesta molt àmplia a diversos països que concloia que 6 de cada 10 homes de la generació Z creuen que el feminisme ha anat massa lluny. Això ja ho sabeu, que també sempre surt a les enquestes del CIS i a tots els medidors, institucions com el FAT, que sempre fan aquests estudis enfocats en el jovent, no? Per tant, això està passant, no és una raresa. I també està baixant el número de dones que s'identifiquen amb el feminisme. Una mica com a resposta d'això, perquè si tu ara que estem instal·lats en això que es diu l'heteropessimisme, no? Que diguéssim, les relacions heterosexuals no són possibles perquè els homes volen estar amb dones que ja no existeixen i les dones volen estar amb homes que encara no existeixen, no? Això que es diu sempre. Per tant, s'està produint aquesta bretxa.
3: Això fa
1: temps que va, però ara s'està materialitzant. I llavors, una reacció que està passant, això m'ho va comentar també un sociòleg del FAD l'any passat en un reportatge que vaig fer, és que... Això era una fundació que abans es deia d'ajuda contra la drogadicció, que només feia estudis centrats en això, però ara s'ha ampliat i fa estudis sociològics centrats sobretot a la joventut.
2: El foment de les arts decoratives ja, no.
1: I aquest sociòleg que estudia només això es dedica a això, i a més fa una cosa que és un medidor que es diu la caixa de la masculinitat i està centrat en estudis sobre això, sobre joves i masculinitat, em deia que ell creia que la cosa retrògrada en els homes joves havia tocat sostre, perquè ja ha arribat tan lluny que més o menys ja no està pujant, que ja ha anat pujant molt en els últims anys, les posicions més retrògrades quant a gènere, per exemple, i també altres posicions d'ultradreta, però en canvi en les dones encara hi havia marge, que ho veia que les posicions retrògrades estan pujant en les dones. Clar. Vull dir que s'estan posant al límit. No? Llavors la idea aquesta de vull estar amb una dona que no sigui feminista... no és una raresa del xoques aquest, sinó és una cosa que està passant.
2: I sobretot que no sigui, que una dona que no sigui molt llesta, no?
3: Que no tingui opinió pròpia.
1: Que no tingui opinions pròpies.
2: Ja sigui el feminisme, que ja sigui la qüestió palestina, o sigui, que no tingui idees polítiques,
1: no?
2: Que sigui
1: una pupé.
3: Que aquesta és la corrent aquesta de l'straight wife.
1: De l'estat wife,
3: no? Les dones tradicionals que tornen a ser això, esposes, mares i...
1: Això també hi ha pensadors que estan problematitzant això. Per exemple, saps el llibre aquest que es diu Auge, d'Alicia Valdés, que és una pensadora d'esquerres, ella diu que no s'ha de culpabilitzar els homes joves i que s'ha d'entendre en un context de precarietat. Mm-hmm. També diu que jo, això discrepo més, que tot això de la idea de l'home jove, de dretes... protofeixista, que com avançadilla, no? de l'ultradreta, que és un constructe mediàtic, no? que això va bé als mitjans, que ha anat bé als mitjans durant aquests anys construir aquesta idea, no? Uh-huh. I descarregar la culpa, diguéssim, a les espatlles dels homes joves. Jo això discrepo una mica, vull dir, no crec que sigui un constructe mediàtic, crec que està passant. I ho comenta, no?, tothom que està en contacte amb nois joves, bueno, i que treballa amb persones joves, que porten els docents...
3: I molts pares s'estan reconvertint també cap a l'extrema dreta, jo penso.
1: Arrossegats pels seus fills.
3: O els fills, o ja, o tot junt, diguéssim.
1: O tot junt, tot junt,
3: tot junt,
1: vinga,
3: tot junt,
1: sí,
3: perquè els resultats últims...
0: Hi ha una enquesta del Vox Teo que surt avui, que et dona la raó amb això que dius, que s'ha estancat el nombre de joves, homes... Que
1: perquè
0: són...
1: ja
0: es
1: veu últimament. Arribat al sostre, perquè ja està molt lluny, també.
0: Sí.
1: Però també surt que sí, aquesta resposta, no? Quan pregunten, el feminisme ha anat massa lluny, hi ha un, ara no recordo el percentatge, però hi ha més del 50, molt més del 50% d'homes joves que diu que sí. Això, per tant, això està passant. I també està passant un altre fenomen, si ja ens oblidem dels joves, entre les no tan joves, estem veient un fenomen paral·lel que per mi és un combo perfecte de racisme, masclisme i classisme, que són els homes que busquen dones de països on ells perceben que seran més dòcils i tradicionals.
3: Clàssic.
1: I això també ho reflexen les enquestes i els estudis demogràfics. Hi ha un investigador que és director de l'Institut d'Estudis Demogràfics de l'Autònoma, Albert Esteve, que estudia aquests... matrimonis exògens, em sembla que es diuen, o sigui, al contrari, heterògams, també, que no són homògams, no? I també hi entra estrangers i espanyols, diguéssim. Uh-huh. I llavors els números ho corroboren. Per exemple, per cada 96 matrimonis entre un home espanyol i una dona russa, hi ha 4 al revés. O sigui, si tu mires matrimonis entre russos i espanyols, el 96% és un home i una dona,
3: russa,
1: i només el 4% és una dona amb un rus. I hi ha números similars amb Colòmbia, Venezuela, perquè això ho estan dient també a les xarxes, no? Homes grans, això, no? A mi m'agraden les dones de l'est i les dones latines que no tenen aquestes idees. Però això és un combo, no? I ja fer aquest pressupost...
2: Perquè pressuposen que les dones que venen de Rússia, de Colòmbia, de Venezuela, etc.
1: No tindran menys... aquestes idees loques.
3: Culturalment se suposa que són més tradicionals, diguéssim. Sigui això el que sigui.
1: Això està passant,
3: és
1: a dir...
2: Pues sí. Que no se'n duguin alguna sorpresa, eh?
1: Sí, sí, clar, ojalà. Tant de bo.
2: Que no se'n duguin alguna sorpresa. Hi havia també l'altre dia un article, que no recordo, i cito malament, però que deia que, clar, als estudis universitaris cada cop hi ha més dones que homes, i hi haurà un moment en què hi haurà moltes dones excel·lentment preparades,
1: sí, sí, això està bastant
2: i mascles cada cop menys preparats. De manera que s'haurà de, fins i tot deia, no sé si ho deia amb una certa ironia, que escoltarem com es reclamaran quotes,
1: sí,
2: per que hi hagi homes a la universitat,
1: imagina't,
2: diguéssim.
1: Sí, imagina't, sí, com va la... també això ho deia un home, no? Ho proposava com...
2: Bueno, que deia,
3: ah, era una proposta d'un home, que
2: bueno,
3: haguessin quotes perquè...
1: Era semi-irònic, sí.
2: Era entre la ironia, la provocació...
1: No recordo el nom, jo
2: i
1: tampoc.
2: I tampoc recordo el nom, però que era el País, ja, La Vanguardia.
1: Sí,
2: però em va sorprendre el, això, és a dir, que efectivament les dones...
1: Sí, sí, això està passant moltíssim, i també hi ha moltes sociòlogues que estan dient que llavors el que han de fer les dones és emparellar-se, si volen continuar la heterosexualitat, amb homes amb menys educació, amb menys nivell educatiu, i menys ingressos.
3: Però això no seria problema, el problema són els consells d'administració de les empreses, sí, i les direccions, que aquestes dones que estan a la universitat
1: no arribaran a la...
3: arribin allà i arribin al lideratge dels partits polítics. Llavors aquí sí que canviarem les coses.
2: Mare de Déu, escolta, molt bé, eh?
3: Vaya molt.
1: Bueno, la segona cosa que volia dir respecte al xoc d'aquest, molt ràpidament, és que aquest senyor té una supercampanya amb Burger King i que fiscalitzem a les marques que treballen amb els influencers, sisplau. O sigui, demanem...
3: No, mengeu el Burger King.
2: Influencer és tot i també et colen... Marxem, Joel. Mare de Déu, Joel.
4: Vostè primer.
1: No te'n fadis, Joel.
4: Marc Giró.
2: Per favor, no te'n fadis amb nosaltres, Joel, ets el millor.
4: RAC 1.
5: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
6: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
7: Papa.
8: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
9: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
6: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
10: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
6: Per què? Perquè ho dic jo.
7: Papa.
11: La setmana més esperada ha arribat. Movicinemes estrena aquest divendres l'Odissea de Christopher Nolan, un dels esdeveniments cinematogràfics més grans de la dècada. Vols veure-la abans que ningú? Vine a la sessió golfa de Movie Arenas o Movie Gran Sarrià Club la matinada de dijous a divendres 17 de juliol. Entrades a moviecinemes.com.
12: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
13: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
14: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
13: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
14: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
13: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
15: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
18: Sona bé.
17: 4,3 litres de consum al 100.
18: Sona Qashqai e-Power.
17: I el 0% TAE.
18: Sona que estreno Nissan.
17: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
21: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
22: Intuïtiva i renovada.
2: I per acabar, la cristal·lina veu de la Esther Romagosa, que avui ens parlaràs de la sirena.
3: Sí, perquè és hora de dinar i de pensar en les postres. I a la sirena hi ha més de 200 gelats perquè cada migdia
2: 200 gelats,
3: acabi de la millor manera.
2: Ni 150,
3: bombons, ni 300, cons, 200. Polos, sobrets i moltes més opcions.
2: Sobrets?
3: Ah, sorbets. Sorbets.
2: Ah, sorbets.
3: Sorbets.
2: Bon sorbet de la sirena.
3: Un sorbet que és la millor opció per combatre la calor amb molt de sabor.
2: La sirena... a demanar sobret. Quants
3: cosa
2: sobrets?
3: Bona.
2: Posa un sobret, que fos el que feia.
3: Mira, la sirena, cosa bona.
2: La sirena, cosa bona. Quina meravella. Que vagi molt bé. Fins demà. Gràcies a tots.
23: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
24: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
25: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
24: Desbloqueja el Titan que portes dins.
26: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
27: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
28: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
29: Verisure.
30: Bon dia, són les dues. La justícia extremenya condemna el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per unanimitat. El tribunal considera aprovat que va cooperar en un delicte de prevaricació des del lloc de treball que tenia la Diputació de Badajoz. David Sánchez, però, esquiva la presó que demanaven per ell les acusacions populars. Tampoc haurà d'ingressar-hi l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. A ell li han caigut 18 anys d'inhabilitació.
31: catorze-quinze amb Núria Travessa i Albert Bassas.
30: El govern espanyol defensa la innocència de David Sánchez, tot i la condemna que veuen com un intent de derrocar-los. El PSOE parla de barbaritat. Els seus socis també veuen la sentència desproporcionada. Esquerra i Suma, de fet, creuen que Begoña Gómez n'hauria d'anar prenent nota. Junts surt del govern municipal de Girona i deixa Lluxalelles en minoria. Recorda que hi va pactar per evitar un govern socialista, però retreu els fins ara socis de guanyar amb la falta d'avenços en temes com l'estat dels carrers, la neteja o el campus de salut. Les onades de calor han provocat més de 4.400 afectats des de l'1 de maig i dues morts per cops de calor. Els 20 últims anys n'hauria provocat més de 10.000. Tot això en plena onada. S'espera una tarda de calor i de xafogó altra vegada. Mònica Usar, bon dia.
32: Bon dia, sí, amb temperatures semblants a les d'ahir o fins i tot una mica més altes en punts de l'interior, màximes d'entre 32 i 38 graus o per sobre en sectors de ponent. Tot plat amb un cel enterbolit, mig ennuvolat i amb alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu, acompanyats de fang, i no es descarta també alguna tempesta i amb vent del sud, que es notarà especialment en sectors del Pirineu i també entre el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. I demà s'enfilen més les temperatures i tenim avisos a pràcticament tot el país.
30: I pel que fa als esports, Esports, Albert Bassas, bon dia.
0: Bon dia.
30: Espanya i França juguen avui la primera semifinal del Mundial.
0: A les 9, a Dallas, en joc el primer bitllet per la gran final. Pel bàndol espanyol, amb només un dubte, el de si Pedri recupera la titularitat a l'equip de Luis de la Fuente. També posarem dia i hora a l'inici de la temporada pel Barça, l'Espanyol, el Madrid i també els catalans de segona, Girona i Sabadell. La Lliga els ha donat a conèixer avui i com que el Barça té jugadors al Mundial, no començarà fins diumenge 23 d'agost a 2:15 de la nit al camp de l'Elx en partit corresponent a la jornada 2. Un Barça que avui ha fet el segon entrenament del curs amb la única novetat de Brian Fariñas pretès pel Girona. I a banda de la Lliga i del Mundial, en el terreny poliesportiu també tenim un ull posat al Tour, avui etapa d'alta muntanya amb fins a 7 ports, 2 de primera categoria, un de segona i 3 de tercera. El líder segueix sent Tadej Pogacar.
30: Doncs som-hi, passen 3 minuts de les dues.
1: 14-15.
30: I com dèiem, l'audiència de Badajoz condemna el germà del president del govern espanyol, David Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. També condemna l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a un any i mig d'inhabilitació. La sentència conclou que es va crear una plaça pública només amb l'objectiu d'afavorir David Sánchez. Busquem els detalls d'aquesta sentència a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
5: Bon dia, el germà de Pedro Sánchez s'estalviarà entrar a presó. Les acusacions populars li demanaven fins a 6 anys entre reses pel delicte de tràfic d'influències i prevaricació, però finalment l'han condemnat només per malversació. Per tant, haurà d'estar 9 anys inhabilitat per exercir càrrecs públics. El jutge considera que es va manipular la creació d'una plaça a la Diputació i que més considera que era del tot innecessària. L'objectiu de tot l'entramat era que aquesta plaça l'ocupés Sánchez. La sentència parla d'un vestit fet a mida. Afegeix que el procés de selecció només va servir per donar aparença de legalitat a una decisió que ja estava presa i que el germà del president espanyol sabia que acabaria guanyant la feina. També remarca que més endavant, un cop Sánchez ja portava anys al càrrec, es va crear una altra plaça, també feta a mida, perquè la guanyés un amic seu. Però el jutge absol els investigats pel delicte de tràfic d'influències. Diu que no hi ha proves que David Sánchez demanés la plaça, ni que Pedro Sánchez o qualsevol altra persona pressionés els responsables de la Diputació perquè la creessin i la signessin al seu germà. La sentència no és definitiva, els condemnats tenen 10 dies per recórrer la decisió al Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura i han dit que ho faran.
30: La sentència ha provocat en res, en minuts, evidentment, un altre xoc entre PP i PSOE. Els populars creuen que hi ha prou motius per fer caure el govern espanyol i, en canvi, Moncloa alerta que la condemna d'Adrià és una prova més de la persecució judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Sí, el PP parla de dia històric, tot i que la sentència no demostra el tràfic d'influència i, per tant, no esquitxa directament Pedro Sánchez, que és una cosa que s'havia arribat a pensar, creu que hi ha motius suficients per fer plegar el govern espanyol. La portaveu, Esther Muñoz, ha celebrat la sentència des del passadís del Congrés.
6: Es verdad que la sentencia no da por acreditado el tráfico de influencias porque no se puede dar por probado la influencia de Pedro Sánchez, pero yo me pregunto, como ciudadana, ¿se creó un aplazado para una persona de todos los que hay en Extremadura? Curiosamente, le cayó el hermano de Pedro Sánchez. Y yo lo que le pregunto a los españoles es ¿cuánta gente le pagan por no ir a trabajar? Por no saber dónde está su puesto de trabajo. Es lamentable, ¿no?
5: Òscar Puente ha estat el primer ministre a reaccionar. A Twitter ha assegurat que intenten enderrocar el govern de qualsevol manera perquè van perdre a les urnes. I en la mateixa línia, el portaveu del PSOE, Patxi López, ha denunciat una cacera de bruixes.
8: No se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez, porque hay que recordar que este proceso lo inicia la ultraderecha. Es una auténtica barbaridad.
5: En una compareixença el dia de Sant Joan al Congrés, Pedro Sánchez va intentar separar aquesta causa i la de la seva dona de tots els casos que esquitxen el PSOE i el seu entorn. Reconeix que hi pot haver corrupció, per exemple, en el cas Coldo, però no en els que afecten el seu entorn familiar. El govern espanyol, per la seva banda, ja ha deixat clar que confia en que es demostrarà la innocència de David Sánchez quan es recorri la sentència.
30: Gràcies, Adrià. El govern espanyol té tot el suport de socis com Esquerra Republicana i Sumar, Gabriel Rufián i Alberto Ibáñez, creuen que la sentència és del tot desmesurada i es veuen a venir que el cas Begoña Gómez pot acabar de manera similar.
9: És una sobrada important. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
10: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
30: I mentrestant, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, haurà d'anar a declarar davant el jutge Santiago Pedraz pel cas Leire 10, l'han citat el 9 de setembre, igual que l'advocat Ismael Oliver, que està vinculat al PSOE i que va treballar per Koldo García. Pedraz ha pres la decisió arran d'un informe de l'UCO que defensa que els diners per pagar les maniobres de Leire 10 sortien del Partit Socialista. Concretament parla de pagaments de més de 43.000 euros.
1: 14-15.
30: Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona. La formació abandona l'executiu després de 3 anys i deixa l'alcalde Lluc Salellas en minoria, només amb els regidors de Guanyem i Esquerra. La portaveu de Junts, Gemma Geis, assegura que les diferències en la manera de gestionar la ciutat s'han fet insalvables. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença, bon dia.
4: Bon dia. Junts abandona el govern de Girona després de 3 anys i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra amb 11 dels 27 regidors del ple. La portaveu, Gemma Geis, assegura que la decisió es pren per responsabilitat perquè diu les diferències amb els socis en la manera de gestionar la ciutat s'han fet insalvables. Junts defensa que ha complert els compromisos assumits, però considera que no hi ha hagut prou resposta en qüestions com el manteniment dels barris, la neteja, l'estat de l'espai públic o projectes estratègics com el campus de salut. També assenyala el cas Trufó com el detonant final del trencament. Sentim a la vicealcaldessa Gemma Geis.
11: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió i ho fem amb el convenciment que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí.
4: Junts assegura que continuarà fent una oposició responsable i que donarà suport a les iniciatives que consideri positives per Girona.
30: Gràcies, Sandra. De Girona a les comarques de Tarragona, perquè les dues regidores de Junts a Cambrils no s'integraran a Aliança Catalana, això malgrat que ahir es va anunciar que tot el grup municipal passaria a formar part del partit d'extrema dreta. Totes dues ho han desmentit avui. Finalment, doncs, només canviarà de partit el líder del grup municipal, Enric Dasa, que serà el candidat d'Aliança a les municipals de l'any que ve. Des de Tarragona, Marina Pérez Got, bon dia.
12: Bon dia. Les dues regidores que fins ara compartien grup municipal amb Enric Dasa, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran les seves passes i no marxaran a Aliança Catalana. Requesens ha desmentit que tingués intenció de fer el salt al partit d'ultradreta català i ha assegurat que no ha pactat res. A més, també ha dit que no combrega amb aquest partit.
13: I el més important és que jo, Teresa Requesens i Simó, no confesso, no combrego, no dieu-lo com vulgueu, no em sento al costat d'Aliança Catalana. Jo, Teresa Requesens, no he pactat res amb Aliança Catalana.
12: Sí que ha reconegut que diumenge es va reunir en Compromís per Cambrils, la plataforma amb què es va presentar Daza com a cap de llista el 2023, i es va posar sobre la taula anar amb Aliança Catalana. Explica que hi va haver un gruix de persones que hi van estar d'acord, però afirma que ella va deixar molt clar que no volia que la seva persona es veiés involucrada en aquest partit polític.
30: Gràcies, Marina. I el govern deixa clar que no inclourà el castellà a la cartelleria d'escoles i instituts, això malgrat la resolució d'ahir del Tribunal Suprem que prohibeix excloure aquesta llengua de la retolació d'aquests centres. El govern lamenta el pronunciament judicial, però deixa clar que no té cap efecte pràctic sobre els centres educatius, perquè l'únic que fa és anul·lar un article d'una normativa que ja no està en vigor. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ho ha defensat al Monarracó.
14: Ho hem estat analitzant amb els serveis jurídics, la llei no prohibeix que seguim com ho estem fent i, per tant, nosaltres seguirem aplicant la normativa que tenim actual, que és que les escoles de Catalunya, els rètols de les aules estiguin en català. I això no va en contra de ningú, no va en contra del castellà, no va en contra de cap persona, dels drets de ningú, a l'inrevés, va a favor dels drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya de poder parlar en català a Catalunya, no?
30: Dalmau diu que és esgotador haver de defensar el català constantment i ha reivindicat que la llengua fomenta la cohesió social. Ara són les 2:11, fem una pausa.
15: RAC 1.
16: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà llit.
17: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
16: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
18: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
19: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
30: Les 2 i 13 minuts. Les onades de calor han provocat més de 4.400 afectats des de l'1 de maig. La majoria van anar al metge per cops de calor o deshidratacions i dues persones, de fet, han mort per cops de calor. En canvi, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix 211 morts a la calor els primers 12 dies de juliol, que és la segona xifra més alta dels últims 10 anys. Violeta Martós.
19: Sí, les dades catalanes són l'última actualització de la nova eina del Departament de Salut. Entre el 6 i el 12 de juliol, els CAPs van atendre 56 casos per cada 100.000 habitants per efectes derivats de la calor. La majoria, un 51%, eren cops de calor seguits de les deshidratacions. I les dades també mostren que el grup d'edat més afectat per aquests cops de calor és el d'entre 15 i 44 anys. L'onada de calor de l'última setmana també s'ha notat a les urgències hospitalàries. Han atès una taxa de 20 casos relacionats amb la calor per cada 100.000 habitants, la meitat per deshidratacions. Pel que fa a l'estudi de l'Institut Carlos III, demostra que estem vivint un inici d'estiu excepcional. Les morts atribuïbles a la temperatura van fer el primer pic pocs dies després de l'inici de la primera onada de calor. 13 persones van morir el 23 de juny i el màxim va arribar el 10 de juliol amb 29 víctimes. Els primers 12 dies de juliol, l'estudi atribueix a la calor 211 morts, una data històrica només superada per la xifra de l'any passat, quan es van atribuir 244 morts a les altes temperatures.
30: Són dades del que va d'estiu, però un altre estudi atribueix més de 10.000 morts a les altes temperatures a Barcelona els últims 20 anys. L'estudi també apunta que el col·lectiu més afectat és el de les dones que tenen més de 85 anys, Violeta.
19: Sí, el 2022 va ser l'any més crític, amb 1.060 morts atribuïbles a les altes temperatures. D'aquestes, més de 700 D'aquestes morts, més de 700 persones tenien més de 85 anys i el 60% eren dones. Són dades del darrer estudi encarregat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'Institut Metroli. La MB explica que tot plegat demostra que s'ha de considerar la calor extrema un risc estructural. L'estudi ha analitzat els efectes de les temperatures extremes els últims 20 anys a la capital i detalla que el llindar del que es considera calor intensa ha anat augmentant els últims anys fins a fregar els 42 graus el 2019.
30: I tot això en plena tercera onada de calor.
20: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
30: Una tercera onada que arriba demà al seu pic màxim, Mònica.
32: I s'activen avisos de calor intensa a pràcticament tot el país, amb el perill més alt durant la nit, sobretot cap al Pla de Lleida, i demà de dia el perill més elevat al Baix Llobregat i també al Vallès. De fet, el vent de l'oest-sud-oest bufarà amb força i farà disparar les temperatures respecte a les d'avui, sobretot en trams de la costa del prelitoral, comarques de Girona i Catalunya Central. Es podrien superar els 40 graus en sectors de l'interior. I de moment aquesta tarda màximes d'entre 32 i 38 graus amb un cel enterbolit i algun ruixat acompanyats de fang en punts del Pirineu i del Prepirineu, on no es descarta també alguna tempesta.
21: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
30: I enmig d'aquesta onada de calor, el govern fa una crida a la responsabilitat de tothom per evitar nous incendis. També demana respectar fil per randa totes les restriccions d'accés als espais naturals tancats. Ho acaba de dir la portaveu Sílvia Paneque, que també ha assegurat que el govern portarà davant dels tribunals els responsables dels incendis provocats. Anem cap al Palau de la Generalitat. Laia Colomer, bon dia.
22: Bon dia. Si el govern el preocupa aquesta tercera onada de calor, sobretot l'impacte que pugui tenir els boscos del país, que fa setmanes que arrosseguen molts dies de calor, per això fa una crida a evitar qualsevol qualsevol activitat als espais naturals que puguin generar espurnes, també a no fer excursions als parcs que estan tancats pel risc d'incendis, tot plegat després d'unes setmanes molt dures pel que fa als incendis, alguns com els que hi ha hagut a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els Mossos tenen sospites que els haurien provocat. La portaveu Sílvia Paneque avisa que seran contundents.
0: En tots aquests incendis que s'estan investigant, però que els indicis marquen que poden ser provocats, el govern tindrà una actuació absolutament contundent. Detindrem aquestes persones, les posarem a disposició judicial i farem que caigui el pes de la llei sobre aquells a qui es demostri, efectivament, que han estat causants d'un incendi.
22: De fet, l'últim d'Aiguamúrcia, que va començar diumenge, continua estabilitzat, també el de Lladurs.
30: I el govern obre la porta a indemnitzar els afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona, tant els veïns com també els comerços que han hagut de tancar temporalment. Això mentre continua avançant la investigació de les causes, tot apunta que no es va injectar prou formigó a la cavitat Eudald Martínez.
5: Ja fa més d'una setmana que els veïns han de dormir fora de casa per l'esvoranc i s'hi hauran d'estar encara almenys fins divendres. Els tècnics estan comprovant l'estabilitat del terreny i també que no hi ha cap deficiència estructural a cap dels edificis desallotjats. S'han inspeccionat ja tres quartes parts dels 93 pisos desallotjats. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que estudiaran com compensar els afectats.
0: Tot allò que hagi de venir a compensar la pèrdua d'activitat econòmica o tot allò que té a veure amb el reallotjament dels veïns i veïnes i les despeses derivades, el govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses.
5: Paneque també admet que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que la tuneladora de la línia 9 provoqués una cavitat sobre el túnel. Diu que això és habitual, però que se sol resoldre injectant formigó. En aquest cas no se'n va posar prou i això hauria fet que el terreny acabés cedint.
30: Més coses, creixen les condemnes per delictes sexuals. L'últim any, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, les sentències condemnatòries han crescut un 14%. La immensa majoria dels condemnats, el 98%, eren homes. I una dada preocupant. Cada cop són més els agressors i les víctimes menors d'edat. Més detalls, Víctor Massip.
6: En total, el 2025 es van condemnar més de 5.000 persones. I atenció, en una de cada quatre agressions, la víctima tenia menys de 16 anys. A més, van condemnar gairebé 600 menors d'edat, un 6% més, dels quals un centenar de delictes van ser violacions. El que més han augmentat són els casos de menors que van violar víctimes de més de 16 anys, un 244% més.
30: Per cert, la llei dels Mossos d'Esquadra continuen mirant d'aclarir una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Targa, a l'Urgell. El cas ja està en mans dels serveis socials perquè el suposat agressor és inimputable, té menys de 14 anys. Des de Lleida en té més detalls en Rubén Carbonell. Rubén, bon dia.
8: Bon dia, sí, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís el cap de setmana passat d'una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys. Segons ha avançat el diari Segre, els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ja ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el presumpte autor és inimputable perquè té menys de 14 anys i, per tant, no se li pot exigir responsabilitat penal. A més, també a la capital de l'Urgell s'ha detingut un home de 18 anys com a suposat autor d'un delicte contra la llibertat sexual per uns fets que s'haurien produït al Festival Pau Paterres i que van ser denunciats al punt lila de l'esdeveniment.
30: Les 2:20, 6 de cada 10 municipis posen dificultats a l'hora d'empadronar-se i 4 de cada 10 directament deixen sense padró algunes de les persones que els sol·liciten. Ho diu un informe de les entitats catalanes d'acció social que recorden que el padró és obligatori tant pel ciutadà com per l'Ajuntament. Alerten que aquests problemes a l'hora de superar el tràmit són especialment greus entre les persones més vulnerables. Joel Penya.
9: Una quarantena de ciutats com Berga, Reus o Martorell, entre d'altres, presenten dificultats a l'hora d'empadronar persones, especialment les que no poden acreditar un domicili fix i que, tot i això, tenen dret al padró. També hi ha 26 municipis on directament no empadronen tothom qui ho sol·licita. Entre d'altres són Badalona, Barcelona, Girona o l'Hospitalet de Llobregat. Per tot plegat, la coautora de l'estudi, Cautar Lucani, apunta que les traves són un problema estructural que va més enllà dels colors polítics.
23: Moltes situacions que les entitats socials venim detectant en els últims anys no són casos aïllats. És la prova de que una mateixa problemàtica ja no es pot tractar només com una anècdota.
9: L'ECAS ha fet una enquesta a diferents entitats d'una seixantena de municipis que representen pràcticament dues terceres parts de la població de Catalunya.
30: Per cert, que a Badalona han desarticulat un grup que es dedicava a la venda fraudulenta d'empadronaments a ciutadans estrangers en situació irregular. Els cobraven entre 500 i 1.000 euros pel document que els havia de permetre accedir al permís de residència o al de treball. Buscaven persones que necessitessin els papers al voltant de les oficines d'atenció al ciutadà de Badalona i captaven propietaris que acceptessin empadronar-los a canvi d'un percentatge dels diners. Hi ha dos detinguts. I una vintena part de les lesions neurològiques que tracta l'Institut Gutmann són conseqüència d'un tumor maligne. Són persones a qui els ha afectat la medul·la o els ha provocat dany cerebral. El problema és que en molts casos el tractament que reben a l'ICO és incompatible amb la rehabilitació i fa que tot el procés sigui més farragós. Les dues institucions, Joel, han signat un conveni per agilitzar-ho.
9: La col·laboració permetrà que l'Institut Gutmann pugui fer la rehabilitació dels pacients a domicili mentre encara reben el tractament. La coordinadora de l'equip d'avaluació i suport especialitzat de la Gutmann, Cristina Bonet, explica que així poden posar fil a l'agulla abans i agilitzar el procés.
1: Fins ara ingressaven aquí al nostre centre i estaven molt interferides per tractaments actius de quimioteràpia, de radioteràpia, i ara, al no poder fer el tractament intensiu, doncs nosaltres li podem fer d'una manera molt adaptada en el seu domicili.
9: Un d'aquests pacients és en Marcos, que viu a Gelida i aquesta setmana acaba la quimioteràpia. El càncer el va deixar sense mobilitat a les cames i assegura que ja comença a tenir-ne abans fins i tot d'haver acabat el tractament.
4: M'estan ensenyant a fer cosetes que jo mai pensaria que faria, que és simplement el trasllado de la cadira a la cama, poc a poc, i ara pues, al bany.
9: L'Institut Gutmann prepara sessions de fisioteràpia i teràpia ocupacional per a aquests pacients i els ensenya exercicis per anar recuperant-se.
15: 14-15.
30: Un de cada tres vehicles que hauria de passar a la ITB no ho fa i 10 milions de conductors de tot l'estat admeten que no fan el manteniment anual que necessiten els seus cotxes. Júlia Manero.
10: La situació econòmica de molts nuclis familiars ha fet que els vehicles generalment siguin més vells i tinguin un manteniment més dolent. De fet, la mitjana espanyola està en 14 anys i mig d'antiguitat i el 18% dels vehicles suspenen l'ITB a la primera perquè acumulen més de dos problemes incompatibles amb la circulació. Tot plegat fa saltar les alarmes perquè conduir un vehicle en mal estat pot arribar a multiplicar per 5 el risc de morir en cas d'accident.
30: I Barcelona incorporarà 136 busos i un terç de la flota passarà a ser de zero emissions. TMB invertirà 77 milions d'euros i es preveu que estiguin desplegats abans que acabi el 2027, Júlia.
10: Seran 105 autobusos elèctrics nous, entre minibusos, vehicles articulats i models estàndard, i 31 autobusos dièsel. Aquests últims seran per circular per zones de muntanya que necessiten més potència. En tot cas, els que no són elèctrics són busos de baixes emissions que contaminen un 86% menys que els que hi ha ara. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica el seu compromís per aconseguir, de mica en mica, una flota de busos de zero emissions.
11: Seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire, i en això és en el que estem invertint tots els esforços per part de TMB també.
10: Amb tot plegat, abans que acabi l'any vinent, 372 autobusos de TMB seran elèctrics i una tercera part de la flota serà de baixes emissions. Bonet també destaca que es tracta de valors molt importants que situen Barcelona a l'altura d'operadors europeus.
30: I encara a Barcelona, el piromusical de la Mercè i les campanades de Cap d'Any hauran de canviar de lloc. Les obres de la fira han obligat l'Ajuntament a reubicar dos dels espectacles més especials de la ciutat. Per això aquest any el piromusical serà a la platja del Bogatell i les campanades es podran veure a l'anella olímpica de Montjuïc. Adrià Garcia.
12: Sí, l'Ajuntament veu incompatible que esdeveniments com el piromusical, que atreu cada any més de 100.000 persones, convisquin amb les obres per reformar la fira. De fet, els últims dies aquests treballs han agafat velocitat de creuer. S'ha posat una marxa més per intentar complir amb els terminis pactats i evitar que el canvi d'ubicació s'allargui més d'un any. Aquests dos esdeveniments no són els únics que faran les maletes els pròxims mesos. Altres fires i congressos que es feien habitualment a la fira estan buscant nova casa. L'excepció són els habituals concerts de la Mercè, que continuaran tenint el seu lloc a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, perquè no es veuran afectats per les obres.
30: I la música en directe torna a batre rècords a Catalunya. L'any passat, concerts i festivals van facturar 244 milions d'euros, gairebé dos punts més que el 2024. A més, també hi va haver més espectadors que mai. Segons l'anuari de la música, es van superar per primera vegada els 30 milions. Ara bé, no tot són bones notícies. La programació d'artistes que canten en català s'ha estancat i han perdut reproduccions a les plataformes, Adrià.
12: Des de fa 25 anys, la indústria del directe s'ha multiplicat per 4. Part de la responsabilitat la tenen grans festivals com el Primavera Sound, que s'han convertit en un gran reclam pel públic d'arreu del planeta. L'any passat van rebre en total prop de 2 milions d'espectadors. Això, de retruc, ha passat factura a les sales de concerts, que han perdut un 10% de la seva facturació. L'altra afectada és la música en català. Només un de cada tres dels concerts que es van programar l'any passat eren precisament en aquesta llengua. De fet, el director editorial del grup Enderrock, Lluís Gendrau, alerta que cada cop se'n produeix menys.
2: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català.
12: També cau la reproducció de cançons en català en 2 anys. Ha baixat gairebé 3 punts, però els autors de l'estudi en responsabilitzen els algoritmes.
30: I obrim l'agenda amb música, perquè precisament una banda de casa nostra, els Teràpia de Xoc, seran els protagonistes del festival Nits Occident. Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu, jo no sóc ningú. Els Garrotxins actuen als jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. El concert forma part de la seva gira solidària de retorn als escenaris. I els Hipnosi actuen als jardins de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Després d'estrenar-se la setmana passada al Festival Cruïlla, la banda barcelonina és avui el plat fort del cicle Vespres UB.
13: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
30: Arribarem a 2:15 i els esports. Som a poques hores, Albert, perquè comenci la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França.
14: Sí, aquest vespre a les 9, per molts, una final anticipada. Dues de les seleccions que més vegades s'han enfrontat els últims anys i que es disputaran un bitllet per la gran final. Ara fem tota la prèvia del partit amb el nostre enviat especial, en Damià López, des de Dallas, però avui també és un dia marcat al calendari d'aquesta edició del Tour. Avui tenim una superetapa amb un total de 7 ports de muntanya, un altre repte pel mallot de líder, l'eslové Tadej Pogačar. Pau Bonastre, bon dia.
16: Bon dia.
14: Com tenim l'etapa ara mateix?
16: Ara mateix a 107 quilòmetres de meta, però amb el pilot fragmentat. 31 escapats a 42 segons del pilot principal, això sí, encara per davant els 7 ports puntuables de l'etapa abans d'arribar a l'Heliobrant, que serà on finalitzarà aquesta desena etapa del Tour. Ja s'han cobert gairebé 1.000 metres de desnivell dels 3.800 totals d'aquesta etapa.
14: Gràcies, Pau. Bombardó. Després tornem a actualitzar com tenim l'etapa. Ara, però, parlem de futbol.
13: A RAC 1, 14-15.
14: I tot i que tothom està esperant el partit d'aquest vespre entre francesos i espanyols al Mundial, també hi ha molta gent pendent de saber exactament quan havia d'arrencar la nova temporada pels seus equips. I aquest matí / migdia, quan la Lliga ha donat a conèixer aquests horaris. Per tant, avui, per començar, fem una mica d'informació de servei. Àlex Pintanel, bon dia.
17: Què tal? Bon dia, Bassas.
14: I ja ens podem organitzar l'agost, eh? Molts de nosaltres encara de vacances, perquè Tebas ens ha donat els horaris de les 3 primeres jornades de cop, d'una tacada.
17: Sí, una primera jornada que no jugaran ni Barça ni Real Madrid, ja està confirmat. La Lliga els ha ajornat els partits corresponents a aquesta data per tenir jugadors encara al Mundial. Per tant, el Madrid, Real Societat i el Barça Athletic Club es jugaran dimecres 26 d'agost i dijous 27, respectivament. Això és entre la segona i tercera jornada del campionat. D'aquesta manera, el Barça de Hansi Flick debutarà a la jornada 2, diumenge 23 d'agost, a 9:15, al Martínez Valero davant l'Elx, mentre que el Real Madrid ho farà un dia abans, dissabte 22, a la mateixa hora, a 9:10, a Cornellà, davant l'Espanyol. La Lliga començarà amb un Alavés-Getafe a Mendizor Rosa el dissabte 15 d'agost i l'Espanyol debutarà a la Lliga diumenge 16 a les 7 de la tarda a casa davant del Llevant. Pel que fa a la tercera jornada de Lliga, el dissabte 29 d'agost a les 7, l'Espanyol visitarà el camp de la Reial Societat. Diumenge 30 a les 5 de la tarda es jugarà el Bernabéu al Madrid-Màlaga, mentre que el Barça rebrà el Rayo Vallecano dilluns 31 a 9:15 al Camp Nou.
14: I ja que hi som, Àlex, també hem conegut els horaris de l'inici de temporada a segona.
17: Sí, els dos equips catalans que debutaran en dies diferents. El Girona rebrà el diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda a Montilivi al Leganés, mentre que el Sabadell s'estrenarà dilluns dilluns 17, també a les 7, al camp de l'Sporting de Gijón. Els aficionats arlequinats, però, hauran d'esperar fins a la tercera jornada per veure el debut del seu equip a la nova Creu Alta. Serà el dissabte 29 d'agost a les 5 de la tarda contra l'Almeria. Cal recordar que el club sabadellenc va demanar jugar les dues primeres jornades fora de casa per adequar l'estadi a les necessitats de la nova categoria.
14: Dit això, ara sí, 2:32, parlem del Mundial.

0: Parlem del Mundial perquè avui mateix arrenquen les semifinals de la competició amb un dels millors partits que es poden veure sense cap mena de dubte ara mateix. Espanya i França es veuen les cares per un lloc per la gran final. Fem la prèvia del partit i busquem l'última hora primer de la selecció espanyola amb l'enviat especial de RAC1, Damià López. Bon dia.
1: Bon dia. Doncs tot a punt. Falten poques hores pel partit dels partits, la final anticipada, tercer any consecutiu, que es troba en Espanya i França, un duel que s'està convertint en una rivalitat acarnissada a nivell de seleccions entre futbolistes que es coneixen a la perfecció i que estan acostumats a veure's les cares amb els seus clubs i també cada estiu, sempre en semifinals, fa dos anys a l'Eurocopa, l'any passat a la Nations League i aquest 2026 al Mundial. Lamine Yamal contra Mbappé, però molt més el futbol de possessió d'Espanya contra la contundència ofensiva dels francesos. Espanya sap que no es pot equivocar, qualsevol errada mínima té avui molta penalització. Però Espanya té Lamine Yamal, que ja va complir 19 anys i va sortir a sala de premsa. Lamine diu que no està gens espantat i que no sent la pressió.
2: No, pressió no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
1: I en aquesta línia et diu que no tem la selecció francesa.
2: No se ha malinterpretado. Al final me preguntaron a mí si, como si me daba miedo Francia, y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, obviamente, como ha dicho Koundé, es fútbol, se lo toman como lo que es y ya está.
1: Un Lamine Yamal reposat, segur davant dels micròfons en una sala amb desenes i desenes de periodistes, deia que es veu campió del món.
2: Obviamente sí, es difícil como todos los títulos de selecciones, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, como en 2010 pasó, ¿y por qué no?
1: I preguntat per quina importància li dona el partit que disputarà d'aquí a unes hores, Lamine el situa en el primer lloc dels partits que haurà disputat fins ara.
2: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
1: De Lamine també en va parlar el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, ahir menys protagonista a la sala de premsa. De la Fuente va tenir aquestes paraules pel seu crac.
3: Tranquilidad. Ya era mayor de edad el año pasado, pero ya casi, ya le queda poco de fútbol ya. Ya tiene 19 años, fíjate ya. Madre mía, pues nada, simplemente que esté tranquilo, que disfrute y sobre todo fuera ansiedad. Fuera ansiedad. Que disfrute del fútbol como él lo sabe hacer. Y reitero otra vez más, el gran día de Lamine está por llegar en el Mundial. Espero que sea mañana. Y si no, la final, si podemos pasar. ¿Qué?
1: Un 11 d'Espanya per avui pot ser el format per Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri o Fabián, és el gran dubte, Dani Olmo, Lamine Yamal, Àlex Baena i Oyarzabal.
0: Això pel que fa a Espanya, i amb tu mateix, Damià, busquem també quina és l'última hora de l'equip francès.
1: Doncs França arriba al partit molt sòlida, una màquina ofensiva, una piconadora i amb totes les seves estrelles en forma. Si algun dels seus davanters no acaba d'estar fi, Deschamps es pot girar cap a la banqueta i té on triar i remenar. Un equipàs. Amb tot, el seleccionador francès passa el favoritisme a Espanya.
4: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. Con la calidad de los dos equipos al nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular.
1: L'11 pot ser el format per Mañán, Koundé, el blaugrana al lateral dret, Upamecano, Saliba, Diñ, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué i Mbappé. Dirigirà el partit un àrbitre del Salvador, Ivan Barton. A partir de les 9, Espanya busca la que seria la seva segona final d'un Mundial. L'única que ha jugat l'ha guanyat. Mentrestant, França vol disputar la que seria la seva tercera final consecutiva. Tota una fita. Qui guanyi ja podrà enfilar cap a New Jersey, l'última parada del Mundial.
0: Gràcies, Damià. Aquesta és la vessant més esportiva o estrictament esportiva del partit, però ja sabeu que el duel ha estat marcat també en la prèvia per l'enrenou que han provocat les paraules de l'expresident del govern Mariano Rajoy, que va dir allò dels francesos són molt bons tot i que no n'hi hagi cap nascut a França. Doncs bé, ahir Lamine Yamal també en va fer referència en aquesta roda de premsa que ara sentíem i el va contestar d'aquesta forma tan elegant.
2: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol sigue para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros. que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És, de fet, la mateixa idea que ha fet servir el govern espanyol fa només uns minuts per desacreditar les paraules també de Rajoy. Xavi Pardo, bon dia.
5: Bon dia. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, no ha esperat que li preguntessin. A la roda de premsa posterior, el Consell de Ministres s'ho ha fet venir bé per replicar Rajoy sense ni tan sols esmentar-lo.
6: El futbol es una de las grandes herramientas de integración. Tiene la capacidad de derribar barreras, de crear comunidad y de hacer que millones de personas se reconozcan en un mismo proyecto compartiendo una misma ilusión. Sobran los discursos que pretenden poner etiquetas a quienes lo hacen posible.
5: La polèmica enganxa Pedro Sánchez a París per les celebracions del 14 de juliol. Des de Moncloa expliquen que tots dos presidents, Sánchez i Macron, han xerrat i força del partit d'aquest vespre, però no confirmen si l'article de Rajoy també ha sortit a la conversa. En tot cas, des del govern espanyol insisteixen que les paraules de l'expresident són fruit de la ignorància, de l'odi, i que no representen el sentit dels espanyols. És el mateix missatge que Salvador Illa ha volgut traslladar de primera

0: Estamos viendo hoy, por todas las noticias que estamos conociendo, está intentando estirar este chicle, pero yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para saber lo que es una columna sarcástica y para saber efectivamente que alguien que tiene la nacionalidad francesa es francés, evidentemente.
1: Sí, tot i que això no és el que deia Rajoy, per tant el justifiquen, però alhora el desautoritzen.
2: I tot plegat mentre Argentina i Anglaterra estan acabant de preparar l'altra semifinal, la que jugaran demà. Xavi Morlans, bon dia.
3: Bon dia, Albert.
2: Quina és l'última hora de tots els equips?
3: Doncs començant amb l'Argentina, la selecció de Leo Messi va arribar ahir a Atlanta, ciutat on es jugarà aquesta segona semifinal. Els argentins arriben amb tota la plantilla disponible i tenen programada avui a 11:45 hora d'Atlanta la seva última sessió d'entrenament prèvia al partit. Això serà a 17:45 de la tarda, hora catalana. Al vespre tindrà lloc la roda de premsa de Lionel Scaloni, seleccionador argentí. Si ens fixem ara en Anglaterra, els de Thomas Tuchel han arribat també aquesta passada matinada a Atlanta, on avui, igual que Argentina, faran la seva última sessió de preparació. Una selecció anglesa que no podrà comptar ni amb Jarel Quansa, recordem, sancionat en 2 partits per la vermella directa, que va veure 8 anys de final contra Mèxic, ni tampoc amb Jordan Henderson, operat del canell esquerre, després de lesionar-se celebrant justament aquesta victòria contra els mexicans. Igual que Scaloni, Tuchel parlarà avui al vespre davant dels mitjans. En canvi, qui ja ha parlat és Harry Kane, el capità i davanter de la selecció anglesa, ha parlat sobre els rumors de mala maror que hi ha al vestidor, després de les paraules on Tuchel va dir que el joc de l'equip no acabava de ser del tot bo, i també sobre la suposada confrontació entre l'entrenador i Jude Bellingham. Kane ha tret importància a l'assumpte.
4: Crec que és molt senzill intentar crear aquesta divisió. És una mentalitat típica anglesa en aquests grans tornejos. Però és completament el contrari. Si estem on estem és per la nostra germanor, no tan sols dels jugadors, també amb l'entrenador i el cos tècnic i tothom qui està involucrat. A vegades, aquestes coses se'ls donen molta més importància de la que realment tenen. So much more than what they
3: really are. Aquest partit suposarà el 6è entre argentins i anglesos en la història dels Mundials. Fins al moment, els britànics guanyen el duel per 3-2.
5: 14-15.
2: I nosaltres, ja ho sabeu, des d'aquí no estarem pendents, lògicament, del que passi en aquest a França-Espanya. Avui toca un tu diràs especial a partir de les 9 i també demà en aquest Anglaterra-Argentina, amb gran part dels ulls posats, en clau blaugrana sobretot, en Anthony Gordon, de moment únic fitxatge del Barça per la temporada que ve, i com no també de Julián Álvarez, que és l'altre gran fitxatge pretès per la directiva de Joan Laporta. Pinta sobre aquestes carpetes de mercat. Tenim, de fet, algunes novetats al respecte interessants.
6: Sí, segons ha pogut saber RAC1, Julián continua sent la prioritat per reforçar la davantera. Res ha canviat en aquest sentit. Tant Deco com Flick i especialment Laporta volen fitxar l'argentí. En aquest sentit, des del club ja preparen una segona proposta perquè intueixen que l'Atlètic de Madrid rebutjarà la primera. Tal com vam explicar RAC1, l'oferta, que es durà a terme en els pròxims dies, rondarà els 120-130 milions d'euros. El club espera que es resolgui a finals de juliol, ja que Laporta no vol que s'allargui. D'altra banda, el Barça no ha rebut cap oferta per Ferran Torres, insisteixen en això, tot i les intencions del PSG i especialment de Luis Enrique en fitxar el davanter de Foios. De fet, la idea del club blaugrana és la de renovar el contracte de Ferran, que acaba el 2027. A més, el club està pendent de l'arribada de Adeyemi a Barcelona, que apunta a demà. Flick espera poder comptar ja amb l'extrem alemany al llarg d'aquesta setmana. La presentació, això sí, no serà fins que torni Joan Laporta dels Estats Units. S'espera que el president del Barça voli directament cap a Nova York si avui Espanya guanya i, per tant, viuria la gran final de diumenge. Encara en clau a Adeyemi, RAC1 us pot explicar que és una aposta personal del director esportiu de Deco, avalada, això sí, per Flick, que va donar el vistiplau ràpidament quan se li va proposar el nom.
2: Vull que Hansi Flick ha dirigit el primer entrenament de pretemporada, Àlex.
6: Sí, amb el vicepresident esportiu Rafa Juste com a espectador principal. Juste ha estat a la ciutat esportiva saludant a Flick i als futbolistes. S'han entrenat els mateixos 25 jugadors que ahir van superar les proves físiques i mèdiques, més Brian Fariñas, Fermín López, que es recupera de la seva lesió, ha treballat al marge. Pel que fa al capítol dels internacionals, avui s'ha tornat a veure per Sant Joan d'Espí a Ronald Araujo, tot i que oficialment se l'espera per dilluns vinent. Posteriorment tornaran a la feina Frenkie de Jong i Rafinha. Tots tres estaran a l'estada d'Anglaterra a partir del 27 de juliol. La resta dels internacionals mundialistes que continuen vius en competició, els 8 espanyols més Koundé i Gordon, s'incorporaran el 10 d'agost, sense descartar que algun dels jugadors que ha jugat menys avanci la seva tornada a la feina.
2: I alguna cosa més?
6: Que l'esport ha avançat que el Barça ja ha demanat a la Lliga permís per poder jugar la primera volta de la temporada 27-28.

0: 28 a Montjuïc, doncs, segons ha pogut saber RAC1, es tracta simplement d'un formulisme del Barça, que creu que la instal·lació de la coberta, que començarà a finals de maig del 27, un cop acabi la Lliga, durarà entre 4 i 5 mesos i és una manera de curar-se en salut per si hi hagués algun retard.
1: I també força activitat avui a l'Espanyol, al marge de la qüestió dels horaris, que també ha conegut avui l'equip de Manuel González i que hem comentat a l'inici, Xavi.
2: Doncs sí, començant per un canvi en l'organigrama del club. I és que avui s'ha conegut la incorporació d'un nou coordinador dels serveis mèdics que, casualment, comparteix nom i cognom amb l'entrenador del primer equip masculí, Manolo González.
1: Carai.
2: Com a màxim responsable dels serveis mèdics, coordinarà tota l'estructura mèdica del club i liderarà les àrees de tractament i prevenció de lesions. Manolo González compta amb una dilatada trajectòria a l'Espanyol, on ja va desenvolupar aquest càrrec de coordinador dels serveis mèdics. Ho va fer des del juny del 2017 fins al setembre del 2022. Passant al primer equip femení, Natàlia Scott ha estat anunciada avui com a nova jugadora de l'equip fins al 2028. La davantera catalana, formada a la 21, arriba procedent del Barça, on la temporada passada es va proclamar com a màxima golejadora de la segona divisió femenina, amb 16 gols en 25 partits. Anteriorment va defensar també la samarreta del Badalona Woman. Scott és internacional amb la selecció espanyola, amb qui, de fet, es va proclamar campiona de l'Europeu Sub-19 el divendres passat. I per acabar, avui s'ha presentat a Sergio García com a nou entrenador del filial del club i ha destacat quin és l'objectiu que es marca com a entrenador de l'Espanyol B.
3: La cantera del Español tiene que ser un servicio para el primer equipo. O sea, al final yo creo que tenemos muy buenos jugadores en la cantera para que el primer equipo se curta de ellos y para eso estamos, para trabajarlos, para que ellos en su momento puedan ser y llegar a ser profesionales, que no es fácil. Hay que trabajarlos para que puedan subir al primer equipo.
2: Aquesta serà la primera experiència de Sergio en el futbol sènior, ja que fins ara tan sols ha entrenat equips de categories formatives, com per exemple el juvenil A de l'Adam o la selecció sub-17 espanyola.
1: I parlant de presentacions, avui també se n'han fet a Girona. A la sala de premsa de Montilivi, avui el club ha presentat en societat dos dels tres reforços que l'equip gironí ha fet aquest estiu per intentar assolir l'objectiu de tornar a primera. Són Ethan i Iván Morante.
4: Ethan era una incorporació que el club ja tenia lligada des d'abans d'acabar la temporada i la intenció era que jugués al Girona primera, però l'operació s'ha mantingut igualment amb el descens de categoria. De fet, Ethan té molt clar quin és l'objectiu per aquesta temporada.
5: Jo crec que l'objectiu col·lectiu és més que clar. Jo crec que pujar de divisió i individual, això que l'equip estigui a dalt sempre i guanyem tots els partits que pugui.
4: I com deies, també s'ha presentat Iván Morante, que arriba procedent del Burgos, on ha tingut un rol important aquesta temporada. La direcció esportiva també el tenia al radar en cas d'haver-se mantingut a primera, però el fitxatge s'ha tirat endavant igualment també a segona, una categoria que Morante coneix molt bé.
6: Bueno, pues al final es una categoría que, aunque vengas de primera división, nadie te regala nada. Tienes que competir todos los partidos y al final hasta el último te puede plantar cara. Y bueno, hay que ir partido a partido, poco a poco, marcándonos objetivos a corto plazo y seguro que haremos una gran temporada, estoy seguro.
4: I a banda de les arribades, està a punt d'oficialitzar-se també la sortida, en aquest cas, de Joel Roca del club, que està ultimant els detalls per marxar a l'Olympiakos grec. D'aquesta manera, Joel s'assumarà a les baixes ja confirmades per aquesta temporada de Blin, Witzel i el jugador Sadir.
1: I a Sabadell també hem sentit en aquestes últimes hores el tècnic, Ferran Costa. Bernat Balboa, bon dia.
7: Bon dia, Bassas. Sí, perquè ahir va ser el primer dia de curs amb tot l'equip al complet. Els vallesans van arrencar la setmana passada amb jugadors del filial i del juvenil, però aquest dilluns s'hi han afegit els protagonistes de l'ascens i també els nous fitxatges. Al matí van passar revisions mèdiques i físiques i a la tarda van exercitar-se sota les ordres del tècnic de Ferran Costa en un entrenament a portes obertes a Sant Oleguer. L'entrenador català afronta amb il·lusió aquesta nova temporada a segona divisió, però confirma que ja ha girat full després de l'ascens.
8: L'ascens es va quedar a la plaça de Sant Roc. El dia següent ja estàvem centrats en el que venia, en com ens havíem de preparar per aquest nou repte. Volem guanyar-nos el respecte en la categoria de dalt i sabem que el primer que hem de fer és seguir sent fiels als nostres principis com a equip, a la nostra manera de fer les coses, que és la que ens ha fet doncs, gaudir, i sobretot la que ens ha fet ser un projecte reconeixible, amb una identitat definida.
7: Alain Ribeiro i Miqui Codina, dos dels nous fitxatges d'aquest estiu, se'ls ha presentat aquest matí abans de marxar demà amb tot l'equip 10 dies a Salou per a realitzar l'estada de pretemporada. Però no tot serà només entrenar, perquè el Sabadell té 3 amistosos confirmats, el 18 de juliol contra el Castelló, el 25 contra l'Espanyol i el 9 d'agost contra l'Olot. I encara queda per l'inici de temporada la nova Creu Alta, però fins al moment el Sabadell ha confirmat que ha arribat als 6.000 socis en només 2 setmanes de campanya, la segona millor xifra d'aquest segle.
9: 14-15.
1: I tot això després de saber, dèiem, que finalment l'Europa jugarà a Can Dragó la temporada que ve. Ahir en parlàvem perquè ahir es feia la votació, es feia la consulta i el resultat ja havia estat bastant clar.
2: Doncs sí, el club va anunciar ahir a la nit que dels 988 vots recollits durant el dia, 624 eren a favor de l'opció de jugar com a local a Can Dragó, és a dir, un 63% del total. D'aquesta forma, tan sols un 37% dels votants van optar per l'opció de jugar al Narcís Sala, camp del Sant Andreu. Aquests han estat uns resultats que, si bé no han sorprès a la directiva del club, sí que destaquen que les condicions que ofereix Can Dragó no són les òptimes per un equip de futbol. Així ho explicava ahir Héctor Ibar, president de l'Europa, el Tu diràs de RAC1.
10: No podem dir res més que estar agraïts perquè hem pogut, diguéssim, competir a primera ref gràcies a que l'Ajuntament ens ha condicionat, però no deixa de ser un estadi d'atletisme amb una capacitat, diguéssim, molt limitada, però a més a un ambient on és molt obert, no tenim, no és un camp de futbol, i per tant el fet d'haver-hi les pistes d'atletisme, per altra banda les instal·lacions en quant a vestidors, doncs no són en absolut còmodes.
2: Però aquesta no va ser l'única notícia del dia relacionada amb l'Europa, ja que a 8:45 de la nit el club comunicava de forma oficial l'adeu de Jordi Cano després de jugar 2 últimes temporades a l'equip del barri de Gràcia. Jordi marxa, havent marcat 40 gols en aquestes 2 temporades i després d'haver estat el màxim golejador de la primera federació aquest darrer any amb 27 dianes. Tot apunta que el davanter català jugarà la pròxima temporada a l'Andorra, equip de segona divisió.
1: I abans del poliesportiu, que sapigueu també que arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic. Sí, sí, tal com ho sents, Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
9: I una cançó! I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Amb una altra gran etapa a la Ronda Francesa en el dia d'avui, després de la jornada de descans d'ahir, avui Pau toca una etapa d'aquelles de supermuntanya amb fins a 7 ports puntuables.
4: Sí, de fet, 4 de tercera categoria, un de segona i 2 de primera. Una etapa de 166 quilòmetres entre Aurillac i l'Elioran serà una etapa amb 3.800 metres de desnivell acumulat i que enfrontarà els principals favorits, Pogacar i Vingegaard. Ara mateix, a 94 quilòmetres de meta i amb 2 ciclistes escapats, a 37 segons, una mica més enrere, el grup de 23 ciclistes perseguidors i ja encara més enrere, a 1 minut gairebé i mig, el pilot, on hi són Pogacar i Vingegaard. Ara mateix ja han cobert un desnivell de 1.300 metres dels 3.800, com dèiem, que té aquesta etapa. Una etapa novament marcada, això sí, per les elevades temperatures. De fet, bona part dels ciclistes ja s'han pronunciat contra la programació de voltes ciclistes en plena temporada d'estiu.
9: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I al marge del Tour i d'aquest ull posat en aquesta gran etapa d'avui, també tenim bàsquet amb novetats a Can Barça. La reconstrucció de la plantilla segueix i hi ha dos noms, sobretot, que tenen tots els números de Terral Palau en els pròxims dies. Més detalls. Albert Pedrol, bon dia.
11: Hola, Albert, bon dia. De moment, la secció ha anunciat dos fitxatges, el del base Justin Robinson, procedent del París, i el de l'alè pivot Olivier Nkamua. Amb aquestes dues incorporacions, el Barça té 7 jugadors en plantilla i, per tant, encara queda molta feina per fer els despatxos i cares noves per arribar. En aquest sentit, el club ha arribat a un acord verbal amb dos jugadors més, Tyrese Martin i Stanley Umudu. Comencem pel primer. Tyrese Martin és un escort alè de 27 anys que també agradava a diversos equips de l'Eurolliga, entre ells el Real Madrid. En els últims anys ha compaginat l'NBA i la Lliga de Desenvolupament i la seva millor temporada, la millor Lliga del Món, va ser ara fa 2 anys amb els Brooklyn Nets, que ja dirigia Jordi Fernández. I l'altre nom propi és el d'Umudu, un alè Cotonou amb passaport nigerià que arribaria per reforçar el joc exterior després, sobretot, de les sortides de Will Clyburn i de Miles Cale. Té 27 anys i ve de jugar a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, la G-League, on aquesta temporada ha fet una mitjana de 17 punts per partit. També ha jugat 2 estones al San Antonio Spurs i 49 partits a l'NBA repartits en 4 temporades.
1: I en la línia del que us hem anat explicant a RAC1, el Barça també té encarrilat el substitut de Xavi Pascual. Es tracta d'eslové Aleksandar Sekulić.
11: Sí, tal com passa amb Tyrese Martin i Stanley Umudu, encara falta la signatura, però el Barça el té lligat amb un contracte per 2 temporades. Si res no es torça, Sekulić farà el camí invers de Xavi Pascual, del Dubai farà les maletes cap al Barça. En canvi, la secció continua molt pendent del futur del Toko Shengelia. El veterà jugador georgià té contracte en vigor, però té ofertes sobre la taula. El Barça compta amb ell, però no descarta cap escenari, tampoc el d'una sortida. Per tot plegat, el Barça també busca reforçar-se en el joc interior, sobretot després de la més que probable sortida de Moses Wright a l'Olimpia de Milà, sense arribar a debutar amb el Barça. Qui no marxarà de totes totes és Joel Parra. Després de renovar fins al 2030, l'alè català ha promès a l'aficionat culer revertir totes les decepcions dels últims 3 anys.
12: Al final han sigut uns anys complicats, no? A nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs, donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
11: Fora del Barça, avui també hi ha hagut notícia al Girona. L'equip que presideix Marc Gasol ha fitxat David Nguessan, un alè pivot dels Països Baixos que fins ara jugava al Loven d'Alemanya. Nguessan també és internacional amb la selecció neerlandesa, amb qui va debutar ara fa 3 anys. Ell en té 26. I encara un últim apunt, han sortit a la venda els abonaments de la Supercopa, que es farà el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. Els preus van dels 40 als 400 euros.
1: Gràcies, Pedrol. I Bernat, per acabar, què ens falta per saber?
7: Doncs que la Supercopa de Futbol Sala es disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Laurana. Per primera vegada, Barcelona serà la seu d'aquesta competició, una Supercopa que jugaran el Barça, el Jaén, el Pozo Múrcia i el Palma. D'altra banda, s'ha retirat la jugadora de waterpolo Clara Espar, que als 31 anys ha decidit tancar una carrera esportiva plena d'èxits. En 2 dècades ha aconseguit 8 medalles amb la selecció espanyola i una 20ena de títols a nivell de clubs. I als Estats Units, el 4 vegades campió de la IndyCar d'automobilisme, Àlex Palou ha visitat la Casa Blanca durant la presentació del nou Gran Premi de Washington. El pilot català li ha regalat a Trump un casc personalitzat i ha explicat què li ha dit el president nord-americà.
13: Yeah, we got to talk a little bit.
14: Sí, vam poder parlar una mica, sobretot de com estava d'emocionat de veure els cotxes i la IndyCar córrer per Washington. També de veure com podem anar de ràpid pels carrers sense tenir problemes. I per cert, m'he quedat molt sorprès de com d'haver pronunciat el meu nom. No sé si algú li ha ensenyat o ell ha practicat, però sí, m'he quedat molt sorprès.
7: Palou, com dèiem, ha encapçalat la visita d'aquesta competició nord-americana a la Casa Blanca.
1: I abans de la pausa, gràcies, Bernat, un missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto.
15: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I en tota una comunitat. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència amb la Sara va ser molt
16: ambient
15: bona.
16: Top i ho pots fer a pes.
17: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
18: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
19: Una cigarreta o un bosc cremant.
16: una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
20: Valorado.
19: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
20: En España.
19: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
21: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
22: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
21: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Truca al 900-903-740 3.
23: Mary Shore. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a lineadirecta.com.
25: Propera parada, plaça Lesseps.
26: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
27: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
28: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
23: Verisure.
29: Són les 3, actualitzem la informació molt marcada avui per la condemna de David Sánchez, el germà del president espanyol, i han caigut 9 anys d'inhabilitació. Per unanimitat, el tribunal considera aprovat que va cooperar en un delicte de prevaricació des del lloc de treball que tenia la Diputació de Badajoz. David Sánchez, però, esquiva la presó que demanaven per ell les acusacions populars. Tot i la condemna, Moncloa defensa la seva innocència, veuen la sentència com un intent de derrocar-los, i des del PSOE, Patxi López parla directament de barbaritat.
30: No se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez, porque hay que recordar que este proceso lo inicia la ultraderecha. Es una auténtica barbaridad.
29: Els seus socis també veuen desproporcionada la sentència, que també condemna l'expresident de la Diputació de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, a 18 anys d'inhabilitació. Esquerra i Suma, de fet, es veuen a venir que el judici a Begoña Gómez també acabarà en condemna. Junts surt del govern municipal de Girona i deixa l'alcalde Lluc Salelles en minoria. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis recorda que hi va pactar per evitar un govern socialista, però retreu la falta d'avenços als fins ara socis de Guanyem.
31: El gener del 25 vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, per això avui doncs, prenem aquesta decisió i ho fem amb el convenciment que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí.
29: Geis posa com a exemple de la falta d'avenços l'estat dels carrers, la neteja o el campus de salut. I les onades de calor han provocat més de 4.400 afectats des de l'1 de maig i dues morts per cops de calor. Els 20 últims anys n'hauria provocat més de 10.000 i és una calor que s'accentuarà aquestes properes hores, Mònica.
0: Sí, de moment aquesta tarda es mouran entre els 32 i els 38 graus o una mica per sobre les comarques de Ponent, però demà es disparen aquests termòmetres amb un ascens més marcat, sobretot en trams de la costa del prelitoral, comarques de Girona o també punts de la Catalunya central, amb aquest vent fort d'entre Ponent i sud-oest que faran filar més aquests termòmetres en aquestes zones. Es podrien superar demà els 40 graus en sectors de l'interior. I de moment aquesta tarda amb un cel enterbolit, mig ennuvolat i amb alguns ruixats acompanyats de fang en punts del Pirineu i del Prepirineu, on no es descarta també alguna tempesta.
29: Pel que fa als esports, Espanya i França juguen avui la primera semifinal del Mundial, Albert.
1: A les 9 a Dallas, en joc el primer bitllet per la gran final. Pel bàndol espanyol, amb només un dubte, el de si Pedri recupera la titularitat a l'equip de Luis de la Fuente, i tot plegat amb el rerefons per la polèmica de les paraules de Mariano Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip francès. També han posat dia i hora a l'inici de la temporada pel Barça, l'Espanyol, el Madrid i també els catalans de segona, Girona i Sabadell. La Lliga els ha donat a conèixer avui, com que el Barça té jugadors al Mundial, no començarà fins diumenge 23 d'agost a 2:15 de la nit al Camp de l'Elx, en partit corresponent a la jornada 2. I el terreny poliesportiu pendents de l'etapa d'avui al Tour de França d'alta muntanya, amb fins a 7 ports, s'acaba de coronar el primer port de tercera categoria a 85 quilòmetres per la meta i amb el gran grup, amb tots els favorits encara, que ja es comença a estirar.
29: Les 3 i pràcticament 4 minuts, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins al 900 Mireia Garolera, avui en edició de butxaca.
1: Perquè aquest vespre tenim futbol, tu diràs especial amb en Xavi Rocamora.
2: Ole, ole!
1: Es informativo!
2: Como mola, se merece una ola!
3: Ui, ui, ui, lo d'avui.
29: Comenceu animats, avui.
3: Hòstia, hòstia, hòstia. Hòstia. Bona tarda, Núria, Albert, com esteu?
29: Hola.
3: Bé o no feu vacances fins al setembre?
29: Bé, bé.
1: A mitges. No, no, perquè allargo una setmana més. I ja
3: Va, no.
1: Però és psicològic. Clar, fotreu el camp aquesta setmana vosaltres i jo l'última costa més de passar.
2: Sí,
1: no?
2: T'aviso que passa molt a poc l'última.
1: Gràcies.
2: Perquè a mi se m'està fotent llarga com un dia sense
3: pa. No ho estem notant pas, Vull dir, això de dedicar-li una ola als informatius ho trobo boníssim. I necessari també,
2: Jo si ara els meus pares estiguessin amb jo, conto que m'apuntarien a un casal d'estiu. Estic pesada com un crio. I goita, parlant de crios...
3: Què?
2: Què faríeu si ara un nen aparegués aquí el 14-15 i plogués? Ai,
29: ploguessin nens.
4: Tete, espavila.
2: I plorés i comences a bramar.
3: Home.
1: Pots dir la mala boca, no? Perquè...
3: Per favor, Albert! Bueno, no...
1: Si estem en antena, o què?
3: Bueno, no queda gaire lluny del que ha passat amb el famós cura de Valdepeñas, conegut per ser una mica fatxa, sabeu, el cura aquell de Valdepeñas, que fa discursos una mica així estranys. Mm-hmm. Doncs un nadó va començar a bramar, no? A plorar, mm-hmm, mentre estava donant el seu sermó, i ell va reaccionar així.
5: La quarta cosa, y no menos importante, es... el que lo oye entre zarzas, y eso es una de las cosas en las que me voy a centrar, porque es muy difícil predicar sin papeles y que el niño esté chillando, porque te distraes. Entonces le pido por favor a la madre del niño que se pase a la otra iglesia para oír el sermón.
3: Bueno, mossèn Bassas també seria una mica d'aquesta corda, eh?
1: I mira, entrava a dir jo a l'ave... Quan trobo algun
3: bo
1: amb algun lloc així, potser te la posaria. No l'altra missa, però l'altra
29: babosa. Quina cara, l'Alba, pobra, de l'Arma.
2: No, però és que a mi, Basses, em fas riure,
1: No, però...
2: Perquè tu voldràs cobrar una pensió,
1: no,
2: que sí?
1: No rius gaire, per fer-te.
3: Home, pensa que l'Alba pensava que plovien nadons fa un moment.
2: Tu voldràs cobrar una pensió, que sí?
1: Home, sí, sí. Doncs
2: pues per cobrar la pensió, no? saps lo que és lo de la piràmide de la demografia d'un país?
3: Les de Gisè,
1: sí.
3: No?
1: No, sí, ja en tinc, de criatures.
2: No,
1: però són una cosa... Una
2: però
1: cosa
2: les teues soles no et pagaran la pensió. N'hem de fer moltes.
1: Ja m'ho penso,
2: Llavors,
1: ja penso, ja.
2: És que a mi em fa gràcia. Sí, mos molesten els nens, però són el futur.
3: Ara, també t'has de dir que els nens estan una mica...
1: Ja, però si ploren...
2: A mi em molesta, segons quin vell, tenint segons quina opinió, més que un nen petit plorant perquè penso, bé, també ho vaig fer jo. Bueno. Hi ha dies que no bramaries, tu, si poguessis.
1: I a totes hores.
3: Tu tens fills?
1: Dos?
3: Sí. Quin greu pels teus fills, eh?
1: Home, no, per què?
2: Què vas, moníssim?
3: Quants anys tenen les teves coses?
1: 8 i 5.
2: Oi, cosa!
1: Estan al casal.
2: Oi, no. I eren de plorar molt, eren marranetes?
1: Sí, sí, sí.
3: Han sortit del pare, eh?
1: Porculeros, una mica, sí.
3: Hòstia, Albert! Hòstia! Crec que necessites vacances immediatament, eh? Sí.
2: Que dur-se el teu pare, ai, el teu fill, i el teu pare també.
1: I sense l'eren, eh? Encara són una mica així. Però bé, són macos.
2: Et dic per experiència que això dura per sempre, eh?
1: Vaja.
2: Jo no l'he tingut, però això ho expliquen.
3: M'encanta perquè tu parles de coses que de vegades no has viscut així.
1: Per Través se'n sap més, sí? Això.
2: Ah, quants en tens tu, Través?
6: Un parell, també.
3: Un parell.
1: Però hi ha més granadets, vull dir. Sí.
2: Edat?
6: 16 i 13.
3: Què dius?
2: Ostres!
6: Vull dir que el pitjor ha d'arribar, Albert. No, no,
1: Bravo! Aquesta cançoneta, eh?
3: Tot Bravo!
1: No em fa gent
2: jo
1: de gràcia,
2: no volia dir
1: això.
2: Res. Quin consell li donaries per passar l'adolescència?
6: Ai, paciència, tu.
3: Paciència i algun ibuprofè i...
6: Alguna.
3: I diazepam.
1: Perquè al casal ja no poden també. Anar, no, aquesta edat?
6: Sí, un encara, sí. Un sí. Encara poden
1: anar a l'altre diu que hi vagis tu, no?
2: L'altre hi ha la Carpestitus.
3: Exacte.
2: És un casal per adults.
3: Déu meu. Escolta'm. Bueno, gràcies per encoratjar-nos a tenir descendència. De moment, l'únic dels taloners és el Marc Bala, que ha tingut descendència.
1: Bé.
3: A veure com li va.
1: Miqueu, sabem com ho porta?
3: No.
2: A mi m'ha dit que la nena és molt, molt, molt bonica i que s'està portant molt bé.
3: Això vol dir que el Marc Bala no està gaire a sobre, eh?
1: Quina sort que té.
3: Quina sort.
2: Però això pot canviar quan bufa el vent, eh? Però, bueno, per ara, i toquem fusta que duri molt...
3: Ara.
2: Un angelet.
3: Perfecte.
2: Fantàstic.
3: Bueno, doncs escolta, des d'aquí...
2: I que duro.
1: Sí que és duro, sí. I si no, foteu vosaltres un cop de mà, també. Vull dir, amb el tema de la piràmide, eh?
3: Com?
2: Que criem.
3: Però cadascú amb lo seu, eh?
1: Bueno, aquí ja no m'hi poso.
2: No ho compartim. Imagina't que podríem crear aquest tio junts. Sí.
1: Un mini taloner.
2: Vindria el Salvador Illa al part i diria aquest directe, no ho sé, a Pere Gil.
3: Seria un Frankenstein.
2: Fora d'aquí.
3: Bueno, va, anem a començar, va. Nois, que aneu a dir amb calma. Núria, vinga, Albert, fins ara. Vinga, va.
2: Fins ara. Adéu.
7: La talanera, la talanera.
8: Ale, ale. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Guillem Estadella.
9: Jo era un jinete total.
8: I Alba Segarra.
10: Que no tengo miedo, la verdad.
11: Pues vinga, anem.
1: A tothom, passen 9 minuts de les 3.
2: Som els d'abans del claper, som...
12: Els taloners!
1: Bon programa 431, Alba Segarra.
2: Molt bona tarda, Guillem Estadella.
3: Avui ho hem fet bé, per fi.
2: Sí,
3: bé, ens hem anat mirant, eh? Bé, gràcies, per fi hem quadrat la intro, eh?
2: He anat ensejant, jo.
3: La portem fent 400 programes i per fi...
2: Però jo no tenia un paper,
3: ja,
2: saps?
3: Clar. No, sí, està bé.
2: Per sort no havia de dir res en aquest moment.
3: No, totalment. Escolta, cosa important que hem de comentar abans d'obrir l'altra versió del dia. Atenció a tots els fans de Pitbull, perquè estem d'enhorabona, eh?
2: Epa!
3: Sí, perquè s'ha aconseguit batre el rècord de més persones amb barret simulant ser calbs, vull dir, amb un barret...
2: Sí, unes calbes d'aquestes postisses.
3: Exacte. Entén així, atenció, al llibre Guinness dels rècords! Molt fort, això, eh? Tu, en comptes de Pitbull, ets una mica més caniche, no?
2: Exacte, sí. Tot això ha passat en el seu últim concert a Londres, on, atenció... 22.141 persones van aparèixer al concert amb aquest barret simulant ser calbs en homenatge al cantant. La reacció de Pitbull ha sigut el millor de tot plegat.
13: Officially a world record holder, Pitbull. How does that feel?
14: Tell you what, I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Record.
15: Congratulations.
3: És fortíssim com aquest tio xerra i canta igual, eh? Vull dir, amb el mateix flow,
2: mateix,
3: eh?
2: És increïble,
3: eh?
2: Ho fa tot igual.
3: Bueno, des d'aquí enhorabona a tots els fans i seguidors de Pitbull, eh?
2: I tots els calbs autèntics. Sap greu aquest moment d'apropiació capilar que us han fet? Em sap greu perquè de cop, no?
3: És veritat, sí.
2: És com diuen que és la gran maledicció que pot tindre un baró.
3: Sí.
2: I de cop d'això en fem també una virtut.
3: Ara.
2: No sé, doncs agafeu-vos amb això, calbos, doncs guapos.
3: Vinga, va. Visca Pitbull. Obrim l'altra versió del dia, va.
2: Precioso, m'encanta.
3: Vinga, va, i comencem l'altra versió del dia parlant del Gran Prix del Verano de Televisió Espanyola. Abans, però, Alba Castellví, bona tarda.
17: Bona tarda.
3: Clar que sí. Parlem d'aquest gran programa amb aquesta meravellosa sintonia.

0: prou, prou. Alba, Alba, per què s'ha convertit això en sister act?
1: Diuen que cantar cada dia et fa més feliç, o sigui...
2: Pau, abruts i barrons.
0: Exacte. Amb alegria, doncs, efectivament, parlem del programa presentat per Ramon García, perquè aquest any hi tornem a tenir representació catalana amb la participació de Polinyà, al Vallès Occidental, i que ahir va guanyar a Cantalejo de Castella i Lleó.
1: De fet...
3: Ganadores de esta noche, los de Polinyà en Barcelona.
4: De fet, Polinyà és el primer guanyador d'aquesta nova edició del programa i ho va fer amb una puntuació de rècord. Ara. 36 punts.
0: Està molt bé, eh?
4: Molt lluny quedava Cantalejos amb només 19 punts. Ara mateix Polinyà és el primer del rànquing.
0: Molt bé, clar que sí, visca.
1: I aquí cal recordar que els teloners hem anat seguint l'aventura de Polinyà, perquè quan es va anunciar la seva participació ja vam anar fins allà amb l'helicòpter i vas anar a tostar d'ella.
0: Sí, que vam conèixer el senyor del bus que condueix a Irlanda escoltant-nos.
1: Bueno, és que els veïns i veïnes mos van deixar perles com aquesta.
0: Ai.
5: Polinyà, la mierda más grande que hi ha.
0: Bueno, queda demostrat que Polinyà no és la mierda més gran que hi ha,
1: no.
0: Vull dir, per això hem decidit tornar a Polinyà, però d'aquesta vegada de manera telefònica, per
1: molt
0: saber
1: bé
0: si els veïns estan contents amb la victòria d'ahir al Gran Prix. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de vaquilla. Bueno, he començat a buscar llocs per trucar i hi ha hagut un que m'ha fet molta gràcia, entendeu per què? Es diu Polinyam, és un restaurant...
1: Uau,
0: que a mi...
1: és teu el restaurant?
0: Clar, d'enyam. Podria ser perfectament meu.
1: Si ets tu qui hi ha darrere d'aquest nom.
0: M'ha fet molta... Jo he vist Polinyam i dic, hem de trucar aquí primer. Doncs he trucat al millor lloc per comentar el programa d'ahir, eh?
6: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Mira, truco de la ràdio, que truco de RAC1. Que era una miqueta per saber com heu viscut el tema de la victòria d'ahir al Gran Prix.
6: Jo sé que hi ha hagut molta tensió, però nosaltres no mirem la tele.
0: Ah, no mireu la tele?
6: No, em sap greu.
0: O sigui, justament que sortíeu al prime time de la tele per tot Espanya...
6: Estic al corrent, però no, nosaltres no mirem televisió. Aleshores, em sap greu.
0: Bueno, però sou de Polinyà...
6: Però sé que va haver-hi molta tensió. Torna a provar perquè tothom ho va veure, menys.
0: Ah, vale, o sigui, he trucat justament a l'únic punt, que segurament, de tot Polinyà, on no veu veure-hi el programa, eh?
6: Probablement, wow. Sí.
0: Perfecte. Bueno, però escolta, moltes gràcies.
6: No, gràcies a vosaltres, RAC1, feu una gran feina.
0: Bueno, mira, escolta, no vius el programa, però escolta, RAC1, jo estic tranquil.
1: Exacte, el que vindries a la nostra parcel·la sí està assegurada.
2: I escolta, que monos, que us heu fet amics, no?
0: Sí, jo... Home,
2: tot molt cordial.
0: Tenint aquest nom de Polinyà, algun dia hi hem d'anar.
1: Home, jo crec
2: home,
1: que aquí...
2: Home, si ens convida, sobretot...
1: Se't bueno demana ser anfitrió. Ah, no, sí, que se mos volen convidar...
0: No, prou!
1: Això ho has de demanar fent una miqueta de pena. Bé, si mos volguéssiu convidar...
0: No, Alba, després tenim problemes, amb això.
1: Ah, sí?
0: Ja t'explicaré.
7: Basta!
0: Ara, t'he de dir que he trucat a un altre lloc. La cosa no acaba de millorar tampoc, però també m'ha fet molta gràcia el nom. Es diu Forn Marta.
1: Mira.
8: Marta, bon dia.
0: Hola, bon dia, què tal? Que això és Polinyà?
8: Sí.
0: Ah, molt bé, que esteu d'enhorabona, que hi veu guanyar el Gran Prix, no?
8: Sí.
0: Ah, tu hi vas participar o no?
8: No, jo no.
0: Tu des de casa?
8: Que va, jo no. Ai, perdona, que no escolto bé.
0: Que si tu des de casa vas veure el Gran Prix.
8: Ah, no, ahir tampoc.
0: O sigui, tu no...
2: Tampoc.
0: No vas mirar, eh?
8: Jo no.
0: Ah, o sigui, que te la...
8: M'ha donat temps.
0: Ah, però heu guanyat, eh?
8: Bueno, sí, però que dic que jo ahir... Bueno, ahir va sortir el programa.
0: Sí.
8: I a mi no em va donar temps de mirar-ho.
0: Ah, vale. Bueno, però...
8: Espera un moment, eh?
0: Sí.
9: A ver, ayer el programa, ¿no?
10: ¿Lo vi ayer?
9: Sí, porque llaman de la radio para hacer... Sí. Si te quieres poner tú, porque claro, si yo no lo vi.
1: Ah, clar.
8: Era un moment, eh?
0: Sí, i tant.
8: Ara una... Sí, la meva jefa.
0: Ah, molt bé, perfecte. És increïble, perquè de moment dues trucades, vist el programa.
1: Dues persones, o sigui, zero unitats de persones veient.
0: Totalment allunyades del Gran Prix, eh? Vull dir, a mi Cunit arriba a anar al Gran Prix, estic allà enganxat a Televisió Espanyola com un boig.
1: Però Polinyà també és un puesto gran, vull dir, deuen passar moltes coses, saps?
0: Sí.
1: A vegades a casa no estan tan a sobre
0: d'algú.
1: Això està bé, també, perquè si no s'ho creuen.
2: I últimament està molt de moda no mirar la tele, eh?
1: Ah, no sé gent jove només a Polinyà.
0: Exacte.
2: Ah, exactament.
0: És que no sigui això.
1: La cumbre de la gent jove.
0: Atenció, perquè m'ha passat el telèfon amb la Marta, que és la propietària del Forn Marta.
1: Mira.
10: Hola.
0: Hola, què tal? Bon dia. Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1.
10: Molt bé, hola.
0: Què tal? Que ets la jefa?
10: Sí.
0: Molt bé. Ets la Marta?
10: Correcte.
0: Forn Marta, sense complicacions.
10: Jo.
0: Molt bé.
10: Sí, sí. Oh. M'he acostumat.
0: Escolta'm una cosa, tu hi vas veure el programa, doncs, eh?
10: Sí, em vaig quedar amb lo de los bolos.
0: Sí?
10: Perquè vaig tindre que sortir el perrete, però ja està, tot l'altre sí, super.
0: Què va sortir el perrete? Com, quin perrete?
10: No, no, no, jo vaig tindre que treure al carrer a fer un pipi.
0: Ah!
10: Al meu gos. No, i em vaig quedar amb lo de que són els bolos, però tot l'altre sí, lo de los jamones, lo de la Alicia.
0: Vale, vale,
10: el
0: vale.
10: El país de les caïdes, tot molt bé,
0: home,
10: perfecte.
0: Esteu contents, no?
10: Molt.
0: Però escolta, a celebrar-ho fort, eh?
10: Bueno, esperarem al pròxim, a veure com queden.
1: A veure.
0: No, no, està bé, està bé. De moment, aquesta trucada compta com a mitja, perquè ha hagut de sortir a treure el gos.
1: Però va veure lo dels bolos, que és de lo més
0: jamones.
1: Guai, i los jamones.
0: I Alice en el País de les Caïdes, eh?
1: Això no ho sabia jo, que existia, ja. I la patata caliente, que la fan encara.
0: Això encara ho fan, diria.
1: Ah, no, la patata caliente era molt guai.
0: Sí, ho fan encara. L'Ujas ahir es veu que va estar mirant el programa i que ho fan encara, eh? Ara, la patata caliente.
1: Ah, exacte.
0: Escolta, hi ha hagut un punt que jo dic, per què no truquem directament a l'Ajuntament?
1: Ah, home.
0: Perquè estic veient que aquí hi ha poca gràcia per veure el Gran Prix i poca gent mira la tele.
1: I qui és el màxim representant del poble?
0: L'alcalde.
1: Ah.
0: Doncs he trucat a l'Ajuntament per veure si es posava l'alcalde.
7: Ajuntament de Polinyà.
1: Quin temor!
7: Polinyà, bon dia.
0: Hola, bon dia, què tal? Truco de RAC1, que hi ha l'alcalde.
7: Doncs et passo en comunicació.
0: Ah, perfecte, merci.
11: Digui'm.
0: Hola, què tal? Alcalde de Polinyà?
11: Bon dia.
0: No. Alcalde, està content per la victòria d'ahir al Gran Prix o què? Pinta bé el tema, eh?
1: No.
11: Sí, pinta bé, pinta bé.
0: Si acabeu guanyant, hi haurà, li canviareu el nom d'alguna plaça o fareu alguna estàtua en forma de vaquilla o algo?
11: La idea que vam dir nosaltres, perquè al final sí que es va dir que passi guanya, no? I la idea era fer una reproducció del mastodon.
0: Del mastodon.
11: Una rotonda o alguna cosa així, sí, sí.
0: Sí, però el mastodon aquest què és?
11: Això és un mastodon que es va trobar l'any 65.
0: Val.
11: I que és un mastodon del Miocè, de 15 milions d'anys, però era dels més ben conservats de tota Europa.
0: O sigui, perdona, teniu un mastodon a Polinyà?
11: Sí. Això. Bueno, no està a Polinyà, està al Museu de Barcelona.
0: Us l'ha robat Barcelona, eh?
11: És com sempre, el senyorisme.
0: Vull dir, Barcelona és la Gran Bretanya de Catalunya,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, exacte.
2: Sí, sí. O l'Aragó.
1: Jo tinc una pregunta. Què té a veure el mastodon aquest amb Gran Prix?
0: Pues es veu que és una cosa que porta molt a Polinyà, que és el mastodon, és un emblema d'allà.
2: Però això és un animal?
0: Sí, clar, un mastodon té.
2: Ah, jo no conec.
0: Clar, però és una... Bueno, té 15.000 anys aquest mastodon, el millor conservat d'Europa.
1: A veure, un moment. Però... Senyor alcalde, Déu me'n reguardi de qüestionar la feina d'un polític.
0: M'encanta perquè estem pensant en què és un mastodon, però no hem pensat que hem arribat a l'alcalde amb dues trucades, eh?
1: No, això és veritat, que accessible que és l'alcalde. Mm. Fins aquí tot bé, però jo penso, si vols fer un mastodon, perquè
0: un mastodon és com un mamut, mira.
1: Sí, però si tu vols fer això tan important, què té a veure amb el Gran Prix, això?
0: Bueno, perquè és un emblema, és una insígnia, no?, de
1: Polinyà. Si volen celebrar el Gran Prix, que fotin una vaquilla grossa, aquella tan divertida, que és l'emblema del Gran Prix, no el mastodonte.
0: Fotran un mastodonte.
1: Que fotin lo que vulguin.
0: Bueno,
1: què m'has d'explicar?
0: Hem acabat parlant amb l'alcalde i he volgut investigar una miqueta per saber com ha anat el programa, perquè, clar, penseu que això ja està gravat.
1: Clar.
0: Vull dir que ja se sap qui ha guanyat.
1: Migo.
0: Vosaltres ja sabeu qui
11: està
0: guanya?
11: Està tot gravat, sí.
0: Ai. I
11: ja se sap tot.
0: Ja
11: ho sabem tot.
0: Vosaltres ho sabeu tot, eh?
11: Sí.
0: I pot ser que presumptament ja estiguis mirant on fer l'estàtua del mastodon a Polinyà?
11: No puc dir res.
0: Ah! Una pista tonta, no? No sé.
1: Ai.
11: No puc dir res.
0: Presumptament?
11: No puc dir res.
0: Ostres.
11: Vale. Encara queden unes quantes setmanes per veure-ho.
0: No vull saber qui guanya ni res, però Polinyà bé? Vull dir, quedem bé com a catalans?
11: Donem molt bona imatge. Molt bona imatge, segur.
0: Ai. Si Polinyà guanya el Gran Prix del verano, des dels taloners del Versió RAC1 anirem a la inauguració de la plaça o de l'estàtua del mastodon, eh?
1: Ara!
11: Miradíssims esteu, si això passa.
1: Home, interpreto, ¿vale? Interpreto.
2: Sí.
1: Per com parle i el to i la sonrisita que deixa anar, Polinyà ha guanyat.
0: A mi també m'ha transmès una mica aquesta vibració,
2: Home, escolta, si algú t'ha de guardar un secret, que no sigui aquest alcalde, perquè se li nota molt. No li digueu un secret mai.
0: Ara és quan és un tio que és molt feliç i han perdut a la següent ronda, que tot pot passar,
1: O que és molt conformat, saps allò de... L'important és participar.
0: Sí, ja hem guanyat un partit i ja està. Bueno, en fi, visca el Gran Prix del verano i visca Polinyà! Vinga, va, i seguim l'altra versió del dia amb una pregunta. Sou més de Messi o de Cristiano Ronaldo? I atenció, perquè la vostra resposta pot donar-nos informació de la vostra tendència política. Segons un estudi, la teva resposta revela que si ets d'esquerres, t'agrada Messi, i en canvi, si ets de dretes, prefereixes a Cristiano Ronaldo.
4: Es tracta d'una investigació científica internacional amb la participació de la Universitat Carlos III de Madrid. L'equip de recerca va dur a terme una enquesta, perdoneu, pífia gegant, en línia entre els mesos d'abril i maig, amb més de 10.000 participants seleccionats de tot el món. El resultat, la rivalitat entre Lionel Messi i Cristiano Ronaldo va més enllà del futbol i es relaciona amb la ideologia política dels aficionats, amb progressistes inclinats per Messi i conservadors per Ronaldo.
1: Què respondria el Rajoy si li preguntessin?
4: Ah?
0: Home.
1: Bueno, qualsevol jugador que fos racista, suposo.
0: Jo, clar, si t'agrada Dani Alves vol dir que no saps com valua el consentiment, no?
1: Ai. Ah, mira. Clar. Ves que no tinguis raó avui, està d'ella.
0: Avui, eh?
1: Al final de temporada mos trobarem tu i jo. Mireu una cosa.
12: Moltíssimes gràcies per su pregunta. Gràcies, muy amable.
1: Ara sí que el futbol em sembla interessant a mi, per això he decidit baixar al carrer a comprovar de primera mà aquesta investigació. Aquí comença un reportatge a peu de... Ets més de carn o de peix? Ai.
0: Però, un moment, això de que ets més de carn o de peix?
1: Bueno, perquè es tracta de triar.
0: Però podies haver fet... Ets més de Messi o de Cristiano, no?
1: Ja... No, perquè és com el que la gent espera, volia sorprendre.
13: Vale.
4: És juguetona.
1: M'estic donant petites llicències poètiques aquests últims dies.
0: Que la Lujas no podria haver respost amb el millor tall, eh?
13: Vale.
1: Mireu, nois, el primer que m'he trobat és un reflex del que trobes a Barcelona, que és gent amb presses i gent amb por a posicionar-se. Vosaltres què sou més del... Vinga, doncs com i no amb vosaltres. Vinga. Què sou més, de Messi o de Cristiano Ronaldo?
14: No m'agrada el futbol.
1: De cap dels dos?
14: No gaire.
1: No t'agrada cap dels dos?
14: No.
1: I ets d'esquerres o de dretes?
14: Tampoc t'ho diré.
1: Com és que no ho diem, això, els catalans? Quina teoria creus que hi ha darrere?
14: Bueno, jo no crec que sigui de catalans. Jo crec que és un tema de la teva opinió. Molt bé, gràcies per tot, eh? Wow. És que voldria parlar amb ell.
1: Moltíssimes gràcies.
14: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Hòstia, la fumada és històrica.
1: Això ha sigut un home que jo me l'he trobat i m'ha dit, vaig amb pressa. Jo m'he ficat a caminar i jo considero que camino molt ràpid. Doncs has de ficar-me la mà a l'esquena i empenyem. I m'anava empenyent. M'anava empenyent mentre creuàvem semàfors en vermell.
0: No!
1: Saps? I llavors, clar, no m'estava donant res, perquè no em deia ni Messi ni l'altre, ni a dretes ni a esquerres. I ell s'ha fotut la seva resposta a l'enquesta i de cop m'ha dit, moltes gràcies, molt bé, m'ha felicitat, no sé de què, perquè no havia obert la boca, i m'ha dit, vull parlar amb ell.
0: Amb qui?
4: Que era un amic.
1: Que era un senyor que estava al seu costat.
0: Ah.
1: Llavors el senyor m'ha dit, a mi m'agrada més Cristiano. L'ha agafat i se l'ha emportat.
0: Hòstia.
1: Fi del joc. I clar, jo he pensat, avui suarem.
4: Potser és la primera vegada que una persona de dretes, perquè si ha dit Cristiano Ronaldo, ha sigut silenciada.
1: 100%.
4: Perquè se l'han dut?
1: Totalment. Se l'han dut al capitalisme, perquè també m'és bona i produir. Llavors, clar, m'he espantat perquè he pensat avui se ve un reportatge complicat.
0: Clar.
1: I avui fa calor ja una altra vegada.
0: Ai,
1: I he pensat, ai, i he trobat una parella xerrant a fora. I he dit, bueno, a veure si aquesta noia es posiciona.
15: Jo de Messi, perquè el meu pare és argentí.
1: I es coneixen?
15: No es coneixen, no.
1: Llavors, tu vas amb Argentina al Mundial?
15: No, jo vaig amb Espanya, amb Espanya.
1: Llavors, tu t'agrada molt més Messi que Cristiano Ronaldo?
15: Sí.
1: Ets d'esquerres?
15: Bé, jo soc la presidenta de Noves Generacions del Partit Popular, d'aquí a Catalunya.
1: Què? Ets la presidenta de...?
15: De Noves Generacions del Partit Popular aquí a Catalunya.
1: I les teniu, les Noves Generacions?
15: Sí, clar que sí.
1: Com va aquesta presidència? Difícil, fàcil?
15: No, molt bé. Estic molt contenta. Està anat tot molt, molt bé.
1: I què et sembla el que ha dit el M. Rajoy, el Mariano Rajoy?
15: Bueno, jo crec que al final això és una cosa de temes de futbol i al final tampoc som massa futbolera per poder opinar.
1: Ha dit una mica que qui podia ser francès i qui no, eh?
15: Bueno, què farem? Què farem?
1: En totes partes cuecen habas, que es diu en castellà.
15: Sí, sí.
0: Estic ara mateix tens, no, lo següent, eh?
1: Bueno, imagina't jo... Espera, silenciada! Imagina't jo quan m'ha dit que era la presidenta de lo que vindria a ser el futur del PP.
0: És Jimena Vallejos, eh?
1: Sí.
0: La nova presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular, eh?
1: Una noia molt amable.
0: Hòstia, jo m'he tensat, eh? Quan
1: molt
0: he dit
1: maca.
0: Noves generacions, dic,
1: pues imagina't jo. Clar, jo l'he dit.
0: El PP té una cosa que és molt dolenta, que la cançó s'enganxa molt fort, eh?
1: La cançó és boníssima.
0: La cançó és molt bona, eh?
1: Jo penso que mirant els ulls d'aquesta noia, li he preguntat, ets d'esquerres? I li he dit, home, si t'agrada el Messi, ets d'esquerres? I la tia, gairebé vomita, suposo, per la pregunta. I quan m'ha dit la presidenta, he pensat, no l'has entès, perquè parla castellà.
0: La presidenta de les noves generacions del PP i tu preguntar-li si ets d'esquerres, eh?
1: Sí, llavors sí. He preguntat pel tema aquest de l'M. Rajoy.
0: Has estat bé, has fet de periodista, eh?
1: Home, és que hi ha un periodista dins meu que vol sortir i no la deixo sortir.
0: Escolta, però vol sortir. Perquè no has titubejat en cap moment. Vull dir, t'has mantingut estoica i forta, eh?
2: En canvi, ella sí, que s'ha posat tensa.
1: Bueno, ella ha fet aquesta cosa que és molt típic de les dretes, també, que és de dir, jo no sé de futbol, no t'he preguntat de futbol, t'he preguntat de política. Però aquesta gent sap esquivar molt el tema, són sí, professionals. Sí, sí. Bueno, nois, llavors he trobat aquesta noia, que clarament està molt posicionada, sí. I l'altre extrem són gent que no només no estan posicionats, sinó que són massa manipulables.
2: Ai.
1: Mira, què sou més, de Messi o de Cristiano Ronaldo?
13: De Messi.
16: Messi.
1: Sí, i això per què?
16: A tele.
1: Però és que no t'estic gravant, no sortiràs a la tele, no hi ha cap càmera.
16: De Messi.
1: Per què?
16: Perquè és uno de los jugadores, uno de los mejores del mundo.
1: Llavors ets una persona d'esquerres.
16: No soy de izquierda, no soy de ningún partido.
1: És que avui hem llegit un estudi que diu que les persones que els agrada el Messi són d'esquerres.
16: No. No. Bueno, entonces me paso a eso porque yo soy de Messi.
1: O sigui, que t'he convençut.
16: Sí.
1: Sí, així de fàcil.
16: Clar.
1: Ara tu ets una dona d'esquerres perquè t'agrada el Messi.
16: Sí, m'agrada el Messi.
1: I digues, visca les esquerres.
16: Visca les esquerres.
1: Soc d'esquerres.
16: Soy d'esquerres.
1: Perfecte.
16: Molt bé.
2: Alba, és espectacular.
1: Clar, jo venia tan esfereïda que aquella de les joventuts del PP m'ha dit que anaven a tope. Dic, jo també he de fer una base. I clar, he trobat aquesta senyora.
0: Però aquesta senyora...
1: Tant li ha fotut.
0: A la següent cantonada l'enganxa la Jimena Vallejo i la fa del PP,
1: O jo li hagués dit, què, matem aquella persona? Matem-la, clar que sí. Viva Messi, al final, no?
0: Déu meu.
1: Aquesta noia estava amb un tio i jo no he pogut evitar fer de periodista esportiva una mica.
17: Jo el que tinc ganes és de marxar de vacances, però avui vull a Espanya i té que passar a Espanya, i té que guanyar.
1: O sigui, vas amb Espanya.
17: I tant, i tant, i tant.
1: I si la final se troba a Espanya amb el Messi?
17: Em donaria igual.
1: Aquí tens el cor dividit, eh?
17: Però sobretot que no guanyi ni França ni Anglaterra.
0: Hòstia,
17: o Argentina o Espanya. Bueno, jo sóc català, però sóc del Barça i clar. Espanya té molts jugadors del Barça. I Messi és el Messi.
1: Quin és el teu preferit?
17: De jugador?
1: Sí.
17: Bueno, ha sigut el Messi sempre.
1: Però ja no hi ha el Barça, això ho heu d'anar superant, eh?
17: Això sí.
1: I el Cristiano Ronaldo?
17: Cristiano Ronaldo cau molt malament, molt xuleta.
1: Sí. Vols donar uns ànims als jugadors del Barça de la selecció espanyola?
17: Que surtin a per totes i guanyin el Mundial, que ja els hi toca.
0: Bravo, bravo, bravo. Aquest senyor tenia odi cap a Messi, ai, cap a Cristiano Ronaldo i ja està, eh?
1: Totalment. Sigueu del partit que vulgueu, de dretes o d'esquerres, però sobretot no sigueu racistes.
0: Ara, totalment. Ara. Mira, va, que sonen els tocs horaris, són 3:45 de la tarda i és moment de fer una pausa per la publicitat i tot seguit seguim parlant d'esports. Alba Castellví, moltes gràcies.
2: A vosaltres,
0: fins demà.
2: Sempre.
1: Adéu, guapa.
0: I parlem de l'altra versió dels esports amb l'Albert Pedrol. Ara tornem.
1: Olé!
18: Go to the publicity. Some ads to get money for the company. Okay, lads? See you soon.
19: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
20: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
21: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
22: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
23: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
22: A més, té un 98% de carn.
23: És natural que es noti, oi?
22: Doncs sí, natural.
23: Argal Bon Natur,
3: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
6: Entrada ja a la venda a balanyanviu.com.
9: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh.
24: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
26: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
26: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
29: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
30: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Verisure.
32: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim la connexió amb una cople d'aquests de ràdio ben maco.
0: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
33: Vale, vinga, va.
0: Puja-li el volum.

0: els taloners del versió RAC 1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
2: Ostres, Guillem, estem molt lluny ja.
3: Guillem, torna!
1: Estic molt lluny.
4: Taloners!
1: Vinga, va, que en 5 segons arribarem a 4:45 de... a les 4 de la tarda. Aquesta, lo de les hores ho porto fatal, eh?
3: Jo diria, passen 5 minuts de 4:45.
1: Jo, a Cunit, diríem les 3:35. I em quedaria tan alt,
3: Vinga, va!
1: Vinga, va, que aquesta hora, i com cada dimarts, cada 15 dies, toca obrir l'altra versió del món dels esports, i ho fem amb el nostre pèl roig de confiança, l'Albert Pedrol. Bona tarda!
5: Hola, bona tarda, què tal? Hola!
3: Què tal?
5: Bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
3: Ha sigut festa major d'Esparreguera?
5: Sí, ho ha sigut, sí. Ho ha sigut, espectacular.
1: És fort que et diguis Albert i que siguis pèl roig.
5: Ah, sí?
1: Clar, d'Albert.
5: Ah, fixa't. Aquest és el nivell ara de les bromes en aquest programa?
3: Bueno, ara no, senyal que no us escolta.
6: La brometa bastant fluixeta.
3: I una cosa té l'Estadella és que porta una temporada fidel a la seva proposta.
1: No, fidel a la meva merda.
3: No, no, la teva proposta. Però escolta, la teva proposta.
5: I el tio s'està guanyant la vida amb aquestes bromes, eh?
3: Sí. Imagina't.
1: Imagina't com està la comèdia a Catalunya.
3: I només té un programa, que tu has de passar per 15 per tindre el mateix show.
5: Això és veritat.
3: Escolta, va anar bé la festa major.
5: Va anar molt bé, va anar molt bé. Sí, estupendament.
3: Feu allò de la gallina,
5: de les gallines, l'encierro.
1: I va punxar el Codina, no?
5: L'Ernest Codina, no hi cabia ningú al pàrquing. Increïble.
1: És el pàrquing.
5: Era un pàrquing del pàrquing de les Hortes. Allà va punxar un escenari espectacular.
1: Perdona un moment.
5: Hi havia tot el poble i encara més gent.
1: Però el Codina el veu fer punxar en un pàrquing?
5: Home, sí, però perquè és l'escenari gros.
3: És un tio que s'adapta al Codina. A part, a veure, és el Baix Llobregat, que després és un pàrquing.
1: Esparreguera seria una mica Montserratí, no?
5: És Montserratí. Sí, sí.
3: Molt bonic. I us diré una cosa.
1: Digues.
3: Jo de petit em van portar, obligada, per un tema genètic, a la passió d'Olesa. Jo tenia un record increïble i em va agradar molt.
5: No, la d'Olesa no,
3: I d'adulta vaig anar a la d'Esparreguera, perquè conec el Judes,
5: que és
3: l'Àlex Guixà, grandíssim Judes.
5: Sí, grandíssim.
3: Vaig plorar. Em va semblar algo increïble.
1: Molt bé, doncs, des d'aquí una salutació.
5: Escolta, animem a tot Catalunya a venir a la passió d'Esparreguera l'any que ve. Comencem o què passa ja? O què voleu?
3: Ara m'ho posa pressa.
1: Però com estàs tan ferrocut últimament?
5: No.
3: Tens la veu molt bé, però has estat de festa major.
5: Mira, vaig absolutament dopat de qualsevol pastilla que et puguis imaginar. Me l'he pres en les últimes 48 hores i tinc aquesta veu absolutament perfecta, com si no hagués sortit cap dels 3 dies.
3: Sí, la moralina és drogueu-vos.
1: Sí. No, centrem-nos.
5: Va, escolta, vinga, que avui us porto material molt xulo, perquè avui hem mantingut una conversa d'estrella a estrella. Avui els taloners, Albert Pedrol, que resulta que sóc jo, parla amb Xavier Coca dels Tiets.
7: Com? Fan moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual.
1: Perquè poses Tàndem, però podries haver posat Era això, que és la nova cançó, no?
5: Sí, però Tàndem, perquè aquesta la va escriure per mi. Vale? Perquè com que som amics personals ara, Tàndem, jo crec que la va escriure per mi.
1: Som amics personals, jo i Tàndem,
5: sí,
1: eh?
5: Jo i Xavi Coca va escriure aquesta cançó. El motiu d'aquest crossover, com us agrada dir els de la faràndula, és que en Xavi Coca, a banda d'estrella de la música, és jugador d'un esport que es practica molt a Catalunya, però que incomprensiblement no gaudeix del mateix reconeixement que el futbol. Es tracta, amics, amigues, del pitch empat.
1: El pitch empat és el golf per pobres, no?
5: Sí.
3: Per què és golf per pobres?
1: Perquè no juga.
5: M'agrada perquè m'acabes de rebentar el guió de dalt a baix. Sí.
1: Això et passa per no tenir el guió a l'hora que...

0: a pizza amb pa, que és la
1: Vale.
0: versió barata, la versió low cost. Normalment ho faig els dies que no tinc massa res a fer. Llavors, últimament, com que sí que anem bastant liats, estic jugant bastant poc. Però, bueno, sí que relaxa.
2: Sí, molt bé, sí, eh? Sí, sí que t'hem rebentat la broma, eh?
1: Sí, sí que és veritat, però no passa res.
2: Però és fort perquè aquest home, amb el ritme que porten els tiets, vull dir que tampoc deu jugar gaire.
3: No, no, no, de
1: I que
3: fet...
1: estem descobrint uns tiets molt esportistes, sí, perdó, sí. Perquè des de que hem sabut que estan a la travessa, que jo de cop he començat a veure la travessa VIP aquesta que hem fet, que practiquen molts esports.
2: Sí. Molt, molt, molt, molt, molt.
3: T'estàs postulant per anar a la travessa la temporada que ve?
1: És, quina? La VIP?
3: La VIP, la VIP, home.
1: No, i, només si hi veiem tu.
3: Ah, oh, m'encantaria.
1: Ara.
2: Parlant de merdes internes, quan va sortir la travessa ens vam intentar apuntar amb el Toni Lladó, el dissenyador del grup, farà 3 o 4 anys, i ens van dir que nanai de la Xina.
1: Per què?
2: Oh, doncs ens van dir que no els interessaven els nostres perfils.
1: Oh. Saps que teniu una similitud que haguéssiu pogut fingir un parentesco?
2: Sí, jo començo a sospitar que han tingut relacions sexuals amb ma mare.
1: Oh. I que tu ets el fill.
2: I que jo sóc el fill il·legítim de Toni Lladó.
1: Mira, aquest rumor... Les Pombo, que és una altra història.
2: Sí. Però què té a veure les
1: creu,
2: Pombo ara?
1: Espera, espera. Ah. Es creu que la filla de la criada de Cal Pombo és la filla del pare.
2: Com?
1: Vale? Que el pare va fornicar amb la criada, va sortir una criatura, que es diu la Gabriela, perquè ella sempre diuen que és com una germana més.
2: Ah, i no...
1: I llavors, en el documental van fer una prova d'ADN per demostrar, presumptament, que aquesta nena no és filla del papín, del pare de les Pombo. Jo proposo que això fem el mateix amb Toni Lladó i Guillem Estella, perquè de cop us estic veient una de similituds físiques de moviment de caràcter que jo crec que li has de dir papito.
3: M'encantaria.
2: M'ho podria arribar a creure, però saps quin problema és? Que mon pare i jo ens assemblem molt, però molt. Jo sóc ell sense... amb cabell.
3: Sí.
2: T'ho dic en sèrio.
1: Ara he pensat que tens un pare que potser ens escolta. I jo aquí dient, has de fer una prova de paternitat amb Toni Lladó.
2: Mon pare ens escolta cada dia, bé, saps que no ens truqui ara.
3: Saps que l'altre dia vaig escoltar per la redacció que el Guillem Estadella comença a semblar l'edat que té? Perquè tu és veritat que vas començar sent molt jove però aparentant molts anys. I ara és com que ja has atrapat la teva edat.
2: Sí, sí que és veritat que des dels 18 anys que aparento tenir 30.
3: Sí.
2: I aquest any faré 30.
3: Correcte.
2: Sí.
1: Ara aparentes 50.
2: No. Mira,
3: no.
2: Tu i jo la tindrem, eh? Tu i jo la tindrem, eh?
3: Sí, sí.
2: Però sí que és veritat que crec que estic millor ara que amb 18,
3: sí.
2: Perquè m'he aconseguit tapar les entrades deixant-me el cabell una mica més llarg.
3: Ah, sí?
2: Sí,
3: però
2: sí,
3: això li passa a molta gent, eh? Molta gent millora com el bon vi.
1: I he millorat molt, eh?
3: Sí.
4: Qui també. Com lo sabe?
2: Qui ha millorat segurament també és jugant al pitxampatx el Xavi Coca,
3: no? Ai, sí.
2: Sí, he vingut a fer una secció.
3: Que estàvem fent una secció. Gràcies, Lujas. A veure, jo, nois, reprenent el fil, quan vaig assabentar-me que la meitat dels tiets era aficionat del pitxampatx i del golf, us podeu imaginar que em van sorgir moltes preguntes.
2: Home.
3: La primera: nois, és evident, però això, Xavi, no és pels jubilats.
0: Mira, jo a la gent que diu que el golf és un esport de jubilats li dono absolutament tota la raó. Jo crec que baixo la mitjana molt considerablement. I més si vas entre setmana i els matins, bueno, ja és la residència d'avis.
3: Sinceritat davant de tot.
2: Totalment.
3: Això ens agrada. Sí, sí.
2: No, ens agrada, ens agrada.
1: Totalment. Perquè està
3: i sincer.
2: Però sí, pobre home, també et dic.
3: Escolta, i parlant de sinceritat, quin nivell té Xavi Coca, l'estrella de la música catalana i des d'avui amic personal?
1: Sí.
3: Contesta.
0: És que... Mira, la veritat és que jo tinc un nivell bastant, bastant amateur. Jugo per passar molt bé, sí que vaig fer algunes classes per no perdre 15 boles per partida. Llavors, bueno, una mica de consistència, però tampoc diríem que som aquí John Ram o CB Ballesteros. I el meu cop clau, jo crec que se'm donen bastant bé els approaches. Allò, cops de curta distància, sí, se'm donen prou bé.
1: Què?
2: Vale, això dels approaches...
1: Què és approaches?
3: Approach, sí, és un cop de curta distància per apropar-te al green, saps?
1: Okay. Llavors, què és el green?
3: El green és on hi ha el forat on has de ficar la pilota.
2: I per què no li diuen on hi ha el forat?
3: Teniu problemes amb coses de posar en forats? O no,
2: no, no, no, no, no vagis per aquí. No,
1: jo només tinc una pregunta.
3: Sí.
1: Es fan camps de gespa?
3: Sí.
1: Que requereixen moltíssima aigua per ser regats?
3: Sí.
1: No, tan de pobre no serà. Podem seguir?
3: Per favor, pobre Xavi Coca, a sobre, que és un col·laborador ja dels
1: taloners. I millor amic teu de
3: I
1: tota
3: millor
1: la
3: amic meu.
2: Va evolucionar la secció i és més amic, eh?
3: No et fiquis en els meus amics, ens coneixem de tota
1: Acabaran
3: la vida.
1: Acabaran sent parella.
3: M'encantaria. Escolta, ja que hi som, hem preguntat al Xavi Coca el que es pregunta a tot Catalunya. Sabeu per on vaig, no?
1: Clar.
3: Sí. Escolta, Xavi, qui juga millor a golf? Tu o l'Oriol de Ramon, l'altra meitat dels tiets? Vosaltres qui creieu que ho fa millor?
1: L'Oriol de Ramon.
2: Jo crec que el Coca.
3: Descobrim-ho.
0: A veure, l'Oriol jo crec que només ha vingut amb mi un cop a jugar i amb prou feines li podia donar la bola. O sigui que que no és massa la seva cosa.

0: cosa, això. Ell és més d'escalar.
1: Que, a veure, el moment que estem entrevistant el Xavi Coca i no l'Oriol de Ramon, entenc sí. que òbviament el bo és l'altre.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar,
2: no, escolta'm una cosa.
1: Pregunta de merda.
2: Per si no, potser ell escala, l'Oriol de Ramon escala. Escala.
3: Ja fa, sí. fa la pinta d'escalador.
2: Sí. Així més a hippie, no? Una miqueta, sí, com més escalador. Sí, sí, sí. Va, anirem acabant, no abans preguntant al Coca què coi l'ha enamorat d'això del golf. Jo crec que era, o jo creia que era, el fet d'anar amb polo i bermudes tot el dia, però es veu que no.
0: El que em va traure més del golf no és ni l'outfit de superpijo, ni la tranquil·litat, ni res. És simplement que pots estar perfectament 6 hores sense mirar el mòbil, sense tenir cap tipus d'input exterior, yeah. I estar superconcentrat, perquè sí que és un joc supermental i requereix de moltíssima concentració. Llavors, m'agrada per això.
2: Això us aniria bé, vosaltres.
1: Molt bé.
3: Sí, sí. Pues jo necessito, vamos, unes colònies de pitbull.
1: Mira, amb el Xavier Coca dels Tiets marxes a fer una mica de golf, eh?
3: Sí. Tal qual, perfecte.
1: Escolta, que tenim una dada sobre el tema que
3: sí.
1: deies de l'aigua, eh?
3: Ens apunta la Mònica Folquet, la nostra periodista, l'única periodista d'aquest programa, sí. ara mateix.
1: L'única que diu veritats, no?
3: La més gran, l'única que s'informa, que diu que la majoria de camps de golf estan regats amb aigua regenerada.
2: Toma.
3: O desalada.
1: Ha trigat tant en dir això al Bassagarra perquè li van xivant per l'auricular, eh?
3: I jo que me n'alegro molt. Espero sí. que tots siguin així.
2: Sí. Tots.
1: Escolta, parlant dels Tiets, tenim també sí. una bona notícia que junta els Tiets amb el món de l'hoquei, que també és l'esport preferit dels tarroners, que ens agrada molt,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, de l'hoquei patins i concretament del Mataró, perquè aquesta notícia és per vosaltres, amants de l'hoquei. Els Tiets són els nous patrocinadors del Mataró.
1: Ara.
2: I és que com si fos el Barça més Spotify, el Mataró lluirà el logotip dels Tiets a la samarreta. A més, la història és xula, perquè l'equip maresmenc va anunciar que necessitava 20.000 euros per mantenir la competitivitat en totes les seves categories, ja ho diré bé, competitivitat, sobretot a l'equip femení de l'hoquei Lliga. Doncs els Tiets s'han arremangat, clar que sí, i han col·laborat amb el patrocini de la samarreta. A més, han demanat a tots els mataronins i mataronines que portin els colors del club, el groc i el negre, durant les festes a la ciutat, les Santes, ara. Per fer visible el suport de la gent pel club.
1: Perfecte, queden
2: 11 dies.
3: Olé! A veure, jo... fem una crida que la gent de Lleida també pot fer això amb el nou equip de Lleida.
1: Clar. Sí, amb el llista
3: amb,
1: blava. Sí,
3: amb el llista
1: tant,
3: blava.
1: Tant.
3: No, amb el de futbol, volia dir.
1: Ah, amb el de futbol, sí, que jugarà a quarta catalana. Això
2: sí,
1: ja...
2: sí, sí,
1: i l'Oriol
2: sí,
1: Jové
2: sí.
1: també està ficat per allà,
2: sí,
1: no?
2: Sí, home, és un gran amant.
3: Home, i tant, home, i tant.
1: Escolta'm una cosa, Albert Pedrol, hem d'anar cap a publicitat, perquè se'n fot tard.
2: Vale.
1: Però queda't, perquè tenim una cosa ara divertida.
2: Ai, m'encanta.
1: Queda't.
2: Més divertida que el que estic explicant jo?
1: Segurament, segurament.
3: No costa gaire, tampoc, però bueno, ho fas molt bé. I aquesta secció s'acaba
1: sí.
3: aquí.
1: Final, ah, sí? És és l'última secció.
2: És l'última.
1: Per això queda't.
3: Ah, queda't,
1: va,
3: queda't,
1: ara tornem, ara tornem.
3: Queda't,
1: va.
3: Queda't.
2: Com ho celebreu, eh, bandarres?
4: Taloners, a publicitat, me cago en Déu!
2: Ole!
5: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
8: Hi ha coses que afecten més del que creus. La teva confiança, les relacions. A Clínica Masculina Europea avancem amb una nova tecnologia focal i eficaç. Torna a sentir-te tu. Informa-te'n sense compromís a Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
9: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
10: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller. nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
11: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
15: Escolta, navega, descarrega, informa.
14: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
16: Que sou de Polinyà o què?
17: Què tal? Jo et conec.
16: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
17: RAC1.
16: Sí, som de RAC1.
17: Castellonès.
16: Sí, els torners.
17: Què tal, maco?
16: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
18: Venim de Dublín.
16: Venim de Dublín?
19: Què diu?
18: Què sembla?
16: Per tant, you speak English?
17: A little bit. What's the story? We're in Dublin.
16: We're in Dublin.
17: Nice city. Yeah, be a place.
16: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
17: Jo s'escolto cada dia.
16: Ai, que bé.
17: Ara sóc conductor d'autobús.
16: Condueixo un autobús a Dublín?
17: A Dublin? Els públics, autobús públic.
16: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
17: Us escolto.
16: Ara, tu, perdona un moment. Són boníssims.
19: No pot ser.
16: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin, escolta RAC1.
17: Sí. Aquí
14: els taloners del versió RAC1. I aprendre pels sac les migdiades.
17: Ok, lads. See you soon.
20: Alerta boomer.
21: Què tal, però...
22: Bueno, mos han deixat sols.
21: Sí, és el que anava a dir. L'Estadella, un pare, aquí.
22: L'Estadella ha decidit, se n'ha donat de la nova notícia, no sé si la saps, Aitana.
16: Home,
22: i...
16: Què passa, màquines?
21: Home!
16: Què tal? Passa, home?
21: Què tal, Estadella?
16: Què passa? No,
21: però escolta, aquí els taloners cada dia sou menys.
22: Sí. No, al final estaré un dia, faré un monogràfic jo sola.
21: Clar, perquè he entrat, he vist a l'Alba, que sí, estava aquí, bueno, evidentment acompanyada pel Pedrol, però bé, que hi havia un ambient aquí gèlid, dic, què està passant, que no hi ha l'Estadella. On estàs, Estadella, es pot saber?
16: Doncs mira, em trobo ara mateix a l'Avinguda Sarrià de Barcelona, perquè hem vingut a copsar una mica l'ambient després de que s'hagi fet públic el Mago Pop i Aitana han comprat
21: sí. El
16: Teatre Aquitània, i com el teníem aquí al costat de la ràdio...
21: Ah, molt bé.
16: I doncs anem a preguntar i
21: molt
16: tot el
21: rotllo, saps? Molt bé, molt bé.
16: A veure si la gent
21: la millora per donar un tomb per l'Avinguda de Sarrià.
16: Sí,
22: serà ple de gent.
16: Sí, mira, aquí hi ha un home a un parc. Mm. Hola, què tal? Mira aquí. Què tal? T'has enterat de lo de l'Aquitània, de l'Aitana i el Mago Pop o què?
23: No m'he enterado nada.
16: Ah, que el Mago, el teatre d'aquí davant?
23: No me he enterado, pues eso te digo. Estoy aquí con el móvil.
16: Ah, vale, pues Aitana sí, ¿no?
23: Te mentiría.
16: ¿Y el Mago Pop? Ah,
23: tampoco.
16: ¿El Mago Pop? El Mago Pop y la Aitana han comprado el teatro de aquí davant.
23: Sí, te digo una cosa que no me he enterado. Ah. Sí.
22: No se la pela, ¿no?
23: Sí, vale.
16: Vale, pues ya estamos. Gracias, fins ara. Bueno. No, no, no pasa nada. Gracias, Cookie. Adiós. Bueno, pues la primera persona no...
21: Però aquest home, a veure, no coneix Aitana, no coneix el Mago Pop, Mac Internacional, no coneix a la Guitani. O sigui, aquest home que ha caigut del cel, s'ha després de...
16: Hola, què tal?
21: Anava amb un avió, s'ha després.
0: ¿Cómo estamos?
16: Què tal, tu bé o no?
0: Bien.
16: Es veu que el Teatre Aquitani, el d'aquí davant, saps quin és?
0: Sí, más o menos.
16: Vale, el Mago Pop, també?
0: Sí, claro.
16: I l'Aitana?
0: L'Aitana, també, claro, la cantante.
21: Sí? Sí? Molt bé, ah, molt bé, molt bé.
16: Han comprat el teatre d'aquí davant.
0: No, sí.
16: Sí?
22: Mira.
16: Sí, eh? Sí? T'aniràs aquí al teatre o no?
0: Claro. Si m'invites, m'invites.
16: Ah, no, jo no soy el Mago Pop, eh?
0: Claro, claro, está bien. Claro. Sí, seguiremos.
16: Seguiremos, eh? Molt bé, molt bé. Pues ya está. ¿Estás content que hagi comprat el teatre, eh?
0: Sí, señor.
16: Sí. ¿Te has emocionado un poco, puede ser?
0: Sí, claro, emocionado también, claro.
22: ¿Qué? Sí.
0: Estoy emocionado también, claro.
16: Ah, te has emocionado, ¿eh? ¿Vas a llorar un poco? ¿Quieres llorar un poco?
0: No, yo no sé de llorar.
1: No es de llanto fácil.
16: No, va. No.
22: Ah, mira.
16: Molt bé. Bueno, pues que vagi bé, Cookie, ¿eh?
0: Igualmente.
16: Venga, adeu.
21: Escolta, estàs trobant el...
22: Flora, fauna i primavera.
21: Bueno, és que estàs en... Ja entenc, estàs en aquest triangle que hi ha davant, sí, de la Guitània, sí, que sí, és un miniparc infecte.
22: Sí, és que parc és dir-li massa.
21: Que em sembla que hi ha molta polèmica al barri perquè el volien transformar, o sigui, volien passar al on està la benzinera i el concessionari de Mercedes, sí, el volien passar aquí, i aleshores on està aquest concessionari volien fer edifici, bueno, no sé si pisos, sí, socials o no sé exactament quin lío, i el barri està molt en contra. I estàs en aquest... Ah. En aquest parc que està deixat de la mà de Déu, està totalment, sí, abandonat, sí, perquè, sí, quan acabem bé no se sap què passa, i, exacte, clar, hi ha el millor amb el que deia l'Alba, amb la flora, fauna
22: i primavera. I primavera. Sí, sí, sí. Tot,
16: si no, estic davant del Frankfurt que hi ha aquí.
21: Home,
16: què tal? Mira, un treballador del RAC. Què tal? Sabeu que Aitana ha comprat el teatre del Mago Pop? No? Vale, tampoc, no.
22: Trobo que la gent no està gens informada.
16: La gent, mira, aquí hi ha un senyor, hòstia, hi ha un senyor que s'està fotent un xuletón aquí davant. Espera, mira. Hola, què tal, senyor? Tot bé, okay, bon profit, eh?
3: Moltes gràcies.
16: Vostè sap que el Teatre Aquitania l'ha comprat el Mago Pop i l'Aitana?
3: No.
16: No ho sabia, eh?
22: No.
16: Està fotent aquí un bon xuletón, eh?
3: Bueno, no sé, si vols una mica.
16: Ah, no cal. Ja dinat, gràcies. Vostè està aquí a tope, eh?
3: No continuïs, perquè llavors sí que m'emprenyaré.
16: Ah, vale, no us preocupi. Bueno, que vagi bé, eh? Adéu, Cuqui. Hem passat d'oferir-me...
21: Sí, sí.
22: Un xuletón a un altre tipus de xuletón.
16: No? Sí. Un xuletón a la xuleta, eh?
22: Hosti.
16: No. És que, clar, aquí...
21: És un angle de barri... Sí. Àrid com la plaça, sí, sí, aquesta,
16: aquí,
21: on estàs.
16: Mira, espera, que aquí hi ha un taxista. D'Empúria Brava. Ah, espera.
21: Home, com d'Empúria Brava.
22: Com ho saps?
16: Sí, mira, a la cotxe. Ui. Hola, què tal? Què tal, que ets taxista d'Empúria Brava?
19: Sí.
16: Digui. I què fots aquí?
19: Pues esperant un client.
16: Ah, esperant un client?
19: Sí.
16: Pues un client de molts calés, eh?
19: No, és una mútua.
16: Ah, una mútua, vale. Que estàs aquí llegint, esperant el client, eh?
19: Sí.
16: Molt bé, saps que el teatre d'aquí davant l'ha comprat l'Aitana i el Mago Pop?
19: Ah, no ho sabia.
22: Collons.
16: És igual, no?
19: Bueno.
16: Però saps qui és el Mago Pop, no?
19: Sí, el conec.
16: L'Aitana, el coneixes?
19: El Mago Pop?
16: Sí.
19: L'he vist algun podcast.
16: Ah, hòstia, vale, però el teatre no, eh?
22: Podcast.
19: No, el teatre no.
16: Vale. I l'Aitana sí?
19: Sí.
16: La de él me dice que quiere divertir... La de Superestrella, eh?
19: Sí, sí.
16: Molt bé, doncs t'és igual, no?
19: Cap problema.
16: Vale, perfecte.
22: Perfecte.
16: Que vagi bé fins ara, eh?
21: Escolta, veig que la notícia és d'impacte, eh?
22: Totalment, bueno...
16: La notícia ha generat al barri una sensació...
22: La ciutat parada.
16: Sí, no sé, mira, a veure, està creu... Mira, una senyora que està sortint directament del costat del teatre, a veure si l'enganxem.
22: A veure.
21: Ojo, no t'atropellin ara, eh?
16: No, home, no.
21: Pot dir perquè aquí ha vingut a Sarrià...
22: No,
21: aquí
22: van cotxes.
21: No, ara.
22: Tenen cotxes molt bons.
16: Esperi, mira, la senyora aquesta. Ui, senyora!
21: Ui, ara l'espantarà amb aquests crits.
22: Sí.
16: Què tal? No corri!
22: No li diguis això.
16: No la vinc a atracar!
22: Ai.
16: No, hòstia, corre més que jo la senyora. Hòstia.
22: Bueno, tampoc és molt complicat estar d'ella.
16: Home, és que no, fot una calor ara mateix.
21: Sí, no, és que arribaràs esllumat, eh?
16: Què tal, tot bé? Ets del barri?
24: Sí.
16: Ah, molt bé, que saps que el teatre l'ha comprat el Mago Pop, eh?
24: Sí, i
22: tant.
24: Ai, el primer. Jo vull fer el que fa el Broncano.
16: Ah, tu què vols fer?
24: Entrades.
16: Com?
24: Ah. O sigui, tu... El que fa el Broncano, quan arriba un artista d'aquests, no li demanen entrades?
21: Sí.
16: Tu vols demanar-li entrades al Mago Pop, eh?
24: Home, i tant.
16: No. Home, posem
24: almenys algú per aquí pel barri, no?
16: Clar. L'Aitana també, vols demanar en directe per RAC1 ara mateix, eh? Digue'ls el que vulguis.
24: Que vull entrades per tots els que correm aquí.
16: Ah, però tu on corres?
24: Aquí al 29.
16: Al 29, i això és el 33.
24: Clar, per això.
22: Clar.
24: Però no solament per mi, pels de l'Espar, pels de la farmàcia.
22: Clar.
16: On treballes tu,
24: Jo al 29, sóc el conserge.
16: Ah, ets el conserge, molt bé, no?
21: Clar.
16: De figura d'aquestes queden poques, eh?
24: Clar, encara queda poques. Mira, al barri 4 o 5 som.
16: Ah, molt bé, molt bé. Però escolta, envia-li un missatge dient senyor Mago Pop, que segur que ens escolta.
24: Home, senyor Mago Pop, volem el que diu el Broncano, la gent, quan hi va un artista de la seva categoria.
16: Ara.
24: Entrades, entrades.
16: Clar que sí. A tu què t'agrada? Quin tipus d'espectacle t'agrada?
24: Bueno, els de màgia que fa ell, els concerts de l'Aitana, els concerts d'Amplex, els que siguin.
16: A tot lo loco, eh?
24: Hombre, tinc dos criatures, què més vols?
16: Ara, clar, doncs molt bé, no?
24: Per això vull les entrades, perquè el show de conserge no dona més.
22: Ara! Ah, clar,
16: llavors una mica de reclamar que el Mago Pop s'estiri, eh?
24: Claro, home, té per estirar-se. És el català que més cobra.
16: Ah, sí?
24: Home, això va sortir a les llistes.
16: A quines llistes? Això no estava al cas, jo.
24: Ah, mare meva, no t'informes, tu, eh?
16: Oh!
24: Com treu per comprar tant teatre?
16: Home, és que té tres teatres ja, eh?
24: Ah, veus, el bo que inverteix aquí.
16: Molt bé.
22: Clar.
16: Ves que no compri, et compri a tu per ser el conserge del Teatre Aquitània, eh?
24: Ojalà.
16: Tu saps fer màgia o no?
24: Sí, sé desaparèixer els calés. No arriben... Això sembla la menstruació. No arriben ni els 5 dies.
22: Ai.
24: La menstruació, els calés duren el mateix, la nòmina... Dura el mateix que la masturbació. Hòstia. Menys de 5 dies.
22: Hòstia. Què la té? Què ho sap?
24: Tard, vale?
16: A tu et dura. Els calés el que et dura la regla, eh?
24: Menys.
16: Vale.
24: El sou és curtet, però bueno, no puc queixar-me que tinc bons clients aquí que em respecten i són molt bona gent.
16: Que bé, però escolta, ànims i alegria, eh?
24: Vinga, que vagi.
16: Vinga, adéu, Cookie, adéu. Bueno, jo crec que...
22: Sí,
1: podríem deixar aquí, eh?
22: Una classe magistral de mansplaining.
1: Sí.
21: Jo crec que coincidint amb les quatre, Estadella, crec que podríem recollir el cable, ja, no?
22: Sí, crec que hi ha algo millor...
21: Perquè el que acaba de dir aquest home és difícil de superar.
22: No,
21: és una comparativa que jo no l'havia escoltat mai.
22: No.
21: El que dura la nòmina...
22: El que dura la regla.
21: Sí.
22: I a lo millor no la faries perquè no la tens, no? Imagina, Toni.
21: Sí.
22: Imagina que hi ha coses per comparar.
21: Sí, per això dic que he quedat així una mica descol·locat.
16: Sí, bé, m'he quedat tens.
21: Sí, les troballes de l'Estadella. Guillem, que, en fi, que acabis de disfrutar...
16: Sí, no, ja torno, que fa molta calor, eh?
21: Sí, torna, que és el millor, és on estaràs millor, aquí,
22: exacte.
21: A RAC1. Vinga, fins demà.
16: Fins ara.
22: Adéu.
2: Els taloners, els que van abans del clapés.
4: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
5: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
27: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
28: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
30: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
31: Sona bé.
30: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
31: Sona el nou Micra.
30: I el 0% TAE.
31: Sona que estreno Nissan.
30: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
32: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Viviamo, viviamo nel miel.
7: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
9: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
10: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
9: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Truca al 900-903-743. Verisure.
11: It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Judit Esposa i Noel Guarnido. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan busca solucions radicals per millorar la política mira Horizonte amb Iker Jiménez.
1: No sabía dónde meterse cuando el tío decía yo con Begoña. O sea, y mientras el otro, en pleno delirio mesiánico, pues, ¿verdad?, de neuroléptico, de electroshock. Aquí hay que entrar con un electroshock en el Congreso de Diputados, pero además, por vía anal. Perdonadme, se acabó.
2: No sé qué pasa hoy, de verdad, discúlpenos, ¿eh? No sé qué pasa.
0: ¡Toni Clapés!
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos en aquest 14 de juliol, dia on, entre d'altres coses, tenim aquest partit d'Espanya-França, França-Espanya, i dia que coincideix amb el dia de la República Francesa. Veurem què és el que passa. En tot cas, ara ho abordarem. Abans, però, senyor Virgili, bona tarda. Marta Cailà, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: 5 hores... A 5 hores d'aquest Espanya-França de semifinals del Mundial i encara cueja la polèmica per l'article de Mariano Rajoy.
5: Muy buenas tardes, sí, saludos cordiales. Efectivamente, hoy juega la selección española en un partido calentito, calentito, como el queso de un San Jacobo cuando lo sacas de la freidora y con polémica extradeportiva. Vamos con la ronda informativa de protagonistas para situar el minuto y resultado. Y empezamos con el principal protagonista, don Mariano Rajoy Parera. Don Mariano, ¿quiere matizar usted algo?
6: Pues Bray, bueno, sí, buenas tardes, José María, felicidades por el tal. Sí, yo lo que dije de la selección francesa, pues no iba solo contra ellos porque, bueno, también se aplica a nosotros.
5: ¿Contra quién iba?
6: No, no, es que, bueno, era un tal, porque si se fija usted...
5: ¿Un tal?
6: Sí, no, porque Lamín es negro, es moro y negro, pero juega con España, pero no es español. Dicen que lo es, pero no lo es, pero bueno, en fin.
5: Ha quedado perfectamente clarificado.
6: Es bueno y nos va bien, pues bueno, pues muy bien, pero bueno, de serlo no lo es. Fin de la cita. Muchas gracias.
5: Pues ahí está don Mariano Rajoy con su explicación clarita, cortita y al pie. Vamos con el presidente de la Generalidad, don Salvador Illa. ¿Tiene algo que decir, don Salvador?
7: Muy buena tarde. Yo he hecho una piuada, en fin, de suport a las declaraciones de Lamín y Amal. He dicho que el fútbol es para integrar, no para separar, para integrar. Yo le he dicho que, muy bien dicho, bien jugado, molta sort per aquest vespre. I llàstima que no sigui de l'Espanyol perquè li quedaria molt bé la samarreta.
5: Gràcies, don Salvador Illa. Seguimos con el carrusel de protagonistas. Vamos a ver qué lectura hace todo esto el seleccionador nacional José Antonio Camacho Alfaro. Don José Antonio,
8: ¿cómo? ¿Qué lectura voy a hacer? El fútbol, coño. Y en el fútbol no importa el color de la piel, si es negro, marrón o amarillo, porque te cojan de los huevos y te los apretan y se queda amarillo.
9: ¿Cómo, paño?
8: Lo único que importa es el tamaño de los cojones. Si los tienes como canica, pues no valen, pero si los tienes como pelotas de playa como los jugadores de España, pues para adelante, ¡vamos, España! ¡Vamos!
9: ¡Vamos, paño, vamos!
5: Oh. Gracias, José Antonio Camacho. Vamos ya con las claves del partido, porque el exministro don Jorge Fernández Díaz dice en su artículo de hoy de La Razón que tiene un mal presagio. Don Jorge Fernández.
10: Buenas tardes, buenas tardes. Ave María Purísima. Sí, he escrito que el partido de hoy coincide muy, muy casualmente con la fiesta nacional de Francia. Y las casualidades no existen.
5: Ahí está.
10: Ahí ve una mano negra. Veo una mano negra clarísima y no lo digo por los jugadores franceses, como dijo Rajoy. No, lo digo más bien por las cloacas de la FIFA.
4: ¿Estás denunciando algo?
10: No, yo de cloacas sé bastante, sé un buen rato. Ah, así que, bueno, lo que va a suceder es una vergüenza, como lo que pasó con Puigdemont y el independentismo. ¡Ah, lo de retro, Satanás!
5: Pues ahí estaban las declaraciones de don Jorge Fernández Díaz. Estaremos pendientes de lo que haga la selección esta tarde. Y ojo, porque en el Tour de Francia tenemos un español... Tenemos un español escapado, don Javier Romo, de Vilafranca de los Caballeros, provincia de Toledo. De momento le saca 15 segundos al pelotón. No tiene vistas de llegar a la final, pero estaremos pendientes.
3: Como bueno. Gracias a José María García. Tot això tenim relacionat amb el món de l'esport, una última hora, i és que, tal com apunten diferents mitjans, hi ha preocupació per una més que possible lesió de Frenkie de Jong al genoll. Podem parlar ara mateix. Obrim línies amb el jugador. Frenkie de Jong, bona tarda.
9: Buenas tardes.
3: Bona tarda. A veure, falta de proves definitives, el que apunten entre d'altres programes com el Què t'hi jugues de Ser Catalunya, és que entre avui i demà et faran unes exploracions, unes proves per... veure l'abast de la lesió, on s'especula en el que és la selecció on has estat, la selecció holandesa, que podries estar de baixa uns 3-4 mesos.
9: Ara que los periodistas también son médicos y entienden de lesiones. No tengo nada.
3: ¿No tienes nada?
9: No tengo nada, pero en verano pues, bueno, estás ahí sentado mucho rato y al final pues articulaciones.
3: També Frenkie, ja que ens acompanya, seria mala sort.
9: 3-1 i a correr.
3: Ja, no, per això dic que també seria mala sort que t'has estat reservant pràcticament des del mes de gener el primer equip del Futbol Club Barcelona pel Mundial. Vas al Mundial, no rasqueu bola, no guanyeu res.
9: Porque me guardaba para la Liga.
3: I resulta que tornes lesionat amb una lesió que podria, si es confirma, podries estar entre 3-4 mesos de baixa.
9: Nah, esto que no ha dicho Mundo Deportivo, seguro.
3: No, bueno, això...
9: Fernando Pollo
3: ara,
9: o alguno...
3: Ara mateix... Ara mateix diferents mitjans, i si m'ho apuntes, doncs mira, podria
11: Mundo
3: buscar...
11: Mundo Deportivo també ho publica, també, mira, sí? També. I diu que hauria jugat
9: Mira, a ver si son ellos los que están lesionados, que hace tiempo que no os veo por aquí, no vienen.
11: Frenkie.
9: Igual Fernando Polo, que ha ido a...
11: Mundo Deportivo, diu...
3: Per cert, parlant de Fernando Polo, avui el temps afegit, podràs dir-li a la cara a Fernando Polo...
9: I Poquí, ¿dónde está?
3: Poquí, avui no ve, perquè avui ve Fernando Polo i podràs dir-li a la cara, podràs
9: dir-li... No tengo nada.
3: Que no tienes nada.
9: No
3: a veure per
9: nada.
3: Què és més gros el que sembla.
11: És que no em deixa que li digui o que li pregunti però treballat...
9: Tu què si eres jugat... ara, quiropràctica o...
11: Jo no soc quiropràctica, soc periodista i et vull fer una pregunta.
9: Ah, periodista.
11: Frenkie, et vull preguntar si has
9: jugat... Tu has hablado con mi rodilla...
11: No, que et vull preguntar si has jugat...
9: Digue-li.
11: És passat, Si has jugat infiltrat els últims dos partits...
9: Infiltrat o no, que se me veia que era jo... Y no estaba
11: al genoll, si vas jugar a mi infiltració.
9: Pues ya me viste como caracoleaba sobre sí mismo, como repartía y...
3: Encara bueno. Em sembla més greu que tinguis molestes al genoll i que decideixis jugar infiltrat per acabar-te de rebentar el genoll.
11: Home.
3: O sigui que realment encara això és més absurd.
9: Nada. Bueno, he ido al CAP i m'han dit que paracetamol dos dies i ja està.
3: Segons a quin CAP vagis, potser sí que amb paracetamol ho enllesteixes. Anava a dir-te que ho parlem a partir de les 7 del vespre.
9: Sí, aquí me quedo. Que vengan todos.
3: L'Arnau Vila i l'Edgar Fornós ja estan treballant per confirmar...
9: Estos dos que estan tot el dia juntos.
3: Sí,
9: ¿qué van a decir?
3: Això també és veritat.
10: Sí, ui.
12: De marica.
3: Si marxen de vacances junts...
9: Esto sí que les duele la rodilla, pero de agacharse.
3: Serà la confirmació del rumor anunciado. Va, 2 minuts, arribarem a 4:15 de la tarda. Míriam, anem amb el que ha estat avui el plat fort del dia, que és aquesta nova sentència a l'entorn de Pedro Sánchez. Avui li ha tocat el germà.
13: Si això és un no parar, l'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez per prevaricació.
14: Fixa't.
13: No podrà exercir cap càrrec públic durant 9 anys.
14: Fixa't.
13: Perquè el tribunal creu provat que es van fer tripijocs per fer-li un càrrec a mida a la Diputació de Badajoz.
14: Fixa't.
13: La sentència afegeix que el procés de selecció només va servir per donar aparença de legalitat a una decisió que ja estava presa. El tribunal, en canvi, no ha pogut provar el tràfic d'influències, com volien les acusacions. És a dir, que David Sánchez hagués demanat la plaça ni que Pedro Sánchez o alguna altra persona hagués pressionat perquè la creessin. La sentència, recordem, no és definitiva. Hi ha 10 dies per recórrer la decisió al Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura. I, òbviament, doncs, pica baralla entre el govern, el PSOE i el PP. Moncloa i el PSOE alerten que la condemna és una prova més de la persecució judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez. El més beligerant, doncs, com és tradició, Òscar Puente, a Twitter, el ministre.
6: Este sí que va, reparte i parte.
13: Sí, doncs, ha assegurat en una piulada que intenten enderrocar el govern de qualsevol manera perquè no ho poden guanyar a les urnes. En la mateixa línia, el portaveu del PSOE, Patxi López, ha denunciat una cacera de bruixes.
6: Dale, dale, Patxi.
4: No se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez, porque hay que recordar que este proceso lo inicia la ultraderecha. Es una auténtica barbaridad.
13: El PP parla de dia històric i que en un altre lloc del món Pedro Sánchez ja estaria fent les maletes. Ho ha dit la portaveu Esther Muñoz.
6: Esther Muñoz?
12: Es verdad que la sentencia no da por acreditado el tráfico de influencias porque no se puede dar por probado la influencia de Pedro Sánchez. Pero yo me pregunto, como ciudadana, ¿se creó una plaza 2 para una persona? De todos los que hay en Extremadura, curiosamente, le cayó el hermano de Pedro Sánchez. Y yo lo que le pregunto a los españoles es ¿cuánta gente le pagan por no ir a trabajar? Por no saber dónde está su puesto de trabajo. Es lamentable, ¿no?
13: El govern espanyol ja ha deixat clar que confien que es demostrarà la innocència de David Sánchez quan es recorri aquesta sentència.
14: Bueno, buenas tardes. Soy Eduardo Inda desde OK Diario. Y ve, ya lo han visto, esta irrisoria condena de 9 años de inhabilitación del señor David Sánchez es la prueba definitiva de que su hermano, el presidente Sánchez, pues, ¿qué quieren que les diga? Es un dictador comunista que no deja a los jueces actuar con libertad. Porque en cualquier país democrático, un criminal de este calibre hubiese sido enviado a la cárcel americana de Guantánamo.
15: Ojalá, ojalá.
14: Y la condena hubiese sido de cadena perpetua o incluso pena de muerte.
15: Sí, sí, sí.
14: Es un auténtico escándalo. Por suerte, cuando lleguen al gobierno PP y Vox, los jueces por fin podrán hacer su trabajo y todo el clan Sánchez terminará entre rejas.
15: Sí, sí, están cridant los jueces, que nos dejen actuar, que nos dejen actuar.
14: Por supuesto.
15: Sí,
4: bueno, sí, sí, vamos. Això, en tot cas, ho criuen els jutges i membres del Partit Popular i de Vox. A tot això, Míriam, avui s'ha ratificat, s'ha confirmat el que ahir s'apuntava a Girona i és el trencament del govern municipal.
13: Sí, que queda en minoria, aquest tripartit que queda ara en un bipartit entre Guanyem, amb Lluc Salelles d'alcalde, i Esquerra. Només 11 dels 27 regidors a l'Ajuntament. Junts ha trencat aquest govern municipal. La seva portaveu, Gemma Geis, recorda que el pacte es va fer per evitar un govern socialista, però retreu als fins ara socis de Guanyem la manera de gestionar la ciutat i diu que ha provocat diferències insalvables. De fet, en culpa, ha dit literalment, el personalisme de l'alcalde Salelles.
16: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. O mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris.
4: Malament a l'alcalde que no vulgui ser personalista. Dic malament perquè tots els alcaldes marquen el seu estil i al final deixen la seva petjada. Crec que ha passat a tots els municipis, alguns en positiu i, evidentment, d'altres en negatiu. Bé, anem cap a Girona, ja hi tenim la Sandra Florença. Sandra, bona tarda.
17: Bona tarda.
4: Bé, no és la primera vegada que Junts amenaçava de trencar el tripartit gironí, però ara finalment ho fa. Suposo que no té res a veure que estem a un any d'eleccions.
15: 10 mesos.
4: Vull entendre que això és no, casual, no?
15: Que casualitat.
17: Totalment, Toni. Doncs ells diuen que ara, perquè Junts defensa que ha complert els compromisos assumits, però denuncien mesos sense avenços en qüestions claus del dia a dia de la ciutat. Per exemple, han posat de manifest com l'estat dels carrers, la neteja o el campus de salut. També assenyala el cas del cinema Truffaut com a un dels detonants finals pel trencament. Ja els ha dit literalment avui a la roda de premsa que se'ls ha acabat la paciència.
16: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió i ho fem amb el convenciment que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí.
4: Sandra, parlant del cinema Truffaut, tenim confirmació d'un anunci, ja que tothom sabia, i és que el col·lectiu
13: de crítics de cinema de Girona
4: deixa de tenir una vinculació amb aquest cinema.
13: Sí, ho ha comunicat avui, que deixen de prestar el servei de programació, de dinamització i gestió del cinema Truffaut. Han fet una nota de premsa, diuen que és per manca de garanties jurídiques de l'ordre de continuïtat dictada per l'alcalde el 17 d'abril, després que el contracte, recordem, va caducar el 19 d'abril, i per tant avui el cinema Truffaut ja no obre portes.
4: Segons Sandra Geis, aquest és un dels arguments per deixar el govern. Què més ha dit Sandra?
17: Sí, sí, i a més, Geis, per tant, diu que el que faran ara és fer d'oposició, però avisa que donant suport a les mesures que consideri bones per Girona i que manté el compromís amb els objectius recollits a l'acord de govern. De fet, ha tret pit de la feina feta. S'han aprovat 3 pressupostos, ha explicat, s'ha prioritzat la seguretat amb la nova comissaria de Santa Eugènia, els desallotjaments dels blocs de Tomàs Mieres, recordem, i el de la ronda Ferran Puig, que també han omplert moltes pàgines dels mitjans de comunicació. També que no s'ha pujat l'IBI o que s'ha impulsat l'habitatge públic culminant projectes de Junts havia impulsat en el mandat anterior. També ha subratllat que s'ha garantit que el campus de salut continuï avançant, que s'ha creat el nou fons d'innovació o que s'ha vetllat pel català des de la regió.
4: Ui, he perdut.
17: I especifica que crear-te.
4: Hem perdut el fil amb la Sandra Ruiz. Sí. L'últim punt és que sabem què n'ha dit l'actual alcalde, Lluc Salellas?
17: Sí?
4: Pregunto, perquè he vist que perdíem la comunicació, si en sabem alguna cosa del que ha dit l'actual alcalde, en Lluc Salellas.
17: No, justament Lluc Salellas ara a les 4:45 de la tarda ens ha convocat als mitjans de comunicació. De fet, estem aquí a l'Ajuntament de Girona esperant les seves paraules.
4: Molt bé, doncs a veure què és el que diu l'alcalde. Moltíssimes gràcies.
17: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Bona tarda. Gràcies a la Sandra Florença. Saludem a Jordi Bosch. Bona Jordi, bona tarda. Bona tarda.
18: Bona tarda, BD. Bravo. Gràcies. Tot això del tema de la crisi de govern i la trencadissa, això s'arregla amb un bon àpat. Per exemple, poden anar fora de Girona, amb terreny neutral, poden anar al motel Empordà, que m'encanta, Figueres, a menjar llebre. Tot i que ja vaig denunciar que hi ha molt conill i poca llebre.
19: Sí, hi ha molts conills, però hi ha poca llebre. Ho dic perquè l'altre dia vaig estar al motel Empordà a Figueres i en Jaume Subirós em va explicar, allà saps que fan una de les millors llebres de la Royal del món. Sí, Bueno, que hi ha poca llebre. No ho sé, haurem d'investigar-ho. Això de la llebre mereix un altre programa i sobretot mereix un bon àpat. Sí.
20: Home,
19: quan vulgueu.
18: Quan vulgueu, posem un bon àpat.
20: És important aquest tema que acaba de treure.
18: Home, és el tema.
20: És el tema.
18: Hi ha molt conill i poca llebre.
4: Serà que no hi ha temes que hem d'anar a abordar, que hi ha poc conill...
20: No, que hi ha poca llebre.
4: Poca llebre i molt conill.
13: Deu tenir una carn més sucosa, entenc.
20: No, és diferent. És una de bèsties salvatge.
18: Bueno, si foten un bon àpat, tot queda arreglat, la crisi política dels partits i tota la història queda solucionada. Això és igual que un partit de futbol. Si tu vas a un partit de futbol i hi ha teca i la cosa es complica, et centres en el sopar i endavant.
19: Passa que jo, quan hi ha partits d'aquests i hi ha sopar, jo, quan va molt malament, em concentro en el sopar.
20: Sí.
19: I després ja no sé què passa, efectivament.
18: I si vens sopar, te reuneixen i ja ho arreglen, fantàstic. I si no, doncs que ho celebren amb un ressopó de civet de senglar i només els caldran dues opcions. O ho arreglen o rebenten de tant menjar. Vull dir, no hi haurà cap altra opció. Bona pres midi, vaig a fer un ressoponet.
4: Molt bé, gràcies a Jordi Bosch. A tot això tenim una altra última hora.
20: Caram, però què passa?
21: Què ha passat?
20: Què ha passat?
4: Bueno, aquesta... ens ha deixat una mica descol·locats fa uns minuts.
13: Doncs que acaben de trobar dos germans d'11 anys morts al riu Ter, a Manlleu. Es veu que dilluns al vespre la policia va rebre un avís que aquests dos germans bessons no havien tornat a casa. És una informació que ha avançat al diari digital El Caso, confirmat també fonts policials al diari Ara. La família va alertar la policia doncs, que els dos bessons d'11 anys havien anat a jugar a futbol i a la una de la matinada encara no havien tornat a casa. Es va activar tot un dispositiu de cerca, fins i tot amb drons, unitat subaquàtica, i aquest migdia doncs han trobat els cossos, que coincideix amb la descripció que tenien dels dos menors, que ara han portat a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya per identificar-los i fer l'autòpsia per determinar les causes de la mort.
4: Doncs això ho hem conegut fa pocs minuts. El que hem conegut aquest matí són que els 12 primers dies de juliol, que es diu aviat, a Catalunya han mort 211 persones per causes atribuïdes a les altes temperatures.
13: A la calor,
4: la xifra més alta de l'última dècada.
13: La segona xifra, exacta, més alta dels últims 10 anys. Això és aquest sistema de monitoratge de la mortalitat diària que té l'Institut de Salut Carles III. Més enllà de les morts, el Departament de Salut ha comptabilitzat gairebé 4.500 episodis d'afectats de manera directa o indirecta per la calor entre l'1 de maig i aquesta mateixa setmana.
4: Li preguntarem al Martí Oliveres, tot i que em sembla que no podem esperar masses canvis, si refrescaran i que sigui una mica.
1: Una mica sí, el cap de setmana sembla. Entre divendres i dissabte notarem una mica que baixa la temperatura, però continuarà fent moltíssima calor. Per tant, paciència. De moment, demà serà el pic. Tindrem aquests més de 40 graus a molts punts de l'interior, no només a les comarques de l'Ebre, del Pla de Lleida, que ja ens hi estem doncs, acostumant darrerament, sinó també la Catalunya central i possiblement zones interiors de Girona, com el Pla de l'Estany, interior de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Déu-n'hi-do quina calorada s'espera per demà. A més, canviarà la direcció del vent. Estem notant molta xafogor aquests darrers dies.
13: Avui especialment,
1: Avui ha estat molt, molt complicada per descansar aquesta nit, més enllà de la costa, perquè la xafogor s'ha endinsat també a terra endins. De cara a demà tenim un vent de garbí que el que farà és que baixi aquesta humitat, i per tant la calor serà més semblant a la de dimecres passat. Recordem que dimecres... Recordem quan queia
13: fort. Més seca, no?
20: Era un forn.
1: És una calor seca, la que esperem per demà. No tant, no tant com la de dimecres passat, però sí que el canvi serà notable respecte avui. I les nits continuaran molt complicades fins divendres o dissabte.

0: l'estiu passat, oh. I això a 15 de juliol, que és demà, o sigui que molt mèrit, malauradament, aquest
1: jo dormo
0: estiu.
1: Molt bé, eh?
0: Sí?
1: O sigui, quedo inconscient. Home, de la calor, sí, sí. Molt bé.
2: Així, Rai.
1: Ah, doncs està... coma.
3: Està molt bé.
1: Fins que em reanimen.
0: Ah, d'aquí aquestes persones que estan patint i que hi ha...
3: Bé, tot això, avui també ens hem llevat amb una proposta, sí. Míriam, de grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. A veure, què proposa aquesta gent?
2: En teoria és un pla per subvencionar doncs, a les comunitats de veïns perquè pintin de color blanc el terrat dels edificis. Segons els republicans, això permetria reduir fins a 5 graus la temperatura de dins dels habitatges. No sé si estàs al cas d'aquesta proposta, Martí, i si creus que seria una bona opció.
0: Mira, parlaves d'aquests 5 graus de diferència dins dels immobles, però és que només reverdint certes zones de la ciutat, la temperatura baixaria de 2 a 3 graus. Què li fa tanta gràcia?
4: Sí, exacte. Perquè ens preocupem pel canvi climàtic, pintem tot de blanc i ja està. Això és una tonteria que va a casa de pagès. Aixeco, aviam, em desperto una estona i la primera cosa que escolto és tonteria grossa.
0: Home,
4: aviam, això de pintar de blanc... Si tu pintes la casa de blanc, estàs més fresc, però al sortir et fregeixes igual. No pots sortir de casa.
5: Però quan està dins de casa està més fresc.
4: Que ens hem de confinar, com si hagués la pandèmia. Confinar altra vegada. No, pinta't de blanc i surt a fora. Pinta't tu de blanc, estàs més fresc. Que la gent és tota... La gent va i va a posar-se moreno.
5: A veure.
4: Encara atrapes més el calor. I després, ai, quin calor que tinc, perquè t'has anat a fotre... Queda't blanc o pinta't ja de blanc. Perquè penses que a Finlàndia que tots són més blancs, allà no passen tanta calor. Deduïu una miqueta les coses. Que aviam, obro un ull, em llevo un moment per obrir un ull, i escolto una cosa i esteu realment...
6: I el tròpico són tots negres per això.
4: El tròpic, la calor que fot allà a l'Àfrica, perquè tant la gent de negre allà, que absorbeix tot el calor,
6: la gent.
4: I allò acaba sent Àfrica.
6: En fi, ja té raó, ja. És que no volen escoltar, no volen sentir vostè. I vostè té tota la raó.
4: Ja tinc, mira, mal empès i tinc raó. Haig de carregar amb aquesta responsabilitat.
3: No sé si el Martí Oliveres volies afegir alguna cosa més respecte a aquesta proposta d'Esquerra Republicana.
0: La veritat és
4: que
0: el senyor
4: Oliveres... O si no et forres de paper de plata, també, que rebota. Això ja és més així, però bueno, també és una altra manera.
0: M'ha deixat una mica descol·locat, però sí que és veritat que el tema de reverdir les ciutats, obrir una mica Barcelona, i tantes ciutats que els hi convé el model, com parlaven de Finlàndia, doncs ens hem d'emmirallar amb aquesta ciutat del nord d'Europa,
4: sí,
0: però a nivell d'urbanisme
4: també. Emmirall també és una altra manera de fer rebotar els rajos del sol,
6: Molt bé.
4: Posar uns miralls que reboti el sol.
6: Que se'n torni cap a casa seva.
4: Sí, sí, sí.
1: I saps què passa quan reverdeixes? Com aquesta superilla és ple de rates.
5: Mira, ja ens escriuen alguns oients, per exemple, el Ramon, que diu que al Poble Nou del Delta totes les cases són blanques, que ja hi ha municipis on passa.
4: I tots allà confinats, a dintre, tancats, com si hi hagués la pandèmia una altra vegada. És que també, pobra gent, ja tancats dintre el blanc. I ells de negre. Surt i sigues blanc, tu.
0: Sí. Com?
6: Com?
3: Per favor. No, jo estic per agafar la seva proposta de pintar-me de blanc de dalt a baix. I aleshores, clar, et rebotes. Com el Joker aquest que ha estat aquest Joker que ha estat a Los Sanfermines, que es pinta la cara de blanc, i mira, ha estat l'atractiu, de Los Sanfermines. Bé, anem amb més coses.
4: Los Sanfermines, mentre no pintin de vermell.
3: Martí Oliveres, moltíssimes gràcies. A veure, dir que el govern obre la porta a indemnitzar els afectats per l'esbranc de la línia 9 del barri del Putxet, perquè això sembla que encara pot anar per més llarg.
2: A veure, en principi els hi van dir fins divendres, però...
3: En principi els hi van dir el cap de setmana. Això no recordo ara quin dia va passar, però els hi van dir el cap de setmana. Quan va arribar el divendres, els hi van dir que divendres vinent. Sí. I ara ja els està dient que
2: ja veurem.
3: Una mica més enllà.
2: Ja veurem. Mira, són els veïns desallotjats de 8 finques que no podran, recordem, tornar a casa com a molt d'hora fins aquest divendres, ja veurem, però també hi ha 10 comerços de la zona perjudicats per tot plegat, entre ells, recordem, la pizzeria, aquí se li va enfonsar el lavabo i el magatzem amb aquest esborany.
3: I tot el que hi havia al lavabo.
6: Tot.
3: El que passa que no he acabat d'entendre massa bé.
2: Tenia tota la documentació.
3: El magatzem i el lavabo. Sí, tot junt se'n va anar avall. Perquè, per un moment pensava que el lavabo tenia el magatzem. que molt...
5: Era una mica estrany, molt, no? Molt higiènic, no...
3: No és. No. Tenia el magatzem al vàter, no...
5: Home, no.
3: Però, bueno, ho ha perdut tot, eh?
6: Tot.
3: Se li ha...
5: El paperàs, sobretot.
3: Se li ha traspaperat cap al fons.
5: I aclarir que l'esvoranc va ser el 7 de juliol. 7 de juliol.
3: Doncs mira, estem a 14 ja.
5: 14.
3: I encara va per llarg.
2: De fet, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panic...
3: Li toquen totes, eh?
2: És que hi ha...
3: Pobre dona...
4: Pobre
3: li toquen totes.
2: I ha obert la porta a
3: aquestes... Bufetada que s'escapa, sí. Bufetada que li va parar al seu, seu departament.
6: Sí, noi.
3: I després ja entén de tot.
6: Home,
3: que és a mi el que em fascina.
6: Bueno, però has...
3: I entén de trets.
6: Home, per això.
3: I entén d'esvorancs. I, bueno, de tot el que s'hi posi per endavant, ella t'ho explica i t'ho aborda, com, per exemple, aquest matí.
7: És evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar i, per tant, activarem tot allò que calgui per atendre aquestes diferents necessitats més enllà doncs, del negoci concret que ha vist la seva activitat totalment aturada. No?
2: Sobretot el que tu dius és quan ha parlat de les causes de l'esvoranc, no?
3: Perquè també ella
6: ho domina.
2: Ho domina.
6: És conseller, aquest conseller, tu?
3: No, per això li dic que... No, però és que li toquen totes, perquè els trens, tot les carreteres, l'AP7, el problema que hi va haver en el talut de l'AP7, que també va...
5: També.
3: O sigui, tot...
1: Talús.
3: Tot...
1: No, talut.
6: Talós.
3: Tot...
6: Es diu talús.
3: Tot va parar-li a la consellera. És que també és mala sort.
2: Ha explicat que ara mateix treballen amb la hipòtesi que es va produir l'esvoranc perquè no s'hauria injectat prou formigó a la cavitat que es va generar durant la perforació de la tuneladora, precisament per evitar justament despreniments.
7: Una de les hipòtesis és que alguna d'aquestes cavitats doncs, no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat i, per tant, no s'hagués procedit aquesta injecció i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat.
6: I ara com ho omples, allò? Perquè si tu ja hi has posat...
1: De arriba, ser un xat de arriba.
2: És el formigó que ara han injectat.
1: Bona tarda, soy Paco Pérez.
3: A veure, de tots vosaltres, sí. El que hi entén és Paco Pérez.
2: Absolutament.
3: La resta no en sabem res.
1: Se llena de arriba.
3: Somos ignorants. A veure, explica-li com...
1: I con el peso del hormigó, eso hace efecto compactación, efecto pistón.
6: Bueno, pero dice que hay unos agujeros...
1: Pero se ha bajado.
6: Però no hi ha hormigón, que ja
1: sí,
6: està
1: echando de arriba. Escolti, de
3: en sabrà més vostè o ell, home,
6: jo,
3: per favor.
6: Jo li pregunto...
3: Però si li pregunta, no,
1: el
3: vostè està firmant.
1: El bujero antes estava encima del túnel.
6: Sí.
1: Y esto con los movimientos se ha bajado la tierra encima del túnel y ahora sí. El bujero está arriba que lo han echado hormigón. Sí. Pero aquí el problema, esto no es. El problema es que cuando trabaja con gente con papeles pasan estas cosas. Porque hay gente que se aduerme. No, es así. Porque yo tengo experiencia en la obra.
3: Sí, perdoni, el problema es llena
1: papeles. Totalmente, gente documentada. Aquí está el problema.
5: Home, no?
1: Cuanto más titulaciones, cuanto más documentos, cuanto más papeles, más contratos, eso más problema, porque la gente se enrelaja, no están en tensión.
3: Se enrelaja.
1: No están en tensión de si va a venir una inspección y tenéis que irte corriendo. No están con el muelle tenso. Entonces, claro, el problema es que cuando tienen contrato indefinido, pues se ponen a mirar móvil, encienden el cigarrillo, se ponen ahí, que dejen que la tuneladora vaya con el piloto automático comiendo terreno como si fuera un gusano, y los funcionarios, pues lo que pasa, son funcionarios de la obra. Y entonces, pues claro, si no vigila, pues la tuneladora
3: se come todo. Per tant, per vostè, millor agafar gent sense papers.
1: Por supuesto que sí.
5: Gent ilegal.
1: Efectivamente así. Porque entonces, si hay gente... Así, pues evita así, que se hagan así. Socavones, porque así. Los bujeros, los buranes y todo esto, porque...
3: Parla que vamos.
1: Si tiene emprendedores...
3: Está fotent una de puntadas al diccionario de lengua castellana,
1: si
3: que es tienes, que no pot aguantar.
1: Si tú tienes emprendedores sin papeles, que incluso si hace falta te hacen el bujero...
5: Emprenedor sense papers, ¿eh?
1: Sí, sí.
5: Aquesta és la definició de la
1: si hace falta, si hace falta te hacen el bujero a pico y pala por 20 euros al día, sin el burán de eso y todo esto, pues bueno, mucho oiga, mejor. Si lo dice el refrán, sí. Lo dice el refrán.
3: ¿Qué dice el refrán?
1: Papel en la obra lo mandan toda la porra. Papel en la obra lo manda toda la porra.
3: Ja hem dit que és una tarda on no paren d'arribar a últimes hores.
5: Ara què ha passat?
3: I ara en tenim una altra relacionada amb un ballarí de Rosalía. A veure, Míriam Díaz, si tenim la... No t'ha arribat encara aquesta...
2: No.
3: Bueno, doncs ja l'explico jo. Ha desaparegut un ballarí de...
6: Com que ha desaparegut?
3: La notícia de...
2: Oh. Ara sí, ara.
3: Ara, vinga. És que no para... M'arriba en primer mica a la resta, eh?
6: Com és això?
3: Bueno, perquè jo pago un plus perquè m'arribi més ràpid.
2: Doncs això, ha desaparegut un ballarí de Rosalía, es diu Michael Anthony Espino, va ser ballarí de l'artista catalana durant la gira de Motomami, també durant la gira amb Raúl Alejandro, és a dir,
6: en
2: parella, doncs també va actuar per Raúl Alejandro. Doncs el club de fans de Rosalía diu que no se'n sap res d'ell des de diumenge 12 de juliol. Ja. I a través del perfil d'Instagram, el club de fans ha difós la fitxa emesa per l'Oficina de Víctimes Especials del Xèrif de Miami-Dade, que ha demanat col·laboració ciutadana per trobar l'artista que té 28 anys i és conegut artísticament com a Mikey.
6: Busca-la.
2: Aquesta és la notícia ara mateix.
3: Miami. A banda de fer el comentari
2: de... Això és el que ha de portar?
3: A banda de fer el comentari de busca'l, bueno, doncs que el busquin, no?
6: No, però et vull venir a dir que busca-la amb aquest noi, ja.
3: Sí, bé, eh? Però és que per això és notícia.
6: Home, i ha marxat fastiguejat, que te podria ser.
3: Sí, bueno, no sap.
6: O,
3: no.
6: El pobret, vés a saber, eh? Perquè allà a Miami es veu que la gent cauen com a mosques, eh?
3: En base a què ho diu?
1: Hi ha molta humitat allà, eh?
3: A veure, perdoni, en base a què ho diu?
6: A les pel·lícules. Tu mires una pel·lícula i sempre a Miami perquè, però... hi troben cadàvers, els caimans que mengen gent.
3: Què hi té a veure a les...
6: Caimans, eh? Caimans que mengen gent, però a gogo... cada any, busca-ho.
1: Sí, sí.
6: Muertos por caimán en Miami. Miami. En Florida, en la Florida.
3: Però què hi té a veure aquí? Michael Anthony Espino, aquest ballarí de Rosalía.
1: Que es foten a les piscines de la gent, els caimans. No has llegit mai?
6: I palmeres, eh? Cauen de les palmeres, eh? Cocos que cauen de les palmeres. Saps que hi ha palmeres allà a Miami?
3: Okay, però cauen qui?
1: Cocos.
6: Cauen cocos i et pot caure al cap un coco. I bona nit i tapa't, eh?
3: A veure, Míriam, anem amb la ITV...
5: Escolti, no, un moment, que el rebatrem amb dades. Perquè vostè diu, busca sí. Quantes morts per caiman.
3: Sí, aquí has trobat.
5: A veure, des de 1948...
6: 48.
5: Ha plogut, eh?
6: Fixa't, 40, del 48, eh?
5: 33 morts per atacs...
6: No, però no busquis el 48.
5: Des del 48.
6: Busca el 2025.
5: No, el 2026, una dona va ser atacada per un caimà.
6: Mira, una ja, tururut.
5: I el 2025, dos atacs.
6: Busca-la.
5: No és a gogó. M'entén? Són casos
6: puntuals. Una de morta i dos atacs. Què vols, que n'hi hagi cada dia?
3: Bueno, va, anem amb els conductors catalans, que anem a un altre tema, que són dels que menys manteniment anual fem dels nostres cotxes a l'estat espanyol. No sé d'on ha tret aquesta dada, però...
2: Mira, això és una...
3: Però em sembla, o sigui, em resulta curiós, no per res, perquè també he estat a altres comunitats i també...

0: actors catalans reconeixen que passen de fer revisions o de fer la ITV bàsicament per un tema de diners.
1: A veure, para un moment. No, és que no ho estem explicant bé.
2: No puc pagar.
1: Segons la notícia que heu redactat aquí, posa, els catalans són dels que menys manteniment anual fem dels nostres cotxes. Per tant, els cuidem pitjor.
0: Els cuidem pitjor, exacte. Sí. Val, doncs estaríem per sota de Navarra, que Navarra són els que menys manteniment fan dels cotxes. Exacte. Som els segons pitjors.
1: Els segons pitjors.
0: Exacte, de les comunitats que menys
1: manteniment. Ah, bueno, no, és que m'ho estaves girant d'una manera que he pensat, a veure...
0: No, que he dit, no som els pitjors. Navarra està per sobre nostre, bueno,
1: sí.
0: En pitjor.
1: Ui, sí, mira,
0: pitjor.
1: Mira, això és com el que en dèiem a Mare Classe.
0: Navarra
1: que jo
0: i les Balears.
1: I deia, mira, he tret un 3. I jo li deia, sí, jo li deia, mira, he tret un... I ma mare em renyava i li deia, bueno, però escolta, el Jaume i el Pere han tret un 0. I em deia, bueno, però tu has de mirar els que proven, no els clar, que suspenen. Doncs ara mateix m'estàs fent el mateix. No, és que Navarra està pitjor. Bueno, sí, però...
3: Som els segons pitjors.
0: Els segons pitjors. No ens entrebanquem, aquí.
3: Ara què et passa? Perquè no, perquè ho
1: havíem, no, perquè ho havíem explicat malament. O almenys jo ho havia entès malament en el plantejament del que estàvem dient. Per tant, després de... Que això sí, queda
0: després
1: claríssim.
0: Després de Navarra i Balears, Catalunya, dels que menys manteniment...
3: Som tercers? Som segons o tercers? Navarra i Balears?
1: Cada cop afegim una comunitat aquí. Vinga, a la següent ronda ja n'afegirem també Castilla i León. Vinga, vayan
0: subiendo. Ai, mira, senyor Marcelí, llegeixo vostè, ho explica vostè.
3: No, que no m'he deixat les ulleres.
0: Doncs això, que són 4 de cada 10 conductors catalans que no fan revisió ni ITV, bàsicament pel tema de la pasta. Dels que sí que passen la inspecció, doncs un 17,4 la suspenen a Catalunya. I de mitjana la suspenen per acumular 2 defectes incompatibles amb la circulació.
1: Bueno, que se'ls inventen, eh?
0: Sobretot...
1: Inventen,
0: m'ha cridat l'atenció que és sobretot tema llums, sí, el que
1: no,
0: més.
1: Ui, el tema llums, si no és la llum,
0: tema motor i transmissió,
3: la combustió.
0: Els frens, també.
1: Són jo crec que hi ha un tant per cent quan passes l'ITV que els han de suspendre i que tornin a venir un altre dia. Sí. I ho tinc, o sigui... A cada 10,
0: venga. Cada
1: 10, un sí,
0: que sí, eh?
1: I els veus, mala fe, aquella gent.
3: I tant.
1: Sobretot els d'una empresa concreta. Hi ha un altre que em cau molt bé, però hi ha un altre que els...
0: Tu vas tenir una experiència...
1: No hem tornat més, eh?
3: Ah, no?
1: I quan veig a tota la gent que fa cua allà a tocar de casa meva, que penso... No hi aneu! Si us maltractaran.
3: Ànimes de canti.
1: No els puc veure, o sigui, els hi tinc una... Bueno, fatal. No.
0: Ah, doncs
1: és que a més això de la ITV per mi és una estafa.
3: I tant.
0: A veure, un moment, els cotxes han de passar una revisió.
1: És una estafa.
0: No, jo crec
1: veus
0: que és necessari.
1: Veus cotxes, furgonetes que van amb fils ferros aguantant-se la porta.
0: Però aquests no la passen.
1: Ah, vale. Doncs collons que multin amb aquests i que la resta deixin en pau. Home.
0: Els cotxes han de passar una revisió.
1: Perdona,
0: és important.
1: No, tu, important, sí. Mira, tu creus que un cotxe que passa, o sigui, un cotxe que té 4 anys, passa una ITV... L'ha de tornar a passar als 2 anys, un cotxe que té 4 anys, que la passi d'aquí 3 o 4 anys més. És un negoci. És un negoci. A veure si traieu el...
0: Amb això tens raó.
1: Home, és un... Exacte, un negoci, vinga, una altra història, tu, i després posats això, que arreglen les carreteres. Perquè com està l'AP7, com està...
0: Fatal.
1: Ja està bé d'anar amb el llir a la mà, tu.
4: No haver votat el Sánchez.
1: Un negoci, però bueno, en fi, molt bé. Doncs vinga, tots a la ITV a posar l'enganxineta. Ara, els que se l'han de posar, collons, aquests circulen no passa res.
0: Aquests són d'aquest percentatge que diu la Míriam.
1: Ah, vale, doncs que busquen amb aquests. 4
0: de cada 10 no la passa.
1: I cada any o cada 2 anys, vinga, l'etiqueteta i a pagar.
0: Ui, però què són aquests cops?
3: Si segueixes així, cridant d'aquesta manera...
1: I, a més, de males maneres.
5: És que et feriràs.
1: No, tranquil.
3: Si segueixes així, trencaràs aigües, eh?
1: La ITV em posa molt
6: però,
1: mal.
6: No me sigues, que no te veo.
0: Ara, la directora general de la Fundació Línia Directa, la Marga, revisa que molta gent és que, encara que els multin, prefereix pagar la multa que fer-se càrrec de la reparació. De fet, diu que les sancions han augmentat un 51% l'última dècada.
7: Muchos de los vehículos que circulan por las carreteras están en un estado muy deficiente de mantenimiento. Muchos conductores ni siquiera llevan su vehículo a pasar la ITV. Hemos detectado que algunos conductores prefieren pagar una sanción antes que enfrentarse a un coste de reparación de su vehículo que pueda resultar elevado.
0: A més, t'he de dir que un 8,4% dels conductors catalans admet que va a tallers mecànics pirates.
8: Normal.
0: Doncs una amic que té coneixements o que ja està jubilat però es munta
8: amateurs,
0: un tallaret al garatge.
8: Sí. Són ITVs amateurs, cobren de mecànic però no d'ITVs.
0: Rodes de segona mà.
8: Que això va molt més bé perquè et pagues a comptes de pagar els 50 euros aquests que et cobren els ITVs. Són ITVs amateurs, cobren de mecànic però no d'ITVs.
0: Rodes de

0: segona mà...
1: Que això va molt més bé, perquè et pagues, a comptes de pagar els 50 euros aquests que et cobren els youtubers, et pagues els 2 euros de l'adhesiu. No? Tu et poses l'adhesiu i te'l posen per dintre, per cert, perquè tu el vegis, perquè ja que l'has pagat, que el vegis, perquè si no et fotran fora i no el veus. Ah. A més, són tontos, aquesta gent.
2: I... Però quina lògica té veure-li l'adhesiu de la ITV?
1: Bueno, però no et pot... quina lògica té que et posin l'adhesiu?
2: Si tens no, l'adhesiu te'l posen...
1: Si te'l posa, que el vegis.
2: L'adhesiu, tal com diu la Cailà, que és el que...
1: L'has passat, i tu veus que l'has passat.
2: A la Cailà li encanta passar la ITV i que li posin l'adhesiu.
3: Jo vull que el cotxe estigui en regla.
2: A mi, ja, eh?
3: Jo vull que el cotxe estigui en regla.
0: Però vas tu passar la ITV?
4: Però per què rius?
0: No, vas tu al passar la ITV.
2: Ah, hòstia!
3: No, no, jo ara us diré què faig. Ara em direu de tot. Però jo, per estalviar-me el mal de cap, jo el porto al taller i els dic pago perquè me'l passin ells, la ITV. I sempre passa, eh?
2: Bueno, si perquè
3: tu,
2: entre...
3: Quan t'ho porten al taller...
2: Clar, perquè entre, entre pillos han del juego.
3: Sempre em passa. Jo porto un cotxe en regla.
5: Jo, la cafetera.
2: Jo hi vaig i ja, diuen aquell... Aquest el salvegem.
1: Anem a veure. Si tu tens una ITV i ve un cotxe, el fet que hagi arribat el cotxe... És que està bé. Si no, no arribaria.
4: Amb això tens raó. Amb això tens raó.
1: És com fer un cap enmig d'un cap a dalt d'una muntanya que la gent hagi de pujar caminant. El que arriba, aquell ja, vull dir, està segur.
2: Clar.
1: Segur, no cal fer-li res.
2: És que amb això estic amb vostè, senyor Boigues. No sé si diu molt de mi, però estic amb vostè.
6: Un minut i tornem.
7: Versió RAC 1.
8: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
7: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Tengo el corazón contento. No sé com el tindrem en els propers dies, aquest estiu, o, si més no, veient aquesta semifinal del Mundial d'aquest vespre, que serà, per exemple, per molts, d'alta tensió.
1: Monyo!
0: I és d'aquells partits, doncs, com dèiem, que Monyo. S'anomena aquest tipus de partits, com quan veus, per exemple, el teu equip, l'equip de club, partit d'infart. Això val tant pels que vulguin que Espanya guanyi,
1: Monyo.
0: Com els que veuen el partit i volen que guanyi França.
2: Ué, ué, ué.
0: O que ho perdin els dos, tot i que és una mica difícil. Això de partit d'infart, que és una frase feta, pot ser literal perquè la Societat Espanyola de Cardiologia ha explicat que molts problemes del cor apareixen, atenció, en aquest tipus de partits. Marc Serra, bona tarda.
3: Bona tarda. Concretament, el president de la Societat Espanyola de Cardiologia diu que a partir de diversos estudis fets a Alemanya han detectat que es disparen infarts i angines de pit en semifinals i finals. I el problema és que, com que la gent està nerviosa, doncs ja no saps si és de nervis, que et trobes malament, o t'està passant alguna cosa. En parlem amb Ignacio Fernández Lozano, que és cardiòleg i és el president de la Societat Espanyola de Cardiologia. Senyor Fernández Lozano, bona tarda, buenas tardes.
4: Buena tarda.
3: Buena tarda, gracias por atendernos. Se lo pregunto directamente, ¿ver un partido de infarto puede provocar un infarto?
4: Sí, eso lo sabemos desde hace tiempo. Hay un estudio que se hizo en Alemania durante uno de los mundiales que ganó Alemania y durante el partido y después del partido había una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en los hospitales alemanes. ¿Mm? Tenemos un estudio en España, también hecho en Cádiz, que demostraba que durante los partidos también iba más gente a urgencias por eventos cardiovasculares en Cádiz, sobre todo cuando el Cádiz perdía. O sea, que el Cádiz no es como el Betis.

0: O sea, cuando perdía, porque de la tristeza.
1: Siempre había más eventos cuando jugaba el Cádiz, pero curiosamente más cuando perdía que cuando ganaba.
0: Curioso. Bueno, ahora hablaremos de gente sin patologías previas, pero ¿hay alguien que, según usted, no debería ver ese partido hoy o ningún partido de alta intensidad? ¿Hay alguien que usted diga, mira, ahórratelo?
1: Pues mira, los pacientes con muy alto riesgo de arritmias, los pacientes cardiópatas, a lo mejor tienen que tener precaución si especialmente lo viven con mucha ansiedad o los produce mucho estrés. Yo, el consejo más importante que podemos dar es que, sobre todo los pacientes cardiópatas, no olviden la medicación e intenten tomárselo con cierta tranquilidad. Pero lo malo es que en estas situaciones de estrés pueden desenmascarar una patología subyacente en gente que no se sabe cardiópata. Por eso hay una mayor incidencia de eventos cardiovasculares durante los partidos y durante las situaciones de estrés.
0: ¿Cómo que los pacientes olvidan la medicación? ¿Por los nervios?
1: Bueno, a veces sí, porque se han trasladado a verlo a una casa distinta, porque ahora que estamos de vacaciones, porque me he movido. El verano es una época peligrosa para los pacientes cardiópatas, uno por el calor, dos por estas situaciones de estrés y también porque los cambios a veces hacen que la medicación nos olvidemos de ella.
0: ¿Gente con infartos previos puede mirar este tipo de partidos? ¿Los de hoy o los de su equipo, lo que sea?
1: Hombre, sí, depende de cómo uno lo viva. Es una situación de estrés, con lo cual no es una prohibición que diga, bueno, ha tenido usted un infarto, no va a haber un partido nunca más. Eso no es así. Pero en enfermos especialmente susceptibles a las arritmias, sobre todo a las arritmias ventriculares, o que lo viven con demasiada ansiedad, puede no ser bueno someterse al estrés de ver un partido. Te estás viendo en la prensa constantemente que hay muchos, incluso directivos de fútbol, que no pueden ver el partido.
0: Efectivamente.
1: De lo mal que lo pasan.
0: Mira, me lo ha dejado en bandeja porque se le iba a preguntar el expresidente del Barcelona, por ejemplo, Joan Gaspar.
2: Exacto.
0: Recordeu que a medio partido se marchaba del estadio.
2: Exactamente.
0: Y luego hay gente que cuando hay penaltis no quiere mirarlos, por ejemplo, algunos entrenadores
1: sí,
0: también lo hacen, ¿no? No sé si sería recomendable.
1: Yo creo que a Gilmarín le pasa lo mismo.
0: Gilmarín.
1: O sea, hay muchos que no lo pueden ver. ¿Sí?
0: También hay otra estrategia que es bajarse del barco cuando haya mucha tensión, ¿no? Me voy a dar una vuelta.
1: Sí. Sí, sobre todo si uno lo está viviendo demasiado mal, a lo mejor es cuestión de salir a la calle y darse un paseo o irse a otra habitación antes de someterse a un estrés demasiado intenso.
0: ¿Nos podía explicar a nivel médico qué ocurre en nuestro corazón cuando miramos un partido de fútbol?
1: Pues mira, nos aumentan las catecolaminas circulantes y eso hace que nos aumente la frecuencia cardíaca y eso produce que el corazón consuma más oxígeno. Si tenemos problemas de suministro de oxígeno al corazón, lesiones coronarias, obstrucciones en las arterias que regan el corazón, a lo mejor hay un desacople de ese aumento en la demanda de oxígeno del corazón, no se puede llegar la sangre a él y produce una zona de isquemia en el corazón y eso da lugar a arritmias ventriculares y puede llegar incluso a producir un infarto.
0: Vale.
1: Es por las catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno.
0: He leído que la reacción ante un penalti o una jugada, digamos, peligrosa se ha descrito, digamos, como reacción a este corazón, como si fuera una amenaza física. ¿Esto es verdad? Es decir, como si nos hubiera estado a punto de recibir como una especie de agresión.
1: Sí, puede llegar a ser. El nivel de ansiedad puede ser tan alto que lo podemos vivenciar de una manera muy patológica. Eso ocurre con el fútbol y también ocurre con otras situaciones de la vida.
0: Por cierto, ¿un problema coronario por culpa de un partido de fútbol aparecerá siempre en el momento del partido? ¿O, por ejemplo, el día siguiente, eso que se dice, me salen los nervios del día anterior?
1: Bueno, en general, los enfermos coronarios, las lesiones coronarias no se producen de un día para otro. La lesión aguda sí que se produce porque de repente se rompe una placa por el estrés, porque de repente se forma un trombo y eso da un infarto. Pero los problemas de un estrés excesivo durante una temporada corta se manifiestan en el momento o poco después del momento. No se va a manifestar unos días después.
0: Hay otra cosa que creo que para ustedes es importante, que es, claro, estás viendo el partido y vas comiendo cosas que o bebiendo cosas que no son las habituales. Eso es un problema, por ejemplo, el alcohol.
1: Sí, el alcohol se puede sumar y puede ser un problema añadido. Ahora que estamos en julio, el calor también. O sea que probablemente estos partidos de semifinal, y Dios quiera que la final, son una situación de estrés quizá mayor que un final de liga, si ha sido en mayo, por ejemplo.
0: Y permítame, ¿es mejor gritar y sacarlo que quedártelo para ti mismo? Porque la gente dice, es mejor sacarlo, sácalo que te quitas los nervios. Desde un punto de vista cardíaco, ¿qué es preferible?
1: Bueno, esa es una pregunta más psicológica que cardiológica, ¿no?
0: Bueno.
1: Yo, cada uno es un mundo y depende de cómo lo vivencia.
0: Y para bajar revoluciones, doctor, ¿qué nos recomienda?
1: Dejar de ver el fútbol y darse un paseo.
2: Ya está. Sí, sí, sí.
0: Ha quedado claro. Doctor Fernández Lozano, muchísimas gracias y buenas tardes.
1: Un placer.
0: Hasta
1: tarda.
0: Otra, que és el president de la Societat Espanyola de Cardiologia, que el que hem explicat val sí. per avui i val per qualsevol
3: no,
0: altre partit.
3: No
0: eh?
3: Hi havia cap cardiòleg català, no? No, veu que, el veu president, que estem tots de baixa, es veu que els han
0: segrestat. Sí,
3: està com el ballerí de la Rosalitas, sí. no?
0: El president de la Societat Espanyola de Cardiologia sí, sí. no és català, podia ser-ho, però sí, no és català.
3: Ja, ja, i els d'aquí es veu que arreglen pulmons, en lloc de cors, no?
0: Volia parlar amb el president.
4: Justament, no tenim la selecció, ens estalviem atac de cors. No tenim selecció catalana, doncs menys estàs d'acord.
5: Vostè, com a metge amateur...
2: Què recomana?
5: Què recomana per veure aquest tipus de partits perquè el cor es mantingui en tranquil·litat?
6: Congelar-lo.
2: Per com?
6: Congelar el cor. Això no s'ha provat mai, però s'hauria de provar.
2: Perquè s'ha de posar un glaçó damunt del cor.
6: Sí, posar un... Posar el pit a dintre la nou nevera o així, sí. i congelar
0: només el
6: cor.
0: Només el pit,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, sí, sí. I aviam, que es congeli, que es mantindrà bé,
2: sí.
6: es para durant un temps, i pots sí. patir tot el que tu vulguis, patir amb ell, exacte, no fas patir amb ell, exacte. I després el descongelat tornarà.
7: Per cert que, Toni, disculpi després d'aquesta
0: sí,
7: gran aportació que acaba de fer,
0: sí.
7: molt interessant.
0: Cor congelat.
7: És que hem rebut molts missatges relacionats amb la ITV.
0: És que passa
7: abans
0: moltes
7: coses. Abans hem parlat d'aquest tema, i ens han escrit uns quants oients comentant-lo, i, per exemple, mira...
5: La gent està molt cremada... Contentíssima, no?
7: Sí, la gent està molt cremada amb la ITV.
5: Mira, n'hi ha per estar-ho.
7: Et comento alguns casos. El Lluís Moya diu... Hola, tot just ahir vaig passar la ITV del cotxe de la dona.
5: Ah.
7: I com a falta lleu em diuen... Falta reixeta radiador.
2: Com?
7: I aleshores ell diu... Però què és això? Diu... És que no li ve de fàbrica.
2: Aleshores...
7: I aleshores ell diu... Però a veure... Em poden... posar una falta lleu per una cosa que no em ve de fàbrica, doncs a ell li van posar això.
2: Però
7: li van posar
2: la, que era la primera ITV.
5: Se suposa que sí, perquè si no ve de fàbrica, la primera ITV la passes 4 anys després de la compra del cotxe.
0: Tu una... podràs... Sí, digues.
7: Ah, no.
6: Perdona, no diguis comenteu. Més coses d'aquestes que el cor del Toni...
2: Congela-li.
0: No, ara anava a dir, jo, tu podies escriure un llibre de medicina i de les coses que t'han passat, sí. jo podia escriure un llibre sobre les meves ITVs.
5: A veure, quantes
0: moltes coses.
5: Quantes ITVs has passat?
0: Pues 10 o 12 ITVs, una barbaritat.
7: Home,
0: I sempre vaig buscant... M'agrada molt fer tour de les ITVs, perquè estic buscant un lloc que m'atenguin bé i no l'he trobat encara. Llavors vaig buscar... Era per tot Catalunya, eh? Yeah. Fins i tot a Figueres.
2: Què dius,
0: ara? Sí, perquè de vegades no hi ha lloc. De les primeres, de les més estranyes que m'han passat, a mi se m'ha fos una bombeta
5: sí.
0: a la cua de la ITV.
7: No m'ho puc creure.
5: Això sí que és mala, això sí que és mala sort.
0: Això és sortir de casa perfecte,
7: tot
0: perfecte, i a la cua de la ITV... Està falta no sé què, que allò que et surt a la vida.
6: Ho fan ells, eh? Això ho fan ells.
0: Ho
5: provoquen ells a la cua.
0: Segona, sabeu que hi ha un aparell que et medeix el gas que surt del tub d'escapament?
2: Sí, hosti, tant. Les
0: aquell
2: punyeteres emissions.
0: Que no saps mai allò quin valor hi ha,
2: el
0: de davant meu li diuen que palma, és a dir, que li surt massa fum el que sigui.
5: Sí, que contamina més.
0: No tindré tanta mala sort. Jo també palmo, per tant, no passem la ITV. I el de darrere... també palma. Llavors, tots tres entrem dins del cotxe i anem per marxar i veiem un noi...
8: ¡Vuelva! ¡Vuelva, momento! ¡Vuelva!
0: Dic, a nosaltres? Diu, què passa? Perdón, les pido disculpas, la màquina estava mal calibrada.
7: ¡Ostras!
0: Esto no es su culpa. No es su culpa. Vamos a volver a pasarlo porque esto no estaba bien calibrado. Vam tornar i
7: sort
0: perfecte.
7: Sort que us va avisar per això, aquest noi molt honest.
0: Perquè la màquina sí. I després, la meva petició és... que el mecànic que està sota el cotxe, per favor, arreglin l'altaveu. Perquè és a ser.
6: O sigui, aviam, hauria d'haver una ITV pels altaveus, eh?
0: Sí,
5: perquè no la passen, els altaveus de la ITV.
0: Què dice?
5: Els altaveus, quan et parlen des del foso, el fosar aquell, no ha passat la ITV a l'altaveu.
2: Baixa la finestra.
0: I un mal humor. Home, per favor, que tinc la finestra... Clar que tinc la finestra baixada. I en una...
5: I un mal humor, hi ha un mal humor.
7: I sembles l'Elo.
8: Que frena.
0: No, és que no s'entén res, però amb una ITV...
5: Sí,
0: que crec que...
5: Que el què?
7: És que m'esteu fent molta gràcia perquè com que jo no l'he passat...
0: Clar.
7: Però
0: us dic una cosa. En una de les que vaig passar, ho van fer bé perquè l'àudio de sota t'entrava per la ràdio. Havies de sintonitzar una emissora concreta i t'entrava per la ràdio. Home, perquè no s'entén res.
5: No s'entén res.
7: Escolta, amb tanta experiència, no m'has deixat comentar...
0: Et comenta.
7: El que ens escriuen els oients, Obi Joan diu... Això de les ITVs és una vergonya. Varen passar fa uns dies la dels tractors.
0: Sí.
7: I aquest any, diu, no els agradava on portava el 40... com l'any passat, i l'altre. O sigui, diu, els altres anys he passat amb el 40 allà on el tinc posat...
0: Sí. I enguany aquesta... no.
7: No, enguany no els agradava on estava col·locat.
0: I ara?
7: L'Albert Rubí diu, em van tombar per la matrícula, en principi en mal estat, quan feia una setmana que m'havien multat fent-me foto la matrícula. Per tant, la matrícula es veia perfectament, perquè feia una foto i es veien perfectament els números. De què riu?
6: Escolti.
0: I en una ITV vaig coincidir ni més ni menys que amb Justo Molinero.
7: Home,
3: què me diu?
0: Que ell anava a passar la ITV de la seva moto.
7: Sí.
0: I jo estava allà a la cua i el Justo li va dir un noi d'aquests: oye, coge el coche de este chico a mi moto y me lo pasas.
7: Així,
0: va ser la ITV més ràpida que he fet en la meva vida.
7: Carai,
0: i en un
7: poder.
0: Moment, moto i cotxe...
5: Carai, quin poder, passar Molinero, tu.
0: Sí.
5: Doncs a mi quan em veuen, escolta...
2: A por él.
5: A por él. Sobretot els d'una empresa en concret. La resta, els altres, no. Ja per això ja no hi vaig, d'abans.
0: No.
5: Bueno, doncs escolta,
0: home, ja farem
5: Cailà,
0: un especial.
5: Jo el que sí que m'agradaria és que un dia la passis tu.
0: Vés-hi, Marta.
7: Un dia ja anar, no? És una experiència interessant.
5: Sí.
0: Alguns et donen aigua, que també ha passat, això. Sí. Algun lloc et donen una ampolleta d'aigua i tot perquè et veuen a les últimes.
7: Que estàs patint molt. I que sàpigues que la Inés et supera, la Inés Manjón, perquè ella es va quedar sense bateria a mitja ITV.
0: Oh!
5: Tio, això sí que és mala.
7: Diu que entre les llums, els frens, diu, vaig apagar el motor, ja no es va tornar a engegar, i el cotxe...
2: Que mala suerte!
5: Però, Serra, tu encara tens aquell carretó de cotxe que tens?
0: Bueno, estic en aquest procés.
5: Sí, cada any és el mateix.
0: S'acosta, eh?
5: És que el teu cotxe no sé com passa a l'ITV, que aquesta és l'altra.
0: És un miracle.
5: Ara tornem.
9: RAC 1.
10: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
12: Papa.
13: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
14: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
11: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
15: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
11: Per què? Perquè ho dic jo.
12: Papa.
16: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
17: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
16: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
17: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
16: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
17: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
18: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta amb 0, Faiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
19: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
20: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
23: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou?
1: Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
9: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
12: Molins de Rei.
9: Mataró.
12: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
23: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
24: Més immediat que mai.
23: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
25: RAC1. Tots som u.
5: Són les 5 de la tarda, 5 minuts. Marc Pollato, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Comencem parlant de l'alcalde de Girona, que fa poca estona ha fet roda de premsa i ha qualificat d'error la decisió de Junts.
7: Sí, diu Lluc Salellas que Junts ho ha fet per motius electoralistes i els ha acusat de donar ales al PSC i Aliança Catalana. Ara Salellas es queda en minoria, només amb els regidors de Guanyem i Esquerra, però assegura que mantindrà intacte el programa de govern. Anem fins a Girona, Sandra Florenza.
26: Guanyem atribueix la sortida de Junts a una estratègia electoral i assegura que no farà canviar el rumb del mandat. L'executiu també adverteix de les conseqüències polítiques que al seu parer pot tenir aquesta decisió. Ho explica així l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
27: Doncs dir que entenem que és un error, que aquesta unitat que hem vingut forjant, tots sabem que era difícil, però que era necessària. I que no només per la ciutat de Girona, sinó pel conjunt del país. I que avui ens trobem davant d'un error. Un error de trencar aquesta unitat que, torno a dir, dona ales a Madrid i dona ales a l'extrema dreta. Aquesta és la situació en què ens trobem avui.
26: En aquest nou escenari, Salellas emplaça Esquerra a no seguir els passos de Junts i a continuar dins el govern municipal.
7: El Parlament expedienta Sílvia Orriols per assetjar de forma sistemàtica la diputada Najat Driouech. La Comissió de l'Estatut del Diputat considera que la líder d'Aliança Catalana ha comès una falta lleu per acusar la diputada de ser una fonamentalista islàmica per Dubel. A més, el Parlament va més enllà i proposa a la resta de grups que portin Orriols a la Fiscalia per un delicte d'odi. Des del Parlament, detalls, Eudald del Puig.
28: La infracció només pot ser lleu perquè els delictes d'odi per ara no estan recollits al Codi de Conducta. Per això el president de la comissió, Antoni Castellà de Junts, ha assegurat que proposen a la mesa impulsar la reforma del Codi de Conducta del Parlament.
29: Vem a la mesa la necessitat de que la mesa, suggerim, traslladi als grups parlamentaris una reforma del reglament per adequar molt més i tipificar molt més i analitzar molt més en profunditat qualsevol afer d'aquest tipus.
28: La comissió també ha proposat sancionar el diputat de Vox, Joan Garriga, per uns cartells on assegurava que Lluís Companys era un assassí, però també per vincular els socialistes amb les drogues i la prostitució. La comissió ha desestimat el cas de la també diputada de Vox, Júlia Calvet, perquè consideren que s'emmarca dins la llibertat d'expressió. Ara serà la mesa qui decidirà el tipus de sanció que imposen els diputats.
7: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons, 11 anys, ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els pares van denunciar-ne la desaparició ahir al vespre, quan no van tornar a casa i la policia els ha localitzat avui al migdia a la llera del riu. Durant tot el matí, equips de la unitat subaquàtica i de la unitat de drons han estat fent la recerca. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els menors han mort accidentalment, però cal esperar el resultat de les autòpsies. I el Suprem ha demanat al Congrés que suspengui la immunitat a Fèlix Alonso, diputat de Sumar. El tribunal vol investigar l'exalcalde d'Altafulla per un cas de prevaricació en l'adjudicació de contractes menors. Segons el magistrat instructor Vicente Magro, hi va haver un ús indegut de la figura del contracte menor per satisfer necessitats recurrents de la corporació municipal, contrari a la normativa de contractació pública. Recordem que per poder investigar Alonso, el Suprem necessita l'autorització del Congrés. Ara els esports amb Bernat Balboa.
30: Frenkie de Jong podria patir una greu lesió al genoll, tot i que les proves definitives es faran en les pròximes hores. Les primeres exploracions apunten que el migcampista blaugrana podria estar diversos mesos de baixa, tal com ha avançat el periodista Mateo Moreto i ha pogut confirmar RAC1. Al Barça hi ha una preocupació per l'abast de la lesió del neerlandès, que ahir va visitar-se la ciutat esportiva Joan Gamper després de notar unes molèsties als últims partits del Mundial. Un Mundial que en menys de 4 hores, a les 9 de la nit, torna amb el primer duel de semifinals entre la selecció espanyola i la França d'Mbappé. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor de l'Anglaterra-Argentina de demà. Mentrestant, el Tour de França està a punt d'acabar la desena etapa en final a Lioran i amb una nova victòria de l'eslové Tadej Pogacar, que ha coronat el Coll de Pertús i que lidera la classificació general de manera virtual amb més de 3 minuts d'avantatge sobre Jonas Vingegaard, deixant pràcticament enllestit així el seu cinquè Tour. I tornant a casa nostra, el Palau Blaugrana serà per primera vegada la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol sala, una competició que disputaran el Barça, el Jaén, el Pozo Múrcia i el Palma el 5 i 6 de setembre.
0: I el temps, a aquesta hora es freguen els 40 graus a la Conca de Tremp i en alguns punts del Pla de Lleida, i demà l'onada de calor s'intensificarà i tocarà sostre amb màximes de fins a 43 graus en aquests punts de l'oest del país, però també puntualment més de 40 graus en altres zones de l'interior, tot plegat acompanyat de sol, d'alguns núvols i pols en suspensió procedent del Sàhara.
2: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
5: Són les 5 de la tarda, 10 minuts, iniciem aquesta segona hora del programa i ho fem parlant d'economia amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, amb el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
5: Benvingut al programa. I avui començarem parlant de taxes, perquè aquest mes de juliol ha entrat en vigor l'anomenada taxa Shane, una taxa que es tracta d'un recàrrec de com a mínim 3 euros que s'aplica als articles de petits paquets que comprem online fora de la Unió Europea. Fins ara, aquests paquets que tenien un valor menor als 150 euros estaven exempts d'aquest impost, però la Comissió Europea ha decidit endurir les condicions del comerç online que arriba des de l'exterior per plantar cara, sobretot, a la competència xinesa. Jo, la primera pregunta que li trasllado, professor, és la Comissió Europea, Europea afirma que dels 4.600 milions de paquets petits comprats per internet que va entrar a la Unió Europea el 2024, un 91%, 91% provenien de la Xina. Li pregunto quin impacte creu que pot tenir aquesta taxa Shane i de què servirà.
3: A veure, la Unió Europea ha notat una cosa que notem tots, que és que els patrons de compra de productes estan canviant de manera brutal, no? Fa uns anys tot ho compràvem a la botiga, hi havia botigues grans com el Corte Inglés, no? Botigues petites o MediaMarkt o Zara, no? Llavors hi havia botiguetes petites, però tot era botiga. A poc a poc anem passant a comprar per internet. I a internet ha aparegut un gran gegant que té gairebé la meitat de les vendes, que és Amazon, però hi ha una sèrie d'empreses que venen coses molt barates des de la Xina, entre elles l'empresa Shein, que fan moda hiperbarata.
5: Temu.
3: I, per tant, aquestes empreses, clar, quan tu compres a internet, aquestes empreses que fabriquen coses a la Xina s'han de portar. I, clar, si has de portar una camisa per una persona, doncs ha de tenir la camisa des de la Xina fins a Barcelona, ha de passar la duana, i aleshores la Unió Europea s'ha adonat que, clar, estan col·lapsant les aduanes, segons ells. Estan col·lapsant les aduanes perquè tenen milions i milions de paquets individuals per una sola persona, per una família, no?, que ve de la Xina, i això cada vegada necessites un tio a la duana que vagi, que processi, i aleshores per reduir per pagar, per finançar, no?, per poder posar més persones, el que sigui, doncs diuen que posaran aquesta aranzel, que serà de 3 euros per paquet, no? Clar, la teoria és que aquesta empresa, és molt important, l'impost aquest, l'aranzel, el pagarà l'importador.
5: No el fabricant.
3: Clar, hi ha una empresa que porta aquí el producte i que el... I que després el distribueix, no?
5: Però l'importador, professor, no pot ser el client, és a dir, que, no sé, suposem, sí, compres dos...
3: Normalment hi ha una empresa que és la que importa, la que ho porta, que porta la Xina cap aquí...
5: I aquest és el que pagarà els 3 euros.
3: Aquest és el que pagarà. No, aquest és el que dipositarà els 3 euros. Llavors, qui pagarà aquests 3 euros és una cosa diferent, perquè, clar, l'importador aquest pot dir pujo els preus en 3 euros, i si puges el preu en 3 euros, aleshores pagarà el client. O pot dir, jo mantinc el mateix preu i, per tant, ell patirà els beneficis perquè tindrà els mateixos ingressos, però de sobte per cada paquet perdrà 3 euros, llavors paga l'importador, o li pot pujar els preus, diguem, li pot baixar el preu en el productor xinès, dir, escolta'm, jo haig de pagar 3 euros a la duana, doncs ara et pago aquest 3 euros a tu i, per tant, qui paga és el productor xinès, no? No sabem com reaccionaran totes les parts del mercat, però depenent de com reaccioni, pagaran uns o pagaran els altres. Amagat en tot això hi ha la idea de que els xinesos competeixen d'una manera il·legítima perquè els costos laborals són diferents, no tenen costos de regulació mediambiental i tal i qual, i aleshores els europeus aquí, d'alguna manera, encarim el seu producte per fer-lo més competitiu amb l'europeu, no? Perquè la camisa feta...
5: Sí, perquè et surti més car la compra del producte xinès.
3: Exacte. Això per afavorir la producció europea, que no sé si n'hi ha ja, no? Jo no sé si algú fa camises...
4: Sí, n'hi ha, alguna cosa queda. Encara
6: n'hi queden 4.
3: Doncs la idea és això, no? Fer que el camp de la competició estigui més anivellat i no estigui tan favorable als xinos. Però depenent de qui acaba pagant, si s'acaba repercutint o no, ho aconseguiran o no, perquè... La reacció dels xinesos no serà la de pagar 3 euros. La reacció dels xinesos, perquè això us he d'explicar bé, és paquets, és a dir, paguen 3 euros paquets que vinguin de Xina i que en total costin menys de 150 euros. Què faran els xinos? Doncs agafaran paquets, els uniran entre ells i llavors passaran... És a dir, intentaran fer distribuïdores, posar distribuïdors a Europa, de manera que en lloc d'una camisa vinguin 5.000 camises a la vegada, com que són més de 150 euros, no pagaran, llavors les distribuiran des d'aquí i al final això ningú pagarà res, no? El que canviarà serà com es distribueix tot, però no els números, el compte de la vella que fan a Europa, de que tants paquets multiplicats per 3, així els recaudarem tants calés, això no passarà. Perquè els xinesos, òbviament, es refaran les cadenes de distribució per no pagar.
5: Home, perquè els acaba d'explicar vostè el que han de fer.
3: No, mai, això...
5: Home, vostè els ha explicat aquí, el clar, els hi ha donat la pista, ara ens escoltaran a Ràdio Xina, i ja
6: Ràdio Xina.
5: Sí, bueno, això, clar, els hi acaba... Home, he pensat, clar, mira, ja ha trobat la solució...
7: Feta la llei, feta la trampa, clar.
3: Això passa amb tot. Així, la feina dels economistes és, diguem, mirar... Una cosa és la llei diu pagarà el distribuïdor o pagarà l'importador. Llavors, ah, mira, vol pagar l'importador. No. La nostra feina és pensar com reaccionaran els uns i els altres per saber exactament no només qui acabarà pagant, sinó com es reorganitzarà el mercat. Perquè tu sempre que fas alguna cosa, ja sigui un impost, ja sigui una regulació, ja sigui el que sigui... La gent sempre reaccionarà. La gent dirà, hòstia, si em foten per aquí, jo fotré per allà. I al final, sempre hi ha una llei que diem els economistes, que és la llei de les conseqüències indesitjades, que és que acaba passant al contrari del que volia el govern. No? Recordeu a l'època...
5: Aquí n'hem parlat algun cop, amb vostè.
3: Sí, exacte. Recordeu l'època que el govern va posar subsidi a la gent quan va pujar el preu del petroli, recordes, amb la guerra, al principi de la guerra d'Ucraïna, que el govern espanyol va dir donem un subsidi a la gent perquè la benzina no costi 1,90, que només costi 1,70. Què va passar? Que la benzina seguia costant 1,60 i el venedor de benzina es quedava la diferència. És a dir, qui acaba cobrant aquests 20 euros no ho decideix el govern, ho decideix el mercat, ho decideix la gent, tots, entre tots, quan reaccionem d'una manera i d'una altra. I aquesta és la feina dels economistes, no? De veure quines són les conseqüències reals, no les que posa el paper, no les que diu la llei. No? Un altre exemple que n'hem parlat molt en aquest programa és el lloguer. Quan tu poses un topall en el lloguer, dius, oh, mira, el preu no pujarà, no sé què. No, el que passa és que el mercat traurà els lloguers més alts, els lloguers, diguem, que els empresaris que vegin, o els propietaris que vegin que no guanyen calés amb el lloguer, el trauran del mercat, i el que aconseguiràs és exactament el contrari, no tenir més lloguers, sinó tenir-ne menys, no? I aquest normalment és el problema de no pensar bé les conseqüències d'una política.
7: Miri, professor, ens escriu justament el Jordi i ens diu, justament, ara fa poc he comprat 3 productes a Temu. Cadascun tenia un valor d'uns 6-7 euros i m'han cobrat 3 euros per cadascun d'aquests productes. Diu, havia de pagar uns 20 euros i m'ha acabat costant gairebé 30. Sí. Li han cobrat a ell.
3: Pot ser, sí, pot ser. Ja t'he dit, una de les possibilitats és que acabi, no, l'importador no ho absorbeixi, sinó que passi en el preu final.
5: Passi a tu.
3: I això és el que ha passat aquí. Però això no és el final de la partida encara, eh? Ara ja les empreses es reorganitzaran, portaran la producció d'aquí cap allà, i d'aquí 4 dies ja no vindrà de la Xina, sinó que vindrà d'un centre de distribució de Mollet, i per tant ja s'estalviaran els 3 euros.
7: Estan escrivint ara més oients, que els passa exactament el mateix, que els cobren 3 euros per
5: perquè
7: article.
5: Perquè s'ha posat en vigor aquest mes de juliol.
7: Sí, i que sàpiguen els oients que es posen els 3 euros més que pel paquet, és per la tipologia d'articles que estan dintre d'aquests paquets que costen menys de 150 euros. Si tu compres, per exemple, 2 samarretes, aquí et cobren 3 euros per aquestes 2 samarretes. Són de la mateixa tipologia. Si et compres 2 samarretes i uns pantalons,
5: et cobraran 6 euros.
7: Exacte.
5: 3 pels pantalons i 3
7: per les samarretes. Va per tipologia de producte.
5: I això, professor, als Estats Units ja fa un any que, per exemple, apliquen aranzels als productes comprats a la Xina. La diferència és que en el cas dels paquets de menys de 800 dòlars enviats des de l'estranger, Trump va imposar tots els aranzels aplicables a la resta d'importacions. La pregunta és, allà quins resultats ha tingut aquesta mesura?
3: Pues allà ha passat una mica de tot el que jo he dit, que et pot passar
5: una mica de tot.
3: Bé, sí, sí. Primera, els preus han pujat. Que és el que veuen aquests senyors, que han pujat. Però també, com a conseqüència de que els preus han pujat, les vendes han baixat.
7: Clar.
3: No? La llei de la demanda. Si el preu és més car, dius, escolta, en lloc de 3 camises, comprem-ne 2. Les empreses xineses han començat a adoptar un nou model de distribució que està basat en centres de distribució posats als Estats Units. És a dir, que porten...
5: Això que diu vostè, aquestes bales de productes...
3: Bales de camises, productes. I les vendran ja des d'allà, en lloc d'anar podent viatgets...
5: Amb una camisa.
3: I també una part important d'aquests aranzels està traslladat en els importadors i en els productors. És a dir, que una mica passa de tot, no? Si no és A o B, sinó una mica d'A i una mica de B. Puja una mica el preu, puja una mica... tenen una mica de menys beneficis els importadors, els xinesos venen menys perquè és més car, per tant, també surten perdent. En general, per això, aquestes mesures són dolentes. Normalment el comerç és una bona idea, és bo, tothom hi surt guanyant. És a dir, si jo compro una camisa voluntàriament i hi ha un venedor que me la ven voluntàriament, els dos hi guanyem, si no jo no la compraria. Mm-hmm. Si a mi no em convingués, no la compraria, i si a mi no em convingués, no la... Per tant, el comerç és bo, i per tant, posar barreres com aquesta acaba sent perjudicial. Això ho he dit, jo ho he explicat aquí 1000 vegades, els aranzels són una mala idea. És de les poques coses que els economistes estem tots d'acord, saps que ens barallem per gairebé tot, però una de les coses que diem és com aranzels, mala idea.
6: I els que tenen botigues aquí que cada vegada venen menys, què han de fer?
3: Bueno, aquests, diguem, el que han d'aconseguir és, si poden... doncs oferir els productes de manera que, diguem, siguin atractius per la gent. És molt possible que no puguin. Recorda que Sabadell, quan jo era petit, a Sabadell estava ple de fàbriques de Sabadell i Terrassa, Igualada, fàbriques tèxtils, que han desaparegut totes perquè ha vingut uns que ho fan no a una meitat de preu, sinó una dècima part del preu. Diguem, si tu comptes els beneficis que això dona a la gent, que abans els meus avis tenien una peça de roba i ara tenim 40, és a dir, tenim molta més roba, els consumidors els han anat de conya que la roba fos molt més barata. I el que els economistes han demostrat és que els guanys que tenen la gent que guanya són superiors a les pèrdues que tenen la gent que hi perd. Per tant, segueix sent bo, encara que sigui dolorós per la gent de Sabadell, el que la resta del país que no produeixen tèxtil han guanyat en tenir productes molt més barats i, per tant, poder comprar, ja no t'has de gastar tot el sou amb la roba i el menjar, sinó que tens, pots comprar mòbils, pots comprar coses que si els haguéssim de fer aquí a Catalunya no els podríem comprar. Per tant, els guanys acaben sent superiors a les pèrdues, tot i que, òbviament, hi ha parts de la població que perden. La competència sempre fa que...
5: Anava a dir-li que al fil del que deia, aquest exemple que ha posat del tèxtil a Catalunya, un dels sectors on la competència xinesa, ara que parlàvem de Xina també, ha fet més mal, és l'automobilístic. Volkswagen contempla eliminar fins a 100.000 llocs de treball i tancar 4 fàbriques a Alemanya per reduir els seus costos estructurals. Volkswagen té 650.000 treballadors a tot el món i si tiren endavant aquesta retallada seria la reestructuració laboral més dràstica dels 90 anys d'història de la companyia. Aquesta gran crisi és per la competència xinesa o hi ha altres problemes afegits o estem en un canvi de model automobilístic?
3: Tot el que dius és veritat. Una part molt important del problema és la competència que ve de la Xina, que en part es deu a que els salaris són més baixos, les condicions laborals són pitjors, no hi ha criteris mediambientals i tot això, i per tant poden produir molt més barat. Però hi ha una altra part que ve del fet de que els xinesos estan invertint tonelades i tonelades de diners en innovació. És a dir, els tios han inventat bateries que les pots carregar en 5 minuts. Quan tu t'inventes bateries que es poden carregar en 5 minuts i els europeus anem amb cotxes elèctrics que tardes mitja hora a carregar el 80%, tu vas a la benzinera i t'has d'esperar estona i estona i estona, doncs acabes comprant un cotxe xinès, per més que Volkswagen o l'Audi tinguin els seus cotxes elèctrics, no? I una part important, que sempre tornem al mateix tema, és que sí, hi ha els costos laborals, però recordeu quan els pagesos van fer vaga. Quan els pagesos van fer vaga van dir, escolta'm, és que tenim un problema greu amb la burocràcia, amb la regulació. Jo sé fer pomes, no em podeu a mi passar-me el dia omplint papers per demostrar que no sé què, i aquest excés de regulació, que no només ho diuen els pagesos, que no només ho diuen els pescadors, que es queixen de que els hi posen regulació sobre la mida de les gambes i no sé què, sinó que aquí va haver-hi un informe que es va fer molt famós, que en vam parlar tots, fa exactament 2 anys, o gairebé 2 anys, al setembre del 2024, fet per un ex director general del Banc Central Europeu, que es diu Mario Draghi, que es diu l'informe Draghi, que deia que Europa té un greu problema de competitivitat perquè s'acaben posant regles i regulacions que encareixen sense sentit. Hi ha regulacions que són molt importants, però hi ha regulacions, excés de regulacions, que no tenen sentit, que perjudiquen els empresaris, que perjudiquen els productors. I això que diu el Draghi i que diuen els pagesos i que diuen els pescadors també passa a la indústria automobilística. Per tant, és veritat que una part del problema de la indústria de l'automòbil europeu, indústria europea, una part del problema és, diguem, dels xinos fan trampes, però hi ha una altra part del problema que és culpa nostra, no? Per què les empreses europees no tenen aquesta mateixa capacitat d'innovació? I la pregunta, que això també ho hem discutit, quan hem parlat de vegades d'intel·ligència artificial, que ja us he explicat que els grans gurus de la intel·ligència artificial, els grans gurus, són tots europeus. El problema és que estan treballant a Amèrica, tant a Canadà com a Estats Units. I llavors la pregunta és què collons hi foten allà? Per què? No és que no tinguem capital humà, no és que no tinguem gent que sigui capaç d'innovar, sinó perquè se n'han d'anar als Estats Units a innovar i, per tant, les innovacions són americanes i no europees. Per què aquesta gent no està aquí? Què és, per què els estem foragitant? I al mateix temps, a mi no em val dir no, és que és que allà paguen més i aquí no tolerem les desigualtats salarials perquè aquí la gent que cobri tant, no, no, Europa som més igualitaris i no ens agrada que cobrin tant com els executius de Google. Perquè això és mentida. Això, a Europa sí que acceptem salaris elevats en sectors que realment importen a Europa, com per exemple el futbol. Fixa't tu quan cobren els futbolistes. Vale? I per què ningú es queixa de que els futbolistes cobren tant? Per què ningú es queixa de que els futbolistes, diguem, hi hagi tantes diferències entre uns i altres, de que n'hi hagi dins d'un mateix equip un que cobri 20 vegades més que un altre? Per què no ens queixem d'això i en canvi sí que ens queixem quan hi ha metges que cobren tant o quan hi ha professors que cobren tant o quan hi ha investigadors que cobren tant? Doncs la raó és que en aquest país lo important és el futbol. I mentre en aquest país lo important sigui el futbol, el que tindrem és futbol. Quan en aquest país lo important sigui la ciència i sigui la innovació, aleshores tindrem innovadors. Aleshores la societat, diguem, obligarà els polítics a posar les regles del joc perquè aquesta gent que està marxant no marxi. Perquè aquí tenim el problema de que els científics se'ns en van i els futbolistes són els que venen. Quan, si tu vols competir amb els xinesos, hauria de ser al revés.
5: Per tant, lluitar contra la competència xinesa, tal com està plantejat avui en dia a Europa, acabarem... O sigui, això és un inici que, per tot i, ara, tot i que hi posis arancels, com hem explicat abans amb la taxa Shane, no té aturador.
3: Els arancels no faran res. Ja t'ho he explicat, no?
5: Sí. No, li dic, perquè, clar, estem parlant d'això, estem parlant dels cotxes que cada dia se'n veuen més i que cada dia es veuen més, que això, evidentment, afecta, perquè no només afecta Volkswagen. Renault té previst executar 2.400 acomiadaments. Sí. Stellantis, que agrupa les marques Peugeot, Citroën i Opel, parla de retallar un 40% de la plantilla, la britànica Aston Martin un 20%, i a partir d'aquí la indústria de components, que ha perdut 104.000 llocs de treball a Europa els dos últims anys.
3: És Però això, fixa-t'hi, no és perquè els cotxes xinesos siguin més baratos. Si fossin més baratos però fossin un desastre, molts europeus no la comprarien. Hi ha gent que es compra Audis i BMWs encara que són molt més cars, perquè són de més qualitat. La gent vol qualitat. Si tu et fos un cotxe xinès que vingués del bazar aquest, que es trenca al cap de 4 dies, la gent no compraria. No és qüestió de preu. És qüestió de que amb aquest preu et donen molta més qualitat. I això no s'aconsegueix només tenint salaris baixos. Això s'aconsegueix amb innovació, amb investigació, amb coses que no s'arreglen simplement posant aranzels. Posant aranzels faràs que el cotxe xinès, en lloc de valdre 30.000, valgui 35.000. Vale? Però això no canviarà res. La gent no dirà, doncs així em compro un Audi. No, si el cotxe elèctric d'Audi és molt pitjor que el de BYD, no? El BYD, com es digui, no sé com
6: sí,
3: ho dieu.
6: Sí, BYD.
3: BYD, ho digueu en
5: Build your dreams.
3: Val. Doncs si el cotxe l'Audi no és més bo que el BYD, la gent comprarà BYD. De la mateixa manera que la gent comprava Audis quan la gent vol cotxes de motor de gas, de petroli,
5: de combustió,
3: la gent compra Audi encara que sigui molt més car. Hi ha muntanyes de gent que compra Audis i que compra BMWs, però són més cars. Per què? Doncs perquè volen qualitat. La gent vol qualitat i marca i tal. Si tu, si els xinesos no oferissin això, la gent no compraria, o no compraria tant. Yeah. La raó per la qual estan sorrant els mercats europeus, i no només és que els europeus compren. Això és una part de l'equació. Hi ha l'altra part de l'equació, i és que fins ara el mercat principal de les marques europeus era la Xina.
5: Clar. Diana,
3: i els xinesos diuen, hosti, pel mateix preu...
5: No, i a més, a Xina, si tu vols comprar-te un cotxe europeu, si és de combustió, penalitza molt més que un cotxe elèctric. És a dir, el govern xinès el que ha impulsat és que la gent es compri, ho dic perquè vaig estar l'estiu passat i m'ho van explicar, que la gent es compri cotxe elèctric.
3: Sí.
5: Prioritat...
3: Aquí també donen subsidis a tal, als cotxes elèctrics...
5: Però allà es veu que castiguen molt més el cotxe d'importació i de combustió...
8: Llavors fan arancels, també, ells.
5: Bueno, ho tenen... Ho castiguen... Bueno, o sigui, puta... no potencien el cotxe. També, no. també van acollir i es veu a Xina molts Tesles, i no és xinès, és un cotxe nord-americà.
3: Un aranzel és un producte, és un impost posat en un producte estranger pel simple fet de ser estranger. Vale? Hi ha aranzels camuflats, que diu, mira, com que tots els cotxes elèctrics són xinesos, doncs ara posarem un impost al cotxe elèctric, que implícitament és un impost a la Xina. No? Hi ha gent que amaga els aranzels darrere d'altres tipus d'impostos. I el que fan els xinesos és penalitzar els cotxes de combustió interna. Mm-hmm. No perquè siguin europeus. Els xinesos de combustió interna també paguen impostos. No només els alemanys, els xinesos també. Això no és un aranzel, tot i que és un aranzel camuflat, perquè la major part de cotxes de combustió venen d'Europa. Però no seria tècnicament un aranzel.
5: Bé, canviem de tema perquè tenim una altra qüestió que, a més, l'ha protagonitzat Alberto Núñez Feijóo. Diu que les... recordem que va dir que les baixes laborals són un càncer que no es pot pagar. A partir d'aquí, és un tema que ha generat moltíssima polèmica. Espanya és l'estat de la Unió Europea on més han crescut les baixes laborals en l'última dècada. Un 4,5% dels treballadors va agafar la baixa l'any 2024 i un 73% més en comparativa que el 2018. Per tant, hi ha un augment significatiu de baixes laborals. Això ho indica un estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i de la mútua Umibale. Què indica sobre la gestió econòmica de les empreses que hi hagi tantes baixes laborals?
3: A veure, primer, deixa'm fer un parèntesi.
5: Sí.
3: Crec que els polítics haurien d'abstenir-se d'utilitzar la paraula càncer per referir-se a fenòmens superflus, perquè la gent que pateix el càncer o que té famílies que pateixen o que són morts del càncer no es mereixen aquest insult a la intel·ligència, i per tant jo li demanaria al senyor Feijóo que no fes servir aquesta paraula. Segona, a veure, l'augment espectacular de baixes laborals, especialment a Espanya, que hi ha una que s'han disparat a Espanya, diguem, fins que no hi hagin estudis seriosos, pot ser degut a tres coses diferents. La primera, que hi ha un problema de salut en el país, no? Que la gent està malalta i hem de veure per què la gent de sobte es posa tan malalta, i no sé si són les radiacions solars, els telèfons mòbils, l'accés d'utilització de xarxes socials o el que sigui. Però si hi ha un problema de salut, s'ha d'investigar. Segon, pot ser un problema de gestió empresarial, no? Que els empresaris estiguin posant massa estrès en els treballadors i aquests, doncs, es foten malalts perquè no aguanten el jefe, perquè no... O sigui, viuen en un entorn hostil en el qual, doncs, estan obligats a demanar la baixa. I llavors hi ha la tercera possibilitat, és que el sistema d'incentius que dèiem abans, no? Tu poses una norma i llavors tothom comença a moure's al voltant de la norma. I si tu poses normes que afavoreixen la baixa laboral, doncs molta gent s'agafarà la baixa laboral encara que no tingui res, no? Faran veure que tenen mal d'aquí, mal d'allà, que tinc problemes psicològics per culpa del jefe, no què sé. Si el sistema ho permet, hi haurà molta gent que s'aprofitarà. Aleshores, jo no sé, no conec cap estudi seriós que digui quina és la causa. Podrien ser qualsevol d'aquestes tres coses. Si realment fos un problema de salut pública, que de sobte els espanyols es posen malalts molt més sovint, doncs, no sé, potser és el canvi climàtic o l'accés de radiació solar que fa, escolta'm, doncs que no surtin al carrer. Abans, quan veníem al cotxe, escoltava que us volíeu pintar de blanc.
5: El senyor Buigas ha tingut aquesta brillant idea. Perquè hi ha una proposta d'Esquerra Republicana que diu que vol proposar el que són els... pintar-los de blanc, perquè d'aquesta manera les cases no absorbirien tanta... I vostè ha tingut la brillant idea que ens pintem també de blanc, no? Per no absorbir per el que
3: no es pintem de blanc, els rajos solars que es rebotaran, i per tant no tindrem menys baixes laborals. Potser és un benefici addicional, no? La reducció de baixes laborals.
8: Si vols que vingui mai a donar classes allà on estàs tu, cap problema sobre això.
7: Escolti, ens veig molt agosarat,
3: Jo crec que els interessarà molt.
8: Molt! Cap problema.
3: Doncs escolta'm, si és un problema de salut, doncs s'ha d'estudiar el problema de salut, no? Què és el sol, què és? No? Doncs estudiem i arreglem aquest problema. Si és un problema de gestió empresarial, doncs arreglem, no? Introduïm algun tipus de normes que impedeixin als caps de les empreses d'abusar dels treballadors i de causar-los aquests estrès, no? Mm-hmm. Que... Ara bé, si el problema és l'aprofitament que fa
5: la picaresca,
3: la picaresca, aleshores s'ha d'arreglar, s'ha de corregir el sistema d'incentius, la generositat, o bé la manera de decidir qui té dret a la baixa i qui no, quin tipus de malalties s'accepten, quin tipus de proves has de portar, no? Com es mesuren els danys psicològics, tot això jo no tinc ni idea com es fa, però llavors el problema és un problema de regulació, no? Com s'ha regulat aquesta cosa i llavors s'ha de canviar. Però insisteixo, jo no ho sé. Jo no conec cap estudi seriós, potser s'hauria de fer un estudi, s'hauria de començar per aquí, no?
5: Per què aquest augment de les baixes laborals?
3: Perquè és molt costós, eh? O sigui, s'estima que aquest, a Espanya, això li costa 17.000 milions d'euros anuals, tant el que paga la Seguretat Social, perquè la Seguretat Social paga una part dels costos, com el que costa a les empreses. Les empreses s'han d'adaptar, han de saber que el 4,5% de la gent no anirà a treballar, per tant, han de contractar més treballadors, han de, diguem, baixar la productivitat, perquè

0: als peatges. De vaca general, evidentment, el mal estat, abans en parlàvem de l'ITB, doncs sí. El mal estat de les carreteres i la congestió de les autopistes a Catalunya. Diversos experts i entitats, com la Cambra de Comerç de Barcelona i el Reial Automòbil Club de Catalunya, reclamen que es posi en marxa un sistema de pagament a les vies ràpides de tota Espanya. No només de Catalunya, sinó que de tota Espanya. I en això també hi està a favor el govern de Salvador Illa. Per vostè, té coherència això sí. de tornar a posar peatges?
1: Sí, molta. De fet jo l'any 2012, quan hi havia el debat aquest de les... De si s'havien
0: sí,
1: de treure els peatges...
0: No vull pagar.
2: Ah, sí, la plataforma, no vull pagar, sí. Tal,
1: vaig tenir una baralla amb uns mitjans de comunicació amb el conseller Joaquim Nadal, que era l'encarregat d'aquesta cosa, mm-hmm. Perquè, clar, ell volia eliminar els peatges i tal. I a veure, jo deixa'm començar amb una obvietat, però a vegades les obvietats, com ens va demostrar el gran filòsof del segle XX que es deia Johan Cruyff, que les obvietats a vegades són grans lliçons a partir de les quals tots podem aprendre. L'obvietat és no hi ha autopistes gratis. No existeix. Hi ha autopistes de peatge i autopistes que es paguen a través dels impostos. Però quan hi ha un esvoranc, quan ja s'ha de tornar a asfaltar la carretera, algú ho paga. Gratis no hi ha res. Vale? Per tant, algú ho ha de pagar. I, per tant, la pregunta que ens hem de fer, i que ens fem els economistes, és com es paguen els diferents béns públics. Doncs bé, des de fa moltes dècades que els economistes sabem, o tots hem deduït, que quan els béns públics són congestionables... Mm. Són congestionables, que vol dir, hi ha béns públics, que sí, sí. El fet de que jo l'utilitzi no redueix la teva capacitat d'utilitzar-lo. No? Però així les autopistes no són. O sigui, en principi, si només la utilitzo jo, tu també la pots utilitzar.
0: Però això també, perdoni,
1: Però si tu l'utilitzes, si jo l'utilitzo, i tu l'utilitzes, i ell l'utilitza, i ells l'utilitzen, i tothom l'utilitza, aleshores tu ja no el pots utilitzar perquè està col·lapsat. Vale? I això s'anomenen béns subjectes a congestió. Doncs els béns subjectes a congestió, la manera òptima de finançar-los és a través de que pagui l'usuari. T'he dit, hi ha dues maneres de pagar els béns públics. Un que pagui l'usuari i l'altre que pagui el contribuent. L'usuari vol dir el que fa servir, el que passa per la carretera és el que paga. El contribuent vol dir que si tu vius al Pirineu aïllat de tothom... Tu segueixes pagant la P7, perquè tu pagues impostos, i si pagues impostos, pagues la P7. Vale? Això, i per tant, la millor manera de finançar autopistes és els peatges, el que pagui l'usuari. Això és especialment cert, en zones de pas, de turistes, com som nosaltres.
0: Sí, senyor.
1: Per què? Perquè aquesta senyora del Pirineu que no fa servir mai l'autopista paga els impostos, per tant, financia la B7, que fa servir un francès o un alemany que està de pas i que passa gratis i que no paga res. O sigui, no és que la senyora de la B7 li paguen al senyor de Pedralbes quan se'n va de vacances a la Costa Brava. No, no. Un francès que passa per aquí... I entre tots els contribuents li paguem l'autopista a aquest senyor francès. I, per tant, és d'idiotes. No? Ja és d'escolta, per què els hem de regalar calés a aquesta gent perquè vinguin aquí i perquè a sobre ens col·lapsin l'autopista?
0: I camions.
1: I camions. Tota la gent que ve de pas... Això és una burrada, és de burros. ¿Vale? Però hi ha un problema. I és que si tu formes part d'una unitat fiscal... per dir-ho d'una manera elegant, que és Espanya, clar, si ets tu l'únic que tens autopistes, que és el que passava abans, què passa? Que tu, com a usuari, pagues les teves autopistes, però tu, com a contribuent a Espanya, també pagues les de Madrid, perquè les de Madrid són, entre cometes, gratis.
2: Sí, sí.
1: És a dir, que són finançades pel contribuent. I com que tu ets contribuent a Espanya, o sigui, tu pagues... una vegada i mitja, no? Pagues les teves, totes les teves, i un tros de les de Madrid. I els de Madrid només paguen el trosset seu de Madrid, no? Clar, això és profundament injust. I en els economistes, quan decidim com s'han de posar els impostos, sempre mirem l'eficiència, que és el que he dit abans, és eficiència.

0: i 100 que l'usuari pagui quan els béns són congestionables, les han de pagar els usuaris, no els contribuents, els usuaris. Però després hi ha l'aspecte de la justícia. És injust que una regió fiscal, que és Catalunya, doncs acabi pagant molt més que una altra. Per què els hi hem de pagar nosaltres autopistes amb ells? I aleshores, clar, arran d'aquest debat, el que va passar a Catalunya és dir, no volem, com que hi havia aquesta injustícia, va haver-hi el moviment no vull pagar.
1: Sí, sí.
0: I per tant, no volem pagar, fora tots els peatges, i no anem a la solució millor, que és peatges per tothom, sinó que anem a la intermitja. La pitjor era la que teníem abans, que només paguen els catalans. La segona pitjor és que no hi hagi peatges, perquè llavors nosaltres els hi paguem als francesos i la iaia del Pirineu li paguen al senyor de Pedralbes, encara que aquella dona no utilitzi mai l'autopista, no? I per tant, el que hem de fer és tornar a la... No, anar, per primera vegada, a la situació bona, que és que tothom pagui peatges. Tothom pagui peatges. Així els francesos que venen de pas pagaran, els madrilenys pagaran les seves, nosaltres pagarem les nostres, i una de les raons per les quals els béns subjectes a congestió, els béns congestionables, s'han de finançar així, és perquè així s'alleugera la congestió. És més, hi ha un Premi Nobel, que és company meu de Colòmbia, que va inventar ja fa moltes dècades, que deia que els peatges han de ser variables. I quan més trànsit hi hagi, més alts han de ser. És a dir, el diumenge a les 7 de la tarda que tothom torna de la Costa Brava, allò val el doble. I a les 4 de la matinada, quan hi ha poca gent, allò val menys. Per què? Perquè és una manera de descongestionar. És a dir, tu saps que si tornes a les 7 de la tarda pagaràs el triple, per tant, si pots, dius, escolta, em quedo fins a les 2 de la matinada, i d'aquesta manera molts dels cotxes que congestionarien a les 7 de la tarda marxen i així es descongestiona el tràfic, per tant, el trànsit. I per tant, els peatges són una eina per regular o per canviar aquestes congestions. De fet, això no és una idea boja, això ja existeix, ja ho estem fent. En els pocs peatges que existeixen en aquest país, per exemple, el del túnel... El del
1: de Vallvidrera.
2: Vallvidrera,
0: sí. Recordeu que hi ha dos preus, el de les hores vall,
2: sí,
0: i el de les hores punta. I també hi ha un preu especial per la gent que va molta gent amb un cotxe. Per què? Doncs perquè aquesta gent que pensa com reaccionarà la gent... La gent dirà, escolta'm, intentem posar-nos molts dins d'un cotxe, en lloc d'anar amb tres cotxes, anem tres amb un sol cotxe, i així paguem menys peatges, i d'aquesta manera hi ha menys trànsit. Menys trànsit, menys pol·lució i més del tot, però és una manera d'incentivar la gent a agafar menys el cotxe, i també, si tu, en lloc d'anar a l'hora punta, no? L'hora de les 9 del matí, que tots els nens van al col·legi, que es col·lapsa allò al túnel de Vallvidrera, doncs si tu pots anar-hi a les 12, doncs t'esperes a les 12. Com ho fas, això? Doncs que a les 12 sigui més barat que a les 9.
1: Ara que deia això, no. Només volia fer un apunt amb això dels béns congestionables, que m'ha vingut al cap també la sanitat pública.
0: Sí, la sanitat pública és... Aquesta és la teoria de la... Com ho dieu aquí?
1: Del copagament.
0: Sí. El copagament està basat en aquesta teoria. Sí. Que passa que els béns associats amb la salut tenen un altre tipus de problemes molt més greus. Diguem, perquè l'economia funcioni, en general, és molt important que el client tingui informació. I el mercat, diguem, si tu tractes la salut com un mercat, és un mercat perillosíssim, perquè hi ha un que sap molt i un altre que no sap res. El que sap molt és el metge i tu no saps res. I si el metge diu, t'has de fer això, tu no pots triar lliurement què és el que has de fer, perquè no en tens ni idea, no? I, per tant, els mercats de la salut, que també hi ha... Hi ha tot un sector de l'economia que es dedica de la ciència econòmica que es dedica a estudiar això, es diu, compte que la salut és un bé especial, és un producte especial, és un producte que has de comprar en el moment més pitjor, no?, de la teva vida, no? I a sobre que abans que dèiem càncer, no? Tens un càncer, doncs a sobre que tens càncer, a sobre has de pagar i t'has de... I per tant hi ha qüestions ètiques també associades amb tractar la salut com un mercat que són perilloses, però també hi ha gent que tracta la salut com un bé públic congestionable, que són els defensors del copagament, i amb la mateixa teoria, si tu a la gent li fas pagar una miqueta, encara que sigui molt petit, hi haurà molta gent que dirà no hi vaig. I per tant, les urgències, no? En lloc de nens que els hi surten dos mocs i els portes a urgències, no? Quan no caldria, i això col·lapsa les urgències, doncs molta d'aquesta gent no hi aniria. O sigui, la teoria és la mateixa, però aquí hi ha altres consideracions que fan que no estigui tan clar per la salut que la millor manera sigui el pagament dels...
1: Si sembla, això ho deixem per la temporada vinent.
0: Vale.
1: Ja li prenc la paraula pel tema de la salut, perquè, clar, és una altra... M'ha agradat molt aquesta paraula. No l'havia escoltat mai, béns congestionables. M'ha agradat molt aquesta...
0: Sí, n'hi ha béns que no ho són, no? Per exemple, la defensa.
1: Sí, no es congestiona la defensa.
0: La defensa no es congestiona, no. Però hi ha béns que són congestionables, sí, sí. I per tant la manera com financem la defensa és diferent de com financem els...
1: Perquè l'escola pública seria un ben congestionable o no?
0: Sí,
1: també, sí, perquè es congestiona.
0: Congestionable. Sí, sí. Sí, congestionable vol dir que si molta gent el fa servir, tu no el pots fer servir.
1: Sí, sí, està ben vist. Sí, sí, a la universitat també passa, pel tema de les notes. Segons quina nota treus, pots anar a una universitat o no, perquè es congestiona i aleshores no tothom pot estudiar-hi. Doncs, bueno, com sempre, hem après moltes coses. Professor, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i bon estiu a tots.
1: Bon estiu a vostè, a la seva família. I res, fem una pausa de 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
2: Versió RAC 1.
3: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
3: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
4: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
8: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
9: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
8: Desbloqueja el Titan que portes dins.
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900-903-740 3.
11: Mary Shore.
12: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
13: Camí de les 6 de la tarda amb Marc Martínez. Marc, bona tarda.
14: Bona tarda, què tal?
13: Yeah. Molt bé, tot i que hi ha posats més d'una comarca a la defensiva, a veure a qui li toca avui la Xina
14: del
13: teu esquarterament.
14: No, va bé que m'ho preguntis, perquè he decidit obrir una petita finestra, una petita treva, només aquesta setmana, i ara no parlaré de cap comarca, i ara us diré el perquè.
15: Home, ja era hora!
16: Hombre!
15: Ja era hora! Per fi s'ha acabat aquesta secció asquerosa, que és el pitjor que li ha passat mai a Catalunya i a la ràdio.
16: No m'agrada molt, Martínez, que posis una mica de seny, perquè, escolta, jo, en el fons, i t'ho dic de debò, t'ho dic d'acord,
14: a veure què em dirà.
16: Fas tard o d'hora recapacitaries, perquè això ja no es podia tolerar, aquest mal que estàs fent a Catalunya.
14: Sí, he dit que obro una treva d'una setmana, no que s'acabi la secció.
16: Mira, una setmana
14: s'acaba la temporada. Però hi ha una temporada més, i només he parlat en aquest temps de 16 de les 43 comarques, o sigui, tenim per una temporada o dues més.
16: Doncs mira, la temporada que ve a mi no m'hi veureu.
14: Bueno, amb sort ja no hi serà vostè la temporada que ve, però vinga. Per què he decidit fer... Per què he decidit fer aquesta treva? Doncs perquè ja portem molts dies enllaçant diferents onades de calor, ja anem per la tercera, no sé per quin anem, no? I això, a la gent, la gent es posa molt tensa amb la calor.
13: Home, la prova la tens, que vas parlar de la selva i a partir d'aquí s'ha generat un mal humor. Que jo crec que té a veure, coincideix, home, amb les altes temperatures.
14: Sí. Jo crec que és l'única causa.
17: Crec que és la vegada que ha generat més malhumor.
13: No, però per què? Perquè estem, estem a l'estiu.
14: És la temperatura.
13: Altes temperatures i l'estiu. A veure, hi ha molts fets històrics que passen amb altes temperatures. Sí.
14: És que ara parlarem precisament d'això.
18: Més salvatges, gent més salvatge.
13: No, amb més temperatura la gent està més nerviosa.
14: Vol dir que són aborígens a la selva, també. No, va. Vinga, deixem... Doncs em volia estalviar problemes, perquè crec que és això. És un molt mal moment, en plena onada de calor, perquè la gent està molt crispada.
13: Sí, està molt crispada.
14: I, precisament, volia parlar d'això de la calor, de que la gent s'enfada més, perquè la setmana passada...
13: Ja t'ho dic jo.
14: La setmana passada, parlant d'això, Toni, vas dir una cosa que em va resultar molt, molt curiosa, i he decidit indagar en això. I el que vas dir és concretament això, per posar en context a l'audiència.
13: La calor també ho fa, això.
0: Sí, mal humor.
13: La calor fa mal humor, eh? I, per exemple, no cal anar més lluny. L'alzamiento es va produir un 18 de juliol.
14: Hòstia, no m'esperava aquest vincle, eh? Calor,
13: sí, això, la calor genera assassinats, genera mal humor, genera que tothom estigui crispat, incendis, alzamientos...
14: Estaria bé...
18: Home, aviam, quan la gent està congelada no fa res, no fa cap maldat.
14: Potser m'he dit que deia buscar els cops d'estat que hi ha hagut, si hi ha hagut algun a l'hivern o a l'estadística.
13: Comença a repassar, la gran majoria tot succeeix a l'estiu, a les portes de l'estiu, a l'estiu.
14: El 18 de juliol. Doncs mira...
18: Hi ha trossos bons, d'aquest tall.
14: Sí. El que parla vostè, no és el que parla vostè, no?
18: Sí, sí, el que he dit jo.
13: Quina casualitat.
0: Vostè ha estat excel·lent.
18: Sí, sí, ha estat molt bé.
14: Però no li feu la pilota, a vosaltres.
17: Quina miradet.
14: Sí, sí. Menys mal que no podem veure. Doncs bé, no sé si ho vas dir com a broma o realment ho sabies, perquè...
13: No és només un únic fet, hi ha un grapat a l'estiu. A l'estiu hi ha més assassinats, més de tot. Hi ha més violència. Per què? Per culpar la calor.
14: De fet, ahir l'Alba Segarra va fer un reportatge sobre això, els taloners, també, que la gent està més enfadada.
18: Mira l'infern, mira l'infern. El dimoni té la malalla que té. A l'infern està tot ple de calor i de flors.
14: No hi ha aire condicionat, no. Doncs, i he volgut anar més enllà i com dèiem al tall, buscar a veure si realment, estadísticament, hi ha hagut més guerres, revoltes a l'estiu.
13: I què t'has trobat?
14: I vaja, les dades són aclaparadores.
13: Atenció!
14: O sigui, hi ha estudis, de fet, que s'han fet que ho demostren. Una relació estadística clara entre calor i conflictes armats i guerres. I això em sembla una dada molt bonica. A veure, no és bonica la guerra, no és una cosa divertida, no. Però a mi m'agrada molt perquè jo odio l'estiu amb tota la meva ànima, sí, i això
13: ja som dos.
14: Sí?
17: Som
14: doncs
17: tres.
14: Mira, això és...
13: No ens agrada. Això,
17: a mi
13: no
17: m'agrada.
14: Mira que bé, avui estarem tots d'acord per primera vegada.
0: No, jo no estic d'acord.
14: Ah, no, ja m'ho imagino, però no m'importa tampoc, eh?
0: A mi aquesta... Però... No, a mi no m'agrada ni la calor ni el fred.
14: Ja, doncs llavors
17: aleshores,
14: què? Vol morir
17: no
14: tot l'any, no? No vol viure.
0: Martínez, amb aquesta mitja rialleta que fas per sota el nas, te fumaré un mestre. Ho sentirem a dir.
15: Sí, perquè l'hivern també vens com una castanyera pudenta, tu. Tot tapat, encostipat, que et surten mocs verds pel nas.
18: Ai, sí, és veritat que li surt.
15: Sí, cagues estalactites.
18: Sí, ara li surt un per sota. Sí.
13: Va, per favor, centrem-nos.
14: Sí, doncs vinga, va, les dades són demolidores, com he dit. Exemples d'arguments definitius de per què la calor és dolenta. La Guerra Civil Espanyola, com vas dir al tall, va començar un 18 de juliol amb l'alzamiento. Més exemples, per exemple, la presa de la Bastilla, que va donar inici a la Revolució Francesa, va ser un 14 de juliol del 1789.
13: Avui?
14: Un 14 de juliol, precisament, és veritat, com avui.
13: El dia com avui.
14: Que ja imagino que aquella gent...
15: França guanyi també aquesta nit.
14: És veritat.
18: Han donat un premi de Nobel de la Pau a l'aire condicionat.
14: Exacte, doncs mira, em sembla una gran idea.
13: Aquí ha estat bé, sí.
14: Home, sí. Perdona, però...
13: Ha estat bé.
14: Sí. Home, és que el Nobel el que va inventar és la dinamita. Hauria estat molt millor donar-li de l'aire condicionat.
13: Tens tota la raó.
14: Doncs, miri, Revolució Francesa, que ja deurien estar enfadats d'abans, aquella gent. Però jo crec que el que va acabar d'encendre la metxa va ser la calor. La Primera Guerra Mundial, també, va començar un 28 de juliol, en ple estiu.
13: Primera Guerra Mundial, eh?
14: Primera Guerra Mundial, també. No són les petites, eh?
0: Apunta't.
14: I es va encarregar el Francesc Ferran un mes abans, el 28 de juny, que ja era estiu. Sí. Que és el que va dinamitar tot. Segona Guerra Mundial,
13: sí.
14: Quan comença? 1 de setembre, encara estiu, fins al 22 de setembre, i fa calor encara al setembre.
0: Ja portes acumulada la calor de juliol i d'agost.
14: Exacte, estàs de més mala llet, llavors Hitler va envair Polònia un 1 de setembre, iniciant la Segona Guerra Mundial.
0: I, disculpa que et digui, el desembarcament de Normandia...
14: Però això va ser el final.
0: Un 6 de juny, no, va ser un 6 de juny.
13: Però això, aquí, perdona.
0: Que encara, a veure, no és ben estiu, però ja me'n recordo.
14: Amb això estic d'acord.
0: Que feia molta calor.
14: Fa calor l'estiu.
0: Feia molta calor aquell 6 de juny.
18: Per això ho van fer per l'aigua.
0: Eh?
18: Van desembarcar per l'aigua, per refrescar-se.
13: Aquí?
18: Sí, ho haguéssim pogut fer amb avió perfectament. Però ho van fer per l'aigua perquè es refrescaven.
14: Per bona, no era per temes militars.
18: No, no hi podien anar d'altres maneres.
19: O sea que soy Miguel Gil, experto en guerras.
15: Ay,
19: y sí que es verdad que la guerra pues también tiene sus ventajas. Porque te hinchas a matar y la policía nada. Un día maté 30 y tantos y pasaba la policía y dije, he sido yo, y qué, y me dijeron, nada, nada, perdone. O dejar el tanque aparcado en doble fila, a ver si se lo lleva la grúa. Le meto un cañonazo en la gorra.
20: Avui... És bo aquest paio, eh?
21: Avui...
20: És
21: bo,
20: és bo, però ja...
22: Està muerto.
14: Sí, no sé, no sé què fa aquí.
22: Está muerto como todos mis amigos, creo que dará bien. Todos muertos. Solo tengo huesitos de amigos.
20: Però encara ara que estiguis que,
16: bueno, amb aquest carbón... Ha tingut com un moment de melancolia.
22: Si quiero hacer una fiesta tengo que ir a la huesera.
14: Va, per favor. Vinga, veig que avui tenim molts analistes, eh? Més,
20: sí, masses,
14: més de lo normal. Vinga, més exemples de guerres, a part de que les grosses del segle XX, com la
20: totes
14: primera...
20: Totes situades a l'estiu,
14: la segona, la Guerra Civil,
20: tot
14: per exemple.
20: Tot i que el desembarcament a Normandia ja estava, ja queda inclòs...
16: Sí, juny, eh? Ja, però sí, va fer calor aquell any.
20: Però dic, però... que ja queda inclòs en la Segona Guerra Mundial.
14: Exacte, sí, però, estem parlant de quan esclaten els conflictes.
16: Sí, però jo dic que el desembarcament, eh?
14: Vostè ho sap, vinga.
16: Jo t'ho he embarcat en aquella situació.
14: D'acord, d'acord, m'estava recolzant. Vinga, més exemples. La guerra dels sis dies, per exemple, entre Israel i els països musulmans veïns, també va començar, també, estarem d'acord, no és estiu tècnicament, però un 5 de juny, que ja feia molta calor, i més
16: calor
14: a Israel. O sigui...
16: Fixeu-vos, eh? Feia calor.
14: Sí, la guerra dels sis dies, un altre exemple de guerra.
16: La guerra dels sis dies, exacte.
14: I bé, si això...
18: Però sis dies, això, perquè no tens temps... Si, amb sis dies, què fas amb una guerra? Si, amb el temps que per apuntar, o sigui, per carregar l'arma, apuntar... I disparar ja has perdut 3 dies. Sí, sí. Això no té cap sentit.
16: No, si perd 3 dies per apuntar, sí, no té la guerra per poder.
18: Amb 6 dies... No, però aviam, per agafar totes les tropes, anar a les... Això ja no és gestió,
14: ara,
18: eh?
14: Ara, la logística.
18: Ara, la logística, ara, sí, que t'hi poses, no sé què, les primeres... Sí, no, no, no, 6 dies no es pot fer una guerra impossible. No.
14: Bé, si li sembla massa curta la guerra dels 6 dies al senyor Buigas, també us diré que la guerra dels 30 anys, que va ser dels 1618 al 1648, o la dels 100 anys, també van començar, aquí ja, potser, apuro més, un 23 i un 24 de maig.
17: Això no és estiu,
14: que per mi,
17: eh?
14: Per mi el maig
20: no,
14: ja,
20: ja
14: aquí
20: calor.
14: Ja fa molta calor, eh?
17: Ja,
14: no, sí, però fixa't que no, cap és el febrer ni el març, el maig, és la calor.
16: Hi ha anys que el maig he fet la primera onada.
14: Sí, oi que sí?
16: Veieu,
14: avui estem junts amb
15: I
14: això.
15: I no diràs res del 1714?
16: Sí.
15: Què passa? Només estàs parlant de guerres que no interessen a ningú, no? Però clar... Els nyordos que van envair Barcelona l'11 de setembre, què? Això no en parlem, no? També existiu, eh?
16: Sí. Quan jo vaig a fer l'ofrena, sí. Casanova fa una calor que empesta,
15: però,
16: eh?
15: Però clar, com que ets un nyordo, això no interessa, no?
14: Estem parlant, ho estic dient.
16: Molt bé,
14: primer de tot, no em deixen temps per explicar-me. I segon, estem parlant de quan esclaten els conflictes.
15: I 11 de setembre, quan és?
14: Sí que és veritat que l'11 de setembre també és estiu, però...
15: Cau Barcelona!
14: Però aquesta és la data en què cau, no quan comença el conflicte.
20: Però cal cridar tant, sisplau.
14: Silenci, talla.
17: Per favor.
14: Però,
20: seguim.
14: Però atenció, ja em sap greu donar-li la raó al senyor Vicenç Martí i al senyor Marcelí, però sí que és veritat que el setge de Barcelona acaba l'11 de setembre, però atenció, perquè el setge comença el 25 de juliol de 1713, o sigui que també era estiu. O sigui que les nostres guerres, les més importants de Catalunya, també ens han afectat en aquest sentit.
16: L'estiu és perillosíssim.
14: I fixeu-vos perquè, molt abans de la Guerra de Successió Espanyola, la Guerra dels Segadors va començar
16: digues.
14: Un 7 de juny amb el Corpus de Sang, es va encarregar el virrei d'Espanya.
15: Allò sí que era maco, eh? Haguessis hagut de començar per aquí.
16: Allò sí que allà vam anar a tope.
14: Hi vam anar, eh?
16: El 1713
20: ja hi era.
14: Mira, que hi ha coses que no colen.
16: Va anar a tota màquina.
14: Bé, doncs crec...
16: Anava a tota màquina, el 1640.
20: Ja, però vostè...
16: La Guerra dels Segadors?
20: Sí, ja, però vostè hi era?
16: No, però m'ho van
17: explicar.
20: Home, clar, perquè clar, arribat un punt ja que és capaç de dir-me que
14: sí. Sí, no, t'ho pots esperar tot. Bé, crec que amb totes aquestes dades ha quedat palès i demostrat que l'estiu no porta més que desgràcies. No hi ha res de bo. Jo sempre he odiat l'estiu, com he dit, però ara tinc dades objectives que recolzen a la gent de seny, com nosaltres, que no li agrada l'estiu, no? I per rebatre la gent que està desitjant tot l'any que arribi la calor i l'estiu, els hi podeu dir això. A mi em sobren 5 mesos a l'any perquè l'estiu i la calor no tenen absolutament res de bo. I no em digueu també que anar a la platja, no sé si no us agrada l'estiu, però jo també és que odio tot el que està relacionat amb l'estiu. La platja també. No sé si aquí sou de platja.
16: No m'agrada.
14: Però a mi sí, és l'últim que faria. Jo no sóc de platja.
15: No, pues si vas a la playa de Tolle se te pasará el calor de coller tanga, oi. Ai.
17: Se te
15: marcha la calor i se te arregla la vista. I jo porto unes ulleres que graven i un dron que tinc de...
20: Això està molt bé, eh?
15: Sí, però el que passa
17: és
15: que jo... Mira, precisament que estava...
20: Ara se'n veuen moltes, eh?
14: Les de Sant Fermín, que s'han colat a dins per gravar-ho, no?
20: Que van gravant.
16: Però això no es venia a la tienda de l'espia.
20: No, ara la venen a qualsevol òptica.
1: Sí,
20: no. Que tinguin una marca d'ulleres, te la venen i...
1: I graven bé, eh?
20: Si va venir un dia aquí a Llorenç Santa Maria, que venia al programa... I portava ja aquestes ulleres i ens va gravar mentre fèiem el programa. Ai, i ho va enviar.
2: Sí. I no us aguantarà.
21: Però jo les tinc trucades para que no se vegi el llume chivato.
1: És un porc, vostè.
21: Hay un llume chivato i jo lo he cremat con un soplete.
20: Vostè, perdoni, vostè, què riu?
23: Això grava o què? Jo vull unes d'aquestes.
1: L'altra.
21: Sí, que grava, sí. Aquesta, que, mira, veu aquí, que està aquí. Això no grava. Però tu no te gravo, que era un feo, que parece un sapo.
14: Per sort no sóc com el senyor Santa Susana, a mi no m'agrada la platja, com he dit, i porto un argument objectiu que crec que demostra que la platja és una merda, val? I crec que és un fet objectiu. És que és l'únic lloc del món on la gent juga a pales. Vosaltres heu vist jugar a pales a algun lloc que no sigui la platja?
20: Tens tota la raó.
14: No. Sí. I oi que...
23: Sí, i no és un esport aquàtic, o sigui que no té cap sentit.
14: Llavors, oi que no hi ha una activitat més avorrida que jugar a pales? Però clar, com que a la platja no hi ha res a fer, et sembla una bona idea jugar a pales. A la muntanya no hi ha gent jugant a pales, ni els altres.
20: És
14: la prova objectiva de que és una merda.
20: Clar, amb això tens raó. Ai. Per exemple, al Manac no he vist mai gent en una exposició jugant a pala. El Manac.
16: No. A l'exposició.
20: No, tu vas al Museu del Nacional d'Art de Catalunya, qualsevol sala que estiguin fent una exposició...
23: Manel, voldràs dir Manel.
20: Manac.
1: Vostè sap què és el Manac?
23: Jo conec Manel.
1: El Museu Nacional d'Art de Catalunya.
16: No, del Manac, diu.
1: Manac, no.
20: Estic totalment d'acord. I després... Com és habitual, els que juguen a pales, que es posen davant de tot a tocar la platja...
1: Arran de mar.
14: Juguen a 100 quilòmetres de distància.
20: A part, no en tenen ni punyetera idea de jugar a pala, que és el que posa més nervis.
16: La pilota permanentment a l'aigua i perdó.
20: Agafa la puta pala i des,
14: tu,
20: la pala...
14: Ui, és la calor, veus? És la calor.
20: La pala els imputia pel cul. La pala juga al tennis o pàdel, els jocs que juguen.
1: A
20: la platja, si no en tens ni idea de jugar pala, no molestis.
22: Però tu què haces en la playa? Porque no te gusta el sol, no te gusta el agua, no te gustan los niños.
20: Nedo. No, perdone. Nedo.
22: Pues vete ahí a darle un piquito. Vete a darle un piquito a una medusa y te calla.
20: A la platja vaig i nedo, que és el que es va fer a la platja.
16: Fins a la boia.
20: Mira. Va jugar a pala.
14: Un altre...
20: Aquell soroll que és que et fot el cap.
1: Sí.
20: És com el ping-pong.
1: Molesta.
20: Pif, agafaries la pala i...
14: És una tortura psicològica, no? Anar-ho escoltant mentre estàs...
22: Com perdó, a la playa i te vas allà con tu perro.
14: Com deia l'Adri, parlava de prendre el sol, que també hi ha molta gent que diu que a mi m'agrada anar a la platja per prendre el sol, que això ja em sembla una aberració. O sigui, per mi és una tortura medieval prendre el sol i em fa gràcia perquè moltes vegades quan parles amb algú que li agrada prendre el sol et diuen, no, però a mi m'agrada perquè tu estàs allà estirat una estona...
21: I fa inodim-me.
14: Sí, vas pujant de temperatura, vas suant i després, quan no pots més, et tires a l'aigua i així et refresques, que em sembla una tonteria. Això és com dir, no, a mi m'agrada ficar la mà a la vitroceràmica.
20: És un esforç que genera molta, que absorbeix al teu cos molta calor, que la pell arribi fins i tot a cremar-se en alguna ocasió. Després, la pell té memòria, això a la llarga, després.
14: Sí, no, és dolentíssim.
20: I la fase en la que vius aquest patiment de sol i sol és una fase de creixent, perquè en 3 o 4 dies te'n va la Moranó i tornes a quedar...
1: Sí.
20: Per tant, no ha servit de res aquest esforç que tothom fa.
23: No té garantia.
20: No té garantia.
14: És una activitat absurda.
20: Són ganes de voler-te torrar... Sí. Pues no sé.
14: No, i és això, per mi prendre...
16: Com un pollestret.
23: El sol o l'hivern, quan tens fred, sol. Quan tens calor, lluna.
20: Ombra.
14: Sí, és una activitat completament absurda. I com he dit, prendre el sol...
20: Jo he vist fins i tot algun pit que es desfà i tot.
1: Pits desfets,
20: com el formatge.
14: Que es desmaterialitza.
20: Com la tetilla, saps? Allò, de la calor que fa.
22: Ai, la tetilla gallega.
16: Com un flam.
20: O pitos, també. Però aquests ja s'han passat per la paella del sol que fa. No es pot aguantar, això del sol.
14: No, és inaguantable. Sí que he de dir que hi ha una cosa, us hem dit, una cosa que m'agrada a l'estiu, que són les piscines, a diferència... Depèn de quina. Entrem en un món diferent. Si la piscina és tranquil·la i s'està bé.
20: A piscines hi ha els que fan manteniment de les piscines que fan atemptats contra la humanitat amb el clor que surts amb els cabells verds.
14: Ui.
20: Cabells verds, que això ho he viscut jo on estiuejo, i banyadors que entren blancs i surten verds.
14: Pel clor,
20: les merdes que li posen. I aleshores dius, si jo surto amb els cabells o la meva dona surt amb els cabells verds o la meva filla, que semblen monstros, saps, que hagin sortit de la...
14: Del pantano.
20: No, exacte, del pantà aquest on hi ha els siluros, o jo amb el banyador tot verd, què collons posen a la piscina?
2: No, però ara cada vegada n'hi ha més d'aquestes amb aigua salada, les piscines.
14: Sí. Mira, precisament volia parlar d'això,
20: Marta. Has de canviar.
2: Ha de canviar tot el motor, sí, i el sistema.
20: Qui ho paga, això?
2: Els veïns.
20: Sí, els veïns. Collons dels veïns. Ai, estic de pagar les rames fins als nassos, ja.
14: Jo anava a parlar precisament d'això, Marta, però a l'inrevés. Jo, no és que m'agradi el clor, però si vaig a la piscina és perquè no vull anar a la platja. Llavors, cada cop hi ha més piscines d'aigua salada i això em sembla un drama.
20: Però el manteniment, o sigui, és molt millor
2: d'aigua salada. Sí,
14: jo sé que tindran els seus motius i tal, però anar a la piscina perquè l'aigua sigui salada...
20: No, doncs... ara la trobaràs la piscina amb aigua salada o dolça, però amb caques surant. Que...
2: Oh! És el repte viral.
23: Platges amb aigua dolça. Que també el tio va fotre sal al mar, això ja ho he dit moltes vegades.
21: És el conte
23: la idea que va tenir.
21: Si això conta el molinet...
14: Seria molt millor. Té tota la raó, senyor Buies. Per mi una piscina d'aigua salada és una aberració. O sigui, ja per això que se les acabin de carregar les piscines, que els hi posin meduses també, i sorra, i borilles de cigarro, i ja no hi haurà cap diferència.
20: La piscina ecològica amb sal, mira, a mi m'agrada.
2: A mi també m'agrada.
20: Ara, aquestes de clor, la veritat, és que jo... És que cada dos per tres has d'estar-te queixant que surts amb el cabell verd. Vull dir, és que, de veritat.
2: Sí, sí. Jo prefereixo amb sal.
14: No, si jo entenc els motius medioambientals o els que sigui, però simplement dic que m'és igual.
20: Sí, per mi
14: és una línia vermella.
20: Al pubis te'l mires i s'ha acabat bé.
23: Si fotem sal a la piscina haurem de posar cloro al mar.
20: Sí, clar. Al mar trobes de tot, ja n'hi ha. Clor i el que no el clor.
21: Però la de sal també tenen cloro, La de sal també tenen
20: també,
21: cloro.
20: També, però menys.
21: Lo fan con la sal se produeix el cloro.
20: Sí. No, però una mica
21: però
20: menys.
21: Però no hi ha tant, no hi ha tant.
20: Sí. Bueno, què?
14: I bé, això era una mica el que volia comentar. No, mira, però no volia acabar amb un missatge tan negatiu, llavors sí que vull acabar proposant un pla ideal per aquest estiu, per no acabar el missatge, que és, doncs, com que no es pot fer molt a l'estiu, doncs quedar-se a casa, tirat al sofà, amb el ventilador o amb l'aire condicionat, i veure el meu monòleg gravat, que ja està disponible a YouTube, completament gratuït.
2: Però què és aquest
14: que es diu... si busqueu Marc Martínez Antinatural, el trobareu. És completament, és completament gratuït. Antinatural, és el nom del monòleg. Això ho trobarem. Completament gratuït. Està a YouTube.
23: A YouTube.
14: És un canal...
20: Però perdona.
14: És un altre canal. Vostè no l'ha de mirar. No passa res.
20: És gratis. Tu vens aquí i te n'aprofites.
2: S'ha fet una falca ara.
14: A veure...
20: T'acabes de quedar descansat?
14: No, però a veure, he volgut acabar proposant una... Ja que no es pot anar a la platja, a la piscina, doncs he dit, mira, almenys...
21: És gratis.
14: Aprofito la meva secció interessadament.
20: No, tu has fet venir bé criticar la platja, criticar la piscina, criticar... El riu, te falta criticar el riu.
14: Sí, però, bueno, no ho sé, he cregut que és la meva secció...
20: Has del mai al riu?
14: Sí, no, l'aigua dolça no tinc res en contre, sí. Rius i llacs m'agraden.
20: A mi els llacs no m'agraden, em fa por. Sempre penso que hi haurà una mà per sota que me'n tirarà.
14: Això és un drama.
21: És com banyar-te a la platja
20: de nit. Estic molt traumatitzat.
21: Això és alguna pel·lícula que t'ha marcat.
20: I després als rius no hi ha manera de fotre-hi tot el cos, Estan molt freds. Vas als rius...
2: Congelats.
21: L'aigua és freda.
2: Costa molt entrar.
20: I a vegades costa sortir,
2: Del riu.
20: Perquè llisca la pedra.
14: Les alguetes que hi ha a la pedra...
20: Intenta sortir i quedes com un gosset que...
2: La gent fa... Sí, les veus en un estat una mica lamentable.
14: És com el meu.
2: No pots sortir amb elegància.
14: És com veure una prova del Grand Prix.
21: Bueno, a vegades a la platja també passa que te fot una onada a terra i queda com una bomba mexicana ahí, rodolant.
20: Aquest cap de setmana a la platja on vaig anar vaig veure... dos orques que havien varat. Dos mascles varats que no es podien aixecar perquè hi havia marinada.
2: Pobres. No es veuen ajudar?
20: Jo no.
14: Va haver d'anar un vaixell com a Alemanya.
20: Quan es van aixecar i vaig veure el plan que portava, em vaig pensar, llàstima que no s'hagin... No hagin quedat varats a les roques.
2: Pobres.
20: Portaven un rotllo que no...
2: Home, devien estar patint, si no podien sortir.
20: No, què va, si van sortir allà, perquè van caure amb l'onada i aleshores, bueno, es van aixecar i després, pues venga, el superaperitivo, amb música...
2: Això molesta molt,
20: amb llaunes, deixant tot per allà al mig, i vaig pensar, llàstima que no t'hagis quedat barat una estona més. Bueno,
14: Jo ja he fet la falca, és tot el que volia.
20: Com es diu això
14: que
20: hem de veure teu?
14: Antinatural, es diu el monòleg. Si busquen Marc Martínez, molt fàcil, Antinatural a YouTube, el trobareu. Completament gratuït.
21: Com és que tens el mateix nom, Marc Martínez Amat?
14: Mire, jo no... Si fos només aquest, conec que sets Marc Martínez.
20: Bueno, s'assembla amb el nom, amb poca cosa més,
14: Per això hem de buscar Antinatural.
20: Ara tornem.
3: RAC 1.
4: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
5: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
24: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
25: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
26: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
25: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
26: Ah, sí?
25: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
26: Jo no, però en Betaven sí. Va, Bet.
27: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
28: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
29: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
28: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
29: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
28: Informació a revés95.com.
30: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
31: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
30: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
31: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
32: Busques un vehicle híbrid?
33: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
32: Més eficient, és menys consum.
33: Més potent és més cavalls.
32: Tot a Romauto.
33: Barcelona.
32: Molins de Rei.
33: Mataró.
32: Blanes.
33: I Santa Coloma de Farners.
32: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
33: RomautoNissan.com.
32: Romauto.
34: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
35: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
36: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
37: Sona bé.
36: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
37: Sona el nou Micra.
36: I el 0% TAE.
37: Sona que estreno Nissan.
36: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
38: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
39: Propera parada, plaça Lesseps.
40: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: RAC 1. Tots som 1.
20: Cinc minuts passen d'un quart de set del vespre. Marc Poyato, bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
20: Parlem dels bombers que treballen en un incendi forestal ara a Rubió, a l'Anoia.
1: El foc ha començat a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana i treballen 38 dotacions dels bombers i 10 són aèries. La prioritat dels equips d'emergències ara mateix és el flanc dret per evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. Els bombers han demanat col·laboració dels pagesos que estan llaurant els camps. També s'espera l'arribada d'un hidroavió del Ministeri de Transició Ecològica. Segons els agents rurals, afecta de moment una superfície de 25 hectàrees. D'altra banda, pel que fa a l'incendi l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Els bombers l'han donat per controlat fa uns minuts i continuen treballant amb 19 dotacions. A Barcelona ha mort un home de 86 anys atropellat per un vehicle de la neteja. Ha passat al carrer Tarragona, al districte de Sants Montjuïc, cap a les 8 del matí. El vehicle ha atropellat l'home, que ha quedat ferit greu i ha mort poc després a l'hospital. En crònica política, Junts torna a donar l'esquena a Pedro Sánchez i votarà en contra dels objectius de dèficit, una votació que s'ha de fer aquesta tarda al Congrés. Els de Carles Puigdemont demanen elevar el marge de les comunitats 6 vegades més, fins al 0,6%. El diputat Josep Maria Cruzet acusa el govern espanyol de ser un veritable depredador, obsessionat, diu, per incrementar la recaptació.
0: Una operació de màrqueting pur i dur per amagar les seves febleses, que és que no tenen majoria parlamentària, que no poden aprovar pressupostos i que estan cada dia més envoltats per la corrupció. Poden fer el teatre que vulguin, eh? Poden tornar-ho a portar la setmana que ve a aprovació quan aquesta no prosperi. I, de fet, poden portar els pressupostos en contra de la voluntat d'aquest hemicicle. Ho poden fer, però això no serà res més que teatre.
1: Junts votarà en contra dels objectius de dèficit del govern de Pedro Sánchez i també ho faran el PP i Vox. I el Consell de Ministres ha aprovat una subvenció de 8 milions d'euros pel Congrés Mundial de Mòbils. L'ajuda econòmica es destinarà a la Fundació Barcelona Mobile World Capital, el patronat de la qual hi ha el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. En l'última edició, el Mobile va atraure més de 109.000 assistents de 200 països i van participar 2.900 expositors i va generar un impacte econòmic de 561 milions d'euros. Acabem amb la previsió del temps. A aquesta hora es freguen els 40 graus a la Conca de Tremp i en alguns punts del Pla de Lleida, i demà arribarà el pic de l'onada de calor amb temperatures encara més altes, tant de nit com de dia. El sol continuarà dominant, tot i que es combinarà amb alguns núvols i es mantindrà la pols en suspensió procedent del Sàhara.
2: Hola?
4: Hola?
2: Hola?
20: Hola? Hola? Estava badant. Estava badant. Bé,
5: I es pensant en les vacances.
4: Pepe.
5: Ja.
20: No, pensant en les vacances, no, no. Altres coses. Sí, estava fent càlculs de l'hora, no, de l'hora i mitja que ens queda i de com havia distribuït la publicitat. Arnau Vila, què
5: tal?
20: Bona tarda.
5: Perdó.
20: A veure, bueno, tenim per començar aquesta sospita de lesió que no ha estat confirmada per ningú, de Frenkie de Jong.
4: De fet, estem esperant això, que les proves que se li facin al club...
6: Era a merendar a la màquina de cafè.
4: Hores.
20: Però escolta, Frenkie, em pots deixar explicar la teva pròpia notícia? Digues, Frenkie.
6: A veure, què?
4: ¿Cómo que qué?
6: Nada, no tengo nada. No tengo nada. Lo he dicho a la quiromasajista antes de
4: haber dicho a esta. Vas a acabar, els dos partits últims del Mundial tocadet, que des dels Països Baixos arribava, que t'havies infiltrat.
6: Però si llegué a la tanda penalti, no vas arribar, tiré porque era el sexto.
4: No vas arribar. De fet, hi ha unes imatges que es veu a Frenkie de Jong amb una espècie d'embenat al genoll en aquests últims dos partits, cosa que podria fer indicar que efectivament ja tenia algun conflicte.
20: I que anava jugant amb el genoll trinxadet.
4: Doncs mira, el Barça li farà proves a les properes hores i atenció perquè quan es vegi que hi ha el comunicat, la quantitat d'informació del comunicat dependrà també del que el jugador vulgui fer públic. Ja sabem que si el jugador no vol fer públic el temps de baixa, doncs el club està obligat a respectar-ho. Per tant, aquesta és la notícia, mala notícia del moment. Avui, que juga aquesta primera semifinal del Mundial entre França i Espanya a les 9. Això no sé si anima gaire.
7: Vaca.
4: A veure, i hem repetit la fórmula dels titulars de diari.
20: Ah, molt bé.
4: De cara a demà.
20: Molt bé, a veure, Kaila, atenta.
4: Ens hem posat demà, com si diguéssim, a la premsa. Què passa? Avui us preguntem quin titular us agradaria veure demà.
2: Bona.
4: A les capçaleres.
2: El que m'agradaria
4: a mi. Que m'agradaria, sí, a vostè, per exemple.
2: Bona.
4: Primera opció, França se pone gallita. Aquest cas, França se pone gallita.
20: És evident que França guanya.
4: Sí, que fa un bon partit, que passa per davant.
2: Segona opció. És un gallo la mascota.
20: Silenci, va. Per favor, silenci.
4: El toro despluma el gallo.
6: Ese bueno.
20: A ver, José Antonio, ese es el que te gusta.
6: Ese que me gusta. España con dos cojones, el siguiente.
20: Sobre todo los cojones.
4: Tercera opció. Ojo que aquest és bo, eh? Menos alé i más olé.
2: No lo entiendo.
4: És l'alé dels francesos.
6: Más olé!
4: Sí, menos alé i más olé.
6: Más olé!
4: I l'últim en català, visca la república.
7: Aquest. Aquest és el més votat.
4: Doble sentit, eh?
7: Aquesta hora, un 50% dels oients que han participat a l'enquesta diuen visca la república.
8: Ai, us fot, eh? Us fot, eh?
7: No, no ens fot.
8: Què, cou, eh? Cou, quan pica?
7: Però per què?
8: Pica, quan cou?
4: Què?
8: Ai, és que la República, eh?
4: Bé, i la notícia d'última hora que ens ha
8: tingut... I aquí s'està dient, per antenes, eh?
7: Sí, sí, a veure. No hi tenim cap... No tenim cap
8: ja,
20: sí, mira. A tot això, Joan Poquí ha fet un tuit...
8: aquest és dels meus.
20: ...dedicat a Frenkie de Jong, que diu... infiltrat... en fi, esperem que estigui a punt per les properes aturades de seleccions i sobretot per la Nations. El primer és el primer. I sobretot que el Barça el recuperi bé. Dedicat a Frenkie.
6: Este está en su pueblo allí viendo cas grasas y bebiendo cava.
4: Obeses. La notícia d'última hora d'aquesta tarda és que després de 13 anys, Josep Pedrerol fitxa.
20: Home!
4: Deixa 3 media i fitxa per Mediaset.
20: Home!
9: Estamos negociando todavía.
4: No, negociando no.
9: No, no. Si tenemos una oferta de Real Madrid Televisión.
5: No, no, estamos negociando.
10: Ell m'ha dit que encara està negociant, eh?
9: Estamos negociando.
10: El meu missatge i...
20: Perdona, però arreu a tothom publica...
4: Que
7: sí, sí, Mediaset.
20: Tothom publica que...
10: Què diu aquí?
20: Bueno, sí, sí, jo estic llegint el que m'estàs ensenyant.
10: Ho pots dir.
9: És el juego...
10: El que posa aquí.
20: No, diu...
10: De quin dia...
20: Encara no. Em diu Josep... Tu dius, Josep, que encara no.
9: Todavía no.
20: Bueno, ho estic llegint a tota la xarxa, tothom ho dona per fet, que marxes...
9: Es lo que hacen muchos futbolistas es sacar equipos para que te paguen más donde realmente quieres ir.
4: Bueno, que ara teníem dubtes a la redacció.
5: Ha sigut una temporada complicada.
9: Ni Julián ni Olise.
20: La de Pedrerol, a on?
5: Havia tensions en aquella casa. Ell porta tot el tema dels esports allà. I gestiona tot. I llavors, a banda del seu equip i el programa de la Sexta, va haver alguna temporada a l'hivern que amb la direcció tenia les seves tensions.
7: Però han fet un comunicat i tot, des de 3 Media.
5: Què diuen?
7: Diuen que volen agrair a Pedrerol i al seu equip la seva professionalitat, compromís i també les fites que ha aconseguit al llarg d'aquest temps.
5: Ell ha aconseguit a la...
20: Per tant, si hi ha un comunicat de 3 Media...
7: Sí,
5: sens dubte.
7: Confirmen que ha estat un...
5: Sens dubte, sí.
7: Un acord mutu entre les dues parts.
5: Sí. El que ha fet el Josep, el Pedrerol, amb la Sexta, home, s'ha de dir... el 4 tenia en aquell moment los Manolos. Allò arrasava d'audiència i van dir, o no, anem a posar el Josep al migdia a Jugones fent un programa similar a molts vídeos d'aquests d'impacte, sobretot del
9: caïdes,
5: món de caigudes del,
9: molt
5: del
9: ràpid,
5: món d'esport.
9: Molt, sí, que no
5: molt ràpid, el programa no, a veure, no és res de l'altre món, no s'ha descobert la Coca-Cola aquí. Però, escolta'm, va revertir les dades. I va revertir les dades i los Manolos es van quedar amb un dígit i el Josep anava pujant fins que va aconseguir el lideratge d'aquella franja.
20: Vinga.
5: I això s'ha de dir. I després el Chiringuito, doncs per la nit, home, doncs ha funcionat déu-n'hi-do. És a dir, ha triplicat l'audiència de la cadena, que és Mega.
6: Encantado.
5: Que és una cadena que sí que és veritat que té unes audiències molt baixes perquè són canals temàtics, no? I a Catalunya ha arrasat. Hi ha hagut dies amb dos dígits. Mm. 15-20 a Catalunya, quan perdia el Barça, perdia el Madrid, també s'ha de dir. Hi havia una sèrie d'aconteixements i sobretot també si guanyava el Barça en alguna final, doncs la gent s'hi col·locava.
7: Hi ha declaracions també seves en aquest comunicat. Diuen que han estat 3 anys fantàstics en què hem treballat amb absoluta llibertat.
6: Totalmente.
7: Si a més d'informar amb exclusives i el millor debat hem aconseguit fer companyia i arrencar un somriure cada nit amb el Chiringuito, ens sentim més que feliços.
5: Aquí la història és veure exactament què fa farà a Mediaset, entenc jo que farà un programa de nit, veurem si el col·loquen a 4 o el col·loquen un dels canals temàtics de Mediaset, i entenc jo també que al migdia faran, és a dir, no només el tindran només per la nit.
20: A Telecinco no.
5: Doncs escolta, poca broma, que la millor...
20: Ho dic perquè com que estan tan malament, potser
5: això,
20: sí que decideixen posar Pedrerol a Telecinco.
5: Per això. Veurem exactament quines són els... intentaré parlar amb ell els propers dies, a veure si puc rascar alguna cosa, perquè sí que és veritat que...
20: Mira, t'està trucant ara,
5: Ostres, doncs ara no és el moment.
20: Missatges en directe.
7: És ell?
5: No és el moment.
20: Aprofitarem 2 minuts...
9: És Florentino?
6: No.
20: Aprofitarem 2 minuts de pausa perquè el Rocco agafi el telèfon i tornem amb altres qüestions televisives.
11: Tic-tac!
12: Versió RAC 1.
13: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión, y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
11: Relació qualitat-preu excel·lent.
12: Feina impecable.
11: I en tota una vida.
12: Bon ambient, bona música i sobretot bona
11: experiència amb la Sara va ser molt
12: ambient top i ho pots fer a pèl.
14: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
15: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe.
16: Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món.
17: Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
18: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
19: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
21: Sona bé.
19: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
21: Sona el nou Micra.
19: I el 0% TAE.
21: Sona que estreno Nissan.
19: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu model exposat.
24: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. expocasió.cat. Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
25: Oh, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
26: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
25: I se't transmet el fred a la mà?
26: Suposo.
25: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Doncs entrem en matèria, després de l'impacte televisiu d'aquesta tarda, que ha estat, com dèiem, Josep Pedrerol, que deixa a 3 Media i se'n va, traspassa a Mediaset.
1: Pues donde tenga más audiencia.
2: Pues donde tenga más audiencia, ahí estaremos.
3: Que, per cert, em va agradar molt la crítica que li van fer l'altre dia a l'Edu Mutante, al Segre, parlant de les retransmissions de la 2CAT en català, afegint una cosa extra que no s'havia fet mai, que és el tema de l'humor, de portar un imitador, que havia gent que no els agradava, però hi havia altra gent que,
0: sí que
3: evidentment s'ha acceptat, i a més de fet és que ha agradat perquè l'audiència ha anat pujant al llarg de tot aquest mundial. I des d'aquí vull agrair al company del Segre que va fer aquest comentari, perquè l'Edu Mutante és nostre i s'ha de dir. I també em va agradar molt, Toni,
2: Pedrerol,
3: el comentari que vas fer a Twitter, aquella frase de jo, a mi m'agrada molt que la meva gent faci coses fora i li funcioni les coses fora.
0: Sí.
3: Això ho diu molt de la persona que ets.
0: No,
3: t'ho dic en sèrio, perquè hi ha gent que no... Hi ha famosos, hi ha editors, que no els agrada que els seus Muppets se'n vagin fora i que els volen per ells. Però tu, en canvi, sempre has dit que sempre vols que triomfis fora de la versió, també.
0: Oh, i tant.
3: I això diu molt d'una persona.
0: No, escolta, això, el versió és una plataforma...
3: I ho has fet amb tots els Muppets.
0: I
3: tots,
0: si la persona en qüestió troba un camí professional que li van millor les coses, doncs, escolta, només
3: puc aplaudir-lo. No, encara que li vagi millor, però que sigui complementari a la versió, perquè sí que és veritat que hi ha hagut Muppets que han començat aquí, s'han donat a conèixer aquí, i després...
0: Bueno, però és que aquí hi ha una raó...
3: Aquí
0: hi ha un tema, una qüestió que per mi és la que preval. És a dir, si jo no et puc pagar la col·laboració exclusiva, si jo no te la puc pagar perquè una exclusiva té un preu, doncs, evidentment, doncs, quan em demanen de fer altres col·laboracions, doncs el més sensat i el més de sentit comú és que es guanyin la vida i que puguin anar a altres llocs a
3: doncs això és el que vull dir. No? És a dir, això diu molt d'una persona.
0: Des del meu punt de vista. Ara, si jo et pogués pagar una exclusiva, doncs
3: l'exclusiva
0: que travessis per mi...
3: Sí, sí, però el que passa és que hi ha professionals que ni exclusiva ni volen aquí i diuen, home, però, escolta'm, jo necessito guanyar-me les garrofes fora també perquè no arribo a final de mes.
0: No, és que és així.
3: Bueno, doncs això, t'ho dic per l'Edu Mutante, per mi també personal, perquè jo sé que els divendres aquí s'han mogut coses per allò poder anar a Sant Cugat,
0: i jo feliç que pugueu fer altres coses i us pugueu guanyar millor la vida.
3: I al llarg de la versió ha hagut molts Muppets, doncs que això, que s'han pogut, que han triomfat fora, i tu content de la vida de que estiguessin fora triomfant.
0: I
3: això diu també de la persona.
0: Bueno, moltes gràcies.
3: No, t'ho haig de dir, perquè escolta'm...
0: T'ho agraeixo.
3: El tuit que vaig veure l'altre dia contestant a aquest senyor que li deia, escolta, mira l'Edu en aquest comentari del Segre...
0: No, perquè em fa feliç que a la gent li vagin en aquest programa les coses fantàsticament bé. Vull dir que... I tots aquells que han estat a la versió i que després han començat una carrera professional o una altra, i que doncs, per ells ja han tingut un període de pas en aquest programa, doncs millor que millor. Vull dir que...
3: Sí, que sí.
0: Cosa que em fa molt feliç. Sí. Ho dic de tot.
3: Bueno, a més, és l'inici de molts professionals que comencen amb tu i després...
1: Bueno, Alberto Romero va venir aquí, va fer una sessió.
0: Mira
1: lo bé que le va.
0: Va fer mitja.
1: Con una sessió.
0: Amb una, sí.
1: Búscalo ya.
0: Berto Romero ja havia fet moltes coses abans
1: de venir
3: aquí. Hòstia. Bé, però hi ha uns quants professionals que van començar amb aquell professional, Xavier Sardà és un, Jordi González és un altre, hauria de recordar qui més, de que els seus programes han començat allà i han tingut l'èxit fora.
0: Sí,
3: després,
0: no? Sí, sí.
3: És a dir, escolta'm, a veure, no sé si estàs anant molt al Grec, al Festival del Grec, bueno, aquesta temporada, ho dic perquè...
0: No para.
4: Sí,
0: he vist...
4: No para.
0: Tres espectacles.
3: Ah, tres?
0: I a més que aniré, sí, estic...
3: Està bé, perquè sempre trobes gent en el teatre. Sempre trobes que justament tres hores abans acabes de rajar.
0: Sí, exacte, sí.
3: T'ho dic perquè BTV està donant alguna de les de
0: sí,
3: la programació.
0: Sí, m'han enviat un anunci, que fan però fan tota la programació del Grec o només uns espectacles?
3: 17 de juliol, és a dir, el 17 és demà, eh? Avui és 16, eh? 17 de juliol.
4: Avui és 14, eh?
5: El 17 és divendres.
4: Avui és 14.
5: 17 divendres.
3: Exacte, 14. Jo pensaria, tinc unes ganes d'acabar la temporada. 17 de juliol. Doncs 17 de juliol, Arrels de Llum a la Sagrada Família, que se commemora el 50 aniversari del Grec, fan la retransmissió a través de BTV i la Xal en directe a l'especial a les 10 de la nit a BTV. I el 20 de juliol Cançons al grec, un espectacle coral amb Maria del Mar Bonet, Estrella Morente i altres, també es podrà veure en directe a través de BTV a partir de les 10 de la nit. És a dir, ostres, tu, que no pots pagar l'entrada o no és impossible a veure l'espectacle grec, ho puguis veure per la tele, doncs, molt escolta, l'altre dia Cinema Clàssics a la Platja, que van fer dos especials

0: aquests concerts de música clàssica...
1: Han tocat la Marsellesa?
0: Sí, ui, van fer un especial, la van repetir 3 vegades.
1: Fixa't.
0: Va ser la cluenda final.
2: Potser s'hauria de vestir una mica més o donar-li una mica més de...
3: Sí, sí, la Torre Eiffel, no? És tot ferro. Hauríem de posar...
1: una mica de pladur.
0: Home, li posen llums LED, perquè durant la nit va...
2: No em referia a la Torre Eiffel, al concert aquest de la platja que organitza, que és del Liceu,
0: Liceu,
2: li hauríem de donar una mica més de rellevància. Trobo que és un concert que està molt bé, però que li falta un...
4: Promoció.
2: Un punt més de...
0: Sembla que també la dona TV3, eh? Sí, el 33, això. Crec. Sí, sí. També. Bueno, no crec que el 33 també. No, que aquestes coses s'han de gravir, perquè
2: es passa una mica desapercebut, és un excel·lent concert que es pot aprofitar. Sí, I a més, vas a veure això a la platja i de ben segur quan tornes...
0: Has de passar per la dutxa.
2: Has de canviar el mòbil. Has d'anar a comprar-te un mòbil, perquè badant et foten el mòbil.
0: Vols dir?
2: Home, més d'un que estàs allà badant a la platja, ja li dic jo.
1: Això l'ho és.
2: Que fa temps que no baixa a la Barcelona.
0: Bé, recordeu el 17 de juliol i el 20 de juliol per BTV. I després, Televisió Espanyola, els de minoria absoluta, han col·locat un programa per nacional, que és la versió que dona TV3 de Quanta Guerra, de l'Eloi Vila.
4: Sí, m'agrada molt.
2: Al senyor Boigues també li agrada molt aquest programa.
3: Ah, bueno, sí, vaig fer
2: els Quanta Guerra, va fer els comentaris que van tenir molt d'èxit.
3: Sí, amargar la gent, està tan
5: feliç.
3: Gent que està contenta a casa, tranquil·la, que no té ni idea de que el seu avi que va fer o deixar de fer.
0: Mm, mm. I però hi ha gent que està interessada.
3: I el porten allà, li comença a dir el que li va passar a l'avi o que el que va fer.
5: És molt interessant, això.
3: Es foten a plorar allà i li desgracien la vida, que allò pobre no es refà. Aquell pobre.
2: L'altre dia no sé qui hi havia, no se'n recordo qui era l'està passant.
0: L'està passant, no, el Quanta Guerra.
2: Perdó, el Quanta Guerra, i va quedar desfet, eh?
0: Sí,
2: vaig pensar molt en vostè.
0: Vaig veure un trosset.
2: No sé si era la Judit Martín o no recordo qui era.
5: La Judit Martín no va ser, fa uns dies ja que el van emetre.
0: No, és que tinc un tall de Quanta Guerra que no vaig passar.
2: És que el programa ja s'ha acabat, eh?
0: Sí, s'ha acabat.
6: I només fan del bando republicà, eh? Sí. Dels desapareguts i del que han passat els nacionals. Aquest no en treuen ni un.
0: No, però potser potser l'han trobat.
2: És que potser no,
6: potser és que no els busquen.
2: No, potser no troben convidats catalans
0: de l'altra banda.
2: De l'altra banda.
6: Ni havia.
5: Que la Judit Martín va ser l'última convidada del Quanta Guerra. Vull dir que el deuen haver reemès. Pues,
2: i l'anterior?
5: L'anterior, el Nando Jubany, veig.
2: El Nando, va ser el Nando, també va quedar desfet, eh? No es recuperava el Nando.
1: Amb unes fotografies que t'ensenyen que no havies vist.
2: Va quedar per terra, va quedar...
3: Pitjor que l'avi, acaben ells pitjors que els avis.
2: Pitjor, va acabar desfet. I tal com dieu, doncs es va acabar la temporada.
0: Tinc un document.
2: I catalans, de l'altra banda, no
6: en trobem. No, aquests no en treuen.
2: No, dic que ara, dia d'avui, no trobes ningú que el seu avi estigués a l'altra banda.
0: Bueno, però quina culpa té la persona que...
2: No trobes ni crec que el programa té cap mena d'interès mai ensenyar res del que va passar abans de...
0: Que mal pensat ets.
2: Abans del 18 de juliol.
0: Que mal pensat que ets, home. Que mal pensat.
2: Amb això té raó el senyor...
0: Anem a recordar el Nando Jubany, va.
6: Els empresaris que els pelaven.
7: Executen en Antonet. La iaia Pilar es queda sola.
8: No ens va explicar mai res.
7: Entens potser el per què?
8: Bueno, és entendible. També igual per por.
7: En aquesta fotografia, l'àvia, la iaia i totes les 5 filles. És una fotografia feta dalt al terrat, eh? I segurament poc després de la mort de l'avi.
8: És una foto que és dura.
7: Sí.
8: Ho veus? Bueno, no devia ser fàcil. Sola, vivint en un poble tan petit...
3: Pobre Jubany, no fotrà més croquetes, eh?
4: Se'n va pensar el canaló, família.
0: Bé, tindrem la versió a Televisió Espanyola, ho presentarà una noia que es diu Conchi Cejudo.
4: Ah, o sigui, a TV3 ja no es fa mai més?
0: No, la versió en català la faran.
4: Ah, la faran a TV3?
0: Entenc jo que renovaran.
2: A més, l'Eloi Vila té aquest punt que és... que no sé...
0: Agrada a tothom, cau bé a tothom.
5: És molt empàtic, l'Eloi.
2: Té aquest punt de mossèn, de poble. Tu li poses el...
0: No sé si li agradarà el comentari.
1: Clergyman.
2: Ah, perdona.
0: No sé si li agradarà el comentari.
2: Escolta, mossèn Ballarín, a veure si no és una bona referència. Tu li poses uns pantalons allò una mica més...
4: És el nebot simpàtic de Catalunya.
2: Un pantaló més de mossèn, més el clergyman de camisa. I, escolta, i acompanya la persona al programa.
5: Acompanya molt bé.
2: És que és un mossèn, és el mossèn del poble.
5: I entrevista molt bé.
2: I fa una cosa que sembla que confessa a la persona. O sigui, falta una...

0: li falta la pantalla aquesta del confessionari?
1: La reixeta.
0: La reixeta, quan va amb el cotxe, sí. li poses la reixeta i... Ave Maria Puríssima, sempre que... Sí, a veure, digue'm, tu en què has
2: pecat? Sí, però la gent es deixa anar,
3: eh? Explica, clar,
1: clar, deixa anar, és, deixa anar.
0: És que ho estic dient al seu favor,
1: sí, sí,
0: és que és el mossèn i la gent es deixa anar, he pecat, he fet això,
1: sí, sí, sí, sí.
0: El meu, jo vaig estomacar el meu pare, jo, sí, aquestes sí, coses, la gent es deixa anar.
3: Però quina cosa dius ara?
0: Doncs el que diuen al cotxe de l'Eloi Vila.
3: Home, jo vaig estomacar...
4: Que, per cert, li van posar una multa ara fa poc, eh?
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: A l'Eloi?
4: A l'Eloi, amb el cotxe. Sí.
0: Bueno, és que clar, és que això d'anar...
4: Busca'm el tall, vale,
0: és que corre per aquí. Quan condueix està més pendent de mirar tot arreu, menys que de, menys davant, eh?
4: Però aquí la pregunta és, qui paga la multa? La productora, TV3 o ell?
0: El programa és de productora o de TV3?
4: És de TV3, és intern.
0: Doncs aleshores ho paga TV3.
4: La Renaixença, és de la Renaixença. Ho va explicar la Renaixença, que va explicar que...
0: Va badant, va badant.
4: Va badant, clar, però també, escolta, poca broma, no ha de ser fàcil, entrevistes, has de preguntar... La pregunta. I, has de conduir.
0: I, perdona, i no sé si sabeu que el realitzador va al maletero, eh?
2: Amagat.
1: Què dius?
2: Com?
0: Home...
2: A la part de darrere.
0: Perdoneu.
1: El què?
0: El realitzador no, del
4: avui
0: cotxe.
4: Avui estàs.
0: Però si és que és
2: hi ha una tela, hi ha una,
0: així,
2: hi ha una tela.
0: Un dia.
2: Sí, hi ha una tela.
4: A veure...
2: Hi ha una tela i el cap
0: al maletero. A la furgoneta el està tot una mica avançat, perquè ja...
4: I s'amaga el realitzador allà.
0: Home, clar.
4: I qui és el realitzador?
0: Pues el realitzador que...
4: Josep Maria Salat.
0: Home, perdona.
3: Però i per què ha d'estar allà amagat? No ho pot fer.
0: Collons, perquè ha de realitzar.
4: Ara, punxa.
0: Clar, va allà darrere, pam,
1: però que no ho fan després, això, que no hi ha 3 o 4
0: no,
1: càmeres.
0: No, que ho van realitzant. Ah. Allà hi ha un...
4: La 3, la 4.
0: Va darrere.
3: No, home, no.
0: Vale, pues no. Dia, truca a l'Eloi Vila un dia d'aquests i li pregunta.
4: I vols el truco ara?
2: Truca'l.
0: Ara no el truquis.
1: No molestis les persones.
0: No molestis.
4: L'Eloi explica la multa que li van
5: posar. L'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig una
0: esfera
5: al costat. I què passa en mitja entrevista, sí.
6: I què havies fet malament?
5: Havia trepitjat una línia contínua.
7: Au, va.
1: Home, Mosso. Ganes de protagonisme, també, eh?
5: I va fer la seva feina, em va multar.
7: Sortirà, això, el programa?
5: Ja t'ho diré. Hem de muntar encara.
6: Però els Mossos d'Esquadra, hòstia, TV3, entre funcionaris, no ens trepitgem, hòstia. No.
0: Qui paga la multa aquesta?
4: Ara.
6: Nosaltres.
5: És que ho hem de resoldre encara.
0: Mm.
5: Però em sembla que em tocarà allà.
6: Jo ho faria molt gros. Aniria a judici, la recorreria...
5: Sí.
1: I una denúncia al mosso.
6: Sí.
1: A més, denúncia al mosso.
6: Llavors una entrevista del mosso al cotxe.
1: Exacte.
6: T'explica la seva
5: vida. Però no et fot mandra emmerdar-te d'aquesta manera?
6: Sí. Jo sóc d'aquest tarannà, també intento, com en Rajoy, los problemas en paralelo.
3: Escolta, que em diuen que sí, jo pensava que era una broma, això que estaves dient.
2: Que no!
3: I és cert.
0: És que Toni... El realitzador el pleguen allà darrere.
3: Al darrere, sí, sí.
0: I aleshores...
2: Fixa't que hi ha el seient.
4: És que tu has fet el cotxe, tu t'han entrevistat. Home, el cotxe, clar.
0: Vaig veure, dic, home, però que t'ho ha d'anar aquí.
3: Pobre home.
0: Ah, va, ja.
2: I el seient de davant, el de darrere, i després hi ha una tela, i al darrere va el realitzador.
4: A veure, Marta, d'on treus tu que hi ha realitzador?
3: M'ho està dient el periodista Òscar Verdagí, que és amic meu. I diu, sí, sí, el realitzador. Diu, va venir a Montserrat un cop i ho vaig veure tot.
0: Ah,
3: es diu el Verdagí.
1: Ai, caram.
4: Mira, escolta'm.
3: Vull dir que hi ha doble testimoni, el del Toni i el
0: home,
3: de l'Òscar Verdagí.
0: Home, ja ho dic jo, que hi pobre home, va darrere allà.
3: Pensava que era broma.
0: Va plegat com si fos...
2: Truca l'Eloi.
4: Vaig a trucar-lo.
0: No, que no el truquis.
1: No, no molestis els pel
0: programa. Deixa't estar. Va, no, és que no tenim temps. Va, ja el trucaràs un altre moment.
4: Bé, per cert...
0: Tot això, perdona, que m'acaben de passar ara de...
1: Això mor Fidel Castro, tu. Una última hora.
0: Ah, sí?
1: Una última hora.
0: Que m'apunten que... No, que l'Eloi fa un espectacle del Quanta Guerra.
4: Veus, aquí se treu profit a tot.
2: No, és el Quim Masferrer, no?
0: No, de bales i cigrons... No
2: sé. Com?
0: Jo crec que és broma, que és un fake.
2: No. Eh?
0: Bueno, ja m'ho acabaré de mirar, perquè no sé si jo crec que és conya.
4: Va. Bé, després, per acabar el tema Montrescat i TV3 i això, el tema de l'Eufòria. Com està la situació d'Eufòria per la temporada que ve?
0: No va acabar molt bé, Eufòria, eh?
4: No, però va acabar... Estan contents amb tot el soroll...
0: Escolta, que es veu que... Perdona, que es veu que sí, que sí.
4: Que
3: és un monòleg,
0: que
3: fa un monòleg.
0: Que fa un... Sí, sí, no, és que pensava que era... És que, clar, pensava que era... Sí, sí, fa un...
3: Bueno, monòleg i xerrades, diu històries de la Guerra Civil. No és una conferència, és un monòleg emotiu que acompanya en projeccions audiovisuals.
4: Doncs escolta, perfecte.
3: I utilitza cartes, records familiars, vivències de les trinxeres, etc.
4: Però seria bé també de gent del públic, que estigui assegut allà.
3: És una obra que dirigeix el Fel Faixedes.
0: Sí, sí.
2: Ah, molt bé.
1: Tots els republicans, ni un nacional.
4: Bé, matem aquest tema ja, tanquem la carpeta aquesta, alguna cosa
0: més. El títol posa De bales i cigrons corcats.
3: De bales i cigrons corcats.
7: Ah, s'havien de treure el...
4: Home, aquí la gràcia seria bé també que entre el públic vagi traient històries de gent que està assegut allà al públic. Diu, el teu avi doncs va estar a tal front l'any... Clar, aquí s'hauria de fer una consulta.
0: Mira, si dels pares hi ha un moment que tampoc cal saber més, imagina't dels avis.
4: També depèn de quina família.
3: Jo crec que sempre està bé saber.
0: Molt.
4: Mira la Kaila.
3: A mi em sembla interessant.
0: Bueno, jo, segons què, ja...
4: Saps? A tu no t'agradaria saber el teu avi o besavi que...
0: És que ja, del que sé, algunes coses, jo ja en tinc suficient. Ja està.
4: No, però imagina't que saps més i és una sorpresa i canvies d'opinió sobre la idea del teu avi.
0: No, jo per exemple. Evidentment, jo vaig tenir dos avis i, doncs, bueno, ja està, ja tinc la composició d'un i l'altre, ja està, no necessito...
4: No.
0: Saps?
4: Bueno, en fi. Bé, patem el tema aquest. D'Eufòria.
0: Sí, perdó, d'Eufòria.
4: A veure, l'audiència no és per tirar coets, la mitjana de la temporada no és per tirar coets, però el que TV3 està en aquests moments pensant i estudiant és... va tenir molt de ressò a nivell mediàtic, va tenir molt... El tema publicitari no els hi va anar gens malament. Hi havia dia gales que la Marta i el Miqui feien mencions com
0: lo millor,
4: una dotzena de mencions.
0: El millor del programa, els presentadors. Sí.
4: I després...
0: I la Marta Torné, sí, evidentment, Marta, i Miqui Núñez.
2: Oi,
4: la Marta Torné va tenir ara fa poc un encàrrec d'anar de... no de presentar, sinó a fer un reality pel món, en aquest cas un de Televisió Espanyola.
0: Home, i què?
4: Al final la cosa no va guanyar, però era per anar per Àsia, tournée per Àsia.
0: Si era per anar per Àsia, també entenc la tournée que no hi anés.
4: Perdona, jo vaig veure l'altre dia unes imatges de Callejeros Viajeros a Filipines.
2: No.
4: Jo, ara entrarem en Eufòria, que no vull sortir d'aquí, però, escolta, em vaig quedar bocabadat com viu la gent a Manila. És a dir, allà per enterrar una persona t'has de gastar una fortuna, però com molta de la gent...
0: Bueno, primer no t'has de morir, primer.
4: Sí, però, escolta'm, que a vegades no tens els diners, i què passa? Doncs mira...
8: Viajeros, cuadros.
9: Andando por estos barrios, a veces lo que vemos es que en mitad de la calle la gente se pone a jugar a las cartas o a bingo, ¿no? Es la manera de pagar un funeral. El coste de un funeral está entre 3.000 y 5.000 euros.
10: Pero si el salario medio de un filipino son 100 euros, para enterrar aquí a un familiar puede pasar un año.
9: Exacto.
10: Mientras tanto, el muerto lo tienen aquí puesto.
9: Sí, de hecho está ahí dentro, está ahí el ataúd blanco, tiene las flores.
10: ¿Y cómo se conserva? Porque además el clima es bastante caluroso y bastante húmedo.
9: Normalmente lo embalsaman y lo enceran. Suele estar aproximadamente entre una semana y 40 días, dependiendo de las zonas.
10: He visto aquí en la puerta que además pone el nombre Manuel, nacido en el 85.
9: Sí, de 33 años, he estado hablando con ellos, tenía un tumor cerebral y falleció el pasado martes, hace una semana.
10: Mientras está aquí el ataúd, ¿la familia dónde duerme? Porque los pisos hemos visto que son muy pequeños.
9: Normalmente se vela y se está aquí con el difunto y se duerme con él estos días.
2: Bueno... Jo no sóc de Filipines i la meva mama va morir l'any 2000 i la tinc embalsamada a casa i deixacada.
4: Però hauries de veure la imatge de la caixa transparent, que es veu el mort.
3: Ai, per favor.
4: I ells a dormir al costat amb llits.
7: Tot fa companyia.
4: Però imagina que aquell home...
2: No discutim, no discuteixen.
4: Bé, d'Eufòria, doncs, que TV3 està estudiant, que no està tot perdut, que hi ha possibilitats que TV3 torni a fer Eufòria la temporada vinent.
0: Molt bé.
4: Per un tema publicitari, per un tema de que hi ha molt de ressò, pel tema dels concerts, que mou diners, és a dir, i que necessiten un ràl·lit, un talent que els doni una mica de vidilla. I la idea que m'expliquen és no fer-ho a l'hivern, sinó posposar-ho i deixar-ho fins a la primavera. És a dir, la idea és que quan arribi el bon temps es faci tot el tal.
0: I el Zenit no el tornarem a veure?
4: No, el Zenit ja està...
0: Una llàstima, perquè...
11: Hòstia, collon, què me diu?
0: No, ara que això, que estava a gira...
11: Hòstia, ja representant a la gent.
4: No, però el que estic enganxat és el d'OT d'Estats Units, Josep Maria. És
2: a dir,
4: pitjor càsting no han pogut fer.
2: El que hem venut el format.
4: Aquesta idea de que comences que no saps cantar i que després surts i ja cantes...
0: Hosti, tu.
4: Què ha passat?
0: Home, que hem parlat avui de la desaparició del ballarí de Rosalía.
3: Sí.
0: Doncs hi ha una última hora al respecte, que ara he quedat parat, que ha aparegut mort.
4: Què dius, ara?
7: Ja t'ho he dit. Ui.
4: Posa un mica en context a la gent.
0: No, que abans he comentat a la primera hora del programa que
7: des de divendres
0: l'equip que fa els concerts amb Rosalía, que estan a Miami, havien llançat una alerta que havia desaparegut un dels ballarins I que no el trobaven.
3: Havia actuat amb ella a la gira de Motomami.
0: I que havia desaparegut, i ara, el que dèiem, com que ho hem informat a les 4, doncs ha aparegut, ja l'han trobat, i és mort. Vull dir que...
4: Bueno,
0: tanquem el cercle...
4: Sí. Doncs,
0: d'aquest ballet.
4: Doncs marxo ja amb una mica de música per acabar.
0: A veure,
4: però de lo milloret que hi ha de tots els OTs. És a dir, l'evolució de veure com a principi canta molt malament i finalment ets un gran cantant, entenc jo que OT és el lloc per anar-hi.
12: És l'objectiu.
4: És el lloc, però escolteu, portem dos gales, mireu com canten.

0: d'on els han tret, aquests?
1: Quin horror!
2: De Toni, Rovira i tu! Arriba!
3: Atenció, hi ha problemes tècnics. Problemes tècnics, també.
1: És ok.
0: Sí, sí, esto que és.
3: Josep Maria, crec que hauries d'anar cap a Miami. Hauries d'anar cap allà.
0: Ho deixarem aquí. Rocco, moltíssimes gràcies. Tornem amb el temps afegit i d'aquí...
3: No,
0: i avui tenim aquesta final.
3: Quins convidats teniu? Mira, l'Edgar està aplaudint gent, ja veus?
0: Sí, l'Edgar sempre està aplaudint.
3: És bon relacions públiques. Home, és el millor. És el millor.
0: I toca molt.
3: Sí, sí, toca molt, efectivament.
4: RAC 1. Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
5: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
6: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
7: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
8: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
9: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Més de l'acceleració a Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
16: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
17: Fàcil, intuïtiva i renovada.
18: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1. Versió RAC 1.
19: Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem! Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
20: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure.
22: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: Són les 7 de la tarda, 3 minuts. Marta Cailà, de parlar de Verisure.
23: Sí.
0: A veure, avui què ens expliques?
23: Doncs mira, que han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes i sabeu, no sé si ho sabeu, però vaja, quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
24: Sí, bueno.
23: Exacte. El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
24: Ja la tinc posada a casa.
23: Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, que és Verisure. Ofereixen una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, perquè tenen una alarma amb un pany intel·ligent que pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truqueu ara al 900-903-744.
25: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Doncs vinga, la pilota ja roda. Edgar Fornós, bona tarda.
26: Molt bona tarda. Avui és un dia molt especial, com diria la meva àvia, que celebrava més les vigílies que els aniversaris. Felices vigílies, Arnau Vila!
27: Sí, és demà, és sí, demà.
26: És demà, eh? És demà.
0: Però si és demà, ja el felicitarem demà, no? Es que, Toni, te vamos a contar el completet feliz. Quina manera de perdre el temps amb comentaris que no aporten res. Però si és demà, doncs ja el felicitarem demà. Què estem fent ara?
26: Hem estat jugant amb l'Arnau aquí fora i hem dit...
24: Ai, que bé jugat.
23: Està vermell com un macat el Edgar.
26: Com reaccionarà el Toni?
0: Doncs pues demà ja li farem l'aniversari i demà li regalarem unes pastes.
24: El completet
26: és feliç. Hem fallat perquè no teníem la teoria. Hem dit A o B. Hem dit la B quina serà aquesta d'aia. A mi què m'expliques? O l'altra que seria A, molt bé, i aplaudiment. Doncs ha sigut, ens hem equivocat avui. Avui hem llapat. Bé.
0: Home, si fos demà festa, dic, home, val, ja ho celebrem avui, però demà ens tornem a veure, en principi.
26: Sí, però no sé. Les vigílies fa il·lusió. Bé, dit això, aquí hem fracassat, però el que no fracassa, sens dubte, és la selecció espanyola, que ja està entrant
0: al bus de Speed. Avui serà sí. Speed 4.
26: Exacte, Speed 4, efectivament, ja sona. Mira, no pots baixar de 50, si no esclata la bomba.
0: Ara, sembla que pugin al bus expresidiaris, eh?
23: Sí.
26: Molta concentració.
0: Sembla, saps com les pel·lícules aquestes de presos que els porten a la presó? Sí, o que els treuen de la presó? No, o sigui, home, pel·lícula d'aquestes sí. Clàssica.
27: No somriuen, no, eh?
23: No, que no entenc l'actitud.
0: No, perquè són presos.
23: No veig il·lusió.
0: Són presos que van aguantant amo.
26: Hi ha concentració, Marta.
28: Cap cot de tots. Això és interessant. I caminant bueno, com
0: això,
28: si els
0: això,
28: pateixin.
0: Això ja és un mal senyal. Que entris allà al bus amb el cap cot, dius, ja no anem massa bé.
26: Escolta'm, música, veiem a Caranca, van pujant al bus i a Rafael Lauzán, sí,
0: i Mortadelo ara també puja, i darrere amb Filemón, que és el president de la Federació Espanyola de Futbol.
26: Rafael Lauzán, efectivament.
0: Mortadelo i Filemón.
26: Com ja heu escoltat a una de les tres veus que avui ens acompanyen avui en format trident, li donem pas, efectivament, és la Gemma Mallorca, narradora d'Argentina en aquest Mundial, i també de Trescat, ja ho sabeu, periodista polivalent. Gemma, com estàs?
28: Molt bé, molt bé.
26: Amb molta il·lusió per aquestes semis, no? Imagino.
28: Sí, a mi m'agrada el Mundial, soc de les que m'agrada.
26: Doncs som-hi perquè s'acaba, és a dir que...
28: Sí, ja està, ens estem acomiadant.
26: Ànims, ens acompanya, ja que ens agrada el Mundial, nosaltres ens agrada molt. L'Aitor Lagunas, director de Panenka.
29: Hola. Bona tarda.
26: Aquest Planeta Viniste, aquest programa que esteu fent cada tarda sobre el Mundial, interessantíssim, però ja s'acaba. No sé quina conclusió, així a moda breu, en fas ara que s'està acabant d'aquest Mundial.
29: Que estan brillant els equips que tenen aquestes individualitats premium i que veurem si Espanya és capaç d'activar la seva individualitat premium, que és el Lamine Yamal, perquè de moment és el millor col·lectiu. Però no sé si amb això bastarà per eliminar a França, que clarament és crec, el monstre de quatre caps.
26: Sens dubte, molt potencial a davant i també a darrere. La pregunta de seguida la formulem, va sobre portades. Encara estic pensant, què deu estar pensant el Fernando Polo sobre la portada de demanda Mundo Deportivo. Sols director de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Fernando, demà, què t'agradaria posar en portada? Què t'agradaria?
2: Primer dir que ets un cantamanyanes, perquè això de... això de celebrar els aniversaris abans...
3: Ara.
2: Coincideixo amb el Toni.
3: Sí. Ara.
2: Tu el que vols és muntar una xerinola tot, tres dies seguits. Avui perquè és la vigília, demà perquè és l'aniversari i demà passat perquè venim de la festa del dia anterior.
26: Amb això, Fernando, dono la raó.
2: Vale, Luis Enrique sempre deia... Gràcies.
3: Tota la raó.
26: Nunca se me felicite antes.
4: Nunca! Tenim mala suerte!
26: Aquí estàs felicitant les vigílies, no l'aniversari.
2: Això t'ho dic.
4: Les no, nunca!
2: És igual.
26: És diferent, és diferent.
2: T'ho dic amb carinyo i afecte perquè...
3: Tonto, ignorante.
2: És un tio que li agrada la disbauxa i la festa.
3: La xerinola.
2: I ja està bé, ja està bé.
26: Bon dia, Pater Nova, avui, perquè francament era una o l'altra. A veure, Fernando, demà quina portada t'imagines al Mundo Deportivo?
2: Home, a veure, a mi m'agradaria una portada en què es veiés que Lamine Yamal i tots els jugadors del Barça han arribat a la final. Perquè per ells, i també pel Barça, doncs seria una molt bona notícia. Perquè seria referencial, seria un club referencial perquè tindria 8 components en una final i a l'espera del que passi amb Argentina i Anglaterra, tenint a Gordon, doncs és possible que tingués 9 jugadors en una final. Seria qüestió de fer el recompte, però no sé si trobaríem algun club que tingués tants components dintre d'una final d'un Mundial. Llavors, per la part que em toca i la que a mi m'agrada, doncs que arribin. I si Lamine pot tenir el seu gran partit, doncs també estaria content.
26: El Fernando ens ha fet el croquis, nosaltres us proposem el titular.
3: Vinga,
26: quin titular us agradaria veure demà les portades dels principals diaris? Francia se pone gallita, primera opció. La segona, el toro despluma al gallo. Tercera opció, menos alé y más olé. Bon. O la última, visca la república.
4: Aquesta, visca la república.
26: Fernando, tu que has dibuixat una miqueta com podria ser, quin titular és el que t'agradaria veure demà? O
2: jo te'l canviaria, en lloc del toro despluma el gallo, el toro empluma el gallo. Una versió, una mica més gràfica, no?
3: Igual que la vaca que ríe, que està mal el toro que empuja.
26: A més, el verb emplomar al Fernando li agrada molt. Sempre ho dius molt, eh?
2: Algun cop me'n surt, però no sé per què.
3: Hay que emplomar. ¿Y con qué se emploman? Con los cojones, joder.
2: Antonio,
3: vamos, España. ¡Vamos! ¡Vamos!
26: El toro empluma el gallo. Però què és això? Mallorca, abans que...
3: Quina tarda portem.
26: Sí, però bé.
28: Jo agafaré l'únic titular que és en català, no? El visca la república el faig català.
4: Molt bé.
3: No, és que visca la república. Ja és en català. Sí, visca la república.
26: Sí, sí, efectivament. Doncs,
3: en castellà és viva, seria.
28: Sí, és veritat.
3: Que jo sàpiga.
28: No ho tenia mà.
26: Es nota que està acabant el curs. A veure, Aitor Lagunes, quin d'aquests quatre titulars t'agrada més? Ho escolliries per demà?
29: Home, a mi el de visca la república també m'agrada bastant, eh?
4: Molt bé.
29: Però si ens posem a buscar un altre, pues el de menos alé i menos olé... menos alé i más olé. està bé. És imaginatiu. Aquest és Escola Edgar, eh? Edgar Fornós.
26: No, aquí tenim uns guionistes fantàstics. Aquest que ha estat de Marc Martínez. Marc Martínez, que ha estat aquí fa una estona.
29: Pues el plus del mes se l'ha guanyat, ja.
26: Vinga, doncs Marc Martínez guanya d'entrada...
4: Enyor de l'any.
26: Però Marta Cailà diria que el Visca la República...
23: És el més votat, sí. Més de 1.000 vots a l'enquesta d'avui. Visca la República, l'opció més votada. Ha estat votada per un 50% dels oients. La segona opció més votada és la que ha escollit a l'Aitor. Menos alé i más olé, un 22% dels oients es queda amb aquest titular.
4: Bon bonyo.
23: Després, un 19% escullen el toro despluma o empluma al gallo i un 9% Francia se pone gallita.
3: Ya está ahí con los titulares, en vez de animar a España. Bueno, però perdona, quan jugava...
4: Que poden les semifinales.
3: Sí, però a veure, José Antonio, quan jugava la teva selecció, també teníeu aquest tipus de titulars, vull dir.
4: Salir al campo a jugar, joder, y ya está, tanto titular y cojones. Hay que calentar la voz, cantar la voz para cuando gane España y marquemos gol a los gabachos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Titular. Siempre está igual. El único titular de esta noche es que vamos a ganar con los cojones.
3: ¿Y
4: quién tiene los cojones más grandes? ¿Un toro o un gallo. Joder.
5: Això està, està clar.
4: ¿Tú la has visto alguna vez a los cojones a un gallo? No tienen. Si no, la que tienen que poner huevos son las gallinas. Ah, mira, animal, macho. Son feísimos.
5: Pero si los, las fecundan, ¿no?
4: Me fecundan. Bueno. ¿Sabes? Que no tienen ni cojones ni escroto y les cuelga la cara. Ay, ay, ay, ay. Venga, vamos. ¡Vamos, o sea, coño! ¡Oh! ¡Oh!
2: José Antonio, no levantes los brazos, por favor.
4: Voy a rustir.
2: Se ven las ronchas, tú.
6: Yo creo que voy a...
29: Sobre todo el derecho.
6: Molta gent voldria a Espanya avui a casa veient el partit amb José Antonio Camacho. És a dir, seria un festival.
3: Jo, sincerament, no.
5: Jo tampoc.
28: Jo tampoc. No? És el que anava a dir.
6: Jo sí. No,
28: amb aquest senyor criden així?
6: Sí. No, però riuria molt. És a dir,
3: I després els comentaris. Vull dir, que has d'aguantar el senyor i després els seus comentaris.
28: Que, jo tenia una pregunta, perquè amb la selecció espanyola femenina, que entenc que també hi vas amb ella, que, amb què juguen?
4: Això no lo veo.
3: Cojones no hay, eso es evidente que hay una otra cosa, hay otras cosas.
6: A ver, José Antonio, lo que manda huevos, utilizando sus palabras, es el asunto Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, ya va a comenzar...
4: Venga, que vayan pasando de uno a uno aquí los médicos, traumatólogos, como...
2: Calla, un moment perquè... Calla, mangante.
4: Venga,
2: mangante.
4: Mira el otro.
2: Calla. T'has cobert de glòria. T'has cobert de glòria. Jugant amb uns apòsitos allà que semblava una mòmia.
4: Sí,
2: i ara resulta que estàs lesionat.
4: ¿Quién son estas mòmies?
2: I aquí et fa mal una ungla i... Això,
3: a veure, expliquem als oients el cas de Jong.
6: No, digues.
3: No, dic que expliquem als oients perquè hi ha alguns oients que no saben el que ha passat. Sí. I és que de Jong, tot i que no està confirmat oficialment...
2: No, encara no.
4: Li han
2: fet proves, però no pinta bé.
3: Però què té?
6: Genoll dret.
2: O tenir un problema de genoll. El club encara no ha fet cap nota oficial, però sí que diuen que no pinta bé.
6: El club farà un comunicat. De moment encara no pot perquè ha de parlar-ho amb el jugador. Mm-hmm. Ja sabeu que hi ha aquesta...
2: I tant de bo pinti bé, que no.
3: No,
2: estem interessats, al contrari, en que estigui lesionat. Al contrari, que sigui el més lleu possible. Perquè és un actiu del Barça molt potent, però... Al final forces la màquina i acabes amb una lesió greu.
5: Però quan l'ha forçat la màquina?
29: Amb el Barça mai.
2: Amb Holanda.
29: Amb el Barça jo crec que...
4: Baixes, bajos.
2: És que hi ha imatges ara que es veuen... Sí. És veritat que en aquell moment potser no t'hi fixes, perquè hi ha... Com que, quants partits n'hi havia? 104 en tot el Mundial, no? Clar, és un partit darrere l'altre i tal, i de matinada, però ara es veuen que portava uns embenatges al diria que del genoll dret.
5: Color carn, que per això...
2: De color carn, també. Per...
28: Perquè el genoll no tenia el color carn, es veu un contrast espectacular entre genoll i...
3: Ah, sí.
28: Clar. Sí, és horrible.
2: I es parla fins i tot que havia rebut infiltracions per jugar sense dolor. És a dir, la infiltració és que quan et fa mal et maten el dolor perquè tu puguis jugar sense que et faci mal, però... La lesió que tinguis continua allà
29: i fins i tot empitjora.
2: Pot empitjorar si tu forces més del compte, però com que no notes el dolor...
3: Això lo hacemos un fulbito.
2: I no notes que això, t'estàs trencant més.
6: Que és decisió, evidentment, del jugador. El jugador decideix el metge. Diu,
3: per tant, va decidir jugar lesionat. Presumptament, perquè això tot això s'ha de confirmar.
2: Va decidir
3: jugar infiltrat.
2: Sí, sí.
3: I d'aquí que s'hagi agreujat la situació i ara es parli de 3-4 mesos.
2: Sí, sí, sí, això està parlant. I tant de bo quedi en 3-4 setmanes, insisteixo, perquè és un actiu del Barça i un jugador que el Flick hi confia molt i és un molt bon jugador. Però és veritat que dius, ja que no et paguen les federacions per emportar-se jugadors, ja que estan molts dies fora, que els has de donar vacances després i que no fan la teva pretemporada, home, si tu ets un tio experimentat i notes que pot haver alguna cosa complicat, doncs mira de no acabar de trencar-te més, perquè
4: no
2: després
4: nada,
2: qui s'ho menges al teu club.
5: Però Fernando, ara ha fet 15 dies d'això. El Barça no sabia res des que cau eliminat fa 15 dies.
2: Bueno, però el Barça sap el que li digui al jugador. És que al final la cama és seva.
4: Que no.
2: O li envies un tio amb una màquina de fer ecografies a casa seva i li fas, o tu parteixes de la base de que un jugador professional que sàpiga que té una lesió, et trucarà i et dirà, escolta, anem a mirar-nos perquè aquí hi ha alguna
6: cosa.
2: I van ahir perquè els lesionats, en teoria, que era el primer dia del Barça, havien de presentar-se també perquè els miressin. Araujo també va anar, perquè Araujo no va jugar al final cap partit amb la selecció d'Uruguai, sí. El van posar a la banqueta pel darrer partit, però no va jugar ni un minut, senyal de que tampoc estava molt fi, i fins i tot abans de que Uruguai anés cap als Estats Units, va agafar un avió i se'n va anar d'Uruguai a Madrid perquè li fes una sessió un equip de fisioterapeutes que estan radicats a Madrid, i després va tornar a agafar un avió, no sé si va fer 10.000 quilòmetres d'anada i 10 de tornada per una sessió de fisioteràpia. És a dir, quan tu fas això vol dir que molt catòlic no estàs. O sigui... però aquest, com a mínim, va venir a que el miressin, a que el veiessin, a que li fessin alguna
28: cosa. Jo, respecte al que dius, tant me fa que siguin 3-4 mesos com si són 3-4 setmanes. O sigui, em sembla igual de greu, igual d'irresponsable...
2: El concepte és greu, sí, però jo dic per minimitzar l'impacte.
28: Sí, sí, sí, però és igual d'irresponsable.
2: Que quedi clar que no volem que ningú es lesioni greu.
28: No, però si, encara que em diguessin, no, una setmana... No, és que és una irresponsabilitat absoluta, perquè has sortit a jugar amb la teva selecció contra el Marroc, amb embenatges per tot el genoll, conscient de que no estàs bé i sense pensar que el club, que és el que et paga, t'està esperant després.
2: I si em dius que és un jugador jove, el jugador novell, us en recordeu del famós cas de Lamine Yamal amb la selecció espanyola en aquell partit que li van punxar perquè tenia dolor i li van mitigar el dolor i... Bueno, escolta, tens 18 anys, ara té 19, però tenia 18 anys, estàs al sàndwich al mig entre el Barça i la Federació, i tu estàs al mig, i potser no tens tanta experiència, tot això. Aquest home ja té una edat i és un dels capitans del Barça.
29: I jo crec que hi ha també un historial, no, previ. Jo crec que és un jugador que ja... plou sobremullat, en el sentit de que, bueno, potser té aquesta fama de que en moments determinats, quan s'ha... s'ha hagut d'esforçar una mica més o de córrer aquests riscos amb el Barça, no ho ha fet. I en canvi és veritat que també s'ha de dir qualsevol jugador vol jugar un Mundial. Això crec que està fora de qualsevol dubte. O sigui, arriba al Mundial, és un esdeveniment especial, potser prens aquests riscos de més, però clar, després arribarà el moment de prendre aquests riscos també amb el Barça, i segurament aquests jugadors de l'escola neerlandesa, que són tan directes i són tan... sincers i són tan de tot, pues, et diuen, no, és que jo no estic bé. I tinc un punt de molèstia, dius, ja, però i quan la molèstia l'has tingut quan tocava jugar amb la selecció, què ha passat? Que has corregut aquests riscos.
2: Jo t'accepto que el jugador amb una molèstia no vulgui jugar. T'ho arribo a acceptar. Per què? Perquè qui coneix el seu cos és ell i pot dir, si jugo amb aquesta molèstia, la lesió anirà més. Al final t'estàs protegint tu i el club. El que no entenc és que et protegeixis aquí, amb el club que et paga, i no. Quan arriba amb la selecció, no apliquis la mateixa línia d'actuació, el mateix protocol. Si tens un protocol, amb tothom el mateix, vale, respectable. El que no pots és que el canviïs, perquè al final vas en contra del que et paga la part grossa del teu salari.
29: El cas més escandalós d'això, Fernando, Gemma, jo crec que va ser el Bale, que no sé si en recordeu, que estava... es va lesionar en un partit de Gales, va estar 2 mesos lesionat sense jugar amb el Madrid, va tornar a la convocatòria de seleccions i va tornar a jugar.
26: Sí, sí.
29: O sigui, va jugar només de partit de Gales en partit de Gales.
26: I d'aquí va ser el Gales-Golf-Madrid.
29: Exacte.
26: És a dir, aquella bandera famosa.
29: Pues mira, una mica. Mira,
26: aquí vas fer una mica de cronologia i de seguida us pregunto per les solucions i marxarem de seguida a Dallas perquè ens espera el Damià. Però d'entrada, De Jong acaba la temporada justet, quan va a Holanda... a fer els primers entrenaments preparatoris per Mundial, nota alguna molèstia. Allà és quan, evidentment, a l'hora de jugar s'ha d'infiltrar, que això, evidentment, és decisió purament exclusiva del jugador. El metge li diu el que té i el jugador decideix si vol infiltrar-se o no, perquè, com diu molt bé Fernando, només emmascara el dolor, però no et treu la lesió que puguis tenir. De Jong juga al Mundial, marxa de vacances. Ell entén que amb un repòs, ni entrenaments ni partits, la cosa pot millorar. Veu que la cosa no millora i és quan demana venir al Barça el primer dia, quan no li toca, i diu, ei, aquí hi ha alguna cosa, mireu-m'ho. És quan el Barça, en principi, li fa la prova i ens posen a tots a l'alerta de dir aquí pot haver alguna història i de seguida que puguem o de seguida que ell vulgui ho comunicarem. Us pregunto, en el cas, tant de bo no, però en el cas de que De Jong no pogués començar la temporada, això afecta directament a Marc Casado o no té per què? És a dir, Flick podria mirar cap a Bernal, cap a Quim Marqués, cap a Tomi Marqués, perdona, o cap a un altre futbolista, Fernando?
2: Sincerament no ho sé, et parlaré la meva sensació. Jo crec que amb Casado el que volen és fer diners, perquè també el Barça els necessita, i si ara et ve una molt bona oportunitat per fer diners amb Casado, doncs jo crec que els faran, entre altres coses perquè precisament al mig del camp és on tens aquest superàvit de futbolistes que fa que Casado sigui traspassable. Tens a Bernal, que és un jugador que quan ha jugat ho ha fet molt bé. Tens a Gavi, que l'any passat no va jugar tant perquè venia de lesió, però ja està a ple rendiment i té ganes de jugar. Bueno, jo crec que amb aquests dos podries tirar, tens a Marqués, que també pots posar-lo allà, i de fet hi ha un jugador que estava a punt de sortir cap al Girona, que es diu Brian Fariñas, diria que és un jugador del filial, que han aturat la seva cessió o venda, perquè Flick el vol veure sabent el que passava amb Frenkie de Jong. Ahir no va estar entre els 25 convocats, aquest Brian, i avui ha anat. Ha anat perquè ja sabien des d'ahir que alguna cosa passava amb Frenkie i han dit, escolta, doncs mirem-ho a veure si em fa el pes per no haver de fitxar, per poder traspassar a Casador i per poder tenir un jugador de la casa incorporat al grup mentre recuperi.
29: I tens a l'Eric García,
28: no? Això és el que anava a dir.
29: Que tens també a l'Eric García que et pot cobrir aquest paper de l'Auca.
2: I a Christensen.
29: Bueno, Christensen és un altre que també...
2: Que
29: té una molèstia...
2: No, quan no està lesionat, algun cop ha jugat a Mitchell.
26: Sí, sí.
29: Algun cop ha jugat. No?
2: Sí, algun cop ha jugat.
26: Quan va caure De Jong fa dues temporades, posa Bernal, cau Bernal, posa Casador, i li aguanta molt bé aquella temporada. Aleshores va ser el turmell. I ara no sé per què, sembla que no el vulgui per res. Ja veurem què passarà amb Casador, perquè és una carpeta que obrirem més endavant. Ara sí, agafem l'avió, Gemma Pagliuca a primera classe, Fernando també, l'Aitor directament a la cabina de pilots.
7: Sí, soy Mariano, Rajoy. Pues mira usted, es que no sé si tiene la alineación o no de Francia, pero yo he visto que estoy viendo aquí las imágenes.
26: No la tenemos.
7: Y se está viendo ya que han bajado del autocar, todos son negros. Los de Francia, oiga, todos son negros. Entonces,
28: son franceses.
7: Un francés es un francés y un negro es un negro. Un negro no es francés porque en Francia no hay negros.
27: ¿Cómo que no hay negros?
28: Hay negro.
7: Señor Rajoy.
28: No, imaginas tú un francés? ¿Te imaginas nacido? Amb bigoti y amb una
7: pues
28: bagueta
7: sí,
28: a la mano.
7: Pues sí, no, y que se llame, pues, y por lo
27: Napoleón,
7: que estoy viendo, sí. No hay ni un Antoine, ni un François, ni un soufflé, ni un baguette, ni un fondue, ni un raclette, ni un omelette, ni un fromage, ni un crepe, ni un ratatouille.
27: Esto no son nombres.
7: Todos son negros. Y el negro es negro, pero no es francés. Y que no me vendan a mí y no me las vendan con queso, porque queso se llama fromage.
26: Pero un español que nació en España es español.
7: ¿Eh?
26: ¿Un español que nació en España es español?
7: Bueno, Lamín, si se refiere a eso, no. El caso ese, pues no es, pero lo tenemos porque
28: ¿es
7: conviene.
28: ¿Es español o no?
29: Mira, te habéis venido, Edgar, te habéis venido.
7: Es porque conviene, pero no es.
26: No le decía por Lamín, le digo porque en Francia 23 de los 26 que están en la selección han nacido en Francia.
7: No, bueno, pero ya se ve que no lo son, ¿eh? Es como allí que me va a sacar también lo de la guardia mora de Franco. Venga, hombre, eso pues no.
28: Sí, está
7: tal,
28: ¿eh? La
7: bueno, bueno, si usted lo ve, pues son negros, son moros,
28: son franceses
7: de Marruecos.
28: Por
7: pues,
28: favor.
7: Si usted me dice eso de la selección de Gambia o de Marruecos, le digo, pues mire, pero usted se lo doy, ¿eh? Es así, se ve y se aprueba. Pero no me venga usted que es Francia, porque pues que no, es que no tiene ninguna cara de, ni de Mitterrand.
2: Señor Rajoy, ha quedado muy claro que volía a decir.
29: Muchísimas gracias por su pregunta.
7: Pues a ver si usted en el Mundo Deportivo me da una columna.
2: Sí, o dos. Muy bien. Me van a dar dos.
26: Se lo está pensando Fernando Polo. Sí, sí. Vinga, que ja ens espera ja preparadíssim a tope per veure un partidàs. Efectivament, anem cap a Dallas, on ens espera el Damià López, corresponsal de RAC1 al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Damià, bona tarda.
8: Què tal? Ja em quedaria aquí, a viure aquest Mundial eternament.
26: Ui, quina música t'estan posant.
29: Temazo, eh?
8: Sí, no, aquí el DJ de l'estadi de Dallas és un crack i ens té distrets en la prèvia del partit.
26: Dani, ara estic un pèl despistat perquè m'ha semblat veure que per aquí ja corria l'11, encara no... Ah, mira, sí, el veig que el tenim, no sé si tu el tens preparat o ordenat.
8: Home!
26: Perquè veig que acaba de sortir l'11. Si no el tens col·locat, tranquil, et pregunto per l'ambient i després ja el comentem, en tot cas, eh?
8: El d'Espanya o el de Francesc?
26: El d'Espanya.
8: Ah, el d'Espanya, sí. El d'Espanya ja fa uns minutets que el tenim aquí a Dallas. Pensava que en deies el de França, perquè hem vist els jugadors, ara ho comentava vosaltres, de França baixant de l'autocar, i el de França està al caure. El d'Espanya, sí.
26: Som-hi.
8: És el mateix de l'altre dia, el mateix de Bèlgica, per tant, ja tenim... Vaja, resa el dubte, Pedri continua a la banqueta. Pedri continua sent suplent i Luis de la Fuente aposta per Fabián. Per tant, l'11 és el format per Unai Simón en porteria, amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Corella, Rodri, Fabián, Dani Olmo, Lamin Oyarzabal, Baena. Per tant, Cubarsí, Olmo i Lamin titulat, sí. I Pedri, que continua relegat a la suplència, tot i que avui és un dia que Espanya necessita la pilota, de la Fuentes al reserva per la segona part.
26: Com t'ho expliques, Dami, avui l'absència de Pedro, de Pedri?
8: De Pedri, doncs que de la Fuentes va sent sensacions, que no veu bé el futbolista, que tampoc es casa amb ningú. Aviam, és veritat que, insisteixo, avui és un dia que no pots tenir cap errada, no pots perdre cap pilota, Pedri això t'ho assegura, i no l'ha de veure gens bé, Edgar. És a dir, que si el veiés mínimament bé a Pedri, veiés que està en bones sensacions i que li assegura precisió i posició de pilota, el faria jugar, perquè és que avui és un dia en què qualsevol errada contra França, qualsevol pèrdua, saps que França, amb tots els bitxos que té davant, et penalitza, et munta una contra i et marca. Jo crec que el veu més per la segona part, cames fresques, de cara a una possible pròrroga, que és difícil que en un Mundial en què tens 5 eliminatòries encara no hagués tingut cap pròrroga, així que Pedri jugarà segur al final, però no l'acaba de veure bé i per això prefereix ficar un jugador que qui ara veu amb més confiança. A més, l'altre dia va apostar per Fabián i va marcar,
26: sí.
8: Tot li està sortint bé de la Fuente, per tant li dona confiança al futbolista del PSG.
26: Aitor, tu que tens molt analitzat a França i als equips del Mundial, creus que avui és una temeritat sortir a jugar sense Pedri contra França?
29: No, una temeritat no, perquè de fet Espanya va guanyar l'Eurocopa jugant amb aquest mig del camp, amb Rodri, Fabián, Olmo, el partit contra Alemanya que van ser quarts, la semis amb França i la final amb Anglaterra. Jo crec que ha provat amb el Pedri, ha vist que no li estava donant el ritme de pilota i el que pot oferir el jugador del Futbol Club Barcelona, ha apostat per Fabián, que és un jugador molt de la seva escola, de la seva colla, i de moment li està sortint bé. L'altre dia li va sortir bé i no veig per què havia de canviar avui.
26: Gemma.
28: A mi em sorprèn perquè crec que el duel d'aquest partit és al mig del camp, perquè és el punt dèbil de França i és el punt fort d'Espanya. Llavors, renunciar a un jugador que evidentment et dona com a mínim control de pilota i que per mi és el millor migcampista actualment del món, em sorprèn, però sí que és veritat que el rendiment de Pedri no ha estat el millor en aquest Mundial, no ho descobrirem avui, i que Fabián l'últim partit va fer un molt bon partit, molt bons minuts. Per tant, jo crec que un entrenador que és tan tradicional, que quan li funciona una cosa no la canvia, crec que va per aquí.
26: Fernando, a veure.
2: A mi em va sorprendre que el traiés el primer dia, perquè crec que és una decisió estructural important i, en el fons, jo crec que parla bé de l'entrenador. Parla bé perquè, si no el veu, hi ha vegades que hi ha entrenadors que prefereixen fer allò la vista gorda i dir, escolta'm, faré com que no ho he vist i no vull tocar aquí un tòtem de l'equip, una vaca sagrada, que Pedri és un tio important a la selecció espanyola, i no prendre decisions. Ell està allà en un torneig curt, ha de prendre decisions, i l'ha vist que no està en plena forma, i el Fabián, quan l'ha posat, li ha donat bon resultat, doncs és el que hi ha, crec que és coherent. El que m'estanya és que, per exemple, Merino no sigui mai titular quan dona rendiment, però suposo que és que perquè el veu, que per aquells minuts tan concrets que l'equip rival està cansat i que necessites un tio absolutament focalitzat amb el gol, doncs li fa la feina i el té allà a la recàmera per aquestes situacions.
29: Potser van en pack, Fernando? Crec que sí. Pedri i Miquel Merino crec que van en pack.
26: Aquí està guanyant per golejada, sens dubtes, la megafonia, i és el DJ que ho està patant a l'AT&T Stadium de Dallas. Explica'ns, Dami, una mica l'ambient, aquest color que estem vivint a falta d'una hora i mitja abans del partit.
8: Bé, en tornejos com aquests, Mundial i Eurocopa, Edgar, l'ambient és de les millors coses, no? Més enllà ja del futbol i altres factors extraesportius, però l'ambient, hi ha aficions que donen molt joc. Bé, justament, jo sempre destaco les aficions llatinoamericanes, no? Com Argentina, Brasil, etc. I, en canvi, Espanya i França també estan donant molt joc, justament doncs, a les Rodalies. També és una hora complicada, perquè fixa't que aquí el partit es juga a les dues. L'altre dia a Los Angeles el partit es va jugar a les 12 i a les 8, sí. Quarts de 9 del matí ja veiem gent cantant, saltant, animant. És a dir, que aquí a l'hora és indiferent, fa moltíssima calor, més de 30 graus a l'exterior, ja us he explicat que és un factor també interessant i a remarcar en aquest Mundial, i en canvi estem absolutament a la fresca, 20 graus aquí a l'interior, però la gent s'ho està passant d'allò més bé. I bé, doncs l'animació a estar aquí, lògicament, a l'interior també és un estadi que és més que un estadi, és un recinte, pots fer compres, hi ha tota mena d'establiments a dins de l'estadi, hi ha una FIFA Store, en fi, tens absolutament de tot. Vaja, ja et dic, és molt més que un estadi, i aquí la gent s'ho passa allò més bé en la prèvia del partit. És hora de dinar. Aquí als Estats Units sabeu que ho fan tot d'hora, sí. Aquí dinen a les 11,
9: sopen a les 5, per tant ara la gent aquí a la rodalia, vaja, aquí en els passadissos de l'estadi, el que està fent bàsicament és dinar abans del partit.
6: I
9: dinen bé, perquè aquí la gent que ha vingut aquí ha pagat entrades que no costen precisament $200.
6: Quant costen per aquest partit, Dami?
9: Per la semifinal? Bueno... molt, o sigui, entrades que són molt més cares que les d'un clàssic, per exemple. Són entrades que, entrades regulars d'aquest partit, estan a preu d'entrar a VIP d'un clàssic. 4, 5, 6 mil dòlars.
6: Hòstia!
9: No, no, són entrades increïbles. Que... sí, sí. No hi ha entrades de 300 o 400 dòlars.
6: Dami, tu que...
9: la persona que veieu avui enfocada a la grada...
6: Déu-n'hi-do, quin ambient. Això que li agrada al Toni la megafonia alta avui, doncs està gaudint. No, anava a dir, tu que vas viure en directe, Dami, amb els seus propis ulls, com a Espanya eliminava França a les semis de l'Eurocopa, com també guanyava Espanya-França a la Nations League 5-4. Avui què et diu el Nas?
9: Avui et diu el Nas que és un altre partit molt igualat, és una contraposició d'estils, que anirà per detalls. Jo crec que ja no és una qüestió Espanya-França, mira que et dic, és una qüestió ja de duels entre futbolistes que es coneixen, també a nivell de clubs, que es tenen moltes ganes entre ells, que és una qüestió que els francesos tenen ganes, tenen moltes ganes de revenja, que tenen moltes ganes de trencar aquesta dinàmica, que ja no és només l'Eurocopa, que l'any passat a les semifinals de la Nations League, més enllà que la Nations League, si vols, sigui un torneig menor, però que també els van tornar a guanyar, que és com si s'haguessin trobat un torneig a pati d'escola, que al final sempre, ostres, aquests espanyols sempre ens guanyen, no? I en canvi, Espanya, liderats per Lamine Yamal, sempre els guanyen ells i volen, d'alguna manera, mantenir aquesta hegemonia a nivell de seleccions, no? Jo crec que per primera vegada Espanya no surt favorita en un partit del Mundial, però que França potser tampoc té futbol per ser tan favorita. Per tant, jo crec que et diria que això, per primera vegada això se'n pot anar cap a una pròrroga i per què no cap a uns penals. Però si em fas mullar-me, per anar una mica a la contra la gent, diria que crec que Espanya pot ser finalista. Jo apostaria per Espanya.
6: Pot ser finalista, però partit a la pròrroga, i si m'apures, també se'n recorden de com Espanya, no aquesta, sinó els joves, van guanyar-los l'or olímpic a casa seva a les Olimpiades de París 2024. Aitor, com es guanya aquesta França a Molissé, Dembélé, Barcolà, Mbappé...
29: Bueno, todo negro. Si es que parece la carroza del rei negro de la cabalgata de Reyes, aquello, el autocar,
10: Esto ya lo había dicho, ¿no, presidente?
29: Pues yo creo que no. Había dicho cosas parecidas, pero no vale. Con esos tal,
10: Doncs jo crec que allò que deia el Xavi de ser molt pulcre amb la pilota avui és més necessari que mai. Crec que si estem davant d'un partit que és més semblant a un combat de boxe en el sentit de cop per cop, estarà més a prop de caure de la de banda francesa. En canvi, si és un partit més semblant, diguéssim, a una partida d'escacs, crec que és el tipus d'escenari on Espanya es mou millor, no? Madurar el partit, estovar-lo i, al final, jo crec que De La Fuente ha tingut una cosa que és adaptativa, no? Que ell ha vist que la selecció de fa dos anys no és la d'enguany. Per què? Perquè no té el Nico i perquè Lamine arriba pues, com ha arribat Lamine. Llavors, els forats no apareixen per fora, acaben apareixent per dins. O sigui, el forat per on es filtra el Miquel Merino amb Portugal i amb Bèlgica són forats per dins, generats després de 90 minuts de tenir la pilota, d'estovar el rival i de generar aquest moviment constant, no?, amb l'esfèrica. Llavors, jo crec que si passen totes aquestes coses, o sigui, Espanya necessita que passin pràcticament totes les coses que controla. En canvi, França només necessita que un, dos o tres dels seus jugadors s'activin.
11: ¿Quién habéis dicho que juega? ¿Habéis dicho Pedri o Fabián?
6: Fabián.
11: Ah, Fabián juega.
6: Has dejado a Pedri en el banquillo otra vez, mister.
11: Ah, no, es que yo como no hago las alineaciones...
6: ¿Qué
11: los hace? Lo dejo en mano de los jugadores y que elijan ellos por asamblea, luego me la pasan.
12: Autogestión.
11: ¿Qué os habéis creído? Que sea capaz de poner a Unai Simón en lugar de Juan García. Perdonad, pero no soy tan tonto. Pero bueno, como vamos ganando, yo les dejo hacer lo que quieran. O sigui que avui és partit difícil.
12: Ara hem vist unes imatges on t'has saludat amb Michel
28: Deschamps. Molt efusivament. Abraçades.
12: Parla francès, vostè?
11: No, pero coincidimos cuando yo estaba en el Athletic Club y él en el Valencia.
13: Deschamps parla castellà, perfectament.
6: Creo que cuando tú estás
12: en saludat amb castellà.
13: Imaginem que en castellà.
11: Sí, m'he estado leyendo un libro de Marc Aurelio y para el partido de hoy...
12: ¿Y cuál sería la frase de para el partido de hoy?
11: Marc Aurelio decía, rubia de bote, chocho morenote... Se aplica al partido de hoy de no hay que fiarse de las apariencias. Si es rubia y la raíz es negra, ya. No te cuidado. Fíes. Sí, igual sí. Que Francia hoy. Cuidado, es que
12: la Cailà no va a pillar. No.
29: Bueno, igual l'article de Rajoy de demà va d'això, sí. També.
7: Pues sí. No lo descarte, porque estoy pillando buenas ideas. Sí. Rubia mañana. De bote...
12: No. Esto mejor que no lo aborde. Bueno, convidem el Damià. Damià, moltíssimes gràcies.
26: Una abraçada. Ja.
1: Molt bé, fins després.
12: Adéu, Damià. Fins després. Vinga. Tornem amb en 3 minuts.
7: És el jugador...
25: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
18: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
19: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
22: Sona bé.
21: 4,3 litres de consum al 100.
22: Sona Qashqai e-Power.
21: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno Nissan.
21: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
32: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
33: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
34: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
33: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
34: Truca al 900-903-743. Verisure.
35: Propera parada, plaça Lesseps.
36: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
25: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
37: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Dembélé i per darrere de Mbappé, que per cert estava entre cometes amb dubtes, Mbappé serà titular.
1: Pues muy bien,
2: parece pues un paquete de conguitos.
3: Jugante,
4: pero que te han contra las negras.
2: No, pues que no son franceses. Ya
4: que
2: está. Ya
4: bueno, pues ha sido un problema,
0: ya está, que ya lo has explicado.
5: Referiu molt vosaltres amb la que ponen tu DNI, seres, quan el seu DNI posa que són francesos i llavors dius que no, que és el color de pell.
2: Son seres humanos y tienen personas, pero no son franceses y no tienen seres humanos.
0: Pero votan a los vecinos o el alcalde vota a los franceses.
2: Pues los chuches.
1: Vale, per tant, per completar l'11, Magnan a la porteria, Koundé, del Futbol Club Barcelona.
2: Negro, tostado.
1: Upamecano, Saliba i Diñ a la defensa, amb Rabiot, Chouameni, Olise al centre del camp, i com deia molt bé l'Aitor, Barcolà per banda esquerra, Mbappé al punta i Dembélé també ex del Barça a la dreta.
0: Oye, se puede callar ya.
5: Por favor,
0: hombre,
5: qué pesado.
2: Es que estoy aquí con el Pantone.
1: Segons l'11 de Rajoy seria 9 no francesos, 2 francesos.
2: Pues así es.
0: Seria això. Pero señor Rajoy, usted sabe que España juega con 3 catalanes y 1, 2, 3 vascos.
2: Pero son españoles, entonces, pues, ¿qué pasó?
4: Y no son negros.
2: El 155 se aplicó y aquí están, ¿eh?
0: Ah, vale,
2: les guste
0: perfecto.
2: O no.
1: Rajoy segueix a la seva, el Damià l'hem acomiadat, que ens deia el seu vaticini que Espanya acabaria passant, però probablement aquest partit arribaria a la pròrroga. L'Arnau ha buscat el seu bagul de les fricades.
6: Les veritats absolutes.
1: Vaticinis reals.
6: De l'internet.
1: Sí,
6: a veure, segur que quan arriba el Mundial, el Pulpo Pol es va fer famós per pronosticar que guanyaria el Mundial a Espanya.
0: Que plasta el Pulpo Pol.
6: L'any 2010.
7: A veure, no, és que aquest cop no només tenim pops, sinó tenim tot un sortit d'animals que...
0: Zoològic.
7: Riu-te tu de Sijan.
6: Hi ha com un càsting, a veure. Quin és l'animal més...
7: A veure, quants animals, quantes referències tenim d'animals?
6: Mira, tenim 4 referències d'animal i un tarotista.
7: Vinga.
6: És tot el que
8: hi ha. I en el Domereo també hi havia la teta Teresa.
7: La teta Teresa. Bueno, a veure, anem amb els animals.
6: Mira, en primer lloc, l'hipopot, és un hipopòtam de Tailàndia, que es diu Mudeng.
7: Mudeng.
6: Que l'any 2024 va encertar que Trump seria president dels Estats Units. Mira, aquest és el pronòstic de Mudeng. Anem a escoltar-lo.
9: Ai...
6: No se sent res perquè evidentment és un hipopòtam, però el pronòstic de l'hipopòtam Mudeng
7: és que si l'hipopòtam fes declaracions seria seria l'hipopòtam d'aquella sèrie de dibuixos animats,
6: però ho he posat per ser justos, que està triant les síndries amb quines es menja. La final de l'hipopòtam és França-Anglaterra. França-Anglaterra, d'acord. El segon pronòstic és un...
7: O sigui, l'hipopòtam s'ha quedat aquí.
6: França-Anglaterra.
7: França-Anglaterra.
6: És la final, d'acord?
7: Passa França.
6: Passa França i passa Anglaterra. Ja t'avança el de demà.
7: Vale.
6: Hi ha un altre gos, que en aquest cas s'ha fet famós a xarxes, no hi ha tall perquè és una música de fons que no té cap sentit, que és un gos que tira amb la seva cara, dona un cop a una pilota de bàsquet i fa cistella a les dues banderes dels partits.
5: I això la gent li dona veracitat.
7: Home.
6: S'ha fet molt viral, això. I el gos aquest, que es diu gos Aircock, que és molt viral a Instagram, diu que la final és Espanya Argentina.
7: Ah.
6: Per tant, el segon pronòstic que hi ha amb el primer, diferents varietats.
7: Sí, no té res a veure. El pronòstic de l'hipopòtam o amb aquest del gos?
6: El tercer és la tortuga Yellow.
7: Aquest és... I què li fan fer?
6: En aquest menja un... De fet, mira, podem sentir perquè és Antena 3 i aquí fa el pronòstic en directe de què passarà amb aquest Espanya-França.
10: Nuestro talismán está siendo la tortuga Yellow porque se está comiendo siempre el brócoli que está en nuestra bandera, la de España.
6: Brócoli,
10: estaba imaginando que siempre ganamos nosotros, pero claro, hablábamos hace nada, apenas una hora al inicio del programa, que parece que en las apuestas la gente dice que va a ganar Francia y no en España. ¿Qué ha dicho la tortuga Yellow? Vamos a verlo.
6: Uns crits.
10: A ver.
6: És el moment de...
10: ¿Qué ha hecho?
11: Se ha comido la de España.
10: Se ha comido la de España.
11: Ah,
12: eso quiere decir que ganamos.
7: Moboño.
10: Wow. Además, no ha sido como el otro día que con Bélgica estuvo como dudando, ¿eh?
11: ¿Y cuántas veces ha acertado esa tortuga? ¿Un montón?
10: ¿Todas?
6: Un 100%. És una tortuga que està en un aquari de prop de Màlaga i que es veu que té un 100% d'encert. I després hi ha un altre talismà de la selecció espanyola que en aquest cas també pronostica a favor, que és la girafa Fali, que seria el que podem sentir també en directe en aquest cas.
7: I aquesta què fa?
6: Aquesta el que fa també tria menjar, és a dir, dels animals. És el que...
7: Tot acaba amb menjar.
6: Ho podem sentir també en directe a la televisió.
13: Vamos a ver la jirafa Fali.
1: Venga, a ver.
11: ¿Preparados? Pues a ver qué dicen hoy los pronósticos de Fali. Del pulpo Pol a la jirafa Fali. El Mundial vuelve a tener su propio oráculo y por ahora no falla. Hoy le toca pronosticar la semifinal entre España y Francia.
10: ¡España!
11: Bueno.

0: Yo no sé, la protectora de animales.
1: Parece que hay un claro.
2: Un claro, ¿eh?
1: España, ¿no?
3: Sí, coño. Que nos vamos a la final.
1: Nos vamos a la final. Bueno, esperemos que sea así. Desde luego, el pronóstico ya lo ha hecho.
4: A veure, evidentment, aquesta gent els hi posa el menjar més maco als animals que amb la bandera d'Espanya, perquè si no, no se'ls hi cau al programa.
2: Bé, jo només estic aquí per acostar-vos les
3: impressions. Però què dice? Es la intuición de la nobleza.
2: Ja, no sé si voleu sentir el d'un tarotista que t'ha fet molt viral a internet. Si voleu,
5: qui,
2: voleu...
5: Si som... qui és? Qui
2: és Darío Castillo, que
3: què
2: té...
3: Com?
2: Darío Castillo.
3: No sé ni què dices.
2: Us, us ho poso. S'ha fet... Jo porto tot el Mundial seguint les seves prediccions de cartes. Ho fa amb, ho fa amb cartes.
5: Venga, otro cabrón.
6: Copa del Mundo 2026, semifinal de esta apasionante Copa del Mundo. Enfrentamiento entre Francia y España para saber quién jugará la final. Apretad atención que acá se observan 5 goles.
2: Uf, 5 goles, ¿eh?
6: 5 goles se observan en este partido donde se puede llegar a definir en los 90. Atención.
2: Se puede.
6: Será un partidazo si hay 5 goles y se define en los 90. Que puede llegar a ser el resultado final 3-2 o 4-1.
2: Claro.
6: Acá por lo que se observa, por la carta que está mirando hacia el futuro, se observa acá a Francia. Francia que le hará bailar la Marsellesa a España y Francia pasará a jugar la final.
2: ¿Qué sería el...
7: Doncs, tarotista i hipopòtam que no veuen Espanya a la final.
2: Aquest mateix tarotista ha dit que Argentina es classificarà a la final i que a les semifinals hi haurà un jugador que farà 2 gols, que pot ser un de penal i que porta 1-0 a la samarreta. Va, dir que ja pronòstic.
4: Si pot ser un de penal, l'Argentina...
7: Hem d'afegir una més que li agradarà molt al Fernando. Jo crec que la Benita...
8: Quin índex d'encert té aquest tarotista?
7: Clar, aquest no ho sé, però Benita, ex maestro Joao...
9: Ai, ai, ai, corazón mío. No cruce las piernas, corazón mío. Sí, me encanta hablar de fútbol. Ay, ay, ay, estoy muy nerviosa con el partido de hoy porque veo cosas raras. Ay, ay, soy muy nerviosa.
10: Estoy nerviosa, que no me pongo nerviosa desde que ligué en la discoteca aquel día. Hace 10 años.
9: Hace 10 años, qué nervios tengo. Estoy muy nerviosa porque veo un traspiés, pero os cuento lo que pasará. Escuchad mi previsión de los 40.
11: Yo te voy a decir una cosa. He visto un traspiés, pero lo he visto en un jugador del Francia.
2: ¿Del Francia?
11: O sea,
2: del Francia.
11: Un traspiés. Se ha hecho un esguince.
2: Del Francia.
11: Algo veo de Francia. En el pie de un jugador muy importante.
9: Muy importante.
11: Sí. O bien sea que ese jugador tenga un fallo tan garrafal a la hora de meter gol, que sea algo que se pueda comentar, ¿no?
9: Vale.
11: No un fallo normal. Pero para abreviar y para decirlo de tanta gente que me pregunta, gana España.
9: ¡Vamos! Te veo entusiasmado, Fernando. ¿Quieres que vayamos el partido juntos?
5: Aquest maestro Joao és el que...
7: No, ara és Benita.
9: Soy Benita.
8: Vale, però quan era maestro Joao, pronosticava el futur mirant els culs de la gent.
9: Sí, hacía con la mancia, claro que sí.
8: No hay res més a dir, home.
9: Si quieres te puedo leer a ver cómo te va el verano.
8: Si te
9: saldrá alguna almorrana o
7: no. Benita no va a Peñíscola este año, Fernando, ¿eh?
9: No va a Peñíscola hoy, le veo un traspiés también muy grande. ¿Qué te ha pasado? ¿No te han alquilado el apartamento?
8: Joao,
7: és igual. Més enllà dels pronòstics, que ja hem vist que l'hipopòtam i el senyor Castillo no van a Espanya a la final. A vosaltres, quina final us agradaria veure i, sobretot a nivell futbolístic, quina seria la més interessant o la més atractiva de les 4 opcions possibles? A veure, Gemma.
4: Jo vaig amb Argentina, ho he dit. Llavors, crec que beneficia més... Si passa Argentina contra Anglaterra, que arribi a Espanya, perquè crec que Argentina contra Espanya té alguna cosa a fer, contra França és més complicat. Per tant, jo diria que la final fos Espanya amb Argentina i que guanyés Argentina.
7: Molt bé.
2: És la predicció de l'Àlex Gorín, aquesta.
5: Sí, això sí, fa 15 dies, 3 Gorina setmanes, ho va dir. Final.
2: Espanya-Argentina.
5: I que marcava el gol de la victòria Messi. Uf.
7: Això és de pel·lícula.
5: Aviam, això, és Espanya... això és el que diu Àlex Gorín.
12: Espanya-Anglaterra ja és una final que ja hem vist. França diria que és la selecció més espectacular des del punt de vista d'això, no? de la quantitat d'estrelles que té amb molt bon to. Llavors, pues, no sé, diria un França-Anglaterra amb un Bellingham i un Kane que també estan molt bé, podria ser. Però, per altra banda, clar, Espanya-Argentina és que això... Messi contra Lamine.
7: Ara que explica la Gemma el tema Argentina, hi ha la sensació de que futbolísticament Argentina ha arribat una mica d'aquella manera,
4: fatal,
7: al final.
4: Fatal.
7: Ah, fatal, expliquem-ho, sí, expliquem-ho.
4: Està molt malament, Argentina és un equip trencadíssim, que no han donat de moment el nivell i que han tingut sort amb els rivals amb els que s'han anat topant, perquè el nivell és baix. Jo estic i depenen molt de Leo Messi. No és que Leo Messi pugui donar alguna cosa a Argentina, és a dir, és que Argentina depèn totalment del nivell que et pot donar Leo Messi damunt la gespa. I defensivament és demencial, eh? La parelleta Cuti Romero-Lisandro Martínez, sobretot Lisandro Martínez.
7: I a més, Ilai Torca ha rebut molt hate, molt odi, no només animadversió, que tampoc s'acaba d'entendre, però també com que hi ha hagut moltes ajudes a favor d'Argentina. No sé si ho has vist així, tu, Aitor.
12: Jo percebo que hi ha com un trasbassament dels odis, especialment de Madrid, cap al Barça, transmutats en Messi amb Argentina, no? I molta de la gent també que anava... que potser no t'ho deia, no? Però a l'Espanya-Portugal hi havia molta gent que estava com reivindicant a Cristiano Ronaldo.
7: Oh!
12: I ara que no tenen a Cristiano Ronaldo, reivindiquen a qualsevol que pugui eliminar Messi. Sí, sí. Però només per odi al Barça, que és una cosa com molt peculiar. Que em pregunto també si aquesta gent està esperant que Espanya se la foti per començar a rajar de Lamine. I crec que bastants estan esperant per fotre una bona rajada de Lamine Yamal.
8: A mi m'agradaria una final Espanya-Argentina, perquè precisament per tots aquests haters, que a més són... perquè van amb una bufanda, i a més molts porten una pulsareta...
7: Amb
8: uns determinats colors, eh? Que no per portar la pulsareta ets més o menys patriota.
7: Vale?
8: A mi m'agradaria una final Espanya-Argentina, perquè passi el que passi, quedarien emplomats, com he començat el programa dient. Perquè si guanya Messi, el pilon. I si guanya Lamine, doncs ho celebraran amb la boca petita perquè està a Lamine.
12: Hòstia, està molt ben pensat aquesta, Fernando?
8: Bueno, és per fotre'ls, perquè com que ells estan tot el puto dia fotent els altres i anant en plan negatiu i esparcint odi. I perquè al final aquestes xarxes socials que a l'inici, si te'n recordes, eren una miqueta per apropar la gent, que tu diguessis alguna cosa i tu poguessis interactuar amb els altres. Si algú et deia una cosa coherent, tu li podies respondre o rebatre. Si al fons està bé, s'ha convertit en un... Bueno, anava dient una merda, però no ho diré. En una caca, com un piano. Llavors, clar, arriba un moment que dius... Aquests que tant odien, doncs que tinguin motius. Que estiguin calents i empipats i que si han de celebrar alguna cosa, sigui perquè guanya Espanya, però el gol que el faci Lamine, i si arriba Messi i els guanya, doncs mala sort.
5: Però creus que els faria il·lusió que Mbappé fos campió del món, també? Amb la temporadeta i les crítiques que li han fet?
8: Alguns, els de la bufanda blanca, amb Mbappé van calents, també, eh?
12: Sí, sí, sí.
8: Perquè ara el que estan dient és que s'està deixant la pell en França i que s'ha guardat tot l'any per jugar de collons en França i que amb el Madrid s'ha tocat la pera.
12: I amb Bellingham també.
4: Sí, sí,
8: Bellingham també.
11: És una vergüenza.
5: Per tant, no estan contents.
4: Se sumaria...
12: No. Bueno, però jo crec que si acaben guanyant, acabaran reivindicant que un dels seus, no? O bé l'Mbappé o bé el Bellingham, pues ha tirat endavant.
4: A més, se sumaria que si Argentina arriba a la final, significaria que ha derrotat Anglaterra, i això, evidentment, a tothom el transport, el 86, quan Argentina va guanyar contra Anglaterra, després de les Malvines, que a més té un fet... O sigui, emotivitat, en això, és Argentina superior que Anglaterra. Futbolísticament és millor que Anglaterra.
7: Ja li queda poc aquest Mundial. 4 partits, 2 semis, un tercer i quart lloc, i la final veurem com serà recordat aquest Mundial. Gràcies, Aitor Laguna, i Gemma Mallorca, i Fernando Polo. El dia Espanya França, partidàs.
0: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
13: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
0: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
13: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
0: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
14: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
15: Un altre cop? Et diu a mi que el nostre sofà al llit.
16: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
15: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
17: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
18: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
19: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
20: Escupi.
19: Avui en fem servir moltes més.
20: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
19: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
21: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
24: Busques un vehicle híbrid?
25: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
24: Més eficient, és menys consum.
25: Més potent és més cavalls.
24: Tot a Romauto.
25: Barcelona.
24: Molins de Rei.
25: Mataró.
24: Blanes.
25: I Santa Coloma de Farners.
24: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
25: RomautoNissan.com.
24: Romauto.
26: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
27: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
28: RAC1.cat és un portal de notícies.
29: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
28: RAC1.cat és fàcil.
29: Notícies.
28: Actualitzada.
29: Ràdio en directe.
28: Tot RAC1 és...
29: a RAC1.cat.
1: Doncs ja tenim preparada i a punt la Mireia Garolera, perquè avui edició de butxaca, entenc.
30: Exacte, de butxaca.
1: Avui una cosa plis-plas.
30: Pim-pam.
1: Bueno, que és mitja hora, no?
30: És mitja hora, és mitja hora. Saps què he pensat? Dic, després de quants anys, no sé quants anys fa que ens coneixem, però el Garolera encara continua sent un problema, no? El cognom.
1: Què vull dir malament, avui?
30: No, perquè a vegades la gent fa la paradeta, bueno, que és sí. Mireia...
1: No, perquè ho has de dir bé.
31: Se le dona millor, di mami.
1: És Mireia, i aleshores has de Mireia, has de buscar la G Garolera.
31: Sí.
1: No, si ho dius seguit, Mireia Garolera, si ho dius seguit...
31: I més bonic el cognom, però...
1: Pensa que ja estic, que estic a punt de guanyar el diàleg de l'any.
31: Amb la Mamen
1: Bendizábal, i ara només em falta Garolera, vull dir que no, ja no m'enxamparàs.
31: Tres dels seus han sigut el top,
30: sí?
31: Els hits,
1: He triomfat molt aquest any.
31: No, tens opció d'Òscar aquest any.
1: Sí, sí, sí.
30: Com has dit? Mamen, què?
1: Mamen. Ara ho he dit.
30: Ara.
1: Au, adéu.
30: Vinga, va, les 8 en punt, bon vespre.

0: A aquesta hora crema un incendi entre els municipis de Castellfollit i el Boix i Rubió, entre les comarques de l'Anoia i el Bages. De moment afecta 25 hectàrees, per tant no és de gran magnitud i serà clau que es pugui controlar les properes hores perquè demà la previsió meteorològica serà encara més complicada que avui i podria tirar encara més el foc. I és que demà, Martí Oliveres, arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu.
1: Sí, avui ja s'han fregat els 40 graus a la Conca de Tremp i demà se superaran a molts punts de l'interior, amb màximes que podrien arribar als 42 o 43 graus en algunes zones de Ponent i del Sud, però també a l'interior de l'Empordà. L'onada de calor que s'allargarà fins dijous amb nits encara de més mal dormir i el cel continuarà enterbolit per alguns núvols i també per la pols sahariana.
0: Per tot plegat, el govern fa una crida a extremar les precaucions i a respectar totes les restriccions d'accés als espais naturals, i és que demà el risc d'incendis creix molt a moltes comarques. Però una de les notícies d'impacte del dia és la mort de dos bessons d'11 anys a Manlleu, a Osona. Els han trobat a la llera del riu Ter i la policia treballa amb la hipòtesi que ha estat un accident. Els pares van denunciar-ne la desaparició ahir al vespre perquè no havien tornat a casa a l'hora habitual. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà a les 8 del vespre. A Madrid estem pendents del Congrés, que tot apunta que aquest vespre pot tombar l'objectiu de dèficit, la llei necessària per tramitar els pressupostos generals de l'Estat. Junts, si no canvia la cosa, i votarà en contra, una galleda d'aigua freda per Pedro Sánchez, que s'afegeix a l'altre revés que avui ha tingut, i és que l'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació al seu germà, David Sánchez. Els jutges conclouen que a la Diputació li van crear una plaça de feina per afavorir-lo. Avui que fem 9C de butxaca fins a 8:45, perquè després hi ha el Tu diràs especial, i és que a les 9 es juga la semifinal del Mundial amb aquest partit del voltatge que és el França-Espanya i que arriba marcat pel polèmic article racista de Mariano Rajoy. Ara mateix són les 8 i gairebé 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: L'onada de calor arriba demà al pic i el perill d'incendis es manté. Catalunya afronta un dels dies més complicats de l'estiu, amb temperatures que poden superar els 40 graus a bona part del país, humitat baixa i l'alerta per evitar més incendis. Precisament a aquesta hora estem pendents d'un foc que crema entre l'Anoia i el Bages, concretament afecta els municipis de Rubió i Castellfollit del Boix, i treballen una cinquantena de dotacions dels bombers.
2: Segons l'última actualització dels agents rurals, ha cremat unes 25 hectàrees. Els 120 bombers que hi treballen, amb 14 mitjans aeris, es premen les últimes hores amb claror per intentar estabilitzar l'incendi, que crema sobretot bosc. Justament de cara a demà s'activa el nivell 4 al màxim, el perill extrem d'incendi forestal, a 111 municipis de 20 comarques, i també hi ha 273 poblacions més amb el nivell 3. A banda, es mantenen les restriccions a 8 espais naturals: Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, el Montmell Marmellà i el Montsant.
0: La bona notícia d'aquesta tarda és que els bombers han aconseguit controlar un altre dels incendis que els ha fet anar de corcoll en els últims dies, el d'Aigua Múrcia, a l'Alcamp. Aquesta hora hi continuen treballant una vintena de dotacions que remullen la zona per evitar represes. Mentrestant, els Mossos i els agents rurals continuen investigant qui l'hauria provocat. Recordem que tots els indicis apunten que hauria estat intencionats. També els altres dos que hi ha hagut a la zona en l'última setmana. El govern es compromet a portar els responsables als tribunals, Laia Colomer.
3: Sí, missatge contundent el que ha volgut llançar avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Encara no hi ha proves que confirmin que els tres focs han estat provocats, però sí que els indicis apunten en aquesta direcció. Davant d'aquesta situació, Paneque assegura que el govern actuarà amb mesura.
4: En tots aquests incendis que s'estan investigant, però que els indicis marquen que poden ser provocats, el govern tindrà una actuació absolutament contundent. Detindrem aquestes persones, les posarem a disposició judicial i farem que caigui el pes de la llei sobre aquells a qui es demostri, efectivament, que han estat causants d'un incendi.
3: Pel que fa a un altre dels incendis complicats de la setmana passada, el de Sant Manat, al Vallès Occidental, avui els agents rurals han confirmat que va començar amb una màquina de construcció i moviment de terres que estava espatllada.
0: Tot plegat a les portes del pic de la tercera onada de calor de l'estiu, que arribarà demà, Per això el govern fa una crida a extremar les precaucions i a respectar fil per randa totes les restriccions d'accés als espais naturals. De fet, Protecció Civil avisa que demà el risc d'incendis creix significativament a moltes comarques. Laia.
3: Sí, Protecció Civil assegura que demà serà el dia de més risc d'incendis de tota l'onada de calor, sobretot per la combinació de temperatures molt elevades, humitats baixes i vent de component oest, que podria afavorir la propagació de les flames. Davant d'aquesta situació de risc extrem, el govern demana a la població evitar qualsevol activitat que pugui originar un foc, des d'una espurna fins a saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals, ho advertia Sílvia Paneque.
4: Evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames en zones forestals o properes i respectar, sisplau, demanem a la ciutadania totes les restriccions d'accés que tenim en aquests moments activades, massissos tancats i, per suposat, no fer foc sota cap concepte ni circumstància mentre es mantingui l'alerta.
3: Recordem que estan tancats els espais del Montsec d'Ares, del Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, la Riera Salada, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, Montserrat, l'Espai Natural del Montmell Marmellà i la Serra del Montsant.
0: Gràcies, Laia. Com dèiem, una onada de calor que arriba al seu pic màxim demà amb un avís de perill molt alt al Vallès i al Baix Llobregat i a la bona part del país. S'esperen temperatures altíssimes, de fins a 42 o 43 graus als punts més càlids de l'interior. I també es pot arribar als 40 graus a la Catalunya central i les comarques de Girona i Barcelona, que són zones menys acostumades a aquesta calor extrema. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
1: Bon vespre.
0: Demà serà un dia complicat, semblant a dimecres de la setmana passada.
1: Sí, probablement no arribarem als 44 graus, que tenim com a valor més alt d'aquest any a Catalunya, 44 graus a Vinebre, però sí que ens podem acostar aquests 42-43 als punts més càlids de l'interior, cap al Pla de Lleida, Priorat, Ribera d'Ebre i també a l'interior de l'Alt Empordà o cap al Pla de l'Estany. Per tant, temperatures altíssimes demà a causa d'un vent de garbí, un vent de ponent i del sud-oest que bufarà rescalfat a les comarques de Barcelona i Girona, i aquí el panorama respecte avui serà molt diferent. Notem aquesta sensació de xafogó ara, amb molta humitat, doncs demà puja molt la temperatura i baixa molt la humitat. Aquest canvi en la direcció del vent serà el responsable d'aquest canvi de situació. Per tant, molta precaució demà per temperatures altíssimes en zones com l'àrea metropolitana de Barcelona, on ens podríem acostar als 40 graus. Avui Barcelona al voltant de 30 graus de màxima, demà se n'esperen 37 a la part alta de la capital catalana. I com deies, doncs una situació que es trasllada a tot l'àmbit català, a totes les comarques, amb aquest avís de perill del Servei Meteorològic de Catalunya. Després que avui s'hagin fregat els 40 graus, demà ja sí, amb total seguretat hi arribarem.
0: Quan s'acabarà, però, aquesta onada de calor?
1: Mira, no hi ha un final clar. Sí que és veritat que tècnicament sortirem de la onada de calor ja divendres, per tant, dijous, últim dia d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu, però la veritat és que mirant els mapes del temps no es veu un final clar, com a mínim contundent, i que les persones realment notem de cara als propers dies. Sí que punxarà una mica aquesta calorada dissabte, diumenge, ja divendres ho notarem, cap de setmana una mica més suportable, però ni de bon tros ens esperem que refresqui, perquè de moment els mapes no indiquen això. Es mantindrà per sobre del que tocaria la temperatura, sembla, bona part d'aquest juliol.
0: Gràcies, Martí. Tot i aquestes notícies, ho anirem seguint. Fins ara.
1: Fins ara.
0: En aquest sentit, atenció a aquesta dada que hem sabut avui. Els últims 20 anys, més de 10.000 morts es podrien atribuir a la calor a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una de les conclusions d'un estudi de l'Institut Metròpoli, que també assenyala que cal millorar les polítiques mediambientals perquè les temperatures extremes s'allarguen durant tot l'estiu. Violeta Martos.
5: L'estudi explica que el risc per la salut es converteix en crític depenent de les temperatures. Es manté estable fins als 30 graus, però es dispara a partir dels 32 i assoleix la pitjor taxa per sobre dels 36. El 2022 va ser l'any més crític, amb 1.060 morts atribuïbles a les altes temperatures. D'aquestes víctimes mortals, més de 700 eren majors de 85 anys i el 60% eren dones. L'estudi ha analitzat els efectes de les temperatures extremes els últims 20 anys a la capital i detalla que el llindar del que es considera calor intensa ha anat augmentant els últims anys fins a fregar els 42 graus el 2019. I encara a Catalunya, avui també ens hem assabentat de les primeres dades del sistema que compta les afectacions derivades de la calor. Entre el 6 i el 12 de juliol, els CAPs van atendre 56 casos relacionats amb les altes temperatures per cada 100.000 habitants. La majoria de persones van anar al metge per cops de calor, seguit per les deshidratacions. Les dades també demostren que l'última onada de calor ha repercutit amb força a les urgències hospitalàries. Han atès 20 casos relacionats amb la calor per cada 100.000 habitants, la meitat per deshidratacions.
0: I és una de les notícies d'impacte del dia. Els Mossos investiguen la mort de dos bessons d'11 anys a Manlleu, a Osona. Els han trobat a la llera del riu Ter i la policia treballa amb la hipòtesi que és un accident. Més detalls, Joan Puig.
6: Els pares van denunciar la desaparició ahir al vespre perquè no havien tornat a casa a l'hora habitual. Els germans jugaven a una pista de futbol que tenien prop de casa i que tancava a les 9. Durant el matí s'ha fet recerca amb equips de la unitat subaquàtica dels Mossos i també amb drons. Els cossos han aparegut en un tram del Ter situat a prop del passeig del riu i de la zona on els nens havien estat jugant. A la una del migdia han trobat el primer i una hora més tard la segona víctima. Els Mossos han obert una investigació però descarten de moment qualsevol indici de criminalitat i l'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà a les 8 del vespre.
0: I l'actualitat ens porta a aquesta hora, quan passen 11 minuts de les 8, al Congrés dels Diputats. Ho acabem de saber, la cambra acaba de rebutjar la proposta dels objectius de dèficit dels pressupostos de l'Estat, una votació que anticipa el fracàs dels comptes. El Congrés ha tombat la proposta de Pedro Sánchez amb 178 vots en contra, inclosos els de Junts, que han tornat a fer pinça amb el PP i Vox.
2: Els independentistes demanen elevar el marge de les comunitats autònomes 6 vegades més cara, fins al 0,6%. El diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, acusa el govern espanyol d'estar obsessionat per incrementar la recaptació.
7: Una operació de màrqueting pur i dur per amagar les seves febleses, que és que no tenen majoria parlamentària, que no poden aprovar pressupostos i que estan cada dia més envoltats per la corrupció. Poden fer el teatre que vulguin, eh? Poden tornar-ho a portar la setmana que ve a aprovació quan aquesta no prosperi. I, de fet, poden portar els pressupostos en contra de la voluntat d'aquest hemicicle. Ho poden fer, però això no serà res més que teatre.
2: Com dèiem, el PP i Vox també han donat un cop de porta als objectius de dèficit del govern espanyol i reclamen eleccions.
0: Galleda d'aigua freda de Pedro Sánchez al Congrés i també als tribunals. I és que avui el gran protagonista del dia també és David Sánchez, el germà del president espanyol, que ja prepara el recurs contra la sentència de l'Audiència de Badajoz. El tribunal l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació. Els jutges conclouen que a la Diputació li van crear una plaça de feina per afavorir-lo. També condemnen l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, 18 anys d'inhabilitació. Tots els condemnats, però, eviten la presó perquè els han absolt del delicte de tràfic d'influències. Anem cap a Madrid, Adrià de les Heres.
8: El tribunal considera que hi va haver tot un pla per donar la feina a David Sánchez. La sentència parla d'un vestit fet a mida. Diu que la plaça no calia i no tenia funcions. Amb això, els jutges argumenten que hi va haver un delicte de prevaricació.
9: Ninguno de los acusados era ajeno al plan ideado para favorecer a David Sánchez Pérez Castejón. Llevaron a cabo una actuación arbitraria que consistió en crear de forma urgente una plaza pública innecesaria y vacía de contenido. Con ello antepusieron el interés particular de su futuro adjudicatario al interés general y vulneraron los principios de mérito y capacidad mediante procedimientos administrativos opacos e irregulares.
8: L'audiència també considera aprovat que un cop ja tenia feina, Sánchez i Gallardo van modificar les funcions de la plaça per adaptar-la als interessos i aficions del germà del president espanyol. En canvi, el tribunal absol els acusats del delicte de tràfic d'influències. Diu que no s'ha pogut demostrar qui va moure fils per aconseguir el tracte de favor. No hi ha proves que David Sánchez pressionés. Tampoc que ho fes Pedro Sánchez, que el 2016 encara no era el president espanyol i venia de perdre unes convulses primàries al Partit Socialista.
0: A la Moncloa confien que aquests recursos que es presentaran confirmaran la innocència de David Sánchez, però els socialistes van més enllà i posen en dubte el rerefons d'algunes decisions judicials. Sense parlar-ne obertament, alguns ministres alimenten la tesi del Laufer. El PP aprofita la condemna per exigir al govern espanyol que plegui, Adrià.
8: Sí, un dels més contundents ha estat Òscar Puente. A Twitter, el ministre ha dit que intenten enderrocar el govern espanyol de qualsevol manera perquè van perdre a les urnes. I en la mateixa línia, el portaveu Patxi López ha denunciat que la sentència és una barbaritat.
10: No se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano del presidente del gobierno, el hermano de Pedro Sánchez, porque hay que recordar que este proceso lo inicia la ultraderecha. És una autèntica barbaritat.
8: El PP parla d'un dia històric. La portaveu, Esther Muñoz, ha aprofitat per demanar la dimissió de Pedro Sánchez.
11: Pero yo me pregunto, como ciudadana, ¿se creó una plaza 2 para una persona? De todos los que hay en Extremadura, curiosamente, le cayó el hermano de Pedro Sánchez. Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Yo, de verdad, es que yo creo que los españoles no tragan con todo esto.
8: I el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, a Twitter ha destacat que la sentència demostra que ningú es pot saltar l'estat de dret.
0: Gràcies, Adrià. També hi ha dit la seva, Gabriel Rufián, que també augura un futur judicial complicat a la dona del president espanyol, Begoña Gómez.
12: És una sobrada important. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
0: I a sumar han definit la sentència com a desproporcionada. A casa nostra i en clau política, Lluc Salellas qualifica l'error d'error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal de Girona. L'alcalde els acusa d'actuar per electoralisme i assegura que amb aquest moviment fan el joc a l'extrema dreta.
13: Doncs dic que entenem que és un error, que aquesta unitat que hem vingut forjant, tots sabem que era difícil, però que era necessària. I que no només per la ciutat de Girona, sinó pel conjunt del país. I que avui ens trobem davant d'un error. Un error de trencar aquesta unitat, que, torno a dir, dona ales a Madrid i dona ales a l'extrema dreta. Aquesta és la situació en què ens trobem avui.
0: Salellas n'ha parlat aquesta tarda després que aquest matí la portaveu de Junts a Girona, Gemma Geis, hagi anunciat que surten del govern i el deixen en minoria només amb els regidors de Guanyem i d'Esquerra. Geis ho ha justificat pels incompliments, ha dit, de l'alcalde. Anem cap a Girona, Sandra Florença.
14: La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha anunciat que Junts abandona el govern municipal i passa a l'oposició. Assegura, però, que continuaran donant suport a les propostes que considerin bones per la ciutat i que mantenen el compromís amb els objectius de l'acord de govern. Geis ha defensat la feina feta durant aquests 3 anys i ha destacat l'aprovació de 3 pressupostos. L'impuls a la seguretat, el manteniment de l'IBI, l'habitatge públic i projectes com el del campus de salut. Així ho explicava aquest matí.
15: Obria un període de reflexió. Aquest període de reflexió s'ha acabat i, per tant, volem anunciar que nosaltres hem pres la decisió de deixar de formar part del govern de la ciutat de Girona. Òbviament és una decisió molt, molt meditada i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
14: Junts també reivindica haver impulsat el Fons d'Innovació i haver reforçat les polítiques de promoció del català amb una regidoria específica.
0: I a Cambrils, al Baix Camp, finalment només un dels 3 regidors de Junts passarà a formar part d'Aliança Catalana. Es tracta d'Enric Daza, que serà el candidat dels de Sílvia Oriols a les eleccions municipals de l'any que ve. Les altres 2 regidores avui han desmentit que elles s'integrin a Aliança. I els maldecaps s'acumulen també a les files de Junts. De Junts, el partit s'ha reobert la investigació interna contra l'eurodiputat Toni Comín per denúncies d'assetjament sexual i psicològic. El cas es remunta a principis de l'any passat, quan 2 exassessors de Junts al Parlament Europeu el van denunciar fa 4 mesos. La Comissió de Garanties va congelar la investigació. Ara, però, l'ha reactivada sense que el partit n'hagi explicat els motius. I el Parlament, la cambra, proposa sancionar Sílvia Oriols per una infracció lleu per haver incomplert el codi de conducta. És la resposta de la Comissió de Diputats pels atacs islamòfobs contra la diputada d'Esquerra, Najat Driouech. També insta els grups parlamentaris a portar la líder d'Aliança a la Fiscalia de Delictes d'Odi per acusar a Driouech de fonamentalisme islàmic per dur el vel. Eudal Puig.
16: La comissió deixa en mans dels partits portar Oriols a la justícia si no estan d'acord amb la seva decisió. És una de les conclusions a les que ha arribat a la comissió, que també ha demanat reformar el codi de conducta del Parlament per incloure-hi aquest tipus de delictes. Ho assegura el president de la comissió, Antoni Castellà.
17: Vem a la mesa la necessitat de que la mesa suggerim traslladi als grups parlamentaris una reforma del reglament per adequar molt més i tipificar molt més i analitzar molt més en profunditat qualsevol afer d'aquest tipus.
16: La comissió també ha imposat una doble infracció lleu al portaveu de Vox, Joan Garriga, per haver vinculat el PSC amb la prostitució i per uns cartells que van aparèixer als despatxos de Vox que acusaven el president Lluís Companys d'assassí.

0: Passen 4 minuts, un quart de 9. Les entitats catalanes d'acció social alerten que 4 de cada 10 municipis no empadronen tothom qui ho sol·licita. L'associació ha fet un informe per fer constar els problemes amb què es troben les persones que resideixen en un municipi i si volen empadronar, especialment totes les que no tenen un domicili fix. Joel Penya.
1: A 6 de cada 10 ciutats catalanes hi ha dificultats a l'hora d'aconseguir el padró. Entre d'altres són Mataró, Tàrrega o Valls. Els problemes, a més, afecten sobretot les persones vulnerables que no poden acreditar un domicili fix tot i tenir dret a empadronar-se. A més, en 4 de cada 10 casos, les ciutats no empadronen tothom qui ho demana. La coautora de l'estudi, Kautar Loukaini, apunta que el problema és estructural perquè a la llista hi ha municipis de colors polítics diferents, com és el cas de Barcelona, Badalona o Girona.
2: Moltes situacions que les entitats socials venim detectant en els últims anys no són casos aïllats, és la prova de que una mateixa problemàtica ja no es pot tractar només com una anècdota.
1: L'ECAS ha fet l'estudi en què estan diverses entitats d'una 60 de municipis que sumen 2/3 parts de la població.
0: Precisament a Badalona han desarticulat un grup que venia empadronaments a ciutadans estrangers en situació irregular. Els cobraven fins a 1.000 euros i la policia espanyola ha detingut 2 persones pel frau. I a Barcelona la Generalitat es planteja indemnitzar els veïns i els comerciants afectats per l'esvoranc que hi va haver ara fa una setmana al barri del Putxet. El Departament de Territori cada cop té més clar que les obres de la línia 9 del metro van provocar la cavitat que va acabar amb l'incident. Naudal Martínez.
3: La consellera de Territori, Sílvia Panec, explica que és relativament habitual que el pas de la tuneladora provoqui petites cavitats. Normalment, però, es detecten i se solen resoldre omplint-les de formigó. Tot apunta, però, que en aquest cas alguna cosa els va passar per alt. És per això que explica que estudien com compensar els afectats.
4: És evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar i, per tant, activarem tot allò que calgui per atendre aquestes diferents necessitats més enllà doncs, del negoci concret que ha vist la seva activitat totalment aturada.
3: Els tècnics del govern continuen comprovant l'estabilitat del terreny i dels edificis. En principi, divendres sabran si els veïns ja poden tornar a casa o si encara han d'esperar uns dies més. La majoria han anat a casa d'amics o familiars, tot i que hi ha 67 veïns desallotjats a qui han reubicat en hotels de la ciutat.
0: Encara a Barcelona, un de cada 3 busos de la ciutat seran de 0 emissions. A finals de l'any que ve, TMB invertirà 77 milions d'euros en 136 busos nous que es preveu que estiguin desplegats abans que acabi el 2027.
1: Seran 105 autobusos elèctrics nous i 31 autobusos dièsel. La presidenta de TMB, Laia Bonet, diu que l'empresa es compromet a continuar treballant per un aire més net a la ciutat.
5: Seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a 0 emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire, i en això és en el que estem invertint tots els esforços per part de TMB també.
1: Abans que acabi el 2027, 372 autobusos de TMB seran elèctrics i el 30% de la flota passarà a ser de baixes emissions.
0: I parlant de mobilitat, atenció, aquesta dada, un de cada 3 cotxes que haurien de passar a la ITB no la passen. 10 milions de conductors del conjunt de l'Estat admeten que no fan el manteniment anual del vehicle i els catalans lideren la llista. Són els resultats d'un estudi de la Fundació Línia Directa. Júlia Manero.
6: La situació econòmica de molts nuclis familiars fa que els vehicles cada vegada siguin més vells i tinguin un manteniment pitjor. De fet, gairebé 2 de cada 10 cotxes suspenen la ITB a la primera, amb més de 2 problemes incompatibles amb la circulació. La directora de la Fundació Línia Directa, Margarre, ha alertat que molta gent s'estima més pagar una multa que fer-se càrrec de la reparació. De fet, les sancions han augmentat en un 51% els últims 10 anys.
7: Muchos de los vehículos que circulan por las carreteras están en un estado muy deficiente de mantenimiento. Muchos conductores ni siquiera llevan su vehículo a pasar la ITV. Hemos detectado que algunos conductores prefieren pagar una sanción antes que enfrentarse a un coste de reparación de su vehículo que pueda resultar elevado.
6: Tot plegat fa saltar les alarmes perquè conduir un vehicle en mal estat pot arribar a multiplicar per 5 el risc de morir en cas d'accident.
0: I una de cada 4 agressions sexuals són a menors de 16 anys. Són les dades de les condemnes de l'any passat recollides per l'Institut d'Estadística Espanyola. A més, cada cop també hi ha més agressors que són menors d'edat.
1: La xifra que s'ha disparat és la dels casos de menors que van violar víctimes majors de 16 anys. S'han multiplicat per més de 3. A més, es van condemnar gairebé 600 menors d'edat, un 6% més. D'aquests, un centenar de delictes van ser violacions. En total, el 2025 va haver-hi més de 5.000 persones condemnades amb sentència ferma per delictes sexuals.
0: A Tàrrega, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual amb dos menors de 13 anys implicats. Això vol dir que el suposat agressor és inimputable.
1: Una nena de 13 anys va avisar que l'havia agredit un menor de la mateixa edat. El cas està en mans dels serveis socials perquè l'agressor té menys de 14 anys i no se li poden exigir responsabilitats penals.
0: Falten 5 minuts per 8:45. Catalunya supera la mitjana espanyola en emprenedoria i s'acosta a l'europea, ho diu l'informe Observatori Global de l'Emprenedoria del Departament d'Empresa, que situa el percentatge de catalans emprenedors en el 7,2%, mentre que Europa és del 8,8%. Precisament per encoratjar els empresaris novells a pensar en gran i a ser ambiciosos, el podcast Rack and Go dedica l'últim capítol a acompanyar 30 emprenedors a fer un curs de formació a Berlín. Si voleu saber-ne els detalls, podeu escoltar-lo al web i a l'app de RAC1.
8: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de Rack and Go. Cada 15 dies, i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
0: I de la crònica cultural, la música en directe torna a batre rècords a Catalunya segons l'últim anuari de la música. L'any passat, concerts i festivals van facturar 244 milions d'euros, uns 2 milions més que el curs anterior. A més, també hi va haver més espectadors que mai. Es van superar per primera vegada els 23 milions. Ara bé, no tot són bones notícies. La programació d'artistes que canten en català s'ha estancat i han perdut reproduccions a les plataformes. En repassem totes les dades amb aquest informe que han fet l'Adrià García amb l'Eulàlia Carrascal.
9: Els festivals, el motor del sector.
10: Des de fa 25 anys, la indústria del directe s'ha multiplicat per 4. Part de la responsabilitat la tenen grans festivals com el Primavera Sound, que s'han convertit en un gran reclam pel públic. En total, l'any passat van rebre prop de 2 milions d'espectadors.
9: Les sales, les grans damnificades.
10: L'auge dels festivals ha passat factura de retruc a les sales de concerts, que han perdut un 10% de facturació.
9: El català continua estancat.
10: La producció de música en català va caure un 6%, i les reproduccions de cançons en aquesta mateixa llengua un 2. El tema més escoltat va ser l'any passat Divinais de Rosalía.
9: El CD, el format físic preferit.
10: Per estrany que pugui semblar, segons les dades d'aquest informe, un 9% consumeix CDs i només un 4% el vinil clàssic.
0: I a Girona, el cinema Truffaut tanca les portes temporalment després de tot l'enrenou dels últims mesos. El col·lectiu de crítics ha abandonat la gestió de la sala perquè s'ha adonat que no tenen un contracte que els empari legalment si hi ha qualsevol problema.
1: L'Ajuntament els havia demanat que continuessin al capdavant del cinema mentre resolia el recurs. Ara el col·lectiu han comprovat que aquest escrit no els protegeix legalment si hi ha alguna reclamació. Des d'avui mateix, el cinema ha baixat la persiana i estarà tancat fins que es desencalli la nova gestió de la sala.
0: I a Barcelona, el Piromusical de la Mercè i les campanades de cap d'any canviaran d'ubicació. Les obres a la fira han obligat l'Ajuntament a buscar un nou espai per dos dels espectacles més especials de la ciutat. Aquest any el Piromusical serà a la platja del Bogatell i les campanades es podran veure a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Aquests dos esdeveniments no són els únics que faran les maletes els propers mesos. Altres fires i congressos que es feien habitualment a la fira estan buscant nova casa. L'excepció són els concerts habituals de la Mercè, que continuaran tenint el seu lloc a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina perquè no es veuran afectats per les obres. I abans d'acabar, fem una última actualització sobre l'incendi que crema entre l'Anoia i el Bages. Els agents rurals confirmen que el foc ja afecta 47 hectàrees als municipis de Rubió i Castellfollit del Boix i continuen treballant una cinquantena de dotacions dels bombers. Ara sí, fins aquí la versió de butxaca del 9C. Ara us deixem amb un Tu diràs especial. Nosaltres tornem demà. Bona nit.
11: Relació qualitat-preu excel·lent.
12: Feina impecable.
11: I en tota una comunitat. Bon ambient, bona música i sobretot bona
12: experiència amb la Sara va ser molt
11: ambient
12: bona.
11: Ambient top i ho pots fer a pèl.
13: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
14: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
15: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
16: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
17: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Ho veieu?
18: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
19: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
20: Escolta, els gots on els tens?
21: Veus l'armari alt de doble fons que hi ha tocat a la columna raconera extraïble al costat del moble d'esmorzar sobre l'aigüera XL d'acer inoxidable amb l'aixeta que redueix el consum d'aigua? Doncs aquí el tens.
22: Quan estàs orgullós de la teva cuina nova, es nota. Reforma la teva cuina amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bon vespre, són 8:45 d'aquest dimarts 14 de juliol, el dia que sabrem qui és el primer finalista del Mundial. Espanya i França lluitaran d'aquí a menys de mitja hora per un bitllet per la final de diumenge. Demà sabrem el segon, sortirà de l'Anglaterra-Argentina. El Mundial més llarg de la història, doncs, encara ja la seva recta final. Mentrestant, a Barcelona, el Barça en paga les conseqüències. Avui hem sabut que Frenkie de Jong ha tornat lesionat dels Estats Units. De fet, el neerlandès ahir es va presentar, com sabeu, a la ciutat esportiva per fer-se proves, i el club no només va comprovar que hi havia lesió al genoll, sinó que apunta a ser una lesió llarga durada. Segurament de mesos, de fet. Una informació que ha avançat Mateo Moreto, que hem pogut confirmar a RAC1, ara falta saber què té i el temps exacte de recuperació. Haurem d'esperar, doncs, que el club en doni detalls. El Barça, que no cal dir, s'ho mira amb molta preocupació. I en clau Mercato, el club blaugrana augmentarà la seva oferta per Julián Álvarez. Pel que sabem a RAC1, el club vol resoldre el seu cas a finals de juliol, en un sentit o en l'altre, i per això té decidit arribar fins als 120-130 milions d'euros. Mundo Deportivo afegeix a tot això que el fix seguirà sent de 100 milions i que la intenció és sumar-hi variables per títol i fins i tot algun jugador. Segons aquesta informació, el club blaugrana podria incloure algun dels jugadors que no consideren imprescindibles, com per exemple Casador, Araujo o Ferran. En cap cas, Marc Bernal, que seria el jugador desitjat per l'Atlètic de Madrid. I tot plegat el dia que hem sabut els horaris de les primeres jornades a Lliga. El Barça debutarà finalment el diumenge 23 d'agost a 9:45 de la nit al Camp de l'Elx, i el Madrid ho haurà fet un dia abans, és a dir, el dissabte a la mateixa hora al Camp de l'Espanyol. Són partits, recordem, de la segona jornada, perquè s'han ajornat 4 partits de la primera per donar descans als mundialistes. De fet, l'Espanyol, abans del partit contra el Madrid, ja haurà debutat una setmana abans. Serà diumenge menja 16 d'agost a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. El primer partit del Barça al Camp Nou, per cert, serà el dijous 27 contra l'Atlètic Club de Bilbao. Això a primera, i pel que fa als catalans de la segona divisió, el Girona serà el primer a entrar en joc el diumenge 16 d'agost a les 7 a casa a Montilivi contra el Leganés, mentre que el Sabadell debutarà el dilluns 17 també a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. Ho ampliarem al llarg d'aquest Tu diràs, en què també explicarem novetats sobre el Barça de bàsquet. Per començar, Xavi Pascual ja s'ha desvinculat del club després de pagar la seva clàusula de rescissió, i pocs minuts després el Dubai Bàsquet ja ha fet oficial el seu fitxatge del tècnic gavanenc per les properes 3 temporades fins al 2029. El proper pas serà que el Barça anunciï també el seu relleu, i és qüestió d'hores. Alexander Sekulic signarà per les dues properes temporades, però això sí, el club blaugrana es reserva una opció de tallar-lo al final de la primera temporada. Tot això pel que fa a la banqueta. D'altra banda, Xavi Pujol serà anunciat com el nou director esportiu de la secció a principis del mes d'agost, i una de les primeres complicacions que tindrà és gestionar el possible adeu de Toko Shengelia. El club tem que el georgià acabi marxant amb alguna de les bones ofertes que ja té sobre la taula. Ho ampliarem cap al final del Tu diràs, en què també explicarem una nova exhibició de Tadej Pogacar al Tour de França. L'eslové ha guanyat avui la seva tercera etapa d'aquest Tour, després d'atacar en el penúltim port de la jornada d'avui. Pogacar amplia el seu avantatge respecte a Vingegaard, ara el té a 3 minuts i 36 segons. Evenepoel completa el podi a més de 4 minuts del mallot groc.

0: Aquest és, a grans trets, el menú del Tu diràs d'avui, que començarem mirant, lògicament, cap als Estats Units. Falten només 25 minuts perquè comenci l'Espanya-França. Jaume Molló, bona nit.
1: Hola. Hola, bona nit.
0: Partidàs, evidentment. Alguns el titllen de final anticipada, que d'aquí sortirà el campió, etc, etc, etc. Per tu, què és el que veurem d'aquí a 25 minuts?
1: Doncs jo compro que és la final anticipada, perquè són les dues seleccions que han demostrat més nivell, jo crec, que a nivell futbolístic. No en el cas de la selecció espanyola en el torneig actual, però sí en els últims anys. De fet, s'enfronten l'última campiona del món contra l'última campiona d'Europa. Per tant, jo crec que sí, que és la final anticipada, amb França lleugerament favorita, però s'ha de jugar el partit. No crec que sigui un partit allò de que cap de les dues seleccions guanyi amb facilitat.
0: Xavi Puig, bona nit.
2: Bona nit.
0: I què n'esperes tu de l'Espanya-França d'avui?
2: Doncs jo, un partit amb molts gols. Jo crec que serà un partit, espectacular. Un partit, un 5-4, com va ser la semifinal de la Copa de Nacions, va ser un resultat enganyós, perquè era un 5-1, però jo avui veig un partit mogudet. Veurem Unai Simón per primera vegada en aquest Mundial. És una prova de foc per ell. De moment, sí, ja que ha encaixat un gol, però és que potser té tres aturades en tot el Mundial.
0: Sí, sí. Vull dir
2: que avui és el primer dia que veurem Unai Simón
0: ja a veure rendiment. El vam veure més el que voldria ell l'últim partit contra Portugal, crec que era, no?, en què va fer un parell de sortides en fals. Em sembla que era Portugal, no? Contra Bèlgica.
1: Contra Bèlgica,
0: això mateix. Veurem avui com li va la història. De fet, s'enfronten les dues seleccions menys golejades d'aquest Mundial, totes dues amb un sol gol en contra, tant França com Espanya. Albert Ferran, bona nit.
3: Bona nit.
0: Després repassem 11, però un titular que torna a ser el mateix a l'altre dia, no? Pel que fa a l'11 d'Espanya.
3: De l'11 d'Espanya, sí, que repeteix 11 i, per tant, Pedri comença des de la banqueta.
0: Pedri, un dia més, doncs, descansarà d'inici. Veurem si després l'altre dia van ser 52 minuts els que va esperar per saltar el terreny de joc. Veurem avui què fa Luis de la Fuente i com gestiona aquest mig del camp, una de les claus, d'altra banda, d'aquest França-Espanya d'avui. David Broch, com estàs?
4: Com estem?
0: Bé, bé, bé, i tu?
4: Jo portaré la contrària, eh? Diré que no hi haurà gols, que serà el típic partit que costa jugar, que el futbol no és especialment atractiu.
0: Saps que això té un peatge per nosaltres,
4: sí,
0: no? Que és veure i mastegar allò, sorra,
4: sí,
0: una bona,
4: sí,
0: estona.
4: Però és perquè quan veig a la gent, el Xavi, el Jaume, com molt eufòrics de golejada, i aleshores jo vull, vinc a baixar una mica el llistó aquest
0: que
4: us poseu tan alt, perquè penso que costarà allò que el partit arrenqui. Aleshores, a partir d'allà ja ho veurem, potser no, tant de bo m'equivoqui, sí que un partit a priori és el millor partit que podem veure en un Mundial.
0: Evidentment estarem pendents com tractarem els molts altres temes que abans explicava, perquè hi ha alguns d'interessants per llençar la taula.
4: El Morbo, Lamin, Mbappé, que l'arrosseguem des de fa ja uns quants partits en Barça-Madrid i amb seleccions, i avui torna a ser el gran enfrontament. No?
1: Per cert, deixa'm dir, he dit que França era campiona mundial, no, és sotscampiona mundial.
0: Sí.
1: És que en Saperes ha vingut corrent des de la redacció i gairebé amb raó
4: aquests crits eren d'ell.
1: Matullina, sí, no, clar, és sotscampiona mundial França, ahir campiona d'Europa, això sí, la selecció espanyola. Perdó.
0: Jaume Naveira, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
0: Pocs gols, molts gols, què esperes avui?
5: Hi ha una cosa entre ells, no serà el partit de la Nations League, però crec que tampoc serà un 1-0, realment. No, el que passa és que crec que a Espanya li convindria un partit que, on la cosa jo crec que no se n'anés tan de mare. El que passa és que crec que sense estar Pedri al 100% i per tant no formen part de l'11, potser li serà més difícil subjectar la selecció francesa, no? Però vaja, jo no crec que tinguem avui 6 o 7 gols en total en el partit. Jo crec que igual en serà algun menys, però que veurem un bon partit.
0: Dani Solsona, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: I vostè què creu d'això d'avui?
6: Jo pensa? Crec que hi haurà gols després de la pròrroga.
0: Està bé. Els penals, bàsicament.
5: Sí,
0: no? Penals.
5: Però un 0-0?
6: No veig un 0-0. És veritat que França és la selecció que ha demostrat estar en el seu millor moment aquí al Mundial, i que Espanya, sense estar en el seu nivell o que tothom esperava una mica més, doncs ha anat traient els partits amb dificultats, no pot ser d'una altra manera, però que és un partit diferent als altres, tenint en compte els jugadors que hi ha en un equip, els jugadors que hi ha a l'altre, que es coneixen, que saben del nivell que té els jugadors de França i els que tenen aquí a Espanya. Per tant, veig bastant equilibrat el partit, i el que espero és que avui s'han de veure aquests cracs que estan a una banda i a l'altra. I em refereixo més aviat a Lamine, no? Que és el jugador que pot desencallar en qualsevol moment el partit, si està allò que no arribes en molt bones condicions, que no tens gaires opcions. Ell avui ha de demostrar. Jo crec que està boix per demostrar el potencial que té, que tots el coneixem, però que aquí al Mundial encara no ha pogut per les circumstàncies, no? Per les lesions, no va arribar bé, després ha volgut, no ha pogut, i avui és un dels partits decisius. Per tant, jo veig un partit bastant equilibrat. No sé si hi haurà molts gols o no, jo crec que molts no, però que n'hi haurà segur.
0: Per si de cas no ho teníem clar, ahir Lamine va sortir en roda de premsa amb aquestes ganes de menjar-se el món que ens té habituats, però a més, jo diria amb un punt extra de, anava a dir, de sobradisme, tampoc m'agrada la paraula, però ja m'enteneu.
4: Autoconfiança.
0: Gràcies.
4: El Jaume s'avança.
0: Sí, però m'agrada.
4: Jo vinc a reconèixer, m'encanta que hagin coincidit. Sí, no, perquè tenim telepatia, Jaume.
0: M'ha agradat.
5: Les grans vents pensen igual.

0: Abans del Barça-Madrid de la primera volta, que estava, diríem, per no jugar gaire bé,
1: pitjor
0: amb els problemes de pubis, i a la prèvia també va penjar una fotografia i un missatge a Instagram que deies ai, que avui veurem el millor la Minya Mar,
2: és que la
0: Minya vas veure que no estava.
2: Té un punt de jugador de NBA, més que de futbol. És a dir, d'aquests tios que quan han de sortir surten, que si han de dir el que pensen ho diuen, i que juguen molt amb... jo el veig més jugador de bàsquet que de futbol en aquest sentit,
3: Després, i també fins ara jo crec que no està al nivell del que tothom esperava, doncs jo crec que ha perdut una mica de protagonisme en quant a Mbappé, Keynes i Haaland això, i ell aquí surt i diu, espereu que jo aquí haig de demostrar encara el que jo sé fer.
4: I fixeu-vos, a més, que ell és el jugador que surt en roda de premsa abans d'aquesta semifinal, no sent Espanya segurament la favorita, tot i que deixam-nos digui que sí, i en canvi França treu a Guarrens Aire Merí, que és un jugador suplantíssim a França, o sigui que en aquest sentit dos enfocaments diferents, i jo crec que el que demostra això també és que Lamine té una personalitat brutal per dominar aquest tipus de detalls, no?
1: Parlant de clàssics, recordarem tots l'episodi amb Carvajal, que venia precedit justament d'aquelles declaracions de Lamine dient que el Madrid sempre roba. Aleshores, aquí ja muntava un altre dels siris de clàssics que hem viscut amb Lamine.
2: Amb l'asterisc, que allò era un context com molt de broma, no? Diguéssim, de...
1: Sí.
2: I Carvajal i el Madrid se'l va agafar com si allò fos la veritat universal, per la part també de la manera de fer el Madrid, i aleshores es va crear aquella... Però jo sí que no era... Allò era per mi molt de... Estaven els amics.
1: Però qualsevol altre segurament hauria dit no, això està tret de context, però ell, ja s'ho va fer seu i es va venir endavant. No m'arronso, i allà estava al mig del camp, clar, separant els companys d'equip perquè no arribessin a les mans.
0: A més, és un jugador que, per la manera de jugar, és a dir... es veu molt quan no està bé. Hi ha altres jugadors que t'ho amaguen més. Vull dir, fins i tot Mbappé, que és un tio, un golejador, Cristiano en el seu moment, Kane... En canvi, Lamine Yamal és un encarador, és un tio que a més apareix molt durant el partit. Encara que no estigui bé, ell la demana, la reclama, i es veu molt més quan no està bé que altres que ho poden emmascarar, fins i tot Messi ho pot emmascarar més que no pas Lamine Yamal.
3: Ara... Però té un gran avantatge, que encara que no estigui bé i ho intenti, i no li surten les coses bé, en el moment que li surten bé, aleshores ja és... Ja tothom, has vist el que ha fet? Vull dir que també té aquest avantatge. No?
2: A vegades en té prova amb una, eh? Amb una que li surti bé. Ja te l'ha liat i endavant. No?
1: I no estant al seu millor nivell, ha desembossat un munt de partits de la selecció espanyola en aquest mateix Mundial, amb internades per la dreta, i la passada posterior que ha acabat, potser no com a assistència, però sí amb la jugada final del gol.
5: De fet, ara ho estava mirant, i no sé si és el jugador que ha completat, més regats a la selecció espanyola o al Mundial, però és 21 regats completats.
4: Crec que és el Mundial, sí.
5: El Mundial.
1: Sí, imagina't.
5: No estan bé, perquè tots coincidim que no està bé.
1: Sí.
5: O no al 100%.
2: No està al 100%.
3: No. M'agradaria saber com està Pedri, anímicament, encara que ell no demostri res i no faci cap declaració contra ningú, perquè no toca, però jo crec que deu ser un pal, deu ser un pal d'un jugador que s'ha parlat, i jo primer, que si era dels millors del món, i ara de cop i volta et veus allà l'altre dia, l'altre partit, ja contra Bèlgica, Bèlgica, i avui que no entres...
2: I si avui la cosa li surt bé a Espanya, ell sap que no jugarà. És a dir, que potser després de la Fuente sorprèn, però si avui a Espanya juga un bon partit...
1: De la Fuente i sorprèn, la mateixa frase.
2: Clar, és que ho va fer un cop i ja està, O sigui,
1: Està bé.
2: El límit al que arriba. Clar, si tu ets Pedri, si avui Espanya guanya sense tu titular, passa a la final, tens la sensació que no jugaràs de titular a la final. No més probable, per tant, és un cop dur, clar.
4: Sí, i de fet, aquest és el segon torneig de seleccions consecutiu on Pedri segurament marxa amb una mala sensació, però, clar, quan ell deixa de jugar a l'Eurocopa és perquè lesiona Toni Kroos, i aquí és per una qüestió de rendiment baix que ha acabat fent que Fabián estigui per davant d'ell. O sigui que en aquest sentit jo crec que és més dolorós el cas actual que no el de l'Eurocopa.
1: Jo, agafant el fil del que diu el Dani, també voldria saber com està físicament. És a dir, fins a quin punt és una qüestió de sensacions esportives, del no trobar-te bé amb aquest rol que tens amb la selecció i que és ben diferent del que tens amb el Barça, o és pesa més el físic? És a dir, que realment ha arribat més cansat del que podia esperar? No sé què pesa més, també m'agradaria saber-ho.
3: Sí, home, que no està bé, ho ha demostrat, no? Però... el fet

0: Hi ha jugadors que necessiten tenir la confiança de l'entrenador, seleccionador, sabent que vas a jugar, i això et potencia. Això et potencia. Jo, al meu cas, jo, si durant la setmana no ho tenia clar si anava a jugar o no, ja estava tota la setmana fotut. En canvi, quan sabia que anava a jugar, doncs jo creixies. Estava el doble motivat. És qüestió de caràcter. I Pedri, no sé si li està influint el fet de que no va jugar contra Bèlgica a l'hora dels entrenaments i a l'hora del seu comportament, que és un professional i no dirà res, evidentment, no pot ser d'una altra manera, però hi ha jugadors que els pot afectar, ja que el teu rendiment no està bé, si a sobre veus que no compten amb tu en aquests partits, doncs potser encara baixa una mica més el teu nivell. Mm-hmm. No?
1: Anem als 11, a saber, 11 d'Espanya i de França.
2: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Comencem per la selecció espanyola, Albert.
3: Amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, els quatre defenses, al mig del camp amb Rodri, Fabián i Dani Olmo, al davant Lamín, Oyarzábal i Baena.
1: És l'onze de Luis de la Fuente i aquest el de Deschamps.
3: Amb dos canvis respecte a l'últim partit, entren Barcola i Tchouaméni. Amb Mañán sota pals, Koundé, Saliba, Upamecano i Digne, Tchouaméni, Rabiot, el doble pivot, mitges puntes, Dembélé per la dreta, Barcola per l'esquerra, Olise de mitja punta i al davant el Pichichi, Mbappé.
1: Sense canvis a Espanya, dos canvis amb la selecció francesa respecte a l'últim partit. Com els llegeixes, Jaume?
4: Bé, en el cas d'Espanya, jo crec que, i ara una mica relacionant amb el que deia de Pedri, no l'ha de veure bé Luis de la Fuente, perquè jo crec que Pedri avui, jo crec que era clau per disputar aquest partit. Ho dic perquè crec que a Espanya no li convé un intercanvi de cops amb França. O sigui, crec que són dos equips que estan prou igualats, perquè és veritat que França té més... al final té més impacte a l'atac, no? O sigui, té més jugadors resolutius. Llavors, crec que a Espanya el que li convenia segurament era fer un partit d'un ritme no tan alt i de més control, i no sé si Fabián en aquest sentit t'ajuda tant, perquè jo crec que Fabián el veig un jugador més de tres quarts, més de frontal de l'àrea, que no Pedri, no? Que és un jugador de més de la base. I després, doncs, pel que fa a França, jo crec que l'entrada de Tchouaméni en el lloc de Manu Koné, jo crec que el que diu és que Deschamps, doncs, tot i que Manu Koné li hagi fet una bona feina en aquests últims partits mentre Tchouaméni no hi era, el que vol dir és que Deschamps, doncs, li té respecte a aquest partit i prefereix un jugador posicional al mig del camp i no tant un Manu Koné, que és més box-to-box. I en el cas de Barcola, Pardué, bé, jo crec que són dos jugadors que tant al Paris Saint-Germain com a França són bastant intercanviables, no? Però jo crec que és una mica més fi que Barcola, doncs amb Barcola segurament vol intentar aprofitar, doncs, la gran arrencada que té per tractar de superar Pedro Porro, no? A les situacions on sigui possible.
1: Solsona.
0: Si ens posem, que és molt, posar-se al cap de Deschamps amb l'alineació de Barcola i de Tchouaméni, jo crec que ell visualitza un partit on Espanya tindrà més la possessió de la pilota, que ells no la tindran tant, sobretot al mig del camp, i posa a dalt amb un jugador que és molt més ràpid que Doué. Doué tècnicament és molt millor que Barcola, però busca a lo millor pilotes més llargues, pilotes a les esquenes. Per què? Perquè sap que tindrà aquest jugador que té aquesta punta de velocitat. Jo vull interpretar això de Deschamps, no? Que Espanya al mig del camp gestionarà bé amb Rodri i portarà el pes del partit, i ells quan recuperin la pilota, no sabem ben bé si a tres quarts de camp o a 10 metres de la frontal o que sigui, saben que tenen el recurs de Dembélé, encara que algú menys, però que tenen el recurs de Barcola i de Mbappé amb aquesta punta de velocitat.
1: Mm-hmm. Doncs són els 11 que avui presenta a Espanya i França.
5: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
1: I ens falta l'àrbitre, Albert.
3: Doncs mira, és un àrbitre d'El Salvador. Ivan Barton és un exprofessor de química orgànica, que serà l'encarregat de xiular el seu quart partit en aquest Mundial. Al VAR hi haurà Tomasz Kwiatkowski, que pel nom podeu interpretar i podeu saber que és polonès. Sí.
4: Jo pel que he llegit, Ivan Barton és un perfil d'àrbitre perfectament capaç de desquiciar tothom.
1: Partit, molt millor.
4: Sí, sí, una mica l'estil Mateu Laoz, Argentina-Holanda, de Qatar.
6: Sí, un Mateu Laoz, bé, m'agrada. Sona molt bé.
3: Mireu-lo, ja surt al camp.
7: Permissiu, poques grogues, no? Sí, una mica, però... jo he llegit això també.
6: Quan el referent és Mateu Laoz, jo ja...
1: Ja està, és que no cal que et diguin res més, perquè ho tens tan interioritzat ja que ja, ja està. Però el clar, Mateu, quan xiulava, no l'actual, et refereixes?
4: Quan xiulava.
6: No, és que l'actual és pitjor.
8: Mateu ha aconseguit ser pitjor comentarista que àrbitre.
3: Té mèrit.
4: Però és que quan xiulava, si us el recordeu de l'Argentina, Països Baixos, de Qatar 2022, sí. O sigui, van acabar tots enfadats amb Mateu Laoz. O sigui que realment crec que avui podem tenir un àrbitre que sigui una mica el mateix.
1: I ell hauria pensat, si estan tots enfadats vol dir que he fet una bona feina. Hauria pensat, que sortim aquesta... Però no.
7: És curiós perquè queden 13 àrbitres UEFA, o sigui, en queden molts de l'apartat UEFA, i ni a la semifinal d'avui ni a la de demà, que xiula un àrbitre dels Estats Units, per cert, l'àrbitre de l'Espanya-Uruguai, per tant, recordareu aquell partit que es va repartir llenya a tort i a dret i que l'àrbitre va ser excessivament permissiu, doncs xiularà demà l'Anglaterra-Argentina. Trobo que és un bon àrbitre perquè deixi jugar, un partit allò tranquil·let, calmat, sense cap mena de...
4: Hauríem d'haver ficat l'àrbitre uzbek aquest, Tantashev, que aquest és un altre... Bueno, aquest va xiular el França-Paraguai, que també va ser... batalla campal on va haver-hi més grogues per França que per Paraguai, com Paraguai era els que repartien.
6: No, però m'agrada aquest àrbitre que has de trencar-li la cama a algú perquè et treguin la targeta. És una nova
4: manera. En aquest mundial n'hi ha hagut uns quants,
7: Doncs clar, per evitar suspicàcies, suposo que no han volgut posar cap àrbitre europeu, però és veritat, ho comentàvem amb l'Albert a la redacció, que han xiulat àrbitres europeus a seleccions europees en eliminatòries i no ha passat res. Bé, a semifinals han decidit que no.
1: És que segons com, pot ser que no haguem vist o que haguem vist l'últim arbitratge europeu en un gran partit, perquè Argentina a la final, evidentment no posaran... si passa Argentina i un europeu, no posaran un àrbitre europeu, aleshores
7: no haurien, però clar, com que ho han fet en d'altres eliminatòries, també tenen l'escut de dir, escolta'm, doncs no sé, posem un anglès per dir alguna cosa.
1: Sí.
8: Una mica de gana, no? Aquesta hora. Demanem globo. Avui hi ha hamburguesa. Hamburguesa sempre demano deleito, la meva preferida, la carbonara.
6: La vella està eufòrica.
8: Carbonara trufada del Rafael, amb carn de vaca, vella, cheddar, guanciale, salsa carbonara trufada i pa de brioix, espectacular. També he vist que hi ha la burger foam, salsa de foie, que té una pinta... espectacular, o la clàssica cheeseburger, que també la demanarem.
7: També la menjarem.
8: Les patates fregides, no? També, boníssimes. I unes croquetes xuletón, també.
3: Sí,
8: doncs vinga, unes croquetes de xuletón, també.
3: Era una cara del Naveira, només que...
8: Vosaltres podeu fer el mateix, ho trobareu a l'app de Globo. Nosaltres demanem avui deleito a Globo.
1: Ha començat a fer l'onada, ningú l'ha seguit, però ella ha començat a fer l'onada, Naveira.
4: Semblava els partits a l'inici del Mundial, que hi havia gent intentant fer l'onada i no seguia.
6: I he sentit un soroll, que és la seva panxa, que estava començant a emetre ja, no?
1: Va, que farem una pausa molt curteta, de només un minut i tornem de seguida.
2: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
9: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1...

0: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
1: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
0: Desbloqueja el Titan que portes dins.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: D'aquí a 3 minuts arribarem a les 9 del vespre, l'hora d'aquest Espanya-França, primera semifinal del Mundial dels Estats Units. Qui guanyi, bitllet per la final i esperar el que pugui passar demà entre Anglaterra i Argentina. El cert, les coses com són, és que tenim dues semifinals del Mundial.
1: Difícil,
0: espectaculars,
1: sí.
0: Difícil
1: millorar-ho.
0: Sí, sí, o sigui, sí,
1: si tu a priori dius quines semifinals vull i quina final vull, et queda el que busques.
2: I amb al·licients, vull dir que no... Mira, són els 4 millors del rànquing, però segurament si són altres eliminatòries, altres, per exemple, una Espanya-Anglaterra, no tindria l'al·licient, per exemple, l'Anglaterra-Argentina o aquest Espanya-França.
1: Un França-Argentina, per exemple, té interès perquè és la revenge i tal. Una Espanya-Argentina jo crec que és la final que tothom, no?
3: La finalíssima que no es va jugar.
1: Efectivament. Per tant, jo crec que...
4: Haurem d'estar els dos títols allà, eh? El Mundial i la
1: Convalida, convalida les dues.
0: Com la lluita aquesta, com es diu, UFC, com es digui, no? Que posen com 500 allò...
4: Ha sortit l'speaker de la UFC anunciant la sortida dels jugadors a la gespa. Està enfocat a la tele.
3: Són Solsona, que és molt fan d'això de l'UFC.
5: Hòstia, està malament amb Gregor, eh?
1: Sí, està acabat, eh?
4: Home, dos minuts de combat i lligament trencat, no?
2: Bé, perquè ara...
4: Sí, sí. Està malament amb McGregor,
5: 20
4: eh?
5: Quilos, eh?
6: Estàs preocupat, 30, eh? Solsona, et veig tocat per aquest tema.
5: McGregor ja no és el que era.
1: Saps què va passar? Que molta gent es va quedar fins a les 6 del matí per veure McGregor i va durar 2 minuts.
4: Bona nit.
1: Tu estaves allà catatònica al sofà.
4: Això ha de ser dur, també.
1: Ha de ser molt fotut.
4: Dóna'm en 6, 8 minuts. No
1: aguanta una mica.
4: No, i si no... Ara, fins i tot això li ha sortit bé Infantino amb aquest Mundial, perquè estem veient un Mundial de grans afluències de gent als estadis. Estan veient un Mundial en què, exceptuant aquell episodi de Donald Trump i la vermella famosa, no ha passat gaire cosa més en aquest sentit, perquè venien precedits de tota la polèmica de gent que no podia entrar al país, del tema d'Iran, de l'àrbitre somalià, m'equivoco, que no, ni tan sols va poder posar el peu als Estats Units perquè el van retornar cap al seu país. I després de tota aquesta polèmica, ostres, noi, una passa d'oli, li ha anat tot fantàstic.
1: Fins i tot en el temps, eh? En el tema de la climatologia, que
5: era les entrades, a 6.000 i a 7.000 i a 8.000.
4: Sí. És que, de fet, per la final jo crec que hi ha entrades a $10.000 i comparat amb el Mundial de Qatar, la final més cara de tot l'estadi al Mundial de Qatar va ser 1.600 euros. Clar, són 6 vegades més o 7.
0: És una barbaritat.
4: Un escàndol.
7: Per cert, que Opta tret les prediccions, va traient després de cada ronda les prediccions actualitzades amb aquest simulador que té. Percentatges pel França-Espanya, 57-43 per França. Percentatges per demà, Anglaterra, 53%, Argentina, 47%. I val a dir que aquesta eina d'adopte, aquest simulador, va clavar els 4 semifinalistes. Espanya, França, Anglaterra, Argentina. Era qui donava més opcions. Que a veure, que són les 4 primeres del rànquing FIFA, però s'ha d'encertar i va encertar.
1: No em sembla malament, eh? Estan percents que dona, més o menys, jo estic en aquesta línia.
4: Sí, sí. Jo amb el de França-Espanya estic bastant d'acord.
7: Jo veig més favorit Anglaterra demà que França avui. O sigui, ho canviaria, potser. Faria 55-45 França.
4: Anglaterra ho ha anat traient. O sigui, Anglaterra és un equip competitiu, però tampoc que enamora, eh?
1: No, no.
4: Igual que Argentina. O sigui,
7: però és que els rivals d'Argentina, ho parlàvem a la redacció, que no, han estat...
1: Ja patit amb tots.
3: Sí, però el camí d'Argentina és una mica el torneig d'històrics, eh?
4: El Martinet... Sí.
0: Sap, aguanta on estàs.
4: Sí, sí.
1: Camí de la força, eh?
0: Sí, sí, aguanta.
3: L'he dit a la cara, abans.
4: Ja està parlant, no?
1: Sí.
0: Albert, ha començat això ja.
2: Ha arrencat primera possessió del conjunt espanyol amb una primera pressió a camp rival de França, que ara sembla que sí que fa un pas enrere, tot i que no se situa just davant de l'àrea, sinó un bloc mig, diríem, ni es tira enrere ni surt bojament a pressionar. De moment, amb aquest bloc mig a França, la pilota que arriba a les mans als dominis de Manyan.
0: Ja ha començat la realització amb el seu ball de plans entre Lamin i Mbappé. És a dir, ja sabeu qui serà l'MVP avui. Si guanya França,
1: Mbappé. Cap dubte.
0: Si guanya Espanya, serà Lamin.
7: Que hem de continuar, com vam ja estrenar dissabte, que RAC1 també vota l'MVP de manera mancomunada. Entrarem al web de la FIFA i emetrem el nostre vot per col·laborar amb el que considereu.
1: És un vot que no serveix per res, perquè mai guanyarem aquest vot. És a dir, mai triaran el que triem nosaltres, però però endavant.
7: De fet, vam triar Gordon dissabte i no va ser Gordon. No. Va ser Bellingham.
1: Un bon criteri, com pots comprovar?
0: No esperava més.
1: Un criteri, diguéssim, objectiu.
2: Va marcar dos gols.
0: Veu triar Gordon,
7: A veure, van votar al principi de la segona part, no van votar?
1: És que podíem haver votat al minut 1, era Gordon, i punt.
7: I per nosaltres era l'Antonio.
0: I era tardíssim, era tardíssim.
2: Toni el Gordo,
0: Déu-n'hi-do.
7: Per cert, sobre aquest duel amb Mbappé, 5 eliminatòries o partits allò que hi ha títol en joc a partit únic entre Mbappé i Lamine, 5 victòries de Lamine Yamal en el global dels enfrontaments, 10 partits entre Lamine i Mbappé, 8 victòries del jugador del Barça, 2 victòries del jugador del Madrid. De moment,
0: 8-2, és una barbaritat.
7: Col·legia.
0: És una barbaritat.
1: Perquè aquesta dada li arriba, no, Mbappé? O sigui, això li ha arribat, no? Li ha arribat per alguna via, no?
0: Segur. Sí.
1: Ell és conscient que...
0: La Min per WhatsApp li ha enviat, de fet, no tinguis ni cap mena de dubte.
1: Per Telegram, que és més privat, no?
3: 5-0, un partit de cara, ho creu,
7: Sí, a finals de Supercopa d'Espanya i a finals de Copa del Rei, en Barça-Madrid, i llavors hi ha
2: els dos d'Espanya.
7: Els dos d'Espanya.
2: Doncs pilota de la selecció espanyola i déu-n'hi-do, està pressionant bastant, França, tot i que en la primera acció semblava que bé, es quedava al mig del camp, ha intentat en un parell d'accions robar a prop d'Unai Simón i, de fet, hem vist la selecció espanyola en alguns moments del Mundial perdre alguna pilota compromesa en zona de creació, i és el que està buscant França per no haver de colar-se i cedir tot el protagonisme, tota la possessió al conjunt espanyol. Mira, la primera intervenció de Lamine, cau a terra, no hi ha falta,
7: per mi,
2: surt Mbappé.
0: I el salvadorenya comença a mostrar-se, no?, una mica al món, que avui el té tothom pendent, doncs avui, o aquesta primera acció, crec que era falta, i ha decidit que no.
1: Ell una mica posa ja, no?, el tema de dir no xiularé aquest tipus d'entrades.
7: Prepareu-vos.
1: Clar, no. I tu com a jugador ja ho has de veure, clar.
2: Si no hi ha sang, no es falta,
1: Clar.
0: T'he de dir que la reacció de Lamine, així com a diferència d'altres vegades que el veus desesperar-se, avui s'ha aixecat i ha continuat. I mira'l, i a la següent jugada torna a portar la pilota a ell.
2: Sí, la condueix en zona de tres quarts. L'àrbitre, per cert, Barton, és el d'Almirón, el que jugador del Paraguai es va tapar la boca per insultar o parlar amb un rival, i ho va anar a mirar al VAR. I va expulsar, va ser la primera expulsió des d'aquella polèmica entre Bresciani i Vinícius.
7: I única, no? En aquest Mundial jo crec que no n'hi ha hagut cap més.
0: Sí, perquè després
2: de la Bellingham...
3: Altres episodis, exacte, però que no han estat...
2: La de Bellingham no va ser vermella.
0: No va ser vermella.
2: I era una acció calcada.
1: Perquè Bellingham és especial.
0: Sí.
1: Diguéssim, no? Hi ha gent que té... És
0: especial.
1: Sí, vull dir que tenen un salvoconducte.
0: De moment el guió, el que preveiem... Espanya controlant el joc, tenint la possessió, i França, sobretot de Champs, doncs una mica més replegada.
7: Sí, intentant no perdre l'Espanya, i jo, més que pressionar, jo crec que van movent-se junts, no, França? Vull dir, no, és veritat que no estan molt endarrerits, però deixen molt poc espai entre línies, no?
2: Sí.
7: Una mica és això.
2: És la idea.
7: Però tampoc mosseguen molt, vull dir, Mbappé i Olise dalt...
1: No és una pressió angoixant,
2: no.
1: Eh?
2: No, van basculant.
7: No és el Barça de Flick.
2: És cert que quan Espanya surt des del darrere, des d'Unai Simón, allà sí que intenten pressionar per robar, però un cop ja s'apropen al mig del camp, fan un pas enrere i això sí, no s'aculen, no volen plantar-se davant de l'àrea per evitar que Espanya no s'instal·li en una posició en què pot generar més perill.
8: I jo crec que Espanya també vol seleccionar molt els moments d'intentar córrer o tirar les marcades, perquè de fet ara Baena li ha tirat la desmarcada per davant a Cucurella i Cucurella ha decidit frenar, no?, quan podia ser una bona oportunitat.
2: Mira, l'acció de Barcola posa les entrades, corna, el primer corna del partit, Cubarsí, que de moment entre els tres millors de la selecció espanyola aquest Mundial i que torna a fer una bona acció defensiva quan Pedro Porro ja estava superat per Barcola. Ha arribat Cubarsí i ha enviat la pilota a corna.
3: Pedro Porro, que l'altre dia ja va patir una mica amb Doku, l'està mantenint aquí, però jo no sé si per la selecció espanyola defensivament, en partit així, Marcos Llorente li faria més feina que no pas a Pedro Porro.
7: Sí, jo crec que prioritza l'entesa amb Lamine Yamal, no?
0: En parlava a Pedro Porro, justament en aquesta prèvia del partit, un dels que va parlar a la zona mixta va ser ell i va dir, o va parlar d'aquesta entesa i de com interpretar les pujades de Lamine i les jugades de Lamine Yamal.
8: Dit això, jo ara estava revisant la jugada, crec que Pedro Porro no té cap necessitat d'anar a terra aquí. O sigui, a més, tu quan vas a terra fas una aposta, no? O sigui, si la recuperes bé, però si no, estàs completament superat. I jo crec que Pedro Porro hauria de contemporitzar una mica, intentar seguir la cursa a Barcolà, que és difícil, però almenys incomodar-lo, no? Ficar-li una mica el braç, el que pugui ell, en comptes d'anar a terra, perquè és que si no, clar, o sigui, ja et quedes vençut en aquest duel.
4: Però és que, a més, no hi ha arribat de molt, perquè s'ha quedat a un metre i mig de la pilota.
7: Sí, de fet, ha estat a punt de fer una falta de targeta, perquè Barcolà també ha estat bastant allò net i ha volgut seguir.
1: L'ha volgut jugar, clar.
7: Sí, i potser ha pensat, calla que no em xularà la falta. I llavors segueixes, no? Vull dir, perquè clar. No, però fies de l'àrbitre.
1: Tu com a jugador ja has de tenir en compte aquest tipus d'arbitratge. O sigui, sí, ja has de sortir al camp, si l'han estudiat, que suposo que sí, de dir aquest tio, compte perquè no xularà i tu segueix jugant. O sigui...
8: No, i sobretot avui, per Espanya, a veure, hi ha situacions que són difícils de controlar, no? O sigui, de vegades doncs, no pots evitar doncs, que per una errada prèvia doncs, et toqui anar al límit a defensar dins l'àrea, però Espanya, quan vingui Mbappé en cursa, han d'intentar evitar per tots els mitjans anar a terra, perquè Mbappé en aquestes... O sigui, és un mestre. Treu penals que en directe, a més, t'ho semblen i després els veus a la repetició i no ho són tant.
1: No. Tens quants d'aquests?
8: Com el del dia del Marroc, realment. Sí, el dia del Marroc jo el veig en directe i dic, ostres, penal claríssim. I després veus la repetició i
2: és com en Bolo, no?, una mica.
8: No, a aquest nivell. En Bolo va ser grotesc, però, ostres, bo.
4: Abans deia l'Albert Ferran, Cubarsí, un dels tres millors de la selecció espanyola, per mi un dels tres millors centrals del Mundial, et diria Cubarsí, top 5 segur, i avui, evidentment, test exigent el que tindrà no només Cubarsí, també Laporte, aquesta parella de centrals de la selecció espanyola contra el millor atac a priori del Mundial.
2: Mira la falta que xiula a Ivan Barton en una acció en què arriba primer el jugador de França, jo crec que toca primer la pilota, però que després... trepitja, sí, clar. Sí. És que toca la pilota, però després trepitja clarament a Dani Olmo.
3: I és fora, no?
2: Sí, és una falta clara i podia ser targeta, fins i tot.
4: Ui, però per molt poc és fora.
1: Sí, estava...
2: La trepitjada és dolorosa, ha quedat estesa a la gespa. És una falta perillosa.
3: Per la mina,
2: sí.
7: Ara que deies això de Cubarsí, el repte que té, no li ha anat bé contra Mbappé. 9 gols d'Mbappé en 6 partits contra Pau Cubarsí.
1: També, clar, amb el Barça, és que clar...
7: Sí. A l'època del PSG i del Madrid.
2: Aquesta Solsona, el pal del porter, o creus que les pot aixecar per sobre de la tanca? Ha vist groga, eh?
7: Sí.
2: Ravió.
7: Sí.
2: Doncs bé, mira, Barton. Ha trigat, però l'ha ensenyat.
4: Algú li haurien inflat a crits a l'auricular? Sí. Que no ho veus.
2: Barton!
4: Que no ho veus. Era la trepitjada de tota regla.
2: Era la primera falta del partit i groga,
1: sí, eh? Tal qual així, eh?
4: Barton!
2: S'està tapant la boca.
5: Jo la tiraria per sobre la tanca.
2: El seu germà Lubos li deu haver dit.
5: Sí. Si el porter fa aquell passet que fa per anar a tapar i li tira per la seva banda, no?
7: Hi ha poc espai, no, però, Dani?
5: Per aixecar-la i que vagi ràpid.
2: A veure.
5: Però clar...
2: Mira, a veure, la cinta que posa avui, Rocafonda, en una dels laterals posa Rocafonda, la cinta de Lamine, que porta el... Mira, l'esprai.
7: Ha perdut l'esprai.
3: Molt baixet, eh?
4: Sí.
7: No?
8: Perdut, o fins i tot, per la zona que molt li han donat, jo em pregunto si l'havia portat al partit. Però... Si han hagut d'anar a buscar roba al vestidor.
4: Però molt,
1: I molt repentinat, no? O sigui, com una cosa...
4: No. Quina família, els Barton, però? El Tim, el
1: Lubos. És estrany, perquè Tim Barton és més aviat baixet, no? Lubos és molt alt.
8: Sí. Jo a bàsquet, director de cinema, àrbitre...
1: Lubos va estar més guapo.
2: La tanca és molt a prop, no? Mira, no ha xutat Lamine.
7: Oh!
2: Però, a veure, la tanca era molt...
7: Ha xutat Baena, no?
8: Sí, està molt a prop.
2: Està molt a prop. El refús el caça Lamine, que posa una centrada i la treu la defensa de França.
8: Home, bona paradoxa que s'hagi retardat tot per posar l'esprai i marcar la barrera i després la barrera estigui a 3 metres.
2: Vosaltres creieu que això és una falta per un dreta?
5: No té...
2: Era clarament per un esquerra.
5: No tenia cap possibilitat de poder fer gol de la manera que ha xutat.
7: No.
5: Per fora la tanca està molt escurat, ja. Sí. És difícil. La mina hem vist ara... que l'han enfocat.
1: La cara.
5: I la cara era de dir, com tira aquest? Si...
8: El xutés.
4: És que no entendrà gaire res.
8: El xutés horripilant. Sí. O sigui, allò que veus que la pilota no s'aixeca allà, pràcticament, desastrada.
1: Això passa, no?
8: Sí, i tant. Sí.
7: No, és veritat que Rashford, per exemple, va marcar gol.
4: Per aquí, bro.
7: Sí, he sortit ràpid, ho has vist, no?
1: M'he provocat, però m'ha caigut. La Veira no.
7: Sí, ja ens coneixem, bro.
1: La Veira és client fàcil, però avui no...
4: Sí, exacte.
8: Client fàcil.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
0: Jaume, què deies?
7: No, doncs això, que Rashford va fer la rosca per fora contra el Madrid en el clàssic, en l'últim, en el clàssic decisiu de la Lliga, però clar, és que tenia més espai, estava més lluny per donar-li aquest efecte. Aquí estava molt a prop.
5: L'única manera que et deixin tirar la falta és, abans de tirar-la, n'hi han dos o tres, i li dius, deixa'm, que això és gol.
0: I amb això funciona, amb això et deixen.
8: La de vegades que s'haurà dit i ha acabat sent mentida.
2: Sí,
8: el percentatge,
5: la majoria, I tampoc t'han fet cas, perquè si és Cristiano o és un altre, per molt que li diguis,
2: no deixa. Xavi Hernández, avui a la llotja, darrere l'Ufant
7: lloc preferencial. Hi havia molts jugadors de la final del 2010.
1: És campió, clar.
7: Els ha convidat la federació.
2: Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum i on l'heu de comprar, a Sarsa Volkswagen. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra, Sarsa Volkswagen troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
8: Bon meló, li han passat a Manyan, que ha sortit de l'àrea i fet un control espectacular. Jugada, per cert, on Bain ha vingut molt enrere a rebre i l'ha perseguit Upamecano, fins a pràcticament la frontal de l'àrea d'Espanya, i allà, bueno, evidentment això França ho té ben treballat, perquè jo pensava, bé, si Upamecano surt pot haver-hi un espai al costat dret de la defensa, però estava Tchouaméni compensant doncs, per evitar que hi hagués cap problema.
1: Espanya és passota, no? De veïna o què? Està costant una mica trobar...
8: Sí, a veure, jo crec que mai és fàcil, no?, contra un rival com aquest. Jo crec que també és el que dèiem abans. Ai, em sembla que Espanya no es vol equivocar gaire en aquests primers minuts de partit, i jo crec que fins i tot és el que us deia abans, jo crec que un ritme no molt alt de partit no li va malament a Espanya, bàsicament doncs per evitar que França estigui en el tipus de duel amb el qual ell ja se sent més còmode.
7: I sí que hi ha pressions altes selectives de França,
8: Sí.
7: Ara n'ha fet una altra,
1: Solsona. I ben executada.
7: Sí.
5: Però si el ritme és lent i això interessa, ells tenen temps a replegar-se, a situar-se, i després, si recuperen, poden buscar la velocitat. Jo crec que està tot molt igualat, Està tot molt igualat, els dos es tenen molt de respecte, ningú vol perdre la pilota, no sé si arribaran a crear ocasions, de moment, no sembla Xavi que hi hagi golejada, d'entrada.
2: Bueno, no et precipitis.
1: D'entrada. Em sembla a mi, o Solsona ja està parlant a pròrroga.
8: Sí, minut 13.
1: És això, no?
8: Ella ha dit que hi hauria gols després de la pròrroga. 14 factures,
5: No sembla, això no vol dir res.
8: De moment, però, és un partit amb una falta.
7: Sí.
8: Vull dir que jo crec que demà l'Argentina-Anglaterra, mira, la segona, l'Argentina-Anglaterra, jo crec que al quart d'hora potser n'hem vist alguna més.
7: Sí. És possible.
1: Sí, home. Tot fa pensar que...
0: I les que assenyala és perquè són flagrants.
1: Si no,
0: evidentment, perquè aquesta també, vaja, m'ho ha semblat com a mínim l'atrascada.
8: Ui, l'entrada,
7: Torna a ser de groga, mínim.
8: No. Li ha clavat els tacs al turmell?
7: Per mi és de groga.
8: Ui.
7: No crec que la vigin des del bar.
8: No.
2: No, perquè és baixa, el peu se li regira abans de l'impacte, Rodri, no?
7: Però la groga és,
8: vaja,
7: meridiana.
0: I aquí han començat massa d'hora, han reemprès massa d'hora el joc, si no l'haguessin tornat a cridar.
7: No han escoltat els crits.
0: Per l'auricular, no?
7: No han escoltat els crits.
0: Ivan, que no ho veus.
2: Lugos. O en Tim, m'agrada més en Tim,
1: Sí, no?
2: Com es deien aquells de...
7: De
2: Charlie, la fàbrica de xocolata.
1: Els Lumpa-Lumpa.
2: Els Lumpa-Lumpa, sí. El podria haver fet servir. El seu germà Tim.
1: Està parant xocolata, no?
8: Mira, quan recupera França, corre, mira, Mbappé té un 1-1. Mbappé, arriba la defensa que ha replegat la selecció espanyola. Ara és Mbappé contra 4 de jugar cap a Dembélé. De la dreta fa una centrada, Barcola amenaça amb el xut, juga amb Olise, serà corna, però clar, és que França quan recupera, pilotada cap als velocistes, en aquest cas cap a Mbappé.
0: Ha replegat bé, però Espanya ha replegat molt bé.
8: Jo crec que era Porro qui ha arribat des de darrere.
0: Sí.
8: El que fa la cobertura és Porro. O sigui, jo crec que ja Cubarsí el supera, però després arriba bé Pedro Porro per tapar la progressió d'Mbappé.
7: Primer dubte d'Unai Simón,
8: Sí, perquè estava...
0: Que no l'últim.
1: Que seguint la línia, seguint la línia del partit anterior.
7: Sí. I que, vaja, venint d'on ve, segurament és la millor manera per ell de començar el partit.
8: Per això no es vol equivocar a Espanya, perquè si perds una pilota...
7: Clar.
8: Doncs...
7: Home,
4: Bardem.
3: Home, sisplau. Feinada de por, Bardem, ara, aquest mundial.
6: Sí.
4: Bardem, aquí està.
1: Es nota que és època de no rodatge.
8: Avui més tranquil, de moment, eh? Més tranquil.
6: Sí.
1: Diuen que sempre porta la samarreta de Borja Iglesias.
4: Ah, sí?
1: Que és perquè ideològicament és la que...
4: S'acosta
1: més, més a prop, sí. I aleshores és com...
3: Sí, s'han conegut, l'altre dia explicava Borja,
1: sí, no?
3: Que
1: sí,
3: a Penélope Cruz li va enviar un missatge perquè volien conèixer-se.
1: Sí, sí.
4: M'imagina trobar-te un missatge a Penélope Cruz un dia al mòbil, eh? Diu, hola,
3: no t'ha passat a tu?
4: No m'ha passat, no he tingut...
1: No, perquè el primer que penses és, qui és l'idiota que m'està fent la broma?
4: Hola, soy Penélope. I a partir d'aquí, doncs, mira, que ens agradaria conèixer, tal i qual. No m'imagino aquesta situació. No sabria com gestionar-la, jo crec.
3: Sol sonar algun missatge et deuria rebre en la teva època, eh? No, de Penélope Cruz, que encara no hauria haver nascut, però...
1: Victoria Vera, no?
5: No hi havia mòbils.
1: Ah, clar.
0: Aquesta és l'altra.
6: Alguna trucada, una carta.
8: Tinc una carta per a ti.
5: Havies d'anar a la cabina.
4: Alguna carta, sí, però...
5: Sí. Sí.
4: Aquella quartilla, no?, mig escrita. Hola, Dani.
5: Sí, no.
6: Te quiero conocer.
5: Per fer un autògraf.
1: Bàrbara Rey, no?
5: Però Bàrbara Rey era més de Marcial i Reixac.
1: Sí, sí, però vaja, que li estrujaves.
5: Els de l'Espanyol no es donaven ni bola.
1: No
6: triomfava, no? I Norma Duval no era... No, eh?
5: No, anàvem nosaltres. No.
1: Però Norma Duval era més de bàsquet, no? Perquè l'ex Marita era jugador de bàsquet, a Starcevic, sí.
4: Ah, no ho sabia.
1: Sí.
4: Ah, sabia.
8: Ostres, és veritat.
1: Cadascú amb els seus temes.
4: No.
1: Aquí us ofereixo una tesi, si voleu.
8: Marca Starcevic, hòstia. Quin record desbloquejat, eh?
1: No!
4: Sempre són benvingudes, evidentment, aquestes historietes. Més faltaria. Va, que hi va.
8: Mira,
4: a Espanya.
8: El Cucurella, avui de moment encara desapercebut, surt la pilota per la línia de fons, 18 de la primera, França 0, Espanya 0, de moment sense oportunitats, però és cert que França amb una mica més de sensació de perill quan s'apropa a l'àrea espanyola.
9: A la jugada de l'ocasió de França, que acaba tallant Pedro Porro, o sigui, dos detalls de qualitat. El primer, Olise, que la pilota li ve rebutjada d'un jugador d'Espanya i ràpidament, o sigui, sense deixar la pilota caure, fa la passada de primeres per Dembélé, i després la passada de Dembélé des de la dreta és prou bona per habilitar Mbappé, el que passa que després, doncs, Pedro Porro, com dèiem, ha estat clau per aturar-la.
1: Quin mundial, d'Olise, com està fent un mundial impressionant.
9: Sí. Sí, assistències porta. El que passa que és que ara portava un parell de partits on no ha brillat tant, però exacte. Els primers, o sigui, fase de grups i setzents de final, partit amb Suècia és un escàndol.
3: Anem a buscar una mica de màgia, no? Sí, Panini li falta una mica de màgia, d'espurna. La màgia de Panini, encara amb l'àlbum que s'ha d'acabar de completar, 48 seleccions, en seran 64 el 30, aneu fent la idea. Per moment tenim aquest àlbum, amb la Vinya Mal, amb Mbappé, amb Pedri, amb Haaland, amb Kane, amb tots els cromos, com aquests que tinc aquí, a veure si és un... Mira, parlant de Kane, Harry Kane! Harry Kane, aquest me'l quedo per posar-li allà l'ordinador de saperes avui. Qui més tenim per aquí? Mira, Burgess, porter australià.
1: Sí,
3: qui més? Burnich, de Bosnia-Herzegovina.
9: Lateral o extrema esquerra?
8: Mira, compte penal a favor de la selecció espanyola. Penal de Diny, mare meva, la traca de Diny, que no ha vist que per darrere arribava Lamin Yamal. Jo crec que Lamin s'ha imaginat exactament això, perquè ha vingut des del darrere, ha vist que el Diny estava d'esquena, ha arribat abans a la pilota, l'ha tocat amb el cap i Diny, que la volia refusar amb el peu, no ha vist a Lamin i en comptes d'impactar la pilota, ha impactat amb el futbolista blaugrana.
1: És penal.
8: Penal claríssim i la primera oportunitat, gran oportunitat del partit.
3: Ai, seran mans.
6: Poden ser mans. Són mans, de fet.
4: Però no estan enganxades?
3: Però clar, s'ajuda.
6: No, són en atac. Són en atac,
3: S'ajuda per emportar-se la pilota, no?
5: Diny, que se'n vagi a la dutxa.
3: I abans de l'impacte de Diny.
6: Espera. Sí, no claríssim.
8: És el típic penal de l'Englet, pels qui no l'hagin vist. És el típic penal d'esquena a porteria.
3: L'han de corregir.
1: No, a Gavi li fan una amb una Supercopa d'Espanya.
8: Mira, en aquest Mundial hi ha un de Modric. El primer partit de Croàcia, Modric fa un penal exactament idèntic. Ell no veu...
3: L'han de corregir.
6: M'estic preocupant perquè no hi ha el cartell de xec del VAR.
4: Però crec que està posant-se la mà a l'auricular, eh?
6: Sí, però normalment...
4: Alguna cosa li estan dient.
6: Sempre hi ha el rètol.
3: En l'Ubos aquí.
5: A veure, Diny, quan la toca amb el cap
10: I arriba
7: no, no, no, no, no, confirma, no. Confirma.
3: No, home, no.
9: Però una cosa, i per una mà tan enganxada al cos, no, perquè està molt enganxada.
7: Sí, sí, però això d'enganxat és en defensa. En atac, si hi ha unes mans en atac, es xiulen.
0: Està cridant... crec que ha cridat els capitans.
7: No, no, o... confirma. Ah, sí, no, no entenc res.
0: L'està confirmant, eh?
9: Mira, està demanant... Rabiot està dient que és braç.
1: No estem, sí, home, no estem veient repeticions, que és una cosa que està passant.
0: Jo crec que ell tampoc sap exactament què està fent ara mateix. És a dir, no sé si li estan dient.
1: Vai bé.
0: Perquè va i ve, no té rum allò fix.
1: No, però... És com quan parles per telèfon, que a vegades vas caminant i no saps què fas, no?
0: Movimiento se vos andando, deien, vaja, fa molts anys.
7: Jo m'estic perdent alguna cosa que pot ser, o reglamentàriament aquesta mà s'ha de xular.
1: Però estaria bé que ens oferissin alguna repetició més per...
7: Perquè, clar, és que sense...
9: N'hem vist una.
7: Sense aquest toc de la minya mal, potser no s'emporta la pilota, o sigui que ell la toca amb el braç. O sigui, l'inici del penal és que ell toca la pilota, que Lamine Yamal toca la pilota i la toca en una zona en què no es pot jugar.
0: Jo, és que jo no, aquest control no el tinc de les jugades, evidentment.
1: Estic amb
0: no.
1: tu, estic amb tu, jo tampoc.
0: Però, mira, penal, ara sí, sembla que és definitiu, per tant, sí. Serà...
9: Oyarzabal.
0: Oyarzabal.
7: L'especialista.
9: Doncs ja, Oyarzabal, cam esquerra, gol de la selecció espanyola. S'havia llançat bé Mañán, però marca Oyarzabal, ho celebra una de les cantonades, s'avança el conjunt espanyol al 22 de la primera, França 0, Espanya 1.
0: Cinquè gol d'Oyarzabal en aquest Mundial.
7: Sí, senyor.
0: Sí. Cinquè, oi? Sí, cinquè gol del màxim golejador de la selecció espanyola, lluny dels 8, per exemple, de Leo Messi. Vaja, lluny, a 3 gols.
1: No està malament, clar.
0: No, gens malament per Oyarzabal, que ho havia fet fins ara en dos partits, no? Havia fet dos doblets.
9: De manera alterna, sí.
0: Exacte, i ara avui aconsegueix marcar el cinquè gol, aquest que de moment dona avantatge a Espanya en la primera semifinal del Mundial. Ara mateix Espanya, doncs, dominant contra la selecció francesa.
10: Jo no puc entendre un defensor, en aquest cas Digne. Escolta, quan la toca amb el cap i arriba a Lamine, ho està veient. No és que estigui mirant el marcador.
7: Ell mira la pilota, eh? Ara estic veient la repetició i ell està mirant la pilota tota l'estona. Ell mira la pilota, s'equivoca segurament.
1: Hi ha un penal a Gavi a la Supercopa d'Espanya, que m'he recordat, que és molt semblant, de fa un 2 o 3 anys, no recordo, a Madrid, que li fan el mateix. O sigui, Gavi salta i no sé si és Camavinga, que li donen una patada i li fa un penal molt semblant. O sigui, és aquest que tu no el veus. Sí. Venir, de sobte apareix i... i el tira.
10: Però l'ha tocat amb el... És que no m'hi he fixat.
7: Sí, home, sí, que l'ha tocat amb el...
3: No m'hi he fixat. Me l'hauran d'explicar, perquè...
7: A mi també.
3: Vull dir, ell s'emporta la pilota amb el braç, vull dir, guanya avantatge per anar-se'n del defensa amb el braç.
9: Primer toca la pilota que no passa el contacte.
3: Sí, sí.
9: És que no m'he fixat.
1: Sí, és com que...
7: Ho torno a mirar.
9: Juraria que
7: sí.
9: Primer
7: el toc i després la puntada.
1: Sí. Pot ser que considerin que és Espanya, no?
7: És que a mi m'ha semblat...
3: Però és molt avall. Ah, és molt avall.
9: És braç.
1: Sí, no.
9: El té... Clar, jo crec que el que... Jo crec que...
10: No han fet cap repetició.
9: O que no té intenció de...
7: No.
0: I la norma diu que encara que el tinguis enganxat, si toca el braç...
7: En atac abans d'un gol, no hi ha...
3: Clar, no ser un gol, potser és això.
1: Clar.
7: Sí.
3: Clar, nosaltres ho considerem gairebé com un gol, perquè és veritat que és un penal.
1: No, però considerem que és una jugada que no acaba en gol, sinó que acaba amb una falta. I aleshores, a partir d'aquí, no...
0: Deu anar per aquí, la història.
1: Perquè l'han vist, és a dir, l'han revist. Clar,
0: si no té sentit que des de la sala Bord no s'adverteixi d'aquesta situació, no? Que no li diguin ni van, tens un problema.
10: Allà al Salvador tenen bar...
0: Allà al Salvador en tenen uns quants, però aquí no estan al Salvador, aquí estan a Dallas. No sé on està el centre d'operacions, on està la sala Bor i companyia.
7: Està a Dallas, a l'IBC, a Dallas.
9: De moment, la mínim decisiu. Ho dic per el pronòstic de l'MVP.
0: Albert, que ja està donat, ja. Que l'MVP ja està.
7: Nosaltres el votem, no?
1: Que guanya Espanya, la mínim. Que guanya França, Mbappé.
7: Nosaltres ja el votarem, no, també, la mínim?
0: Sí, clar, què hem de fer, si no?
7: Val.
0: Si és que ens hi porten, ens obliguen. En tot cas, a tot això, pausa d'hidratació en aquest França-Espanya, que de moment domina la selecció espanyola. Ens havíem quedat a mig sobre, eh?
3: Ah, sí, però
1: bé,
3: no,
1: tampoc
3: no. Home, no. Tinc el d'aquell, tinc mitja copa.
1: Ai, aquest...
9: Home!
1: A mi falta la de dalt, veus? No, sí, perquè em va sortir ahir.
3: Tinc la base.
1: La meva filla està obsessionada amb això.
3: Tinc la base i ara falta la part de dalt. Qui més hi ha per aquí? Moharrami d'Iran.
9: D'Iran, no?
3: Tens controlat aquest
9: Moharrami. No sé quin equip juga, però sí.
3: El break del Qatar.
8: Lateral esquerre, sí.
2: Sí?
10: I, no, lateral, sí. Però igual és central.
8: L'he narrat.
2: Suís, no, ja, Xaca,
1: no,
2: ja, també.
1: No, és que mai comprovem el que diu una veira. T'has fixat o no? O sigui, nosaltres ho donem per bo.
4: Que ens el creiem o no? Clar que ens el creiem.
1: S'acaba bilateral i el tio és davant de centre.
4: El Cega.
8: Ho podeu comprovar com vulgueu.
2: La màgia de...
1: No, perquè jo després ja m'oblido, saps? Ja no comprovo.
10: El Diny torna al PSG, no?
8: Sí, sí, sí.
7: Sí, això diuen.
8: Es veu que per 10 milions...
10: Ja no torna.
4: No està fet oficialment, em refereixo, però sí que sembla que és un...
1: Home, que està clar que no és Nuno Mendes, diguéssim, com a l'altre.
8: No, no, no.
1: La minuta avui ho té millor, en teoria.
4: No li ha canviat el rictus seriós de Luis de la Fuente, malgrat aquest gol, i suposo respirar una mica alleujat, no?, després del que ha viscut en aquesta primera part. Per cert, parlant d'aquests primers 20 i escaig minuts que s'han jugat, us sorprèn alguna cosa de la posada en escena de França, per exemple, Naveira? Has vist alguna cosa que no feia fins ara i que avui, per ser Espanya, per ser aquest rival, sí que li veu?
8: Jo l'estic veient una mica com sempre, la veritat. O sigui, jo crec que França en aquest Mundial està alternant prou, doncs, moments d'anar a buscar el rival, moments on es replega, i bé, jo potser doncs sí que percebia que hi havia una mica més de respecte que la resta de rivals als quals s'ha enfrontat, però no sé, jo crec que al moment França està fent un partit relativament similar al que li havien vist.
4: El que sí que és cert és que per primera vegada França va per darrere en aquest Mundial, aleshores potser haurem de veure una altra cosa a partir d'aquest moment, no? Haurem de veure una altra selecció francesa, un altre dibuix, fins i tot, no ho sé.
7: Sí, aquesta pressió alta que era selectiva, com dèiem, potser ara l'haurà de fer més sovint per intentar empatar el partit, i com dius, és la primera vegada que va a remolc i és el primer gol que rep en eliminatòries a França, que n'havia rebut a la fase de grups, però des dels 16 no havia encaixat.
1: Totalment
7: no. Sí. També s'han dut ara, per mi és una altra, almenys en directe m'ha semblat una altra puntada de groga, m'ha semblat puntada contundent.
1: Toca pilota.
7: Sí, és veritat. Està, per mi és falta, perquè s'ho emporta tot.
1: Sí, després l'arrossega,
7: sí,
1: però...
7: Sí, de cobert, sí.
2: No a la xiulada.
8: No.
7: A la xiulada ni falta.
4: No.
7: Bé,
4: no, home, no.
7: Endavant, no hi ha sang.
1: Quin dubte és aquest? Com és que xiuli? Sí, que...
4: I a tu, Dani, la selecció espanyola, què t'està semblant? En diferència o en relació als altres partits que li hem vist?
2: Ai, espera. L'han lesionat, se li va.
1: Sí.
2: Lesionat. I sembla un problema muscular. Li han passat la pilota i quan ha controlat ha anat a terra. S'ha assegut i...
10: Entrarà Konaté.
8: S'està preparant... Espera.
7: Un altre pètal de la flor, Lluís de la Fuente.
4: Sí, que va desflorant.
1: Va lesionat per partit. Lesionat rival, clar.
8: No, jo crec que el que es prepara és Maxence Lacroix, és el central del Crystal Palace.
2: Ja va jugar...
8: A jugar contra...
2: De fet, el dia que dona descans, Noruega, crec, no? juga ell i no juga Konaté.
7: Mm-hmm. Aviam. Ara ens repeteixen.
1: Sí. És que, clar, sí que toca...
4: Aquí ho veurem millor.
7: A veure.
2: És que no és només que toqui, sinó que hi ha intenció de... Vull dir, que ell es vol emportar la pilota i hi ha intenció de tocar-la.
7: Sí. O sigui, no mou el braç, però sí que mou el cos i la toca amb el braç, per tant.
4: No mou el braç i està girat. És a dir, és com si esperés una pilotada s'estigués protegint... No ho sé,
7: A mi
4: em
7: costa
4: per interpretar que no hagin
7: entrat. Que aquesta mà no és penal. Però de moment no veig cap exàrbitre que es pronunci per poder posar llum.
4: Mm-hmm. A la foscor.
8: A la foscor, sí senyor.
1: Ara, el regat és espectacular, amb el cor. O sigui, no, la veritat, el que fa l'Amin, o sigui, de moure així per superar, em sembla... No sé, és un gest aleatori, però...
8: És una errada de Diny espectacular.
1: Sí.
8: És una errada, és a dir, com a defensa, això ho has de dominar. Sí. Tu controles, saps que tens un extrem a prop? No te la pots jugar, has de posar el cos. No pots donar deixar anar una puntada per xutar la pilota, que era gairebé impactar la pilota a l'alçada de la... De l'espatlla.
1: Ara hi ha un hype Diny, però jo el recordo de Barça,
4: I sí, evidentment.
1: El record que tinc jo de Diny al Barça no és...
4: No és el millor Diny aquest, no era aleshores.
1: No ho sé.
4: Però en aquesta acció, sí, clarament s'ha equivocat, perquè a més l'extrem que tenia al voltant no era qualsevol extrem, que és Lamine Yamal, el millor jugador del món, per tant.
8: Però és que Diny, vull dir, tampoc és que fos... horrible, o sigui, simplement era
1: una mica...
8: Era un jugador de 6-7, sí, era correcte.
1: Correcte.
8: 6-7, no? Correcte.
1: Està tot el gest, amb les mans.
8: Sí.
1: Per fer-ho més ridícul, era...
4: Mitja hora de joc a Dallas, amb aquesta victòria momentània d'Espanya, 1-0 contra França.
8: Sí. Mira, groga per Cucurella. Entrada sobre Olise.
11: No. Crec que era, sí. Mm. I que vigili, perquè, vaja, és un duel. Això és groga.
7: Això...
11: Ui! Ah, no l'has tirat del cabell?
9: Jo, doncs jo crec que sí, eh?
11: Sí, sí. Sí, he vist a Olise estirada dels cabells a Cucurella.
9: Doncs home, això, doncs... Sí, sí. Compte que no compte. Revisi això,
3: és vermella,
9: sí, sí,
3: no?
9: Sí, sí, sí, compte sí, que això no revisi, eh? Sí, per agressió. Igual la deixen passar, sí, sí, doncs perquè... Hi han xulat un penal a favor d'Espanya, però sí, és una cosa que...
3: Quan
9: que
3: les semifinals de la Champions femenina, sí, vam tenir una expulsió per estirar els cabells a Salma Parelló.
11: Sí, Cucurella no s'ha queixat,
1: no
11: eh?
1: No s'ha queixat, sí, és veritat.
11: I jugaran, eh? No, no, es pica la falta.
3: Sí. El VAR està de...
7: Sí, hem de comprovar
1: no
7: si el VAR hi ha algú.
1: No hi ha VAR, no hi ha VAR. Sí,
0: no. Truquem, no. Vols que truquem?
11: Hem de veure si realment... No, li has tirat els cabells.
1: Persiana baixada.
11: Hi ha un gat allà.
1: Sí, són dins, els del VAR són dins, però no treballen avui.
0: Bona sortida de la pilota de la selecció espanyola, des de la zona central.
9: Sí. Hi ha un gat fotent cops amb les fotos de les tecles.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, hi ha un gat fotent cops a la persiana, saps?
7: Per favor.
9: No, a més, a Cucurella, això de que l'estirin dels cabells li ha passat ja un parell de vegades, sí, sí, i crec sí, que o sigui, ha d'arribar tant expulsions.
1: Sí. A veure, he de dir que és temptador, eh?
11: O sigui... I Cucurella és d'aquells jugadors que...
1: I és molt davanter, o sigui, no podria evitar, hi hauria un moment que li faria.
11: És com un imà, no? I t'hi sí, porta, sí, sí, t'hi porta. Però Cucurella, com a bon jugador del Madrid, ja té aquesta tendència d'anar a terra al mínim contacte. Vull dir que ja li agrada.
1: Això no ho deia fa 15 dies. No, ara.
11: Però que exagera fins i tot un punt les faltes rebudes.
3: Arriba el Sarau.
11: Sí, vull dir que en aquesta ocasió no s'ha queixat.
1: No.
3: Però ella ha d'estirar per comprovar que és real.
1: Sí, no? Sí, sí, sí. No, jo de veritat que algun dia ho provaria. Em jugaria la vermella, saps?
3: Més igual, sí, exacte. Vull dir.
1: Pas 4-0 i dius, ara t'estiro els cabells.
9: Però... Pues és que cada cop i volta cau, eh? Allà hi ha unes extensions, sí, sí, eh?
1: Allò que ja te'n vas sabent que t'expulsaran, saps? Sí,
9: sí. Demana els disculpes
1: i
9: ja acaba el vestidor. Això acaba la història.
11: La selecció francesa en 33 minuts, 0,01 sí, d'expected goals, eh? Sí, sí.
1: Compte.
11: Continua atacant la selecció espanyola. Compte, punt de fer penal, Koundé.
9: És que era típica situació sí, sí, idònia, eh? Per tornar a forçar-lo.
11: Sí,
9: perquè
11: era Koundé contra Olmo.
9: Contra Dani Olmo, sí, sí. Que es coneixen bé els entrenaments.
7: No, és que França és una rematada que va fora.
0: Però qui, 0,01.
7: Sí, sí, sí. Ves que no...
10: I a Espanya quantes ha fet?
7: Són dues rematades, un gol, sí.
11: No, la selecció espanyola és que tampoc ha atacat, ha tingut el penal. Res més. Sí.
1: Olmo,
9: extra point, eh?
11: Va ser que té un 0,84 perquè el penal és 1, pràcticament.
9: Sí, sí, crec que és 0,75, sí, per la majoria de...
10: Espanya està jugant bé. Rodri està tocant la pilota sí, al mig. Té Olise que fa la mitja punta, però Olise té tendència, està acostumat d'anar a rebre la pilota normalment cap a la banda dreta, que és on actua en el Bayern. Per tant, amb les pèrdues de pilota, Rodri sempre es queda sol, rep aquí, allà al mig del camp, i amb els moviments d'Olmo i Fabián, doncs Espanya té la pilota i no arriba en claretat, perquè...
9: Ui, compte!
11: Compte Baena, mañana, el xut de Baena, fora de joc, fora de joc.
10: Anava a dir que Baena l'aigua la té ja bastant calenta a la dutxa i doncs... quan ho anava a dir quasi marca.
9: Sí, fet molt
10: no,
9: bé,
10: però no, és que Baena no està bé.
1: M'agrada la imatge de l'aigua calenta a la dutxa, eh? Sí, sí, sí. És molt gràfica. I...
9: El termo, eh? Has sí, fet sí, molt bé esperar, Dani. Has fet molt bé esperar, fer el
10: sí,
9: comentari.
10: No, però...
9: Ha passat la situació.
10: De
9: ja,
10: moment sí, Baena el més fluixet, per mi. Mm.
9: Però, no, o sigui, sense ser un jugador tampoc de tirar moltes desmarcades a l'espai, avui Baena està entenent que hi ha moments on no ha de fer, i aquí ha caigut en fora de joc, però crec que estava ben llançada la desmarcada, igual que abans també parlàvem d'una acció on Cucurella tenia la pilota, Baena li ha tirat el moviment per davant, i Cucurella jo crec que per no... per intentar assegurar la possessió no li ha donat la bola, però almenys està fent bons moviments.
10: El primer que va a la dutxa és Baena. Ja et dic.
9: Segur...
1: Això tenim clar,
9: suposo,
1: no, ja?
9: Suposo,
1: sí. Sona, això ja...
10: A no ser que marqui 3 gols en 10 minuts.
3: Segur quan hi ha una jugada d'estratègia ben feta, allò que dius, quina jugada tan bonica, sí, l'anomenarem a partir de la jugada Nissan. Sí, sí, és tan bona Vina, que fins a sí, final de mes, per exemple, pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no començar a pagar-lo fins al setembre. Una jugada magistral de pissarra, d'aquelles que sempre surten bé. Consulta les condicions a Nissan.es.
0: 10 minuts, Albert, no?, pel descans.
11: Sí.
0: Vaja, és l'afegit, clar.
11: Sí, primera part discreta futbolísticament, sí, amb el penal a favor d'Espanya provocat per Lamine i la transformació d'Oyarzábal, penal era imparable, l'ha xutat molt bé.
7: Per mi, decebent, França, eh?
4: Però és molt, que no entenc com no, és, ni un pas endavant, és a dir, allò de... Ara vas per darrere el marcador, ni una proposta de més, ni res, de res, de res.
11: Per la Rocamora, ataca França, el xut de Barcola, fora!
4: 0,02, espectacular.
7: És el més perillós que han fet fins ara.
4: Sí, sí.
7: Però, vaja, és un xut des de fora de l'àrea, 2 metres fora.
11: Si Baena és primer canvi a França, igual aquest també pot ser primer canvi, eh? Per Colada. Tampoc crec que el context de partit l'afavoreixi gaire.
4: Clar.
11: Tal com està.
1: Sortirà Dué, no?
11: Jo suposo que sí. Sí.
7: I clar, no sé si posar un migcampista... És que, bé, anava a dir... És que té poc és que migcampista creador, no?
1: S'havia mig insinuat que podria jugar amb 3 al mig del camp i després no ho ha fet.
10: No, potser... França potser treu a Koné.
11: Sí, sí.
10: Que té més estirada,
11: més recorregut, sí.
10: És més dinàmica, Tchouaméni.
1: Però Espanya està millor ara, eh?
11: Sí, amb un xut llunyà, per sobre el travesser de Porro. Ha acabat jugada, això permetrà a la selecció espanyola plantar-se defensivament i... A menys de 10 minuts pel final, continua guanyant 1-0 aquesta primera semifinal del Mundial. França 0, Espanya 1.
7: Per cert, abans que dèiem els àrbitres, tallat Hernández Hernández, Javi Hain,
4: sí.
7: No és un dels àrbitres.
4: Un partit, no?
7: Sí, Brasil-Haití.
4: Bon partit.
7: Igual que Gil Manzano a l'Eurocopa o a l'últim Mundial.
4: I un d'assistent va estar també, si no m'equivoco. Sí,
11: mira la milla mala assistència, a punt de marcar el segon. Quina jugada ara.
7: Molt generós.
11: Per banda dreta, i és cert, podia haver xutat la milla mal,
1: sí.
11: I ha fet la centrada, la passada cap a Fabián, i l'ha enviat a córner un jugador francès. Però l'acció és boníssima.
4: La jugada és boníssima.
11: Lamine, Olmo, Lamine... La passada. I la remata final de Fabián.
4: La passada d'Olmo és increïble, eh?
11: Sí.
4: L'esperó per la...
3: Una errada de mañana a la sortida de pilota.
11: Sí, sí, sí.
3: Greu, eh?
11: La passada és molt, però, molt millorable, sí.
1: El nivell d'Olmo del Mundial, com el mantingui el Barça, per mi, indiscutible, eh?
7: Bona notícia, sí.
11: Sí, la clau és les lesions,
1: sí,
11: com sempre.
1: Evident, però...
10: La clau la té Fermín.
1: També.
11: Sí, que ara no hi pensem amb ell, perquè, clar, s'ha perdut el Mundial per la seva, però sí, sí.
7: Sí, de fet, començarà la temporada també més tard que Olmos, segurament.
11: Doncs ara mateix estem més a prop del 2-0 que de l'1-1. Jugada de Lamine i força al corna. No. Què n'ha xulat? Falta.
3: O falta, potser
11: falta,
3: en atac.
11: No? Falta en atac. Diu el senyor Barton.
3: Ratlla molt marcada, de Barton.
7: Sí, sí, sí.
4: Tret el barber.
7: Em recorda...
1: Et clava quasi la... No?
7: Em recorda una mica Torre Bruno.
3: Sí. El look sí, és bastant...
1: Sí,
3: sí, sí. Alçada,
7: que ara mateix no
11: Torre
7: sé
11: Brunesc.
7: Com no? Explicar per la gent que no sàpiga qui era Torre Bruno.
1: Jo l'entraria,
4: No vols entrar-hi, eh?
1: Jo no hi entraria, per si de cas.
4: Però sí que vol dir que era un cantant italià,
7: sí,
4: no?
7: Sí,
4: de cançons infantils, feia, més aviat.
7: Sí, feia programes infantils.
1: Sí, exacte. A tele...
3: Sí, sí, showman, una mica,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí.
1: I era això,
7: Tigres,
1: com
7: Leones...
1: Graciós, parlant.
7: Sí, todos quieren ser los campeones.
1: Ara. No, deuria fer bastanta pasta, eh?
7: Parlant de cançons, per cert, atenció a l'edició d'avui, eh?
4: Oh. Ah, sí?
1: Necessito millorar la meva última...
7: No ho sé si...
1: No?
7: No sé si el material que porto t'ajudarà, però...
4: Ah, no és el dia, vols dir, oi?
7: Avui a la redacció hi ha hagut una petició de tirar més enrere en el temps.
1: Ah, sí?
11: Més enrere, eh?
7: Sí.
1: Podem saber qui l'ha fet, la petició?
7: Ara, no sé si és de la Clara, Rodergues.
4: Pot ser.
7: I tu també hi has...
4: Jo m'hi he afegit, perquè tot
7: de la teva part, una mica
1: de... Retro, no? Retro, vintage...
7: Sí, sí, sí, sí. Bé, doncs avui ja, descobrirem
1: això,
7: joies.
1: Això afavoreix Solsona.
10: No.
1: No,
7: home, no. Ja, no.
1: Si és de retro...
10: Si tira molt enrere, no, eh?
11: S'ha demanat... Estem parlant que hi ha Mundial 1930 a les cançons.
7: No. És molt... Anem molt més enrere del que hem anat.
11: Jocs Olímpics del 28, que Uruguai se'ns dona com a títol de campió del món.
7: Un Mundial.
11: Vale.
1: Bé.
11: Endavant.
4: Ataca França, ara sí.
11: 5 minuts pel descans i és que fora ben poquet, eh? França en atac, fora de joc, que li assenyalen a Kylian Mbappé, aplaudeix Cucurella. De moment la situació molt controlada pel conjunt espanyol.
1: Sí, de la Fuente estarà content.
11: Per un espatll, com a molt.
4: Sí, com a molt. Mira, abans pensaven de la Fuente, en si això acaba així, allò que dèiem del crèdit de la Fuente, doncs mira, segurament la victòria d'avui serviria perquè comencés a ser aquells seleccionadors que difícilment se li poden recriminar coses, no? Si guanyés a França en una semifinal del Mundial, i evidentment després a veure què passa a la final, però allò que dèiem és que tens la sensació que porta penjada la llufa de no me'l crec, no me'l crec, no me'l crec, fins que algun dia haurà d'arribar el moment en què canviï. Potser la situació d'avui és perquè això passa.
3: Sí. Home, si et fots una final d'Eurocopa, una final de Nations, que no val per res, però vaja, està per aquí al mig.
9: De fet, dues finals de Nations, perquè no la guanya i l'altra la
3: teva. Exacte, i una final de Mundial.
9: Imagina't. No, vull dir...
3: Ves-li al darrere.
12: Si la gent ja, el creu, deixa de futbol.
9: Ja pot ser l'Iñaki Saez de 2026, que escolta'm, si has arribat a les finals de totes les competicions de seleccions i n'has guanyat dues, i bé, el Mundial doncs s'haurà de veure, no?, en cas d'entrar, però...
5: I aquí sí. Li dona tota la raó amb el tema Pedri. I a mi... Sí, no. A mi no m'agrada gens, perquè jo, Pedri, ostres, m'encanta, no? Però li està donant la raó, i l'equip està jugant bé aquí al mig, i s'apoyen, i la tenen, la pilota, se la passen...
9: Crec que ja fora d'això, d'Mbappé, no aixeca el banderó... Ui, a mi semblava...
3: No. Més clar que l'altre.
9: Sí, semblava fora de joc, sí, sí.
3: Ha sortit ràpid aquí, Unai Simón.
4: Aquí està molt bé.
7: Sí, ara ho ha fet bé.
9: I veurem si surt...

0: La Condé, la treu... El conjunt espanyol contra Unai Simón! Mare de Déu, però...
1: No s'han parlat ell i Oyarzabal,
0: però aquí el porter, l'ABC diu que ha de cridar per demanar la pilota, no?
2: La he pedido, m'ha semblat llegir els llavis, eh?
3: Li està dient Oyarzabal que deu haver fet el crit.
0: Ah, sí, mira, però clar...
2: Tampoc l'he vist molt convençut, eh?
4: No, però aquí li has d'arrencar el cap o Oyarzabal.
0: Sí.
4: No,
0: sí.
4: Home, vull dir, si tu l'has demanat...
2: Sí. És prescindible.
4: L'has de fotre fora i agafar tu la pilota.
0: Entre la pilota i el cap d'Oyarzabal.
2: Ah, evidentment. És el màxim golejador, però és igual.
5: Sí. No, que potser no ha cridat amb prou força, no? A vegades això passa que...
0: Ara riuen, però ha estat a punt de...
2: Sí.
1: No, és que mira, la repetició, crec que la repetició no sé si deixa en bon lloc a Unai, jo crec que no mostra la fermesa necessària.
3: No, aquest vot neutral que ha fet ara.
0: Falta a favor de França, perillosíssima. De Fabián Adembélé. De fet, no sé d'on comença l'acció, perquè hi ha un vot neutral de no sé on.
3: No
0: hem vist les imatges.
4: Al lateral de l'àrea.
2: Sí, perquè ell atura el joc perquè s'ha fet mal el cap a la port.
3: Ah, d'acord.
0: S'inventa la falta, eh?
6: Dembélé li ha dit a Fabià.
0: Però si Fabià...
6: ¿Dónde va Fabi?
0: Si ni el toca.
2: Companys d'equip.
6: Companys d'equip,
5: Fabi, eh? Fabi.
4: Fabi, home. Sí. Ha deixat anar la pilota ja Dembélé.
2: Què ha passat ara?
0: És que ara els jugadors de França tornen al seu camp.
6: És sorpresiu.
0: Què ha assenyalat l'àrbitre?
6: Aquest àrbitre és sorpresiu, eh?
0: Ui.
2: Ha xiulat piscina de Dembélé?
1: Ostres.
0: Però...
1: Ah, doncs pot ser.
0: Però si no hi ha, xiulat, si no hi ha targeta,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Fa tota la sensació.
5: Sí.
2: Sense groga.
4: Piscina, tampoc no.
3: Ens està agradant aquest moment de no saber exactament què passarà, no? És una mica com el superesport, Xavi.
4: Llavors el pitjarem de col·laborar.
0: Encara que no hi hagi targetes, pot entrar, eh?
2: Com?
0: Mira, doncs...
2: No ha entrat al bar. No ha entrat.
0: Però si tothom s'estava col·locant, i a l'àrbitre com ha assenyalat la falta? Si tots els jugadors francesos estaven col·locant...
2: No, perquè tothom s'ha pensat que xiulava falta a favor de França.
0: Però volen tornar enrere.
2: I havia xiulat a favor... Pel tema aquell de confusió d'identitat, que no és confusió d'identitat, per més que m'ho venguin, que és l'acció de l'Argentina Suïssa, diguéssim, de la segona groga d'Embolo, hi ha d'haver groga. Hi ha d'haver groga.
0: No, és que jo...
2: Per tant, si en aquesta jugada haguessin tret groga al jugador d'Espanya, a Fabi, no era? Doncs com Fabi, que no és falta, el VAR hagués pogut entrar.
4: No és falta, però és molt subjectiu que no és falta. Hi ha el contacte aquí, com a mínim.
0: Mira, ara Fabi, a terra.
4: Ui, Fabi, té groga, eh?
0: Fabi, té groga. Ui, doncs...
3: Aquesta és revisable, doncs ara no...
2: O
3: no?
2: Sí, clar.
3: Clar, aquesta segona groga,
2: uf, jugant amb foc.
0: Però
2: eh?
0: No és revisable la segona groga que t'ensenyen, llavors que et revisen que no és segona groga?
6: Ah, no l'ha trepitjat.
0: Crec,
5: no el trepitjat.
6: No el toca.
4: Que és revisable si hi ha expulsió en dues grogues.
3: D'acord. Vale. És a dir, aleshores és quan entra el VAR. Sí. Si, no si hi ha una segona acció que pot ser groga i no l'ha vist l'àrbitre.
2: Com els corners. Sí. O sigui, es queden a mig camí, diguéssim, val, val. No?
3: Com veieu, les entres...
2: Ara no ho recordava, sincerament. Sí.
0: De totes maneres, no sé si teníeu clar que era groga. Era justeta, no?
4: Sí, la repetició.
0: Prescindible.
2: L'enganxa més de rasquillada del que semblava en un principi.
0: 6 d'afegit.
4: Com havia dit Molló, sí.
2: I tant. Ho estava pensant ara mateix.
3: Aquell vot, hi ha hagut el gol, la lesió de Salivà...
2: I la de Laporte, no?
3: I
2: la de
3: Laporte i el cooling break, no? Ja
4: està. Tinc l'11 de gala, del partit d'avui.
2: Sí?
4: De l'Espanyola, l'11 de gala amb el número 4, Jalapeño. El 22, Saito. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, si els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives, l'espanyola. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
0: Era Usain Bolt, el de la graderia?
5: Semblava.
2: Sí, era Usain Bolt, sí. Sí.
6: No sé quins canvis pot fer de Xams, perquè en atac tens els que tens. Jo posaria Ulisse a banda dreta, en lloc de Dembélé a l'altra banda. Passa que després a la mitja punta no sé qui pot posar, no sé si Doué pot fer això, però jo a Ulisse el posaria a banda dreta avui.
2: Compte la centrada, eh?
0: Sí, de Koundé, que s'ha passejat per l'àrea, ara l'ha caçat Barcola a l'altra banda, a l'esquerra, la passada que queda fora de joc de Rabiot, posa la centrada, aixeca ara el banderó. Per tant, fora de joc, som al 47, hem d'arribar al 51.
3: Com a mínim, ara França sí que està buscant el gol. És a dir,
2: ara sembla que perd, no?
3: Clar, abans semblava que, mira, doncs, no, cap problema, ja tenim temps, però anava 0-1, i ara com a mínim

0: hem estat atacant, està arribant, sense gaires opcions o accions claríssimes, d'acord, però almenys ataca.
1: En deixar-nos tornar-se boja no es tornava boja.
0: No, clar. Fins al minut 95, no? Que paguen 3 de l'afegit.
2: I us dic una cosa, i crec que no és només cosa de deixar-nos, crec que és cosa també del tarannà dels jugadors, que crec que ells se saben molt bons i que han donat, jo crec que en tots aquests anys, una mica la sensació de que en partits on estaven per darrere el marcador, ells oferien un llenguatge corporal i una manera de jugar, de dir, ja ho aixecarem. Crec que és una suma de les dues coses.
0: Per tant, un segon gol d'Espanya sí que canviarien, suposo, alguna cosa, no, ja?
2: Sí.
3: Però recordem la final de fa 4 anys.
2: Sí.
3: I que França, un moment que allà diu, això està perdut, hem d'anar...
2: Home.
3: I allà surt la França aquella de, bueno, explosiva, que està a punt de guanyar aquella final.
2: Sí. Colomoni, el doblet de Mbappé, abans del 1990. Ui, quina pèrdua ara.
0: Ui, Simón, eh?
2: Sí.
1: Simón, de més a menys, sí. O de res a menys.
2: Home, els dos últims partits sense exigències de xuts, però sí que hi ha hagut un parell o tres de sortides i...
1: No és un tema d'inseguretat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, absolutament.
1: Transmetre tu un
4: de
1: dubte.
4: De les quatre accions que ha tingut, n'ha fet una bé, que és aquella sortida en la jugada que no sabem ben bé si estaven fora de joc en paper o no, però les altres tres... I, per cert, veig una dada de Pedrito Números, de la Cope, que em sembla al·lucinant. Mbappé en França, aquesta temporada 25-26, 14 gols en 15 partits. Oyarzábal amb Espanya, 14 gols en 15 partits.
0: És una bestiesa.
1: Clar, amb Mbappé ho trobes com...
4: Clar, però que Oyarzábal tingui la mateixa xifra que Mbappé... Sí. Bé, és que a més no ho tens assumit, diguéssim, o no clar, com que no se'n parla tant...
1: No, clar.
0: I ha baixat mitjana amb aquest Mundial, clar, perquè Espanya porta 4, és a dir, 3 partits de la fase de grups, més els 700, 800, quarts, 3 partits més, són 6.
4: Sí, són 5 gols en 7 partits, sí. La mitjana era més alta abans, sí.
3: Si volgués anar-se'n, vull dir, hosti, el representant mou el dic, movent-lo una mica, tindria una d'ofertes...
4: A la Premier. Potser no és un davanter molt Premier, però, vaja, allà que ho agafen tot... Vull dir que, coi, acaben de pagar 25 milions al Bournemouth per a Álvaro Rodríguez.
3: Mira, que sí, que és l'any que me quiero ir.
1: És com que li fa mandra, no, marxar?
3: Sí.
5: Jugant per la dreta, ara,
2: Avui al Palamosí, quan han pagat?
4: Sí, 25 milions.
2: 25 milions.
4: Sí. Per cert, la meitat pel Madrid. No sé com s'ho fan, però...
0: Però quants portem ja aquest estiu de la meitat pel Madrid?
1: Doncs, bona trinca.
0: És penalti pel Madrid, això, ja. És a dir, és una frase que he sentit 10 vegades, com a mínim, aquest estiu.
1: No, però ja. Això és un talent per a l'hora de redactar contractes.
0: No, evident.
1: No, posar clàusules, allò, sí. Molt ben posades.
4: Doncs acaben de treure 12 milions i mig per Álvaro Rodríguez.
1: Clar.
4: Un davanter que amb l'Elx, jo crec que més de 12, més de 5-6 gols no ha fet.
2: Mm-hmm.
4: Vull dir, no?
2: Sí, jo crec que no ha tingut grans.
4: No és un davanter golejador.
5: Tampoc era el titular a l'Elx.
4: No,
2: perquè mentre estava Rafa Mir...
5: Mentre estava Rafa Mir, que ara estarà en una altra banda.
4: Sí. Va marcar Montilivi per tocar els nassos. La derrota del Girona que va ser important. Però vaja.
2: Última acció. 5 segons, 4, l'ha de penjar França. Dembélé prova l'acció individual. Ui, mare meva, Dembélé. Mare meva, Dembélé...
0: Li ha donat a dos fotògrafs.
2: Sí. Jo pensava que s'entraria i acaba xutant tan malament...
1: Està enfadat,
2: Tan malament s'acaba. Xiula Ivan Barton al final d'aquesta primera meitat amb el gol d'Oyarzábal de penal, França 0, Espanya 1.
0: Doncs descans a Dallas en aquesta primera semifinal del Mundial amb victòria momentània d'Espanya gràcies a aquest gol que ara deia l'Albert d'Oyarzábal de penal, penal provocat per la Minyamal davant de Dinya, intentant refusar Dinya, no ha refusat pilota, ha refusat doncs, la cama o la cuixa del mataroní del Barça. Pep Tormos, com estàs?
6: Hola, bona nit.
0: Estàs veient el partit allà o no?
6: Sí, el tenim posat allà a la redacció informàtica.
0: Hi ha crits? Esclar, aquí no arriben.
6: No
0: gaires avui, oi?
6: Poca silenci, eufòria.
0: Que és que no és partit de crits avui, eh? No és allò partit de... No està passant pràcticament res, no? No hi ha gaires xuts ni res.
6: Sí, estem... També és veritat que tampoc el seguim amb l'entusiasme que el seguiu aquí a Esports, eh?
0: Ja t'entenc.
4: Teniu feina, no?
6: Sí.
0: Actualitzant-nos, no, una mica? A veure què ha passat avui.
6: Sí, continuem aquesta hora pendents de dos incendis que cremen a dos punts del país. El primer entre Cunit i Cubelles, al Baix Penedès i el Garraf, que durant
2: una estona obligat a confinar tres urbanitzacions. Ara el foc ja està estabilitzat i treballen una desena de dotacions dels bombers. I l'altre incendi és el que crema entre l'Anoia i el Bages, a Rubió i Castellfollit del Boix. En aquest cas, ja ha afectat 47 hectàrees. Justament de cara a demà s'activa el nivell 4, el màxim de perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de fins a 20 comarques. Serà el dia del pic d'aquesta onada de calor, Martí Oliveres.
7: Sí, pendents d'aquests termòmetres que, atenció, demà poden superar els 40 graus a molts punts de l'interior de Catalunya i fins i tot 37-38 en alguns punts propers a la costa, com és la mateixa ciutat de Barcelona. Demà canvia molt el temps en aquest sentit per un vent de garbí rescalfat, farà baixar molt la humitat, pujarà aquesta temperatura i també tindrem estones de vent. Per tant, un dia complicat, un dimecres amb aquests avisos de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, però també per calor molt intensa de dia. Toca sostre l'onada de calor i ja baixa a partir de dijous, però continuarà fent molta calor.
2: Gràcies, Martí. I a Madrid, Alberto Núñez Feijóo aprofita la condemna al germà de Pedro Sánchez per passar l'atac contra el govern espanyol. El líder del PP creu que és perillós que la Moncloa desqualifiqui la decisió judicial.
8: Es que la primera vez en 48 años de democracia que el hermano del presidente del gobierno es condenado a inhabilitación para funcionario público y también inhabilitación para presentarse a unas elecciones. Y es evidente que los enchufes en las administraciones públicas no pueden estar en ningún gobierno.
2: Per cert, que al Congrés aquest vespre la cambra ha rebutjat la proposta dels objectius de dèficit dels pressupostos de l'Estat, una votació que anticipa el fracàs dels comptes. El Congrés ha tombat la proposta de Pedro Sánchez amb 178 vots en contra, Junts, PP i Vox.
0: Haurem d'estar pendents ara parlant de política del debate, no? Avui, a veure si surt el debate, es diu així, el diari on escriu, sí, Mariano Rajoy.
2: Ah, sí.
0: Va, perquè amb tota la polèmica i generada arran de l'article després de la victòria contra Bèlgica, a veure avui
2: a veure quina és la nova versió. A veure avui amb què...
0: Si la publiquen avui, és a dir, com a mínim, si la llencen avui al digital o la veiem ja demà a publicar, ja veurem.
2: A veure si no porta tanta polèmica o si no arrossega tanta polseguera com l'anterior.
0: Això mateix. Pep, gràcies.
2: A vosaltres, fins ara.
0: Va, 5 minuts i farem una publicitat, 5 minuts per les 10 i 10, farem una petita pausa i de seguida tornem, però abans el Xavi...
9: Sí, que arriba ja el nou Moda 7.
0: El 7, ja,
9: que és un subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric, fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, amb acabats prèmium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents, eh? O Moda 7 S, que és... Consulta condicions a omodajaeco.es i a la xarxa de concessionaris omodajaeco de Catalunya.
0: 1.200 ja, 1.200 quilòmetres d'autonomia. Això ja, ja estem a punt de... Bueno, és que no sé on arribaria. Arribaríem ja a París, i amb això vam dir l'altre dia. Sí. Doncs superaríem fins i tot una mica més cap al nord, molt bé.
4: Farem la volta a Europa, al final.
0: Oh, això és una meravella. A 5 minuts i les 10, una pausa, ara venim.
10: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
11: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge... La...

0: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
1: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
0: Desbloqueja el Titan que portes dins.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any?
7: Rebobina el moment.
6: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
7: Més immediat que mai.
6: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
8: Tot allò que t'agrada,
9: molt més fàcil de trobar.
10: El que encara no has escoltat
11: i segur que t'agradarà.
12: Un nou aparador d'àudios i podcast.
13: Endreçats i a un sol clic.
14: Per triar i remenar.
15: Amb tot el contingut dels programes.
16: I també els podcasts originals de RAC1.
17: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
18: I som tots.
19: Més fàcil.
20: Més directe.
21: Més intuïtiu.
22: Més RAC1. Tots som un milió.
23: Ara que hem acabat l'escola
24: i tenim més temps lliure,
25: ara que volem fer el que volem,
26: volarem els pares amb la pistola d'aigua
27: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
28: i escoltarem els contes de RAC1
29: a la piscina,
30: al cotxe
31: o a l'hora de la migdiada.
32: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
33: I, oh?
34: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento i són divertidíssims.
35: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
36: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
7: RAC1 Podcast.
37: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
7: RAC1.
38: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
39: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
38: Sí, ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
39: Sí, però...
38: va arribar tard a fer el programa.
39: Sí, dilluns.
38: M'equivoco?
39: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
38: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit. Tenim totes les converses gravades.
39: No.
38: No sé que vulgui que les fem públiques.
39: No.
38: Se'l sent dir moltes vegades: vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
39: No,
38: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
39: No, a veure, un moment, no vaig fer...
38: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
39: No és veritat.
38: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
39: Escolti, que no.
38: Snorkel, eh? El busseig d'Escobar.
39: No, no!
6: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
7: RAC1.
22: Tots som un milió.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Ara són les 10 i un minut de la nit. Som al descans, aquest Espanya-França. Primera semifinal del Mundial dels Estats Units amb victòria momentània de la selecció espanyola. Gol de penal d'Oyarzabal, 1-0 guanya Espanya. Penal, com explicàvem, forçat per Lamine Yamal. Per tant, ara mateix amb avantatge i com a mínim superant els pronòstics, per exemple, Dota, que deia o donava un percentatge més elevat de possible victòria a França que no pas a Espanya, però també no només Dota, de moltíssima gent que ha valorat aquest partit en la prèvia i que donava per favorita a la selecció francesa, ni que sigui per potenciar l'ofensiu.
2: Mira, sí, sí. A veure quin festival que tenim aquí a l'estudi de Racó Miran Naveira, amb Deleito, que ara ja és la seva hamburgueseria preferida, com hem gaudit la burger carbonara trufada, la de foie, la clàssica cheeseburger, les patates que vam veure d'un dia, cruixents, naturals. Sí. Ens hem posat les botes, la veritat, i vosaltres encara sou a temps de demanar les vostres hamburgueses a Deleito, a l'app de Globo.
3: Solsona no pot parlar.
2: No pot respirar.
4: De fet...
3: Solsona, que has de participar.
4: L'hamburguesa de Naveira porta el nom de Naveira, és l'única hamburguesa que porta el nom, personalitzada.
1: El teníem pràcticament a RAC 105, estava Naveira, per no haver de participar en cap moment. Que no el molestin.
5: Vaig posar gelós quan vaig veure la teva bossa de patates amb la teva cara.
2: Està plena.
5: Li he dit a...
1: Què és aquesta fata? En fi, Jaume, arregla-ho. Passa una mica de música.
4: Sí,
1: okay.
4: Anima la festa.
3: Va, com que ja ho hem promès, recordo, per aquells que no ho hagin escoltat, és el joc de les cançons que van triomfar en any de Mundial. Cançons que ho van patar en un any de Mundial. I avui... De fet, ara mateix anirem més enrere que mai. Jo crec que hem arribat màxim als anys 60, de moment. Però anirem bastant més enrere. Ui, Nieto. Ostres. Mi jefe, coloca y furgarmiento cuando pasa por el puerto caminito. Todo eres... Estrellita Castro. Mi jaca... Com està gaudint, Rocamora? Sabia que aquest moment...
1: Com un porc, sabeu aquests porquets sobre el fang?
2: Gran versió...
4: Són moltes.
2: Gran versió de José Manuel Lara, del Força Barça.
3: Em pensava que anaves a dir del xaval de la peca.
2: Del Força Barça.
4: El Xavi té referents que s'han de tenir.
2: D'aquesta cançó.
3: Sí?
2: Gran Sergi Mas.
3: No la recordo. Bé, heu de dir un any de Mundial, si us va bé. Solsona, quan acabis de mastegar la croqueta de xuletón.
6: L'any 58 hi havia Mundial?
3: Sí,
5: sí. El Mundial de Suècia.
3: Però pensa que hem dit el 66 i hem dit molt més enrere,
6: El 58 és més enrere.
3: Sí, home, però t'estic donant una pista, Solsona. T'estic donant una pista.
6: Ja, encara més.
1: Escolta, fem una cosa. Per què no intentem tots engullir allò que tinguem a la boca abans?
4: Sigui el que tingueu a la boca, qualsevol.
1: Perquè si no...
4: Pensa mal,
5: Jo puc fer una aposta d'any?
3: Vinga, va.
5: Va, jo dic que és el Mundial d'Itàlia 1938.
3: D'acord.
4: 42.
5: D'acord. 42 no hi va haver Mundial.
3: No.
4: Sí, sí.
3: Repeteix.
4: El següent.
5: El del 50, el de Brasil.
3: Sí? No tires més enrere?
1: Dic 34.
3: Tant?
5: 38. Diré 30 perquè és el que no s'ha dit.
6: 46.
5: No n'hi havia.
4: No n'hi havia
3: tampoc. Del 38 van passar al 50.
4: 50-38.
5: Per la Segona Guerra Mundial.
3: Rocamora, Xavi Rocamora, 1934, Mundial del 1934.
4: És el tot terreny.
1: Quantes en tens d'abans del 40?
3: No, només tinc aquesta. S'ha de dir que Rocamora, la redacció, és una persona que tant en tant et sorprèn amb alguna cançó d'aquestes que dius, i ara què li agafa?
4: La seva llista de Spotify no baixa de 1940.
1: No la vulguis veure.
3: No.
5: De fet, no té Spotify. Escolta,
1: vaig amb vinil...
4: Amb un gramòfon.
5: Porta un gramòfon i el va portar pels
4: festes. El té aquí, que pesa 300 quilos.
3: La segona, com comprovareu, és més moderna.
1: Oh, home!
3: L'Sketchup ACDG.
1: Això és...
3: Cançó que tenia ball i que jo diria que, vaja... El 90% d'aquesta taula va arribar fent alguna nit complicada. Jo la vaig fer, el ball el vaig fer alguna vegada.
4: No tenia cap dubte que tu l'havies ballat.
5: Complicada o no complicada. Jo tinc claríssim que això és Corea i Japó 2002.
4: 2002.
1: Home, clar, pujo el carro. És que ho he dit amb aquesta...
4: Sí, no, és que jo dubte.
1: Seguretat.
3: No us refieu,
2: Sí, jo anava a dir 2006, però si Naveira és 2002...
5: Vinga, Naveira, anem cap a tu, va.
4: Si Naveira, no, si ets al balcó...
3: 2002. Naveira tenia la roda...
1: La meva pregunta és, per què el tenies tan clar, Naveira?
2: Perquè...
5: Sí, més o menys perquè ho associo, doncs, a, jo què sé, al curs on estava al col·legi en aquella època.
1: El curs al col·legi, eh?
5: Clar, o sigui...
1: Algun detall més que vulguis explicar d'aquell curs?
5: No, no, però sí, jo el que dic és que l'associo clarament a una època determinada. O sigui,
3: vull dir, bons records?
5: Sí, sí, sí, eh? O sigui, amb 8 anys i amb 9...
4: Ojo, 2002 a escola, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ja som... És dur. És dur,
4: és molt dur.
1: És dur, però és la veritat, és la veritat. Ja està, ja està.
4: Alguns ja sí. Teníem edat de...
1: Mili feta.
4: Atracar, atracar. Alguns ja estàvem atracant.
5: A la ràdio, no?
3: La tercera.
4: Qualsevol lloc.
1: Ostres. Oh, que bona.
4: Uà. 94.
3: Ep, David Brock, amb seguretat, diu que Counting Crows... Vaja, Mr. Jones, la cançó de Counting Crows, és de l'any 94, Mundial d'Estats Units.
5: 98.
6: Mm. Jo també el 98.
4: Mm.
1: Uah, ostres, jo també vaig al 98, sí.
5: Jo, per canviar, diré Italia 90. Uh-huh. 98.
3: 94, David Brock, que és qui encerta aquesta cançó.
4: Un respecte, perquè els 90 és la meva època.
3: Portes 2 de 3 i 2 en solitari. Sí. Ui, que això, no sé si suma doble, que això ja comença la quarta.
7: Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo querido nunca.
3: Aquesta seria una altra que cantaria Rocamora a la redacció. Nino Bravo, Te quiero, cançó de la qual heu de veure el videoclip i que a més va ser objecte d'acudit al Cachitos de fa 2 anys, per mi dels millors que s'ha fet mai, us ho passaré després. Dit això, heu de dir un any de Mundial.
4: 66.
5: Jo dic Argentina 78.
1: Sí, jo dic 70, dic jo.
5: 74. Sí, que s'ha dit tots.
1: 66.
3: Però pot repetir, no passa res.
6: No, 74 també.
3: Rocamora torna a encertar el 1970.
1: Una franja, clarament.
4: Molt retro, molt bé.
3: Aquesta cançó de Nino Bravo. I ens en queda una més moderna. Joan Dausà, La gran eufòria. Cares de...
4: 2018.
5: Jo, sí, jo dic això. Rússia 2018.
6: 2026.
5: Per dir diferent, diré 14.
6: Sí, 18 o 22. 18, va.
5: Jo també dic 18.
3: Sí. 18, heu encertat. 2018 és la cançó, és l'any de la cançó de Joan Dausà. Aquesta crec que és la que es tirava als concerts.
1: És amb aquesta?
3: Diria que sí, que era amb aquesta. Ah. Que es tirava sobre una, com una espècie de barca de plàstic, no? Un matalàs o una cosa així.
4: No he tingut el...
5: No, jo tampoc.
3: Hi havia un dia que es va,
6: però amb la gent
3: es va tirava, fer mal. No? Home, sí, clar, però va haver de...
6: La gent l'aguantava.
3: Va haver de posar-se protecció perquè va haver un dia que va... La gent, diguéssim, que no el va aguantar.
4: A vegades la gent diu... Jo, a veure, no t'aguanto.
3: Tu mateix.
4: Tu fes el que vulguis.
6: Jo moshing, no? Se li diu això, fer moshing, no?
3: Ah, sí?
4: Sí,
3: no, això no.
6: Tinc amics que... Ara, hi ha tothom... Hi ha hagut alguna nit que...
4: A la meva època, fer moshing. A la meva època, més heavy. Tu llançaves de l'escenari, pujaves. Però no t'agafava ningú.
1: Doncs, a ritme de Joan Dausà, hem arribat a la segona part, ja començant això, no?
5: I ni una semifinal de Mundial, la gent perdona el refrigeri del descans. Mira la graderia, mig buida, al minut 2 de la segona part de la semifinal.
1: Clar.
5: Amb un canvi a França. Al mig del camp ja no ha sortit Rabiot. El seu lloc l'ocupa Koné. Per tant, més múscul al mig del camp.
1: Un canvi
5: que s'entén només per la groga. Sí, perquè si Rabiot no tingués groga, el canviarà Tchouaméni, clarament.
1: I més després d'haver fet l'última falta, que era el límit.
5: Sí.
4: Deixa'ns avís que no acabava el partit, no? I aleshores ja...
5: Ara, parlant abans de canvis, o sigui, més enllà de potser el canvi de Dué per Barcolà, jo és que no sé si fins i tot seria positiu per França que entrés, Ryan Cherki. O sigui, un jugador que et connecti una mica entre línies, que tingui aquesta espurna, aquest geni, per poder connectar amb els davanters, no? I veient que Dembélé tampoc està... No? Fent un gran partit.
4: Però no ha jugat quasi res, no?
5: Ha jugat poc.
6: De moment, Olise va a banda dreta i Dembélé juga per darrere de Mbappé, eh?
5: Sí, jo crec que si Dembélé segueix fent el partit que està fent, igual és...
1: anirà més enrere, encara no vols dir?
5: Sí, anirà més enrere fins a arribar a la banqueta. Sí.
1: Exacte. Correcte.
3: Per cert, per aclarir temes i deixar-los ja tancats, sobre la mà de Lamine Yamal prèvia al penal. És una mà interpretativa, segons, per exemple, expliquen alguns exàrbitres, com Iturralde González de la SER, només és punible aquesta mà si és voluntària, que és el que creu França. I el que Espanya no creu, en aquest cas. La mà involuntària només es castiga si acaba en gol de manera immediata. Per tant, no és qüestió de posició en aquest cas, sinó que és de voluntarietat, per acabar-ho de complicar així una mica tot.
1: Que involuntària ho és, perquè Lamine està girat completament, no? És a dir, jo crec que està girat i té més una pilotada o un impacte, fins i tot amb la cama, potser se la pot arribar a esperar i per això fa aquest gir o es mig gira, no?
4: És com un gir involuntari, no? De no voler fer el que fa, però li acaba sortint bé, no?
1: Sí, al final acaba tocant la pilota pràcticament al colze, perquè després sí que veien la repetició és acabar tocant el colze.
4: Mal, eh?
8: Lamine es queixa d'una trepitjada que no xiula l'àrbitre. Contraatac de França, talla Cubarsí, que està fent un altre partit espectacular, i torna a jugar al conjunt espanyol.
1: Carai.
3: Carai, Fabián.
4: Sí, sí, Fabián també ve, eh? Diguéssim que avui...
3: Sí, sí, també ha tornat a sortir bé, no?
4: Està donant la raó, de moment, sí.
1: Per cert, Tchouaméni, com està? Perquè va tenir molèsties durant el Mundial, per això va sortir de l'11 en alguns partits, o en algun partit. No sé si està al 100% o no. Vull dir que si no l'ha canviat, suposo que és perquè entén que està per suportar com a mínim aquests 15 o 20 minuts més que estigui al camp.
5: Jo crec que aquesta ronda de més, semifinals, crec que ja li ha donat una mica més de marge a Tchouaméni per poder recuperar-se. Jo crec que ja per l'anterior partit de quarts, crec que ja era opció, o va estar a punt d'arribar-hi, i ara doncs entenc que deu estar bé per combatir, no sé si al 100%, però a prop, suposo.
4: Mm-hmm. Per cert, que abans... Ens està repartint, no, perdona, però ja ha fotut dues entradetes.
8: Mm-hmm. No, passada cap a Lamine Yamal, es planta davant del porter sense angle, Mañán, serà corna o porteria? Fora de joc. Hi havia l'arrencada de Lamine.
1: El control tampoc havia sigut bo.
4: No.
5: Ui, molt claríssim.
1: Que abans parlàvem de Balogun, de l'única jugada polèmica, d'un moment polèmic d'aquest partit, doncs bé, acaba de parlar per primera vegada Balogun després de tot el que va succeir. Són declaracions a la CBS nord-americana i el sentim ara mateix.
9: La meva reacció natural va ser la d'estar content de tornar a l'equip, però quan vaig començar a reflexionar vaig saber que provocaria molta controvèrsia i també podia veure els nervis en els meus companys d'equip perquè era una cosa única. Com més ens acostava amb el partit, intentava concentrar-me el millor que podia, però era difícil, ja saps, hi havia molts aspectes exteriors.
5: Ho vam dir des del primer minut. Sí, o sigui, sí. Estats Units va jugar el partit amb culpabilitat, ja està. O sigui, i crec que això sumat a que Bèlgica ho va fer des del principi, va anar a buscar el rival, va posar-se per davant, jo crec que això no va fer més que accentuar això que dèiem.
4: Hi ha molts nervis, no? L'estava l'equip com nerviós fent errades, comprensibles...
5: Sí.
1: No hi era, és a dir, Estats Units aquell dia va desaparèixer, sí. I ell el primer, jo no li recordo ni una sola jugada pràcticament.
5: Crec que té només una ocasió en tot el partit, que és com un xut que està una mica escurat, que li acaba traient Courtois, però poca cosa més... Per cert, Balogun, si ho heu notat, té un accent molt més anglès que americà, perquè ell és...
1: Ara ho comentàvem. Ara ho dèiem, que clarament...
5: ell és anglès nascut als Estats Units de manera casual, perquè els seus pares estaven allà, però ell és anglès d'origen...
8: Del nord, no?
1: Des de Cambridge, no?
5: No, d'origen nigerià. Balogun. Home, Vital, Usain Bolt,
8: Ah, i l'altre em sona també moltíssim.
4: Sí.
1: Ens falta clarament Edu de Batlle aquí. Ajuda'ns, Edu, des de casa, si estàs veient el partit i sentint racó, evidentment, també, doncs ves-nos dient, perquè ens hem perdut, com a mínim...
4: Un corredor, pot ser?
1: 5 persones famoses, avui.
4: Com a mínim. No, hem vist un senyor que no sé, abans, que es tapava la cara.
3: Bé, seguim reclamant
4: el rei.
5: Crec que sí que és atleta.
4: És atleta,
5: no recordo el nom ara.
4: Jo crec que és d'atletisme, també, o sigui, és un corredor.
5: Sí, jo crec que és corredor de
4: 100 metres,
5: de 100 metres,
4: no?
5: Sí.
4: Amèric, d'Estats Units, segurament, perquè...
5: Sí. No me'n recordo el nom ara.
3: Seguim reclamant els rètols de la realització.
8: Lions, pot ser o no?
4: Com?
8: Podria ser Lions.
5: Jo crec que sí.
8: Sí?
4: Ja si traiem aquest, ara intentem.
5: Sí, jo crec que és Noah Lyles.
4: Sí.
5: Exacte.
4: Sí, sí. Ah, els acabem traient. Per què? Perquè són bons.
10: I perquè són molts.
4: entre un i altre...
10: Exacte, anem juntant neurones ja.
4: Fixa't com a
2: l'Eixams,
1: jo crec que és la cara de deixar...
10: Aquest l'has clavat. A la primera.
5: Antic migcampista del València.
11: Està com si fes el sofà de casa seva.
10: Sí, no, no, molt poca activitat. Molt,
11: noi,
10: molt...
11: estàs perdent. 0-1, el teu equip està fent paneta.
10: Que és deixar,
11: que no, no ha canviat res a l'inici de la segona part.
4: Li falta el gin tònic.
11: El guió és el mateix.
3: Continua, continua, l'Albert. Continua faltant-li alguna cosa, l'Albert. Jo, és que em fa patir. Vull dir, no li sembla res bé.
11: No, perquè...
5: Gin tònic o cervesa, 10 euros, que és el preu que te la posen a París.
4: Uns quicos, no? Sí.
10: Ai, senyor.
11: I Albert Fibla tocant la guitarra.
4: Per exemple, sí, sí, sí. Un gat allà al costat, o algun gos.
10: Quins records de mi, la cosa. De desembussar.
11: Ara controlava Mbappé i bé, està fent un partit també justet com la resta dels seus companys. Es parlava a la prèvia que no arribava al 100% amb aquestes molestes al turmell. No sé fins a quin punt el condicionen, però no estem veient una versió... la versió d'aquest Mundial d'Mbappé.
4: No, és que França avui no...
10: Això ha de canviar, evidentment. En algun moment sí. França això ho canviarà, però creus que s'acostarà... que passaran molts minuts, vaja, des que veiem una altra versió de França, Naveira, per exemple?
5: A veure, jo és que crec que estan fent un partit fluix, i jo crec que Deschamps hauria d'anar movent coses ja. Jo no crec que pugui trigar més de 10-12 minuts en començar a moure la banqueta ja amb canvis que tinguin intenció tàctica. Bé, és veritat que ha fet dos canvis, ha gastat una de les finestres, perquè l'altre canvi ha estat el descans.
11: Mira, Barcola, que té un contra un, però s'ha fet una autopassada massa llarga, bloca Unai Simón.
5: I no sé, jo crec que ja hauria de començar a fer algun canvi una mica per tractar de canviar el pla de partit. I és que ja dic, jo crec que el fet de la groga de Rabiot i haver de ficar Coneix juntament amb Tchouaméni, jo és que crec que no t'ajuda a l'hora de ser més fluid en pilota, a l'hora d'intentar...
11: Mira, Dué.
5: Abordar sí, més. Ja sí, a veure, sí. Canvia Dué per Barcola, estava claríssim. Sí.
2: Autocol·lecció tenen una soga en cotxes que no te l'acabes, pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe tots revisats i garantits, un servei de tallers post-venda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles Ducas. Jo compro un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
10: Com ho veus, Solsona?
6: És que jo a Espanya estic veient bé, dintre que no arriba amb moltes ocasions o opcions per poder marcar, però sí que està gestionant bé aquí al mig del camp, I jo crec que són superiors, Avui a Molmo, que està fent un treball espectacular aquí en ajuda a Rodri, i després doncs a veure si en alguna arribada poden marcar el segon. Però és que França té una gran avantatge, que té quatre jugadors a dalt que són tremendos. Però, clar, quan has de fer canvis, repes sempre el mateix. Mm-hmm. Perquè, clar, no... És que, si no pots fer una altra cosa. Estàs molt limitat. O sigui, no ets capaç de moure banqueta i dir, doncs trec a Dembélé i poso a no sé qui.
5: A Cherki, com dèiem abans.
6: A Cherki, però ja juga més en banda, Cherki, o a mitja punta. Mm-hmm. Vull dir que està bastant limitat, però jo crec que França va a més, i Espanya ha d'anar en compte.
10: I De La Fuente, mourà ràpid la banqueta? Esperarà avui? Que...
4: Esperarà, no?
10: Què creus que farà? Hi ha Pedri, hi ha el cas Pedri, que l'altre dia, per exemple, va trigar 52 minuts, és a dir, el minut 7 de la segona el va treure. Avui, de moment, estem arribant a aquesta franja, no?, ara mateix.
4: El dia del 65, sí. No? Diguéssim que és el mínim exigible per De La Fuente.
10: Sí, per De La Fuente, oi? El libreto.
4: Sí, jo també ho crec. A partir del 65 ja començava a parlar.
5: Perquè li sonarà l'alarma del mòbil, al minut 65. Sí,
3: sí. L'altre dia empatava 0, avui està guanyant.
5: Avui
3: i
5: empatava 1.
3: I no sé si serà més conservador amb els canvis, compte.
11: Atacant la selecció espanyola és Dani Olmo, obrint a la banda cap a Baena, té un contra un amb Koundé, va cap a dins, el xut, el tapa bé el blaugrana. Ara ja replegant la selecció francesa, que pot refusar la centrada de Rodri.
6: No sé si és el partit per Pedri avui.
5: Jo, sobretot, a mi el que genera un pèl més de dubte.
11: Ui, la paret, Pedro Porro davant del porter Mañán, marca gol de Pedro Porro, marca la selecció espanyola, la paret és espectacular, és a Mollarzaba la paret?
3: Crec que sí, Olmo, crec que sí. Diria, no?
11: Olmo, doncs bé, ara veurem la repetició. Fa una paret en primer toc del passador que deixa Pedro Porro absolutament sol davant de Mañán. Marca amb molta qualitat, el pal curt, s'aixeca Deschamps, no sé si esbroncant algun jugador o donant instruccions, però compta que el segon gol de la selecció espanyola a mitja hora pel final dona ja un avantatge amb cara i ulls.
10: Doncs atenció, atenció amb la situació que ara mateix hi ha a l'estadi de Dallas en aquesta semifinal del Mundial. Espanya està guanyant 2-0. França, minut 58 de partit. Per tant, ara sí que no li queda una altra cosa a França que anar amb tot i fins al final.
6: I, a més, cada vegada el de la Fuente, els partits i els resultats li donen sempre la raó. No, Llorente, pues Porro.
10: Sí. I qui marca?
11: És Olmo, eh?
4: És Olmo.
11: Ah, és Olmo. Quin mundial està fent Dani Olmo.
4: És que Olmo, per mi... És,
11: el pots anar votant ja com a MVP.
3: Mira, sí, mira on tinc el cursor.
4: Bé.
3: Perquè a més he vist que en Damià López, el nostre enviat especial, ha reclamat...
4: Don Damián.
3: El vot. Diu, algun dia serà MVP d'un partit Dani Olmo? Doncs vinga, va. El nostre vot avui el té.
4: Fem-li cas al Damià, no?
3: Confirmar.
5: El minut 58, eh?
4: Per una vegada li farem cas al Damià.
3: Sí.
5: No és el vot Anthony Gordon del minut 10, contra Noruega, però...
10: Però està bé.
3: No, més o menys ho vam fer cap minut, eh?
5: Sí,
3: l'inici de la segona part. Sí, bàsicament perquè fins al descans no surt, la publicació de la votació.
11: I Porro dos gols ja en aquest Mundial.
5: Sí.
11: Exacte. I com ha definit, eh? Vull dir que era un contra un i l'has de fer.
3: Sí. Ara ja no el té ningú d'allà, a Solsona, eh? De lateral dret, vull dir...
6: No, ara no el treu ningú. I ara, amb el temps que falta, poden haver dos o tres gols més, eh?
11: Ja t'he dit que era partit de gols.
10: I per cert, Deschamps i els seus col·laboradors mirant, remirant, rebuscant, a veure si veien alguna cosa en aquesta jugada. No hi havia res, no hi havia ni tan sols fora de joc, que és el que segurament buscava la banqueta francesa. I per tant, puja el marcador, aquest 0-2 favorable a la selecció de Luis de la Fuente.
4: És aquell moment que Espanya pot acabar guanyant 0-4.
10: A veure què vol França.
4: Si França no troba la manera...
11: Sí, perquè... L'acció de Dani Olmo marxant amb un moviment amb el cos, marxant de dos jugadors, i ara continuant amb la possessió, realment avui està fent el seu millor partit en aquest moment. Sí.
2: El terrassenc Jordi Nieto, a l'altra banda de la peixera, com celebra cada acció de Dani Olmo.
5: És tan bo, Dani Olmo, és que m'encanta veure'l jugar, és brutal.
11: I crec que hi ha fora de joc, crec que hi ha fora de joc. De totes maneres, es planta la minya mal davant del porter, fa el dribbling, el xut, marca, fora de joc.
10: Perquè és un golaç.
11: Per mi, jo crec que era fora de joc, que ha començat una mica abans la cursa, però havia fet un golaç.
10: Sí.
6: Com canvia...
3: Ell diu que no,
11: Bé.
6: Bueno, anem a esperar, però com pot canviar França ara de proposta, de jugadors, canviar el sistema i tal? Si tens els quatre de dalt... Com canvi? Has de treure un defensor, igual jugar amb tres centrals i posar dos carrilers, fer alguna història.
11: L'està ballant, Espanya a França. I ara mateix és un bany.
3: És que abans del 2-0 hi ha hagut una jugada en què s'ha vist que els de França, els quatre del que diuen Solsona, no sé si en baixaven dos dels quatre. Perquè, clar, és que són quatre davanters al final.
6: Sí, que era fora de joc.
11: Sí. Però Diny...
3: se l'havia fet com havia volgut després.
11: Està de canvi, també.
2: Si parlem de pernil, saps qui guanyarà el Mundial o no? Albert Ferran.
11: Home, el de sempre, no?
2: El pernil que anirà a taller. Sí, senyor, tasta i entendràs per què és únic, amb una curació lenta al peu de Sierra Nevada a Granada, on el clima fred i sec i el pas del temps fan la seva feina per aconseguir un pernil d'aroma inconfusible, sabor equilibrat i una textura excepcional, fruit d'un porc de raça pura, únic en la seva espècie. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Bataller únic per origen, únic per sabor.
3: Hi ha hagut un creuament a la realització del partit, no?
4: Algú ha tocat el botó que no era,
2: Sí, però... A punt de veure el teletext,
3: Sí, ha aparegut una imatge vintage, jo crec que és de Televisió Espanyola, no, l'error?
4: Perquè... No, segur.
3: Això ja ha fet tot l'efecte que...
5: No, jo crec que això és senyal...
10: Menja alguna cosa, que és que a veure si acabarem el partit i...
5: Escolta, si s'ha portat menjar és per menjar-lo, no?
4: Sí, home, la Neira. No, però a més la Neira està com molt concentrat, estava atrapant la diagonal, i aleshores, de sobte, ha aparegut com una... No, aquest és la Neira que ens agrada.
5: Però vull dir, o sigui, és una senyal que no es pot personalitzar. O sigui, això és error de la FIFA, jo crec, sí o sí. No, sí. No sé. Sí, sí, jo.
4: Però la imatge no era d'aquest tipus...
3: Era una imatge molt vintera,
4: típic mitjà,
3: imatge,
4: no? Dels anys 80 o... Zapping de Televisió Espanyola. De...
3: Sí, sí. M'ha semblat veure algun...
5: No, és que a Dazona els hi ha passat també, eh? O sigui, també. És cosa d'origen, sí, sí.
3: Hòstia. De totes maneres... I pots mirar si era algun jugador antic francès?
5: Jo crec que era un aficionat.
3: Un aficionat, endavant.
5: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, fixa't. És la graderia.
4: Sí, sí.
5: És la graderia.
4: És aquest efecte visual, no?, del carret de pel·lícula.
5: O sigui, jo no sé com es pot haver colat això en directe, sincerament. Vull dir, no sóc incapaç d'entendre el procés pel qual això acaba a la senyal en directe d'un França-Espanya del Mundial.
4: Agraïm que s'hagi colat això
5: Sí, no, altra cosa. Sí, sí.
4: I no el que estaria mirant el tècnic.
10: És un aficionat de la graderia del partit d'avui.
5: Sí.
10: Per tant, això pot ser que el mateix mesclador que està fent el partit, a l'EBS, és a dir, que la màquina que fan servir per anar canviant imatges, doncs se li ha colat aquest frame i ja està, no?
5: Sí, pot ser.
3: Clar, però hi havia un...
5: Però és que és estrany, perquè surt
3: un botó del play al mig...
5: La imatge surt com molt pixelada, amb un botó de play al mig, efectivament, i amb efecte carret, saps? O sigui, és raríssim.
4: L'efecte és la clau, eh?
10: Doncs pot ser la postproducció, que algú hagi apretat com si fos un Chiron, en comptes un Chiron, doncs aquesta imatge i la tinguem aquí posada.
12: Veurem ara De La Fuente com vagin passant els minuts. Si ells no marquen... té dues opcions. O posar un jugador per conservar, que pot ser Pedri, per més conservador.
10: Més control.
12: O un jugador per anar a buscar un tercer gol, com pot ser Nico.
3: Doncs anava dins, Albert, aquesta.
11: Sí, en poc angle, però el xut d'Mbappé l'ha tapat bé el primer pel Unai Simón, de les primeres aturades, et diria, de relatiu mèrit que li recordo en aquest Mundial. 25 minuts pel final, clar, abans d'aquest xut, França, 0,04 de gols esperats. 0,04, el 65.
5: Aquesta no haurà sumat molt pels gols esperats. Estava molt, o sigui, estava molt escurat, amb un defensa al davant, que era Pedro Porro, i realment, o sigui, aturada de tapar el pal d'Unai Simón.
11: No està generant res. Però és que ara mateix l'escenari és, jo crec que, inimaginable. 2-0 i és un bany d'Espanya.
5: Sí.
11: Els últims 5-7 minuts.
4: Està recordant Espanya de fa...
3: I Olmo continua fent les seves.
10: És increïble el partit de Dani Olmo.
5: Sí. I jo crec que està molt bé tot al mig del camp d'Espanya, eh? O sigui, jo crec que Rodri també...
4: Està recuperat,
5: Està acabant el Mundial de manera platòrica. Sí. I després, doncs, jo ja dic...
12: Fabián es complementa molt bé. Es complementa molt bé.
3: Es complementa millor amb Pedri, i amb Fabián que amb Pedri.
5: I a més, jo crec que... jo crec que el canvi del descans, entenent els motius pels quals ho ha fet de Xams, però jo crec que era un canvi, jo crec que no només pensant en evitar... Ui, compte!
10: La pressió ja estava en aquesta jugada.
5: Sí.
10: Brutal. Ha anat d'aquí cap allà, d'allà cap aquí. A punt ha estat de tenir premi, perquè n'ha estat a punt de recuperar la pilota.
3: Si ho veu Flick, compte.
10: I el com el demanen, els 8 blaugranes durant totes aquestes setmanes de Mundial.
4: Però també han demanat Julián, no?
5: Sí.
10: Home. Julián i Oyarzabal són els dos jugadors més demanats.
12: Donant-li voltes... Jo avui, si canvia a Fabián, posaria a Gavi.
5: T'he sentit.
3: Sí. Perfil més defensiu, no?
12: Sí.
3: El 2-0...
5: Sí, la cama dura...
11: S'està veient els 11 a gran nivell que no canvia ningú.
5: No, és comprensible. És que amb 0-2, o sigui, De La Fuente, amb un 0-2 contra França, semis de Mundial, primer canvia el 88.
12: I a la final farà 9 canvis.
5: Sí.
11: Mira, xut de França, l'oportunitat més clara d'Mbappé, el xut des de fora a l'àrea, hi ha un rebot i passa, jo diria, a mig metre del pal.
5: Ha tocat Cucurella.
11: Bé, un parell de pams, a la dreta del pal.
3: Sí, però anava entre pals el xut original, diguéssim.
10: Doncs mira, hem hagut d'esperar pràcticament 70 minuts per veure l'acció amb més perill o amb més intenció, com a mínim, de la selecció francesa.
11: Sí, ara ho torna a provar, és Doué, fa el dribbling, tenia espai, no s'ha refiat de la seva cama esquerra, continua Doué dins de l'àrea, ell contra el món, la deixa cap a Olise,
12: marquen...
11: i la selecció espanyola tancada, la centrada a les mans d'Unai Simón.
4: No, evidentment, si marca França, el partit agafa...
5: Uf, compte, aquesta pilota.
11: Ui, la passada llarga, surt Mañán.
5: Era bona, Era bona, però
11: si
5: no arribes a per Mañán, igual la Mil la podia controlar.
3: Es plantava sol.
2: Ara s'ha obert el partit una mica.
3: Sí. Mm. Va, és que a França no n'hi queda una altra.
5: Fora de joc,
11: Fora de joc, sí. Però l'assistent l'ha deixat sí. I 5 segons després o deixes fins al final
5: sí,
11: o...
5: és, sí, estrany, estrany la manera de xiular-la, sí.
10: Ara veiem la sí. repetició del fora de joc de Lamin.
5: Sí. Mm. Sí, doncs jo pensava que era per més i efectivament no... no
2: mig cos.
5: No mm. és tant, no.
3: No. Sí, sí, Dinh somiarà aquesta nit amb Lamin Yamal sense que se l'hagi fet 30 vegades, però és, cada vegada que ha intervingut ha creat perill, eh?
5: Sí.
3: Mm. El penal...
5: I el gol anul·lat,
3: clar. I el gol, que... sí, sí.
11: No sé si Luis Enrique, aquest Dinh...
3: Sí.
11: Pel PSG no sé si li serveix gaire.
12: És que tampoc té molt, té no, Nuno Mendes... Bé,
4: de reserva...
11: Té, per jugar contra
12: l'Angers...
11: Contra no, però
5: Zaire Emery és per la banda dreta, o sigui, sí, però el seu substitut és... Lucas Hernández, no? És l'altre de l'esquerra que tenen.
3: Jugarà partits de Lliga, sí. Copa, i per donar descans a Nuno Mendes, que és veritat que, clar, amb els... el far que se'n fa d'anar de pujar i baixar en els partits exigents ha arribat bé lesionat gairebé a la final de la Champions i lesionat al final als vuitens de final del Mundial
5: I del que dèiem abans, o sigui, encara pot passar perquè queden minuts per endavant, però dèiem que igual una de les coses que Espanya havia d'intentar controlar era ser molt curosos a les entrades dins l'àrea per si Mbappé venia en cursa en alguna. O sigui, això no ha passat directament perquè és que Espanya no ha permès pràcticament que França li arribi a l'àrea. O sigui, que això jo crec que és... O sigui, el que demostra és el que dèiem abans, que crec que Espanya al mig del camp està controlant el partit molt bé i no està permetent que França tingui fluïdesa ni que pugui fer arribar la pilota als jugadors de dalt.
2: A Roma tot tenen ja el nou Nissan Micra, no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que va molt més enllà del volant. Descobreix el nou Nissan Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners i a romautonissan.com.
10: Doncs pausa d'hidratació en aquest partit entre França i Espanya, amb victòria ara ja de 2-0 de la selecció espanyola, que a falta de 20 minuts doncs s'acosta, i de quina manera aquesta possibilitat de jugar una final del Mundial seria tot just la segona final del Mundial en la història de la selecció espanyola. No comptem, insisteixo, aquell Mundial del 50, el que guanya Uruguai amb el Maracanazo, perquè no van ser semifinals i finals, sinó que van ser una lligueta de quatre equips per acabar decidint el campió, que va ser la selecció uruguaiana. Més enllà d'aquesta edició del Mundial, doncs el 2010 a Sud-àfrica, i si avui es compleix, doncs aquesta seria tot just la segona final en la història d'Espanya dels Mundials.
12: Que Anglaterra, si això acaba així, Anglaterra o Argentina?
4: Argentina, home, sisplau.
12: Sí?
4: Per mi canvia molt, la final.
10: I tant, sí canvia.
4: O sigui, a nivell d'interès, ja purament amor buida.
12: Un partit pel tercer i quart lloc està bé, també.
4: Sí, no? Sí.
11: Home, a veure, seria el primer i segurament únic Lamin contra Messi.
4: Clar, és que...
11: En una final d'un Mundial. Sí, vull dir, la final es vendria... Bé. Seria segurament...
10: Sí. I un altre xec per Infantino, és a dir, després de veure la final anticipada a semifinals, doncs tindries un Messi-Lamin...
11: Els anglesos ja s'estan queixant de l'àrbitre.
10: Imagina't.
11: De demà. Sí.
10: Que és dels Estats Units, no? Sí. I ja comencen a veure
3: xiula
10: fantasmes.
3: La Major League Soccer i es veu que en els quatre partits que li ha xiulat a Messi, Messi sempre ha guanyat amb l'Inter de Miami.
10: Vaja.
3: Però clar...
4: No seria la senyal més clara, no?
10: No. Però tot el que sigui intentar posar pressió a l'àrbitre, doncs endavant, suposo que serà benvinguda. Sí.
12: L'hamburguesa que ve...
2: Trancherqui...
3: Torna-t'hi, Naveira, torna-t'hi després.
2: I també té Hernández, no? Semblava que es preparava.
11: Per Dinh, no?
5: Sí.
11: No, perquè... els dos últims canvis de França.
4: Sí.
3: I Cherqui, a mi no m'estranyaria que traqués un davanter, Ja sé que sembla son estrany, però és que...
12: Hòstia, m'estranyaria molt. Però que és el que toca,
11: Si no, que Tchouaméni.
3: Clar.
12: Esclar, un al mig.
3: Però llavors...
2: Molt bon protagonisme de Cherqui en aquest Mundial.
4: Mm. No, zero.
2: Avui el rescat...
3: No, si
2: la cara de Cherqui era de dir avui sí.
11: Era Olise.
2: Ara m'has de treure.
4: Va tenir més protagonisme per la foto aquella, no?, que va fer. Es van fer com molts memes de...
3: Canvi arriscat, eh?
10: Sí, Olise, déu-n'hi-do. Sí que és cert que no és la versió d'Olise del principi del Mundial, però no deixa de ser un dels millors jugadors d'Europa. De fet, segons qui, un dels candidats fins i tot es plantejaven, en el cas que França acabés guanyant el Mundial, a pilota d'or, perquè per tot el que ha aconseguit aquesta temporada.
3: Doncs, a veure, amb la França queda eliminada ja...
10: No, ara fora.
11: Si es confirma la classificació d'Espanya per la final, compta Lamin amb pilota d'or.
10: Sí, senyor.
3: Sí. haurà de ser molt protagonista a la final, però...
13: Sí. No sé si li arriba, per...
11: I ja, però,
3: si és un Lamine Messi...
11: Però ja et dic jo que aquests premis tan mediàtics, a qui li donaria, si no, a la selecció espanyola?
13: No, no, clar, evidentment.
3: No, no, clar. Ja ho veiem amb l'MVP.
10: I el Barça canvia de Lliga... Sí, no, no, no és en absolut... A veure, i que no és escabellat dir que Lamine és el millor jugador del món, en absolut.
12: La França era més fàcil, perquè... Si quedés campiona, Dembélé, per exemple, Champions, Lliga, Mundial...
3: Bé, clar, estic pensant...
5: Igual allà divideixes vot, no? Perquè tens fins a tres jugadors que haurien pogut ser candidats a la pilota d'or. Dembélé, Mbappé i Olise.
11: A no ser que Messi arribi a la final i faci més gols i sigui el pitxitxi i encara que no la guanyi...
5: Si Messi guanya el Mundial, o sigui, jo crec que...
3: Ja li pots donar la pilota d'or.
11: Però fins i tot no guanyant el Mundial, fent 10-11 gols al Mundial.
5: I venint de quedar eliminat a la Champions de la CONCACAF amb el Nashville, però jo, o sigui, estic segur de que tot i això, si arriba a la final i la guanya i a sobre protagonista, venint de fer 8 o més gols, o sigui... Home, si el guanya.
3: I ara estava pensant l'any que guanya l'Eurocopa la selecció espanyola, que és l'any que guanya Rodri, no? Que és Champions i Eurocopa. Clar, aquí l'únic que compliria el requisit de Champions i Mundial seria Fabián.
10: Sé
3: que és molt random, però escolta'm...
5: Sí, és com el debat que es va intentar impulsar a Carvajal, no? Perquè havia guanyat la Champions amb el Madrid i l'Eurocopa.
3: Ja, però dic perquè Rodri tampoc hi comptava molt.
13: La lògica és
2: Fabián aquest any amb el PSG, no? O menys protagonista, diríem.
5: Sí, home, es va recuperar per les semis de la Champions, però és que abans havia estat 3 mesos fora.
2: Per això dic.
11: El Tauró,
2: eh? Justificar.
11: Ja tenim el Tauró. La gespa substituint Oyarzábal.
5: Igual ja comença a mostrar complicitats amb els jugadors de França, no? Amb alguns d'ells que juguen al Paris Saint-Germain de cara a la propera temporada.
13: Una bona entesa, no?
5: Sí, ja comença a parlar com a col·legues.
11: Bé, el partit sembla mort, però és el típic partit que un gol de França ho torna a reactivar tot.
5: Com es diu Tauro en francès?
13: De fet, jo ja l'he vist parlant en francès. Només surti el camp,
2: Com es diu Solsona Tauro?
3: Requén. A mi em surt això. S'escriu Requin, amb Q, però pronunciat seria...
13: No sona malament,
3: Requén.
13: Ferran Torres, Requón.
10: Com tampoc s'uniria malament moltes altres paraules que em podria haver dit i hagués dit, mira, doncs també, està bé. Com Taugú, per exemple, saps? Si m'hagués dit Taugú, m'hagués colat perfectament.
3: I el Requén.
2: El Tugó.
11: Tugó, ni senyor.
13: El Tugó,
3: ja està. I el Requén Blanc, el Requén Martó... que és el martell.
11: El martell.
3: I l'aileron de Requén...
11: Aquest què diu?
3: És una aleta de tauró.
11: Imagina't.
3: L'aileron,
11: Ui. L'entrada de Lamine a... Per mi és una groga com un piano, però veurem si la veu. Lamine, que no protesta perquè és per darrere. No li ensenya la groga?
10: No.
5: Em sembla sorprenent,
3: Deixa'ns estar indignats.
13: S'està queixant.
11: L'entrada és dura, és per darrere, dura per aturar-lo...
3: Sí.
13: El caça
2: per darrere.
3: Ell va per la pilota, però...
5: La droga, sense cap mena de dubte.
3: Sí.
5: Uf, és que a sobre, jo crec que el contacte als dos peus. O sigui, a la primera part del contacte jo crec que li dona...
12: Això és groga com una
5: catedral. Sí, absolutament.
11: Doncs a veure si en una acció pilota aturada genera perill. França es queixa de Shams, que potser es fixi més en el seu equip i no es queixi tant. No, perquè està fent un partit molt justet.
13: Bon palet.
11: Sí. Mira, la centrada d'Embélé amb el cap corna. Falta en atac sobre Rodri.
3: Jo crec que d'aquí a president del club de fans de Shams.
11: Sí, totalment. Sí.
2: A veure, si és que agafa alguna banqueta de Shams, ara quan deixi la selecció ja es retira.
12: Quants anys porta?
5: De seleccionador de França?
2: 13, pot
5: ser? Sí, des del 12, crec. Jo crec que s'acaba l'Eurocopa del 12 i allà agafa la selecció. Però porta 14 anys.
11: Merino, per fer el golet.
5: Ah, clar. Home.
11: I Pedri. I se'n va Dani Olmo.
13: Exhibició d'Olmo, avui,
3: I Fabián.
2: T'has votat, Molló, no?
3: Sí, fa estona.
11: Fabián i Olmo.
3: Sí.
5: Que gran Olmo.
3: El nostre millor.
10: Com hauran viscut un aficionat del Madrid i de la selecció espanyola aquesta jugada de Lamine Yamal amb Mbappé? Ara, no, tinc aquesta curiositat.
13: No ha de ser fàcil,
10: Perquè, clar, jo crec que
5: Sí. No vulguis pensar...
10: Aixecar-te de cop, no?, del sofà per dir... Ah, què fas?
13: El primer impuls...
10: Que, estres,
13: no, el primer impuls és insultar la
10: clar, clar, evidentment. I després,
5: roja, no? Sí.
10: Pensar,
5: roja, no? Demanes roja. Espera, que jo vull con la mina.
10: Però després has de dir... No, no, calla, sí, sí, no, sí, que sí, això sí, em va bé, ara.
3: A més, la mina avui va de blanc.
10: Sí, sí, vull dir que... No, bé, a veure, aquí... No sé quantes neurones, allò, xocant entre elles... Mola, sí, sí. Déu.
2: I Rajoy pensa, mira, un que no és ni espanyol i l'altre no és ni francès.
13: Exacte, exacte.
10: A la seva. Totalment.
3: Per favor.
5: Compte, mira, Ferran Torres a punt de marcar amb el cap.
10: Primera pilota,
5: Torres, sí, sí.
10: Que toca.
5: Deixa'ns, no sap ni on mirar.
6: Ara... Juga infinitament molt millor a Espanya.
5: Sí,
13: que... la segona part, Espanya ha recuperat el joc aquell que tenia.
10: Tenen minuts per canviar-ho, però la imatge sí. de França avui és decebedora, sí, sí, sí. a més no poder.
5: Però, a més, els quatre de dalt que tenen bon un contra un és que ni ho han intentat.
10: No.
5: És a dir, vale, puc intentar el dribbling i que se'm perdre la pilota, però és que la rabia d'Mbappé la passava Olise, tampoc s'ha anat de ningú. Dembélé, segurament, tampoc han trobat la situació ideal.
14: No, crec que Espanya ha jugat el partit amb sí, personalitat sí. fins ara, i a més és que el millor que té França és la capacitat de fer jugades dels seus quatre futbolistes de dalt a nivell individual, i això Espanya ha sabut desactivar-ho molt bé.
2: Ara quan cantis gol, millor digues poc! D'infart, per ells que semblen David contra Goliat, jugadors de revelació, per inoblidable, el sabor de poc! El formatge anyanc 100% d'ovella amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat i textura exquisida. Poc! Bé, de gust a totes hores i el tens en tots els formats per gaudir-ne. Poc tallat, poc partit en porcions, o demana un tall de poc al teu supermercat de confiança. Poc, el formatge d'ovella anyenc que mai falla.
3: No, no,
13: el Corral està com molt...
3: molt esvalutat, eh? Sí,
13: es nota que ha entrat un gai i...
10: Ai, senyor. Quin minut, Albert? Com ho tens, això? Per explicar-nos quin minut és.
5: Queda poc ja, no?
10: Minut 80.
3: 0-2.
6: Quan el Madrid es parlava de fitxar a Rodri, en aquest inici de Mundial, jo vaig dir no, està per jugar al Madrid.
5: Ara seria Rodri 10 més al Madrid.
6: Ara ja podria ser un bon fitxatge pel Madrid.
13: Ara, és increïble que el tio en 3-4 partits ha recuperat de sobte, no? O sigui, és com... Va començar molt fluix, realment.
14: Sí, sí. I la temporada que ha fet és més aviat fluixota, també.
13: Un Mundial és un espai molt curt de temps, sí. I recuperar la forma d'aquesta manera em sembla que és molt meritori, vaja.
3: Massa pelotero per Mourinho, no? Rodri?
13: Sí, bueno, no li
10: però jo, i a mi em fa l'efecte que a Florentino, per alguna cosa, no li agrada.
13: Té creuat, té creuat.
5: No, perquè el Bau el tenia el Riquelme, deia que Riquelme el fitxaria, sí, i això sí, Florentino, sí. Això no pot, no, no, no, no deu

0: xut és com molt...
1: No sé. Sí, perquè li toca de fet a Unai, no?
0: Sí, també, va molt al centre el xut. I...
2: Ara tota la banqueta de l'Espanya estava dreta, demanant no sé exactament què, com que veiem una repetició, no hem vist...
3: Clar, no sé si estaven demanant que havien posat una pilota en moviment, que, o sigui, que estava rodant encara, però estaven fent com el gest de que... O sigui, jo, en canvi no n'havia cap preparat, o sigui, si
2: Porro
3: no
2: hi
3: havia
2: canvis...
0: Porro s'ha fet mal, sí.
2: I segueix jugant, eh? La selecció francesa, la central, al cor de l'àrea, un rebot, la treu, en Porro encara a la gespa, diria...
0: No, s'ha aixecat.
2: Ah, s'ha aixecat, sí. Doncs era més... exageració que no pas lesió. Compte, ara surt Unai Simón. Ui!
4: M'he tocat la cara, no?
2: Diu que res, l'àrbitre, jo crec que anava a fer la centrada.
4: Senteo, compte,
2: eh? Sí, però jo crec que no l'ha vist, eh?
4: Sí, però...
2: Ha arribat abans Unai Simón i el xutà, crec que li ha xutat la cara i no pas la pilota.
1: L'àrbitre ha xutat corna, eh? Crec.
2: Sí, sí, ha dit que res, ha fet amb els braços.
0: Sí.
1: No, pobre, no ha vist res des que comença la partida, jo crec, aquest home. En tot cas, a veure com...
2: Bé, és la pilota, no?, que li toca la cara.
0: Sí, però amb la força que arriba, després...
3: Però vull dir que no. Ai, jo crec que el trepitja una mica el braç, em fa l'efecte.
1: Però es posa les mans a la cara.
4: Sí, a la cara no li ha tocat.
2: És corna, no?, jo crec. Vull dir que aquí no...
5: Ha donat corna, no?
2: Sí.
0: Està ben xiulat, eh? Sorprenentment.
4: Sí? No creieu que li trepitja...
3: No,
4: jo tinc dubte si li trepitja el mà, el guant o el braç, sí.
2: Nico Williams.
0: Nico.
2: Per Baena, aquí no hi ha cap dubte.
0: Ah, però deixa-li una, deixa-li una.
4: Val, doncs vinga, va.
2: Mira, ah, Llorente. Sí. Ah, mira, Pedro Porro, que està
4: al límit.
1: Nico va reaparèixer en Bèlgica, oi? És a dir, a la quarta final.
2: Sí.
1: Que va jugar res, 20 minuts, com a molt.
2: Sí.
4: I ara, per si em pot caçar una a la contra, ha de marxar ràpid a Baena, si no, trigaran un minut a entrar Nico i Llorente.
0: Jo crec que això no tens clar, eh? O sigui, no tens clar, no tens present.
4: No, jo crec que algú li ha recordat ara.
0: Algú t'ha de dir, escolta, sí. Perquè tu ja, de forma, no?, per inèrcia, tu vas lent. O sigui...
4: Sí, jo crec que els àrbitres estan... No els enfoquen, en aquell moment, però jo crec que els
0: avisen, diuen, no? Sí, clar.
2: Recorda que ja no va llei.
0: Fins que no s'hagin acostumat, jo crec que no...
3: 11 minuts, va jugar Nico Williams.
1: 11 minuts,
3: només. Sí, va entrar al 79, i avui al 83.
0: De la Fuente no falla, tu.
3: No. Hi ha un marge de més menys 5 minuts, no?
0: Sí,
1: exacte.
0: El
1: un marge.
0: Sí. El plànic és el plànic, no?
6: Sí, però, digue-li tonto, eh?
0: No, escolta.
4: Sí. Respecte.
6: Quants partits portes sense perdre?
4: 37.
1: 8, amb el d'avui, si s'acaba complint. Sí, exacte.
6: 38.
3: Sí. Clar, perquè al final de la Nations en Portugal és penals, no? Llavors compta com a empat, no?
4: Sí.
3: Compta.
4: Igual a Del Bosque, avui, diria.
1: Igual a Del Bosque, avui.
4: Sí, que tenia el rècord amb la selecció espanyola.
3: Carai, doncs superar-li el rècord a la final seria increïble, realment.
2: Doncs 5 i mig i sabrem l'afegit.
1: Del Bosque és marquès, no? Veurem si també li donen un càrrec nobiliari a la Fuente.
4: Sí.
3: Sí, d'alguna fruita o verdura, no?
0: Sí. El marqués de la Fuente sona bé, no? El marqués de la Fuente...
4: Sí.
1: Esteu còmodes, eh, avui. Oi que sí?
4: Sí.
1: Va, que falta poc per aquest final del partit.
2: Gairebé igualada la possessió, eh? 49 França, 51 Espanya.
5: Tu ets fill predilecte de Cornellà, Solsona, o no? No? No tens cap càrrec honorífic a Cornellà?
6: No.
1: Ni un carrer, ni res.
0: Vergonya.
4: Home,
0: vergonya.
2: Sí.
4: A veure,
1: bastant vergonyós, sí.
6: Sóc de l'espanyol.
4: No,
6: que faig conya.
5: Però no tens cap res.
6: No.
0: No, no entenc.
6: No sé, em van donar un premi, però no me recordo quin és.
1: A veure si d'aquí, doncs. A veure, potser d'aquí no ho sé. Quin ni d'aquí,
6: no? Jo me'l va donar l'alcalde.
4: Sí, normalment això passa.
6: L'Antonio Valmont, sí, però no recordo què era.
0: El vaig cremar un dia a la xamanella, perquè...
4: No
0: tenia res.
1: I em tira la clau de la ciutat.
4: Feia molt de fred, eh?
0: Sí, aquell dia no tenia llenya.
4: Era diumenge, no hi havia res obert.
6: Ja ho miraré, perquè tinc fotos.
1: Sí, mireu.
0: I la meva dona va dir, pot tirar això?
2: Compte aquí, eh?
1: Pregunta'm a casa, sí, exacte. Compte? Pregunta'm a veure què ens va... I si tens la clau de la ciutat allà amagada i no ho saps.
6: La clau no la tinc.
1: No, la clau no és.
6: La clau no. El duro...
4: Premi... Jo tinc, a mi em surt, Premi Ciutat de Cornellà.
1: Home!
0: Això,
4: la nit de l'esport celebrada l'any 2019.
6: Exacte.
0: Això ja és un premi important.
4: És un pedigrí. A veure, això no li donen a qualsevol.
0: Ara hauríem de veure...

0: llista de gent que té premis de Cornellà per comparar.
1: Exacte, per posar un context.
2: No compari. No? No, compari. No, això només hi ha un.
0: I ara sí que tindrà la clau.
3: El 2019, concretament.
0: Que no sé si me deixarà.
2: Cada any en deuen donar un de premis.
3: Suposo.
0: Sí.
4: Però que no tinguis un carrer.
3: O
4: un...
3: Home!
5: Jo veig
3: home.
5: Una plaça. Dani Solsona.
0: Un passeig.
3: Des d'aquí comencem ja la campanya, no?
1: Absolutament. A part, sona molt bé, eh? Sí. Plaça Dani Solsona. Sí. Rambla Dani Solsona.
2: Sí.
0: Hauríem de decidir si és millor Rambla, plaça, passeig o carrer.
1: Jo crec
0: o avinguda.
1: Que, avinguda.
0: Avinguda.
3: Ampla, llarga, sí. Jo crec que això és el...
0: Avinguda
3: el sumum,
0: Ramon Sua. Ramon. És una altra Solsona.
5: Sí. Ja.
0: Un creuament de cables.
5: Què, Molló? Quan
3: vols saber l'afegit, sí. Ara?
5: A 3 minuts de saber l'afegit...
3: Val, t'ho miro. És que estic mirant el tema de Cornellà.
0: Sí.
3: Ara no ho trobo, no, el palmarès a Solsona. I ara em sap greu. Ja. A veure, el temps afegit. 1, 2, 3, els 3 de la pausa, 6, direm 7.
1: 7 minuts.
0: Uf.
1: I ara en falten. Ui. Per arribar a l'Orienta.
5: Falta a favor de sí. França, ho dius perquè podia ser dins.
0: La Lamin s'està jugant la...
3: Jo crec que està és fora, però no? Per poc.
5: Per poc. De la Lamin Yamal.
3: Uh-huh.
5: Ui. Veurem sí, si és dins o fora, eh?
4: Sí?
5: Compte, eh? Que la repetició no era la millor, s'ha de dir.
0: Clar, però... és en la cama esquerra, no?, que li fa la falta. Mm.
1: Però sí que és cert que està molt a prop, si no a sobre. És
0: no,
1: a dir...
0: no, o sigui, hi ha una part d'ell que està dins.
1: Sí, jo crec que el punt de contacte és fora.
5: Que,
1: és fora,
5: que clar, ningú s'ha queixat, de França.
0: No, no.
5: Doncs podria ser l'última per intentar tenir opcions al tram final. És una falta i va, segurament serà Mbappé. Cama dreta d'Mbappé, el xut, per sobre el travessa. Fora.
1: Doncs falten 2 minuts per arribar al 90. Sabrem també l'afegit, si finalment són aquests 7 minuts que diu el Molló. En tot cas, màxim 10 minuts té França per intentar revertir aquesta situació. Està perdent 2-0 contra Espanya. Per tant, la selecció francesa intentar remar contracorrent per solucionar una papereta, de moment, tristota, la que li hem vist avui en aquesta semi, eh?
5: Sí, i compte, la selecció espanyola que busca fer encara més mal és Lamine Yamal, té un 1-2, amb bon criteri, intenta continuar amb la possessió, l'agafen clarament,
3: això és penal, això és penal.
5: Primer l'agafen de la samarreta i després, home...
1: No sé què està fent.
3: Has desentès de la pilota i el
1: fa
3: caure,
1: no? Fa coses molt estranyes. L'àrbitre ara s'ha quedat amb un braç estirat, amb les cames mitges enxarrancades, no entenc res amb això.
3: No. Ara també hi posa de la seva part, no?
2: Està bé l'àrbitre.
3: Sí, perquè és Lamin que posa el braç, també.
1: Lluitant. De fet, crec que ha vist la repetició, fa més Lamin que no Teva en aquest any.
4: Si us voleu comprar un Volkswagen T-Roc, segur que ja us heu fixat en el disseny, les seves prestacions, el seu baix consum, i l'heu de comprar salsa Volkswagen per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Salsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
5: Doncs deixams, que deia que la selecció espanyola era la favorita i tothom es posava una mica les mans al cap, doncs aquí sí que li han de donar la raó, perquè no és que era la favorita, és que li ha passat per sobre de l'Espanya. Espera, que ara ataca França dins de l'àrea. Serà corna, però la veritat és que el partit és... Vaja, sembla que el 60% o gairebé 60% era de la selecció espanyola. Ho intentarà França fins al final, la centrada Dembélé, el refús... i ja ben plantada la defensa d'Espanya.
1: Com tot el partit, que això és l'altre, eh? Sí. Espanya avui ha fet un partit super seriós, de posicionament perfecte, et diria. Jo no li recordo errades a Espanya, més enllà d'algun dubte, si voleu, d'Unai Simón en alguna sortida, però com a posicionament, és a dir, com a plantejament de partit, avui Espanya ha estat perfecta, pràcticament.
5: 7 d'afegit, la centrada, res, servei de porteria.
3: Sí. Fins l'1-0...
1: Jo... Per cert, Jaume, les clavades.
3: Sí.
1: Un altre cop, eh? 7 minuts.
3: Bé.
1: 7 d'afegit.
0: És humiliant, el tema.
1: Sí, és com la Veira, quan comença a treure noms.
0: Sí.
1: Alguns inventats, ho sabem, no passa res, tampoc, vull dir que també juguem amb això, o sigui...
0: Fa la part del joc.
1: Sí, ja està.
3: Doncs fins l'1-0 ha controlat el partit amb la pilota, no? Però sense arriscar molt, i a partir de l'1-0, quan n'ha fet falta perquè França ha empès... No ha tingut tampoc massa rubor en allò... Fer un pas enrere i no deixar espais a França, que també em sembla intel·ligent, eh? Perquè al final, si és com et poden fer mal, i amb la pilota se l'ha vist molt còmode, sobretot a la segona part, no?
1: I ara Espanya controla absolut.
0: Ara plaer, sí. Estan jugant...
5: I un tercer i quart lloc en un Mundial, després que França ja hagi guanyat el Mundial, és prou atractiu pels jugadors o marxarien cap a casa? Un tercer i quart lloc, pregunto.
2: Ara ja marxarien.
0: Sí, home. Tercer i quart lloc encara.
5: No, però per exemple... per la selecció del Marroc fa 4 anys, home, tercer i quart lloc.
1: Sí, home, i tant.
5: Però per les 4 semifinalistes segurament, no?
1: Sí. No, a veure, és el partit que no vol jugar mai, ja està. Però bé, doncs imagino que... els dos seleccionadors rotaran, ja està. O sí, o potser, mira, sortim va bé mitja hora i... O surt des del principi, no ho sé.
2: Partit que estorba.
1: Sempre acostumen a estorbar.
2: És que no s'haurien de fer, crec jo. Tercer o quart, si després no surt mai.
1: No, o sigui, si fossin Jocs Olímpics ho entenc, però és que aquí...
5: Sí, el risc de la lesió.
1: No sé si hi ha algun... Suposo que sí, que evidentment cobres més cada tercer que cada quart.
5: Suposo, sí.
1: Que per un jugador li és igual. Aquí qui li importa és a la federació, en aquest cas. Però vaja...
3: I deu rebre un premi, també, no? Una medalla o...
1: Suposo.
5: Sí, medalla, suposo que sí.
3: Entenc que sí. Sí, home.
4: Ai, que bé, se n'emporta i bastant, la federació.
0: Bé, el podi, no? El podi ha de sortir algú al tercer lloc, no?
5: També depèn del rival, no? Vull dir que si és un rival amb certa rivalitat, home, França-Argentina... Home, jo crec que bé, no sé si deixaran la pell, però...
0: Jo veig molt, molt descafeinat, eh?
5: Però bé.
0: O sigui, és com...
5: Si hagués estat una Espanya-Argentina, tens el Lamin Messi, que pot tenir algun al·licient...
0: Sí, no sé, jo... Jo soc un jugador...
1: Un partit per al tercer quart lloc, vendre'l és molt complicat. La veritat.
0: A l'Eurolliga, que ara no sé si es va deixar de
4: fer. Aquest any. Va ser el primer any que es va jugar a la final.
0: Jo recordo com una tortura pel Barça.
4: La final júnior va substituir el tercer quart lloc.
0: Allò era horrible.
1: Sí.
4: Va jugar uns quants aquell Barça.
0: Sí.
1: Ja et dic una cosa, i en una competició de clubs, és que li veig encara menys.
0: No, encara menys. Sí. No té cap sentit, però també hi ha el podi, també, a l'Eurolliga, no? És clar, fot el tercer, aquestes coses.
5: A l'Eurocopa també n'hi ha?
1: No, a l'Eurocopa no n'hi ha.
3: Estic patint pels turmells de la mina amb Teo Hernández, perquè a més ja ha fet un parell de fintes i que no. Perquè Teo, insisteixo, que és dels que se li creuen els cables quan menys no esperes.
1: Ui, compte. Ja,
5: Ui, que encara pot marcar un altre gol a la selecció espanyola, Nico Williams, que evidentment no té l'espurna de fa uns mesos. Tot i això ho prova la rematada a l'exterior de la xarxa. Doncs 3 minuts, i arribarem al 97, 3 minuts perquè la selecció espanyola es classifiqui, perquè Dembélé, Mbappé i companyia...
0: Ara és increïble.
5: Quedin eliminats.
0: Amb els dubtes que havia aixecat Espanya al principi, que estigui a la final, com ha arribat, perquè ha arribat sobradament. Ostres, també parla de la Fuente bé.
1: El de menys a més que han dit molts jugadors de la selecció espanyola, recordo, per exemple, el Joan García o el mateix Olmo, que ens ho explicava també, és evident, és
0: total,
1: a dir, és que Espanya va començar com va començar amb aquell empat contra Cap Verd, que després també és cert que s'ha demostrat que no era un resultat poc habitual,
0: perquè
1: Cap Verd
0: no era casualitat,
1: va empatar amb Uruguai, va estar a punt d'anar als penals amb Argentina, és a dir, però sí que el de menys a més d'Espanya és evident en aquest Mundial.
3: Per cert, de les tres malediccions que he vist per xarxes que hi ha sobre els semifinalistes del Mundial, la primera es compleix: cap pilota d'or ha guanyat el Mundial. Per tant, Dembélé, pilota d'or, no guanyarà el Mundial.
1: Sí, el que ve de guanyar-lo, després no són del Mundial.
3: Cap pilota d'or vigent, diguéssim, ha guanyat el Mundial.
1: És bona, aquesta.
5: Serà, millor, el sisè, no? Aquest duel Lamin-Mbappé...
3: Sí, cert. Sisè duel de partit d'eliminatòria directa o de partit únic, diguéssim, que s'emporta Lamin contra Mbappé, i el duel global són 11 partits, 9 victòries de Lamin Yamal, 2 d'Mbappé.
1: És brutal, aquesta.
3: Sí.
1: 9 victòries de Lamin contra Mbappé.
5: I Espanya, la bèstia negra de França.
1: Ara ja sé que està confirmadíssim.
3: I de la Fuente de Deschamps.
4: Demà Messi pot ser Pichichi, en solitari.
3: Sí.
5: I Zidane, suposo que... agraït.
1: Escalfa la banda.
5: Que ara agafes una selecció que ha perdut una semifinal i que no serà campiona. Vull dir que, evidentment, el seu escenari o el seu rol serà ben diferent.
4: Però saps que tres finals seguides de Mundial, que és el que hauria fet França, no sé, alguna n'hi deu haver, no?
3: No sé si hi havia un parell de precedents.
1: Tres finals seguides de Mundial, sí, Brasil. Brasil 94, 98 i 2002. Havia fet. I en va guanyar dues d'aquelles tres.
0: Suposo que Zidane serà més elegant que Klopp, no? Diguéssim que... Sí. No, no estarà esperant avui.
1: No, sí, Zidane en aquest sentit, vaja. I molt més discret.
0: Sí, sí, no, no, està clar, està clar.
5: Últim minut, el xut de Dembélé.
1: Mira, natural, atura
5: Unai. Unai Simón. Koundé, que bé, ja podia tornar cap a casa. El tercer quart no cal que el xugui. Ara Dué, per sobre el treball. Ah, era Mbappé, per sobre el treball. Mira, l'últim xut d'Mbappé al partit. S'haurà de conformar amb el tercer i quart lloc. Avui França ha fet un partit pobre, pobre, pobre.
3: Només una rematada entre pals, aquell de Dué que Simón estava fora de la porteria. Per cert, l'altra selecció que va fer tres finals seguides de Mundial, Alemanya, entre el 1982 i el 1990. Van guanyar la tercera, la d'Itàlia 90-1-0 contra Argentina.
1: El 82 la perdem amb Itàlia, no? Sí. 86 amb Argentina, exacte. I després 90 la guanyen.
5: Doncs xiula Ivan Barton, salta a la banqueta espanyola per celebrar la victòria, s'abraça de la Fuente amb els integrants del cos tècnic, ha guanyat la selecció espanyola, ha passat per sobre la selecció espanyola a França, avui una França inexistent, França 0, Espanya 2.
1: I de Xams, parlant sí. amb l'àrbitre del partit, no sé què li explica també, però...
0: Reclamant, no?
1: Ja portava anys sota la lupa perquè estava qüestionat dels últims... justament de les últimes derrotes amb la selecció espanyola. Venia ja qüestionat i aquesta vegada ja ho sabíem, que no continuaria, però encara que no ho haguéssim sabut, és molt probable que se l'haguessin carregat igualment, ja, no? A de Xams.
3: Sí, sí.
1: Sí.
0: A més, amb la idea que siguis i tant, no? Qui agafi el relleu, aquestes coses. Que...
2: Però és que porta 13 anys, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo crec que deu ser el que porta el seleccionador que ha estat més anys en una selecció.
1: Un d'ells, com a mínim,
2: sí.
1: No?
2: O un d'ells...
1: A la història no ho sé, però dels que estava al Mundial 100%. Sí, sí, sí. Sí,
2: no, dels que estava al Mundial segur. Sí, sí, sí, sí. Però a la història... 13 anys?
0: Bueno, un país...
1: A mi em vol sonar que, per exemple, l'Argentina fa molt de temps va tenir un seleccionador que va estar com 20 anys o una cosa així, que abans també era més habitual al futbol que els entrenadors i els seleccionadors duressin més, però... O sigui, si mirem època moderna, és molt... Sí, sí, és un cas molt poc comú, tenir un seleccionador durant 14 anys.
0: Lopetegui no, no?
1: Lopetegui no va ser. El breve, Doncs el Madrid, més el Madrid que Espanya, realment.
5: Ja tenim la primera finalista d'aquest Mundial dels Estats Units, és la selecció espanyola, després de derrotar 2-0 França, a més passant per sobre del combinat francès que, més enllà de dos xuts a porteria, dic entre pals, després n'ha fet uns quants més, no l'hem vist absolutament res més. El combinat de Deschamps, del qual ara en parlàvem, per tant, jugarà el tercer i quart lloc. Demà, la segona semi, d'aquí sortirà el rival d'Espanya, aquest Anglaterra-Argentina, a la mateixa hora que avui, és a dir, a partir de les 9 del vespre, no recordo la seu de demà.
0: Atlanta?
1: Sí,
5: Atlanta, això mateix. Doncs Atlanta, avui ha estat Dallas, demà serà Atlanta la seu d'aquest Argentina-Anglaterra.
2: Els dos centrals estan cansats. Covarsí la porta.
5: Bon partit.
2: Necessiten descans.
5: Bon partit, d'una altra vegada. Hi ha 11, no?, habitualment. Fan l'11 ideal del Mundial, no?
0: Home, trobar la defensa.
5: Doncs Covarsí, vaja, o molt canviar la història.
1: Tots dos.
5: O tots dos, sí. Sí, sí.
3: Sí, i el Cuti, que també a més ha fet algun gol.
5: És a dir, jo crec que faran un i un, no?, de la final. Agafaran un central de cada per allò de... O no, no, potser no.
1: L'Espanyol ha encaixat un gol.
5: Sí, sí.
1: Un gol en una acció aïllada.
5: Què?
1: Vull dir, clar, és que no li han generat oportunitats. No és que no encaixi, és que no... No li generen.
5: I que parlem molt de Lamin amb 19 anys, però és que té la mateixa edat, Covarsí. És a dir, amb 19 anys és un central que pagaries per ell, no sé quina milionada pagaries per Covarsí avui en dia.
0: I si, clubs grans d'Europa, segur.
2: I si no passa res, el tema de porteria, Unai Simón...
5: Sí,
2: els altres han de...
5: També fa una
2: mastegada, eh?
0: Sí, home. Sí, sí.
5: Que aquí podrem estar d'acord o no, perquè, evidentment, per qualitat...
2: Sí, sí.
5: Sí, però penso, almenys,
0: De la Fuente et diu, sí, sí.
5: Clar.
0: Estic a la final, i si guanya ja t'explico.
2: I Unai Simón tampoc és gran.
5: No.
1: Sí, tot i que ell va dir, crec que en una entrevista, que no ho tenia molt clar, no es veia arribant al 2030. Cosa que m'estranya en un Mundial en què...
5: jugues a l'estat espanyol...
2: Però quants anys té? Simón, no, té
5: no, no, a mi em va estranyar. No té 30 anys.
0: No, no, no, no, no, ho van calcular a l'entrevista, sí, sí, que diu ell, ho van calcular quants anys tindria i tothom li deia, home, sí, sí, amb aquesta edat pots jugar perfectament un mundial. Sí, sí. I ell va deixar entendre que potser ja no...
1: Ara, ara en té 29. Sí. Ah, és del 97, sí, sí. No, no, com a, o sigui, com a porter, o sigui, 29 com a porter és com tenir 25, sí, de jugar al camp, exactament, pràcticament.
3: I això la deies de Cobercí, per cert, llegia abans a xarxes que dels defenses més joves que han jugat les semifinals d'un mundial són, o sigui, més jove que Cobercí només hi ha Giuseppe Bergomi. O sigui, estem parlant d'un mite. Defenses més joves, eh? Són Bergomi, mm-hmm, Itàlia l'any 82 i Cobercí amb Espanya el 2026.
0: Per què? Un any, no? Per un any, no?
3: Sí, 18 anys, 198 dies Bergomi, 19 anys, 173 dies
2: Maldini, Cobercí. No, Maldini, no.
1: Quin geni defensiu havia de ser Bergomi perquè a Itàlia, al 82, fiquessin a un central tan jove.
0: Imagina't, sí, sí, sí, sí, sí,
1: realment,
0: sí, sí,
1: havia, 18 anys. Havia de ser...
3: Sí, sí.
1: Doncs conté, mira, somrient, sí, Luis de la Fuente, després de descarregar tota la pressió d'aquestes semifinals i de passar a la final. Clar, ara, demà, a qui veieu favorit? Ja no dic que qui voleu, qui no voleu que passi. A qui veieu com a favorita demà en aquest Anglaterra-Argentina? Faig ronda. Dani.
5: Dani.
2: No, ja... Estava pensant...
3: No, que s'ha girat.
2: No, estava pensant, perquè jo diria Anglaterra, però és que els argentins competeixen molt bé. Mm. I tots els jugadors que tenen són experimentats. I igual juguen bé, que si toca jugar malament, toca jugar malament, i si han de posar el colze el posen i tal. I aquí és on em fa dubtar si estarà el 50% o una mica més a Anglaterra.
1: Albert?
5: Jo veig bastant o molt favorit a Anglaterra, també la veia avui França, i mira, 2-0 i molt inferior. Per tant, també una mica a veure quina versió de Messi-Julián veiem demà, però per mi, vaja... Jo crec que l'Argentina arribar a semifinals amb l'equip que té ja ha fet un llarg viatge i jo crec que hauria de guanyar Anglaterra, tot i que a mi m'agradaria veure un Lamine Messi, evidentment.
4: Mm-hmm. Puig?
6: Jo favorit Anglaterra. Demà veurem. A mi realment em sorprendria veure Argentina a la final d'aquest Mundial. Ara, si ho aconsegueixen, xapó, però per mi favorit Anglaterra.
3: Sí, jo també. Dono favorit a Anglaterra. No, no molt, però sí que... És que, a més, jo crec que té més... Està més diversificat el talent a Anglaterra. És que Argentina és Messi, Julián, i la resta és molta lluita i jo crec que de futbol poc. Ara, és veritat que competeixen molt bé, però... I Tuchel és Tuchel. Vull dir que Tuchel no arriscarà molt, igual que deixams avui. Per tant, jo crec que demà hauria de ser valent.
1: David?
0: Jo veig Anglaterra per menys del que veia França, i com pots comprovar,
1: el
0: pronòstic amb el que ara mateix crec que passarà a Argentina, perquè sempre és el món al revés del que...
1: Sí, sí.
0: Però a priori per mi és un 55, 53, 54 a favor d'Anglaterra.
1: Mira, 53 era el que dèieu.
0: Era això, per això, jo no m'agradaria en aquesta línia. Sí. No gaire més superior, però sí que un punt.
1: No és fàcil de predir el partit demà, realment. O sigui, Anglaterra, jo crec que igual una mica que Argentina, també ha anat trampejant una mica en aquest Mundial, eh? O sigui, no, per mi no han convençut de dir, ostres, és que han sigut molt millors, o sigui, contra Congo van haver de remuntar, contra Mèxic, bé, es van posar per davant 0-2, però va ser un partit molt, molt lluitat, i contra Noruega també van haver de remuntar, o sigui que... no sé, jo igual li dono un 51-49 a Anglaterra, però clar, aquí també hi ha qüestions fora del futbol que igual pot fer que demà Argentina a nivell d'intensitat estigui per sobre d'Anglaterra, no ho sé. Jo un pèl més a Anglaterra, però vaja, soc conscient de que pot passar de tot demà.
4: I en qualsevol cas, de cara a la final, sí que Espanya ara sí que és un... com a mínim un grau per sobre, no?, dels altres dues seleccions. Passi qui passi, demà a Atlanta.
1: Sí, clarament.
2: Aquí potser la pregunta seria... independentment que vulguis que sigui Argentina, perquè a Messi o el que sigui, quin rival aniria millor a Espanya per poder guanyar? Jo no ho tinc clar. No ho tinc clar. Amb Argentina segurament tindries més la pilota, perquè ells estarien esperant.
0: Segurament.
2: Segurament. Allí et dona més possibilitats. Contra Anglaterra és una mica repartit. No.
1: Però jo crec que contra Anglaterra també tindries tu molt més la pilota, sí, em fa l'efecte.
2: Sí, però jo crec que... Sí, que pot ser, sí, però sí. Jo crec que contra Argentina no crec que vagin a pressionar, Messi, Lautaro, o qui sigui, o Julián.
5: Jo crec que a l'Argentina li costaria molt, molt tenir, crear perill. És que no veig gaire recursos, sí, Messi, però juga molt lluny de l'àrea perquè la defensa jugaria molt endarrerida. Julián, home, li envies una pilota llarga i... No sé. Crec que té més talent així, individual, més jugadors a Anglaterra. Però tot és especular.
6: Sí, de fet, de perill li han creat poquíssim a Espanya en tot el Mundial i avui, avui jo crec que avui sí que... Igual que hem dit de França en algun partit d'aquest Mundial, de dir compte França, que és la gran favorita, jo crec que avui Espanya diu aquest Mundial el volem nosaltres. Vull dir, desarticular, com ha desarticulat la selecció francesa, per mi ha estat sorprenent, com ha fet la ciutat de la Fuente.
3: Molt, molt sorprenent. L'única cosa que potser igualaria el favoritisme és que demà un dels dos golejés. Allò, una golejada convincent que digués, ostri, que aquí doncs Anglaterra i Argentina també han donat el cop de punxor a la taula, no?
1: Sí, sí. Veurem demà, a partir de les 9, insisteixo, aquesta segona semifinal i diumenge també a les 9 del vespre la final del Mundial. Espanya opta a la segona, Argentina optaria a la quarta.
5: A la quarta, sí.
1: Anglaterra a la primera.
5: A la, no, a la segona.
1: A la segona, perdó. És veritat. Sí, sí. 60...
5: Fa tant de temps a la primera, sí, que seria la primera en color.
1: Però... Per tant... així estan les coses de repartides entre les, de moment, tres aspirants al Mundial a l'espera del que passi demà a semis.
6: Ja l'ha guanyat el nou moda 7S.
1: Home, clar,
6: la Mundial, el subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en moda elèctric, fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, des de 32.990 euros. Pot ser teu amb acabats premium a preu del bàsic. No. Com ho sents? Omoda 7S, consulta condicions a omodajaeco.es i a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: Ara hem d'anar triant el millor, no? Del partit. Va.
7: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Solsona, el millor.
0: Olmo.
5: Olmo.
6: Olmo.
0: Olmo.
6: Olmo.
1: Dani Olmo. Dani Olmo.
8: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
9: És el selecte rein, ara està en moda funky sorra.
8: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
9: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Què, dos de dos, no, Jaume? Dos dies que RAC1 vota per una opció
3: sí.
1: I la FIFA vota per una altra.
3: Sí, Pedro Porro és el millor del partit. La veritat és que em sobta molt que el web de la FIFA hagi guanyat Pedro Porro. Però escolta'm, benvingut sigui.
6: Ah, un Caparca, no? Sempre...
3: Sí, però ningú... Però per què no hi Arzabal?
6: Perquè marca de penal.
3: Sí,
1: ja, no. Anàlisi profunda.
3: Sí, segurament, segurament. Bé, vam explicar l'altre dia que si el senyor de la UEFA que supervisa la votació creu que hi ha hagut... O sigui, que han votat vots o que hi ha hagut una campanya perquè algú guanyés l'MVP sense cap justificació, no és el cas de Pedro Porro, eh? Però, per exemple, que un jugador que ha tocat dues pilotes en 5 minuts és qui guanya l'MVP, doncs té la potestat de carregar-s'ho i entenc que després el segon més votat.
1: És el que acaba aconseguint el guardó.
3: Sí.
1: Doncs avui és Pedro Porro, lògicament, primer MVP per lateral dret de la selecció espanyola, que ha fet un dels dos gols, el segon concretament d'Espanya, per acabar de certificar aquest pas a la final. Anirem plegant veles d'aquí, canviarem taula, de seguida ja els tinc a punt.
0: Aire fresc, no?
1: Sí, aire fresc, tu ho has dit. Que no estava la ment d'aire fresc aquest estudi.
3: No, ara de menys a més, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, tant.
5: Com el Mundial de Rodri, eh?
1: Clarament.
0: Ara hi ha temperatura tanatòria, eh?
1: Jo, el...
0: Per favor. No, que jo toqui aquella fredor de...
1: Jo el peu dret fa estona que no me'l sento, ja. És a dir, jo ara m'aixecaré, intentaré fer-ho, vaja, però sé que ni de coix. Sé que el peu dret no és meu.
0: Vigila quan...
3: Que quedi clar que he preguntat...
5: Refugi climàtic, no?
3: He preguntat al descans i se m'ha dit, ok.
0: Sí.
3: Doncs no toco res.
0: Sí, però hi ha hagut en els últims 15-20 minuts un descens de les temperatures.
2: Una davallada tremenda, eh?
1: Sí, doncs ara ho intentarem arreglar, intento intento baixar el mugró esquerre també que el tinc ara mateix al rellotge, l'alçada del rellotge de l'estudi, i de seguida canviem taula. Solsona, moltíssimes gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Gràcies, Albert Ferran.
5: Fins ara.
1: Xavi Puig, fins ara. Molló.
3: Que vagi bé.
1: Fins molt.
3: Igualment.
1: Demà ens veurem, no? Segurament. Sí,
3: home, sí,
1: jo crec que sí.
3: Aquí
1: no?
3: Estarem.
1: David Broc.
0: Que vagi bé,
1: que vagi molt bé, igualment. I ja van a veure.
3: Gràcies.
1: Com sempre.
3: Bona nit.
1: Ara falten 2 minuts per un quart de 12. Una pausa i fem aquest canvi de taula que ara comentàvem.
10: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
11: Da igual donde estés.
12: Da igual cómo lo vivas.
13: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
14: En la misma jugada.
15: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
16: Cuando todo eso llega.
15: Entonces sí. Entonces somos una.
17: Somos una.
18: Somos un
19: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
20: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
21: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
22: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroën.es.
23: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
24: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
25: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
26: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
27: 66.403-66403.
26: Sèrie
27: 49049.
26: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: RAC1. Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
29: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
28: Sí, ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
29: Sí, però...
28: va arribar tard a fer el programa.
29: Sí, dilluns.
28: M'equivoco?
29: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
28: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
29: no
28: sé que vulgui que les fem públiques.
29: No.
28: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
29: No,
28: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
29: No, a veure, un moment, no vaig fer...
28: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
29: No és veritat.
28: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
29: Escolti, que no.
28: Snorkel, El busseig d'Escobar.
29: No!
10: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
0: Arrenquem?
1: Vinga, va, som-hi,
0: vinga, va, tots cap avall.
1: Vinga,
0: anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
30: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
31: No correu.
0: Estem baixant per l'escala d'incendis.
1: Som força gent,
0: Ole! Alegria, alegria.
31: Baila, baila.
0: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
30: Vinga, planta 11.
0: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè,
31: senyor Virgili? No, no em trobo gaire bé.
0: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
1: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
0: Planta 4, la propera...
10: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Planta
30: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
10: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
32: La gente de No lo sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambias tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él. No lo sé, ahora con Mireia, Garú, ¿cómo es, compañeros?
2: Garulera. Garulera.
32: Así no, compañeros, venga.
2: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al 9-7.
32: Venga, que nos vamos.
4: 9-7. Amb Mireia Garulera.
32: Voz corporativa, compañeros.
4: RAC 1.
32: Tots som
4: un milió.
32: Repátamelo. Bien, muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
4: Tú dirás, amb Xavi Rocamora.

0: Minuts passant d'un quart de 12 de la nit. Encara en aquest t'ho diràs en què ja hem viscut, per exemple, la classificació de la selecció espanyola per la final del Mundial. A més, classificació, diria que merescudíssima pel que hem vist sobre la gespa de l'estadi de Dallas amb aquest 2-0 favorable als de Luis de la Fuente, el primer gol de penal marcat per Oyarzábal, penal forçat per Lamine Yamal en una desconnexió que ha tingut Digne al intentar refusar una pilota, i ja Pedro Porro el 2-0 definitiu cap a la mitja hora de partit de la segona meitat. Per tant, Espanya és la primera finalista, la segona sortirà demà de l'Anglaterra Argentina, que jugarà a les 9 del vespre a l'estadi d'Atlanta. Francesc Latorre, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Què t'ha semblat això?
1: Sorpresa o sorprenent. Esperàvem molt més de França. Dèiem que si Espanya volia tenir opcions, veient el Mundial que havíem vist de tots dos equips per eliminar França, havia de fer un partit perfecte, i diria que l'ha fet més que perfecte. França no ha pogut tirar ni una sola contra, que és la seva gran arma, però és que França tampoc ha pogut enllaçar en cap moment 3, 4, 5 passades seguides, i això no és de mèrit de França, això és mèrit d'Espanya, que ha fet un partit espectacular pel que fa a posicionament tàctic, a rigor, a capacitat de recuperar la pilota, a jugar com un equip. França ho ha tornat a basar amb les seves, o l'esperança amb les seves individualitats, i Espanya ha sigut un equip. França fins ara havia pogut sobreviure sense crear el mig del camp, amb Tchouaméni, amb Koné, amb Rabiot, però avui ha tingut davant la parella Fabián Rodríguez, per mi han estat espectaculars, Olmo, i mig del camp contra mig del camp, Espanya, per mi, amb tot mereixement, classificats per la final.
0: Partit perfecte d'Espanya, partit insuficient, per no dir molt eficient, de França, que pràcticament no l'hem vist sobre la gespa avui en aquesta semifinal. I, per tant, aquella imatge històrica que fa mesos que busquem, aquell enfrontament entre Lamine i Leo Messi, cada cop el tenim més a tocar. Roger Saperes, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Depèn del que passi demà, definitivament.
2: Sí, sí, sí, i tindrem aquesta final. L'esperàvem en aquella finalíssima,
0: sí,
2: que no es va arribar a disputar, i la podem tenir en aquest Mundial. Clar, seria, vaja, un enfrontament espectacular, no?, entre Espanya i Argentina. Veurem si l'Albiceleste és capaç de superar l'escull de l'Anglaterra, però avui a Espanya, vaja, és que ho estava dient tot el francès, que ha estat el triomf, jo crec, del col·lectiu per sobre de les individualitats. Està parlant del potencial que té aquesta davantera amb Doué, Dembélé, Mbappé, però és que avui no ha deixat la selecció espanyola que apareguin. És el triomf del col·lectiu. Han estat superiors en el control del partit, a nivell defensiu, a nivell d'efectivitat també, aprofitant les que han tingut, i per tant res a dir. És a dir, merescudíssima la classificació de la selecció espanyola, i tinc la sensació que França ha encaixat un gol, però confiava que en algun moment la tindria i que a nivell individual acabaria imposant la seva força, però que ha caigut del tot quan ha marcat Pedro Porro, que ja no ha sabut aixecar-se i no ha tingut la possibilitat tampoc de fer-ho.
0: Una imatge, aquest possible enfrontament entre Lamine i Leo Messi a la final del Mundial, que seria la cirereta per Infantino, perquè li ha anat tot rodat amb aquella taca del perdó, no?, a Balogun, que va suposar, jo crec, que l'única polèmica d'un Mundial, que abans ho comentàvem, que ja venia una mica allò ensopegat amb totes les seleccions que havien tingut problemes a l'hora d'entrar en territori nord-americà. Aquell àrbitre de Somàlia, que fins i tot el van fer tornar al seu país. És a dir, aquells episodis van parar en sec, i a partir d'aquí, noi, estadis plens, tot ha anat com una bassa d'oli. Ara aquesta fins i tot cirereta que seria, no?, un Messi, Lamine Yamal.
2: No, anava a dir només que Trump, no?, que va tenir aquell moment i aquella aparició
0: en Balogun.
2: Sí, en Balogun, sí. Demanant que li retiressin aquella targeta vermella, que semblava, no?, des de llavors juga la selecció dels Estats Units i queda fora, eliminada per Bèlgica, i ara es pot arribar a trobar amb l'Espanya de Pedro Sánchez guanyant el Mundial,
0: sí, senyor,
2: de Donald,
0: sí,
2: Trump. És a dir, que li hauria girat una mica la truita respecte a com ho venia en aquell moment i la sensació que tenia amb tot l'episodi de Balogun. Veurem.
0: I entregarà ell la copa, és a dir, ell serà el que estarà a l'entrega de la copa, estarà Donald Trump a la gespa.
2: S'apuntarà Pedro Sánchez a ser-hi? Hi haurà trobada entre tots dos?
0: Home,
2: Jo, clar, imagina't.
0: Jo vull pensar que sí, que hi serà.
3: Després però, de les declaracions...
1: Si el deixen entrar.
0: Això és una altra
1: història. Si dos anys es pot entrar...
2: Aquí hi ha un altre,
0: això ja és
2: aquí hi ha un altre mundial que...
0: Això ja és la història.
1: No, clar, la cirereta és, a nivell futbolístic, bromes polítiques al marge, és bestial, no? Aquest Messi Lamine, però també un Messi Cubarsí. L'altre dia us ho deia també a Xerracú, no? Que somiava amb aquesta final, pel Pau, que està fent un mundial...
0: espectacular.
1: Estratosfèric, poder jugar aquesta final amb Messi, vaja, és que és... I una és cosa... que és molt més que la finalíssima. La finalíssima, jo no crec que hagués sortit gent a Madrid o a Barcelona o a l'Obelisco a celebrar el triomf a la finalíssima.
0: No.
1: És un mundial.
0: Sí, sí.
2: Totalment, i ho comentàvem amb el Francesc fora, més enllà d'aquest duel, que serà espectacular també entre el millor de tots els temps i el que apunta a ser el seu successor, havent sortit tots dos de la Masia, a Lamine Yamal amb la possibilitat de guanyar un Mundial a la seva edat. Mundial, Eurocopa, tres lligues... És que pràcticament li faltarà...
0: La Nations, si la vols posar
1: amb
0: la
1: Nations, amb la selecció, haurà guanyat tot.
0: Sí.
2: Tot amb la selecció, i el Barça li quedarà la Champions. Imagina't que la guanya aquest any també, de dir, em planto amb pràcticament 20 anys i els grans títols els tinc tots.
0: El que Messi va trigar tants anys a aconseguir, perquè és amb 35 anys que li arriba el Mundial, el Mundial de Qatar d'ara fa 4
2: diguis,
0: anys.
2: I que diguis, bé, ara amb 20 anys què fem?
0: Que, exacte, què em queda per fer? Et queda molt poqueta
2: anar
0: cosa.
2: Anar repetint, no? Queda... Posar-me a repetir, a veure quin em fa més il·lusió.
0: Perquè realment no li queda gaire cosa.
2: És increïble quan hi penses.
0: En tot cas, duel generacional, no cal dir-ho, el que es viuria, lògicament, en el supòsit que Argentina, que no ho tindrà gens fàcil, abans ho dèiem, segurament... al contrari, sigui un punt més favorit a Anglaterra que no pas la selecció argentina, però arribats al cas d'una final Espanya-Argentina també seria un duel generacional. Argentina és la segona selecció més veterana, de mitjana edat més elevada, de totes les que han disputat aquest Mundial, només superada per Brasil. I Espanya, si no és la més jove, poc li deu faltar.
2: I futbolísticament jo crec que no hi hauria debat entre qui és favorita de totes dues. Després podem parlar... d'altres coses, no? És a dir, Argentina té a Messi, Argentina té experiència, Argentina té... Però futbolísticament, sobre el paper, Espanya seria favorita. Després s'ha de jugar un partit, poden passar moltes coses, però jo crec que l'etiqueta la tindria la selecció espanyola.
1: Com avui la tenia sobre el paper França.
2: Jo també crec que França, avui.
1: I Espanya ha capgirat aquesta situació. Per mi també, Espanya sortiria com a favorita davant d'Argentina. A més, una Argentina que... ha arribat una mica a trenques i barranques, aquest moment del Mundial.
2: Però forma part
1: amb
2: mica...
1: pròrrogues, amb l'èpica...
2: De convertir-ho una mica en el seu ADN, no deixem mai de lluitar i creiem i anem fins a... I ho han convertit, una cosa que tu pots dir, hòstia, com els està costant, en una mica de dir, és que no defallim mai i anem fins al final. Són les dues coses i com tu vulguis mirar. Ara, futbolísticament, és una selecció que té Messi i apareix quan apareix a Messi, però justeja. Justeja perquè juga molt poca cosa, en canvi la selecció espanyola ha anat claríssimament a més.
0: De seguida connectarem amb el Damià López, que el tenim a Dallas, on s'ha jugat aquest partit, aquest Espanya-França, però ho dic per començar també a sentir algun protagonista, alguna valoració d'aquesta victòria, però de fet alguna gent tenim dels flaixos en què han participat alguns dels jugadors, també el seleccionador Oriol Jové. Com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: I què han dit de moment?
4: Doncs mira, primera reacció en calent del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, a peu de camp i en declaracions a televisió espanyola intentava explicar què li passava pel cap, com tenia el cos en aquell moment, just després de classificar-se per la final del Mundial.
5: Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sería que es algo parecido a la felicidad y al orgullo que reitero una y otra vez de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Y todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo.
4: Doncs Luis de la Fuente, que no s'acabava de creure que sigui ell el seleccionador que jugarà que dirigirà la selecció espanyola, en aquest cas, a la segona final d'un Mundial de la seva història, i destacava l'orgull que sent dels seus jugadors en el dia d'avui per haver superat el que ell mateix ha definit, i tothom ho havia fet així, el millor equip, el millor atac del Mundial, com era el de França.
5: Es lo que hemos hablado también adentro. Hoy nos enfrentábamos a uno de los una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. esta gente, estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo. Y hacen fácil lo que es tan difícil, lo hacen fácil. Entonces, insisto, orgulloso, feliz. Ahora ya voy tranquilizándome y ya empiezo a saber dónde estamos.
4: I en, sí, una mica desubicat en aquell moment a peu de camp Luis de la Fuente, en declaracions a Televisió Espanyola. A Dazón, el primer golejador del partit, Oyarzábal, que ha inaugurat el marcador a l'Equador de la primera meitat en el penal que ha forçat Lamine Yamal, explicava com s'ha sentit en el moment del llançament des dels 11 metres.
3: Se trata de visualizarlo, de intentar que esos momentos que te pueden tocar vivir, pues lo tengas en la cabeza de antes y tener pues una rutina, algo que te haga estar en tu mundo para que nada te saque de ello y intentar que salga bien.
4: Oyarzábal, que potser no seria el jugador amb més discurs de la plantilla, li han preguntat com se sent també pel fet d'haver igualat David Villa com a jugador espanyol amb més gols en la història dels Mundials. Ha contestat això el davanter i capità de la Real Societat.
3: Si me toca ayudar sin meter gol para que la cosa vaya bien para el equipo, pues estaré igual de feliz. Obviamente, cuando tienes esa responsabilidad y te toca intentar hacerlo lo mejor posible, intentar ayudar al equipo como lo hemos hecho y nada, feliz por esa parte, pero bueno, sobre todo por lo colectivo.
0: Doncs valoracions del seleccionador, també del golejador, un d'ells avui amb Espanya, Oyarzábal, de fet el 1-0 de penal.
2: No, que estàvem parlant abans de Lamine Yamal i del fet que amb 19 anys hagi pogut guanyar tot això. Luis de la Fuente va arribar el 2022 al capdavant de la selecció espanyola i en pràcticament 4 anys té l'opció, la possibilitat de pràcticament haver-ho guanyat tot. És a dir, la Nations, una Eurocopa i ara un Mundial en 4 anys.
0: Sí, sí.
2: Com a seleccionador, i jo era dels que no donava un duro i pensava...
0: Ni tu.
2: 4 dies estar aquí Luis de la Fuente.
0: Ni la majoria. És més, vam començar aquest Mundial fent la reflexió que donava la sensació que de la Fuente havia d'arribar molt lluny en aquest Mundial per treure's aquella llufa d'entrenador que no se'l creia gaire gent.
2: Tot i haver guanyat,
0: tot i haver guanyat el que
2: guanyat. Una Nations, sí, sí. I una Eurocopa,
0: ara,
2: que és molt respectable. Havent arribat a la final, jo crec que té tot
0: amb això d'avui, el que pugui passar diumenge és una altra història, però amb aquesta victòria d'avui contra França, a més victòria contundent en quant a joc i en quant a sensacions, doncs no cal dir que aquest crèdit que li podia faltar segurament l'ha guanyat en la nit d'avui. Lluís Carrasco, com està vostè?
6: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Bé. Què t'ha semblat aquest Espanya-França, aquesta semifinal?
6: Un bany incontestable, la veritat és que m'ha sorprès. Espanya terriblement superior a França, i no és que França hagi fet un mal partit, és que Espanya no ha permès que França lligués absolutament res. Ha estat realment terrible veure com les cobertures dobles, triples i quatriples d'Espanya, amb un desgast físic impressionant, amb un Olmo del tot desconegut, vull dir, aquest Olmo, vull dir, apuntaria a estar en el top 10 de la pilota d'or, amb un Lamine Yamal que atrau tot el que hi vol, però tot amb Baena, amb un Rodri excels, sí. Amb una parella de centrals, la Port-Cuarcí, que et sembla impossible que ningú els hi faci un gol, amb un Unai Simón impressionant. És que tot, la veritat és que tot cum laude, i incontestable. Jo crec que ha estat un bany històric.
0: Dani Olmo, era la nostra proposta d'MVP, Dani Olmo. No ens han fet cas, no passa res. Però avui, realment, Dani Olmo ha fet un partidàs. I aquesta sensació
6: Cucurella.
0: Que cada dia ho fa millor.
6: Cucurella. Jo el veia de blanc i patia, patia. Dius, hòstia, quin pedaço de jugador. Vull dir, realment increïble. I si es pot destacar alguna cosa, perquè es pot destacar tot, però si volgués destacar una cosa, la solidaritat, la complicitat i la generositat de tot l'equip espanyol. Increïble com s'ajudaven i anaven als seus marcatges i als marcatges dels dos que tenien més a prop. No del següent, sinó del següent i l'altre. França totalment ofegat, no sabia per on tirar, no sabia per on caminar, ni per on filtrar una pilota. Era impossible. Sí, una autèntica tranyina. I el que deia fa un moment el Roger... Luis de la Fuente treure't el barret i assumir que, com tants d'altres, jo també em vaig equivocar i pensava que era un xitxarel·lo, que simplement estava gestionant un equip que s'autoavaluava i s'autogestionava, i no, crec que des de la banqueta hi ha cert talent, sí.
0: Per cert, tu que et dediques al món de la publicitat, quant val una imatge Messi-Lamine en una final d'un Mundial?
6: Impressionant. Ara ho estava veient a casa uns amics, he vingut pitant amb la moto, només em molesta tot aquest soroll en els carrers, que no acaba d'agradar.
1: Tu anaves pitant, també, o no?
6: No, jo pitava...
0: Sí, però per arribar, no?
6: Sí,
0: per
6: arribar, perquè em deixessin passar, no? I viva Espanya, viva Espanya, vull dir, això em té una mica descol·locat. Quant val? Mira, ara quan sortia a casa aquests amics els deia, només hi ha una persona capaç d'aturar aquest tallau espanyol i d'aquesta selecció, i es diu Leo Messi. Si no, jo crec que Anglaterra, crec que Argentina o Anglaterra cauran davant d'aquest equip. Aquest equip és terriblement solidari i generós, té molt talent i té moltes ganes de guanyar aquesta Copa del Món. Ja veurem, perquè això del futbol és, té aquesta part d'incertitud que ningú sap. Però Leo Messi és l'única persona que jo veig capaç d'aturar aquest tallau.
0: Va, que no tenim encara el Dami, de seguida hi anirem, perquè Pedro Porro també ha de parlar, és a dir, avui serà el jugador escollit, ja sabeu que qui acaba sent l'MVP del partit, després el traslladen a la zona mixta perquè faci aquella petita roda de premsa, atendre quatre preguntes als mitjans i parlar-ne amb ells, doncs ara el sentirem.
2: Pedro Porro, cada retoc que fa Luis de la Fuente o cada aposta que fa, li acaba sortint bé.
6: És que li surt tot bé.
2: L'aposta per Pedro Porro de col·locar-lo com a lateral dret, com a soci de Lamine Yamal i veure que aquesta societat funciona, que més marca gols el mateix Pedro Porro, al mantenir la confiança en aquesta posició a Rodri, que venia físicament, arribava a la preparació del Mundial una mica justet, i jo crec que en els darrers partits l'estem veient ja un altre
6: del
2: cop
6: tot,
2: en
6: tot.
2: La seva versió més elevada.
6: I confirmar una cosa que he escrit quatre vegades en contres de l'esport, i és que Mbappé es gafé. Queda del tot ja refrendat, queda del tot garantit i queda del tot confirmat. Mbappé és gafé.
1: I afegint aquests encerts de... Que...
2: I l'aposta de Fabián.
1: Fabián, clar. Fabián, sí, que suposa... Que... Apostar per Fabián suposa deixar Pedri a la banqueta.
2: Pues
1: que
2: dius deixar Pedri a la banqueta... Majors.
1: Exacte, són paraules majors, majúscules, de posar-se les mans al cap.
6: Que l'ha tret en el moment, la Torre, en el moment ideal.
1: Per tenir la pilota, per amagar-la...
6: Aquells últims 15 minuts de Pedri han estat quasi per passar per l'aparador.
1: Però els primers 75 de Fabián...
6: Impressionant.
1: Ha sigut bestial.
6: No, és que no en trobaràs ni un sol jugador espanyol que avui no hagi estat a nivell de 8 o 9. Cap...
0: Doncs Espanya contra tot pronòstic, no pel resultat, és el que ara comentàvem, sinó per les formes. Espanya contra tot pronòstic és la gran finalista d'aquest Mundial, perquè França pràcticament, hi havia qui només calia comptar quants gols marcava avui contra Espanya, vull dir, hi havia molta gent que la donava tan favorita que amb els quatre al davant, no? Deien a veure quants gols
6: en el temps reglamentari marcava. Xavi, crec que ha xutat una vegada a porta i dos xuts més en el temps de descompte.
2: I hem de destacar el valor que té arribar fins a una final del Mundial havent encaixat un gol.
0: Sí, sí.
2: És a dir, que parla molt del que deia també el Lluís i del que destacava Luis de la Fuente, no? De dir, jugàvem contra grans jugadors i el que dèiem al principi. I hem tingut davant, o hem estat nosaltres, un equip. I Espanya ha estat un molt bon equip avui.
6: Ha defensat tot l'equip, eh?
2: Molt bé, amb molta solidaritat, han estat molt superiors i han merescut classificar-se per la final. Però un gol encaixat fins aquí, eh?
0: De fet, totes dues seleccions arribaven igual. França l'havia encaixat a la fase de grups, l'únic gol que havia encaixat era aquell. Espanya també n'havia encaixat només un avui. Per tant,
2: el focus en França estava més al davant. Que
0: correcte,
2: no pas, no?
0: Però avui França ha encaixat el doble de gols dels que havia encaixat.
6: Això és de l'Oriol Jové, però no sé quants equips han arribat al final del Mundial encaixant només un gol.
0: Segurament molt poquetes.
6: Molt pocs, eh?
0: Molt poquetes.
2: S'haurà de posar a fer coses de Mundial.
1: Però és que el marge de deixar només un gol és que no li generen perill.
2: No.
1: Ara podeu recordar quatre grans aturades d'Unai Simón? És que no hi són, perquè pràcticament no els han xutat. No avui, sinó que als altres partits.
6: Les grans aturades de Simón han estat aturant centrades, és a dir, interceptant centrades que no arribessin a l'objectiu, és a dir, al davanter. Però sí, és el que tu dius.
0: Va, que podem començar a sentir protagonistes. Arriba des de la zona mixta. De fet, ha parlat fa tot just uns minuts un dels grans jugadors d'aquest Mundial, ara en parlàvem, que és Pau Cubarsí. De fet, també en parlàvem amb ell just abans de la semifinal. Amb l'Oriol Jové, diumenge, podíem tenir aquells minuts de conversa amb Cubarsí. Avui també ha tornat a ser protagonista i n'acaba de parlar del com ha viscut aquesta classificació per la final a la zona mixta de l'estadi de Dallas. Sentim-lo.
7: Ei, tu, tranquilo.
8: Ei.
7: Luis. Sí, aquí.
8: Hola, felicidades, Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. ¿Te imaginabas que ibais a conseguir un partido tan bueno, tan completo y minimizar tanto el juego de Francia? Porque sobre todo la clave ha estado en que les habéis minimizado, ¿verdad? Enhorabuena.
9: Muchas gracias primero de todo, y sí, la verdad que estamos muy contentos de todo el trabajo que ha hecho el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado, que tienen jugadores espectaculares, pero creo que nosotros también los tenemos, somos una gran familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, hemos apretado como nunca, nos ha salido el partido espectacular y estamos muy orgullosos de todo el trabajo del equipo.
10: Pau, felicitats, Damià López de RAC1, jugaràs una final d'un Mundial, què et passa pel cap, ho pots arribar a dimensionar, què sents en aquests moments?
9: Doncs, si et dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé, sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
11: Pau, ¿algún día te pones nervioso o te alteras o eres muy efusivo celebrando? Es que me alucina que acabéis de pasar a la final de un Mundial y estés aquí tan tranquilo.
9: Bueno, sí, estoy bastante tranquilo, sí que estoy muy contento por dentro. Ahora con mi familia esta tarde y con el equipo en el vestuario, pues lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. Ahora vienen días muy, muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido.
12: Por aquí, Rafa Maires del Desmarque Mediaset. Has comentado el tema del vestuario, que lo habéis celebrado como increíble. Hazme una foto de esa imagen, de cuando habéis entrado al vestuario. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué se te viene a la cabeza de ese recuerdo que acaba de ocurrir? Gracias, enhorabuena.
9: Bueno, sobre todo gritos, alegría, euforia y gritos al máximo de celebración de que hemos hecho un partido espectacular y que al final estamos en una final del mundo y vamos a ir a por todas.
13: Hola, Pau, Eugenia Caroli de Telemundo Deportes. Vas a jugar tu primera final del Mundial en tu primer Mundial. ¿Qué representa esto? Y ahora sí van a poder celebrar todos los cumpleaños que vienen celebrando durante este mes de concentración.
9: Sí, la verdad que es un sueño cumplido. Estoy muy orgulloso tanto para mí como mi familia que pueden estar acompañándome cada día. Estamos en una final, es una cosa única y la verdad que todo esto se lo debo a ellos porque me han ayudado desde siempre para que esté aquí.
14: Pau, por aquí, Guillermo Asquero para Diario AS y AS Televisión. Decía Rodri hace unas horas que con 19 años él estaba en una residencia saliendo de fiesta. Por Castellón, que no se podía contar todo, estaba por ahí. Hay niños, perdón que diga niños, porque hay niños de 19 años en España soñando con ser futbolistas y entrenando en el club de su barrio, en el club de su ciudad. Tú tienes 19 años, estás en la final del mundo, no te pasa nadie, no te pasa Mbappé, no te pasa Olise. ¿Cómo te sientes?
9: Bueno, como he dicho antes, estoy muy contento, sí que a lo mejor soy muy joven todo esto que estoy viviendo y como por ejemplo la mina al lado mío, pero sobre todo también a la gente que a lo mejor aún no ha dado el paso y tiene 19 años, que espere, que ya verás que tendrá la oportunidad, que el fútbol es una cosa que hay que disfrutar, que las cosas llegan y si hay sacrificio y todo, pues todo saldrá bien y les animo a que sigan luchando por sus sueños.
15: Hola Pau, Javi Valle para Dazón. Entiendo que con Laporte pasarás tiempo, te irás de cañas, de lo que sea, porque la química que tenéis no es ni medio normal. Yo quiero que me expliques un poco cómo te entiendes con él, cómo estáis viendo, porque se habla mucho de otros jugadores, pero la solidez que estáis metiendo en defensa yo creo que ha alucinado a todo el mundo en este Mundial.
9: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol, tener la portería cero atrás, pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
16: De este lado, Pau, Alejandro Bañanos, desde México. Mucho aficionado hoy, tanto norteamericano como mexicano, con la playera de la selección española. Lo han adoptado, digamos, como su segunda selección y festejaban sus goles. ¿Qué representa que más allá de sus paisanos, pues haya otros que se están subiendo al barco con ustedes?
9: Bueno, pues la verdad que me honra de orgullo que otros países pues animen a España. Eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien, que tenemos valores muy buenos, que jugamos muy bien al fútbol. Y yo creo que también la gente pues le gusta ver partidos que son limpios, que nosotros no damos patadas a destiempo, sino que sabemos ganar y sabemos perder. Y yo creo que eso es lo más bonito del fútbol.
17: Pau, aquí Francisco Villalobos, Grupo Fórmula México. Es divino lo que estás viviendo, te felicito como ser humano, de antemano. pero 19 años, final del mundo, ¿cómo esta algarabía, esta tensión que tienes de tus connacionales, no te distrae de la tarea pendiente? Porque finalmente tienes todavía 90 minutos que...
0: Hem perdut la connexió amb el que està passant ara mateix a Dallas. En qualsevol cas, hem pogut escoltar bona part de la compareixença de Cubarsí, de les reaccions de Cubarsí, i jo crec que queda clar el missatge. Està bé quan li pregunten que no celebres mai les coses, que no t'alteres, no canvies aquest posat d'aparent tranquil·litat, o què passa?
2: És així, Cubarsí, és així.
1: És que és el mateix Cubarsí.
2: Sí.
1: El que entrevistes després d'un Barça llevant intrascendent, el Barça guanyar 6-0 al Camp Nou, que el Cubarsí que s'acaba de classificar per la final.

0: entre també, entenc que col·laboradors de la federació, els que veus per aquí, vaja.
1: Sí, doncs et pots imaginar, eufòria desmesurada. D'entrada, el que hem vist, la celebració sobre la gespa, era celebració del que era, no? Que és una classificació per una final d'un Mundial, que és un esdeveniment extraordinari, és la segona vegada que ho aconsegueix Espanya, però més enllà que sigui la segona vegada que ho aconsegueix la selecció espanyola, estem parlant d'un grup doncs, que està acostumat a guanyar a nivell de club i a nivell també de selecció, doncs, perquè aquest grup doncs, ja, bé, no tots els futbolistes, però sí que en el conjunt doncs, ja té una final d'una Eurocopa, té finals de Nations League, però un Mundial doncs, va per damunt de tot i és molt gros. És un Mundial que va començar amb 48 seleccions, és un Mundial molt llarg, porten concentrats ja des d'abans d'arribar a Chattanooga, ja van estar una setmana abans amb un parell d'amistosos i és una concentració llarguíssima que culmina amb uns últims dies a Nova York per jugar una final contra Anglaterra o contra Argentina, però jo crec que ara comencen a dimensionar el que han fet, que és molt gros, un camí que ha anat increixendo amb un nivell de dificultat que ha anat augmentant fins a arribar a la gran pedra que era França, i que per bé que ningú donava Espanya per derrotada, sí que gairebé tothom doncs apostava majoritàriament per França, i la satisfacció i l'orgull que tenen els dirigents d'Espanya i els propis futbolistes, i que aniran segurament destacant els pròxims dies, és la superioritat, no? La superioritat amb què han estat capaços de derrotar la selecció francesa, aconseguint que l'equip de Deschamps es veiés frustrat perseguint els jugadors espanyols tota l'estona, que l'equip de La Fuente hagi aconseguit minimitzar totes les virtuts de França i que hagi estat un bany en tota regla d'Espanya, i que jo crec que ara ja, guanyi qui guanyi demà, la reconvertirà en favorita. Per tant, victòria de la selecció espanyola, però de la manera que ho ha aconseguit, que és passant per damunt de la selecció francesa. Ara hem escoltat Cubarsí, ha passat per aquí Pedro Porro, també Oyarzábal, i ara ja veurem la traca final, que segurament els futbolistes surtin aquí amb música, saltant, cantant, ballant, per zona mixta, abans doncs, ja que se'n vagin cap a l'hotel. Avui segurament, igual que l'altre dia a Los Angeles, quan Espanya va guanyar Bèlgica, hi haurà alguna celebració aquí a la ciutat, i demà doncs, l'equip ja farà un últim entrenament a Dallas i ja marxarà cap a Nova York, on passarà els últims dies d'aquesta Copa del Món.
0: Parlaves de l'altra semi, la que jugarà demà, el partit entre Anglaterra i Argentina. D'aquí sortirà el rival d'Espanya el diumenge. Com la veus, tu, aquesta semi?
1: Ara mateix, després d'haver vist les dues seleccions, evidentment cap de les dues ha enamorat. Anglaterra va patir molt contra Noruega, però és que Argentina físicament la veig al límit, veig que ja les cames els pesen molt, que està patint contra tothom i que per primera vegada demà al Mundial s'enfronta a una selecció top, a una selecció de les que estan en el top del futbol mundial de seleccions. Per tant, jo no sé com ho esteu analitzant vosaltres, però jo demà, si hagués d'apostar, sincerament, mal que em pesi, perquè m'agrada molt més la final Espanya-Argentina, realment per múltiples factors, però crec que crec que guanyarà Anglaterra, perquè a més en els moments clau, en els moments crítics, està sabent respondre molt bé. Ho va fer a Mèxic quan va patir molt, l'altre dia contra Noruega també, que a més ha tingut rivals de més nivell, no? Mèxic a l'Azteca, la Noruega de Haaland, que és un equip supercompetitiu. Clar, és que ens és contra qui ha patit Argentina, no? Cap Verd, Egipte. Realment no hi ha color, però també és veritat, Xavi, una situació, que és que Argentina, en la mesura que el rival puja, també és capaç d'adaptar-se, és capaç d'adaptar-se a tota mena de situació, i no hem de descartar que demà contra Anglaterra doncs sigui capaç de donar el seu màxim nivell. Per tant, hem d'esperar qualsevol cosa, i probablement doncs demà Argentina pugui fer un últim esforç tirant de la lògica i de l'èpica, no? I fins i tot de la nostàlgia. Per tant, doncs no descarto res, però si m'he de mullar, dic favorita Anglaterra, sí.
2: Sort que m'ho ha arreglat una mica el Dami al final, oi? M'estava encongint una mica el cor, però no, és que té molta raó també en el que diu. Només veig un factor també, i ho deia abans, també, que el tema futbolístic jo crec que no és favorita pel tema futbolístic, i no ho ha estat fins ara a la selecció argentina, que és el tema, una mica, el component que té aquest enfrontament contra Anglaterra. Tot el tema Malvines, per molt que digui Scaloni que no, el component d'aquell partit de fa 40 anys de l'Argentina de Maradona, que se li torni a posar un partit com aquest al davant a la selecció, a l'albiceleste, aquest cop amb Messi, de si això serà un plus per arribar allà on les cames ja no comencen a arribar, o serà una sobrepressió que encara l'afectarà més i farà que sigui més favorita Anglaterra. Vull veure també aquest paper d'aquesta hiperventilació que pot arribar a generar, si és en positiu o si l'afecta en negatiu d'alguna manera a la selecció argentina, perquè crec que és un factor que per molt... Quan Scaloni surt tan ràpid a dir serà només futbol, és que és conscient que hi ha alguna cosa més, evidentment, que envolta aquest partit.

0: De fet, buscarem ara l'última hora d'aquesta Argentina-Anglaterra amb la Clara Rodergas. Clara, bona nit.
1: Bona nit.
0: Un partit amb un fort contingut també polític i emocional, més enllà del futbolístic, sí, per la guerra de les Malvines. De fet, ha estat el tema més comentat en les últimes hores.
1: Sí, perquè encara hem d'escoltar les rodes de premsa prèvies dels entrenadors, que seran en uns minuts, i aquí potser sí que es parlarà més de futbol, però fins ara és el gran tema. Ho comentava el Sape, que Scaloni li va treure ferro, dient que era només un partit de futbol, i de fet el missatge també es transmet des dels jugadors. Per exemple, Alexis McAllister, que explica com s'abstreuen de tot aquest soroll.
2: Lo que es evidente es que llevamos tres partidos líder.
3: Está claro que a nosotros no nos llega todo, ¿no? Sea por las redes sociales, o por los familiares, siempre algo llega. Y entendemos toda la historia que hay atrás, pero como ya dijo el técnico, esto es un partido de fútbol, no hay que convertirlo en otra cosa. Nosotros siempre como grupo logramos abstraernos de esas cosas. A veces tomamos algunas cosas también para que eso nos ayude y nos dé más ganas de ganar, nos dé más fuerza, y así lo tomamos. Como dije recién, entendemos todo lo que hay atrás y eso, o algunas declaraciones que también vemos, y eso generalmente nos da muchísima más fuerza, así que trataremos de usarlo mañana para dar el máximo y ganar, que es lo que todos queremos.
1: Però, evidentment, té un significat, i només, per exemple, cal escoltar que una reflexió de Jorge Valdano, que era jugador de la selecció de l'Argentina aquell Mundial del 86, va enfrontar-se, per tant, a Anglaterra, un partit que, malgrat no ser una final, ell explica que va acabar guanyant una dimensió superior a aquella gran final que acabaria guanyant el Biceleste, i amb un valor simbòlic extraordinari. Diu que era una venjança per la guerra de les Malvines.
4: ¿Cómo va a pesar tanto un partido como una guerra? En términos simbólicos, sí. Para Argentina hubiera sido insoportable perder ese partido frente a Inglaterra. De hecho, la dimensión que tenía para nosotros no fue la misma que tenía para los jugadores ingleses. Y con el tiempo, aquel partido no hizo más que aumentar su importancia, ¿no? Y la figura de Diego ya era consagratorio en términos futbolísticos, porque era un genio, pero ahí alcanzó la magnitud de prócer, ¿no? Todos los jugadores de Argentina volvimos al país como ciudadanos, y que Maradona volvió arriba de un caballo blanco, como el general San Martín, el libertador de Argentina, ¿no?
0: Valdano,
5: podria estar hores?
0: Sí, tant.
5: Estaria aquí clavat?
0: I ell també.
5: Un document?
0: Ell també podria estar hores,
5: jo crec. I escoltant-lo. Increïble.
1: A l'altre costat, Anglaterra, perquè deia això el Sape, que si pot acabar sent positiu per Argentina tot aquest context. Doncs mira, Tuchel, el seleccionador anglès, dient que ells no han d'entrar, no han de centrar-se ni en aquest aspecte històric, sinó en un partit de futbol.
6: I think it's important that we don't tap into history.
7: Per a nosaltres no crec que sigui important evocar la història, perquè no té res a veure amb nosaltres i no ens ajudarà. Sabem que la història és una part molt important de la cultura d'Argentina i que els dona un impuls extra, la qual cosa és comprensible. Però no ens ajuda. Anem a jugar un partit de futbol. Espero un partit intens i carregat d'emocions. Em sorprendria si fos un partit tranquil. Hi haurà alts i baixos. Serà emocional. Una muntanya russa.
1: Veurem qui, al final, quin acaba sortint millor, qui afronta millor aquest partit de cara a classificar-se per aquesta final contra Espanya. Centrant-nos en la pilota, des d'Argentina apunten que pot haver-hi canvis en l'11 respecte al que van veure contra Egipte i Suïssa, podria haver-hi canvis a l'equip d'Scaloni, i a Anglaterra Tuchel encara no podrà amb Quansah, que complirà el segon i últim partit de sanció per la vermella que va veure contra Mèxic. Veurem si demà l'alemany fa canvis, com per exemple tornar a posar Saka en l'11 en lloc de Madué, que l'altre dia tampoc no va estar gaire fin la primera part i va ser una de les sorpreses contra Noruega, i si a lateral dret repeteix Consa o entra en aquest cas Rhys James. Com dic, en uns minuts rodes de premsa oficials, demà xiularà Ismail Elfat dels Estats Units però nascut al Marroc. El partit es juga a les 9 a Atlanta. Per ser al bar hi haurà un xilè, Juan Lara.
0: Doncs aquesta és la prèvia de l'Argentina a Anglaterra. De fet, una prèvia una mica com ha sigut el paper de les dues seleccions en aquest Mundial, no? Un ho intenta portar cap al futbol, que és Anglaterra, és a dir, cap a la lògica del que diu, que són millors, no? Perquè són millor selecció. Argentina ho intenta portar cap a la fúria, aquest extra que ha donat en cada partit, aquesta força, aquest anar-hi sempre, aquesta fe, en definitiva, que ha mostrat Argentina durant aquests partits i que l'han dut fins aquí.
8: És un bon comentari. Anglaterra és la raó i Argentina és la passió. És exactament així. I és que és tota una afició que empeny l'equip. És veritat que Argentina no juga massa res. És veritat que el component de compromís de cadascun dels seus jugadors multiplica per 10 el d'un jugador normal, perquè no són normals, però no són normals perquè no tenen un país normal. Té un país que empeny, té un país que ven totes les seves propietats per viatjar 8.000 quilòmetres i arribar als Estats Units per veure un Mundial, i és igual si es queden sense cotxe, sense pis, sense segona residència o sense el que sigui. Han d'estar al costat del seu partit, del seu equip, i això és un plus. I Anglaterra és una altra història, és la força de la història, és la força de qui va inventar això del futbol, és la raó, és l'equilibri, és l'intentar jugar bé aquesta cosa que anomenem futbol, que ho intenten, que tenen jugadors realment molt bons, i serà, si li afegim una miqueta a l'afegitó polític, que està una mica demodé, perquè realment ha passat massa temps, però bueno, en tot cas és una altra semifinal realment molt interessant.
9: Sí, jo no crec que el component etiquet polític, doncs, segurament sigui més cosa de les aficions, sí, alguna pancarta que es pugui escapar fora abans d'entrar a l'estadi, però és que molts dels, bueno, els jugadors, tots els jugadors que seran a la gespa, els hauran explicat els pares, els avis, o hauran estudiat els llibres d'història, però ells no ho van viure. En canvi, aquest document de Valdano, havien passat 4 anys,
0: de
9: Malvinas, va ser el 82. Vull dir que havien passat només 4 anys. Sí, no es pot afegir massa el que ha dit el Lluís, però clar, és que Argentina, aquesta èpica, aquest país que empenya, ha hagut d'empenya contra Cap Verd, contra Egipte i contra Suïssa. Igual has d'empenyer poc, no?, per acabar tombant aquests tres equips. Anglaterra serà una altra cosa. Jo... Se'm fa molt difícil de predir el partit, perquè els dos, ni els uns ni els altres, han jugat massa res, però si t'hagués de dir ara un percentatge, que a vegades ens agrada jugar, et diria un 60 Anglaterra, 40 Argentina.
0: No, doncs, ha sigut el que has donat un percentatge més elevat a mira que hem preguntat avui, 55, deien, 56...
8: Jo deixo en empat, 50-50. Jo deixo en 50-50.
10: El meu ahir era 90-10, el vaig deixar
0: per Argentina, sí.
10: Dic que intenten desvincular una mica, no?, tant Scaloni com ara escoltàvem a McAllister, tot i que diu ens arriba, de la gent, el tema de l'Anglaterra. Tot el comentari és sabem el que hi ha al darrere d'aquest partit, però malgrat intentar desvincular-se i diferenciar-ho del que va passar el 86, ara fa precisament 40 anys, la Federació Argentina ha demanat jugar amb la segona equipació per anar de blau, igual que va anar el 86. Vull dir...
0: Els hi va bé, els hi va bé.
10: Hi ha un component de, o que intenten que sigui de gasolina, que jo crec que és evident que no és el mateix jugar la semifinal contra Anglaterra que haver jugat contra Noruega. Que hi ha un altre, és un altre element. I jo sí que crec en el que diu el Lluís, de dir, a part de la passió que hi posa la gent argentina, crec que el component de Messi i la història que està escrivint fa que hi hagi una part, l'altre dia Haaland acabava el partit i deia però amb qui vas? Amb qui vas? I quan ho acaba dient diu és que em té captivat el tema de Messi, d'aquesta història, no? I crec que genera una energia que no és un element tangible, evidentment.
8: No, i és la part que no pots gestionar.
10: Sí,
8: no, quan sortia de casa d'aquests amics els deia només Messi pot tombar aquesta Espanya. Ja no he dit Argentina, he dit Messi.
0: És que és ell.
8: Perquè realment ell és un component especial que no és tangible,
10: total,
8: que no saps com enfrontar-te, que no saps com gestionar-ho i, evidentment, que no saps com aturar-ho. Mm-hmm. Amb la qual cosa és que van passant els anys i van passant els anys i veus que encara té moltíssima dinamita. I que ell és el que activa tot el joc i tota aquesta passió argentina.
10: Aura. No?
0: Aura.
10: Un boomer fent servir aquesta paraula, però aura.
0: I que tota la pressió, d'altra banda, la té Anglaterra. És a dir, tot el que parlàvem de passió argentina, en aquest cas la pressió és anglesa, perquè és la pressió d'aquella selecció que fa tants i tants anys que busquen un Mundial i que no aconsegueixen. És aquella selecció que s'enfronta a una altra que, en canvi, va descarregada de pressió, perquè ja és que venen de guanyar-lo.
8: I avui, Xavi, per l'hora en el que era el partit i l'hora que tots estaven vivint als Estats Units, lògicament, tant la plantilla argentina com la d'Anglaterra hauran seguit en directe aquest partit.
0: Clar.
8: I hauran vist aquesta Espanya. I tots ells, d'un costat i d'un altre, hauran pensat, quina mandra de rival.
10: A nivell esportiu, recordem que Scaloni té el rècord també de partits sense perdre amb la selecció argentina. Han guanyat dues Copes Amèriques, han guanyat un Mundial. Una de les Copes Amèriques la van guanyar a Brasil, a Maracanà, contra la Canarinha. És a dir, que havent arribat després de guanyar el Mundial a les semifinals, evidentment que seria molt dolorós, no seria el mateix haver-la perdut contra un altre si la perden, que fer-ho contra Anglaterra, però el paper dels últims anys jo crec que fa que Messi segurament que l'afectarà si acaba passant i no es classifica per la final, que jo desitjo que sí, però no se li podrà retreure gran cosa esportivament a l'Argentina.
8: Roger, i quin xollo pascul, és una final del Mundial Espanya-Argentina. Sí, quin xollo. Sí, és que quasi és igual qui marqui, és que sempre serà una celebració.
0: Pels culers i jo crec que per molta altra gent. És a dir, només hi haurà una part que no agradarà aquesta final, o que no agradaria al rival, em refereixo, que sigui Argentina, que és evidentment aquell aficionat del Real Madrid que no ha suportat mai Messi i que lògicament ara tampoc el suportarà.
8: És que l'aficionat del Real Madrid no està suportant que Espanya estigui a la final.
0: Clar.
8: Aquest aficionat preferiria veure caure... Aquest aficionat i tots els periodistes que d'alguna manera representen aquests aficionats que en aquest moment estan omplint programes de televisió i de ràdio de mitjanit, preferirien veure caure la selecció espanyola amb 11 madridistes que veure passar a la selecció espanyola a la final amb 4 culers.
0: Corre-hi. Dami, què dius?
11: Ah, mira, que tinc aquí el Juan Irigoyen, una preguntita, Juan.
0: Home.
11: Molt ràpida. Com veus l'Argentina-Anglaterra demà? Qui veus favorita? Perquè aquí a l'estudi gairebé tothom està donant 60-55%.
0: No, Dami.
11: Està Xavi Rocamora, sí. Està Saperes, està Lluís
10: 90,
11: Carrasco.
10: 90-10 li he dit,
11: està,
10: ja,
11: La Torre. A qui em deixo?
10: No, dic que jo.
11: A qui em deixo?
10: La Clara.
0: Y a Lluís Carrasco.
11: Lògicament, Clara Rodergas, que és la que más sabe.
12: Más sabe. I tots creen que va ganar Anglaterra.
10: No, sí, jo he dit 90-10 per Argentina, Dami.
0: Hem dit que, de fet,
11: bueno,
0: està...
11: Bueno, no, evidentment, Saperes no és objectiu.
12: Hay que mandarlos a la escuela a todos. Mañana gana Argentina tranquilamente, pero una cuestión histórica. Les enseñamos la camiseta y se cagan.
11: Doncs l'opinió de Irigoyen...
12: Muy bien.
10: Sí. Traurem el tall demà per la premsa.
0: L'opinió construïda, a veure més.
11: Irigoyen se'n va, que té feina, però aquí ha sentat catedra.
0: Increïble. Va, que ara tornarem a les 12. Hem arribat a la mitjanit. Fem una petita pausa, ara tornem.
13: RAC 1. Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es. Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Baisho, Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
14: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa.
15: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Busques un vehicle híbrid?
20: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
19: Més eficient, és menys consum.
20: Més potent, és més cavalls.
19: Tot a Romauto.
20: Barcelona.
19: Molins de Rei.
20: Mataró.
19: Blanes.
20: I Santa Coloma de Farners.
19: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
20: RomautoNissan.com.
19: Romauto.
21: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
3: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
22: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
23: Da igual donde estés.
24: Da igual cómo lo vivas.
25: Cuando juega la selección,
26: todos estamos en el mismo sitio.
27: En la misma jugada.
28: En el mismo latido.
29: Y cuando todo eso fluye.
30: Cuando todo eso llega.
31: Entonces sí. Entonces somos uno.
32: Somos uno.
33: Somos un
34: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
35: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
36: Sona bé.
35: 4,3 litres de consum al 100.
36: Sona Qashqai e-Power.
35: I el 0% TAE.
36: Sona que estreno un Nissan.
35: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
37: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
38: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
39: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
40: Diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Ara passen 6 minuts de la mitjanit, hem repassat aquesta victòria de la selecció espanyola contra França. Ens falta potser una veu més per aportar a la tertúlia. Aquella veu...
10: Quina veu?
0: Aquella veu sostinguda, eh? Aquella veu... Com t'ho diré jo ara... Atenistan.
10: Está usted hablando de mí.
0: Ha tornat a escriure Mariano Rajoy al debate.
10: Extra, extra,
0: aquella...
10: extra, extra.
0: Sí. Aquell article d'opinió que l'altre dia va fer saltar pels aires doncs, bona part de les relacions institucionals i polítiques entre Espanya i França, doncs bé, avui diu que va ser perquè no tenim humor, és a dir, que no gastem d'ironia ni de tota,
10: sí, tot plegat. Sí, perquè el text, si l'interpretes bé, era
0: conyón.
10: Perdó per descollonar-te, eh?
0: En fi, article llarg, per cert, que evidentment resumiré amb les parts més que trobo, vaja, més importants. Per començar, torna a lluar França, aquesta vegada sense peròs ni sin embargos, que deia l'altre dia. França és un excel·lent equip, amb una davantera extraordinària, diu, sorprèn això, no ha jugat malament i, no obstant això, ha perdut. Què hi farem? Acaba dient en aquest final del paràgraf. El paper de la selecció espanyola, diu, en aquest Mundial està sent excel·lent, explica Rajoy. Ara s'ha de concentrar Espanya en la final, Argentina o Anglaterra. I es pregunta, o ens pregunta, als lectors, quin us agrada més? Diu, a mi cap dels dos, ni Argentina ni Anglaterra. I la part interessant de l'article, de fet l'explicaré en castellà o la llegiré en castellà, és en l'últim paràgraf, on diu, hay que tener buen humor para saludarme a mí. Gracias a todos, diu, por continuar leyéndome. Aún nos quedan unos días. Gracias también a los que no me encuentro por la calle, sobre todo ayer y hoy. Hoy hay que tener buen humor para saludarme a mí. Y de manera especial, diu, ahora sí, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles. Tampoc diu quines són aquestes qüestions. Ell diu que s'han despistat d'aquelles qüestions importants sense dir quines són realment. I acaba, o rebla, dient, sin embargo, les interessa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar, y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo. Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España! Hemos ganado una vez más. Patim, patapam. La, disculpa, no va dir no. No. L'escrit de Rajoy després del que va passar ara fa 4 o 5 dies.
1: Veurà més gent els memes que ja corren després del partit amb Rajoy de protagonista que no aquest article. En corre un que diu, és una conversa de Rajoy a WhatsApp, i diu: solo tiene un francés y es el que hace el penalti. I un altre que és vamos a España amb el germà de Lamine Yamal, en Kane, a les espatlles.
4: Per cert, després d'escriure un article com el que va escriure l'expresident del govern espanyol, el millor que pots fer és desaparèixer directament, ni demanar disculpes ni res. No gosaria dir que un expresident del govern sigui un idiota, però el seu article el podria haver signat qualsevol idiota espanyol.
0: Sí, sí. Doncs avui nova edició dient que ho van malinterpretar i que era en to de conya, vaja, és el que ens ve a explicar, que no tenim sentit de l'humor, directament és el que diu avui. 10 minuts passen de les 12, parlem una mica del Barça, més enllà de, lògicament, amb l'orella posada, a Dallas, per si hi ha algun altre protagonista i alguna altra veu que puguem escoltar. Però mentrestant, parlem de Barça, sap, i parlem de Jong, que és el protagonista del dia, oi que sí?
10: Sí, perquè podria patir una lesió important al genoll, això és el que sabem a RAC1. De Jong va jugar infiltrat al Mundial, va acabar amb molèsties, per això ahir decideix anar a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí, mirar-s'ho, i la sorpresa dels serveis mèdics va ser comprovar que aquestes molèsties al genoll dret poden ser una lesió important, una informació que ha avançat el company Mateo Moreto, que hem pogut confirmar a RAC1. Pel que sabem, al club hi ha preocupació per aquesta lesió i de moment no hi haurà comunicat fins que no coneguin l'abast exacte de la lesió, tot i això, evidentment, si el futbolista dona el seu comunicat, el seu consentiment, ja diré bé, a que hi hagi aquest comunicat. Però vaja, que hi ha preocupació després d'aquestes proves per l'estat físic de Jong després del Mundial.
0: Esperarem a saber l'abast exacte, però mala peça al taler.
4: Una més. Ja sabeu que jo no sóc massa de jonguista. Crec que estem davant d'un jugador que, si poses en relació la il·lusió del seu fitxatge amb el rendiment que ha ofert, és dels pitjors, segur, dels pitjors fitxatges de la història del Futbol Club Barcelona. El rendiment de Frenkie de Jong en contraposició a la il·lusió que va generar quan el vam portar a l'Àjax és tan diametralment oposat que és ofensiu. Si a sobre hi afegim aspectes de manca de respecte i de manca de responsabilitat, que és del que estaríem parlant si realment va jugar infiltrat aquest Mundial i va posar en perill no només el seu físic, sinó el físic del nostre mig camp, de qui l'ha fet milionari i de qui l'ha consagrat com un jugador referent en el món. La veritat és que són tantíssimes les decepcions que m'ha provocat aquest jugador, i et diré que amb Ronaldo, probablement el Gordo i no sé qui més, serà segurament un dels fitxatges que en el seu moment més em va il·lusionar, pensant: és que és ADN Club, és que és ADN Barça, és que és joc Barça, és que farà un excel·lent recorregut. I no, tot era mentida. Tot era mentida.
1: Sí, jo també era de jonguista. Crec que ho he estat més temps que no pas el Lluís, però últimament també m'estic desencantant. Ja són massa vegades les ocasions en què Frenkie de Jong ha demostrat que la selecció... Ja, d'acord que és un Mundial, i un Mundial és el top, però ha posat la selecció moltes, moltes vegades per davant del Barça, per davant del club, que és qui l'ha fet milionari i que és qui el paga, no? Com se sol dir amb aquests debats. Recordeu que Frenkie de Jong no va jugar els últims tres partits de Lliga, només va jugar mitja horeta a València per unes molèsties que encara no
10: aquest
1: sabem.
10: Aquest és el punt per mi,
1: que encara no sabem.
4: Però podem jugar, Francesc.
1: Podem jugar.
4: Flick el podia posar, i jo crec que Flick també va tenir una decepció amb aquest jugador.
1: Correcte, aquí vaig. Hi ha desil·lusió al cos tècnic, hi ha desil·lusió als serveis mèdics, et confirmo, ens arriba el club que va jugar infiltrat els dos últims partits, tot i estar lesionat, perquè ell veia que era un cara creu amb Holanda, i no per guanyar el Mundial, sinó per 700, no? Va caure Holanda.
0: Sí, sí, la primera ronda de canvi. D'eliminatòries.
1: Hi ha molt desencís amb la figura de Frenkie de Jong, i vés a saber si això no suposa també una pèrdua de confiança, no?, per part de Hansi Flick, que sempre que ha estat bé l'ha posat, l'ha considerat una peça clau per la manera de jugar al Barça.
4: També en alguns membres destacats de la directiva del Futbol Club Barcelona, la decepció aquesta tarda.
1: Jo crec que aquest moment de Frenkie de Jong pot marcar un abans i un després, sí, sí, en el seu pes a l'equip i al vestidor.
10: Mm-hmm. I de cara a l'afició també, no? Una mica el contrast entre la cura que va tenir abans d'arribar al Mundial, mm-hmm, i l'entrega que ha tingut d'infiltrar-se per jugar aquests partits, no? Potser Rafinha es va equivocar en el seu moment en aquell amistós, forçant d'aquella manera, però és un jugador que va sempre... sigui la selecció, sigui el Barça, ho deixa tot. En Frenkie hi ha aquesta diferència del que vam veure en el tram final de temporada i el paper que ha tingut en el Mundial, i crec que això a ulls de l'afició també fa mal.
0: No, i dic mala peça al taler perquè en el moment de la temporada que estem, vaja, de la pretemporada que estem, en què t'estàs plantejant com dibuixar la plantilla de l'equip a partir del mes d'agost, avui hem sabut dates, ara l'explicarem, però a partir del mes d'agost, clar, el Barça s'està plantejant vendre Casado, per exemple.
10: Sí, sí, et pot canviar el plantejament.
0: Ara què hem de fer?
4: Me l'has tret de la boca. Casado és un jugador que sempre, i dic sempre, i repetiré sempre, i puc repetir sempre, ha rendit a un excel·lent nivell quan se l'ha requerit. És un jugador que mai, i repeteixo, mai i repetiré mai, ha donat cap problema quan jugava i quan no jugava. És un tio que sent els colors, que realment és ADN, que realment s'ho deixa tot, que en tots els entrenos els seus companys destaquen justament aquesta generositat i aquesta entrega i aquest esforç fins suar sang, i sempre hi és. Realment, que si l'Al Hilal, que si l'Atlètic de Madrid, que si la Roma, que si el Mónaco, han sonat molts equips, és veritat que tenia un peu i mig fora amb la notícia d'avui. La veritat és que crec que canvia bastant tot el tauler de joc.
1: La sort és que som a 15 de juliol.
0: Sí.
1: Saps? Que tens tot l'estiu encara per valorar què fas.
4: I Bernardo no ha vingut, que aquesta era una altra. Hi havia unes possibilitats certes de que Bernardo Silva vingués al Barça, que també allunyaven a Marc Casado del Club Blaugrana. El fet de que Bernardo no vingui i que De Jong no arribi, perquè igual no el tenim, si realment es confirmen aquesta possible lesió, fins pràcticament, passant jo què sé, al Nadal,
1: sí, sí.
4: Doncs aleshores, evidentment, no poder prescindir de Marc Casado.
1: Sí, i la sort també és que, a banda de Marc Casado, la zona del mig del camp, el Barça la té poblada i ben poblada, perquè hi pot jugar al costat de Pedri, hi pot jugar Marc Casado, hi pot jugar Fermín, que juga bé a tot arreu, hi pot jugar Gavi, que juga bé a tot arreu, hi pot jugar Marc Bernal, si les lesions toquen fusta al respecte, i continua consolidant-se com es va consolidar ja al tram final, o gairebé durant tota la temporada passada. Per tant, tot i aquesta lesió de llarga durada de Frenkie de Jong, si es confirma més enllà de Nadal, jo tampoc no em tornaria boig ara al mercat a buscar un migcampista, perquè crec que és una zona que el Barça té molt, molt ben coberta, amb gent que sent els colors.
0: Falta saber també, evidentment, l'opinió de Flick, és a dir, si se'l creu, Flick, perquè aquí el primer que se l'ha de creure és Flick, que si ara no té De Jong, digui, no, m'és igual, no tinc De Jong, però tinc Casado. Si és aquesta l'opinió de Flick, doncs ja està.
10: I crec que serà interessant veure després d'això, no?, també, si la visió de Flick ha canviat o no.
0: Clar.
10: Perquè jo crec que a mi és un jugador que em costa, però sempre hi ha allò de que tots els entrenadors confien tant. Flick en els partits importants, quan el va tenir, l'ha acabat posant. Veurem si després d'això la visió de Flick continua sent la mateixa sobre De Jong, no?
1: Ara és ventatgista dir-ho, però Ronald Koeman va criticar i molt el Barça quan De Jong es va perdre l'Eurocopa, dient que el Barça l'havia forçat molt sortint de la lesió de turmell i que per culpa d'aquest forçar-lo Frenkie es va haver de perdre l'Eurocopa. Ara ha passat al revés, ha forçat tant que segurament es perdrà 6 mesos amb el Barça.
4: I és veritat que tots aquests entrenadors han confiat en Frenkie de Jong, i també és veritat que tots i els mateixos entrenadors han descartat a Frenkie de Jong en moments molt estratègics i on Frenkie de Jong estava per jugar. Per tant, han tingut aquesta doble vessant. I el fet de que, evidentment, que els entrenadors saben més que nosaltres, qui discutirà Flick, oi? Però el futbol és perceptiu i, per tant, opinatiu. Mm. I Flick tenia una opinió de Frenkie de Jong que avui no és la mateixa, segur, i nosaltres, els opinadors, els que analitzem, els que intentem mirar números, estadístiques, rendiments, quilòmetres correguts, passades bones, passades de mèrit, pilotes tallades, perquè fem la nostra feina i intentem fer-la ben feta, te n'adones que són jugadors que, científicament, sincerament, els seus números són desastrosos. I cal dir-ho també per aquest micròfon insigne de la ràdio més escoltada del país.
0: Ara, toma, remate. Signatura final. Doncs, De Jong, veurem què passa amb ell. Ahir es va fer proves, el club preocupat, només faltaria, perquè apunta que pot ser una lesió, com explicàvem, una lesió de llarga durada, i si és així, doncs caldrà veure quines decisions es prenen des de la direcció esportiva, si és que se n'han de prendre, perquè potser el que ara explicàvem, aquell jugador que estava a la rampa de sortida, doncs ara li direm: mira, ja pots baixar, Marc, que ja no hi seràs, et quedes aquí. Ho anirem veient i explicant, com també hem d'explicar que demà, parlant del Mercato, arriba Adeyemi.
10: Sí, el davanter alemany, ja ho vam explicar, se l'espera demà a Barcelona, per tant som ja a la recta final per tancar i anunciar oficialment que serà nou jugador del Barça les properes temporades a canvi de 22 milions d'euros fixes, més 7 en diferents variables en funció dels èxits esportius. I parlant de fixes i variables, apareix també el nom de Julián, perquè el Barça continua pendent del davanter argentí, és l'objectiu número 1 encara del Barça i de Hansi Flick. Pel que sabem, a RAC1, el club blaugrana té pensat fins i tot augmentar la seva oferta fins a arribar als 120 o 130 milions d'euros amb l'objectiu de tancar el fitxatge de Julián a finals de juliol. Com vam avançar aquí, tu diràs, el Barça es marcava al final del Mundial o uns dies després com a referència per mirar de tancar l'operació. En aquest sentit, Mundo Deportivo ha afegit que el fix seguiran els 100 milions i que el plantejament del Barça és afegir variables en funció dels objectius sense descartar la inclusió d'un jugador que no consideri imprescindible. Noms com Casado, Araujo o Ferran Torres podrien ser a la terna, en cap cas Marc Bernal, que seria el jugador desitjat per l'Atlético.
0: Clar, des de la setmana passada que parlàvem de la situació de Mercato i tot plegat, aquí ha canviat una mica la pel·lícula, perquè Ferran Torres ara és una opció que marxi, és a dir, l'opció és evident, que Ferran Torres no ha volgut dir encara cosa estranya, perquè altres estius, a la que li preguntaven, deia que es volia quedar, ara ni molt menys, al contrari, diu que em vull esperar i quan acabi el Mundial. I mentre Ferran Torres hi ha opció que marxi, doncs han arribat a Adeyemi i aquesta opció clara que té el Barça per poder fitxar o per voler fitxar de moment a Julián Álvarez. Està superpoblat també la davantera, com deia abans el Francesc, per exemple, que està superpoblat al mig del camp?
1: No, per mi no. La davantera, 5 unitats les necessites per afrontar una temporada amb Lliga, Copa i Champions, i si vols optar als Champions. Quantes vegades hem sentit a dir: és que al Barça li falta una mica de fons de la mar, és que mira el PSG que marxa un entre un altre. El Barça hauria d'intentar salvar les distàncies, perquè crec que a nivell de qualitat la davantera del PSG és millor que la del Barça, doncs hauries de poder arribar al més a prop possible d'aquesta situació. Però clar, et marxa Lewandowski, et pot marxar Ferran, de moment t'ha arribat a Gordon i t'arribarà a Adeyemi, i per tant...
0: I Julián o un nou, si no és Julián serà un altre, perquè el Barça el que al final sí que farà és fitxar un nou.
1: Jo super, super poblada, no? Veig els elements justos i necessaris per afrontar una temporada amb condicions, amb totes les competicions.
0: Per tant, si marxa Ferran, tu fitxaries algun altre?
1: Aviam, hauríem de fer números, eh?
0: Són sis, amb Ferran, imagina que ve Ferran, o sigui, que es queda Ferran i que arriba Julián. D'acord? Serien 6 davanters.
1: Sí, el que passa que llavors igual hauríem d'estar a la ment de Flick, al cervell de Flick, i veure si s'imagina un Olmo fent de fals nou, com va fer moltes vegades la temporada passada.
0: Correcte.
1: Però jo més pèrdues amb aquesta zona de davantera no les tindria.
4: Estem per sota la temporada de la temporada passada. És així, jo crec que per la banda esquerra Gordon i Rashford li poso una X, perquè Gordon aporta coses que Rashford no tenia, però Rashford tenia un gol que no té Gordon, i així ho demostra el seu passat més recent. Per tant, bueno, jo crec que Rashford ho deixaria on estava. Rafinha, bueno, espero que doni la seva millor versió. Per la dreta crec que guanyem, crec que Adeyemi és més punyent que Bardaggi, té més experiència, té més possibilitats i sobretot té molt més recorregut de creixement, i més amb un tio com Flick a la banqueta, però en el centre de l'atac estem pitjor del que estàvem, bàsicament perquè Lewandowski no hi és. Ferran Torres sembla ser que podria sentir els cants de sirena de tot un Paris Saint-Germain, cosa que entenc, perquè a més els jugadors, l'aventura d'anar a un equip a l'estranger, a una lliga com la francesa, al Paris Saint-Germain, campió de Champions, etc, etc, jo entenc que ha de ser molt atractiu, però aleshores tenim un problema, perquè no és l'arribada d'un jugador, és l'arribada de dos jugadors. Necessitaríem dos jugadors per centre de defensa, i espero que en aquest sentit siguin dos perfils molt diferents. Julián Álvarez, jo sempre he defensat que ja el tenim, es diu Fermín López, en el nostre cas. Si Fermín López jugués dos passes més endavant del que juga habitualment, seria Julián Álvarez, i no sé si li discutiria el rendiment a nivell de passades de gol i de gols finals, i necessitem un rematador, necessitem un tio que faci 1,85 m, 1,90 m, i que es pugui avantposar a defenses fornides que ens trobarem tant a Europa com a Espanya.
0: Us anava a preguntar sobre Julián i aquestes noves normes del joc, perquè ara ho explicava el president l'altre dia, o reiterava el president Laporta l'altre dia, que aquesta oferta no és sine die, és a dir, que té caducitat, però també ho ha explicat a RAC1 que el Barça vol finiquitar el tema, ja sigui d'una banda o per l'altra, però abans d'acabar el juliol li agradaria al Barça, ara ho explicava el Sape, i per tant hi haurà una següent oferta valorada entre els 120 i 130 milions d'euros.
4: A mi, jo, per mi ja cauen quasi en la caricatura. Perquè 130, hòstia, estem parlant d'unes xifres molt bèsties, de jugadors que han de donar, demostrar i haver demostrat un rendiment també molt bèstia. El Mundial de Julián Álvarez, és veritat, és un gol determinant, del tot determinant i preciós, en pràcticament la pròrroga per passar a la semifinal, cert, però és un sol gol en tot el Mundial i ha participat bastant. Que ho ha fet malament? No, no ho ha fet malament. Però al final, els números 9 són els jugadors que se'ls immedeix, se'ls mesura, sobretot i només per una cosa, i és el rendiment de cara a la porteria. I Julián Álvarez, ho lamento, els darrers mesos, i parlo de molts mesos de Julián Álvarez davant de la porteria, no són per tirar coets.
1: No, el Barça fa bé de plantar-se, el Barça no d'entrar en cap tipus de subhasta amb l'Atlètic de Madrid, encara que entri el PSG amb 150, encara que entri l'Arsenal amb 140, estic d'acord amb el Lluís que no val aquests diners a Julián Álvarez, és més, el Mundial que ha fet tret d'aquest gol és per baixar-li el preu, i el Barça s'ha de mantenir fix amb aquests 100 milions, veurem si puja el 120, com apuntava el Roger, o si són 100 més algun jugador, però, escolta, o el que hi ha, o ja en buscarem un altre.
4: I poca broma amb Marc Bernal, perquè em consta que a Mateu Alemany li encanta Marc Bernal, però és que Marc Bernal, probablement, dels joves de la Masia, amb la Minya Mal, és el que té més progressió, més cosa a guanyar, més terreny a conquerir. I pot ser un jugador perfectament, igual que en el seu moment amb Sergio Busquets, que marqui tota una època.
1: Que ja no sé si pintarà res aquí Mateu Alemany, perquè el...
4: Però de cap jo de cap manera posaria Marc Bernal en cap mena d'intercanvi amb ningú.
10: I ara que dius això, Lluís, avui el Barça també, de manera subtil, ha fet aparèixer les seves xarxes també la imatge de Marc Bernal com a jugador, com a buc insígnia del planter de la Masia, i no és el primer cop que quan apareix una informació de l'Atlético, recordo que van fer també un muntatge on apareixia una foto d'una celebració d'un gol del Barça i on hi havia com tres fotos i cada cop es destacava més la imatge de Marc Bernal. És a dir, que el Barça cada cop que es parla de l'interès de l'Atlético va llançant aquest missatge de dir, aquest és un dels nostres.
1: I aquest no es toca.
10: I aquest no està en venda. I sobre Julián i el seu preu, molt ràpidament, crec que part d'aquest preu tan desorbitat, perquè realment ho és, o un preu tan alt, té a veure amb el que pot oferir aquí el Barça, no? Perquè l'hem vist al Manchester United, que sí que era un estil més semblant al de Guardiola del Barça, però era suplent de Haaland, després va anar i ha estat titular en un equip amb un estil anti-Barça, i el que es projecta amb aquest preu és què seria Julián sent titular en un estil com el del Barça, no? On aquí entén Hansi Flick que seria més productiu, que funcionaria, que marcaria més gols, però és un context on encara no l'hem vist, aquest.
4: És cert.
10: I hem de veure...
4: és cert, per a mi em preocupen les seves limitacions amb les comparatives, perquè és impossible no fer comparatives. Bueno, i que agafem un killer tipus bèstia com el Viking, o agafem un tio combinatiu, associatiu, com Julián Álvarez. Home, el que tingui menys limitacions, i en aquest sentit Julián Álvarez té limitacions, els dos gols que fa Erling Haaland contra Brasil, un és contra un defensa de 1,93 m, que es diu Gabriel Magalhães, que és una bèstia de central i que s'avantposa amb el seu 1,95 m i 92 quilos i salta un pam més i fica gol. I l'altre és pràcticament a peu parat, com es tiraven les faldes en futbol sala fa 20 anys, amb l'esquerra des de fora de l'àrea que la clava al costat del pal. Cap d'aquests dos gols Julián Álvarez el podria haver fet. Aleshores, tenir un davanter centre que està limitat i que algun tipus de gol no pot aspirar a conquerir, per mi, en un equip com el Barça, és una mancança. Per tant, si fitxes Julián Álvarez, necessites també aquest perfil que sigui rematador, perquè el necessitarem, perquè hi ha partits que són molt gossos i que al final has d'anar a la brega i has d'anar al fang i t'has de barallar i has de penjar pilotes. En recordeu-nos del Luc de Jong, la de partits que ens va solucionar Luc de Jong. Bueno, doncs aquest perfil també el necessitarem, per tant, no podem prescindir-ne.
10: Però crec que ell està buscant, no?, amb el perfil d'incorporacions que està fent el Barça, no?, un atac que sigui molt mòbil, que pugui, no?, que els jugadors hi puguin participar, que no sàpigues ben bé qui
1: està
10: en quina posició.
1: Està buscant, penso, calcar el que passa al PSG. Jugadors que s'intercanvien de posició durant tot el partit, vertigen pur,
10: i que això passa més amb Julián que amb Haaland, sense, evidentment, no, sense desmereixer en absolut a Haaland, que és un golejador.
4: I aleshores es parla de la minya mal de centrar-lo, que això ja fa els nou, però tampoc serà el nou rematador. És que aquest perfil, ho sento, si el Futbol Club Barcelona vol aspirar a guanyar-ho tot, necessitem tots els perfils, i aquest es necessita en el planter. Estem parlant de 25, 26 jugadors, no pot ser que no tinguem un rematador que faci 1,85 m, 1,90 m, i que es pugui avantposar al millor central.
1: Sí, perquè llavors, és això, el Barça es trobarà molts partits gossos. Ja sé que sempre poso el mateix exemple, però jo no sé si aquest atac vertiginós, amb intercanvi de posicions, amb jugadors indetectables, amb vertigen pur... És que el camp del Rayo no et serveix.
4: No, això ho pots fer quan estàs guanyant 2-0. Aleshores, sí, pots jugar.
1: El camp del Getafe necessites un tio que et baixi la centrada des de la banda dreta o que et baixi,
4: que remati... I que te la clavi.
1: I que li centris com se sol dir una rentadora i te la foti dins, que és el que feia Lewandowski, és el que fa Haaland, és el que fa Kane, i ens estem encaminant a un Barça sense aquest perfil de jugador, que jo crec que és molt, molt, molt necessari.
0: Deixa'm tornar cap a Dallas, que em sembla que tinc el Dami per aquí per explicar-me que ja deuen haver acabat de sortir tots els jugadors. Suposo, Dami, ets per aquí, oi?
5: Sí, sí, sí, pràcticament han sortit tots els jugadors d'Espanya. Ha saltat una petita alarma durant uns instants perquè ha sortit una imatge, ha aparegut una imatge de Lamine Yamal quan ha acabat el partit, bé, una estona després, anant a saludar la seva família, que estaven darrere la banqueta, en una situació de privilegi a l'estadi. Ha anat a felicitar-se, a saludar-los, a celebrar la victòria, anar un punt coix. Aleshores, doncs, evidentment, no és la imatge més agradable, veure Lamine Yamal coix. Hem esperat, aviam què passava, i ara quan ha sortit aquí per la zona mixta, jo l'he vist caminar bastant normal, amb aquell caminar post-esforç físic, no? Que diguem que no és el caminar que tindríem qualsevol de nosaltres, que sembla que vagi un punt coix, però jo no l'he vist coix de caminar, sinó que el veia normal, tranquil, anava al costat dels seus companys, així que, bé, preguntarem, però al principi no l'he vist lesionat ni molt menys, anava somrient, anava tranquil, anava eufòric, Lamine Yamal, però sí que és veritat que aquesta imatge en què ens havia finalitzat el partit i es dirigia als seus familiars, podia fer saltar alguna alarma, però ara ja anava com un punt coix, però ràpid, caminant ràpid, així que no sembla que hi hagi cap lesió. En qualsevol cas, Espanya ha jugat la primera semifinal i té ja fins diumenge 19, demà la segona semifinal. Això respecte al que acaba de passar ara aquí. I també, doncs, hem escoltat veus espanyoles, hem d'escoltar alguna veu francesa, per exemple la del seu seleccionador Didier Deschamps. Obro parèntesi ràpid, t'explico que a la zona mixta no ha sortit cap pes pesant de França, ha sortit Maignan i també Lacroix, el defensa que ha sortit en substitució de Saliba. I reobro parèntesi, Xavi, també una miqueta la sort d'Espanya amb el tema de les lesions, perquè avui s'ha lesionat Saliba, l'altre es va lesionar Tielemans i Courtois.
0: Exacte.
5: I a Portugal se li va lesionar Nuno Mendes. Aviam, a la final, es lesiona Bellingham o es lesiona... Aviam, no diré
0: McAllister,
5: no? Sí, per exemple, sí. Es podia lesionar a Argentina. Sí. McAllister ja fa... No diré cap altra vaca sagrada, però és veritat que Espanya està tenint molta sort. Molta sort en aquest sentit. Està tenint molta llet, Luis de la Fuente, amb el tema de les lesions. Ha parlat Didier Deschamps, crític, lògicament, amb el partit que han fet els seus futbolistes.
6: Sí, hem estat per sota del nostre nivell tècnic. No hi ha una explicació exacta. Potser també ens ha faltat una mica d'energia i a partir d'aquí els hem generat menys problemes dels que volíem. Ells també tenen aquesta capacitat de defensar molt bé, de tallar línies de passada i potser també una mica més de picardia. Per tant, contra un equip així calia que estiguéssim al màxim nivell. No ha estat el cas. Ho hem intentat una vegada i una altra, però hem comès massa errors.
7: On ha comès...
5: Li han preguntat a Deschamps per l'àrbitre, es dirà que la designació semblava un punt estrany, un àrbitre del Salvador, Ivan Barton, certament per una semifinal entre Espanya i França, o per una semifinal entre sigui quines siguin les dues seleccions, doncs és estrany un àrbitre del Salvador, doncs bàsicament pel nivell, per la lliga que juga, pots optar per un altre àrbitre europeu, per un àrbitre argentí, brasiler, etc. El penal, pots pensar que potser la minça l'emporta amb la mà, però la puntada és de Dinyes és indubtable, però més enllà d'això, doncs deixant-nos es queixa de la designació i del nivell de l'àrbitre Ivan Barton.
2: Je vais pas, parce que si je dis quelque chose aujourd'hui...
6: No ho sé, perquè si dic alguna cosa semblarà que em queixo perquè hem perdut. La pregunta que us faig a tots és aquesta. L'àrbitre d'avui tenia el nivell per dirigir una semifinal d'un Mundial? No em toca a mi respondre-la. Tenia un quart i un cinquè àrbitre al costat que sí que tenien el nivell, però malauradament no se'ls escolta. I no és només del penal, és una acumulació de situacions. No tinc res contra l'àrbitre d'avui, però feu-vos aquesta pregunta i responeu-la.
2: J'ai rien contra l'àrbitre de ce soir, mais posez-vous la question... Répondez-y.
0: Home, no té res, no té res. Potser sí que té alguna cosa en contra, no? Perquè si diu que no està ben designat...
10: Jo no vull dir res, però...
0: Sí, exacte, aquest però potser és bastant important.
10: Quan hi ha l'adversativa...
0: L'adversativa és clau per saber quan comença la veritat. En tot cas, també et dic, posats a fer-nos preguntes, hauria parlat de l'àrbitre en cas de classificar-se a França o s'hauria preguntat per la procedència de l'àrbitre que sigui o no del Salvador com si fos de Kuala Lumpur? Segurament no, no?
10: Aquí a Barcelona en sabem bastant d'això de la procedència dels àrbitres, sobretot arran de Xuster.
0: És
10: el árbitro, exacte, no hace falta decir nada más.
0: Sí, sí. Dami, doncs demà estarem amatents a veure què passa amb Argentina i Anglaterra a l'altra semifinal.
5: Sí, mira, un parell de punts,
0: sí.
5: Molt ràpids. Hem de recordar que ara França se'n va a Miami a jugar el partit pel tercer i quart lloc. Ara no us obro debat aquí, però el Mundial té això, que has de jugar el partit pel tercer i quart lloc. Per sí. Tant, França està aquí als Estats Units fins dissabte, tercer i quart lloc. I ahir, ja un cop es va tancar el Tuiràs, vam anar a un acte aquí a Dallas, a la Casa Espanya, que vam compartir amb la Porta, Deco, etc. Hi havia exfutbolistes. Mm-hmm. Del Barça encara no, del Barça han vingut avui. Aquí ha vingut tothom. Ahir, de fet, hi va haver un xàrter des d'Espanya amb 200 persones. Per exemple, vam veure a la Porta molta estona xerrant amb Martín Presa. O sigui, ahir em vaig adonar que té una relació excepcional perquè a la Porta hi va parlar amb molta gent aquí a la Casa Espanya d'Ales, però et diria que amb Martín Presa, del Rayo, va xerrar el 50% de l'acte bastant vell. També, lògicament, amb Deco, etc., xerrant amb Hierro, amb Miquel Casillas, amb molta gent, amb molts dirigents. Doncs bé, avui s'ha convocat, ara fa una estona, una altra festa en un hotel de Dallas. Lògicament, jo crec que aquí té... diguem que des de l'òptica espanyola té tot el sentit, perquè queden encara 5 dies per la final.
0: Home,
5: s'acaben de classificar per una final d'un Mundial i avui el que els toca és celebrar. Ara hi anem cap allà, bàsicament a nivell informatiu, doncs perquè també hi serà mig Barça, per dir-ho així, i serà La Porta, i serà Deco, hem vist Xavi Puyol, també hi haurà molta més gent, exfutbolistes del Barça, del Madrid, molts dirigents, per tant anem cap allà, i aquesta és la qüestió, que ara hi ha una festa aquí a Dallas, una mica com la que hi va haver a Los Angeles als quarts de final, per tant, diguem que l'activitat avui continua a Dallas, una vegada Espanya ha certificat la classificació per la segona final del Mundial a la seva història.
0: A place to be, Dami, aquesta festa. Ves cap allà i escolta'm, sí, per veure què diu el Barça, però si cau alguna cosa també estarà bé que ja te la mereixes, que són molts dies fora de casa, a veure si pots caçar alguna al vol i alguna cerveseta, alguna coseta doncs, que caigui, d'acord?
5: Sí, home, sí, a la Federació Espanyola són generosos i en aquest sentit sempre hi ha alguna cosa per... Sempre hi ha alguna coseta per picar. O sigui que no direm que no, Xavi, no direm que no.
0: Molt bé, Dami, abraçada forta, demà parlem.
5: Vinga. Molt bé, igualment, fins demà.
0: Que vagi molt bé. Dos quarts i mig d'una de la matinada. Quim Salvador, com està vostè?
7: Molt bona nit.
0: No tancarem tertúlia sense intentar explicar
7: ai.
0: Tot aquest ball de dates que tenim per començar la Lliga, amb el Barça començant a la segona jornada com el Madrid, però el Madrid jugant... Bé, explica'm, a veure.
7: Ho intentaré.
0: Per on vols que comencem?
7: Ho intentaré, Xavi. Mira, començo explicant que la primera jornada de la Lliga serà... diguem-ho així, estranya. Perquè el primer cap de setmana de Lliga, 15-16 d'agost, per tots aquells aficionats de futbol de clubs que estem esperant que comenci la competició de clubs, aquell cap de setmana no juguen ni Barça, ni Real Madrid, ni Atlètic de Madrid, ni Betis, perquè encara tenen jugadors al Mundial i els seus partits de la primera jornada s'ajornen, que ja us els dic, que són els de la primera jornada, però no seran els primers que jugaran, eh?
0: Correcte.
7: Fàcil tot.
0: A veure.
7: Barça Atlètic de Bilbao es jugarà dijous 27 d'agost a les 9, Real Madrid Real Societat dimecres 26 també a les 9, València Betis dimarts 25 també a les 9, IR Atlètic de Madrid Màlaga dimecres 19, la setmana anterior, perquè l'última d'agost tenen concerts contractats al Metropolitano i, per tant, no hi podran jugar
0: weekend,
7: aquesta setmana.
0: Toca de weekend. No?
7: Mira, estàs més ben informat
0: sí,
7: que jo.
0: Aquest cap de setmana, m'he dit, toquen de weekend, sí, sí. De fet, fa dies que està posada aquesta data i per això suposo que ja els hi ha anat bé el no jugar el 20 i escaig, sinó jugar
7: sí, sí.
0: el 19.
7: Sí, sí, dimecres 19, també a les 9. Això ho deixo en un parèntesi i ara mirem de fer una mica cronològic perquè la gent ho entengui millor.
0: Perfecte.
7: La Lliga començarà amb un flamant Alavés Getafe el dissabte 15 d'agost a 8:15 del vespre, i també dissabte 15, Sevilla-Rayo Vallecano a 10:15 de la nit. Aquests són els dos partits que inauguren la primera divisió espanyola. Diumenge 16 d'agost.
0: No busquis vols ara, ja tindràs temps de buscar vols per la victòria.
7: Diumenge 16 d'agost, Racing-Villarreal a les 5, Espanyol-Llevant a les 7, atenció, és el debut de l'Espanyol, que sí que juga en aquest primer cap de setmana de competició, i Celta-Osasuna a 10:15, i per dilluns 17 queda Deportivo-Elx. Segona jornada, arrenca un dijous, dia 20, estrany també. Serà, per cert, l'endemà de l'Atlético Màlaga. Serà un Rayo Alavés a les 9. Divendres 21, debuta en Betis i Real Societat, que s'enfrontaran a la Cartuja també a les 9. Dissabte 22, el València debuta a 8:15 a Mestalla contra el Celta. I el Real Madrid, per ordre cronològic, és jornada 2, però és el primer partit de Lliga del Nou Madrid de José Mourinho, al camp de l'Espanyol, a l'RCD Stadium, el dissabte 22 d'agost a 10:15. Segon partit de l'Espanyol, primer partit del Madrid de Mourinho, aquest Espanyol-Real Madrid. Vaig al menú del diumenge 23, Atlètic de Madrid-Villarreal, debut Matalassé, a les 5, Getafe-Racing a 7:15, i diumenge 23 d'agost, 10:15 de la nit, segona jornada de Lliga, aquí sí, debut al Barça de Hansi Flick, que ho farà al camp de l'Elx.
0: Per tant, Elx-Barça és el debut d'aquesta Lliga el diumenge 23 d'agost a 10:15 de la nit.
7: Sí, per dilluns 24 quedarà Osasuna-Llevant a 10:15 i Màlaga-Deportivo a 10:15. Com podeu veure, aquestes dues primeres jornades,
0: no
7: està tot malament, ben fàcil i endreçat.
0: Perfecte, doncs intentem posar, o resumir, millor dit, tot el que tenim sobre la taula i parlem, bàsicament, del que interessa. El Barça, a veure, per agafar les dates importants als Blaugrana.
7: Sí, el debut és el diumenge 23, com dèiem, el Martínez Valero contra l'Elx. 10:15, partit de la segona jornada, però primer partit del Barça aquesta temporada. El segon partit, i primer al Camp Nou, Barça-Atlètic de Bilbao, que serà dijous 29 d'agost a les 9 del vespre, que aquest és el que correspon a la primera jornada. I el tercera jornada, dilluns 31 d'agost, Barça-Rayo Vallecano, també al Camp Nou, a les 9 del vespre. Fixa't que els dos primers partits a casa no són en cap de setmana, un dijous i l'altre aquest dilluns 31 d'agost.
0: Per tant, quatre partits al Barça separats per quatre dies cadascun d'ells. El del Gamper, recordem-lo, 19 d'agost serà l'estrena del Barça al Camp Nou, però no amb els seus socis. Després, el 23 d'agost, al Camp de l'Elx, primer partit de Lliga. Després, el 27 a casa contra l'Atlètic Club, és el debut de Lliga al Camp Nou.
7: Dijous 29.
0: El dijous 29 i finalment, el dilluns 31 d'agost, aquest Barça-Rayo Vallecano. L'Espanyol, com tenim les dates de l'equip blanquiblau?
7: Doncs no, ja anaves bé, és 27, perquè sí, 29-31 és impossible. Anaves bé, Xavi.
0: Correcte.
7: És 27 d'agost el Barça-Atlètic de Bilbao.
0: Anem a l'Espanyol.
7: L'Espanyol, debut diumenge 16 a casa contra el Llevant, a les 7 de la tarda. Dissabte 22, també a l'RCD Stadium, Espanyol-Real Madrid, que serà l'estrena, com dèiem, del Nou Madrid de José Mourinho, a 9:15 de la nit. I dissabte 29, a les 7, tercera jornada, Real Societat Espanyol.
0: I el Madrid, abans comentàvem que tindrà aquest partit contra l'Espanyol, què tindrà després?
7: Després Real Madrid-Real Societat, dimecres 26 a les 9, corresponent a la primera jornada, segon partit en ordre cronològic, i Real Madrid-Màlaga, diumenge 30 a les 5, també al Santiago Bernabéu.
0: I ja que hi som, repassem també els debuts dels catalans a la segona divisió, perquè també tenim horaris. Avui hem donat horaris del Girona i del Sabadell.
7: Sí, primera jornada, Girona-Leganés, diumenge 16 a les 7 de la tarda a Montilivi, i Sporting-Sabadell, dilluns 17, també a les 7 al Molinón. Com a curiositat, Xavi, si us deia abans que la Lliga de Primera Divisió arrencarà amb un Alavés-Getafe, deixa'm dir que la segona divisió comença un dia abans, divendres 14, inici de la temporada professional al futbol espanyol, Real Societat B-Castelló, a 9:15 del vespre.
0: No,
7: segona jornada de segona, Còrdoba-Girona divendres 21 a les 9 i Castelló-Sabadell diumenge 23 a les 7. I la tercera jornada, Sabadell-Almeria dissabte 29 a les 7 a la Nova Creu Alta i Girona-Les Palmes també dissabte 29 a 9:45 a Montilivi.
0: Doncs ja tindrem temps d'anar repassant dades i dates, i tot plegat, però avui que hem sabut les tres primeres dates del calendari, tant de primera com de segona, doncs està bé explicar-les. Quim, gràcies.
7: De res.
0: Anirem tancant tertúlia, no?
1: Jo voldria que ho tornés a explicar, si pot.
0: Sí. Jo crec que...
7: I torno o no?
0: No. Jo crec que millor... Estan penjades, feu això.
7: Després te'n faig 5 cèntims, Francesc.
0: La Liga.es ja serà molt més fàcil tot. Ja veureu com si aneu allà, busqueu el que us interessa, perquè si no el batibull és important. Avui hi ha un embolic de dates. A més, no, és que no jugueu ara, jugareu després, però després recuperareu i torneu a l'esquerra i a la dreta i a dalt. Va, és igual. Aneu mirant. Ho deixem aquí.
4: I tant.
0: La setmana que ve una mica més, no? I a veure què passa aquest diumenge amb la final del Mundial, amb Espanya, Anglaterra o Espanya, Argentina. Sí, sap, ja sé que és Espanya, Argentina. Ara. Però era per posar les dues opcions.
10: Vés-te enfocant per demà, eh?
0: Sí.
10: Argentina,
0: absolutament. Ho explicarem en directe.
4: Jo estic en el Sapetim, perquè per mi...
1: Jo també.
4: Messi és Messi.
10: Demà Messi, de fet, Argentina i la Càbala.
0: Jo crec que hi ha molt pocs, no?, que no estiguem en el Sapetim del nostre entorn, em refereixo, evidentment, si vas a quilòmetres enllà, segurament en trobaràs més, però Argentina, una final i per Messi, ostres.
10: Per una qüestió d'associació,
0: Sí,
10: jo veig
0: sí.
10: Messi i aquest tio em va fer feliç.
0: Ja
10: llavors
0: està.
10: Veig Messi, és felicitat, Messi juga a l'Argentina, vaig amb l'Argentina, ja està.
0: I s'acaba.
4: No, i quin atractiu de veure Messi enfrontant-se a la parella, a la Porto.
0: Absolutament.
4: És que és magnífic. És
0: absolutament.
4: Magnífic. El Mundial, al final, ho hem de reconèixer, és molt divertit.
0: Sí. Diumenge acaba, però, i en parlarem. Lluís Carrasco, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Que vagi molt

0: la oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Fa 20 minuts que mires destinacions i 0 minuts que treballes. Recorre Itàlia, França, descobrir la Selva Negra o fer un creuer fluvial per Europa. Atrapa-lo, tens viatges per Europa fins a un 35% de descompte. L'estiu comença quan el reserves. Atrapa-lo.
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
6: RAC 1. Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
7: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
13: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
15: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: RAC 1.
17: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
18: 4 minuts passant de

0: Tres quarts d'una de la matinada. Jové, tu que a aquestes hores t'agafen moments per pensar i per fer-te preguntes.
1: Sí, doncs la millora del dia.
0: Si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum, però ara ve la pregunta important. On el compres, oi? Doncs a Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. I dit això, comencem a familiaritzar-nos amb aquesta sintonia. Ho tenim a tocar.
1: Es passa que amb aquesta calor costa fer-te la idea encara.
0: Sí, però la sents? Sents aquestes primeres quatre notes i dius... I ja hi som. I més amb el que portes, sí. Perquè ja comencem a tenir equips classificats a la primera ronda, oi?
1: Sí, els primers equips que són a la segona ronda de la Champions, i deixa'm dir-te que aquest any tampoc hi haurà representant Andorra a la Champions. L'Inter d'Escaldes no ha estat capaç de remuntar l'eliminatòria contra el Lincoln Red Imps de Gibraltar. Havia perdut l'anada per 3-1. Avui ha empatat,
0: no?
1: A 1. Sí, un clàssic d'aquestes primeres rondes. Avui ha empatat a 1 al Principat i n'ha quedat fora. Per tant, els gibraltarenys, que sí que passen a la segona de les quatre rondes prèvies, també han passat el QPS de Finlàndia, l'Iberia, Georgia, el Vikingur de Reykjavik, l'Ararat d'Armènia, el Lepski de Sofia, el Sababaku de l'Azerbaidjan, el Kaunas Algiris de Lituània, l'Arne d'Irlanda del Nord i el Shamrock Rovers d'Irlanda. Demà resolen les altres quatre eliminatòries: Universitat de Craiova, Vitebsk de Bielorússia, Vissen de Luxemburg, Klaksvik de les Illes Fèroe, Egnatia d'Albània, Petrokup de Moldàvia i Stoyeska de Montenegro, Cairat al Mati. A la segona ronda ja esperen el Lech Poznan polonès, l'Arus danès, el Thun suís, l'Apoel Beersheba israelià, l'Omonia de Nicòsia, el Mialbi suec, el Dinamo de Zagreb, l'Estrella Roja, l'Slovan de Bratislava, el Chelye, el Fenerbahçe, el Hertz escocès, l'Storm Graz i el Górnik Zabrze polonès. Segona ronda que arrencarà la setmana vinent.
0: Estàs bé, però...
1: Sí.
0: Estàs bé.
1: Sí.
0: Aquells que esteu a casa, si voleu fer un exercici, que és recuperar el moment Quim Salvador amb les dates de la Lliga de la temporada que ve i els enfrontaments de Champions que acabem d'explicar...
1: Són els quadernets d'estiu,
0: sí,
1: del Tuiràs.
0: Teniu aquí dues bones opcions per passar la nit.
1: El solucionari al podcast.
0: Exacte. Oriol, gràcies.
1: Bona nit.

0: nom. Rubén Pérez, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Xavi.
0: Per ti tinc una altra proposta per tu, que és el nou Omoda 7SHS. Aquesta és que fas cara. Fas cara un SUV potent, eficient, tecnològic, fins a 279 cavalls, que és una barbaritat, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic, sí, sí, com ho sents, Omoda 7SHS, consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Però tu també tens una proposta per fer-me, oi? Que és explicar-me la situació dels equips catalans tant de primera com de segona divisió. Avui el Girona ha presentat dos dels tres reforços que ha fet aquest estiu per intentar assolir l'objectiu de tornar a la primera. Són Ethan i Ivan Morante.
2: Sí, Ethan era una incorporació que el club ja tenia lligada des d'abans d'acabar la temporada i la intenció era que jugués al Girona primera, però l'operació s'ha mantingut igualment amb el descens de categoria. De fet, Ethan té molt clar quin és l'objectiu per aquesta temporada.
3: Jo crec que l'objectiu col·lectiu és més que clar. Jo crec que pujar de divisió i individual, això que l'equip estigui a dalt sempre i guanyem tots els partits que pugui.
2: Pel que fa a l'altre jugador, Ivan Morante, arriba procedent del Burgos, on ha tingut un rol important també aquesta temporada a segona, una categoria que coneix molt bé.
4: Es una categoría que, aunque vengas de primera división, nadie te regala nada. Tienes que competir todos los partidos y al final hasta el último te puede plantar cara. Y bueno, hay que ir partido a partido, poco a poco, marcándonos objetivos a corto plazo y seguro que haremos una gran temporada, estoy seguro.
2: Pel que fa a les sortides, està a punt d'oficialitzar-se la de Joel Roca, que està ultimant els detalls per marxar a l'Olympiacos grec.
0: També novetats al Sabadell, que ha fet oficial l'arribada del central José Luis Català.
2: Sí, arriba procedent del filial de l'Espanyol i signa fins al 2028. És el sisè fitxatge dels arlequinats en aquest mercat, que es continuen reforçant en el seu retorn a segona divisió. Avui també s'han presentat a dos dels seus nous fitxatges, com el Girona, en aquest cas Alen Ribeiro i Miqui Codina. I demà tot l'equip marxarà cap a Salou 10 dies per realitzar l'estada de pretemporada. I un últim apunt també de segona divisió, perquè l'Andorra ha fet oficial l'arribada de Jordi Cano. El davanter barceloní arriba després d'acabar contracte amb l'Europa i signa per dues temporades. Cano fa el salt al futbol professional després de ser el màxim golejador de la primera federació amb 25 gols.
0: I pel que fa a l'Espanyol, avui qui ha presentat és a Sergio García, en aquest cas com a nou tècnic del filial.
2: Sí, l'exjugador barceloní torna al club blanquiblau per afrontar la seva primera experiència al futbol sènior. Serà segona ref, fins ara tan sols ha entrenat equips de categories formatives. Sergio ha deixat clar que el seu objectiu és aconseguir que els màxims jugadors possibles puguin pujar al primer equip. I també s'ha anunciat avui un canvi a l'organigrama del club. És curiós perquè Manolo González, que comparteix també nom i cognom amb l'entrenador del primer equip masculí, torna al club com a coordinador dels serveis mèdics després de marxar al setembre del 2022.
0: Perfecte, Rubén, gràcies.
2: Bona nit.
0: Tinc per aquí, Joan Ferrer, bona nit.
5: Bona nit.
0: Perquè tu també fas cara, oi, de voler canviar de cotxe.
5: Exacte.
0: Potser una moto, una moto nova, també. En tot cas, pots triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona si vas a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes al mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. I parlant d'estrenar, obrim carpeta de bàsquet. Hem d'actualitzar com tenim les coses al Barça, avui ja amb l'adeu definitiu de Xavi Pascual.
6: Sí, aquesta tarda hem tingut el comunicat oficial del Barça, on el club ha explicat que Xavi Pascual ha fet efectiva la seva clàusula de rescisió, posant el punt final a la seva segona etapa a la banqueta del Barça, un Pascual que ja ha estat anunciat oficialment com a nou entrenador del Dubai Basketball, firma 3 temporades de contracte amb el conjunt dels Emirats Àrabs. El Barça ja té a punt el seu substitut, serà Alexander Sekulić, un nom que ja us vam avançar fa uns dies amb el Dani Aguilar aquí a RAC1. L'acord amb Sekulić és total, només falta la signatura i serà anunciat pròximament. Firmarà per dues temporades, això sí, el club blaugrana es vol curar en salut i es guardarà una opció de tall al final de la primera. Pel que fa a la carpeta de l'entrenador, el Barça tenia d'entrada la idea de fitxar Paolo Galbiati, però després d'unes negociacions massa complicades amb el Baskonia, el club va acabar descartant el nom de l'italià. Aleshores es van plantejar diversos noms, com per exemple Scariolo, Perasovic o Ataman. No hi va haver negociació, simplement es van posar sobre la taula. Finalment s'ha acabat apostant per Sekulic, que és un entrenador que encaixa molt amb l'estil que vol implementar Xavi Pujol, que serà anunciat oficialment com a nou director esportiu del Barça a principis d'agost. Juan Carlos Navarro ha deixat de formar part de la direcció esportiva i passarà a ocupar un altre càrrec al club. Per cert, que Xavi Pascual no marxa sol a Dubai, també ho fan, bé, també surten del club Òscar Orellana i Albert Oliver. El primer d'ells tot apunta que acompanyarà Pascual a Dubai, com et deia, i deixarà el Barça després de més de dues dècades. Va arribar al bàsquet formatiu del club fa 21 anys i, excepte el curs 2009-2010, que va dirigir el Sarrià femení, ha anat ocupant diferents rols fins a fer el salt al primer equip el 2016. Des d'aquell moment ha format part del cos tècnic amb els diferents entrenadors que han ocupat la banqueta blaugrana aquest últim curs. Entre la destitució de Joan Peñarroy i l'arribada de Pascual, va dirigir tres partits contra el Bayern, la Virtus i el Baskonia, guanyant-los tots tres.
0: I també en clau blaugrana, el club ha estat treballant en moviments de mercat que podrien confirmar-se durant els pròxims dies.
6: Sí, d'entrada la intenció del Barça és fer una plantilla que tingui entre 14 i 15 fitxes, a més del joveníssim Mohamed Davon, de només 14 anys, amb qui la idea és que estigui també en dinàmica de primer equip. Pel que fa a la carpeta dels fitxatges, més enllà dels dos primers que ja es van anunciar, Oliver Encamo i Justin Robinson, el Barça té un acord verbal amb Tyrese Martin i amb Stanley Umude. El primer és un 2-3 nord-americà de 27 anys amb 122 partits d'experiència a l'NBA, on va coincidir amb el català Jordi Fernández. I el segon nom és, el, com et comentava, el de Stanley Umude, un alè físic, també nord-americà i també de 27 anys. Aquesta última temporada ha fet 19 punts per partit a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Un Barça que pròximament també ha d'anunciar els fitxatges que ja té tancats, el base Umoja Gibson, l'alè Agustín Oval i el pivot Josh Nivo. D'aquest últim apuntar que el Milà ja ha fet oficial la seva sortida, ara només queda doncs esperar a l'anunci oficial per part del Barça. En principi quedaran per arribar un 5 titular, un tercer pivot i com a molt un tercer 4 en cas que s'acabi apostant per fer una plantilla llarga de 15 jugadors. A tot això també hem de parlar de la carpeta Toko Shengelia. El georgià és una de les peces clau de la plantilla blaugrana, però la seva continuïtat no està garantida. De fet, al club hi ha el temor que pugui marxar, té bones ofertes en projectes importants, tant esportiva com econòmicament. Haurem d'estar doncs atents al desenllaç d'aquest cas, perquè en cas que acabés marxant, el Barça hauria de portar un altre 4 de nivell per substituir-lo.
0: Tot això al Barça, amb moltes coses, com veieu, per explicar, però fora de la clau blaugrana encara podem fer algun apunt més, en aquest cas, de Mercato.
6: Sí, el Fiat Girona ha anunciat el fitxatge de David Nguessan, un interior neerlandès de 26 anys i 2,06 d'alçada, que firma per una temporada. Aquest últim curs ha jugat al Braunschweig alemany, on ha registrat unes mitjanes de 14,1 punts i 16 crèdits de valoració a la Lliga. I un últim apunt molt ràpid, perquè ja han sortit a la venda els abonaments de la Supercopa ACB, una competició que disputaran Barça, Joventut, València i Baskonia. Els preus oscil·len entre els 40 i els 400 euros. Recordem que es celebrarà a l'Olímpic de Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.
0: Joan, gràcies.
6: A tu. I una cançó.
1: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Pel ciclisme, temps pel Tour de França. Tadej Pogacar ha tornat a demostrar que no té rivals, no té competidors i ha guanyat la seva tercera etapa d'aquesta edició. Roger Jofre, bona nit.
5: Bona nit. Sí, l'eslové va guanyar el tercer dia de competició a la primera etapa de muntanya, va imposar-se a la sisena jornada coronant el Tourmalet i avui no ha decebut en una nova etapa de muntanya entre Aurillac i l'Elioran, amb fins a 7 ports puntuables, 2 de primera categoria, 1 de segona i 4 de tercera. La seva victòria número 24 al Tour de França ha arribat com arriben gairebé totes últimament, amb una barreja de superioritat i naturalitat. Pogacar ha atacat a 2 quilòmetres del cim del coll del Pertús a l'equatorià Carapaz i l'ha atrapat abans de coronar. Ni Jonas Vingegaard, ni Remco Evenepoel, ni Juan Ayuso l'han pogut seguir i al darrere ha començat una altra cursa. Evenepoel ha arribat en segona posició a 32 segons. Pol Seixas, empès per l'entusiasme d'una França que buscava un heroi en la seva festa nacional, ha quedat tercer a 34 segons i Lipovic i Ayuso s'han adjudicat la quarta i la cinquena plaça. El gran damnificat del dia ha estat Jonas Vingegaard, que ha perdut 54 segons respecte al mallot groc Pogacar i 12 respecte a Evenepoel. Ara l'eslové té un marge de 3 minuts i 36 segons al capdavant de la general.
0: Bona festa nacional han tingut a França. Esperaven Seixas, no ha arribat. Esperaven final.
5: Se'ls ha complicat també el Mundial.
0: Una victòria d'etapa, per cert, la de Pogacar, que encara ha tingut més mèrit tenint en compte les condicions amb les quals va dormir l'eslové.
5: Sí, com a dada curiosa, l'hotel on s'allotjava el seu equip, l'UAE, i també el Lidl Trek, no tenia aire condicionat en plena onada de calor a França. El director de l'eslové, Matxin, s'ha queixat de la qualitat de l'establiment, tot i que ha reconegut que finalment, amb algun tall durant la nit, els corredors han pogut dormir amb aire.
1: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: I, Roger, ens falta l'últim minut.
5: Joan Rossinyol és la primera incorporació del nou Lleida. El futbolista lleidatà que va arribar a jugar a tercera federació tornarà a vestir els colors del club a quarta catalana. A segona divisió, l'Andorra ja s'ha estrenat a la pretemporada amb un partit contra el Millwall anglès. Han guanyat els andorrans per 2-1. A waterpolo, Clara Espar ha decidit retirar-se i tancar una carrera esportiva plena d'èxits. La jugadora catalana de 31 anys en dues dècades ha aconseguit 8 medalles amb la selecció espanyola i una vintena de títols en clubs. I als Estats Units, el 4 vegades campió de la IndyCar d'automobilisme Àlex Palou ha visitat la Casa Blanca durant la presentació del nou Gran Premi de Washington. El pilot català fins i tot li ha regalat a Trump un casc personalitzat.
0: Veus que bé. Roger, gràcies.
5: Bona nit.
7: Són 8:99.
8: Això és un fals nou.
7: Amb targeta?
8: Però si no he fet res.
9: A veure si ens movem.
8: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
10: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
11: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Passen 3 minuts a la 1 de la matinada, moment de, ja ho sentiu, de dir adeu i d'agrair. Agrair a la Laia Biorrun, que ha fet possible el programa des de la tècnica, igual que l'Oriol Montfort, i també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha estat remant des de fa unes quantes hores. Avui hem començat a 8:45 del vespre, la mateixa hora que començarem demà per seguir atents a aquest Mundial, en aquest cas amb la segona semifinal, la que disputaran Anglaterra i Argentina, d'on sortirà el rival d'Espanya a la final de diumenge. Ho deixem aquí, agraïm-vos l'assistència, com cada dia. Gràcies, que vagi molt bé, bona nit, descanseu.
7: Tu diràs.
1: RAC 1 Notícies. Pol Prat.
12: Bona nit, ara passen 4 minuts de la una. Mariano Rajoy evita demanar disculpes i carrega tort i a dret contra tothom que l'ha titllat de racista per dir que a la selecció francesa no hi juga cap francès. Aquesta nit, minuts després de la victòria d'Espanya contra França, el digital El Debate ha publicat una nova columna d'opinió de l'expresident espanyol. Es titula Hay que tener buen humor. Com és habitual, Rajoy arrenca amb una lletania d'obvietats, com ara Estamos en la final del Mundial o Hemos vencido a Francia en les semifinales. Però a mesura que avança l'article, se li va escalfant la boca i a l'últim paràgraf l'exlíder del PP ja surt al pas de les crítiques dels últims dies. No diu noms, però se li entén tot. Escriu: la pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. No diu quines qüestions, però es suma al discurs del PP, que insisteix des de fa dies que els atacs contra Rajoy són una cortina de fum per tapar els casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE. Rajoy continua: son estas las que importan a los españoles, estas cuestiones, y debería ocupar a esas autoridades. Sin embargo, diu l'expresident espanyol, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención y alborotar. Y ho remata sense demanar disculpas y dient: ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Recordem que el govern espanyol li havia demanat una disculpa formal a Rajoy pel conflicte diplomàtic que ha obert en França o ja ha anunciat que estudia accions legals contra ell. El govern francès també ha demanat a la Federació Francesa de Futbol que el denunciï. Sigui com sigui, a aquesta hora estem molt pendents de les celebracions per la victòria de la selecció espanyola. A França, la policia ha desplegat un fort dispositiu de seguretat a ciutats com París, com Tolosa o Marsella, on ja hi ha hagut aldarulls greus en altres edicions del Mundial. A casa nostra, evidentment, els Mossos d'Esquadra també estan pendents de possibles incidents, i a Madrid el mateix amb la policia espanyola. A aquesta hora, però, no consten incidents, com a mínim incidents importants, ni a Catalunya, ni a l'estat espanyol, ni tampoc a França. A aquesta hora els bombers treballen per estabilitzar l'incendi forestal de Rubió, que encara crema entre l'Anoia i el Bages. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees en una zona deshabitada i, tot i que continua actiu, els bombers expliquen que crema amb poca intensitat i que, ara per ara, no hi ha perill que creï focus secundaris o que es compliqui. Tot i això, el coordinador comarcal de les ADFs, Martí Sansarric, explicava a TV3 que fan mans i mànigues per estabilitzar-lo aviat perquè és una zona de molt difícil accés i no volen que aquest dimarts es descontroli.
13: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades,
9: camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, i això és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
12: Els bombers, per cert, ja han controlat l'últim incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que va començar aquest diumenge. I aquest dimarts està previst que arribem al pic de l'onada de calor i per això Protecció Civil avisa que és el dia de tot l'estiu que més els preocupa pel que fa al risc d'incendis. Per això demanen màxima precaució i evitar imprudències a les zones forestals. De fet, el mapa del Pla Alfa dels agents rurals ja indica que un de cada tres municipis catalans està en risc alt o risc extrem, que és el més alt de tots, d'incendi. I Almeria, per cert, ja s'han identificat les 13 víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos. 12 d'elles són estrangeres i només una persona tenia nacionalitat espanyola. Això sí, encara hi ha 10 persones desaparegudes que no se sap on són. I ara els esports amb Joan Ferrer.
6: La selecció espanyola s'ha classificat per la final del Mundial de Futbol. L'equip dirigit per Luis de la Fuente ha derrotat per 2-0 a la selecció francesa. Oyarzábal de penal i Pedro Porro han fet els gols d'una victòria que significa la segona final mundialista a la història d'Espanya. Així d'emocionat es mostrava de la Fuente després del partit.
13: Hoy nos enfrentábamos a uno de los mejores, a una de las mejores selecciones del mundo. Pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente. Eso es un plus. Esta gente, estos jugadores se merecen todo.
6: El rival a la final sortirà del duel entre l'Argentina i Anglaterra demà a les 9 del vespre. Encara en futbol, el jugador del Barça, Frenkie de Jong, ha tornat lesionat dels Estats Units. El neerlandès podria tenir una lesió de llarga durada al genoll a l'espera que el Barça en faci públic l'abast. En bàsquet, el Barça ha anunciat que Xavi Pascual s'ha desvinculat del club després de fer efectiva la seva clàusula de rescisió. Fitxa pel Dubai Bàsquet i el substituirà a la banqueta blaugrana l'eslové Alexander Sekulic.
12: I el temps torna a ser una nit de mal dormir a bona part del país i aquest dimecres arribarem al pic de la tercera onada de calor de l'estiu amb temperatures extremes que es mouran entre els 34 i els 38 graus en general i per sobre dels 40 graus als punts més càlids de l'interior. Fins i tot es fregaran els 42 o 43 graus en algunes zones de l'Empordà i del Pla de Lleida, tot plegat, acompanyat de sol, de pols en suspensió i d'alguna tempesta petarda al Pirineu i al Prepirineu. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RACO.cat.
14: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
15: a RAC1.cat.
14: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
16: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Arenys de Mar.
19: Sí.
18: Santpedor.
19: Sí.
18: Sarrià.
19: Sí.
18: Nou Barris.
19: Sí.
18: Sant Antoni.
19: Sí.
18: Ruella de Montgrí.
19: Sí.
18: Sagrada Família.
19: Sí.
18: Andrea Pau Tordera.
19: Sí.
18: Gent de Vélez del Tru.
19: Sí.
18: Molins de Rei.
19: Sí.
18: Grat de Mar.
19: Sí.
18: Sant Pere de Riu de Vinyes. Sí.
20: De la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
17: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
21: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
21: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
21: Heu de saber que el Tribunal Suprem ha obert la porta perquè els cartells de les escoles catalanes hagin d'estar en castellà.
17: Molt bé. La meva pregunta és...
21: No.
17: I...
21: Home, a Catalunya la llengua oficial de l'ensenyament... Estic fart ja de donar explicacions.
17: Espera't.
21: Tota l'estona. Si aquesta energia que gastem...
17: T'has massa nerviós.
21: No, bueno, és que comencem el programa, és que s'acaba la temporada i vostè està amb aquesta merda tota l'estona.
17: No.
21: Senyor, que va estar?
17: Jo no he pujat el to de veu.
21: No necessita perquè té un exèrcit al darrere.
17: De moment no ho necessito, efectivament, no ho necessito.
21: Fa riure molt, vostè.
17: Efectivament, molt. Que estàs nerviós?
15: S'acaba la temporada, home.
21: No s'acaba mai, aquesta temporada.
15: Jo crec que tu una mica nerviós estàs.
21: Pot ser que estigui una mica nerviós.
15: Què et passa?
21: No ho sé.
15: Tens por que Espanya no passi a la final? Deu ser això,
21: això. Deu ser això. Uri,
19: el tema és que hi ha una agrupació, que ja n'hem parat altres vegades, que es diu Assemblea per a una escola bilingüe, perdoneu.
22: Bon dia a tothom.
15: Bon dia,
22: bon dia a tothom. Recordeu que quan diuen escola bilingüe, volen dir en espanyol, conyo.
15: Sí.
22: El bilingüisme no surt mai per dir, mire, això...
15: podria ser en català.
22: Això podria ser en català, no surten mai a dir això.
15: No,
22: és el bilingüisme sempre en un sentit el que defensen, eh?
15: Sí. Escolta, potser esteu tots nerviosos.
22: Oi, tant que estic nerviós.
15: No,
22: per gent com
15: que...
22: vostè, aquests que estan a favor del bilingüisme mai defensen el bilingüisme a les plataformes com Netflix.
21: Me da igual que no hi ha català, eh?
22: Mai surten a defensar el bilingüisme a la televisió espanyola, la 1, que la paguem entre tots. Només defensen el bilingüisme quan el català treu una miqueta al cap. Aleshores agafen el martell del bilingüisme i diu...
21: Que te pego en cabeza.
22: Aquest és el bilingüisme que defensen.
19: Bé, el que deia, aquesta associació que acumula ja moltes denúncies contra el català a l'escola, el 25%, totes aquestes coses, ha aconseguit ara que el Tribunal Suprem anuli una part de l'ordenança de la Generalitat sobre la senyalització l'ètica a les escoles,
22: els
19: a les aules.
22: Els cartells, hi ha els cartells.
19: Ja van
22: directament...
19: rètols.
22: Sí. Rètols.
19: La senyalística.
22: Es diu senyalística?
19: No es diu senyalètica?
15: Molt bé, doncs...
19: Vaig haver de buscar l'altre dia.
15: Sí, és que realment...
19: Optimat.
15: Es troba molt a faltar.
19: Busqueu Optimat, eh?
15: Es troba molt a faltar.
22: Això, el problema és el bilingüisme. Com que no estudiem bé la nostra pròpia llengua, diem coses com... Això als espanyols no els hi passa. No, un tio per la ràdio no diu de color amarron. M'entens?
15: Que ho farien fora.
22: Clar que el farien fora. En canvi, aquí... Bueno, senyalítica o senyalet... Gent que té tres carreres.
15: Sí, sí.
22: Tu vas començar a Telecos.
19: Jo vaig començar a Telecos, sí. Tots números.
15: Algunes lletres també, però...
22: Quina
15: carrera s'ha d'estudiar per pujar lavabo? Lavabo al fons de l'esquerda.
22: No, és que clar,
19: si lavabo es diu igual en català que en castellà.
15: Doncs ja està, home, escolta'm. Veus com ens hem posat d'acord? Posem-ho en castellà
22: i ja està. Ah, no, pensava que deia tots en català i no passa res.
15: No, vull dir, escolta'm, allà on posa escuela, doncs bé, ja sabeu.
19: Escuela, bé, en tot cas, el que fa el Suprem, doncs és això, obrir la porta perquè s'hagin de posar cartells en castellà a les noves escoles que es facin a Catalunya.
22: No, el Suprem no obre la porta. El Suprem, en realitat, sent nosaltres catalans, ens tanca la porta. Tanca la porta al català. Tanca la porta a l'amnistia. Tanca la porta a un referèndum. I tanca una porta a que els nens puguin veure els Minions en català a una hora que no siguin les 2 de la matinada en un cinema tancat a 95 quilòmetres de casa teva. Volem veure els putos Minions en català. M'entén? Encara que parlin poc, m'entens? I no és exactament català.
15: No parla català, sí.
22: Però diu papaya. I jo amb el pell de gallina, ja, mira, ja l'ha pres. Ja l'està prenent perquè diu papaya.
15: Bon dia, a veure quan estem per les fruites d'aquí, no la papaya.
22: No, sí.
15: La banana.
22: Aquest seria un altre pas, eh? Vull dir, que digui mullarero, no, el Minion, doncs ja ho trobarem. Santa.
19: El ritme que anem de canvi climàtic, crec que la papaya serà una cosa que posarem també a Vilanova de la Franja.
15: Sí, eh? A mi, nenes, no sé, la papaya va molt bé per l'estoma, eh?
22: Sí,
15: jo no sé, sempre aneu de postres, però jo la papaya la trobo...
19: Què?
15: La trobo sosa.
19: Ah, sí?
15: Noelia.
22: Sí.
19: Per què Noelia?
15: Bueno, però la Noelia m'entén. Amb això de la fruita.
23: Menja fruites i verdures.
15: És l'últim, l'únic que puc menjar.
19: Home, també menja porex pan.
15: Home, doncs la papaya per mi és una mica porex panosa.
22: I la guayaba també.
15: No té gust.
22: I la guayaba, papaya i maracuyà. Són les tres fruites que te transporten a Amèrica Llatina.
15: I les transporten d'Amèrica Llatina.
22: Sí, deixa molta empremta, però a mi m'agrada. Encara, o sigui, jo, a mi, on me posis una bona torrada d'alvocat,
15: vas explicar-nos-ho ahir.
22: Sí, però jo em vaig equivocar. Jo vaig anar d'advocat.
15: Advocat,
22: i tota la classe anava d'advocat.
15: Ja, sí.
22: No veu sentir el programa d'ahir?
19: No, ets l'advocat dels advocats, eh?
22: Exacte. Que vaig dir, no, jo vaig a Men in Black. M'han dit, no. I aleshores vaig dir, busca't una altra cosa. I com que anava vestit, ben vestit, vaig dir, doncs sóc el de la caixa d'en Matlle Origen. I
15: aleshores... De la caixa, el que està cobrant.
22: El caixer.
19: El primer que sé de Matlle Origen que va amb corbata i amb americana, eh? Però...
22: Exacte, molt bé.
19: Molt bé, fantàstic.
22: Bueno, no, deixeu-vos de bajanades i de ximpleries, eh? Sí. Mentre us estan bilingüitzant, perquè no, Catalunya no és un país bilingüe. Catalunya és un país bilingüitzat, a la força. I mentrestant els partits independentistes preocupats per veure si poden fer que Pedro Sánchez continuï de president d'Hispània. Hispània, te quiero. Te chupo los huevos, ¿me entiendes?
15: Ah, no,
22: gràcies. Perdoneu pels nanos que hi ha avui.
15: Sí, és igual.
22: Però bueno, com que no entenen el castellà, no passa res.
17: Demà ja és...
22: Gràcies a tots els partits independentistes per aquest somni, que heu dilapidat un capital polític que aneu a cagar la via. I a veure si hi ha sort i passa un Rodalies, però no hi haurà sort. Tindreu aquesta sort,
2: Pots cagar tranquil·la la via, sí. Perquè no passa el
17: dia. Va més coses avui a la competència.
21: Sí, si us pensàveu que l'activitat política s'aturava a l'estiu, esteu equivocats.
17: Home, normal, Mariano Rajoy no descansa mai.
21: No, sí.
17: Mariano Rajoy és Batman, eh?
21: Sí.
17: Ojo, eh?
22: És Batman amb un 20% més de racisme, eh? Una miqueta, tio.
17: No, perdona, Mariano Rajoy no és racista.
21: Ah, no?
17: Ell és ordenat.
21: Bueno, a veure, què ha de ser ordenat?
17: És el típic que té l'armari ordenat per colors.
21: No va regit.
17: I ara ja deu estar escrivint l'article de la victòria d'Espanya d'aquesta nit contra França.
21: Home.
17: Francia, que juega sin franceses...
21: Això ha creat una polèmica.
17: Ha perdido contra España.
21: Sí.
17: Que juega sin españoles. Home. Porque la mitad son catalanes.
21: Sí, després parlarem de Rajoy. Em refereixo a l'actualitat política, quan parlava d'actualitat, a l'actualitat de debò, que no s'atura a l'estiu.
17: Ah, vols dir que els diputats del Congrés de Diputats estan treballant a tot gas?
21: No, bueno, el Congrés espanyol, fins on sé, estan de vacances des del 23 de juny.
17: Ah, sí?
21: Sí,
17: em pensava que anaves a dir des del 23 de F.
21: No. Des del 23 de juny...
17: Sí,
21: bueno, doncs això...
17: I quan tornen de vacances els diputats de Madrid?
2: Doncs miri, en teoria encara no hi ha data, però seria cap a la segona setmana de setembre.
21: Bueno...
17: A veure, és del 23 de juny, eh?
21: Sí. Algú ha dit molt bé, de
17: molt
21: fons,
17: bé.
21: I molt vostè, eh? I no, crec que...
17: Pues que... 12 setmanes de vacances!
2: Sí, 12 setmanes de vacances.
17: No una!
21: No,
17: clar. No dues!
21: No.
17: Ojo, eh? No tres!
21: No, sí, ni quatre.
17: Ni quatre?
21: No, sí.
17: Ni cinc?
21: Sí, ja està, ja està. No cal que arribi a 12. 12 setmanes... 12
17: ni set. Fixa't, si se us està fent llat, imagina't de vacances, eh?
21: Sí.
17: Ojo, eh?
21: 12 setmanes
17: ni
21: sense...
17: 8.
21: 12 setmanes...
17: 12 setmanes encara venem per la nou. Encara.
3: Són unes setmanes que et fan tenir necessitat vacances de les vacances.
17: Efectivament, sí, senyor.
21: I encara en queden... Va per la nou?
17: Doncs 10.
21: Acabi... 10. 10. Va per la 10, doncs queda
17: 11,
21: un mes.
17: No.
21: Un mes de vacances.
17: 12 vacances. Setmanes.
2: Sí, sí, un aplaudiment per les 12 setmanes.
17: Bravo.
21: Espontani.
17: Per això ja els vam votar.
21: Bueno, vostè, per
17: vosaltres ja els vau votar. Jo no voto.
21: No, jo tampoc.
17: Sabeu que a mi...
21: 12 setmanes sense activitat parlamentària a Madrid, que és el somni humit de Franco.
17: Sí, sí. M'equivoco si dic que 12 setmanes de vacances són 3 mesos de vacances.
21: No s'equivoca. Són 4 setmanes cada mes, 4 per 3, 12. O sigui,
17: escolta'm, al Congrés de Diputats, en lloc de dir-li la cambra baixa, els haurien de dir la cambra de baixa.
21: Sí, sí, bueno,
17: estan tots de baixa, 3 mesos.
21: No els baixes pagat.
17: O sigui, 3 mesos treballen menys que un mestre.
2: Fiquem els mestres, que prou feien.
17: Perquè després, quan mesos seguits treballen?
2: Doncs miri, després la cosa comença això, cap a mitjans de
17: setembre.
2: De setembre.
17: Sí,
2: llavors octubre treballen, novembre treballen...
17: Però ve Nadal.
2: Exacte.
17: Nadal foten també vacances.
2: Abans. Al començament de desembre, cap al dia 10...
17: El 10 ja foten festa.
2: Però recordem que el dia 10...
17: Però quan nació Jesucrist? L'11?
2: No, també li diré una cosa. El dia 10 és quan cessa l'activitat parlamentària, però abans ve el pont de la Constitució.
21: I de la Puríssima.
17: Hombre,
21: si tires enrere, jo crec que si no tornen mai més, ningú notarà.
2: Però cal...
17: Estem parlant del Congrés de Diputats.
21: Sí.
17: M'agradaria veure el calendari del Senado.
2: És un refugi climàtic.
17: No saben ni ells on para.
2: Bueno, també
17: he vist senadors per Madrid preguntar, no, oiga, el Senado.
21: ¿Dónde está lo mío?
17: ¿Dónde tengo de ir? Ningú sap on està.
2: El Senado que tengo que colgado. En tot cas, també li diré una cosa. S'acaba l'activitat cap al 10 de desembre, és a dir, pel pont de la Puríssima, però no tornen fins al 10 de febrer, eh?
17: Hòstia santa. Total, que fan pràcticament mig any de vacances els diputats. I la resta de mesos, doncs, anem a un restaurant a fotre'ns uns huevos estrellados.
21: Sí.
17: No m'estranya que el Gabriel Rufial no vulgui tornar.
21: No.
17: És de calaix. Jo tampoc hi tornaria.
21: En tot cas, no parlem del Congreso, de los diputados, sinó de la política catalana, perquè a l'Ajuntament de Girona hi ha crisi de govern.
17: Però Girona no s'havia independitzat, ja.
21: Vol callar un moment.
2: A veure, Junts ha sortit al govern municipal de Girona deixant en minoria l'alcalde, que és en Lluc Salelles, Gemma Zeis, que fins ara era la vicealcaldessa de Junts, ha fet un article dient que les coses no s'estan fent bé i que se'ls hi acaba la paciència.
21: I han deixat el govern una mica, no? Perdoneu una cosa.
2: Sí.
21: Ara que parleu del calendari, quan falta per les eleccions municipals?
17: Doncs menys d'un any. Seran el 31 de maig de l'any que ve.
21: I casualment, ara Junts se'ls acaba la paciència, un any de les eleccions, estan molt enfadats, és això?
17: Sí.
21: Surten de l'alcaldia de Girona.
17: Sí, sí.
21: Sabeu com en dic, d'això?
17: Com?
21: Teatre.
17: Teatre.
21: Benvinguts a la programació del Teatre Municipal de Girona.
4: Acte primer.
5: Escolti, avi, ara què?
4: Casa Molí a Pagès. La cuina. Al fons, banda esquerra, una porta sobre dos graons que estarà coberta per una cortina.
5: Avi, sisplau, no...
4: Al fons, banda dreta, porta gran, que dona un porxo.
5: Avi, si vol fer una obra de teatre...
4: Més al fons s'ha de dir tot.
5: Home, però no descrigui el decorat, escolti, si
4: podeu fer fora aquesta senyora que està cridant?
3: Està obrint un caramel.
8: Jo no he dit res, eh?
4: Més al fons...
8: Ara sortirà em fa el fet que el protagonista surt el com si fos ahir.
4: Sí.
8: Que treballa molt bé.
4: Més
19: I en aquell moment la gent fa...
4: Més al fons, un polític de Junts, que ja està en pre campanya electoral...
5: Molt bé, avi, quan comença el teatre?
4: Calla un moment.
5: Ah.
4: Comença. Estevet! Estevet! M'avisa el Google Calendar que queda un any per les eleccions a l'Ajuntament de Girona.
23: I a la resta d'ajuntaments.
4: Ràpid! Corre a fer obres a tot el poble, que la gent pensi que votar-nos va bé perquè fem moltes obres i fem moltes coses. Obrirem forats, rases, sols, cavitats, enfons, bencs i sopalmes. Que es noti que estem gastant els diners públics de tothom però per coses com fer forats i omplir-los. Passejarem per tots els mercats, farem articles de propaganda al Diari de Girona, a la revista Tot Girona, i sobretot no t'oblidis que ens hem de discutir entre els partits que manem a l'Ajuntament per demostrar que són partits diferents i que el nostre és el partit bo.
5: Ah, bé.
4: D'acord? Fosa Negra, cau el taló, cau una tramoia, cau l'escenari, cau el director, un senyor, un borratxo, cau l'alcalde, cau el Salvador Illa, cau el país, cau un invent, i tothom se'n va a la merda, afortunadament, perquè la merda va bé per adobar el camp.
5: Ah, bé.
4: I si adobes amb bona merda, pues surten uns arbres ben forts.
5: Sisplau.
4: Silenci. El públic comença a aplaudir. Primer només una persona. Després dues persones. I després tothom aplaudint molt fort. La gent tindrà un bravo. Bravo. I que en tornin els uns. Bravo. Fins aquí el microteatre, que cada cop és més teatre i menys micro.
5: Sí, sí, s'ha acabat la funció, avi, eh?
4: Gràcies.
5: Va, i aquest vespre, França juga la semifinal del Mundial de Futbol contra Espanya. Mohamed, tu això ja... Què passa?
22: Però és que has dit les paraules prohibides, eh? França i Espanya, ja, totes dues, eh?
5: Tu no vas amb cap de les dues seleccions,
22: eh? Jo vaig contra. O sigui, si ja ho vaig dir ahir, França contra Espanya, jo que guanyi contra. Vull dir que com he d'anar jo amb França o amb Espanya? No em pots fer triar entre els dos estats que treballen o han treballat per la desaparició del meu país? És com si fan triar entre el pare o la mare, però tant el pare com la mare t'insulten, te somacat i et fan esmorzar xupitos d'orujo des que tens 3 anys.
5: Però quina és la part dolenta? Jo vaig educar així els meus fills.
22: No, sí, ja, no m'estranya. En tot cas, no és la mare i el pare, perquè, bueno, paradoxalment som nosaltres el pare de determinades idees que ens han sortit malament, perquè... que no sóc jo.
5: No, Mohamed, tu en principi no pateixes narcolèpsia, jo és l'avi.
22: He agafat la tele de casa i l'ordinador ahir quan vaig veure que Jan Laporta havia anat a Dallas.
5: És veritat, Jan Laporta, eh?
3: Ja ho sabeu. Havia anat a Dallas i havia dit obertament que anava a donar suport a la selecció espanyola.
22: No vaig acabar el titular.
3: No, ja t'ho dic jo.
22: Ho vaig llegir en diagonal i vaig llegir Laporta, selecció espanyola a Dallas, vaig tancar l'ordinador.
5: Pot ser que parles en primera persona, també?
3: Tenemos que apoyar.
22: Tenemos que apoyar, què vol dir? No entenc espanyol.
5: Ganaremos
22: el què?
5: No, que parlava en primera persona de la selecció espanyola, com si ell també...
22: A primera del plural, vols dir?
5: Sí.
22: Val. No, és que no ho vaig sentir, ni ho vull sentir. Li vaig calar foc a l'habitació i vaig tirar tot per la finestra.
5: O sigui que no veuràs el partit, perquè no.
22: Sherlock Holmes.
5: No tens manera.
22: No tinc manera. Bueno, sí que tinc manera, uns petards.
5: Escolteu-me, avui el que heu de fer tots els homes que seguiu el Mundial, i si no el seguiu, no sou homes.
19: Sí.
5: Avui el que heu de fer, aquesta nit... El que heu de fer és convidar la dona a sopar.
19: Bueno, què diu ara? Home, avui hi haurà poca gent.
5: El que sents.
19: Sí,
5: Avui és la nit de convidar la dona al restaurant del barri que fa temps que us recomanen els amics.
19: Sí?
5: Heu d'anar a tastar la llesca 3.
19: Ara la llesca 3.
5: Que és dels mateixos amos que la llesca.
19: No cal que ho
5: digui. I que la llesca 2. Sí. I fan molt bones amanides i uns còctels finets. I escolta, amb relació qualitat-preu. Escolta, es menja de meravella. I casualment, al fons del restaurant, hi ha una pantalla de televisió gegant on pujaran l'Espanya-França i podràs veure la minya mal de la mida dels gegants d'arreu.
21: Ja deia jo que eres tant romanticisme per part seva, per una persona com vostè...
3: Bueno, és la teva opinió. No la comparteixo, però tampoc la respecto.
21: Perdoneu una cosa, ara que m'heu cridat, tot, perquè això és un misteri.
3: Professor de debò, bon dia.
21: Bones i màgiques nits, a mans de la màgia, a mans del misteri i a mans del futbol de seleccions.
3: Ve a parlar del partit d'avui, Espanya contra França?
21: No, vinc a parlar del partit de Marine Le Pen.
3: Ah,
21: Agrupació Nacional, un partit gens sospitós de ser racista que acusa Mariano Rajoy de ser racista.
3: Sí.
21: Com de malament...
3: Dos Spiderman. Dos Spiderman, sí, senyor.
21: Has d'haver fet les coses.
3: Sí, sí, arran de l'article que Rajoy ha escrit al diari digital El Debate, sí, on diu que França és un gran equip, però sense jugadors francesos.
21: Ens trobem davant d'una paradoxa.
3: Quina paradoxa?
21: La paradoxa que heu nomenat l'ambient és ben racista. Qui l'enracistarà? El racista que l'enracisti, bon racista serà.
3: Una mica callar per ser un títol, trobo.
21: El veritable França-Espanya d'avui és entre Marine Le Pen i Mariano Rajoy, o hauria de ser entre Mariano Le Pen? O potser Marine Rajoy.
3: Marine Rajoy,
21: Le Pen, Le Pon, i què li pon? Misteri no resol.
3: Misteri no resol. Va, que avui a la competència també hem de parlar dels canvis de llei.
21: Sí, el canvi de la llei per fer més fàcil, atenció, la construcció d'habitatges a Catalunya.
3: Ah, mira, veus? Per fi bones notícies pels grans tenidors i pels constructors, molt bé.
21: Sí, vostè és propietari d'un bloc de pisos a l'Eixample de Barcelona,
3: sí,
21: si
3: però
21: ho sabem.
3: Se m'ha quedat petit.
21: Sí.
3: M'agradaria fer més diners.
21: I per, no ha pensat a densificar, que és crear habitatge infernal dins l'habitatge?
3: Això ja ho faig, això.
21: Però si, això ja ho faig.
3: Si he dividit els pisos, de cada pis n'he fet 8.
21: Sí, això és infrahabitatge.
3: Soc la mestra del pladur. No. Vas posar en pladurs? Sí. Escolta, van sortint habitacions que no sabies que tenies.
21: Bueno, és increïble, però a Barcelona, si us hi fixeu, ara ja comencen a haver-hi uns llocs on no hi viurien ni les rates, hi ha persones que viuen a dins, que tenen la porta oberta, són baixos que normalment eren fleques,
3: sí.
21: Hi ha gent allà però dormint de qualsevol manera, van sortint... No, però ara una mica més. Si t'hi fixes, hi ha gent allà... I això és la densificació. Hi ha llocs on han posat tant de pladur que la gent viu en un lloc on no pot dormir, bueno, dorm però drets.
3: Sí,
21: o sigui, no hi ha manera
3: no hi ha per
21: estirar-se.
3: Per
21: posar-hi llits
3: de pladur, no?
21: És la densificació, sí, sí, sí, senyor, no volíeu, però estàs...
3: Pues a mi se m'ha quedat petit ja l'edifici, m'agradaria començar a fer la paperassa per construir un altre edifici al Estat, que hi ha un solar.
21: Construir.
3: Un solar que hi ha rates que dius, sí, però això, clar, això, però quin terreno més malaguanyat.
21: Més malaguanyat, sí. O sigui, vostè vol construir un edifici?
3: Sí,
21: o sigui,
3: vostè... és que la gent jove ho tenim molt complicat per trobar habitatge avui en dia.
21: Sí, no, clar.
3: Avui en dia, si no t'ho fas tu, escolta, sí, no t'ho faran. Vull dir, és així, sí, per això m'he hagut d'espavilar. Sóc una dona emprenyadora.
21: No, sí, bueno, sí, una mica ara, sí, però entenc què vol dir emprenedora. El govern canvia unes quantes lleis d'urbanisme, hem llegit, per facilitar la burocràcia i que no hagis d'esperar fins a 9 mesos que et donin un permís per fer obres.
3: Ah,
21: per
3: fixa't tant... que has dit burocràcia.
21: Sí.
3: Hi ha una cosa molt, molt divertida amb aquesta paraula.
21: No,
3: dit burocràcia.
21: No, sí, sí.
3: Però a mi aquesta paraula m'agrada fer un petit joc lingüístic,
21: sí,
3: que és molt subtil.
21: Veig un paràgraf,
3: Només, només afegint una lletra de més, canviarem tot el significat. Ja veureu que... Jo no dic es diu burocràcia, no? Tu mires al diccionari i posa burocràcia, no? Jo...
21: Sabem on...
3: Jo no dic burocràcia.
21: No.
3: Jo... En lloc de i afegeixo una lletra més,
21: sí,
3: i canvio tot el significat de la paraula,
21: aviam, com qui...
3: La paraula que és? Burocràcia,
21: sí,
3: eh?
21: I vostè afegeix una
3: lletra? Jo afegeixo una U.
21: Sí.
3: No, en lloc d'una U, i n'hi poso... Burocràcia.
21: No, no és...
3: Ah, no, no era una U.
21: No,
3: calla, un moment, ara me'n recordo.
21: No.
3: I poso una R. Si a burocràcia li dobles la R, diu burocràcia.
21: No és aquesta R.
3: Burocràcia.
21: No, però no té gaire sentit.
3: Ah, no.
21: No,
3: no, és la segona R que heu d'afegir? No, la segona R que l'heu d'afegir. L'heu d'afegir a la primera.
21: La gent ho sap des de fa 3
3: Burocràcia té 2 R, si s'heu fixat.
21: No, de fet...
3: Doncs la primera...
21: De fet, en té 3.
3: Si en lloc de buro
21: hi
3: poses 2 R, dius burocràcia.
21: Sí.
3: Ara. Com us heu quedat?
21: Ha sigut una...
3: S'ha de saber explicar, eh?
21: Sí.
3: Si no, no ho fareu, no ho farà gràcia. No,
21: bueno, dèiem que...
3: Tingueu al cap que si fa gràcia,
21: sí,
3: si fa gràcia també podeu dir burogràcia, saps?
21: Burogràcia.
3: Estaria
21: que...
3: tot el matí jugant amb el llenguatge.
21: Estima que la gent no... Dèiem que el govern de Salvador Illa ha presentat mesures perquè les administracions no triguin vora un any en concedir les llicències d'obres. La idea és que ho resolguin en un mes, d'acord?
3: Sí, segur.
21: Això
3: diuen, eh?
21: Els planejaments urbanístics, que triguen 2 anys a resoldre's, ara ho faran 6 mesos. I les autoritzacions ambientals passaran de 24 mesos a un de sol.
3: Escolta'm, jo no sé quin problema hi ha amb els permisos d'obres. Escolta'm, aquí s'ha de fer el que s'ha fet tota la vida.
21: Què és?
3: Que és fer obres
0: sense avisar l'Ajuntament, no?
7: Home, això... És que...
0: no, no, això no ho hem fet tots.
7: No, no és veritat. No, escolti.
0: Escolta'm.
7: No es pot fer això.
0: No, no. Per... sí, sí que es pot fer.
7: No, no.
0: Mira, tio, aquí la gent, hi ha molta gent que fa que sí amb el cap. Això, això ho hem fet tot, home. Vull dir, escolta'm, t'has d'esperar ara 9 mesos o un any a que et donin un paper.
10: I allò que s'acú bé,
0: escolta, que jo vull... jo vull tirar... Escolta'm, és que des de luego, és que fins i tot per construir cases.
7: Cases, cases, això després passa que hi ha cases construïdes enmig del bosc, Rieres, com si fossis...
0: No, és que això és il·legal, aquí no, vostè no podia construir... Ja està feta.
7: No, clar. I consolida.
0: Tiri-la vostè, eh? Vingui amb una retroexcavadora a tirar-la.
3: Fets consumats.
7: Sí, fets consumats, ja és construir el bosc, ja el qual és una bogeria, tenir cases perquè després passa el que passa.
0: Soltem, bueno, ja està.
7: En fi, això soltem. Ja li dic que no es pot fer. En principi...
0: que sí que es pot fer, que jo ho he fet. Jo a la meva casa de l'Empordà vull tirar quatre parets i dos pladurs per fer-me una zona chill-out. Sí. Tu te penses que vindrà l'Angela Merkel amb bicicleta a comprovar, aviam... si la, les parets que queden... A veure si cauen o no. A veure si les obres que estic fent són ajustades a la llei.
19: També li diré que a tirar quatre parets a terra no sé com s'aguanta el sostre, eh? Vull dir que...
0: són parets...
3: ja saps quin és mestre, no? Si et fiques una mica...
7: Són tabics.
0: Per on passen les tuberies.
7: Sí, home, en principi, Jep, tot el procés estarà acreditat per la Generalitat.
0: Que saps el que està acreditat per la Generalitat?
7: El què?
0: El que tinc aquí penjat.
7: Bueno, deixi-ho estar.
0: Imagina't que vius a la Segarra. Allà a Cabralunya.
7: Sí,
0: i et vols fer una piscina perquè fot una calor de mil dimonis.
7: Sí, un altre problema molt comú.
0: Tu creus que vindrà un inspector de la Generalitat amb una lupa allà a mirar el poble de Can Colló de Malabufa? Vindrà amb un metro a veure quan fa la piscina olímpica que m'estic fent i allà en un terreno que és meu.
7: Sí, un terreno.
0: Terreno no l'ha comprat l'inspector.
7: Bueno, i...
0: jo m'he gastat els diners en comprar-me un terreno allà.
7: Sí,
0: bueno... jo puc fer el que jo vulgui, és propietat privada.
19: Sí, una piscina olímpica són 50 metres.
0: Escolta'm,
19: eh?
0: I en cas que vingui un inspector a supervisar les obres de casa, un inspector d'aquests amb mala llet...
7: Eh?
0: Sempre pots evitar el conflicte dient, escolta'm, ja ho trobarem, tu.
7: Ja ho trobarem.
0: Ja ho trobarem. Però com és... quan entres en un bar que hi posa aforo màxim.
7: Sí.
0: 18 persones.
7: Sí.
0: I tu... des de la porta quan vas comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 taules, 24 taules de 1, 2, 3, de 4 persones. Bueno, fas números i vamos, ja són 80 persones. Hi ha una cantonada un nen jugant al dòmino i fumant-se el cartell de prohibit fumar.
7: Però no sé quins bars va vostè, però bueno, felicitats.
0: I en aquest bar... en aquest bar tan ple que sembla la plaça Artós un dia de partit de la selecció espanyola, mires el jefe, tu des de la porta, i li dius, tens lloc per sopar? Som... comptes, imagina que ve amb tu, dius, bueno, entre 2 i 17. I el jefe, l'amo del bar, fot una ullada a l'espai i contesta les paraules màgiques. Escolta'm, ja ho trobarem. Passeu que ja ho trobarem.
7: I això, tota per vostè, i això per vostè és civilització.
0: Això és civilització, sí, sí senyor. Sí, senyor. Escolta'm, i si per fer-te una mica més de porxo,
7: sí,
0: de dir, hòstia, és que no tinc prou ombra ara de cara a l'agost, doncs escolta'm, si has d'enderrocar una església romànica que hi ha al costat, però et fa nosa, no, és que a la església romànica hi ha el Pantocleto.
7: Quin Pantocleto?
0: Mira...
7: però què és aquest personatge? Ibáñez, Pantocleto.
0: Sí, una pintura de
7: Pantocràtor, no sé. En tot cas, i no és un Pantocràtor, però no entraré aquí.
0: Escolta, no pateixis, fi, ja ho trobarem.
7: Ja ho trobarem. En fi, nosaltres hem de continuar el programa. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit, la repassem.
11: No cal moure't de recu per escoltar la competència.
0: Va, canviem de tema per parlar del CNI i l'espionatge, els telèfons mòbils. El CNI ha admès, finalment, que va espiar David Fernández i Carles Riera de la CUP amb el programa Pegasus.
24: Home, el programa Pegasus, eh? Això és el software aquell que fabrica l'estat d'Israel, eh?
0: Sí, i el ven als estats, va venint.
24: Perfecte, va venint. Bueno, hi ha un senyor com un amb corbata...
0: I deu haver una llicència freemium,
24: sí, exacte,
0: amb la qual cosa no pots espiar més d'un telèfon alhora... I...
24: bueno, aquí van ser com 1.000, eh?
0: Per això dic, això són premium, ja tenen...
24: aquí van comprar la bona, eh?
0: Han comprat, sí, la llicència
24: i aquí
0: bona.
24: Crec que tot el password el tenia el CNI, els de la UCO, els de la ICI, bueno, el de la Casa Reial, aquí tenia tothom els diaris, a l'IBEX 35...
19: En tot cas, és veritat que és d'una empresa privada d'Israel, però per poder tenir aquesta llicència, el govern d'Israel t'ha de donar permís.
0: Ja ho trobarem.
24: Hi ha molts independentistes també que diuen que no, Israel és el nostre amic. Si aquests són els nostres amics, potser no calen anar...
0: No, avi, avi, sisplau, no s'adormi.
24: Vols veure com faig scroll al mòbil sense mans?
0: Va, avi, va, home, va, quin fàstic.
3: Deia, el CNI ha admès que
24: l'espia. Jo estic dormint, però jo no he dit amb què el feia, eh? Potser amb el dit gros, potser amb el dit gros del peu.
0: Sí,
24: sí. O amb l'altre dit gros, bueno, sí.
3: Fa pràcticament el mateix fàstic que ens havíem imaginat. Però el CNI ha admès que va espiar Carla Riera durant 2 anys, mentre era diputat al Parlament, i a David Fernández el 2020, en aquest cas durant mig any.
22: Mare meva, bro, espero que a mi no m'espiï mai el mòbil, eh?
3: No crec que passi, Jean-Paul, eh? En principi no sembles una amenaça per cap estat.
22: Tu que saps, pavo. A més, jo tinc un mòbil ple de coses molt heavy.
3: Ah, sí?
22: Tinc converses de WhatsApp amb moltes paves. Rotllo, pues, pujat de to. Mm. Bueno, en realitat només amb una pava. I en realitat és la meva àvia.
24: Com?
22: No, bueno, però envia uns stickers que flipes.
3: Molt divertits, eh?
22: El Pérez ha fet stickers que posa el dit a sobre, s'il·lumina la imatge i guarda tot.
3: Molt bé, doncs escolta, ànims, Jean-Paul.
22: No, ànims a vosaltres. És molt guai la meva àvia. És com un casal.
3: És com un casal, ella sola.
22: Ella és un casal.
3: Sí. És la primera vegada que el CNI admet haver espiat David Fernández, però nega haver espiat Albert Botran, que també és de la CUP.
0: Tu t'imagines? Aquest del CNI, que és la Policia Nacional...
3: Sí, Internacional d'Intel·ligència.
19: Els espies espanyols.
0: Tu t'imagines un policia...
22: Que paguem nosaltres també amb els nostres impostos, però no passaré contínuament.
0: Però si això és una condena.
22: Com?
0: Dir-li a un policia que ha d'espiar el telèfon mòbil d'Albert Botran. Primer ha d'anar a l'ordenador a pujar qui és Albert Botran.
19: Albert Botran, entre altres coses, era...
0: Per l'amor de Déu, David Fernández, però... Pobre nano, aquest Albert Volcán.
19: Botran, Albert Botran.
0: El que sigui. Aquest, l'Albert Volcán aquest, de la CUP, és el que s'assembla al Novita, no?
19: Bueno, és una...
0: Estava a la CUP.
19: Estava a la CUP.
3: I li van trobar el Pegasus dintre el mòbil. Vull dir que...
0: Sí, i ara on està? Ja deu estar a la presó.
19: No.
3: Les seves coses.
19: Encara no. És un bon humorista, també. I ens escolta, Albert Botran. Vull dir que en aquest moment és possible que Albert Botran, o Albert Volcán, com li diu vostè, estigui sentint el programa.
3: I van un espia del CNI, també.
19: També, exacte.
24: Al final, el país és el que és, molt petit, i entre tots, no?
3: No som a l'EGM, quan ens escolta la gent.
24: Pues obren... Tant de bo, seríem 300.000.
0: Però pobre xaval, aquest Albert Volcán, no?
3: Botran.
0: Han espiat a tots els companys de la CUP, i de cop i volta la policia arriba al final de la llista i Albert Volcán.
22: No.
0: Diu, no, este no.
24: Este escribe libros.
19: El Pegasus el tenia instal·lat, eh?
0: Este no se merece ni...
24: Aquest cas, deies, Manel...
3: Va esclatar fa 4 anys després que una investigació privada descobrís que almenys 65 persones vinculades a l'independentisme havien estat espiades amb el programa israelià Pegasus.
24: Bon dia, bon jour, bon Nadal, i si no em veiem, bones festes. Què tal, com esteu?
3: Duque de Fire, bon dia.
24: No, bon dia, tu també, com esteu? Esteu bé? La veritat és que...
19: Vols un aplaudiment, Duque?
24: No.
3: Vinga, va.
24: Ja ho sé, gràcies. Només hi ha una cosa pitjor que no t'aplaudeixin i és que algú altre demani.
19: Els he vist continguts però que tenien ganes de...
24: Que es continguin, perquè no contents i acabes sent una persona quiche.
19: Sí, continguem-nos.
24: Sí, i la persona massa explosiva el que té és que te xupa l'energia, te xupa les piles. I quan dic les piles, dic les piles.
19: Sí, s'entén.
24: Com esteu? Esteu bé? La veritat és que feu una mica de cara horrible, però no passa res.
3: Bueno, és final de temporada.
24: Sí, clar, excuses. Tu la portes des de setembre, eh?
3: Sí, però... perquè era principi de temporada.
24: Exacte. Sempre hi ha una excusa. Feu cara de mort, eh? Ho feu una mica de skincare cada nit?
19: No.
24: Probiòtics?
19: No.
24: Àcid hialurònic? No. Una mica de baba de caracol? Que és com arrossegar la cara per un marge de la Garrotxa, mortilla.
3: En tot cas, Duques, si podéssim centrar el tema, què volies?
24: Bueno, he sentit que parlava del CNI, dels espionatges polítics catalans, independentistes, que és una tradició d'Espanya i s'ha de respectar, sí. Però bueno, i he pensat, calla, que potser podem trucar a un amic meu que en sap molt d'espionatge.
3: Entenc que parlem del teu amic Tevi de Foix.
24: Exacte. Trucarem per parlar del CNI i l'espionatge polític catalans, el Tevi de Foix, Àlex Moverculito, i truca, que tu saps lo de les tecles. Toca la tecla.
1: Tevi de Foix, estilismo y de lo otro, what can I do for you, chocho?
24: Hola, Tevi, que soy el Duque, bon dia.
1: Ui, Duque.
6: que he dicho son los oídos.
9: Sí.
6: Te echo de menos, tontinito de cielo.
9: Sí.
6: Que eres mi tableta de chocolate de Dubai.
9: Sí, sí.
6: Ay, te quiero más que a mi plugin en Alconfila.
9: Bueno, corta, sí. Estén bien.
6: No, si no era una pregunta, era una exclamación.
9: Ah.
6: ¿Cómo estás?
9: Sí.
6: Porque estás más bueno que comer pollo con las manos.
9: Estevi, yo trucaba per tema de espionatge del CNI que han admès que van espiar en Pegasus el mòbil dels polítics com David Fernández, com el Carles Riera de la CUP, per exemple.
6: Ay, mira, Duque, sí, lo siento. Mira, te pido perdón en nombre de todos los españoles, palabrita del niño Jesús, pero ¿qué quieres? También te digo, pretendía ir romper España y que España respondiera... O benvingú, paseu, que casa meva, casa vostra, si és que hi ha casa d'algú.
9: Ara no et segueixo, perquè...
6: Bueno,
9: perquè...
6: que tu te creus que un estado no te va espiar si tu quieres partirlo por la mitad, hombre.
9: Però... Bueno, però és que no és partirlo per la mitat, també es podia fer democràticament en un referèndum, com Escòcia i Anglaterra, com Suècia i Noruega, i no gastar diners dels nostres impostos en espiar catalans. És que...
6: sí, sí. Perdona, no te estava escuchando.
9: Bueno. Bueno.
6: Mira, en el fondo es como si yo te apago una colilla en un pezón luego tú me pegas un cabezazo en el labio inferior y me lo partes y me tienen que poner 14 puntos de sutura. ¿Tú te crees que yo puedo reaccionar sorprendiéndome? Pues claro que no, es parte del juego.
9: No, es un exemple força concret pel que has explicat, però bueno, jo trucava com a expert en espionatge, que tu també has entrat als telèfons mòbils de molta gent.
6: Uy, bueno, yo he hecho cosas que no creería, sí, pero es que yo soy muy celosa.
9: Ya, pues malamente.
6: Ya sabes que soy Escorpio, con ascendente fuego, en el sentido que si me pone los cuernos te quemo la casa. No sé si me has entendido.
9: Sí, tente, pero explícanos algún método que hagis fet servir per espiar mòbils.
6: Pues, yo he hecho de todo. Mira, una vez sospechaba de un noviete mío y lo que hice fue cogerle el móvil mientras dormía.
9: Això no fa, Tevi, això és il·legal i està molt malament moralmente.
6: Oh, sí, la clave es acertar.
9: ¿Eh?
6: O sea, si aciertas lo que ha hecho él, ponerte los cuernos, es más grave que lo que has hecho tú, que es robarle el móvil.
9: Ah.
6: Ya está, esto delante de un juez, pues será así.
9: No.
6: Y te digo que yo siempre he acertado sospechando que todos mis novios me la pegan con otro, ya sabes lo que dicen.
9: ¿Eh?
6: Ojo de loca, no se equivoca.
9: Bueno, ¿y qué va a hacer con el seu móvil después de espiarlo?
6: Mira, primero revisé las conexiones wifi de mi noviete y así vi dónde había estado los últimos meses. Luego revisé sus extractos bancarios y pude ver todos sus gastos.
9: Ay.
6: Y luego me descargué su historial de ChatGPT, todo lo que le preguntaba, y me lo mandé a mi correo electrónico. Lo imprimí todo y me lo leí de cabo a rabo.
9: ¿Sí?
6: Más largo que Guerra y Paz, nena.
9: Home, normal de unido también es muy...
6: Y descubrí que me estaba engañando, pero necesitaba pillarlo con las manos en la masa.
9: Ajá.
6: O sea que me inventé un sorteo en redes sociales, sorteé dos entradas para el musical de Cabaret, porque a mi noviete le gustan mucho los musicales, entonces amañé con el sorteo para que ganase las dos entradas, no sé si me sigue.
9: Sí.
6: Y le vi aparecer en el teatro con el amante.
9: Ay.
6: Bueno, el resto pues ya es historia, ¿no?
9: Caray, debías estar muy enamorado del teu novio.
6: Bueno, tampoco. Nos conocimos desde un par de veces. Unos besos en un after, luego una cena con amigos.
9: Mare meva, i van muntar tot això per un semiconegut.
6: Bueno, claro que sí. Yo hago el espionaje igual que el CNI, siempre por si acaso.
9: Ah, bueno.
6: ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ahora te tengo que dejar, Duque, que me entre clientela.
9: Ajá, d'acord.
6: Sí. Hombre, y le hago el bigote así finito que parece que se ha manchado comiendo chocolate.
9: ¿Qué es?
6: Sí, el padre de Lamine Yamal.
9: Ah.
6: Que ha venido de visita.
9: Bueno, pero...
6: Que viaja con jet privado porque luego se tiene que volver, que a las 11 juega, bueno, horario de aquí, que juega España, ¿con quién va?
9: Bueno, horario de aquí, ¿eh? Yo...
3: Eso es nou, d'altra banda.
6: Sí, España Bèlgica.
9: Yo vaig en Cataluña, que no juga... Enguany no juga la meva selecció, però no passa res, que vagi molt bé, salutacions,
6: adéu. Oye, que 20 minutos que te he dicho que te tengo que colgar, que tengo aquí al padre de la
9: Ya, sí, bueno, ya
6: cuéntame tú.

0: A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
4: Tria el tomàquet de branca a 1,29 i estalvia't un 40%. I síndria sense llavors a un superpreu imbatible. 0,55 al quilo. Lidl, val la pena.
5: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i sobretot amb qui vull.
6: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
8: Sí, digui'm.
7: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
8: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
9: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743. Verisure.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
8: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
9: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
10: Citroën. Consulta citroen.es.
11: Hola, bon dia.

0: Ah, sí.
1: Ja tornem a ser aquí, passa un minut de tres quarts del migdia. Avui, a la competència, també hem de parlar de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: No, parleu amb propietat, no es diu aeroport del Prat.
1: No?
2: No, gràcies al govern del PSOE, sí, es diu aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat.
1: Sí, la qüestió...
2: Fixa't, tot
1: sí,
2: així, una sí, mica més llarg, ara que ja sap tothom de què parlem,
3: sí,
2: digues, què diu el president Illa?
4: Doncs Illa justifica la possible ampliació de l'aeroport dient que lluita contra el canvi climàtic no va en contra de la prosperitat a Catalunya.
5: Però la prosperitat de Catalunya... On és la prosperitat? Que jo la vegi, la prosperitat de Catalunya. Suposo que prosperitat per socialistes és omplir el país de turistes que col·lapsa les ciutats, que fan girar l'economia al voltant dels serveis i generen beneficis per Sánchez Llibre i uns quants amics seus. Ara, el d'arreglar la PC. Els trens de Rodalies, doncs ja ens ho mirarem quan tinguem una estona.

0: alerta que això ara això ja no és, no és prosperitat.
1: No és prosperitat, no. Doncs això, el president Illa creu que no és, no és incompatible ampliar l'aeroport amb el compromís de preservar el medi ambient.
2: Sí, clar, clar, clar. 9 de cada 10 científics recomanen no ampliar aeroports davant l'emergència climàtica i un de cada 10 sí que ho recomana. I aquest un es diu Salvador Illa, eh? Endavant. I bueno, sí, ja farem unes obres.
1: De fet, tenim dades del nombre de turistes, sí, que han passat per l'aeroport.
3: Sí, l'any passat el Prat va batre el rècord de passatgers amb 57 milions i mig, que són molts més turistes que la capacitat màxima de la infraestructura, que és de 55 milions.
2: Sí.
3: I és el segon any consecutiu que supera aquell llindar.
4: Visca! Estem batent rècords!
2: Sí, home,
4: catalans,
2: clar,
4: per fi guanyem en alguna cosa. No esteu contents?
2: Esclar.
4: Home, 57 milions de turistes, eh?
1: I mig.
2: I si alguna cosa ens fa falta en aquest país, són turistes.
4: Clar.
2: No, molt, sí, bé, molt bé, molt felicitats.
3: Doncs amb l'ampliació de l'aeroport, la capacitat de passatgers passaria de 55 milions a més de 70 milions.
2: Però això seria ideal. Ja posats, per què no ampliem l'aeroport i convertim la P7 en la nova pista d'aterratge dels avions?
1: Sí,
2: eh?
1: Home, sí, bona idea.
2: I, no,
1: sí,
2: que vagin lentament i que passin per sobre els cotxes que hi ha, sí, a la cua, eh? Bueno...
4: Avi,
2: deixa que parta tota la
1: prova. La pastilla,
2: avi. Vols veure una cosa que s'enlaire?
4: Va, home, va.
3: Recordem també que el govern vol allargar mig quilòmetre la tercera pista, però aquesta ampliació alteraria part de l'espai protegit de la Ricarda.
1: Bueno, ara l'ampliació afectarà un espai protegit. La meva pregunta és... I què?
5: Bueno, home...
1: Home, ara us importen els ànecs?
5: Ja hem parlat moltes vegades, no només són els ànecs.
1: Però penseu que si els avions es carreguen uns quants ànecs...
5: Escolta'm.
1: Què? Tindrem més foie gras, tu.
2: Foie gras?
1: Sí, sí, sí, sí. Què és
5: el foie gras?
1: El foie gras, vull dir, és el fetge de l'animal.
5: Espera, que hi un moment que sembla que
1: disculpeu, però sí, el nostre tècnic, l'Àlex Arbiol, quan dic l'Àlex, vull dir l'Àlex... Exacte, ens avisa...
6: Arbaló Averloa.
1: Sí, Arbaló Averloa, que el tenim al control tècnic. Ens avisa que tenim una trucada. Sembla que un veí del Prat truca al programa per queixar-se.
7: Hola, bon dia, amb qui parlo?
1: No, però si ens ha trucat vostè. Ah. La pregunta li hauríem de fer nosaltres.
7: Perdoneu, és que la calor em deixa el cervell desfet, com un Nesquik, eh?
1: Ja. Yeah.
7: Nesquik, que no porta grumolls. Quin fàstic els grumolls, escolti, me fan fàstic els grumolls.
1: Sí, es pot centrar un segon. Qui és vostè?
7: Soc un veí de l'aeroport.
1: Com es diu?
7: Josep Tarradellas.
1: No, l'aeroport no. L'aeroport no. Com es diu vostè?
7: Josep Tarradellas.
1: Ah, com l'aeroport?
7: No, com el president de la Generalitat. Tot sí, que no soc família del Tarradellas president,
1: sí,
7: que va ser ministre de la guerra, que després va tornar.
1: Sí, sí, dir,
7: bueno,
1: sí, pues, sí,
7: bueno,
1: sí.
7: Al final Espanya no està tan malament, ara sí, si em donen alguna cosa. Jo soc família del Tarradellas de les pizzas. Cosí segon.
1: No, és igual. És igual, això, no cal.
7: El que posa el bacon, vamos.
1: Val. D'acord, doncs escolti.
7: Estic aquí al costat d'un cosí que s'ha fumat un porro i està...
1: Ja.
5: Està rient, eh?
1: Escolti'm, vostè dirà...
7: Que... Ri, eh?
1: Eh?
7: Ri, eh?
1: No ens en riem de vostè. Ens riem amb vostè,
7: Bueno,
1: escolti'm, sí, vostè dirà que li preocupa, per què truca?
7: Sí, miri, gràcies per donar-me l'oportunitat.
1: Ja m'ha trucat vostè, sí.
7: Jo sóc un veí del Prat de Llobregat, mm, jo sóc l'únic veí que està a favor de l'ampliació de la pista, doncs sóc jo, eh?
1: Ah, sí? Vostè està content?
7: Sí, perquè estic muntant un duty free a dins de casa meva, al menjador.
1: Com? Però...
7: Si allarga la pista 500 metres,
1: sí?
7: No cal que siguin 500 metres, mig quilòmetre, per exemple,
1: sí?
7: Els avions aterraran pràcticament al menjador de casa. Així que faré un negoci. Ja hi he tret tots els mobles, he posat molta llum blanca d'aquesta de fluorescent.
1: Home, molt maca, sí.
7: Els passatgers agraeixen molt,
1: sí,
7: en un duty free.
1: Sí.
7: He posat dos muntanyes de paquets de tabac i l'he ruixat tot amb 45 litres de perfum, que sembla un videoclub de l'any 2000.
1: Molt bé.
7: Que la gent no pugui respirar és importantíssim. Que només,
1: sí,
7: pensis comprar capitalisme. Això ho he après jo a SADE, el primer curs, el primer dia. I ho vaig deixar.
1: Anava a dir, quants anys hi ha anat? No, ni un any.
7: No cal, capitalisme. Sí, capitalisme.
1: Ja,
7: sí. Jo sento capitalisme,
1: sí,
7: i
1: sí,
7: se'm,
1: sí,
7: posa la pell de gallina.
1: Ja, però què hi vendrà el duty free de casa?
7: Lo clàssic, tabac, perfum, Toblerone, moltes barres gegants de Toblerone, todo Toblerone.
1: Tot Toblerone.
7: El que passa és que encara no tinc neveres i amb aquesta calor se m'ha de fet el Toblerone. Tinc el menjador que fa fàstic. Bueno, i farten els porcs.
1: Ja ho imagino, sí, mare de Déu.
7: Perquè vaig ficar a la nevera, perquè el Toblerone s'acabé de consolidar, però se consolidó...
1: Però si diu que no té neveres.
7: Ha fet ja una bassa, una pasterada.
1: Ja, escolti'm, i a banda de xocolata desfeta vendrà...
7: No m'estàs cortant, no?
1: Sí, que dic que a banda de xocolata desfeta, vendrà alguna cosa més al duty free de casa?
7: Sí, turrons. Jo guardo tots els torrons que em va sobrar de la festa de Nadal i això als guiris els encanta. Però sí? Sí que hi ha turistes que venen de països on s'alimenten a base de patata. Mm. Els alemanys, per exemple, que mengen col fermentada, que tenen una dieta molt trista. Sí. I menjar torró, doncs, els dona alegria. Yeah. Són feliços amb tan poc, aquesta gent d'Alemanya.
1: Ja, ja, ja. Molt bé, gràcies,
7: Si us interessa, ja sabeu on soc. Sí. Si veniu al duty free de casa, sí, doncs aneu en compte amb el trànsit, que amb el trànsit aeri. No creueu amb el semàfor en vermell perquè potser us enxampa el morro algun avió i aterreu a Sarajevo. I Sarajevo, doncs, no hi ha gaire cosa bonica per veure. Ja. Sí, però...
1: Ja, ja, ja. Bé, escolti, moltes gràcies, ho deixarem aquí, farem uns quants anuncis i tornem de seguida aquí a la competència.
6: Competència.
8: Tremendo loco.
6: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
9: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
11: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
16: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
17: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
16: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
17: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
16: Important, en un refugi climàtic natural.
17: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
18: Quants ocells! He vist tortugues!
19: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
20: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
21: Sona bé.
20: 4,3 litres de consum al 100.
21: Sona Qashqai e-Power.
20: I el 0% TAE.
21: Sona que estreno un Nissan.
20: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
24: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
25: Què et passa?
26: Que no em tanca la maleta.
25: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
26: Bé, si trec uns quants banyadors...
25: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
27: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
25: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Securitas Direct és ara Verisure.
0: La teva companyia de confiança més